0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Molt bona tarda i amb moltes ganes de començar de nou perquè iniciem ara mateix una nova temporada del Més que Esport aquí a la sintonia de Ràdio 4, la 13a ja de la història d'aquest programa, i ho fem amb novetats pel que fa a l'horari, ja ho esteu notant ara mateix, i també la durada, que històricament ha estat de mitja hora i que la temporada passada ja va passar a ser de cap de setmana. Doncs bé, la novetat ara és que el Més que Esport s'emet només els dissabtes, com avui, però passa a ser d'una hora. És a dir, que us acompanyem un any més i ara ho fem fins a les 3 en punt de la tarda cada dissabte, avui amb el Sergio Lezcano al control de so. I com ja fèiem l'any passat, al llarg de la temporada us anirem oferint alguns dels temes històrics del programa. Ja sabeu que abans era diari. Avui aixecarem el taló amb dues entrevistes. La primera amb un exesportista d'elit sobre la vida després de l'esport, un clàssic, i la segona que barreja dos temes. L'esport com a filosofia de vida i també com a eina de solidaritat, i els llibres de temàtica esportiva. I començarem amb una figura internacional del bàsquet, excapità del Barça, exjugador de la NBA i medallista olímpic, que es va retirar amb només 31 anys, ara fa poc més d'un any, el juliol de 2025. Ell és el balear Àlex Sabrines.
2: Àlex Sabrines Redondo va néixer a Palma de Mallorca l'1 d'agost del 1993 i és un exjugador de bàsquet que va disputar 14 temporades com a professional, 3 d'elles a la NBA. Es va formar a la Salle de Palma abans de passar a les categories inferiors del Màlaga i als 18 anys va debutar a la CB amb l'Unicaja. El mallorquí va arribar al Barça en una primera etapa el 2012 i va jugar com a blaugrana 4 temporades, en les que va guanyar 7 títols, fins que el 2016 va donar el salt, com dèiem, a l'NBA, de la mà dels Oklahoma City Thunder, on va jugar 3 anys abans de tornar al Barça al 2019. En aquesta segona etapa, que va iniciar als 25 anys, Abrines va ser capità de l'equip i va guanyar 8 títols més. Amb la selecció espanyola absoluta, el mallorquí va disputar un Mundial i 3 Jocs Olímpics, els de Rio 2016, on va guanyar la medalla de bronze, els de Tòquio 2020 i París 2024. El 22 de juliol del 2025, quan era capità del Barça, Àlex Sabrines va anunciar la seva retirada amb només 31 anys, després de 10 temporades en dues etapes i 15 títols vestit de blaugrana. El mallorquí és, amb 660, el segon jugador de bàsquet amb més partits oficials de la història del Barça, després de Juan Carlos Navarro, amb més de 1.000. El 7 de novembre del 2025, l'excapità va rebre un merescut homenatge del Club Blaugrana.
1: I avui l'Àlex Sabrines és amb nosaltres, no aquí a Barcelona, perquè hi va estar molts anys, però ara resideix allà on va néixer, a Palma de Mallorca, i des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Palma saludem a l'Àlex Sabrines. Com estàs, Àlex? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Molt contenta de parlar amb tu.
3: Igualment.
1: I de que inauguris una nova temporada del Més que Esport.
3: Tot un honor.
1: Un honor per nosaltres, que ens acompanyis. Vas néixer a Palma i vius a Palma. És una mica tancar el cercle?
3: Sí, bueno, al final jo crec que cadascú s'hi pot tirar cap a casa, no? Perquè al final és on tens totes les amistats de tota la vida, la família, també, que és el més important. I bueno, com jo i la meva dona som d'aquí, pues, ho teníem bastant clar de que tornaríem.
1: I fa un any, algun mes, el juliol del 25... de setembre, espera, que són un any i dos mesos, no?
3: Sí.
1: Tot just, que vas anunciar la retirada una mica per sorpresa, una mica va impressionar la gent, no? Perquè l'Àlex Sabrines, si encara està en plena forma i és molt jove encara, no? 31 anys. Ara parlarem d'això, però com estàs un any i dos mesos després?
3: Bé, doncs pues, molt bé, disfrutant d'una altra època de la meva vida, no? D'altres coses que potser pues, abans no disfrutava tant i la veritat és que molt, molt content.
1: O sigui que ara com ara, satisfet de la decisió que vas prendre.
3: Sí, sí, sí. Jo per mi vaig tancar aquella etapa de la meva vida, que sí, potser va ser una mica d'hora, no? Per el que estem acostumats, però bueno, jo sentia que m'havia arribat al

0: moment i així vaig prendre la decisió.
1: Mm-hmm. Escolta, i has jugat a bàsquet algun dia amb aquest any i dos mesos?
0: Bueno, a veure, tinc els estius tinc el campus Àlex Albines que clar, fem, llavors mm-hmm. aquella setmana estic obligat. però, bueno, durant l'any no t'agraïs que, o sigui, no he fet ni cap partidet i fer quatre tiros a vegades perquè la meva filla s'ha apuntat a bàsquet ara mm-hmm. allà a la Salle, on jo vaig començar i sí, algun dia pues, he anat amb un exentrenador que encara entrena a nois petits i bueno, fer-li alguna classe, intentar ensenyar-li alguna
1: cosa. Alguna cosa deu saber, no? Tu,
0: sí,
1: de bàsquet,
0: sí.
1: Després de tants anys. Escolta, quina edat té la nena?
0: La gran té 6 i la petita 3.
1: I a tu et fa il·lusió? Que allà on vas començar tu, no? A la Salle, al col·le, a l'escola de la Salle de Palma, no?
0: Sí, sobretot per això, no? Perquè al final està seguint una mica les meves passes i bueno, al final que sóc un pare que faci el que ell li faci feliç. O sigui, jo volia que fes algun esport d'equip pels valors que aprens i les amistats. Però bueno, que no significa que vulgui que jugui professional al bàsquet, no? Al final que fes el que més li agradi i ja està, que s'ho passi bé.
1: Ho deies abans, ho dèiem, es va retirar amb 31 anys, total ara en tens 33?
0: 33, sí.
1: 33, o sigui, encara podries estar jugant, lògicament. Per què et vas retirar tan aviat, podríem dir?
0: Bueno, un cúmul de coses, jo crec que ja els dos darrers anys pues, esportivament sobretot no va anar bé la cosa, llavors bueno, em veia que el Barça ho passaria malament per tema pues, econòmic, no? que arrastràvem de passar uns anys dolents, no?
1: Retallades en les seccions.
0: Que sí, que potser no són molt, no? Que potser, pues, jo què sé, diré números per dir, no? Però 3 milions al futbol no és res, però el bàsquet sí que és molt.
1: Clar.
0: I bueno, era una mica el projecte que no sabíem ben bé per on anaven i bueno, també per un tema personal de que bueno, físicament sí que podia seguir, però bueno, jo crec que la part mental, no, de disfrutar del jugar i no sé, veia més coses negatives que positives, no? I llavors bueno, vas decidir que bueno, que era moment de penjar les botes.
1: Un esportista arriba un moment que tingui l'edat que tingui, sap que és el moment? A tu t'ha passat això?
0: Sí, jo crec que sí. I crec que bueno, al final també el poder escollir, no? quan un es retira, no? Perquè hi ha molts problemes d'esportistes que es retiren perquè el cos no li es dona més i no estan preparats.
1: Ja,
0: no?
1: I ho passen malament.
0: Sí, jo crec que el fet de jo decidir quan dir prou, no? I dir basta, crec que també va ajudar, no? A fer la transició de jugar al nivell, a primer nivell, a deixar de jugar, no? I cercar altres coses.
1: Doncs a veure si t'ajuda també a parlar-nos una mica del tot plegat aquesta cançó.

0: One Time, Justin Bieber, és el primer tema que ens ha demanat l'Àlex Sabrines, el convidat que inaugura la nova temporada del Més que Esport aquí a la sintonia de Ràdio 4, ara els dissabtes de 2 a 3 de la tarda. Ja sabeu, els que seguiu el programa des de fa ja tants anys, que sempre els convidats ens posen la seva música, i jo vull saber per què Àlex has triat aquesta cançó.
1: Va sentir vella aquesta cançó, ara que ho penso.
0: Et va sentir vell? Doncs, sí, compte, no m'ho diguis, això, que et porto uns quants anys. No m'ho diguis, això.
1: No, digues, aquesta cançó és per... Bueno, el 2010 jo vaig començar a sortir amb la que és la meva dona, quan encara estàvem aquí al darrer any, no?, que vaig estar jo aquí a Mallorca, abans de marxar a Màlaga, i... Bueno, va sortir aquesta cançó i l'escoltàvem a totes hores, tant la Carla com jo, i... I, bueno, sempre m'ha acompanyat, no?, durant tota aquesta trajecte. Em recorda que, pues, bueno, els inicis, no?, de la meva relació amb la meva dona i, i, bueno, és una cançó molt important.
0: Clar que sí, que s'emotiva per tu, lògicament, per aquells inicis al 2010, on començaves amb la Carla, es diu? Carla?
1: Sí, la Carla.
0: Amb la Carla, i pràcticament començava la teva carrera també internacional de bàsquet, que després et donaria moltes alegries i algun que altre problemilla. Però, escolta, ara que parles de la Carla, de la família, tens dues nenes, com ens has explicat, però la Carla està tallada des del principi, perquè heu sortit de Mallorca, no?, va venir cap aquí. Com ajuda, com acompanya, com ha estat per la Carla i viure amb un jugador de bàsquet? Vamos.
1: Bueno, jo crec que està complicat. Sí? En els primers dos anys de Màlaga, pues, claro, ella té dos anys menys, llavors les tres primeres anys de relació fins al segon de Barcelona estàvem a distància. No?
0: Clar, perquè éreu molt jovenets, no? Perquè si tu a Màlaga, claro, quants anys tenies? 17? O...
1: 17, sí.
0: Clar, darrer, ella era una nena.
1: De col·le, diguéssim, de batxillerat.
0: Clar, era uns nens, era uns nens.
1: I, bueno, al principi era complicat, perquè, claro, al final depenia molt dels seus pares o dels meus pares, i aprofitar, pues, algun cap de setmana perquè ens veiéssim, perquè, clar, jo ho tenia complicat, no, jo?
0: Sí, sí,
1: començava després fins Nadal, potser un parell de dies, i després ja gairebé fins a que acabés la temporada, no? I bueno, sí que aquests tres primers anys, doncs, és el que he dit, va ser una mica complicat, però, bueno, després ja va aprofitar, va venir-se a Barcelona a estudiar, també.
0: Va aprofitar, clar, aquesta base a Barcelona.
1: Claro. I res, els... Tres anys després, el darrer del Barça abans de l'NBA, pues ja van començar, van decidir anar a viure junts. I, bueno, des d'ahir, pues, a Oklahoma, i després tornar a Barcelona. Molts anys.
0: I ara tornar a Palma.
1: I ara a Palma, sí.
0: I tot junts, i amb les nenes on van néixer?
1: Les dues a Barcelona.
0: A Barcelona, les dues, sí. No? Com es diuen les nenes?
1: Chloe, la gran, i Gala, la petita.
0: Deuen estar supercontentes de tenir el papi molt més, no?
1: Sí, això sí. Clar. D'això no es queixen.
0: Ara no,
1: es queixen
0: sé si
1: altres coses.
0: No sé si recordaran, perquè endavant a veure jugar a bàsquet.
1: Sí, jo crec que la gran, la sobretot, gran, és conscient. Sí. La petita, que al final...
0: És molt petita.
1: Si té 3 anys i mig ara, és, no, tenia... Ni dos.
0: Clar, no se'n recorda. Li hauràs de posar vídeos.
1: Sí,
0: perquè recordi la teva carrera. Bé, parlant d'això de la família, hem dit que vas estar a Màlaga, sortint de Palma de Mallorca, que déu-n'hi-do, no?, de Palma a Màlaga. Aquest canvi, tan jovenet, amb 17 anys, què?
1: També complicat, perquè jo sóc un noi molt introvertit, ara igual una mica menys, no?
0: No ho sembles,
1: després
0: ara.
1: Tants anys, sí,
0: hem passat jo també molt. Ho soc,
1: He viscut molt, llavors, ja ara ja és diferent.
0: Clar.
1: Però sí, donar el vot de marxar-te tu sol, sense els pares, clar, a més de tota la vida, en una ciutat que no coneixes, pues, va ser complicat, no?, al principi, però bueno, vaig tenir molta sort. De fet, tinc un parell d'excompanys que jugaven allà amb mi, bueno, un de la meva edat i un que tenia un any més, i amb els dos tinc relació fins a dia d'avui. I la veritat que entre ells dos, pues, em van acollir molt bé, i bueno, el resta de companys també, i va ser bastant fàcil al final.
0: Va sortir de l'illa, però si més no, hi havia mar, que això és important.
1: Sí, el clima era frescut.
0: I després a Barcelona, que també hi ha mar, però que és una ciutat gran, i que anaves al Barça. Com ho recordes?
1: Sí, bueno, va ser un canvi, un salt a la meva carrera, no? Va ser el punt d'inflexió de dir, me'n puc dedicar a això, no?, i viure d'això. I, bueno, sobretot per la competència que hi havia, no? Al final, cada any, al Barça, pues, tens mínim 12 jugadors de primeríssim nivell que si tu no rendeixes, pues, te treuen el puesto, no? I, però, bueno, també a l'estar dia a dia i competir amb ells a cada entrenament, pues, te fa ser millor jugador, no? Llavors, bueno, en aquell moment vaig decidir donar el salt al Barça, i bueno, veure si, si em podia dedicar i rivalitzar en grans noms de, com el Navarro, no?
0: Que està en vestidor. Imagina't. Sí, sí. Doncs ara ets, segons les estadístiques, precisament després de Juan Carlos Navarro, el segon jugador a la història del Barça que ha jugat més partits.
1: Sí, home, jo sabia que el Navarro no era impossible.
0: Clar, perquè té mil i no sé quants.
1: I estava molt, molt lluny, no? I ja, bueno, el fet de jo començar... Bueno, tenia 19 anys, no? Però, bueno, ja vaig començar més tard que el Navarro i jo vaig marxar 3 anys a l'NBA un. Llavors, bueno, allà també es perden molts de partits.
0: Em vas fer 660 partits.
1: Sí, sí.
0: Diuen que, clar, en jugadors mítics com Epi o Solozabal no es té gaire comptes, no? I per tant, no sabem.
1: Bueno, jo crec que hauran jugat més que jo, també jugaven menys partits.
0: Sí, és veritat, no hi havia tanta competició,
1: ara,
0: no?
1: Sí, ara faran fer l'Eurolliga aquesta nova i al final mos anem a 80 partits per temporada.
0: Li preguntaríem a l'Epi, però no es deixa. No vols entrevistes. No, ho he provat moltes vegades. No es deixa.
1: Ha tancat el segle i el segle ja està. No vols saber res.
0: Escolta, com definiries el Barça per tu? Perquè vas estar en dues etapes, parlem també de la NBA, lògicament, però dues etapes. La primera va ser això que deies, no? Demostrar que podies estar en un equip com aquest, després vas tornar... Com va ser aquests anys? Vas aconseguir, crec que són 15 títols...
1: Bueno, per mi ha estat la meva segona casa. Jo crec que, òbviament, Màlaga pues, li tinc un record especial, perquè al final va ser el trampolín, no? De veure si podia jugar a nivell professional, i sense el Màlaga pues, no existiria el Barça, però bueno, al final he jugat 10 anys al Barça, he estat capità... Bueno, moltes vivències, no? És el club en el que ha estat més amb diferència. Llavors, sempre el tracte que he rebut ha estat de 10, inclús quan no jugava allà, i tinc un carinyo especial per aquest club, i al final tenen un culer de per vida aquí, no?
0: Això està clar, ja veuràs.

0: portes l'escut al pit, Àlex?
1: De per vida.
0: Això no hi ha que t'ho tregui d'allà, no?
1: No, això ja... Una vegada jo crec que jugues allà, sobretot si ets d'aquí, no? De, al final de la illa parlem el mateix idioma.
0: Sí, clar, això és gairebé que... Països Catalans.
1: Sí. Al final, pues, sense dir-te res, jo crec que s'inculca aquest sentiment, no? Pel, pel Barça i... Per mi ha estat un somni. Puc jugar 10 anys en aquest club i haure viscut tantes alegries. No?
0: Aquesta cançó ja ho sabeu, els que sou del Barça sobretot.
1: Que sou del Barça segur.
0: Segur. Jo m'hi conto. Himne del 125 aniversari de, del Futbol Club Barcelona, nascut al, al Pit. Una cançó que pues això, que entra al cor, no? De les persones. No sé si també... Tu segueixes el Barça com a equip, és a dir, el futbol?
1: Sí, a veure, no miro cada partit, ja. Però bueno, crec que tenim equip per disfrutar molts anys.
0: Això té pinta, ja veurem, perquè tot just acaba de començar, com la teva vida després de l'esport, que tot just acaba de començar. Escolta, una curiositat, perquè com deies Palma, doncs a Barcelona, deies que la Carla va venir a estudiar a Barcelona, de fet molta gent, no?, de Palma ve a estudiar a Barcelona, estàs parlant amb mi, parles en català, diguéssim, d'aquí, quan estàs a Palma parles en mallorquí.
1: Sí, a veure, sempre he estat jo castellano parlant perquè la meva mare és asturiana.
0: Ah, d'acord.
1: Llavors a casa i amics sempre hem parlat en castellà. Llavors, clar, quan vaig fitxar al Barça se'm va pegar l'accent català.
0: D'aquí, no? el de Barcelona.
1: Sí. Llavors, bueno, intento, quan parlo en un català, pues, intento treure el català i quan
0: i
1: parlo sobretot
0: bé.
1: Aquí amb la família aquí, que és més de poble i parla més mallorquí, més tancat.
0: Més tancat. Molt bé, Àlex. Te'n vas anar del Barça, però després aquesta etapa de la NBA, que no sé, aquesta etapa va ser Oklahoma, com te'n vas? O sigui, tu portaves 4 anys i te'n vas a Oklahoma. Tu tenies el somni de jugar a la NBA?
1: Sí, jo crec que el somni de tothom que jugava al bàsquet, doncs al final somia, no?, amb jugar, no? El que passa que el 2013, quan jo em vaig presentar al draft, bueno, és quan comences a veure que potser és possible, no? I bueno, crec que des de 2013 pues, vaig tenir darrere els Oklahoma, no?, que eren els que tenien els meus drets, intentant que anés cap allà. I li vaig dir que no cada estiu fins al 16, no? Perquè jo volia jugar al Barça, tenir minuts, ser important, i bueno, formar-me com a jugador aquí abans de donar el salt. No?
0: I això però, ja bueno, ho vas aconseguir, vas guanyar títols, no? Vaig sentir ja important al Barça.
1: Sí, sobretot el darrer any, amb el Sato i el Xavi Pascual, pues, de títols pues, no va ser molt bo, però crec que només van guanyar la Supercopa. Però bueno, jo ja era una peça clau dintre de l'equip i al final pues, jo crec que bueno, es va donar una sèrie de coses. També el tema que el Kevin Durant també va marxar i va deixar tant espai salarial i econòmic que és el que ja la gent se queda. Però també, clar, al final és un jugador de la meva posició que jugava 40 minuts. Llavors, bueno, crec que va ser el moment clau per també disputar pues, una mitjana de 8 minuts o alguna cosa així que vaig tenir a la millor lliga del món.
0: Sí. I com defineixes? Perquè no tot va ser fàcil a Oklahoma, no?
1: No, al final és un salt molt gran, perquè al final són cultures diferents, un país diferent, idioma... Són moltes coses diferents, no? I al final també l'exigència de l'NBA, no? Que és una lliga pues, que juga el mateix número de partits que aquí al Barça, però en 4 mesos menys. I al final és un tute, no? Estàs jugant pràcticament cada 2-3 dies i 82 partits mínim per temporada són molts, no?
0: Clar. Vas tenir certs problemes de salut mental, que és un tema que potser durant temps ha estat bastant tabú, però que doncs, cada vegada està més obert, diguéssim, i que passa a l'esport i a l'esport d'elit, com passa a la vida, no?
1: Sí, jo vaig passar malament el darrer any allà i també per un cúmul de coses, no? Al final pues, estàvem només la meva dona i jo i estàvem sols, a l'equip pues, també eren molts més americans que el primer any, que havia molt internacional. Llavors, bueno, un cúmul de coses, pues, vaig haver d'aturar de jugar a bàsquet, em vaig bloquejar i bueno, vaig començar a treballar la part mental, no? Tu has dit que ara, pues, sí, ara ja s'ha treballat molt més, però pel 2018-19 pues, encara era molt tabú, no? I bueno, es parlava del tema, jo tampoc sabia el que em passava perquè clar, no teníem molts exemples d'aquestes situacions.
0: Ara homes com Ricky Rubio o altres, no? Bojan al Barça de futbol o altres molts. No?
1: Sí. Per sort ara pues, ja tenen molts exemples, i com tu has dit, I bueno, és la figura aquest del psicòleg esportiu, pues, ha agafat més importància com la d'un fisioterapeuta, no?
0: I és important que sigui així. I bé, vas decidir tornar i vas tornar al Barça. Segona etapa al Barça, com la defineixes? Ah, ja vas ser capità i ja et vas retirar com a capità.
1: Bueno, el que he dit abans, al final, després de passar-ho malament, pues, quan ja vaig començar a tenir ganes i tornar a provar, sabia que només seria el Barça.
0: Al final, tenies clar,
1: la meva zona de confort, una casa que ja coneixia i va a prop de casa, no? Com que dius, al final són 25 minuts de vol.
0: Sí,
1: i...
0: sí, no és res.
1: I res, doncs, es va donar, el Barça, doncs, em va oferir contracte i bueno, recordava, doncs, amb els seus altibaixos esportius, perquè per exemple, amb el Sars van guanyar molt, després pues, amb el Grimau i amb Peñarol ja pues, no, però el Covid també, el primer any.
0: Clar, sí, sí.
1: Però bueno, jo crec que és una etapa en la que vaig tornar a recuperar la sonrisa, la diversió per aquest esport, i bueno, també per haver passat això, pues, també m'ho prenia d'una altra manera, no? Amb una altra mentalitat... O sigui, la part esportiva va bé igual, però bueno, ho deixava tot al palau, no? Abans, pues, una derrota, pues, me l'enduia a casa i estava de mal humor i bueno, vaig aprendre a
0: relativitzar.
1: El bàsquet és bàsquet i és molt important i ho donaràs tot allà, però una vegada surts has de desconnectar un poc, perquè és que si no, entres en un bucle, no pot sortir cada vegada pitjor.
0: En tot cas, al final hi van haver molts canvis, de fet el Barça de bàsquet aquests últims anys, i encara veurem ara que hi ha 11 jugadors sí. nous, que difícil, no?, començar amb 11 jugadors nous.
1: Sí, sí, sí, és difícil. A veure, al final també el fet de canviar també d'entrenador, pues, al final, sí, si tens un bloc de jugadors que duen anys, pues, clar, al final et coneixes més i saps com juga i el que li agrada, el que no, i és més fàcil, no?, progressar, i al final, pues, quan fas un equip nou, pues, sobretot els primers mesos que bueno, t'has de conèixer i tot això, saber com juguen els teus companys, pues, fa que l'adaptació sigui més complicada, no? Però bueno, al final fitxar jugadors que tenen molt bon nivell i jo crec que tindran equip per competir.
0: Tu el segueixes? Has anat al Palau a veure partits?
1: Bueno, he anat el dia de l'homenatge.
0: Clar, clar, home. No faltaria que no haguessis arribat a tu.
1: Però diria, no sé si un mes, ara. Em sona com un mes, però no... És que no he anat molt a Barcelona.
0: A Barcelona. Estàs allà, a la Mar de Bea, a Palma. L'homenatge, com et vas sentir?
1: Molt emotiu. Jo em pensava que no, però bueno, el fet de, sobretot quan surts del túnel de vestidors, no?, i et posen el vídeo amb jugades, amb moments de la teva carrera allà, i tota la gent, pues, animant-te, pues, bueno, va ser molt bonic. No vaig plorar perquè va ser curt, però
0: no va donar
1: em dones
0: temps.
1: 30 segons més i segur que acaba algú.
0: Àlex, aquí et dono 30 segons més perquè em diguis, ara que et visualitzes aquell vídeo que et van posar, quin és el gran moment amb el que tu et quedes? És difícil, no?, però de la teva trajectòria al Barça.
1: Sí, quedar-me un és molt complicat. Jo crec que... Home, jo sempre he dit el títol de Lliga del 2014, crec que va ser, 14 o 15.
0: Sí.
1: No, 14.
0: Sí.
1: Que bueno, va ser un any que sobretot el Madrid, pues, està molt, molt bé, van fer el rècord que només van perdre dos partits, van rebre molts de pals durant tota la temporada i al final van aixecar el títol de Lliga allà al Palau, no? I al final crec que és l'únic títol que ha aixecat al Palau amb la teva gent i al final és especial. És especial, sí.
0: Clar, molt especial. Escolta, i ara ja en els darrers minuts, com deies abans que estàs content a Palma, amb la família, amb les dues nenes, amb la Carla, i que estàs content de la decisió que vas prendre. Què és el que està fent Àlex Sabrines, a part del campus, ara mateix?
1: Bueno, doncs pues ara m'he enganxat al golf.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, això diuen que és com una droga, eh?
1: Sí, sí, no, comences i no surts. I després, bueno, el tema de treball, pues, al final, bueno, sí, el campus abans ho portava la meva mare i pues, aquest ha estat el primer any que ho hem muntat, la jo amb ajuda de la meva mare, òbviament, i bueno, pues, al final pues, una mica pues, controlar totes les inversions que he fet durant tots aquests anys, pues, que també ho feia la meva mare, pues, a poc a poc anant introduint-me en aquest món i bueno, començar a dur jo tot el que fa la meva mare, no? Jubilar la meva mare.
0: Jubilar la teva mare. La teva mare deu estar contenta primer per tenir-te a prop.
1: Sí, això segur.
0: Que això segur. I després perquè la jubilis i li deixis que visqui la seva vida.
1: La meva mare, jo crec que al final...
0: Li va la marxa, li va la marxa.
1: Sí,
0: li agrada. És que ja ens passa,
1: al final, sí.
0: Sí.
1: Mira, tot aquest món.
0: Tot aquest món. I així, a llarg termini, tens algun objectiu?
1: És moment d'estar amb la meva família, de si la meva dona pues, vol muntar alguna cosa, pues, ajudar-la a ella, perquè bueno, al final ella ha sacrificat, no?, la seva vida laboral 15 anys per estar al meu costat.
0: Clar que sí, és el seu moment també. Escolta, però una cosa, mai diguis adéu.

0: I és que aquesta cançó amb la que acomiadem l'Àlex Sabrines es diu Never Say Goodbye, de Hardwell, well, ja ho diré. Àlex, no, mai no diguis adeu. Per què has triat aquesta cançó?
1: Bueno, pues mira, si abans vaig triar una per la meva dona, aquesta va sortir 2012-13, que va ser quan el grup d'amics que tinc ara, de, bueno, que som 5 o 6, no? Els més propers, doncs vàrem començar, no?, a juntar-nos molt, veure'ns cada estiu, jo, òbviament, jo, perquè estava de fora, però, bueno, ells també venien molt a Barcelona, a Oklahoma hem vingut un parell d'ells. Llavors, bueno, és una mica això, no?, fins i tot, doncs, el meu millor amic i jo, doncs, ens faran fer el tatu de Never Say Goodbye un estiu que vàrem, em va acompanyar a veure la ciutat, que va ser el 2015, i bueno, també, doncs, per el que significa, no?, al final Never Say Goodbye, mai saps el que et depara la vida, i és un hasta luego, no? No pots dir adeu.
0: Doncs això et diem, Àlex, mai diem adeu, et diem fins a un altre moment, que esperem que tornis al més que es pot de Radio 4. Molta sort i moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a
0: vosaltres. Que vagi molt bé. Adeu.

Doncs diu la cançó Never Say Goodbye, no digues adeu, nosaltres no diem adeu. Continuem aquí al Més que Esport de Ràdio 4, ja sabeu, en aquest nou format que us acompanyarà fins a les 3 en punt de la tarda.

0: Doncs canviem de convidat, perquè passem d'un ex-esportista professional a un esportista amateur, que en aquest cas corre com a filosofia de vida i que utilitza les maratons per superar límits. Un esportista que va molt més enllà, per tant, de la competició, perquè mostra el paral·lelisme que hi ha entre la vida i l'esport. Ho fa a través d'un llibre que avui ens presenta i que es diu Fin, tu corres, tots correm, obra del nostre segon convidat d'avui i que narra la història d'un corredor que des de la seva primera marató fins a la seva trentena ha experimentat en pròpia pell l'esforç, la disciplina i l'emoció de creuar la línia d'arribada una vegada i una altra. Ell es diu Delfí Vilaseca. Delfí Vilaseca Ribalta és de Berga. Es va iniciar com a esportista amb la seva gran passió, el futbol, esport que va practicar en diferents equips durant molts anys i que li va portar moltes coses, la més important la disciplina i la capacitat de treballar amb fermesa que va adquirir en les primeres etapes i que va consolidar en els anys successius. Des de l'any 2016, però, córrer maratons s'ha convertit en una part important de la seva vida i en una nova passió que l'ha portat a descobrir una versió de si mateix més forta i resistent i sobretot a gaudir del camí amb tot allò que l'ha emocionat quilòmetre a quilòmetre. Perquè córrer una marató és molt més que completar 42 quilòmetres, és un repte físic, mental i emocional que posa a prova els límits d'una persona. Al llibre Tu corres, tots correm, l'autor comparteix les seves vivències des dels seus primers passos en aquest món primer desconegut, fins als desafiaments que ha hagut de superar al llarg dels anys. Cada marató és única i cadascuna l'ha transformat d'alguna manera i li ha deixat aprenentatges que van molt més enllà de la esport. I aquí els tenim al carrer Roc Boronat de Barcelona, Ràdio 4, el Delfí Vilaseca i també el seu llibre. Què tal, Delfí? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs encantada de tenir-te tu i de tenir aquest llibre que tinc aquí, que es diu Fin, perquè és que al Delfí li diuen Fin, oi?
1: Exacte, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: A casa o...
1: Exacte, els de casa i els amics, els que em coneixen de sempre, en diuen Fin.
0: Et diuen Fin. Sí. I el llibre diu Fin, tu corres, tot correm. Que, per cert, és curiós el perquè del títol, perquè crec que va sortir així amb una conversa improvisada, diguéssim, amb la teva dona.
1: Sí, aquelles coses surten espontànies, no? Totes les feines que puguis fer a casa, que no són poques, doncs va sortir d'una manera així casual i llavors, doncs, tens una idea, doncs vaig a córrer cuita anotar-la perquè no se t'oblidi. I així va anar.
0: A correcuita, eh? Tot corrent.
1: Tot corrent.
0: Tot ho fas correr.
1: Sí, sí, sí. Tot corrent, sí, sí, sí. La vida és molt frenètica, eh?
0: Vull dir, tant, sí. Portes un bon ritme, tu, no?
1: Sí, sí, sí, perquè entre el treball, llavors les tasques que puguis tenir a casa, has de tenir temps per família, amics i tot, no és fàcil. Però quan una cosa la fas de bon grat, es porta d'una altra manera, eh? S'agraeix.
0: Clar, i tu corres de bon grat.
1: Corro de molt bon grat.
0: De molt bon grat.
1: Sí.
0: Tot i que tu el que t'apassionava d'entrada era el futbol.
1: Sí.
0: I has jugat a futbol durant anys.
1: Sí, sí, molts anys. I és el que has comentat abans. Em va servir de molt, perquè vaig aprendre en tota aquesta època, que no va ser pas curta, el que realment podies aprendre a gaudir de la victòria i a saber no frustrar-te d'una derrota.
0: Que això és més difícil, no?
1: És molt difícil.
0: Perquè gaudir de la victòria tothom en gaudeix.
1: És molt complicat, sí.
0: Clar.
1: Però això hi és, eh? Mm-hmm. I aquesta etapa, doncs, de les millors coses que vaig aprendre va ser aquesta.
0: Mm-hmm. Va ser futbolista amateur?
1: Amateur, sí.
0: No vas arribar a futbolista
1: no,
0: professional?
1: No, la categoria màxim que vaig arribar a jugar en aquella època era preferent.
0: Preferent?
1: Sí.
0: No està malament.
1: No. I llavors, quan vaig acabar tota aquesta etapa d'amateur una mica alt, doncs acabant la cluenda a nivell de veterans.
0: Mm-hmm. O sigui que vas continuar jugant
1: vas
0: a nivell
1: continuar...
0: de... Però ara ja no jugues.
1: Ara ja
0: o
1: no
0: encara
1: jugo.
0: Fas algun partidet.
1: No. Ara ja no jugo.
0: Ja no jugues.
1: Tenia el cos... Si el tinc castigat, ara tenia molt el cos molt castigat a nivell de lesions i això, llavors va ser tancar una etapa molt bonica que em va omplir molt i per encetar-ne una altra.
0: Clar, l'esport d'equip té alguns valors o algunes coses que no té l'esport individual. No sé si es pot dir que un maratonià és individual o no, perquè suposo que sí que estàs molt sol, però també estàs acompanyat, no?
1: És un esport molt individual, perquè quan tu vas a entrenar, tu fas la cursa, corres tu individualment amb tu mateix.
0: Clar.
1: Però mai. Jo sempre dic que és un esport molt col·lectiu, perquè...
0: Sí.
1: Perquè això ho comparteixes, jo especialment amb la meva família, no? Comparteixes, referenciat amb el d'abans, no? Comparteixes les victòries, les satisfaccions i les frustracions, i ho comparteixes amb els altres, i, mm-hmm. i això és el que és més enriquidor.
0: Mm-hmm. Doncs ara parlem del llibre i de la teva trajectòria, de quan vas començar i per què a córrer, però hem de dir així d'entrada, i tu deixes molt clar a l'inici del llibre, que aquest llibre té també un objectiu solidari, i és recaptar fons per la investigació del càncer de pàncreas, que només sentir-ho fa molta por.
1: Fa molta por, i quan et toca de prop, com...
0: A tu t'ha passat.
1: M'ha passat, uh-huh. a través d'uns amics, d'un familiar també, i llavors vaig tenir clar, quan a darrere hi havia una editorial que va apostar pel projecte, doncs buscar un caire de destinació, i, uh-huh. i va ser aquest.
0: Uh-huh. Perquè com surt la idea de fer aquest llibre? Tu havies escrit algun llibre alguna vegada?
1: No,
0: és el primer.
1: És el primer, i t'asseguro que m'ha servit per moltes coses. Una d'elles que no és fàcil escriure,
0: No és fàcil escriure, no. Ja.
1: És complicat. I expressar el que tu puguis arribar a sentir encara és més complicat. Uh-huh. Però bé, és allò que... I això m'ho he demostrat a mi mateix, doncs, que si tu et proposes quelcom, el que sigui, a la vida, el que sigui, doncs a base d'esforç, perseverança, un no defallir, això s'aconsegueix, pots assolir-ho perfectament.
0: Uh-huh. Escolta, doncs, el tema solidari que vas triar va ser el càncer de pàncreas.
1: Exacte.
0: I per fer-ho, tot el que hi hagi de benefici d'aquest llibre anirà per la investigació que fa la doctora Meritxell Rovira. Et sembla que la saludem?
1: Perfecte, i tant. Sí.
0: Doctora Meritxell Rovira, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí bona parlant tarda. Amb el Fin, el Delfí, sobre el seu llibre i sobre aquest fet solidari que en aquest programa, que es diu Més que Esport i que va molt en aquesta direcció, no?, de parlar de l'esport com a eina de molts valors, entre ells la solidaritat. És així, doctora? L'esport, no sé si és esportista o no, si practiques esport.
2: Sí, bueno, faig una mica, però sobretot corro.
0: Ah, també, no?
2: Relació. No maratons com ell, no? Però 10 quilòmetres, 15, sí. Uh-huh. I a mi m'ajuda molt, de fet, córrer, O sigui,
0: sí?
2: En ciència hi ha dies millors i dies pitjors, i a mi córrer m'ajuda per aclarir idees i desagobiar-me, de fet, a vegades.
0: De fet, des del punt de vista mèdic i també des del punt de vista de salut mental, cada vegada està més recomanat l'esport, no?
2: Moltíssim, i a més sabem, en el cas del càncer, que és molt beneficiós, Inclús en els tractaments oncològics, que el pacient faci algú d'exercici, evidentment, adaptat en l'estat de salut en el que està, No que es posi
0: clar,
2: una marató,
0: clar.
2: Però sí, és extremadament beneficiós l'exercici físic per moltes malalties i el càncer també.
0: Parlem del càncer, no només del càncer, parlem del càncer de pàncreas, que dèiem amb el Delfí, fa molta por perquè tothom sap, i ha tingut, ha conegut algú o ha sentit que quan et diagnostiquen un càncer de pàncreas, l'esperança de vida pot ser curta.
2: Molt curteta, uh-huh. Sí. Tenim una esperança de vida de 13%
0: només.
2: En 5 anys. Uh-huh. És, de fet, el tumor més letal a dia d'avui, uh-huh. en adults. I el problema ve una mica en el diagnòstic, els tractaments, la sintomatologia, implica que el diagnòstic sigui tardà, quan ja és massa tard per una cirurgia.
0: Uh-huh.
2: I moltes vegades ja arriben en fase metastàtica i se'ls pot donar un tractament pal·liatiu.
0: Clar, aquest és el gran problema, no?, que quan es descobreix ja és tard, i suposo que d'aquí la investigació que estan fent, perquè la doctora Meritxell Rovira lidera un projecte d'investigació contra el càncer de pàncreas.
2: Sí, i la veritat és que sí, que estem liderant un projecte nou on intentem veure com podem entendre el tumor i la seva heterogeneïtat a partir de les cèl·lules en el que es generen les mutacions. I si entenem bé això, potser entenem la seva heterogeneïtat i podem veure biomarcadors nous que ens permetin un diagnòstic primerenc i, a més, uns tractaments personalitzats.
0: A tot això m'imagino que porta molt de temps. No sabem quan, perquè, clar, tenim ganes que això aviat es pugui solucionar. Com ho portem, això?
2: Ho portem, doncs mira, anem avançant en la investigació. És veritat que mai volem donar falses esperances, no? Però jo crec que en càncer de pàncreas es fan petits passos, uh-huh. però que són molt importants,
0: ja.
2: No? I de fet ara fa recentment aquest any ha sortit un nou tractament que uh-huh. duplica l'esperança de vida de pacients metastàtics, que no
0: molt
2: és
0: bé.
2: Molt, però uh-huh. passet a passet jo crec que entre tots, en tota la comunitat científica, aconseguirem que l'esperança teva vida millori i que no sigui una sentència de mort que et diagnostiquin aquest tipus de càncer.
0: Però per això es necessita investigar, i per investigar es necessiten fons, Delfí, i d'aquí ve que tots els beneficis, no?, que surtin del teu llibre són per ella, no per la doctora, sinó per la seva investigació, no?
1: Sí, sí, exacte. Els beneficis que jo percebo de drets d'autor van destinats íntegrament al projecte d'Eidi Vell.
0: I això ajuda, no, Meritxell?
2: Ajuda moltíssim, però ja no només econòmicament, que sí, que molt, però el fet de solidari, no? Jo sempre li dic al Delfí que al laboratori tothom sap qui és el Delfí i el seu llibre, i ens ha omplert el cor, no? O sigui, crec que hi ha moments que la investigació no avança com ens agradaria, no? Perquè es basa en una hipòtesi que has de validar o no, i a vegades tenim decepcions, i crec que aquesta solidaritat que ve de la gent del carrer, pues a mi m'omple el cor i em fa encara ser més conscient de com, quina sort tenim de que ella ens hagi triat.
0: Què li vols dir a la doctora, Delfí?
1: Jo li vull dir el que quan ens hem vist li he comentat. Bàsicament és un agraïment, no? Tota la tasca que fan, ja només ells amb aquest projecte, sinó tot el sistema d'investigació que estan portant a molts altres projectes, doncs que és una tasca no gens fàcil, no? I no gens agraïda. I llavors, quan veus des de dintre el que realment estan fent, doncs et dones compte que dius, ostres, tot el que un pugui arribar a fer mai és suficient perquè la societat pugui evolucionar una miqueta, res, un passet millor del que està fent.
0: Doncs, doctora, també va passar un càncer, no?, per el que he vist que escrivia.
2: Sí, jo vaig tenir un càncer de mama amb 34 anys.
0: Ben jove.
2: Molt jove.
0: Ben jove.
2: Però, i així també entenc més, no?
0: Clar.
2: Jo crec que tot el que ha anat succeint i el que us deia de l'agraïment al Delfí, jo crec que la vida ens fa entendre que hem de tirar endavant i que el que fem és per tots i pel benefici de tothom.
0: Doncs estem contents que hagi superat aquest càncer. Suposo que el llibre ja l'has llegit, no?
2: Sí, Clar. Sí, és molt guai.
0: És recomanable, no? És recomanable.
2: És molt recomanable i a més és el que diu el Delfí, no? Jo abans de llegir-lo el sentia parlar i deia, no només és per qui corre, no? És una manera de... Hi ha obstacles que hem de superar i a vegades se'ns fa coll avall, no? I se'ns fa difícil. I crec que aquest llibre també explica una mica això, no? A través de l'esport, però a través del sacrifici i d'intentar superar certs límits.
0: Doncs
2: molt xulo.
0: Moltíssimes gràcies per atendre el Més que Esport de Ràdio 4, doctora, i molta sort i avanços en aquesta investigació. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I ara música pel Delfí.

0: Ja ha estat els dos costats. L'afortunada Escatarràs, no sé si està identificat amb el que diu o amb aquesta música, si l'utilitzes quan corres maratons o què?
1: Jo quan corro maratons i quan entreno no faig servir música.
0: Mai?
1: Mai.
0: Ni
1: mai.
0: Tan sols quan entrenes?
1: Ni tan sols. Perquè penso que em perdo tota l'essència pel que tu corres.
0: Ah, sí? Quina és aquesta essència? Faig...
1: Doncs, quan, per exemple, quan entreno i vaig per un camí de bosc, doncs sentir, tan sols amb les petjades que tu fas al camí de bosc, trepitjar les pedres, les fulles, això té un valor incalculable, no? I llavors això es tradueix en la teràpia que tu fas, que mentre fas, ni que sigui poca estona... et descongestiona de les pressions que tens el dia a dia, no? La feina, mal de caps, alegries, fins i tot, no? I per això, i vaig decidir en el seu dia, no perquè decidís, no, perquè surt per pròpia inèrcia,
0: ja.
1: I realment no utilitzo música.
0: No utilitzes música, no. Però hi ha altres moments del dia per escoltar
1: sí,
0: música.
1: Sí, exacte, sí, sí. No n'hi ha gaires.
0: No n'hi ha gaires perquè són, anem
1: sí.
0: Com anem, no?
1: Sí, i aquesta és
0: aquesta
1: una...
0: per què?
1: Aquesta és una d'elles. I aquesta per què? Doncs perquè hi ha uns fragments... Ostres, que quan la vaig sentir per primer cop m'identifiquen. Què vol dir? Doncs que comences des d'un no-res, des de que tens poc, no? I el que vols arribar a aconseguir, que per tu pot ser molt o no, depèn del nivell de conformitat que tu t'exigeixis, saps el molt que t'ha costat. Que has començat des de que ningú t'ha regalat res i t'has hagut d'espavilar. I, evidentment, com que vols tirar endavant i vols continuar, no hi ha res fet, no? I ets ric realment amb el que tens, que a vegades amb poca cosa ho tens tot.
0: Sí, i amb molta vegades no.
1: I amb molta vegades no. Doncs ve d'això, aquesta cançó,
0: aquesta cançó.
1: És molt bonica.
0: Cançó que ens ha demanat el Delfi, el nostre convidat d'avui, perquè vas començar a córrer, vas deixar el futbol i vas començar a córrer.
1: Vaig començar a córrer perquè quan vaig deixar el futbol jo havia sigut sempre esportista i tenia la necessitat de fer esport. I llavors dius, quin esport fas? Jo sempre físicament em trobava molt còmode, molt d'aquells corredors típics i tòpics que van amunt i avall, no? Corren molt, i llavors doncs dic, doncs bé, doncs em poso a córrer.
0: O sigui, tu ja corries al camp de futbol.
1: Jo ja corria.
0: Tu eres de córrer.
1: I corria molt, sí. No és de dir, ostres, corres molt i no trobes res. No, tampoc dic això, eh?
0: Tampoc.
1: Però bé, això ho han de dir els altres. Però realment és així. I llavors, quan vaig plantar-me a córrer, doncs em sentia còmode, i jo sempre dic és com el que puja una escala de molts graons, graó per graó, distància per distància, no? 5 quilòmetres, 6, 7, 8, 10, 15, 21, que és la mitja marató, i jo em sentia bé, em sentia...
0: Em falten quilòmetres.
1: M'ho semblava, no? Però dic, i si experimento això que es diu que corre una marató, el que puguis arribar a sentir?
0: I perquè tu no t'havies plantejat,
1: no,
0: això?
1: Mai. No, mai. I... Però això és d'avui per demà, eh? I són aquelles coses que a vegades no te les pots pensar gaire, perquè si no...
0: No, però si te les penses potser no
1: sí,
0: les fas.
1: Sí, no, fas marxa enrere, segur, eh? I em vaig plantar el mes de març del 2016, doncs a Barcelona.
0: A la Marató de Barcelona, que va ser la primera.
1: Va ser la primera.
0: Que ja l'has fet diverses vegades.
1: Ara. 10 vegades consecutives.
0: Sí, sí.
1: I quan estava allà, que estava anant cap a la nit de sortida, amb uns milers i milers de corredors, el primer que em va passar pel cap vaig pensar, i jo... Què carai faig aquí?
0: Ja,
1: qui m'ha portat fins aquí? Però pensa que aquesta percepció inicial, quan vaig creuar la línia d'arribada, que no va ser gens fàcil,
0: perquè
1: en
0: absolut... Quan vas trigar, ho saps, la primera marató? El temps que vas fer?
1: Sí, vaig trigar 3 hores 40...
0: Bueno, tampoc ha estat tan malament,
1: una cosa, 3
0: per ser
1: hores 45, aproximadament.
0: Jo no n'he fet mai cap, t'ho dic ara.
1: Sí. I llavors... jo estava satisfet perquè havia complert un primer objectiu.
0: Arribar.
1: Clar. Però no estava satisfet amb el temps que havia fet, perquè en aquell moment jo no sabia si era molt o era poc.
0: Clar.
1: Ho desconeixia per complert. Jo sí que sabia que jo a part, em caracteritzo que sóc molt competitiu. Molt. No em conformo.
0: Això et ve de
1: o sigui,
0: mena, no?
1: Si qui feia aquest temps, doncs jo a la pròxima em havia de plantar amb 3.30 i a la pròxima amb 3.20.
0: Que al final és lluitar contra tu mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Més que contra els altres.
1: Sí, exacte. Jo sempre ho dic, el meu únic i màxim rival sóc jo mateix.
0: Tu mateix.
1: Jo mateix.
0: Clar.
1: I amb això, doncs, vas fent. I llavors, sí que realment he sigut així, a base de molt d'esforç, m'he anat superant amb temps i amb diferents curses que hi ha molts, et trobes molts entrebancs i vas fent, i fins aquí. I sí que vaig, aquesta primera cursa, em vaig veure que em va enganxar de ple, perquè vaig notar que hi havia un camp per recórrer i per aprendre, brutal.
0: Il·limitat, no?
1: Il·limitat.
0: I això va ser el 2016 i han passat, doncs...
1: 10 anys.
0: 10 anys. 10 anys i has fet quantes maratons?
1: Més doncs 34. 34. I ara, si Déu vol, doncs, el 12 d'octubre doncs, vaig a Múnic a fer la número 35.
0: La número 35. Sí. I ara en quin temps estàs?
1: Doncs aquí en 3.20, 3.25, 3.30...
0: Anem baixant. Tot i que l'Arcadi Olivés, que et fa el pròleg del llibre, sí, del periodista, diu que hi ha una diferència, perquè clar, la marató us junteu professionals amb,
1: sí,
0: amateurs,
1: sí,
0: que aquesta és una part també interessant, no?
1: Molt interessant.
0: Però ells van a lluitar contra els altres.
1: Sí. I és, diguem, jo crec, hauríem de fer una batuda a nivell esportiu, no? Però jo crec que és l'únic esport que com a mínim a la línia de sortida...
0: Esteu tots junts.
1: Estem tots junts. Tots junts amb els...
0: Imagina't el camp de futbol amb el, sí, sí, la mina al costat.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí, o sigui que tu fas aquests trems de 3 hores llarguetes i amb un que fa 2 hores, estàs allà. Ara, els veus quan tornen.
0: Clar, clar. Però sí, és interessant. Què has volgut transmetre exactament amb aquest llibre? Perquè jo ja els dic als oients sempre que el millor és que el llegeixin,
1: sí,
0: no? I així ho veuran.
1: Exacte, sí, sí.
0: I aquí no tenim molt de temps, però... Què has volgut transmetre?
1: Vull transmetre amb aquest llibre que, bàsicament, amb el tema de l'esport, i en aquest cas el córrer, i jo el que he vist més és que és una metàfora de la vida.
0: Mm-hmm.
1: Perquè amb la marató

0: Donc el clàssic mur que hi és, t'asseguro que existeix.
1: O sigui, que i, arriba un moment que dius no
0: és,
1: puc més.
0: I és. No? Perquè, encara que tu creguis que sí, doncs el cos defalleix perquè és així. El que passa llavors, quan hi ha aquesta barrera, tu l'has de treballar.

0: que mor, fins i tot també les alegries, eh? O sigui, amb una cosa que tu no t'esperaves i et surt sobradament extraordinària, tot i que siguis competitiu i mai és el que tu voldries, a la vida també. A la vida, doncs, amb molts èxits, doncs, és això. I realment, i a mi m'enriqueix molt persones, moltes persones que l'han llegit, que primerament no els agrada l'esport.
1: Això t'anava a preguntar, perquè deia abans la doctora que no és només per gent que corre.
0: No agrada l'esport, ni els interessa, no? I totes aquelles persones que jo dic sedentàries, que arriba el divendres, estan al sofà, mirant sèries.
1: Tot el cap de setmana.
0: I el dilluns s'aixequen per anar a treballar.
1: Perquè no tenen més remei.
0: Exactament. Doncs fins i tot això, més que creure-ho, m'ho han dit que ajuda amb això, i és un valor. I quan et diuen això, dius, ostres, el llibre treu el seu llevat, perquè quan et diuen això, doncs, ostres, endavant, perfecte.
1: És a dir, és un llibre que per ajudar, no per aconseguir més maratonians, no necessàriament, o sí?
0: No, busco això,
1: No busques
0: això. A part que s'explica la història d'aquest personatge, aquest fin, d'aquest viatge fascinant.
1: Que ets tu.
0: Exactament.
1: El personatge és ell mateix, no?
0: Sí, el mateix, sí, ja l'explico en tercera persona.
1: En tercera persona.
0: Que corre maratons.
1: Com si no fossis tu.
0: Com si no fos jo.
1: Ja.
0: Però que el que vol explicar realment i demostrar, no és que sigui millor ni pitjor, en absolut, però que tothom pot aconseguir el que es proposa. Amb dificultats, moltíssimes, sens dubte, però jo sempre dic, no defalleixis, que aconseguiràs el que tu et proposis.
1: Doncs fin, tu corres, tots correm, de l'editorial Cosetània, ja sabeu que és per qualsevol persona, i ara acabarem amb un tema que ell ja ho ha fet, perquè ell escriu, ha escrit. I aquest tema es diu així, escriurem.

0: Escriurem de Miquel Núñez per acabar. Per què?
1: Perquè aquesta és la vessant emotiva, de molta emoció.
0: Sí.
1: Vaig començar a escoltar aquesta cançó per primera vegada. Feia una setmana que un meu amic, molt bon company, d'allà on visc jo, de Berga, doncs li van diagnosticar una malaltia irreversible, i sempre la vaig vincular amb persones que tu t'estimes o que tu coneixes, doncs que no ho passen bé. Ja. Fins i tot quan persones se'n van, quan va morir la meva mare, doncs també. I sempre ho agrada així. És una, jo considero una cançó molt entranyable, que et porta dintre de tots aquests records, que no són pocs, i que a la vegada et fa aflorar totes aquestes emocions.
0: Tots els sentiments,
1: tot
0: no?
1: Tots els sentiments.
0: Que també un sentiment és el del córrer, també te fa aflorar, no?, aquests sentiments. Doncs ho deixarem aquí. Finn, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu, Tu corres, tots correm, és el llibre que ens presenta. Que vagi molt bé el llibre i la pròxima marató també.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies
1: Marga. Gràcies. Una abraçada.
0: Els que ja no hi poden ser, i per intentar que la gent pugui viure molt més, doncs ja ho sabeu, pel càncer de pàncreas, per la investigació, aquest llibre que avui us hem portat en aquest primer programa de la nova temporada de l'Més que Esport de Ràdio 4. Tornarem dissabte vinent. Que vagi molt bé. Adéu.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Molt contents de poder obrir la 47a temporada d'aquest programa de genuïna ràdio pública, que es diu L'altra ràdio, justament quan en aquesta setmana la nostra emissora ha estrenat la seva 50a temporada. Abans de dir-vos els continguts del programa d'avui, el que vull fer és enviar un sentit record en el rubinenc Jordi Preses, que va morir a l'edat de 81 anys a finals del passat mes d'agost. Dic que en Jordi Preses va presidir el Centre Excursionista de Rubí entre el 1977 i 1981, però a més va ser membre de l'Associació de Radioescoltes a Barcelona ADXB des dels seus inicis i va presentar el programa Antena DX a Ràdio Rubí a meitat de la dècada de 1980. Jordi Preses, una persona tranquil·la, afable, amb profuns coneixements del món de la radioescolta, del DXisme i també de les muntanyes catalanes i europees. En Jordi Preses, juntament amb Orlan Pons, va intentar fer el cim del Mont Blanc. Des de l'altra ràdio, un sentit record, el vaig tenir la sort de tractar-lo moltes vegades i, evidentment, lamentem la seva mort fa unes setmanes. Benvingudes i benvinguts en aquesta edició, com us dic, de l'altra ràdio, la del dissabte 12 de setembre, 9 i 5 del vespre, com sempre, a internet, el divendres anterior, ja ens podeu escoltar a RN Audio. Obrim temporada amb l'edició número 2652.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beat.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: arranca y vámonos.
3: Sumari de continguts del primer programa de la nostra temporada. Podreu escoltar el següent enregistrament de Ràdio 4 de l'any 2023, recent en el temps, però bé, ja fa 3 temporades. Bastant particular aquest enregistrament, com ara podeu escoltar d'aquí uns minuts. Presentarem una rumba catalana que s'ha estrenat en aquest estiu, De Mano en Mano, d'en Paco Aguilera. Ja veureu per què tenim avui una rumba catalana a l'altra ràdio de Ràdio 4. Seguim nosaltres sent fidels a la cultura audiovisual i tecnològica. Hi ha un motiu que doncs, ens farà escoltar aquesta rumba. Comentarem novetats tecnològiques amb Javier Otero i Marcos Montero de ThinguPC, divulgació de la intel·ligència artificial a Dojo. Quan entrin en aquest locutori, rebrem en Josep Maria Déu. Parlarem del llibre que ha publicat fa pocs dies sobre els 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyol. Justament fa pocs dies es va celebrar aquesta efemèride. I, si no ens falla la previsió, aquest és el menú pel primer programa d'aquesta temporada radiofònica de l'altre ràdio. Programa que avui fem, Cristian Estanescu, control de so, realització tècnica i sintoniqui a la direcció i presentació. I abans d'entrar en matèria, deixeu-me fer un previ, després d'aquest sentit record que he fet amb en Jordi Preses quan he obert programa, i dir-vos que pel que fa als continguts de la temporada de l'altra ràdio, en gran part mantindrem els espais que hem tingut durant les últimes temporades. Això vol dir que cada mes passaran pel nostre programa doncs, uns 25 especialistes. No serà el cas del programa d'avui, que és un programa diferent del que és habitual. Tindrem algunes novetats, com una secció dedicada a la història de la ràdio esportiva, amb en Joan Manuel Sorroca, una altra dedicada a les memòries d'un tècnic de so, amb en Xavier García, i alguna altra novetat que anireu escoltant en properes setmanes. Algun col·laborador, per raons personals, no podrà seguir formant part de l'equip del programa, com és el cas de l'Eduard García Luengo, que per cert ha publicat en el web de l'Altra Ràdio, altraradio.cat, dos nous llibres electrònics gratuïts en format PDF de comunicacions a l'espai. Un de 26 pàgines, l'altre de 33 pàgines. Aquests exemplars en PDF els podeu descarregar al web altraradio.cat. Cliqueu a la imatge Comunicacions a l'espai i accedireu a l'apartat on estan publicats un total de 5 exemplars, dos dels quals són nous d'aquest estiu. Tots aquests exemplars contenen molt material didàctic, educatiu sobre les comunicacions, l'espai, amb enllaços per poder accedir a molta documentació, i són molt interessants per poder divulgar temes de comunicacions, de l'espai, per fer experiències amb gent jove, en centres educatius, en centres acadèmics, en llocs de lleure o bé a casa. Dic que, amb aquesta publicació, l'Eduard García Luengo tanca la seva col·laboració regular a l'altra ràdio. La va iniciar, que està dit aviat, a principis de la dècada de 1990, amb una secció dedicada en aquells moments als audiovisuals i

0: multimèdia i ha estat un dels col·laboradors més veterans i més implicats de l'equip del nostre programa, facilitant a més la possibilitat de fer moltes edicions especials ja fa anys de l'altra ràdio cara al públic, al Centre Cultural de la Fundació La Caixa o bé al Caixa Fòrum de Barcelona. Sense col·laboradors com l'Eduard García Luengo no es pot entendre que l'altra ràdio estigui justament començant la 40a temporada a Ràdio 4, 47 anys, que està dit aviat, i tampoc es pot entendre que el nostre programa hagi estat guardonat amb una desena de premis durant tots aquests anys a la divulgació de les telecomunicacions i de les tecnologies de la informació i la comunicació. Eduard, moltíssimes gràcies per formar part de l'equip de l'Altra Ràdio durant 3 dècades.
1: L'Altra Ràdio Vintage, amb en Sintoniqui, sempre Ràdio 4.
2: L'Altra Ràdio Vintage.

no canviarem el costum que tenim d'unes temporades ençà de, al principi del programa, posar algun fragment històric extret de l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, un projecte col·laboratiu, participatiu, que ja té més de 16.000 fragments radiofònics que es pot escoltar a arxiuradio.uab.cat. arxiuradio.uab.cat. Avui escoltarem un fragment per celebrar els 50 anys de la nostra emissora de Ràdio 4, en el moment que s'obre la 50a temporada de Ràdio 4. Es tracta de la cançó que va cantar l'equip de Ràdio 4 en el Radio Passion del 2023, amb moltes veus de la casa, entre altres la de la nostra actual directora, Sònia Urbano.

0: L'altra ràdio, amb Cint Tuniqui.
1: Déu-n'hi-do, la gent de Ràdio 4 en aquell 2023, com cantaven en el Ràdio Passion. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs bé, com obrim temporada en el nostre programa i Ràdio 4 està celebrant, com jo us estic dient, els 50 anys, volem fer una petita celebració avui, i a mi m'agrada molt la rumba catalana, volem escoltar una rumba catalana. Una rumba catalana que s'ha estrenat aquest estiu, que es diu De Mano en Mano, que siga la tradició, interpretada per Paco Aguilera i Tiago Maya, i una rumba que, a més d'unir dues generacions, entre moltes altres coses, tracta dels telèfons mòbils i de les xarxes socials.
2: Oye, Tiago, no me cambien la guitarra por pantalla, que la rumba catalana se transmite, que la rumba catalana...

0: És que hi ha moments que s'ha de dir mòbil no rumba, sí. És una molt bona lliçó, aquesta lletra que va escriure el Paco Aguilera. Videoclip d'aquesta rumba, de mano en mano, que sigui la tradició, el podeu veure al canal de YouTube de Paco Aguilera. Aneu a YouTube, poseu Paco Aguilera, veureu el Paco Aguilera, veureu el Tiago Maia, que té 9 anys, tocant aquesta rumba en diversos llocs de Calella de la Costa. I ni que som un programa, nosaltres, de divulgació tecnològica, deixem a fer una pinzellada musical, perquè volíem aprofitar aquesta rumba estrenada aquest estiu, que tracta dels telèfons mòbils, de les xarxes socials, per contactar amb en Paco Aguilera, que és un dels bons i veterans músics de rumba catalana. Va néixer a principis de la dècada dels 60 a la ciutat de Barcelona. Ha voltat pel món cantant i tocant rumba amb la seva guitarra, o bé ha format part de grups. Per exemple, Rumba 2000, que va publicar un disc ja l'any 1976, Tápate, María, tápate, amb Los Gachos, també aquell 76, Amor Gitano. El 91 va signar un contracte amb la CBS Sony, déu-n'hi-do. Va publicar Los Rolling por Rumbas, amb versions amb rumba dels Beatles i dels Rolling Stones, època que els grans Manolos també van versionar coses dels Beatles, com també sabeu. Ha treballat a Alemanya, a Suïssa. L'any 2007 va marxar cap a Miami i va viure i va treballar força anys a Miami. I, a més, doncs, en els últims anys ha tornat cap a Catalunya per establir-se a Calella de la Costa. Paco, molt content que avui estiguis a l'altra ràdio, de Ràdio 4. Digue'm com va sorgir aquest De Mano en Mano, que sigui la tradició. Com va venir aquesta idea?
1: Bueno, moltes gràcies por contar con la meva assistència, con la meva música, ¿no? Pues esta canción de Mano en Mano surge porque el año pasado, me parece que fue, hicimos un concierto, creemos la temporada de rumba catalana en el Teatro Flamenco de Barcelona, aquí en Barcelona. Y bueno, uno de los músicos que siempre me acompaña, o está acompañando en muchas actuaciones, es Petete Maia, que es un bajista, un gran músico catalán, un pedazo de persona. Y en el día del show de la actuación se trajo a su hijo, a Tiago, que actualmente tiene 9 años, pero entonces tenía unos 8 años. Y nada, y me dice el niño, ¿puedo subir contigo al escenario ahí? Y digo, pues como que no, venga, súbete así al escenario. Bueno, el niño se subió arriba y de verdad, sinceramente, que es un fuera de serie, toca la guitarra, canta, toca la percusión, de verdad, realmente un fenómeno, un niño fenómeno. Entonces, y de ahí surge la idea.
0: Sí, sí.
1: Me surge la idea y digo, hostia, esto hay que plasmarlo, esto hay que hacer un videoclip, hay que hacer una canción dedicada. Y entonces se me ocurrió la idea esta de la tradición, ¿no? Claro, yo tengo ya 60 y tantos años, el niño tiene 9 años, sí. Pues imagínate,
0: está
1: la
0: claro.
1: Tradición. Y ahí digo, ahí vamos a meter a mis nietos, a mis sobrinos, a mis primos, y así surgió la idea. Y bueno, y en el videoclip, cuando lo veáis, pues ya verás que ahí sale, bueno, salen los Lachos, está el Agüita, está Alfonso de Tosa, está Emilio Calabuch.
0: I tant, gran guitarra, Calabuch, ¿no? Calabuch del Maresme, sí, sí, que surten en el videoclip, ¿eh? Videoclip, canal de YouTube, Paco Aguilera. Sí, sí, de diferents generacions. Tu, Paco, utilitzes les xarxes socials, com tothom a dia d'avui, per divulgar el que fas. Què et resulta més útil a tu? El món d'Instagram, el món de YouTube, el món de Facebook? Per on veus que té més ressò a nivell de l'activitat professional que tu desenvolupes?
1: Bueno, a mí sinceramente la que utilizo mucho y me hace mucho servir es el YouTube. Lo uso muchísimo. Y el que me hace servir mucho, hay mucha gente que usa Instagram, otros, pero a mí es que el Facebook es el que yo realmente utilizo muchísimo para la relación que yo tengo, ¿no? con la gente que me sigue. Y el Facebook me hace realmente mucha utilidad. Cuando hago un concierto y tal, realmente donde lo anuncio más o lo hago publicidad, eso en el Facebook. I bueno, a mi personalment a mi me da resultado.
0: Doncs si no coneixíeu l'existència de Paco Aguilera, vol dir que no esteu massa situats al món de la rumba catalana, que és perfectament possible, tot i aquesta llarguíssima trajectòria, ni que últimament estan més als Estats Units. També teniu un web oficial, pacoaguileraoficial.com, tot seguit, Paco Aguilera Oficial, tot seguit, .com, però si no, Paco Aguilera en el canal de YouTube o a través de Facebook, Paco Aguilera. Una altra qüestió que et volia plantejar, aquí nosaltres a l'altra ràdio ja hem fet proves amb el cèlebre Suno, aquest sistema d'intel·ligència artificial que crea cançons, que és fascinant, que li pots dir que et faci una rumba catalana i li col·loques una lletra, te la canta i en un moment disposes. Tu que ets un gran improvisador, moltes publicacions que veureu de Paco Aguilera estan programes de ràdio, de televisió, com si ara el tingués aquí al costat amb la seva guitarra, li digués, sisplau, Paco, alguna cosa que digués l'altra ràdio, Ràdio 4, 50 anys, en un moment ens crearia alguna estrofa i amb el ventilador de rumba catalana acompanyant-se ens ho faria, és un gran improvisador en Paco Aguilera. Com veus aquest món que es poden fer, diguem-ne, temes com a botifarres i com a xurros, però que d'alguna manera semblaria que us entra en competència? Com ho veus?
1: Realment, yo pienso que esto se ha adelantado muchísimo. Y realmente hay que buscarle lo positivo, ¿no? Porque si le buscas lo negativo, todas las cosas tienen negatividad. Pero yo lo que le veo positivo a la IA, y creo que le ha dado un buen impulso a muchos creadores, que realmente llevamos toda la vida creando, ¿no? Y llega un punto donde cuando tú quieres hacer, dentro de lo que es la rumba catalana, sinceramente no hay mucho problema, porque la rumba catalana se identifica con una guitarra, unas palmas y un bongo, ¿okay? Pero cuando en el caso mío, por ejemplo, que he estado viajando por todo el mundo y he hecho versiones de los Beatles o del Rolling o de Elvis Presley o de cualquier persona o estilo de música que se me ha cruzado en mi camino, yo lo he creado. Pero hoy en día lo que noto interesante en la Suno, por ejemplo, es que tú dices, bueno, a ver, voy a probar esta canción, ¿cómo sonaría entre rumba, pero con acompañamiento de blues, o acompañamiento de rock, o acompañamiento de rumba, o acompañamiento de tango? Creo que es una manera para ver y comprobar cómo te sonaría.
0: D'acord, tenir maquetes ràpidament, i tu com a creador aprofitar la teva maqueta per després tu amb els teus instruments, exactament, i els teus músics fer la versió definitiva. Veus, és una aplicació que no hi havia pensat, un sistema, diguem-ne, de prova ràpid, sense gastar diners, sense emprar gaire estona, no? Per tant, hi trobes una molt bona utilitat. Doncs mira, està molt ben pensat, això. I per acabar dir que en Paco Aguilera, l'any 1997, que aleshores estaves també molt situat a la ciutat de Rubí, avui que hi hauria programa recordant a un rubinenc que fa pocs dies ens ha deixat, el Paco Aguilera també molt lligat a la ciutat de Rubí, en els anys 97 vas crear l'associació rumbera Paco Aguilera, que ara el retornat cap a Catalunya després d'estar als Estats Units, a Calella de la Costa, surt en el teu videoclip, l'has recuperat, no? I també intentes divulgar rumba catalana, però alhora també fer una mica de formació.
1: Bueno, realmente el objetivo que pretende de la asociación rumbera es realmente que no muera, que no decaiga lo que es la tradición de la rumba catalana. Entonces, nuestro primer

0: El objetivo es fomentar la rumba, sobre todo a los chavales, y tenemos un apartado donde llevamos muchos años trabajando con chavales, con niños especiales, y nuestra ilusión y nuestro esfuerzo es trabajar con chavales y darle a conocer lo que es la rumba, lo que es la percusión, el ventilador, la interpretación, y que realmente cojan la esencia de lo que es la rumba catalana, la música tradicional nuestra de aquí, de Cataluña, y que eso siga para adelante. Entonces, lo que hacemos en la asociación es simplemente intentar fomentar y que siga la tradición. Y después los fines de semana, y cuando hacemos, bueno, hacemos concentración, y muchos de los socios pues dan a conocer sus composiciones y cantan y nos juntamos e intentamos pasar realmente un rato agradable, pero siempre pues en esa armonía familiar, ¿no?
1: Bon fet, doncs, Paco, molt content que avui hagis pogut estar a l'altra ràdio. Potser algun oïdor del programa aquest tecnològic de cultura audiovisual avui descobreix un rumbero bo, rumbero bàtara. Paco Aguilera, el seu web, pacoguileroficial.com. Felicitats per aquesta magnífica rumba de mano en mano, que sigui la tradició, i com diu aquest nano, el Thiago Malla, a vegades quiero mi guitarra i no el ordenador, no? S'ha de saber combinar les dues qüestions són útils i tenen els seus moments. Paco, moltíssimes gràcies, llarga vida a la rumba i felicitats per tants anys de magnífica activitat professional.
0: Moltes gràcies.
2: L'altra ràdio amb Sintonic.
1: Seu al meu costat dos grans divulgadors de l'equip de l'altra ràdio des de ThinkUPC, una empresa que treballa al servei d'altres empreses i institucions des de la Universitat Politècnica de Catalunya. Seuen i al meu costat el Javier Otero i el Marcos Montero, que són respectivament els responsables d'intel·ligència artificial i de transformació digital de ThinkUPC. Recordem-ho potser més precisió, Javier, Marcos, breument, tu mateix, et sembla, Javier, ho he dit bé, dins de la Universitat Politècnica de Catalunya, universitat pública d'un nivell internacional notablement alt de formació tecnològica, que és informàtica, telecomunicacions i altres disciplines, ves per on trobem ThinkUPC ja fa uns quants anys, que no treballeu pels alumnes de la Politécnica.
3: No directamente, de hecho nosotros a través de otra empresa del grupo que es UPCnet, trabajamos directamente para la UPC y los alumnos, y desde ThinkUPC damos servicios a otras empresas y a otro tipo de instituciones, administraciones públicas también, intentando transferir un poco el conocimiento este avanzado tecnológico que tenemos en la universidad mediante la creación de servicios y prestación de servicios a otras organizaciones.
1: Que ja fa temps que ho vam dir al programa, també ara l'edifici on teniu la vostra seu, també amb unes àrees específiques ja fa mesos dedicades a la intel·ligència artificial, noves disciplines, evidentment, posar en valor la funció d'aquesta universitat pública, la Politécnica de Catalunya, com tantes universitats públiques catalanes, a un nivell doncs molt, molt, molt alt. Parlem en aquesta col·laboració d'avui una mica, mirem cap a la intel·ligència artificial, comencem amb tu, Javier, una mica grans fases, crec que ens en diràs unes tres, del que ha estat l'evolució de la intel·ligència artificial, i també, si et sembla, una mica, que a vegades també és bo, visions positives, però també amb alguna conseqüència, podríem dir, pot ser negativa pel medi ambient, i a dia d'avui, en el moment que estem, una mica la visió crítica del que pot suposar. T'escoltem atentament.
3: Sí. De hecho, no hablaremos del principio de la inteligencia artificial.
1: Los años 50, el test de Turing, la cuestión... No, això...
3: Solo desde el 2022, que aparece ChatGPT...
1: Quan això té un ús públic ampli.
3: Correcto.
1: Des del 2022 fins al moment que estem.
3: Sí, de hecho, la primera generación de IA generativa como tal, como la que conocemos por ChatGPT o Gemini, es la de la IA que es capaz de generar lenguaje prediciendo la siguiente palabra, por decirlo de alguna manera. O sea, es decir... creando un modelo de lenguaje que entienda cómo hablamos los humanos y que sea capaz de completar frases o responder a preguntas, porque se ha entrenado con muchísimas palabras, muchísimos
1: D'acord.
3: Textos, miles de millones de palabras.
1: I que això va sorprendre molt, construir uns textos amb una coherència, amb una qualitat molt elevada i independentment, però que no era menor en aquell moment, que el que pogués dir fos una falsedat total perquè les
3: Correcte.
1: Dades que tenia no eren vàlides o perquè doncs, es va equivocar o va agafar coses d'aquí o d'allà i començava a dir coses no certes, però amb coherència, amb qualitat i sobretot amb una interacció amb les persones fascinant que va cridar molt l'atenció en aquells
3: sí.
1: anys 22, 23, 24 o encara dia d'avui.
3: Sí.
1: Aquesta interacció tan educada, tan coherent, no?
3: Que, Correcte. De hecho, era una inteligencia... En 2023, a principios, teníamos una inteligencia artificial que hablaba nuestro idioma, de hecho, cualquier idioma hablaba, generado por los humanos, que sorprendía mucho por esas capacidades, pero que en algunos sentidos era bastante tonta. Por ejemplo, le hacías multiplicar una operación sencilla y se equivocaba, como
1: sí,
3: dices,
1: sí.
3: ¿no?
1: O sea, que en alguns casos no estava a l'alçada
3: doncs,
1: del que l'embolcall mostrava.
3: Pues esto...
1: Generativa, crec que el nom venia del sistema estadístic.
3: Sí, al final
1: no?
3: és
1: que
3: una herramienta
1: no?
3: probabilística. Sí,
1: que hi ha un tipus d'estadística que es deia no? uh-huh. generativa, si ara m'equivoco, m'excuso, que d'aquí prenia el nom.
3: Sí, de
1: perquè
3: hecho...
1: són sistemes estadístics el que utilitzava.
3: Exacto, que al fin y al cabo lo que hacen es ponerte la siguiente palabra más probable
1: D'acord.
3: Que encaja con lo que
1: sí,
3: tú le has
1: dicho.
3: Sí, però
1: que aquest nom semblaria que era d'alguna manera doncs, tret de l'atzar i que venia d'un model estadístic que ja existia prèviament i que es deia
3: sí.
1: d'aquesta manera. Següent fase.
3: Correcto, digamos que esta anterior solo había aprendido de leer textos, ¿no? La siguiente fase fue la IA razonadora. Y esto fue un par de años después, sobre todo en 2024, veíamos ya que había modelos de inteligencia artificial que hacían una cosa tan sencilla como, antes de responder, razonar durante un rato. Razonar era predecir más texto, o sea, generarse un texto de razonamiento, y no solo estaban entrenados con textos, libros, etcétera, hechos por humanos, sino que también estaban entrenados con razonamientos generados para resolver problemas. Es decir, estaban entrenados por refuerzo, que se llama, como los sistemas que aprenden a jugar al ajedrez o a cualquier juego, con razonamientos que sabían que algunos conducen a una conclusión correcta y otros conducen a una conclusión errónea. Entonces eran capaces de imitar ese razonamiento. Ya no solo imitaban la creación del lenguaje como los humanos, sino que también imitaban la manera de razonar. Y esto les llevaba a tener conclusiones mucho más elaboradas,
1: más sólides, y para algunas feines imprescindibles semblaria evident, ¿no?
3: Sí, sí.
1: Para algunas cuestiones una mica més complexes que no que em posis a mordre una determinada informació
3: sí.
1: que vull saber com al principi, doncs, que sé, doncs la localitat de Blanes a Catalunya dona algun consell per visitar Blanes, ara ho dic jo així d'imprevist, i que doncs, et donava un text que en algun cas doncs, podia ser molt cert i en algun cas doncs, era coherent però que no s'adequava a potser el que es pot visitar Blanes, etc. Però en aquest cas de la intel·ligència artificial amb raonament ja hi havia aquest pas endavant.
3: Y entonces esto...
1: ¿Y el tercer paso?
3: El siguiente paso era, vale, y una vez que ya sabemos razonar, vamos a darle a la inteligencia artificial la capacidad de utilizar herramientas externas, de buscar por internet, de escribirse un código de programación y ejecutarlo para resolver un problema, o de incluso utilizar los sistemas de información que tenemos en nuestra empresa para consultar un dato, escribir un dato...
1: ¿Cómo es digo que esta fase?
3: Esta es la inteligencia artificial agéntica.
1: Es veritat.
3: Que es
1: la
3: poco...
1: primera vegada que vaig sentir la paraula no farà pas tants mesos, va ser aquí a l'altra ràdio amb vosaltres.
3: Correcte.
1: Que va fer un espai sobre inici de la intel·ligència artificial agèntica. Jo era el primer dia que ho escoltava. Per tant, no fa pas gaire temps.
3: No. De hecho, un poco este año es el año de la inteligencia artificial agèntica.
1: D'acord.
3: Y lo que está pasando...
1: Un 2026 pot ser, diguem-ne, un dels que s'ha començat a implementar.
3: Correcto. Entonces, ¿qué efecto lleva todo esto? La verdad es que cada una de estas tres generaciones tiene un efecto que es que consume mucho más que la anterior. Porque genera muchas más palabras, mucho más razonamiento, mucho más uso de herramientas.
1: D'acord.
3: Consume muchos más tokens,
1: sí.
3: que se llaman.
1: D'acord.
3: Y entonces...
1: Més necessitat de càlcul computacional,
3: claro.
1: això
3: sí.
1: que el gros és supercomputador, per
3: sí.
1: agafar un exemple, vol dir més energia elèctrica,
3: sí.
1: i per refrigerar allò, a dia d'avui... bastants més litres d'aigua de refrigeració.
3: Sí, de hecho, solo una empresa, por
1: sí.
3: ejemplo, OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, a principios de este año decía que necesitaba 2 gigavatios para poder alimentar el servicio de ChatGPT. 2 gigavatios es la potencia de 2 centrales nucleares o la potencia que necesita una ciudad como Barcelona.
1: Clar, això és una brutalitat si només es tracta de dir què he de fer si vaig a Blanes, on puc anar a la Palomera,
3: sí.
1: vaig vostè cap aquí, vagi dinat al restaurant, no diré quin,
3: sí.
1: de Blanes, però clar, això hi ha maneres més econòmiques sense gastar energia
3: sí.
1: que també hi pots arribar ni que sigui invertint 5 minuts més per
3: Correcto.
1: Internet, no?
3: Y esto era a principios de
1: clar,
3: este año.
1: Clar, clar.
3: Las predicciones son que en 5 años han dicho que necesitarían más o menos, solo esa empresa, 250 gigavatios. Esto quiere decir 250 250 centrales nucleares, 250 reactores nucleares únicamente para dar potencia al uso de ChatGPT. Mundo hoy hay 437 reactores nucleares. Por tanto, una sola empresa puede necesitar más de la mitat de la potència.
1: Això és un tema gens menor, que potser seria interessant de deixar per aquestes qüestions en el moment que estem, per temes realment rellevants, transcendents, i els altres, d'alguna manera, intentar-ho anar combinant amb la manera clàssica, ni que sigui per invertir una mica més de temps, i a lo millor no haver d'estar tothom pendent o demanant dibuixets i creacions digitals, les que vulguis cada dia, i això consumeix energia molt satisfactori. Una nova anada a Google, Marcos Montero, Javier Otero a Ràdio 4 amb monocicle, i amb l'any 22 del segle, en aquest cas 20, ja no del 21, i sí, però clar, fa falta cada dia tanta quantitat, no hi pot haver-hi continència. Amb altres coses, la societat també se'ns està recomanant de tenir continència, no? Perquè suposa evidentment una sèrie de problemes climàtics o d'ecologia que no són gens menors. Alguna última idea, si no saltem cap al Marcos, que ens comentarà coses aplicades més a nivell d'empreses, sí. No? Una mica quina evolució tu has vist, quines tendències heu detectat al propi lloc de ThinkUPC on treballeu?
4: Doncs ha passat una mica això, si vull dir que durant aquests darrers 3-4 anys que portem amb aquest boom de la IA, les empreses han començat o van començar a adoptar massivament la intel·ligència artificial, fins al punt que en moltes empreses, sobretot, no, grans referents americanes, no, les grans tecnològiques, han començat fins i tot a donar-li als seus empleats una quota de tokens que has de gastar, que havies de gastar forçosament cada mes. O sigui, si tu no estaves gastant tots aquests tokens, o sigui, si no estaves fent servir la IA a full, et fem fora, perquè tu no estàs aprofitant. O sigui, llavors, si no estàs aprofitant, o sigui, no em serveixes. O sigui, hem arribat a aquest punt, no? O sigui, hem arribat. Però ha passat una cosa derivada d'aquesta evolució que diu el Javier. Les empreses de la IA que han vist, que clar, el seu consum, com diem, cada cop és més elevat. O sigui, tenen un consum energètic brutal, tenen no només un consum energètic, sinó una inversió en maquinari elevadíssima. Clar, o sigui, clar. No? En entrenar models també i tal, però cada cop màquines més sofisticades, amb més consum energètic.
1: També han estimulat en el món capitalista i de consum un consum massiu i ampli, no? Vull dir, que la IA la fa i servir la nena que té 6 anys a la senyora que té 44, fins i tot si alguna àvia s'anima, que ho pot fer-ho perfectament amb 89 anys, i que potser per moltes coses no totes aquelles dones necessàriament ho han d'utilitzar, i amb alguna cosa està molt bé que la utilitzin i que no té preu de poder utilitzar, està claríssim, no?
4: Però fins i tot
1: tenir
4: així,
1: tenir criteri d'alguna manera,
4: aquestes,
1: no?
4: Empreses estaven perdent diners.
1: Yeah.
4: O sigui, resulta que OpenAI o Anthropic, aquestes empreses perden diners. Bueno, o sigui, però de manera escandalosa.
1: Sí, de moment estan creant la necessitat, l'addicció, però que el negoci encara no surt en els comptes.
4: Com que ara estan moltes, unes quantes d'elles, Anthropic i OpenAI, les més famoses, sí, estan disposades, bueno, disposades no, volen sortir a borsa.
1: Clar, clar.
4: Durant aquest any, una de les coses que els hi convé és fer-se rentables.
1: Clar, clar.
4: Perquè, d'alguna manera, bueno, siguin més atractives, sí, pels, sí, inversors. Què han fet? Doncs han començat a pujar els preus. Els tokens ja no valen igual.
1: D'acord.
4: Tant per una qüestió de preus directes...
1: Aquí com potser ja no fa falta que el treballador tal l'utilitzi tants.
4: Com per una qüestió de...
1: Amb un 10% potser quan ho necessitis va bé i la resta seguim per una altra línia, no?
4: Exactament. I això ha impactat,
1: d'acord,
4: en les empreses com, sí, la nostra o, sí, com les grans tecnològiques que li deien als seus treballadors...
1: Barra lliure.
4: Barra lliure, o fins i tot et faré fora si no fas servir,
1: sí,
4: tota la IA.
1: Sí, que sembla una cosa sorprenent, però
4: que passava,
1: que ho coneixes.
4: I ara ja no. O sigui, ara és frena. O sigui, dir, no volem fer servir la IA de qualsevol manera, com tu bé d'elles, era, no, raonem primer,
1: clar, clar,
4: mirem a veure a quin model li podem donar,
1: està
4: quina
1: clar,
4: feina, fins i tot si cal donar-li algun model alguna de les feines,
1: sí, sí,
4: Mirem quin és més barat, quin consumeix menys, per consumir els tokens que cal, i només els que cal i amb el model que cal, no cal demanar-li el més car, no? Estem anant cap a aquest model ara mateix, a les pròpies empreses, perquè si no, també tu, des de les empreses està veient que això farà una factura insostenible. O sigui, si tu has de pagar centenars de milers o milions d'euros l'any només en tokens, arriba un moment en què no acabes de saber si et compensa o no et compensa, no? I aquesta és una reflexió que s'està fent de cop.
1: Bona reflexió la que avui ens han deixat Javier Otero i Marcos Montero des de CinqUPC. Fins la propera, Javier i Marcos.
3: Gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
1: I després d'aquesta dosi de tecnologia, d'intel·ligència artificial, amb dos dels grans divulgadors de l'altra ràdio, Javier Otero i Marcos Montero, un plaer de, en aquest primer programa de la temporada, aprofitant un fet que s'hi escau, de rebre a un company d'ofici i també company amb la docència universitària com és en Josep Maria Déu. Realment, si parléssim universitàriament, parlant el doctor Josep Maria Déu, perquè la seva tesi és ves per on alguna cosa tindrà a veure amb la conversa que ara mantindrem, i en Josep Maria Déu molt lligat també al món radiofònic durant molts anys, treballant fonamentalment en el món esportiu. Content, Josep Maria, que vinguis per primera vegada a l'altra ràdio, de poder compartir aquests minuts de programa amb tu. Abans d'entrar en la matèria del que hem de parlar avui, que té molt a veure amb els 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, fem aquesta pinzellada teva, potser, de biografia radiofònica.
5: Deixa'm dir-te que t'agraeixo molt la invitació. Sinto tenir moltes ganes de venir al teu programa. Doctor Niki, ha estat un
1: també,
5: plaer.
1: També, hem compartit, hem compartit diferents avaluacions de treballs finals de grau a la Universitat Oberta de Catalunya, que sempre ha estat un plaer. Això diguem-ne queda, diguem-ne, pels oïdors del programa fora de la nostra temàtica, però el plaer, com saps, és compartit.
5: Jo vaig començar, podria dir, en aquesta casa, la meva trajectòria a la ràdio.
1: No a Ràdio 4 ben bé.
5: No, exactament.
1: Indirectament. Jo entenc per on vas.
5: Indirectament.
1: Ràdio Joventut, Ràdio Cadena Espanyola.
5: Correcte, correcte.
1: Que després va ser absorbida per Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Exactament, clar. Exactament. De fet, el primer programa que vaig fer va ser un programa que es feia el diumenge al matí, que dirigia en Joan Manuel Sorroca, on es cobrien els partits de futbol de tercera divisió.
1: Mira, aquest any en Joan Manuel Sorroca s'incorporarà a l'equip de divulgadors i d'especialistes i de col·laboradors de l'altra ràdio. Tanquem.
5: És una gran
1: parlant
5: notícia.
1: Parlant de ràdio i esport. Obrirem una secció nova amb ell.
5: Aquest programa que es feia de seguiment de tercera divisió, si no em falla la memòria, es feia simultàniament el que tu comentaves ara, Ràdio Cadena, i Ràdio 4. Es feia conjuntament.
1: Molt bé.
5: Per això t'he dit que podia dir que
1: hi havia en aquell moment la coexistència de les dues emissores. Ràdio 4 compleix 50 anys i al final de Ràdio Cadena Espanyola es havia solapat. És veritat. I després passes per molts llocs.
5: Sí, després vaig anar a Catalunya Ràdio.
1: Ona Catalana també.
5: Ona Catalana, sí, i diguem-ne que aquí es va acabar la meva trajectòria a la ràdio.
1: I en Josep Maria Déu va estar 7 anys formant part de l'equip de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio, del que en aquell moment era el futbol a Catalunya Ràdio, i amb la seva vessant, diguem-ne, acadèmica, ja fa uns quants anys, no tants, va presentar una tesi doctoral al voltant de les transmissions de futbol d'en Joaquim Maria Puyal. A partir d'aquella tesi doctoral, justament ara fa pocs dies, escaient-se que hi havia el 50è aniversari de l'inici de les transmissions de futbol per part d'en Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, Josep Maria Déu ha publicat El factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. El factor Puyal, el tenim aquí, un llibre de lectura 100% recomanada. En un minut, estructura d'aquest llibre i entrem a parlar pròpiament d'aquest gran fenomen que és Joaquim Maria Puyal.
5: Doncs el llibre s'estructura en tres parts. La primera és biogràfica, el llibre explica la trajectòria de Puyal. La segona part seria l'equivalent al mètode, com es fan o com va fer les transmissions.
1: Clar.
5: Per tant, és un manual de
1: consulta. Ara en parlarem, sí.
5: I la tercera part, més enfocada al públic en general, recupera moments històrics del Barça, gols emblemàtics que tothom recordarà, l'Urruti t'estimo, encara Messi, Maradona, mare meva, i tot això, no? I s'explica una miqueta com com és cada un dels gols. Hi ha algunes anècdotes.
1: Ja ho sabeu, una bona lectura, el factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys, Josep Maria Déu, com a autor, recorda'm l'editorial, sisplau.
5: Pòrtic.
1: Pòrtic, eh? Senyor, una editorial també.
5: Editorial Pòrtic.
1: De prestigi. Ubiquem-nos, 5 de setembre de 1976, Ràdio Barcelona, però compte, segundo canal.
6: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
7: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic i, si bé no és considerat com un dels millors de la categoria, sí, s'ha de dir que és un dels equips que...
1: Joaquim Maria Puyal, Ràdio Barcelona, segundo canal, la veu de la locutora que heu escoltat a la careta era la de Maria Dolores Tejedo, en solitari, fent la transmissió d'aquell partit de futbol, un partit on els gols és lo important, i en aquell partit van haver-hi força gols. La narració del quart gol del Barça en aquell partit del 5 de setembre de 1976 sonava així.
7: L'atac de l'equip canari bastant ràpid, per cert, Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb Afifa lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nisquens, se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se, com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó, i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval.
1: Un gran jugador del món del futbol internacional, Johan Cruyff, fa el gol. Un gran comunicador, Joaquim Maria Puyal, narrava aquest quart gol del Barcelona en aquell partit, dir que a l'altra ràdio els oïdors del programa, justament en girar el 2000, veu escollir com a millor comunicador del segle XX la figura de Joaquim Maria Puyal. Per sort, gràcies precisament a Joanol Sorroca i companys d'esports, en aquell moment, uns mesos després, va poder venir a l'altra ràdio, vam poder conversar tota una hora amb la història de l'altra ràdio, doncs també tinc la sort de conversar amb ell. Situem ràpidament a l'audiència. Joaquim Maria Puyal ja treballava a Ràdio Barcelona Cadena Ser, abans de fer, evidentment, el futbol en català.
5: Sí, ell s'incorpora a Ràdio Barcelona en un moment en què Pedro Ruiz, conegut...
1: Un gran showman.
5: Sí, anava a dir, polifacètic.
1: I periodista, que també està lligat a la història de Ràdio Peninsular i Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
5: Sí, Pedro Ruiz se'n va de Ràdio Barcelona, hi ha una vacant i s'incorpora Puyal. Puyal havia presentat la seva candidatura a diverses emissores i considerava que Ràdio Barcelona era una bona opció. Havia descartat, fixa-t'hi, Ràdio Nacional. Per què? Perquè li semblava que Ràdio Nacional era una emissora on...
1: Una mica massa encarcarada, potser?
5: El que li feia angúnia eren les veus.
1: Ah, d'acord.
5: Que havien de ser, en aquell moment, sí, sí, veus, diguem-ne...
1: D'una gran qualitat, d'una gran dicció...
5: Això mateix.
1: I un cert encarcarament a dia d'avui, però que en aquell moment era un gran ofici.
5: I ell pensava que no tenia una veu que arribés a aquest nivell de Ràdio Nacional.
1: D'acord.
5: I per tant va decidir, escolta, aniré a un altre lloc.
1: A Barcelona, a veure si m'agafen. Molt bé.
5: Va donar toms per la ciutat i va parar...
1: I entre els esports.
5: Primer va fer informatius... i programes, com es diu ara, musicals.
1: Sí,
5: fins i tot anuncis, que en aquella època es feien per paraules.
1: A l'altra ràdio ens va recrear un anunci, que era el de la Casa de l'Estilogràfica.
5: Sí.
1: Si aneu a arxiuradio.uab.cat, trobareu, si busqueu a Joaquim Maria Puyal, molts talls. Un és precisament la recreació d'aquell anunci que es va fer a l'altra ràdio, i la majoria, evidentment, és de totes les èpoques de les transmissions de futbol que hi ha fet tant a Ràdio Barcelona com a Catalunya Ràdio. Destacar la figura breument també de Manuel García Terán, director de Ràdio Barcelona, que és en el fons el que li dona aquesta oportunitat.
5: Sí, sí. Després de, diguem-ne, fer el rodatge o l'etapa, no únicament als esports, també informatius, a programes musicals, comercials...
1: Sí, sí, va estar també les obres de José María García, Cadena Ser, en castellà, diguem-ne, ja tenia una trajectòria prou dilatada, tot i la seva joventut.
5: Això mateix. Llavors arriba el 76 i l'oportunitat de fer transmissions en català, i ell proposa a la Cadena Ser, Ràdio Barcelona, formava part de la Ser, i per tant havies d'anar a Madrid.
1: Clar, aquest senyor Manuel García Terán se'n va a Madrid a veure si li autoritzen.
5: Ah, exactament, i li diu dues coses, dues preguntes. La primera, quan presenta la proposta de fer futbol en català, li diu, ja l'entendran? Aquesta és la primera pregunta que li fan. I la segona pregunta que li fan és, ¿y esto quién lo paga?
1: Clar, s'havia buscat l'espònsor.
5: Sí, sí. Aquestes
1: dues... I el van trobar.
5: El van trobar.
1: I aquesta esponsorització, no, de la caixa, que és històrica, doncs s'han mantenint durant molts i molt temps.
5: Sí.
1: Ell fa alguna prova abans d'aquest partit que hem escoltat a l'inici, 5 de setembre del 1976?
5: Sí, fem un petit context. En aquell moment... Aquí a Catalunya es poden escoltar les emissores que transmeten partits de futbol en castellà. Per tant, hi ha un model que és el castellà.
1: Peninsular Miguel Ángel Valdivieso, gran referent, gran narrador.
5: Correcte, gent boníssima.
1: José Luis Fernández Abajo, el que era Radio España de Barcelona, Radio Reloj, la gent de Radio Cadena, el propi Joan Manel Sorroca, que el tindrem col·laborant, i molta altra gent, amb altres companys, un Agustí Rodríguez, etcètera, etcètera. Hi havia grans narradors.
5: Sí, senyor.
1: I me n'en deixo ara abans de memòria.
5: Però
1: n'has
5: dit molts dels importants, diguéssim. Has donat una alineació de luxe. En aquell moment, 76, hi ha un model que és el castellà. I hi ha un altre model que és l'anglosaxó, diguéssim, i també, si vols, el sud-americà.
1: Ah, és veritat, més exagerat el sud-americà,
5: Sí, i l'anglès.
1: D'acord.
5: Llavors ell diu, haig de fer-ho en català.
1: Sí.
5: Què fa? Inicialment el mateix que en castellà, però traduït. Però hi ha una dificultat, que algunes expressions pròpies del moment en castellà s'han de traduir. Per exemple, zafar-se del contrario, que era una expressió que avui fa servir, però que en castellà en aquell moment es deia.
1: Sí.
5: Ell, amb la col·laboració de Jordi Mir, diu escapolir-se de l'escomesa.
1: És veritat.
5: Mm? I així va construint...
1: Que sembla allò del pandó de l'Ales.
5: De l'Ales.
1: Escapolir-se de l'escomesa, que és prou col·loquial, però és un bon català, però que en aquell moment no era habitual.
5: Clar, i es plantegen situacions del tipus, com li hem de dir el córner? El córner és una paraula anglesa, córner vol dir cantonada.
1: I tant.
5: Li hem de dir córner o li hem de dir cantonada?
1: Sí.
5: Llavors, què hem de dir, refri, perquè en aquell moment
1: és
5: refri, o àrbitre?
1: És veritat, hi havia una tradició, no?, de la publicació escrita en català, perquè, clar, hi havia gairebé una nula tradició d'esport explicat en català si no fos la premsa de la República.
5: Sí, hi havia alguna cosa escrita.
1: No hem d'oblidar que Pompeu Fabra fa un programa d'esports a Ràdio Barcelona, que era un senyor coneixedor del món del tennis, i era oral, evidentment, era a Ràdio Barcelona i es hauria escriure els guions. Però, clar, no hi va haver-hi... El senyor Ventalló sembla que va fer unes transmissions per Ràdio Associació d'un programa de la Barça jugat a fora, a Irún, crec, però no hi havia una tradició i no la va poder escoltar a Puyol. Sí que va poder llegir allò publicat, inclús en revistes satíriques, sobre el món del futbol. Però s'havia trobat llenguatge. I aquí és on aquest senyor Jordi Mir, que tu has esmentat, estableix un tàndem amb Puyol.
5: Sí, de cara a fer un corpus lingüístic, una terminologia. Com li hem de dir a l'entrenador? Mister, que és el que es deia en aquell moment, paraula anglesa, o li hem de dir entrenador?
1: D'acord.
5: Doncs a partir d'aquí va cosint el que és el cos, el
1: i
5: patró.
1: I fa unes proves prèvies. De tota aquesta qüestió i decideix el seu model. I potser la gran aportació, que jo crec que això ja s'ha dit molt, però és una gran veritat, és que la gent no només ho havia d'escoltar perquè fos en català. Jo crec que passaria com al principi de Ràdio 4, que és una emissora que neix molts pocs mesos després de que Puyol fa aquesta transmissió. El desembre del 76 comencen els companys de Ràdio 4 a fer tot tipus de programació, que no només s'havia d'escoltar per l'aspecte de la llengua catalana, que hi era molt important i significatiu, sinó que Ràdio 4 es podia escoltar també per la qualitat dels continguts. I Puyol també el que aposta és per innovar. Ell, que tu per això poses el llibre, crea una fórmula, no?
5: Sí.
1: En què es basaria, en un parell de minuts, un minut, aquesta fórmula?
5: A veure...
1: Què aporta les transmissions de futbol Puyol a banda de fer-ho en català?
5: Respecte al català, era obligatori fer servir un bon català. Si el féssim en francès, faríem servir un bon francès, o en italià, un bon italià. Doncs aquesta era una clau. Primer, parlar bé en català, fent un llenguatge associat al futbol. Aquesta era una. La segona, fer-ho bé. que el contingut fos bo. Tercera, servir a l'audiència.
1: D'acord.
5: Aquest és un principi que no s'ha de perdre de vista. A la ràdio, diguem-ne, hem de servir a l'audiència i a vegades ens despistem i servim a no sé qui, als polítics, als directius, a companys, això no pot ser.
1: D'acord.
5: Has de dirigir a l'audiència. I després ja...
1: Amplia l'equip.
5: Sí.
1: No és només un narrador.
5: Exactament.
1: No és només Valdivieso sol, no és només Fernández de Bajo sol, és Joaquim Maria Puyal, però més gent, no? A partir de la... Quina temporada amplia l'equip?
5: 78.
1: Per tant, podríem dir un parell d'anys.
5: Sí, aquí hi ha un element clau, no? A part de que sigui l'Eduard sí. Boet el primer, hi ha un element clau,
1: un
5: que és tècnic.
1: Gran
5: és el micròfon.
1: Clar, Eduard Boet, micròfon sí. autònom, un altre magnífic periodista, sí. en aquest cas, i comunicador, però els tècnics que ho fan factible.
5: Clar, i quan parlem del micròfon autònom, parlem d'un dispositiu
1: sí, sí.
5: que permet deslligar-se d'un punt, no tenir cables que et mantenen
1: sí, sí.
5: estàtic
1: d'acord.
5: i poder-te moure. Això ho fa l'Eduard primer, després ve l'Antoni Bassas, l'Isabel Bosch, en Merlos...
1: I va ampliant, en aquest cas,

0: tancar aquesta temporada, una temporada en la qual el Barça ha guanyat la Lliga i ha guanyat la Copa. Ha estat la 42a de la TDP, la 50a, com dèiem, de les transmissions que fa un servidor. Per tant, moltes gràcies als companys, als col·laboradors, a la ràdio i sobretot als oients, que són l'inici i el final de tot. Moltes gràcies a tots i molt bon estiu.
1: Així acabava Joaquim Maria Pujal la seva trajectòria davant dels micròfons, des de l'altra ràdio, aquest programa que va tenir la sort de fer-li una llarga entrevista, com hem dit. El que aquest que us parla també li diu precisament és les gràcies li hem de donar a Joaquim Maria Pujal per la seva estima a la llengua catalana, per la innovació en la comunicació, per la seva serietat en aquest cas a l'hora de fer qualsevol tipus de feina. Un magnífic exemple dels grans comunicadors que n'hi ha uns quants que ha tingut casa nostra. Doncs en Josep Maria Déu, un altre extraordinari professional a banda de la seva vessant universitària, ha escrit aquest llibre, El factor Pujal, la veu del Barça durant 50 anys, editorial Pòrtic, que val la pena de llegir-lo. Josep Maria, ganes de tornar a compartir micròfon amb tu. Moltíssimes
2: moltes
1: felicitats
2: gràcies
1: per aquesta estima també a la ràdio, per aquesta estima pròpiament a la figura de Joaquim Maria Pujal, i felicitats també tu per formar part d'aquest equip amb les transmissions de futbol en català.
2: Gràcies,
1: de veritat.
2: Gràcies.
1: A tots
2: gràcies.
1: Vosaltres, ens retrobem la setmana entrant i sobretot, molt bona ràdio!

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Comença el Pla Perfecte. Quan és de nit a Ràdio 4, tot sota sospita. Som un espai d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Som Cristian Estanescu i Laura González. I avui tenim cinema, psicologia, música, moltes coses. Queda't que comencem. Gràcies per acompanyar-nos. Per entrar en matèria, et proposem l'artista experimental, la catalana Marina Herlop, i un tastet del seu proper àlbum d'estudi, Deja Deja. Escoltem aquesta cançó, Bliss.

0: Hem escoltat Bliss, cançó de la compositora i pianista catalana Marina Herlop, tercer avançament del seu esperat àlbum d'estudi Deja, que es publicarà el 9 d'octubre, i ja hem escoltat altres tastets. De fet, tot el disc està inspirat en l'estructura de la Jornada de l'Heroi, de Joseph Campbell. Segons la mateixa artista que explicava a xarxes, Bliss en concret correspon a la fase de celebració social de la victòria just abans de tornar a casa. Com has pogut comprovar, electrònica experimental, com ens agrada, d'avantguarda, amb aquest característic també piano minimalista, no? I aquestes bases i aquests beats, aquest ús de la veu virtuosa, que gairebé és un instrument més. En fi, una proposta molt interessant amb la que hem obert avui la nostra coartada. En uns minuts saludarem la Sílvia Catalán, que un any més ens acompanya per resoldre moltes qüestions que tenen a veure amb la intel·ligència emocional, amb la gestió de vegades emocional, però vull començar parlant d'una pel·lícula que he anat a veure, que s'ha estrenat fa uns dies a la cartellera i que per proximitat, per afectació, per com està plantejada, crec que és bastant imprescindible. Anem a parlar de Cronos.
1: Necessitem reforços a les rambles amb bucaries.
2: Hem de passar algú a les rambles, tinc ambulàncies.
3: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les rambles?
2: Què collons està passant?
4: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot pel que poden arribar a fer encara.
9: Hi ha uns terroristes que hem d'atrapar.
10: Si és veritat això que dius, tot això que estem fent aquí no ens ha servit de res.
11: Ha estat una massacre terrible, Dani.
12: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
13: No pot amagar-se eternament. No! Què estàveu fent en aquell xalet?
14: No va ser idea meva, et juro.
15: Me disparéis! No soy yo, no soy yo!
16: ¡Es una cosa!
17: La gente no va a entender que Madrid y Gobert se piquen en su guerra mientras hay terroristas sueltos.
18: ¡Al suelo!
19: Jaume, potser el tenim.
17: Els atraparem.
0: A veure, moltes coses pel que fa a aquesta pel·lícula, més enllà de dir si és un peliculón o no, que en això no hi entrarem. Vull dir, jo crec que no és un peliculón, però sí que em va agradar molt. Vull dir, em va agradar molt i em va posar els pèls de punta. És a dir, no és una qüestió de la qualitat cinematogràfica. Començarem plantejant una pregunta que resol la pel·lícula de manera encertada. Com es pot convertir en thriller, diguéssim, un trauma que encara forma part de la memòria viva de Barcelona, perquè els atemptats que van succeir el 17 d'agost, clar, l'any vinent en farà 10 d'anys, però els tenim molt presents. Llavors, el primer que sents de sentiments quan entres a veure aquesta pel·lícula és que, clar, tot ho reconeixes, no? Tal i com diu el títol, Cronos, que és l'operació Cronos, aquesta operació que es desplega a tot Catalunya un cop es confirma que es tracta d'un atac terrorista, és el que veurem a la pel·lícula. És a dir, no és una pel·lícula dels atemptats en si, sinó de les 124 hores dels 4 dies que venen després. I això és important per entendre que no és una pel·lícula sobre les víctimes, ni tampoc sobre els terroristes, ni sobre les causes de la radicalització dels joves, no?, de Ripoll. És un thriller més aviat policial sobre tot el que va passar en aquelles hores, i jo crec que és la força d'aquesta pel·lícula també, no? Per exemple, quan estem a les Rambles pròpiament, no veurem mai un primer pla de detall escabrós d'una de les víctimes. veurem l'horror a través de la cara dels Mossos i del que ells estan sentint. La pel·lícula comença, més enllà de... Hi ha una primera... Hi ha l'explosió del canà, que, bé, encara no està relacionada directament amb això. I a continuació, hi ha uns policies, hi ha uns Mossos que van vestits de paisà, que en un principi estan fent una de les jornades normals, per exemple, de doncs, perseguir algú que fa furs de manera habitual, i comencen a veure des del carrer Bonsuccés un munt de gent que corre espantada, la gent que crida, i llavors tu com a espectador ja estàs immers en allò, ja estàs patint, sense que la càmera hagi d'estar, diguéssim, a la Rambla, on hi ha un conductor amb una furgoneta que va fent esses per carregar-se a la gent. Clar, això ja ho sabem, vull dir, els fets ja els coneixem, però estem en una manera de... en una mirada subjectiva des de la gent que està en els carrers dels voltants, i en aquest cas a través d'aquests dos policies que van de paisà, que estan fent la seva jornada, i com de cop veuen doncs, tota aquesta marabunta de gent desplegant-se, en fi, i com un dels caps no, de cop ha d'actuar. Després, molt important també, que hi ha la tibantor política entre els Mossos, Catalunya, en aquest cas amb el major Trapero, i Madrid, delegació del govern, etc, etc. Vull dir, aquesta trama també em va semblar, tot i que de manera molt subtil, perquè no se centra en això, però sí que hi ha unes quantes escenes al voltant d'aquest tema, molt, molt interessant. I després, la cap de comunicació, no? que entenem que és la Patrícia Plaja, diguéssim, i de com va portar tota la... tot el contacte amb la ciutadania, amb la informació, com ens va fer partíceps, com va ser rigorosa i com va ser, doncs, en part responsable, perquè Cronos situa el focus en aquells que van haver de gestionar l'emergència. Els policies, els sanitaris, els responsables polítics i una part també, o alguns ciutadans, no? Llavors, en aquest cas, la pel·lícula et col·loca davant d'aquesta realitat, et genera preguntes, evidentment, també, i hem de dir que els personatges, perquè això és quelcom que ha explicat, evidentment, el director de la pel·lícula, el Fernando González Molina, i és que els personatges, vull dir, no són exactament, més enllà que el major Trapero fa de major Trapero, o sigui, bueno, no ho fa ell, vull dir que surt el major Trapero, però... és com un compendi entre ficció i realitat per explicar-nos el què. Vull dir, el personatge de la Patrícia Plaja, de la cap de comunicació, està ficcionat. Després, el personatge de la Mosso d'Esquadra, de Ripoll, és un personatge inventat, però recull testimonis reals o visions reals dels fets. L'Enric Auqués, qui fa d'inspector dels Mossos d'Esquadra, i jo crec que la pel·lícula arriba en un bon moment també per no oblidar, i tenint en compte que l'any vinent farà 10 anys de la tragèdia, no? I a mi em sembla això molt interessant, que no hi hagi imatges explícites, és a dir, que no fa sang i fetge de tot plegat, però tu pots reconstruir, viure la tensió d'aquells dies, la investigació i l'horror, perquè les cares dels actors que fan de Mossos, dels sanitaris, la manera d'organitzar-ho tot, les decisions que es prenen, bé, jo crec que funciona, i clar, a més, el fet de que els escenaris siguin els reals, no? De que tu t'hi traslladis automàticament allà, de que tu reconeguis tot el set d'emergència que formen allà el Hard Rock, tots els locals en els que la gent es refugia, el mosaic de Miró davant de la boqueria, que és on es va aturar la furgoneta i per on, des d'on va fugir el conductor. Vull dir, clar, tot allò és real. I tot allò et fa posar els pèls de punta. Vull dir, jo vaig estar en tensió i amb els pèls de punta i amb aquella sensació com si fos una més dels Mossos d'Esquadra allà desplegats, que la veritat és que això sí que ho aconsegueix la pel·lícula. I la trobo, en aquest sentit, la trobo bastant necessària i bastant encertada. Una altra cosa és que m'agradaria saber què passa després també. I m'agradaria també endinsar-me molt amb tot el tema polític i furgar en el rerefons de tot allò. Vull dir, no sabem res més de l'imam, perquè en aquells 4 dies no vam saber res més de l'imam, més que suposadament havia mort en l'explosió del Canà. Bé, de veritat, molt verídica, molt reobrir una ferida, potser per poder-la després curar bé, no sé, però us recomano que si teniu en ment d'anar-hi, dubteu, aneu a veure-la, perquè Cronos és una pel·lícula necessària i volia des d'aquí compartir la meva opinió. Vinga, va, estàs al Sota Sospita de Ràdio 4.

0: En aquesta setmana d'inici donem la benvinguda de nou a la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí.
0: Segur, eh?
1: Sí, sí. Ja saps que m'agrada molt venir aquí i explicar coses i parlar de coses, és meravellós. A més, vinc relaxadeta d'un estiu molt desconnectat, així que aterrar també
0: està
1: bé.
0: Clar, però ja estem enmig, com aquell qui diu, endinsats en el setembre. Hem de dir que costa.
1: Mare,
0: és a dir,
1: si
0: hi ha
1: costa.
0: Dos tipus de persones, jo crec, en aquest mes, que són els afortunats, que igual no tenen segons quines o responsabilitats, o que tenen, no sé, un nivell econòmic, és igual, circumstàncies diverses que els hi permet fer vacances ara, que són els grans afortunats.
1: Total.
0: Salutacions a l'Esther Bages, en aquest sentit, per exemple. I després estem la resta, que dintre d'aquesta resta, els afortunats, hem pogut fer vacances. I arrenquem, portem ja uns quants dies de setembre, però encara sentim que estem arrencant.
1: Totalment.
0: I es fa una muntanya, Sílvia?
1: Déu-n'hi-do.
0: Es fa una muntanya?
1: Sobretot aquests primers dies de setembre, que és com, has tornat a la rutina, però és una rutina falsa, perquè canalla encara no ha començat a escola, i llavors és com que, no, estem una miqueta...
0: Bueno, en principi començaven avui de la manera que, d'allò, que tots sabem,
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això anava a dir, no?, que al final la cosa s'ha fet una miqueta més complexa. Clar, al final, setembre implica això, tornar a la rutina. Però és això, la primera setmana és una rutina una miqueta dispersa. Aterrar després de les vacances, que hagi tingut el privilegi i la sort de fer-les, és complicat. Tornar a sentir el despertador, que segurament feia dies que
0: ai,
1: no senties.
0: Favor, ai, per favor.
1: L'estrès d'haver de pensar què he de fer demà, els menús. L'altre dia em posava la meva parella a fer menús i pensava, no, un altre cop no. Amb lo meravellós que és, quan tens vacances, dir, va, què dinem avui? Un gaspatxo.
0: És igual. O a quina hora dinem? És igual.
1: Sí, exacte, tant és.
0: És igual,
1: doncs,
0: i que això s'ha acabat.
1: Sí, tornar als horaris. També hi ha un punt positiu, d'això de tornar als horaris. Hi ha gent que li
0: va
1: molt bé.
0: A veure, explica mal, que no me'l sé.
1: Hi ha gent que li va molt bé, com l'organització, no?
0: Sí.
1: Per dir, no estem dispersos, i a la que li agrada molt, no?, tenir-ho tot sota control. Hi ha una part positiva en els horaris, que és això, que ens permet com tenir la capacitat d'organitzar-nos millor. El que passa que ens organitzem dintre de, bueno, que hem dit moltes vegades, no?, d'una societat que ens exigeix moltíssim, i de feina, i de responsabilitats, i d'estrès, i de córrer, i d'agafar transport públic, i de... que el transport públic no funcioni, o sí, perquè això també és una loteria de la vida, doncs, bueno, i clar, evidentment, tot això és un estrès. Però, bueno, no tot és dolent, perquè si ens posem ja negatives el primer dia...
0: No, a veure, hi ha una qüestió molt bona aquí, és que Ràdio 4 engega la nova temporada des d'ahir, que estem aquí a la ràdio, que estem bé, vull dir, les coses com són, dintre de haver de treballar, doncs no ens podem queixar, però... clar, hi ha moltes dificultats en aquest mes. Ara parlarem de tot el que té a veure amb això de la rutina, si et sembla.
1: Sí.
0: Però hi ha una primera dificultat, que és econòmica.
1: Totalment.
0: Sílvia, vull dir, és molt car setembre. Venim de l'estiu, d'aquestes setmanes d'oci, del que hagi pogut viatjar, però hem gastat molt. I arriba el setembre i mare meva...
1: Bueno, mira el compte corrent i quedes...
0: Ostres,
1: tremolant,
0: és
1: segurament.
0: És que clar, vull dir, hi ha molta gent que a dia d'avui ja diu, i ara com arribo a final de mes? Que si els llibres, que si, no, la motxilla, els uniformes, qui en tingui, les extraescolars, les prematrícules de les coses... és tremendo, això.
1: Tornar a pagar quota del gimnàs, tornar a pagar... Sí, sí, és que és una
0: tremendo.
1: Barbaritat.
0: Llavors, clar, hi ha alguna qüestió que ens pugui ajudar a nivell psicològic a portar-ho millor?
1: Mal.
0: Perquè la meva compte corrent no pot anar a teràpia, saps què vull dir?
1: Ja, anava a dir, home, un ingrés així extra seria molt bé.
0: La subvenció de setembre,
1: estaria,
0: és quelcom que hauríem de reclamar.
1: Mira, com a mesura de promoció social ja farem proposta. Clar, aviam, hem de tenir en compte que per què estem amb aquest moment, no? A banda dels gastos que venen, que ara en parlo, d'aquestes despeses, moltes vegades estem així perquè hem estat de vacances, i estar de vacances moltes vegades implica, doncs, això. Faig un extra perquè surto més a menjar fora, perquè com que no planifico els àpats, que el que dèiem abans, no? Vaig una mica a salto de mata, llavors tampoc no m'organitzo tant, no compro les coses, tal, no vaig a les ofertes, perquè tal, potser m'he fet un viatge. Al final has estat, i això és una cosa que hem de tenir molt present, estic en aquest punt perquè he estat gaudint.
0: Sí. hauríem d'agafar-nos a això una
1: exacte,
0: mica, no?
1: I és com, vale, això ens ha d'acompanyar, ens hem fet unes vacances, doncs cadascú al nivell que hagi pogut, però més o menys, no?, relaxades en aquest sentit, he gastat més al compte, i ara al setembre toca, doncs, apretar-se una miqueta el cinturó sense perdre de vista això. Llavors jo et diria, si has fet fotos de les vacances, si has fet fotos dels àpats que t'has fotut, dels amics que has vist, del viatge que has fet, doncs de tant en tant ves-los refrescant, tinc-los a prop, no tant per entrar en contacte amb la melangia, no?, amb tal, sinó per entrar en contacte realment amb, ostres, que bé m'ho he passat.
0: Sí. Clar, jo crec que més enllà de la situació individual de cadascú, hi ha com una mena de síndrome postvacacional col·lectiva, social, no? I ens anem encomanant uns dels altres. I jo personalment intento mantenir aquest mood de les vacances, però és impossible. Vull dir, és impossible. És el que tu deies. El despertador torna a sonar amb una autoritat que havia perdut durant l'estiu, no? Tornen les presses, les motxilles, els correus, les reunions, les factures, moltes coses que hem dit, ja parlarem al setembre, i de sobte se t'acumulen aquest tipus de converses. Llavors les coses ja les has de fer avui, ja no les has de fer d'aquí uns dies.
1: Exacte.
0: I volem tornar a ser aquella persona que érem les setmanes anteriors, potser, com si en aquestes setmanes haguéssim deixat, i que ho hem fet, el nostre jo professional a l'armari, no? Allà el banyador, la tovallola,
1: i el nostre oci
0: i tot el que has deixat aparcat fins ara. Llavors, clar, es converteix en massa coses per reprendre.
1: Clar, has posat sobre la taula una cosa molt interessant, que és la síndrome postvacacional. De fet, això està bastant estudiat a nivell de psicologia, i una de les coses, no, que genera aquesta síndrome és justament el que estàs dient ara, no? És com, de sobte, deixo el meu jo d'oci, no?, que seria com el jo veritable, segurament.
0: Sí, clar.
1: El nostre jo més real és quan estem de vacances i quan estem descansant i quan estem gaudint, i el deixo a l'armari, no? I aquesta sensació com de he perdut una part de mi que m'agradava molt. Després, a mesura que vagi avançant setembre, ens n'oblidarem d'aquella part.
0: Correcte.
1: I ja estarem amb la nostra part de rutina tal i qual, i ja està. Però és veritat que durant uns dies aquesta adaptació costa. Per això deia, no?, que el tema de connectar amb aquesta part, d'anar a mirar aquestes fotos, de dir, ostres, és que jo també sóc aquesta persona, malgrat ara les obligacions socials, laborals i familiars m'obliguen a estar aquí. I sobretot el que una recomanació que sempre faig en aquestes dates és com intenta pensar en quines d'aquestes coses que has fet durant l'estiu connectaven molt amb tu i intenta portar-les una mica al teu present. És a dir, jo què sé, m'invento, doncs me n'he adonat que m'agrada molt anar amb bici i que és una cosa que durant el curs no puc fer, vale, doncs anem a intentar posar aquest anar amb bici, encara que sigui un cop al mes, organitzar-te una sortida d'aquí fins al juliol de l'any que ve, un cop al mes una sortida amb bici, i com a mínim, no?, que puguis connectar durant aquest curs amb aquesta part de tu que si no se t'oblida fins l'any que ve.
0: Sí.
1: Llavors portar-te una miqueta les vacances entre cometes en aquestes primeres setmanes sobretot i en aquests dies inicials pot fer que estiguis una mica més connectada i aquesta síndrome postvacacional no sigui tan greu. Tan greu vull dir, no és una cosa greu, però vull dir com
0: no ho
1: tan
0: és,
1: aguda.
0: Però és col·lectiu, o sigui, més enllà de la crisi individual o de la síndrome individual, vull dir, és col·lectiva, no?
1: Sí, sí.
0: I llavors, clar, vull dir, ara et donen consells i et diuen, doncs mira, organitza't millor, dorm 8 hores, compra't una agenda, no, això no arregla les coses. És veritat que el que tu dius, que té a veure amb com ens relacionem amb el temps i amb el que fem i amb la rutina. Setembre és un mes de començaments, però també és un mes de pèrdues, d'aquest xiringuito, d'aquest jo fent la migdiada, d'aquest jo gaudint, d'aquesta improvisació, d'aquests dies llargs. Els que comencen el dia molt d'hora ja van adonant-se cada dia que si tu et lleves, no sé, a les 6 i a les 7 estàs arrencant a la feina, ja ho notaràs en la sortida
1: total
0: del sol, igual que en els del vespre. Què és el primer que abandonem quan arriba el setembre? El descans, el bon humor o la il·lusió?
1: Uau!
0: Ara, avui sortirem deprimits tots.
1: Sí, sí, estic intentant fer un positiu això, aviam. Mira, sé que pot semblar molt negatiu, però ara matiso, però jo crec que és una cosa d'il·lusió. Mm-hmm. O sigui, quan estem de vacances, quan estem fora de la rutina, no hi ha una part d'il·lusió de, aviam què faig avui. Mm-hmm. Quan estava en una rutina, ja sé què faré avui, perquè toca anar a treballar, toca portar la canalla a escoles, l'escolars, el que sigui, i llavors no hi ha aquesta il·lusió, no? Llavors, clar, realment, no? Aquestes setmanes són com unes setmanes, a més tothom parla del mateix, quin horror,
0: sí. Perdoneu, si ja n'heu parlat de tot plegat, que suposo que sí, però...
1: No, però vull dir, a nivell social, tu vas pel carrer i vas sentint la gent com parla, et trobes amb una amiga que fa dies que
0: jo
1: no veus...
0: Jo he començat avui, jo vaig començar la setmana passada, jo tingui no sé què... Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Llavors,
0: estem en això.
1: Hi ha com una mena de desil·lusió a nivell social.
0: General.
1: Que per això deia, no? O sigui, hem d'intentar com posar-ho... Això és una recomanació genèrica, vull dir que està molt bé que la fem ara a principis de setembre, però ens hauríem de posar al cap sempre, no? Intentar connectar amb la il·lusió de fer coses, perquè si no és veritat que la vida es torna molt grisa i molt avorrida si només ens fem les coses, no?
0: Del
1: dia a dia, fem les coses... obligacions. Llavors, això per una banda... Clar, això va vinculat a que deixem enrere el descans, i ara em poso a mi com a exemple, perquè és veritat, i li deia l'altre dia a la meva parella, dic, ostres, dic, tot l'estiu, que jo he estat super, super relaxada, tot l'estiu, totes les meves vacances, vull dir, i no m'ha fet ni mal l'esquena, ni mal les cames, i de sobte ha sigut tornar a treballar, i les postures, el mal descans, el no caminar, el tal... tornen a fer que el cos estigui cansadíssim.
0: Clar, llavors el primer tip que hauríem de fer és mental i és no esperar 11 mesos
1: exacte.
0: Fins a tornar a ser aquestes persones que hem estat en les darreres setmanes.
1: Exacte.
0: No podem esperar 11 mesos a gaudir de la manera que moltes i molts hem estat gaudint.
1: Per això deia,
0: ho hem
1: no?
0: d'incorporar en aquesta rutina.
1: Exacte.
0: Jo faig una cosa... ho faig sempre perquè em convé, perquè com a mare de criatura, doncs clar, l'estiu és com, no? Se'n van els horaris, però també se'n van, com t'ho diria, aquestes capacitats moltes vegades de posar ordre a casa. Llavors, l'habitació, havies de veure-la, allò era la jungla.
1: No em puc fer una idea.
0: Sí, després ja no és el bròcoli dels dimarts i el no sé què, sinó que gelats...
1: a tope.
0: A tope, en fi... totes aquestes coses. I llavors jo sempre faig, els nens comencen a escola aquesta setmana o han començat teòricament avui en funció de la vaga dels mestres, etc. Però jo el diumenge vaig tenir, fem una reunió el diumenge abans, uh-huh. que va ser aquest diumenge, vam fer una reunió. La meva filla no volia,
1: no volia
0: fer-la. Però llavors vam agafar uns fulls perquè ella en el seu suro té una fulla d'hàbits, normes i horaris.
1: Oh, quina meravella.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: No, a mi em funciona.
1: No,
0: i llavors
1: fantàstic.
0: Diumenge li vaig dir, anem a renovar això, tenim una reunió. Ja l'havia avisat dies abans, diumenge farem reunió, diumenge farem reunió. I ella ja ho temia, això. I llavors, clar, vam fer el full d'horaris, de em llevo a les 8, a les 8 i 10 he d'estar vestida, a les 8 i 20 he d'estar esmorzada, saps? Perquè hem de sortir a tal hora per arribar a escola a les 9 menys 5. Llavors això va quedar molt clar, perquè, bueno, vull dir, fa 9 anys aquesta setmana, jo no puc estar al darrere, ta-ta-ta-ta. Després, obligacions, o sigui, horari de la tarda, doncs tal dia vaig a futbol, tal dia no sé què, la dutxa a aquesta hora, preparar la motxilla de l'endemà, en funció de si tinc piscina, no sé què, no sé, és igual, tot. Llavors ho vam establir. I llavors de coses de casa també, vam establir unes rutines més enllà de l'horari escolar, no? Doncs jo li vaig dir que la Jana, la meva filla, està amb el seu pare el dilluns i el divendres, però dimarts, dimecres i dijous està amb mi, i després també el cap de setmana. I llavors jo li vaig dir dimarts, dimecres i dijous, mitja hora de tele. Quan la vols? Pots escollir.
1: Vale.
0: Després de l'extraescolar, qual dia que toqui, o fins i tot després de sopar, li vaig deixar, perquè l'hora de sopar la tenim a les 8, diu, no, després de sopar vull mitja hora.
1: Vale.
0: Val, d'acord, doncs aquí la posem. D'acord. Llavors, has de parar a taula... no pots deixar les sabates al menjador durant 3 dies, que és una cosa que ens passa a casa. Vull dir, si et cau alguna cosa al terra l'has de recollir, perquè si no vas passant i vas passant per sobre. En fi, cadascú amb les seves històries. No, ho vam escriure absolutament tot. I llavors li vaig dir quines conseqüències hi haurà en el cas de que algunes d'aquestes coses no es compleixin. Dic, escull tu. I em va dir, doncs bueno, si no recullo quan tu m'ho dius, o si no sé què, 5 minuts menys de tele. Dic, vale, d'acord, 5 minuts menys de tele. Llavors vam establir tot això, i després vam fer unes fitxes extres. Hem dibuixat un gelat, En l'altre hem dibuixat un caramel, que vol dir un dolç. Jo li vaig dir, posa el que vulguis, pots posar un donut, pots posar el que et doni la gana. En l'altre, una moneda, o sigui, 2 euros.
1: Vale.
0: I llavors jo li dono les fitxes el diumenge i ella les pot administrar durant tota la setmana.
1: Em tens super a dins d'aquesta
0: sí,
1: dinàmica.
0: El dia que em doni el gelat, perquè vol un gelat aquest dia, ja saps que el diumenge li torno les fitxes.
1: Que gran, m'agrada molt.
0: Sí, però ella se les administra durant la setmana.
1: Mira, molt bé.
0: Llavors és una manera de que... Perquè si no està cada dia, vull un gelat? No. Pues em dona, em puc prendre una xutxa? No. Pues puc, saps? I llavors has d'estar tota l'estona dient les coses. D'aquesta manera, ella ja sap quina quantitat d'extres té a la setmana,
1: està
0: els que
1: bé.
0: Tu consideris a casa teva. Doncs tot això ho vam fer diumenge per facilitar una mica aquestes primeres setmanes i tornar al setembre. Llavors ella ja té clar, ara la responsabilitat és meva de ser conseqüent amb tot plegat.
1: Això no va dir. O sigui, això, per això, mira, estava pensant justament això, perquè sí, és molt xula la idea, però si algú ens està escoltant i està dient, buah, això ho faré, que tingueu en compte que s'ha de ser conseqüent i que s'ha de tenir l'espai i el temps i que això ha de funcionar i que no funciona amb totes les famílies.
0: No,
1: vull
0: no,
1: dir,
0: clar, vull dir,
1: a
0: cadascú
1: va bé.
0: Tindrà les seves,
1: exacte,
0: no sé, els seus tips i
1: però,
0: trucs i
1: però
0: tal.
1: Mira, és molt bona cosa el que la canalla, no? Ara ens posem un moment amb el punt de vista de la canalla, que tinguin clares quines són les seves tasques a casa, vale?
0: Sí.
1: Està molt bé el tema de les conseqüències, perquè han d'entendre que no fer les coses genera una conseqüència.
0: Sí, però no li volia dir càstig, tampoc,
1: no,
0: ni
1: no,
0: res, saps? Dic,
1: vale,
0: conseqüència de no fer-ho.
1: Clar, no és un càstig, és simplement, ostres, pues, aquests 5 minuts que no has dedicat a endreçar l'habitació, doncs se't descompten del temps de tele, que és una cosa que t'agrada. No és un càstig, no li genera trauma a la canalla posar-li una conseqüència, perquè al final... jo sempre dic el mateix, els adults també tenim conseqüències amb les nostres accions.
0: Oh,
1: si tu arribes un dia tard a la feina
0: sí,
1: i has de fitxar a les 9 del matí i arribes a les 9 i mitja, doncs potser el primer dia no tens conseqüències, però si ho vas enllaçant, igual
0: en
1: al final...
0: En principi sí, però vaja, vull dir...
1: La conseqüència està clara, no? Que és que no et voldran més a la feina. Per tant, hi ha d'haver una conseqüència per entendre que hem de fer, no? Però sobretot és l'organització mental. Això, torno, va en funció de persones i canalla, vale? És a dir, de cada família, però en general ens funciona molt bé organitzar-nos al cap, ens funciona molt bé donar-li una estructura a la nostra setmana. I si jo ja sé que tots els dimarts tinc extraescolar i llavors vol dir que quan surti d'escola he de portar tal, no sé, és molt més fàcil organitzar-me, perquè si no, al final vaig... on anem tots a la família, no? Com improvisant una cosa que ja està escrita. Per tant, fantàstic tenir el calendari. Si ens ho portem a la part adulta, perquè igual algú ens està escoltant i diu, bueno, jo no tinc canalla,
0: clar,
1: també funciona això. O sigui, jo sóc molt fan d'organització, que no vol dir que no hi hagi espai ni per la canalla ni per nosaltres d'improvisació. Hi ha d'haver un espai de dir, mira, doncs aquesta tarda queda lliure per jugar, per jo què sé, el que sigui. Però als adults també ens va molt bé això. Llavors, una cosa que anava a dir és que normalment setembre, i això ho hauràs vist segur a les xarxes socials i a les... Bueno, si veus els anuncis de la tele, perquè ara ja, com que tenim les plataformes, moltes vegades no veiem, però tot el tema d'inscriure't al gimnàs, posa't en forma, els teus propòsits de nou curs...
0: Vaig fer una sessió triple de gimnàs.
1: Ja has començat a tope. Fantàstic.
0: A veure, quant dura, també t'ho dic, eh?
1: Clar, doncs això anava, no? És com... Està molt bé posar-te al cap, mantenir-te en forma, però igual no encaixa amb el teu horari o amb la teva vida en el gimnàs. Jo, per exemple, no entra a la meva vida. Ara, puc fer esport d'una altra manera? Sí, doncs puc anar a caminar un dia al matí i tal. El que vinc a dir és que tot això que ens fa sentir bé i que ens fa sentir actius, perquè a l'estiu ho hem comprovat, hem vist que tal, a banda de la calor que ens ha tingut una miqueta sota mínims, però hem vist això que funciona i, de més, portem-nos-ho aquí. I si el que em funciona és trobar-me amb les amigues i durant el curs les trobo molt a faltar, poseu-vos les piles
0: sí,
1: amb les amigues.
0: Sí, en aquest horari afegiu la
1: exacte,
0: trobada amb les amigues, no?
1: És un
0: amb
1: horari
0: amics,
1: de socialització o... i és un horari tan important, el de socialització, el d'esport, el de... Jo què sé, si tens recursos econòmics i t'ho vols permetre i t'ho pots permetre, un dia al mes, un matí al mes, una tarda al mes, una estoneta, doncs cuidar-te el cos, anar-te a fer un massatge, torno, si t'ho pots permetre econòmicament, però si no t'ho pots permetre, doncs reservar-te espai per fer-te una dutxa més llarga. Tot el que connecti, no?, amb això que tu ets, amb la teva realitat, amb el teu jo de debò, que és el de l'estiu, no?, que és el d'aquest jo relaxat, porta-t'ho cap al setembre, porta-t'ho cap a l'octubre. Mm. Anem a intentar mantenir alguna d'aquestes coses.
0: Saps què faig també al setembre? Que això és, quan tinc alguns minuts, em miro les fotos de l'agost. Mm-hmm. I penso, jo he de continuar sent aquesta.
1: Exacte, exactament.
0: Perquè jo personalment, sóc molt feliç quan estic, no sé, al xiringuito o a la platja, o jo sóc molt de platja. Cadascú s'ha de... No, el que sé, pot ser de muntanya, pot ser del que sigui, és igual. Jo sóc molt de platja. I llavors, clar, per molt que jo vulgui mantenir el mateix mood, el mateix estat, arriba un moment que l'estiu s'acaba, no? Mm. I ja no és el mateix. Vull dir, jo passo fred si vaig a la platja a l'hivern.
1: Sí, és el que
0: llavors,
1: té.
0: Bueno, però sí que és veritat que intento recordar-me de qui sóc en aquests dies, potser amb una mica de nostàlgia també, no? I és veritat que quan s'acurten els dies, s'escurcen, estàs més a casa i t'agafa més per al sofà i al cap i a la fi, encara que estiguis gaudint, però aquesta part socialitzadora la perds una mica, i llavors és com que intento ser conscient per deixar-me aquests espais.
1: Totalment.
0: Però vaja, vull dir que fem el que puguem, no? Cadascú amb les seves estratègies mentals, no sé.
1: Sí, sobretot això, no? Que a vegades, ara perquè encara no hem arribat, però quan arribem a l'hivern, que es fa de nit més d'hora, que s'escurça tot, no? El fred tampoc no acompanya sortir de més, que quan tu et preguntis, tu, home, es pregunti per què estic així, per què estic trista, per què... que entenguem que estem tristos perquè hem deixat de socialitzar, perquè doncs trobem a faltar el sol, perquè trobem a faltar l'activitat física. Evidentment, el sol no ens el podem portar, perquè és el que és. Però tota la resta, on jo pugui incidir... Llavors, mira, se m'acut un exercici, una petita tasca que podríem recomanar, que és que avui mateix, o demà, perquè avui potser ja no tens temps, però demà, asseu-te un moment, res, 5 minutets, davant d'una llibreta i escriu totes aquestes coses que t'han fet feliç durant l'estiu. Quines coses t'han omplert? M'ha omplert viatjar, m'ha fet feliç trobar-me amb una amiga que feia temps que no veia, m'ha fet feliç nedar a la piscina, fer aquagym al càmping, quan tal, és igual, el que sigui. Totes aquestes coses, petites o grans, menjar-me un gelat al banc de la plaça del poble, tant fa. Coses petites i grans que t'hagin fet feliç, i llavors aquest llistat tingue'l sempre present. Porta'l al mòbil escrit, imprimeix-lo i te l'enganxes al costat de la teva zona de treball o el portes a la cartera, m'és igual. Per què? Perquè quan entris en contacte amb aquesta nostàlgia, amb aquesta què m'està passant, per què tal, puguis anar allà i dir, vale, de tot això puc fer alguna cosa avui? I potser no pots quedar amb aquella amiga perquè no té temps, o no te pots anar a fer un viatge perquè no tens vacances, però igual sí que te'n pots anar a fer un gelat, o qui diu un gelat, un tros de xocolata al banc del poble. Potser sí que pots quedar al bar del costat a fer una cervesa o un cafè amb una amiga. Potser sí que pots sortir a passejar mentre es pon el sol, no ho sé. Llavors, tot això que tu puguis recuperar seran petites píndoles de felicitat que connectaran amb aquest jo.
0: A mi saps què em fa molta mandra, també? L'organització de la llar pròpiament, saps? No. És a dir, clar, què hem de dinar, què hem de sopar, el dia que les rentadores, el no sé què, vull dir, tot això em fa bastant... Ostres, no sé, se'm fa una mica feixuc. He fet una cosa que no havia fet mai, i és que diumenge al matí vaig estar cuinant per tota la setmana. No ho havia fet mai.
1: Això els influencers li diuen batch cooking.
0: Li diuen batch cooking. Jo vaig omplir tàpers directament. O sigui,
1: em sembla molt més maco omplir tàpers.
0: Sí, omplir tàpers, vaig omplir tàpers, ara tinc la nevera plena de tàpers, i ostres, de moment he pensat a veure si tinc l'energia de fer-ho gairebé cada setmana, perquè, clar, llavors quan arriba el vespre no he de pensar. O quan arriba al migdia, no he de pensar. Treus el tàper, l'escalfes, te'l fots, i una cosa menys. Escolta'm. I a més, trigues en proporció, trigues molt menys a cuinar, perquè aquella patata et serveix de condiment d'això i et serveix no, com per dues o tres coses, o aquell bròcoli, o aquell... I m'està agradant aquesta idea.
1: Tot el que sigui planificar, torno. És que, fixa't,
0: Però és que en el fons tampoc és una paraula tan maca, planificar. Perquè és el contrari d'improvisar. Sí, improvisar té un rotllo molt xulo.
1: Sí, però depèn de la persona. O sigui, hi ha gent que l'ha d'improvisar. Hem de trobar l'equilibri.
0: És controlar, també, no? Sí. Bueno, en fi, no sé.
1: No, però fixa't, no? Tu ara el que dius és jo arribo a casa i no he de pensar perquè ja ho he pensat. La teva versió de diumenge ja va pensant això. Mm. I llavors és com, gràcies, Laura, de diumenge, perquè vas fer tota aquesta feina.
0: Sí.
1: I, de fet, fixa't, això ho hem parlat alguna vegada en altres moments, que els diumenges a la tarda és un dia d'aquell així com mig tonto que no estàs com, bueno, doncs per què no aprofitar-lo per cuinar, de fet és una tasca que també es pot fer amb la canalla, que els hi sol agradar col·laborar a la cuina, tal, planificar els menús el dissabte, anar a comprar, no ho sé, vull dir que són moltes coses, però sobretot fixa't, el punt és ajudar-te a tu mateixa, a la teva versió futura, uh-huh, a que estigui més tranquil·la, facilitar-te les coses.
0: Sí.
1: Clar.
0: D'altra banda, també et dic que si em surt el diumenge una barbecue i tal qual, doncs a prendre pel sac la planificació, vull dir...
1: Evidentment.
0: Després, la setmana següent, ho trobaré a faltar, però aquell dia me'l regalo, m'entens?
1: Però fixa't, això és l'equilibri que deia abans, no?, entre planificació i improvisació. És com,
0: jo em
1: planifico això...
0: Doncs mira, ja farem uns biquinis, què vols que et digui?
1: Ah, exacte. També, mira, això... És una cosa que m'hi barallo molt m'hi barallo, vull dir, que discuteixo bastant amb moltes persones, que és com, no, perquè és molt important menjar bé i no... Bueno, sí, evidentment, és molt important menjar bé dintre del que tu puguis permetre, tenir una alimentació equilibrada, diversa, variada i tal, però si un dia hem d'improvisar i fer biquinis per sopar o pa amb tomàquet i embotit, doncs...
0: Ah, jo no em sento culpable,
1: Cap problema. Perquè... No, però hi ha molta gent que sí.
0: Sí,
1: hi ha molta
0: veritat.
1: Gent, sobretot quan hi ha canalla. Si és gent que no té canalla, sol ser una miqueta
0: clar,
1: més.
0: És que canvia molt, perquè quan tu estàs tu sol, no? Jo tinc els meus dies que estic sola, i m'és igual si no sopo, si em faig una torrada amb no sé què, però clar, després hi ha l'altra part que dius, no, vull ser més assenyada. I llavors els dies que m'ho salto, perquè sóc persona, no sóc infal·lible, i no sóc progenitora perfecta ni res de res, doncs hi ha molta gent que se sent culpable.
1: Mm-hmm.
0: I
1: no passa res.
0: No passa res.
1: Absolutament.
0: Sí, no,
1: vull dir, de fet,
0: no.
1: A la canalla també li agrada saber que els dimarts és la nit de verdura bullida i que de sobte la mare digui, mira, avui
0: ja
1: es faran biquinis. I per la canalla és una festa. Clar, si tu saltes cada dia i al final tots els dies menges biquini, però el que diem sempre, no?
0: Sí.
1: Vull dir, en l'accés està el problema. Però en general, la cosa és, hem de controlar, hem de planificar, però sense ficar-nos en una presó mental.
0: D'acord.
1: Hem de deixar espai a aquesta improvisació, hem de deixar espai a que hi ha dies que tal, o setmanes fins i tot, aquella setmana que la tens liadíssima, que s'han girat les coses, que de sobte les coses han sortit malament, no passa res.
0: O sigui, entre els inicis de les extraescolars, no per res, les reunions de principi de curs, jo, de veritat, se'm fa molt feixuc, se'm fa difícil... Llavors, per això és que és necessari, que jo crec que és el tip dels que ens has donat que em quedo sobretot, en no oblidar el que érem les setmanes prèvies a tota aquesta voràgina.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: I que si
0: en
1: una setmana...
0: En quin mut estàvem? Anem a conservar una mica.
1: Mm-hmm.
0: Una
1: I que
0: mica.
1: Si una setmana se't descontrola, no passa res. La setmana que ve tornes a controlar-ho i ja està.
0: Ja.
1: Vull dir que a vegades també hi ha aquest punt, i això passa molt també amb els propòsits que ens fem a principis d'any.
0: Ja, no sé, no serveix per res.
1: Que com de sobte és com, vale, aquesta setmana ja no ho he seguit, és que no val per això. No és que no valguis per això. És que aquesta setmana, doncs, hi ha hagut mil coses, o aquestes dues setmanes, o fins i tot aquest mes, és igual. La qüestió és, tornem a el que ens fa sentir bé. No ho abandonem perquè no puc, perquè... No, és... Si això em fa sentir bé, tira-ho, lluita-ho. I sobretot, el que he dit moltes vegades és sigues egoista. Sigues egoista en el sentit de pensar en el que a tu et funciona. Sense abandonar la resta de coses, però connecta amb això. Torno, si a tu et va bé trobar-te amb les amigues, sortir una nit al mes de festa, anar a fer una excursió un diumenge a les 6 de la matí, fes-ho, intenta fer-ho, planifica-t'ho. Però si no t'ho planifiques, no sortirà.
0: Sens dubte. Vull dir, el despertador ha de sonar. Nosaltres, com dèiem, som afortunades, però hi ha molta gent que ha de tornar a una feina que no li agrada. Clar, aquí hi ha un afegitó a la rutina, a les tornades a l'escola, no sé què, vull dir, a més, dius, és que he de tornar a veure aquella gent que no tinc ganes o aquell jefe que no em ve de gust i he de tornar a passar-me 8 hores no sé quin consell li donaria a aquestes persones, també. Que s'agafin bé a les fotos d'estiu amb força.
1: Clar, o sigui, el consell és, que s'agafin les fotos...
0: O que es planifiquin la vida fora de la feina. És a dir, allò ho hem de passar perquè hem d'arribar a final de mes...
1: Exacte. No? O sigui, sobretot això...
0: Buscar l'al·licient a fora.
1: Al cap hem de tenir que la feina és una manera de guanyar diners a final de mes, que no és una cosa que ens necessàriament ens identifiqui o que sigui part de nosaltres. Hi ha feines que, o persones que no s'identifiquen amb la seva feina i està bé, però sobretot el punt és, val, si tu estàs supermalament a feina, jo ja sé, tots sabem que el tema feina està molt complicat en el nostre país i que és molt difícil moltes vegades trobar... Planifica't trobar una feina nova. És a dir, planifica't intentar com a mínim posar-te a buscar coses. Posar-te tal.
0: Pot arribar a ser molt complicat, eh? També depèn de la franja d'edat, del sector...
1: Per això dic, però dintre del què, abans parlàvem, no?, de què es perd la il·lusió, no?, amb això de... Potser un dia podem parlar més a fons d'aquesta idea de la feina que no ens agrada i de més, però, clar, a la feina no ens identifica, però passem moltíssimes hores. Si estic en un entorn laboral hostil, si estic en un lloc on no m'agrada ser i tal, no sé què, realment tornar a la feina pot ser un drama absolut. Llavors, si pots, si hi ha possibilitats, si de més, la idea és posa el cap a fora. Comença a mirar coses, a intentar veure quines coses podries fer diferent fora de la feina, quines feines diferents podries fer, el que sigui. Perquè a vegades, és veritat que canviar de feina és complicat, però a vegades aquesta il·lusió de dir en algun moment ho aconseguiré ja és suficient com per almenys rebaixar una miqueta aquesta... aquesta dinàmica.
0: Em quedo amb aquesta, difícil, em quedo amb aquesta idea, eh? Pensem en allò de l'estiu o de les vacances o de l'època de relax o de l'època feliça que no volem perdre i partint d'aquesta idea intentem mantenir-la en aquestes primeres setmanes de curs i en tot el curs, si pot ser, eh?
1: Si
0: que
1: pot ser.
0: Fins que arribi l'estiu vinent, doncs queda l'any sencer. Sílvia Català, moltes gràcies.
1: A tu, adéu.

A veure, estem escoltant els Amics de les Arts. Deixa'm que t'expliqui el què. I és que els Premis Altaveu 2026 es reconeixen molts artistes, eh? Els Pets, Arnau Obiols, Remedi de Calafresca, Perifèria, Contra Blues, Great Canyon Records i el Festival LEM. Els Pets, en concret, premi a la trajectòria pels seus 40 anys de carrera. Remei a la Fresca l'alça la veu pel seu compromís i posicionament davant de problemàtiques socials. Tot plegat, el coneixement de tot plegat és a través de la cerimònia avui mateix, a les 8, que donava el tret de sortida a la 37a edició del Festival Altaveu. Llavors, es tracta de viure la música des de diferents generacions i llenguatges. I a partir de el dijous 10 de setembre comença la festa. D'una banda, la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi, l'Altaveu acull 50 anys de llibertat. El que passa és que com és a les 10 no hi podràs anar si no ets de Sant Boi, perquè estaràs escoltant el Sota Sospita, d'acord? I si hi vas, doncs després vés al podcast a recuperar-nos. Bé, en tot cas, és un espectacle especial amb motiu dels 50 anys de la històrica diada del 76 a Sant Boi, i participen, entre d'altres, els Amics de les Arts, per això els estàvem escoltant, però també David Carabén, Joan Garriga, Ismael Serrano, Maria Hein, Pastora, un munt, la Muixca, la Greta, etc. Artistes que reinterpretaran cançons vinculades a la memòria col·lectiva i les faran dialogar amb les seves pròpies creacions. I llavors, del 10 al 13, tota aquesta 37a edició de l'Altaveu continua amb una programació

nosaltres que tanquem ho fem amb Dan Peralbo i el Comboi, i un dels temes del seu àlbum King Goig, Un bitllet per tu. Així acabem la quartada d'avui. De seguida arriba al Metrópoli. Continua la informació i l'entreteniment a Ràdio 4. Tornem demà.

0: Des d'ara i fins a les 12 en punt de la nit parlem amb en Ramon Cugat. Volem escoltar la seva música i la seva història. També parlem de teatre, un espectacle que compleix la 5ª temporada a Barcelona. Es diu Angle Mort. Tot plegat fins a les 12 en punt de la nit. Un Metròpoli que aquesta temporada s'emet entre les 11 i les 12. Benvinguts i benvingudes. Comença el Metròpoli.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: Ramon Cugat, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Content?
1: Content, content.
0: Tot el que no hem plorat. Quantes coses han quedat, no?, sense plorar.
1: Sí, queden coses. Moltes vegades queden coses que no plorem. És una manera de dir-ho, també, que coses que queden a dins, no?, coses que has de treure.
0: Què vols transmetre amb aquest nou àlbum i amb aquest títol?
1: Bueno, no és ben bé que vulgui transmetre, sinó ha sigut més una necessitat. El fet de pèrdua, d'una pèrdua d'un ésser estimat, em va portar a composar... Bueno, crec que el títol engloba tot el que és el treball, no? Mm. Em va portar a composar amb aquest concepte, diguéssim.
0: Està fet des de la tristor?
1: Sí.
0: Sí?
1: Aquest, totalment. Sí, sí.
0: Mm. Llavors, aquí treus coses molt personals.
1: Sí, molt, molt.
0: Són 8 molt. Temes, tots, evidentment, però el que dius, tenen un fil conductor.
1: Sí, majoritàriament sí. N'hi ha un parell que no, perquè hi ha dos cançons, una que és Hores mortes, que és un poema d'una amiga meva, que el vaig musicar, i després hi ha un altre tema, que és una bossa nova, el Collage, que està cantada en castellà, que és una lletra d'un amic meu, que teníem un grup de fa molts anys, i era una cançó d'aquestes que estava al calaix i que jo sempre de tant en tant recuperava i tocava com a divertiment. I la idea inicial del disc, primer era com fer un disc participatiu, no? Una mica de que col·laborés gent, amics i coses. Però després la vida et porta a passen fets i coses i agafa tira cap a un altre cantó, diguéssim, el concepte del disc. Però tot i així, aquestes dues cançons m'hi encaixaven bé, perquè també parlen de sentiments, de records, de dolor, de la tristesa, que dèiem.
0: Hi ha una cançó que es diu Adeu. És complicat dir adeu?
1: És complicat, sí. És complicat, però alhora és bonic. Alhora és bonic despedir-se d'algú. Jo crec que és bonic. En aquell moment és difícil, però es desperten moltes coses en aquell moment. Sobretot el que neix molt quan dius adeu, aquest adeu definitiu, neix molt d'amor, molt.
0: I fa por?
1: Bueno, respecte, potser. Però por tampoc crec que sigui això, però respecte sí que em fa.

0: com ha estat tot el procés de gravació d'aquest àlbum?
1: El procés de gravació, bueno, ha estat com la majoria dels altres treballs, eh? Bueno, en aquest cas he estat en un estudi de Molins amb un amic que acostumo ja sempre a gravar amb ell, i ha sigut, bueno, molt tranquil, ha sigut una manera d'anar fent, anàvem quedant quan podíem, amb la calma, sense presses. No tenia cap presses, volia això, agafar-m'ho tranquil·lament i anar-ho construint a poc a poc. Això a nivell de gravació. Ara, a nivell de composició, ha sigut diferent, ha sigut més llarg, ha sigut, bueno, com el que és el disc, una mica dolorós. Però, bueno, perquè era en aquest procés que jo estava d'aquesta tristor i aquest dolor, i això, mica en mica, em va ser com molt difícil posar-me a tocar i composar, no? Ho feia, però el que em sortien eren llàgrimes.
0: Clar.
1: I mica en mica aquestes llàgrimes es van anar transformant en aquestes cançons que hi ha en el disc.
0: I van sortir fil per randa, totes ràpidament, o vas deixar reposar algun tema per després reescoltar i recomposar?
1: Bueno, majoritàriament van sortir bastant allò ràpid, no? com vomitar una mica, però sí que n'hi ha alguna que va costar més, pel que sigui, perquè tot i que ho treus d'aquesta manera, però després sempre t'agrada com revisar, no? Que tingui sentit, que estigui bé, que tingui una coherència i tal, i bueno, una mica sí que algunes les vaig deixar com reposar, inclús algunes les descartava, però després les arreglava i al final han acabat en el disc.

0: Ramon, quina és la història del tema que estem escoltant, Amor despert?
1: Bueno, aviam, Amor despert és allò... Se'm fa difícil, però explicar. És un sentiment que... Si tu sempre has tingut amor cap a aquella persona, però en el moment que no hi és, aquest amor el notes molt més, se't desperta de dins una cosa i aquest amor et porta a records superllunyans i a llocs i a espais. Una mica explica això la cançó, o vol explicar això.
0: I és complicat convertir les ferides en records?
1: Convertir les ferides en records... Bueno... No sé què dir-te. No, perquè jo crec que es tornen dolços aquests records. Vull dir, aquestes ferides al final acaben tenint un punt de dolçor.
0: Mm. I que no es veuen de la mateixa manera el primer dia que quan ha passat un any.
1: Exacte, sí, sí, es veu diferent. El temps, no? Aquella típica frase del temps ho cura tot, una mica... Té una mica de veritat, crec jo, no? El temps ajuda a situar, a posar les coses al seu lloc, entendre-les, perquè moltes vegades costa d'entendre, no? Però amb el temps i anar fent.
0: I per composar tens una rutina o no? O és quan et ve la inspiració?
1: No tinc una rutina establerta, sí que intento sovint, sempre que puc, pues, agafar la guitarra i tocar i fer el tonto que dic jo, i d'aquí surten idees. Sempre, bàsicament, inicialment parteix de la guitarra. A vegades parteix d'una melodia que vas caminant pel carrer i et ve, i després arribes a casa i agafes la guitarra i ho acabes de fer, però més o menys és aquest el procés.
0: I el món de la música, Ramon, està en un bon moment? Estem passant per un bon moment a la música a casa nostra?
1: Home, jo crec que a nivell de grups, d'artistes en general, és un bon moment. Hi ha molta gent fent coses, gent boníssima, gent explicant coses interessantíssimes. És un bon moment. Ara, a nivell de la indústria, ja, això ja, jo crec que aquí potser està una mica més complicat el tema, no? Falten llocs per anar a tocar, no? Falten sales per poder ensenyar els treballs, fer les presentacions dels discos. Bueno, falta una mica de tot, però a nivell artístic jo crec que és un bon moment a nivell artístic.
0: Clar. D'altra banda, la part audiovisual durant cert temps ha estat molt important. Avui dia té el mateix pes que fa uns anys la part d'un vídeo?
1: Home, no t'ho sé dir exactament, però, clar, d'ençà de les xarxes socials i tot això, la imatge, no?, diuen que val més que mil paraules,
0: això
1: no? Això diuen. No ho sé. Clar, crec que tot depèn del projecte, no? Hi ha projectes que sí que han de ser molt visuals i n'hi ha d'altres que no té per què, no? El meu no crec que sigui molt visual, crec que és
0: no,
1: més...
0: No, tampoc de xarxes. Les xarxes no són importants per tu.
1: Ho són perquè avui en dia ho han de ser. Clar. Ho han de ser, perquè si no estàs a les xarxes és com que no hi ets i has de ser per ensenyar el teu treball, perquè si no et comuniques per aquí és difícil arribar a la gent. Però jo crec que la meva música és més d'escoltar que de veure, per dir-ho d'una manera. Bueno, és que la música s'escolta, bàsicament. El que passa que a vegades és com ficar la imatge perquè la gent hi arribi més o d'una manera més fàcil o més entretinguda, no ho sé.
0: Corpress, quina és la història d'aquest tema?
1: Bueno, Corpress és un passeig, sortir a passejar sense un destí concret i anar a parar a llocs que et recorden coses. És això, bàsicament.

0: on va la teva música?
1: Cap a on va?
0: Sí.
1: En quin sentit?
0: Continuaràs amb aquest estil d'una mica tristor o exploraràs altres gèneres?
1: No, aquest ha sortit així, però... A veure, sí que és veritat que tinc una mica la tendència a aquesta... no sé com dir-ho, a tallar venes una mica, però això va dependre de moments que visquis, eh? Vull dir, del moment en què estiguis d'allò, però no, vull dir, no. Vull dir, si el pròxim surt una altra temàtica més alegre o el que sigui, doncs endavant, vull dir, no em tanco, no és una línia a seguir, ni molt menys, eh? I més, tinc ganes en cada disc, intento explorar coses noves una mica, i... Bueno, i a més, en la tristor també hi ha coses bones.
0: Sí, clar,
1: crec jo.
0: Evidentment.
1: Vull dir, és un estat...
0: I que, fa falta, estar trist.
1: Clar, és un estat que està bé, i a més, les cançons ajuden a qui les fa, i crec que poden ajudar a qui les escolti, fer-se les seves, i... Bueno, una mica això.
0: És més complicat cantar sol que fer-ho com a líder d'una banda?
1: Sí, jo crec que sí. És més complicat perquè tota la responsabilitat cau damunt teu. En canvi, si estàs en un grup, no? Tot es reparteix una mica. I clar, el fet d'anar sol, tot i que als directes aniré acompanyat, però he fet directes sol, sí que és una responsabilitat més gran, no? Perquè tots els ulls et miren a tu i totes les orelles t'escolten a tu només, no? No hi ha distracció possible.

0: Amb aquest tema comença l'àlbum, avui.
1: Sí.
0: Què és el que expliques?
1: Avui és un... és un moment del dia que cada dia es repeteix i et ve un pensament al cap i una situació, i durant un temps es va prolongant i passa sempre aquest pensament en aquest mateix moment. I és avui, això.
0: Hi ha 8 temes que, si haguéssim d'escollir, com es feia abans, una cara A i una cara B del disc, quins serien els que estarien a la cara A?
1: Quins serien els que estarien a la cara A? Un dia, quina pregunta, no me l'havia plantejat encara, eh? Hosti. Ai, que difícil. No ho sé, jo crec que estarien igual que estan ara, amb aquest ordre.
0: Mm.
1: Les quatre primeres
0: a la cara A.
1: Sí, i les quatre restants a la cara B, crec. Ara t'he respost així. Però sí, no, a més perquè l'ordre que ja fas també el penso, i que tingui una mica de sentit i que lliguin.
0: Perquè és orgànic, si no ho fos seria igual, no?
1: Sí, potser sí.
0: I moltes vegades la cara B hi ha cançons més bones que la cara A.
1: Sí, a vegades passa això, eh? A més, tu fas un treball i penses, mira, posaré aquesta, que és la que... aquesta primer o a davant, no? Perquè és la que més d'allò, i de vegades la gent escolta i li agrada més l'última cançó del disc, la que tanca el disc, no? Però bueno, per mi és important totes, no? La que obre, la que tanca, les del mig. La qüestió és que on estiguin posades tinguin un sentit, no?
0: Tot el que no hem plorat és el més nou del Ramon Cugat. Ramon, mil gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
1: A vosaltres per convidar-me.

0: Roc Esquius, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit. En Ramon Godino, bona nit.
2: Bona nit.
0: Bona nit. I la Rafaela Ribas, benvinguda, molt bona nit.
3: Què tal? Bona nit a tothom.
0: Veniu perquè estem a la cinquena temporada d'un espectacle, L'Angle Mort, no? Com ha evolucionat des del principi fins ara?
3: Doncs la veritat és que després de tants anys sembla mentida, però les coses evolucionen i canvien, igual que canviem nosaltres. I jo crec que ha millorat. Ha millorat després dels anys. Nosaltres també hem crescut i, evidentment, doncs, això també es nota en l'espectacle. I, a més, ara hem tingut la generositat del Roc Esquius i el Sergi Belbel, que van ser els que ho van escriure i ara han fet com una adaptació escènica. I la veritat és que això també es nota. Hem fet alguns canvis també en l'escenografia i és un gust, la veritat.
0: Com és, Roc, aquesta nova adaptació?
1: Doncs també una mica veient les altres temporades, allò que funcionava més, allò que potser encara podíem apretar una mica més, el que li podíem donar més pes o fins i tot passar una mica més ràpid, perquè ja s'havia entès, clar, aquestes quatre temporades amb el públic vas veient molt clarament el que funciona i el que funciona encara més, no? Llavors, en base a tot això, doncs amb el Sergi ens vam tancar uns dies abans de l'estiu, evidentment, sí, perquè hem estrenat a l'estiu. I vam fer aquest reajustament de text i després també ho vam posar tot en escena, no? per anar a acostar-nos una mica al que teníem en el cap per aquest espectacle.
0: Cinquena temporada, Ramon, són moltes.
2: No, depèn de com t'ho miris. No, això tot just comença.
0: El teatre, eh?
2: Sí,
0: parlo del teatre.
2: En el teatre, sí, el teatre. Estem molt contents, nosaltres estem molt feliços. Jo aposto que aquest espectacle tingui una sisena, una setena, una vuitena i una novena temporada. Tant de bo, ojalà, sí.
0: Han sigut ja molts els espectadors que han pogut gaudir d'Angle Mort. Gairebé tot Barcelona ha vist ja Angle Mort.
3: Doncs no.
0: No?
3: Encara queda gent que no l'ha vista.
0: Ah, sí?
3: És curiós,
0: jo.
3: Però sí. Mira.
0: No tinc perdó. Ho sé, no tinc perdó.
3: No, la veritat és que portem... Mira, el dia 13, que acabarem funcions, farem 150 funcions. I amb 150 funcions, potser l'han vist ja 15.000 persones, però queda molta gent per veure-la. Pensa que també hi ha públic nou que cada any doncs, també torna... O sigui, mira la cartellera i veu espectacles que diu, ai, mira, aquest no l'havia vist. I jo tinc amics i amigues que no l'havien vist encara, després de 5 anys.
2: I molta gent que ha repetit que ha sigut la segona i la tercera vegada i que, a més, fins i tot et diuen, i no ens importaria... tornar-la a venir a veure, diu, perquè cada vegada que venim, diu, descobrim coses noves. I això és fantàstic d'un espectacle de teatre.
0: I el més important, que la gent pugui anar descobrint coses noves que no ha vist, perquè, evidentment, veus un espectacle un dia i el dia següent vas a veure aquell espectacle i veus coses que no havies vist. Encara que sigui el mateix espectacle el dia anterior.
3: Exacte, és la màgia del teatre. I a més, aquest espectacle és especial, perquè és veritat, recordem que és un espectacle que quan el públic entra veu un espai partit en dos, són dues escenes que passen simultàniament. És normal que hi hagi coses que potser la primera vegada no les vegis. Llavors és molt curiós perquè sí, tenim molta gent que veu una segona per trobar coses que potser la primera vegada no va veure o per encara acabar de filar les coses, no? Perquè, clar, és un espectacle molt especial. És que el que van escriure el Roc i el Sergi realment és un joc dramatúrgic que és com un rellotge.
0: I més des del Versus Glòries, que és un teatre que pots veure de diferents punts de vista.
2: Correcte.
0: El que és l'obra de teatre.
2: Sí, perquè si has vingut a veure-ho la primera vegada i t'has assegut en la grada A, doncs a la segona grada t'asseus a la grada B i ja ho veus completament diferent. No, i també hem de pensar que la sala és una sala petita, que n'estem molt orgullosos i estem molt contents, perquè són 92 localitats. Doncs no sé, si contem que a Catalunya hi ha 8 milions de persones, imagina't si encara en queda de gent.
0: Molta. Per què expliqueu?
1: Mira, l'obra parla d'un acomiadament d'una startup que són 3 treballadors i un cap forjat en la manera d'entendre les empreses al segle XX i aquest cap ha de fer fora un dels treballadors. El que passa és que a la primera part veiem tot el que passa a dins del despatx, però anem veient, sense escoltar, que a la saleta estan passant tot de coses que cada vegada van complicant més tot el que passa a dintre del despatx, i el Ramon, que fa d'aquest cap, cada vegada entén menys què està passant, perquè la situació es va escalant en surrealisme i arriben a situacions molt, molt, molt pujades. Molt. O sigui, hi ha una de les coses de les quals estem més orgullosos amb el Sergi, que no puc desvetllar aquí, que passa a l'escena catalana, que és... és fortat. I una mica la gràcia és que aquest primer acte el públic va amb el Ramon, no? En el sentit de que no està entenent res. Llavors, la segona part, el que fem és posar el volum a la saleta i deixem sense volum el despatx. De manera que l'espectador va descobrint tot allò que al principi semblaven coses surrealistes, sense sentit, va ordenant i va posant en lloc tot allò que ha anat desgranant i que ha anat veient en aquest primer acte, no? I llavors aquí és quan esclata el gust de l'espectador, no? Això ho vam construir amb el Sergi Belbel una mica... Hi ha un joc que es diu Eleusis, que l'Oriol Comas aquest any farà un llibre parlant d'això, que és el gust de descobrir un patró, no? Una regla, una cosa que no té sentit i que de sobte uneixes totes les peces i el teu cap experimenta una espècie d'orgasme, no? Doncs una mica el que vam buscar amb aquesta obra era que l'espectador experimentés això, no? Que digués, ostres, tot allò que no tenia cap sentit de sobte, tot es posa a lloc i ho estic entenent i és un gust, no? I aquest segon acte persegueix aquest objectiu i per sort, doncs, ho estem aconseguint.
0: Llavors la figura de l'espectador és clau també.
1: És clau, 100%.
3: Sí, sí, és un joc tant pel públic com pels actors. O sigui, nosaltres ens ho passem molt bé i quan veiem que el públic va descobrint tot això que deia el Roc, no? Va descobrint les coses que passaven que no tenien sentit, quan van descobrint què significa, és que és brutal el que sentim nosaltres, el que sent el públic ja.
2: Correcte, el públic està una miqueta com el meu personatge, sí, al principi. O sigui, els hi vas servint tota una història que no en tenen ni idea de per què es parlen de les coses que es parlen en aquell moment. El mateix que li passen a l'Andreu, que és el cap de l'empresa. El que passa que després, a la segona part, sí que és veritat que el públic descobreix de mica en mica tot el que s'ha estat fent en la primera part, menys l'Andreu, que segueix igual.
1: Mai sap.
0: Com és la sensació que teniu els actors i actrius al treballar tan de prop amb el públic?
3: Ai, és fantàstic.
2: És un gust.
0: Sí?
2: És un gust. Mira, jo...
0: Però es veu tot, llavors.
2: Eh?
0: Es veu tot.
3: Sí, no ens podem amagar.
2: Sí, no ens podem amagar. Mira, ahir vam tenir un moment amb l'Antonio que ahir sí que jo ja ho veia perdut, perquè no ens podíem aguantar. Vam fer com un mig segon de parar i de respirar perquè ens estàvem enriolant. No et pots amagar. Així com a l'italiana o amb altres teatres, doncs et gires i fas el que vols. Aquí no. Aquí, giris on et giris, sempre veus el públic. Per tu, el públic et veu a tu.
0: Clar.
2: Però és un gust. És un gust treballar. Perquè et t'exigeix com a actor a no baixar la guàrdia.
1: A part també que la sala versus Glòries té aquesta cosa tan bona de que realment és de proximitat. És a dir, tu, encara que estiguis a l'última fila, veus els actors a 3 metres. És que és meravellós. Llavors, aquí també, a l'hora de concebre l'obra, que ja la vam concebre per aquesta sala, ja vas a buscar un registre que els hi veus la suor, com els hi cau. No?
3: Sí, sí.
1: I això en teatre és un gust, perquè, com deien abans, no? El teatre és fet aquell dia per tu i allò no es repetirà mai més, i jo crec que també ara últimament les sales van també, i de fet aquesta temporada estem exaurint cada dia, excepte l'eclipsi, el dia de l'eclipsi. I jo crec que també és una de les coses per les quals el teatre va també, no? En aquest moment tan tecnològic que una mica ens escapem per veure humanitat, per veure persones i per veure coses especials d'humans fetes per humans davant teu, no? I això en aquest sentit és el que s'esporta l'espectador i està sortint molt content.
3: Sí, l'espectador i nosaltres, perquè és veritat que es crea una energia entre el públic i els actors que és com recíproc, no? Tot el que el públic va sentir, nosaltres també, i això fa que l'obra també creixi. I és meravellós treballar en proximitat i sentir el públic tan a prop. És una de les coses especials del teatre.
4: Va passar a casa, es vas preguntar, jo he dit sí, home, que em vas clavar de bufar, no puc continuar la frase.
5: Com continuaré la frase? I torno. Però tu vas passar, Carles?
4: Sí.
5: Ei!
4: Tu ets un bon actor, sempre m'has ajudat, sempre m'has cobert, com quan jo...
5: No.
0: Angle Mort va guanyar un premi important, el premi a millor espectacle de proximitat als Premis Teatre Barcelona. Què vol dir teatre de proximitat?
3: Doncs és una mica això que estàvem explicant, no? La veritat és que els teatres de proximitat, que som uns quants aquí a Barcelona, doncs tenim aquesta sort de tenir espais petits on el públic pot sentir-se com a casa. No és només ja que l'espai sigui petit, sinó que també la gent que hi treballa és com una petita família i la gent s'hi sent molt, molt acollida. No és com anar a un teatre gran que potser doncs això, toca anar a una fila 30, 40, que veus el lector superpetit. Aquí no, aquí tot està a prop, fins i tot la gent que hi treballa és com una petita família, i fem sentir també els espectadors com si fossin part de la família. I és aquest avantatge del teatre de proximitat també, no? De poder fer any rere any doncs una comunitat, i treballem una mica per això també, no? Aquest espectacle va guanyar el premi el 2021 i mira, després de 5 anys doncs encara tenim públic que va venint, que va repetint, i ens agrada poder saludar el públic i saber qui són, fins i tot, no? Perquè t'hi trobes amb gent que va repetint espectacle rere espectacle, tens els teus abonats, i això és una cosa que la proximitat sí que ho permet, perquè potser un teatre més gran no et dona per conèixer a tothom. I fins i tot el públic es coneixen entre ells i, ah, mira, tu has vingut a això, ah, mira, jo també, doncs tornem la setmana vinent que estrenen un altre, per exemple, no?
0: Encara que Barcelona és una ciutat amb una gran oferta teatral, no? Tenim grans produccions, mitjanes, petites, és a dir, teatre per tothom, per poder escollir, sortir i gaudir de la cultura, no? Perquè a la fi el teatre és cultura. Si comparem Barcelona-Madrid, estem al mateix nivell?
3: Què diríem aquí?
1: Clar, depèn de com ens ho mirem, no? Jo crec que aquí a Catalunya tenim una gran sort d'aquest ressorgiment de les sales de proximitat que han apostat molt clarament per la dramatúrgia catalana, i això jo crec que també s'està traduint en un moment on la dramatúrgia catalana està fent... Bueno, està fent història en el sentit de pels poquets que som, la quantitat d'obres que hi ha i la quantitat d'internacionalització de les nostres obres i de la nostra manera de veure el món que s'està explicant al món, no? Jo crec que això, bona part, és gràcies evidentment a les institucions públiques, però molt bona part al teatre de proximitat, que ha apostat molt clarament per la dramatúrgia catalana, i que això s'està veient en uns fruits, no? S'està veient en unes sales plenes, en un dels millors moments dels últims anys del teatre català, i amb històries que entusiasmen els espectadors, i això és jo crec que és per celebrar. I també, d'alguna manera, aquestes sales o aquest format permet, vaig veient cada vegada més, una mini estabilització de les persones que treballen en el sector, no? Tampoc no sé molt bé com funciona a Madrid, però quan hi hem treballat o quan hem estat per allà, a vegades es fa com multiprogramació, multisala, i llavors això a vegades és més complicat per la gent que treballa a la professió, no? I aquí jo crec que de moment s'està cuidant molt aquesta figura de les actrius, dels actors, que puguin tenir una feina que ja sabem que és precaritzada, però tot i així s'està vetllant per poder tenir teatre de qualitat. I jo crec que estem veient els resultats.
2: I fins i tot jo hi afegiria, Roc, no sé si tu potser igual estàs d'acord o no, però també l'exigència del públic.
1: Sí.
2: Tenim un públic... Aquí a Catalunya tenim un públic exigent, per sort. I això està molt bé, perquè el que fa és que tampoc baixis la guàrdia, que et vagis millorant cada vegada, tant com a actors, com a dramaturgs, com a direcció, perquè la gent vol veure coses, vol sortir del teatre que li toquis alguna cosa. No vol sortir del teatre ja, riure i ja està, que també, però si poden ser coses que toquin i que siguin profundes i que estiguin ben fetes, doncs això el públic ho agraeix moltíssim.
0: És important, és important. Sí. Perquè el públic
2: és el que mana.
0: És el que mana.
2: El públic és el que mana. I nosaltres, com a sala i com a companyia, nosaltres ho tenim molt clar, i també és veritat que a final de cada espectacle, cada dia, donem les gràcies al públic per venir al teatre i per disfrutar-lo. Perquè l'hem de tenir present, perquè si no tenim públic, no tenim teatre.
0: Vosaltres, cada un de vosaltres, què estaríeu disposat a fer per no perdre la feina?
3: Ui, aquesta és una gran pregunta. La veritat, jo sí que m'he trobat en situacions d'acomiadament i, de fet, també ho parlàvem l'altre dia, perquè hem tingut públic que també s'ha trobat en aquesta situació i en situacions molt semblants a les que passen a l'obra, i no és gens agradable. O sigui, estar en una situació que et volen acomiadar, que a més potser no hi ha raons concretes, és molt complicat. Llavors, què faríem per no perdre la feina? Jo crec que al final, si és algú que no t'hi vol, doncs escolta, adéu, me'n vaig, sóc jo qui me'n vaig, si no valores el que jo t'estic donant. Però clar, si és una feina que m'agrada molt i no la vull perdre, doncs parlar. O sigui, jo crec que la comunicació és el més important, preguntar què està passant, si puc fer alguna cosa per millorar, i si veiem que no, doncs és veritat, adéu, perquè de vegades és veritat que darrere d'una decisió així també hi ha... O sigui, no és fàcil tampoc per un empresari prendre aquestes decisions. En l'obra és un altre cas, eh?
0: Sí.
3: Però de vegades no és gens fàcil prendre aquesta decisió. Llavors, bueno, jo crec que parlant la gent s'entén, i si al final trobem que no és possible continuar en aquella empresa, doncs adéu. I jo sempre dic que quan una porta es tanca, s'obre una altra. Així que...
2: Jo personalment no he tingut mai la... No m'han despedit mai de cap feina, però si m'ho miro des de l'altre costat, quan tenia projectes al principi de la companyia, que teníem projectes i que els volíem fer i que els volíem treballar en una sala... I veies la dificultat que hi havia a l'hora de poder entrar en un teatre, a poder fer l'espectacle en un teatre, i veies que tot era que no... Uf, és dur lluitar. Perquè busques totes les possibilitats de poder servir la teva feina, les teves necessitats per poder treballar, no? És complicat. El tema de la feina és complicada. I més si tens ganes de treballar.
0: Clar. I el rock?
1: Doncs és, mira, m'ho estava preguntant ara mentre parlàvem, perquè d'entrada penso com la Rafaela, no? Vull dir que jo també em situo en aquell moment de dir no estic disposat a fer res per no perdre una feina on no m'hi volen, però clar, també hi ha un moment on estem en un moment on quasi bé la pregunta és què estàs disposat a fer per tenir feina, no? I sobretot en el nostre sector, on és tan complicat tenir feina i poder viure dignament, no? I jo crec que a vegades fem moltes coses sense adonar-nos de totes les coses que arribem a fer per poder tenir feina, no?
3: Els sacrificis, no?
1: Sí, de dir, ostres, doncs, clar, és veritat que jo ja intento viure-ho amb alegria i amb... No,

0: i tot plegat hi haurà una bona sacsejada i a veure què passarà.
1: Però la intel·ligència artificial al teatre no podrà, no?
0: És que, eliminar, no? A mi això m'encanta, perquè jo abans treballava...
1: És la vida en directe, és la vida en directe.
0: Total, treballava d'intel·ligència artificial i en aquell moment vaig deixar-ho tot per anar a fer teatre i vaig deixar com el sector més punter per anar al sector més avall
1: bona
0: de
1: elecció,
0: tots. Exacte,
1: bona elecció.
0: Però ara, de sobte, dius, hòstia, però si és que potser el futur és el teatre, perquè és l'única cosa que és el que dèiem, no? Humans explicant històries per humans, i que ja ho col·loqui, que després a la sala de proximitat farem la torradora, que una mica parla d'això, no? D'aquesta història de com la intel·ligència artificial es va entrant a les cases nostres, que aquesta també l'hem fet amb el Sergi Belbel, i estarem
2: al novembre.
0: Sí. Una mica seguint la fórmula d'Angle Mort, no? És a dir, és buscar com una segona part, sense que sigui una segona part, és una obra totalment diferent, però...
3: Sí, quan la recomanem, jo sempre dic, veus Angle Mort i hi ha parts que no sents, o sigui, veus Angle Mort però hi ha parts que no sents. I a la Torradora és totalment al revés. Sí. Ho sents tot, però hi ha parts que no veus. I és meravellós, el joc.
1: Però total,
3: Bueno, què t'he de dir? Aquesta l'has vist,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, la vaig veure, aquesta sí. Aquesta no em poseu mala nota, perquè aquesta sí que la vaig veure. Però la veureu una altra vegada, perquè em va agradar molt,
0: Ai, que bé.
1: Em va agradar molt, la Torradora.
3: Sí.
1: Està molt ben feta.
3: És que està molt ben feta. I jo crec que si vinguessis a veure Angle Mort...
1: Vindré, abans de...
3: Jo crec que vindràs a la 5a temporada, a la 6a i a la 7a.
1: Molt bé, molt bé. Doncs fins al dia 13 podem gaudir a la Versus Glòries d'aquesta ciutat d'Angle Mort. Roc Esquius, gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Ramon Godino, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: I Rafaela Ribas, gràcies com sempre.
2: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Metròpoli, amb Xavi Collado.

Demà tornem quan toquin les 11 de la nit. Que tingueu molt bona nit. Demà més Metròpoli aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Ningú

0: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.
1: Vamos ahora en directo a València. Un incendio en el Parque Natural de la Albufera ha obligado a evacuar el Saler y los campings de las zonas cercanas.
2: En España la situación de los incendios mejora levemente. En Huelva el incendio de niebla está estabilizado y los desalojados...
3: Pues ha decretado prisión provisional para el hombre acusado de provocar el incendio de Peñas de Riglos. Las labores se han complicado esta tarde en uno de los frentes. ¿Qué es lo que ha pasado?
2: Que ya podemos decir para nuestro reglamento que es el peor incendio de la historia de la comunidad.
4: Todavía no ha terminado la lucha contra el fuego. Y ya se ha confirmado que bate todos los registros.
5: El mayor incendio forestal de esta, vamos a decir, de la historia reciente en nuestro país.
0: Verda. Amb Marc Solanes.
6: Un podcast destinat a fer-vos preguntes, però sobretot a buscar respostes davant dels reptes que ens interpel·len i que qüestionen el nostre model de vida. A partir d'avui seré jo qui posi veu a Vida Verda i permeteu-me començar reconeixent que és un repte i un gran pes a prendre el relleu de la Pilar de Sant Pietro, que durant tantíssims anys ha convertit aquest programa en un espai de referència per entendre la crisi climàtica i la nostra relació amb el planeta. No pretenc substituir-la, seria impossible, i tampoc és l'objectiu. El que aspiro, això sí, és a continuar obrint aquest espai a veus expertes, a investigadores, a persones que estan estudiant i transformant el món que habitem. A fer preguntes, a escoltar, i sobretot a intentar que des d'aquestes zones siguem una miqueta més conscients de la dimensió d'una crisi climàtica que ja no és una amenaça de futur, sinó una realitat que ens obliga a actuar. Perquè potser ara més que mai entendre què està passant en profunditat i no només per dir que sabem del que parlem, sinó fer-ho de debò i amb profunda consciència és també l'única manera de començar a canviar-ho. Això és Vida Verda. Avui us parlarem d'incendis, dels que aquest estiu han tornat a cremar milers d'hectàrees, però també de tot allò que passa abans que comenci el foc. Perquè cada vegada sembla més evident que no n'hi ha prou amb apagar

0: els incendis. Hem de repensar com gestionem els nostres boscos i com convivim amb aquest foc. Comencem. Benvinguts i benvingudes al Vida Verda. Aquest 2026 s'han cremat centenars de milers d'hectàrees a l'estat espanyol i milers de persones han hagut de ser evacuades o confinades. Però darrere de cada gran incendi hi ha moltíssimes preguntes. És només culpa del canvi climàtic? Té a veure amb l'abandonament rural? Estem gestionant prou bé els nostres boscos i, sobretot, hem arribat al límit de la nostra capacitat d'extingir-los? Avui intentarem respondre a aquestes preguntes i entendre si hem de continuar pensant només en com apagar els incendis o bé si hem de començar a pensar també en com conviure amb ells. Tenim avui amb nosaltres l'Andrea Renard. Hola, Andrea, què tal?
1: Hola, Marc, què tal?
0: Andrea és membre d'Esfera Climàtica, coordinadora d'Esfera Climàtica, i ens ajudarà un cop al mes a explicar diverses coses. Avui comencem pels incendis, però cada mes ens portaràs un tema diferent. Jo de moment no el sé.
1: Només de moment no l'hem pensat. És que ja saps que l'actualitat climàtica ara va una mica superràpid, no? Cada mes té mirant alguna cosa, no? El mes passat el Nepal i després les onades de calor, ara venim a les inundacions. Bueno, el clima està dient-nos coses i hem d'analitzar tot això.
0: Doncs sí, atendrem nosaltres un cop al mes, dependrem una miqueta de l'actualitat climàtica i res, seràs una col·laboradora habitual i a mi em fa moltíssima il·lusió que comencis amb mi aquest camí.
1: Moltes gràcies per l'oportunitat, Marc. Per a mi també, bueno, és un repte. Ja la Pilar no està amb nosaltres, que, bueno, que també he coincidit amb ella algunes vegades i, bueno, és meravellosa, però sé que tu ho faràs igual de bé.
0: Intentarem, com a mínim, posar un d'aquests granets de sorra que ella sempre deixava, no? Aquestes petites perles que ens interpel·laven tant i que ens animaven a actuar, no? Que sobretot aquest programa és el seu objectiu. Avui tindrem a dos investigadors amb nosaltres que ens acompanyaran durant gran part del programa, però abans m'agradaria donar pas al catedràtic d'Enginyeria Forestal, a Víctor Resco de Dios. Bona tarda, Víctor.
2: Hola, bona tarda.
0: Víctor, mira, avui ja teníem amb nosaltres en aquest primer programa també a donar-te les gràcies per començar la temporada amb nosaltres, també amb aquesta veu diferent i amb aquest nou projecte que comencem. M'agradaria que fessis una miqueta de repàs del que significa el foc. Jo crec que quan parlem del foc als mitjans de comunicació, moltes vegades, no?, ens centrem sobretot en l'actualitat, però moltes persones desconeixen quina és realment la nostra relació amb el foc i quina és la relació del foc amb el planeta.
2: Bé, doncs el foc és un element que ens ha acompanyat durant els últims... Bueno, que ha acompanyat a la vida a la Terra durant els últims 400 milions d'anys i durant aquest temps doncs, ha estat essencial per generar biodiversitat, per concentrar les regulacions d'oxigen, per possibilitar la vida tal com l'entenem a dia d'avui a la Terra i en el que es refereix a la nostra espècie, doncs bé, ha estat gràcies a que vam aprendre a cuinar, doncs que vam poder desenvolupar els nostres cervells, augmentar el nostre control cognitiu, el control del foc ens va permetre doncs, controlar els paisatges, juntar-nos per les nits al voltant d'un foc, no? Recordem, hogar en castellà vol dir família, vol dir el lloc on vivim i també és una foguera, no? O sigui, ja ens dona una idea sobre la importància social que ha tingut el foc. En el cas de les rondalles o el foc per la nit, doncs es pensa que ha estat un element essencial, no només per la sociabilització de l'ésser humà, sinó també pel desenvolupament de les nostres habilitats cognitives, perquè era en aquell moment doncs, quan es transmetien els coneixements de generació en generació. Per tant, tot i que els incendis a dia d'avui els concebem com un problema, i és cert que els megaincendis, bueno, és cert, és una obvietat que molts dels megaincendis a dia d'avui s'han convertit en un problema des d'un punt de vista social i econòmic, també és cert que si ampliem una mica la mirada, doncs ha estat un element essencial per conformar les societats i la natura tal com és a dia d'avui.
0: També recentment els mitjans parlaven d'aquests megaincendis, no?, que poden afectar les ciutats. Hem vist els precedents, no?, com en el cas de Los Angeles, també l'incendi de Bordeus. Creus que les ciutats del Mediterrani estan preparades per aquestes situacions?
2: bueno, i la ciutat de Madrid, o sigui, ha estat, no ha estat directament amenaçada, però tampoc no li han... No li han...

0: anat gaire, no? O sigui, les ciutats mediterrànies i atlàntiques, a Galícia hi ha molts problemes d'interfàs. L'any 2007 els incendis van entrar a Vigo. Aquí a Catalunya, bueno, l'any passat vam tenir diversos incendis que van afectar a pobles, enguany també. I el problema que tenim a Catalunya, per exemple, un problema sobretot a la costa, moltes zones de costa que abans estaven protegides d'una manera, diguem, natural pels agricultors, per aquelles activitats que el que creaven era una interrupció del combustible, dient combustible en un context d'incendis forestals, de tot allò, tota la vegetació que hi ha arran de terra, arbustos, matollars, fullaraca, perquè és per on propaga l'incendi principalment. Aleshores, clar, com que als camps de conreus no n'hi ha aquest combustible, doncs aleshores abans era un fre per als incendis, aquestes urbanitzacions de costa. Ara, com que tot això s'està abandonant, doncs aquesta assegurança natural que abans ens aportava l'agricultura s'està perdent. I, bueno, no només a la costa on hi ha més població, però problemes semblants doncs els tenim també a les zones de muntanya, que també s'estan perdent aquests aprofitaments. Per tant, abans estàvem preparats, però ara cada vegada estem menys preparats i cada vegada estem en una situació més de risc, no només pel problema del combustible, sinó pel problema doncs, de l'escalfament global, no? Que fa que estigui cada vegada més disponible, que estigui disponible durant més temps.
1: Víctor, una pregunta. Tu que has estat tot l'estiu parlant als mitjans i a la premsa, jo no sé si tens la mateixa percepció que jo, però aquest any jo crec que ha passat una cosa curiosa i és que penso que hi ha hagut com una mena de canvi de xip a nivell d'enfocament dels incendis als mitjans, no? Que ja pot ser quasi ningú ha parlat tant de la necessitat d'incrementar les inversions en mitigar els incendis, és a dir, de la extinció, sinó que tothom ha parlat molt més de prevenció, de més inversió en prevenir, de gestionar, de preparar el terreny per evitar grans incendis. Tens aquesta sensació també de que hi ha un nivell més elevat en quant a la conversa d'arran dels incendis de l'estiu?
0: Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi ha aquesta necessitat de gestionar el bosc, no? De gestionar la natura cada vegada és més patent i cada vegada l'entén més la societat, no? Abans, quan es parlava d'una motosserra, la gent es pensava que estaves fent un ecocidi i que quan plantaves un arbre eres una espècie d'ecoheroi. Jo crec que cada vegada es veu més clar que si tu plantes arbres i te'n recordes i te'n oblides d'ells, realment el que pots estar generant és un ecocidi perquè estàs plantant els focs del futur, no? Mentre que a través doncs, de diferents eines, com la motosserra, les estressadores, les cremes prescrites, les pastures extensives, en fi, amb tot aquest ventall d'eines que tenim per gestionar el territori, doncs estem augmentant la nostra seguretat i estem també generant biodiversitat. Jo crec que és cert que cada vegada hi ha més consciència en aquest tema i és una bona notícia. Fins ara la discussió sobre els incendis era molt reduccionista, que si és culpa dels pins, que si és culpa dels eucaliptes, que si és culpa dels incendiaris, que si és culpa del canvi climàtic. Tenim aquesta religió, aquesta tradició judeocristiana, no?, que sempre busca culpar algú de les nostres desgràcies i el que hem de fer doncs, és centrar-nos en les solucions, en com respondre, però com respondre d'una manera efectiva. Fins ara hem respost d'una manera poc efectiva perquè només hem respost doncs, amb aigua, hem respost des del punt de vista de l'extinció i ara, doncs, efectivament, hem de profunditzar sobre la gestió del territori per prevenir aquests megaincendis. No tots els incendis, perquè com ja hem dit abans, els incendis són importants per a la Terra, no? Però sí que disminuï la probabilitat de tenir aquests megaincendis que són els que realment fan mal.
2: Víctor, ja per despedir-te, m'agradaria fer-te una última pregunta i és en relació a aquests megaincendis que poden afectar les ciutats. Una de les possibles solucions ens ha de centralitzar aquestes megaciutats també, és a dir, aquestes concentracions urbanes.
0: Bueno, jo crec que hem de treballar amb el que tenim, no? Podem pensar, podem imaginar mons futurs i molts mons utòpics, però jo crec que la realitat és que tenim les zones de població concentrades entorn a les ciutats i és entorn a això a lo que hem de treballar. Si tenim moltes persones del món urbà que després van a viure al món rural, realment creen més problemes, perquè són gent que no entén el món rural, no entén la seva dinàmica i després pues, demanen coses com que no toquin, com que no repiquin les campanes, després també es queixen perquè hi hagi gent amb motosserres, el que dèiem abans, que pensen que és un ecocidi quan és algú natural i necessari, no? Aleshores, bueno, jo crec que hem de treballar amb el que tenim i augmentar la densitat de la població rural no té per què ser una bona notícia. Depèn del coneixement que tinguin aquestes persones sobre el que vol dir el món rural.
2: Perfecte, Víctor. Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres en aquest primer programa i ens truquem més endavant, segur.
0: A vosaltres, un plaer.

0: Ens acompanyaran, com hem dit abans, a partir d'ara, dos convidats de pes. El primer d'ells és Juan Camaño, expert en gestió d'incendis forestals i responsable de l'àrea de formació i operacions de la Fundació Pau Costa. Ha treballat en planificació, coordinació i gestió d'emergències complexes i també ha participat en operatius i formacions a Europa, Amèrica Llatina i al sud-est asiàtic. Bon dia, Juan.
1: Buenos días.
0: També tenim amb nosaltres Josep Maria Espelta, investigador del CREAF i doctor en Ciències Biològiques. Fa dècades que estudia com els incendis, les sequeres i l'abandonament rural i el canvi climàtic estan transformant els nostres boscos i com podem adaptar-ne a la gestió. Bon dia, Josep Maria.
1: Hola, bon dia.
0: I al llarg del programa, com us hem dit, estem aquí amb l'Andrea. Iniciem aquesta tertúlia sobre un estiu que ha estat molt complicat i sobre uns incendis que poden continuar, malgrat ja estiguem sortint de l'estiu, sempre hem d'estar alerta, perquè a més aquests repunts de temperatura, no? Aquestes mini onades de calor que estem tenint aquest setembre, també són molt, molt preocupants. Andrea, comencem per posar xifres al que hem viscut. Quin és el balanç que podem fer dels incendis aquest darrer estiu?
2: Bueno, aquest any ha sigut, com tots ja sabem, dramàtic en quant a incendis. S'han cremat, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, el Miteco, unes 264.000 hectàrees en el que va de 2026, unes 80.000 hectàrees menys que l'any passat, tot i que són dades encara provisionals. El més gran es va produir en la zona d'Àvila, que després es va juntar amb altres focs de Madrid i finalment es va considerar el més gran de la història d'Espanya, amb 55.000 hectàrees cremades. La xifra d'afectats és elevada també, amb 35.000 persones evacuades i moltes també confinades durant dies on va haver molta incertesa i també molt patiment. I tornant a Catalunya, on no ha sigut la zona més damnificada, però també s'han cremat 2.400 hectàrees, la majoria procedents de l'incendi de les Gavarres a principis de juliol al Baix Empordà, on es van confinar unes 12.000 persones. Totes aquestes xifres són tremendes, espeluznants, que situen aquest 2026 com una dels pitjors de la història, tot i que 2025 encara és l'any en el que més hectàrees ens van cremar, sobretot en la zona d'Orense, Zamora i León, amb un voltant de 400.000 hectàrees cremades. Un altre any molt proper a recordar és el 2022, amb 268.000 hectàrees cremades segons Protecció Civil, quasi el triple de la mitjana de l'últim decenni. Entre tanta devastació, s'ha de dir també que tots aquests incendis no ha hagut víctimes mortals, que s'hi va haver l'incendi de Los Gallardos en Almeria, on es van cremar 5.200 hectàrees, però va causar la mort de 14 persones i 7 ferits.
0: Són xifres que posen els pèls de punta i, a més, són xifres que en les darreres dècades no paren de créixer, no? Juan, tu que treballes directament en la gestió dels incendis i emergències, quan veus una temporada com aquesta, què és el que més et preocupa? Què és el que te viene a la cabeza?
1: Bueno, básicamente lo que preocupa es la tendencia hacia dónde vamos, ¿no? Lo que estamos observando en los últimos años es que los incendios cada vez son más extremos, más grandes, y esa es la tendencia que tenemos. Entonces, esta tendencia se está corroborando campaña a campaña, ¿no? Ya todo comienza, digamos, en el año 2017 con el incendio de Pedro Grau de Portugal, donde observamos un comportamiento extremo que no habíamos observado en esta parte del mundo, principalmente en la península ibérica. Y eso, digamos, abre las puertas a que luego, a partir del 2021, con los incendios de Sierra Culebra y los incendios de Navalacruz, son incendios que empiezan a quemar ya a un rango de 10.000 hectáreas por día, ¿no? Y eso está totalmente fuera de la norma. Eso no es lo normal que nosotros solemos tener en los últimos 25 años. Entonces, esta tendencia que observamos ya a partir del 2017 es una tendencia que ya se corrobora con las campañas que hemos tenido en el 2025 y en el 2026, ¿no? Donde tenemos cada vez eventos más extremos y donde esto pues parece que va a ser la nueva norma o es la norma ya, ¿eh? Porque hemos observado este año incendios desde Aragón, centro peninsular, toda la zona de Ávila y Madrid y también en Huelva, ¿no? Y entonces en toda esta línea diagonal que tenemos de norte a sur, pues estamos observando incendios que superan nuestra capacidad y que superan la norma de lo que hemos tenido los últimos 25 años. Entonces, estas campañas lo que hacen es corroborar que esta tendencia se mantiene y que parece que es la nueva norma con la que vamos a vivir en los próximos años.
0: Es la nueva norma, pero que a lo largo de la historia esto se ha repetido en algún momento o estamos en el pico, digamos, estamos en el peor de los momentos.
1: No, no podría decir si estamos en el pico o no, porque la verdad es que año a año nos sorprende lo que observamos. No sabemos muy bien a dónde está el límite, de hasta dónde podemos llegar en comportamientos extremos en incendios. Lo que sí estamos viendo es lo que decía, es decir, hemos visto un salto cualitativo y cuantitativo, principalmente, en el número de hectáreas afectadas por incendios. Es decir, cuando yo hace 25 años empecé en el mundo de los incendios, tener un incendio de 5.000 hectáreas, o cuando yo iba a un incendio de 5.000 hectáreas, ya era un incendio importante, un gran incendio. Y si íbamos a uno de 8.000, 9.000 hectáreas, pues ya ni te cuento, ¿no? Eso ya era algo, no te voy a decir excepcional, pero sí era fuera de la norma. Y ahora estamos hablando de rangos de incendios que están quemando a 40.000 hectáreas, ¿no? En tres días, a casi a 10.000 hectáreas por día. Eso está totalmente fuera de lugar de lo que gente como yo pues hemos vivido los últimos 25 años. Entonces se consolida esa idea de que, bueno, cada vez tenemos eventos más extremos y ahí estamos. Y ahí con esto es con lo que tenemos que vivir. O sea que sí, se consolida.
2: Josep Maria, des de l'ecologia forestal, què ens diuen aquests incendis sobre l'estat actual dels nostres boscos?
3: Bé, coincideixo plenament tant amb el que ha dit el Víctor i el Juan, no? Jo, de tota manera, voldria, per respondre a la teva pregunta, que ens transportéssim més enllà de les nostres fronteres. I per mi, per exemple, un fet significatiu que hi ha hagut aquest any és que quan hi havia l'incendi d'Àvila i de la Comunitat de Madrid, aquest ha coincidit amb l'incendi, amb el grandíssim incendi que hi ha hagut al sud-oest de França, al departament de la Gironda, a prop de Bordeus, com heu esmentat, i que ha estat un incendi doncs, que ha afectat 42.000 hectàrees, no? I aleshores, clar, és important també reflexionar, perquè en aquest cas doncs, ha sigut un incendi que ha succeït en un terreny que és absolutament pla, és a dir, que no podem imputar cap efecte negatiu i advers de l'orografia. És una zona que és la joia de la corona forestal francesa, vull dir, és un dels centres de producció de fusta més importants de tota Europa, amb uns boscos gestionadíssims de dalt a baix, que compta amb una xarxa de camins, de carreteres perfectament mantinguda, i no obstant això, amb unes condicions climàtiques extremes, superextremes, doncs s'ha produït aquest incendi, no? I per mi això és important perquè, clar, nosaltres en el nostre país, a Catalunya i a l'estat espanyol, doncs sovint lliguem aquest problema dels incendis amb l'abandonament rural, amb l'orografia, amb el fet de no disposar de camins, etcètera, etcètera, i és cert, és totalment cert, i hem d'insistir amb el tema aquest de la gestió forestal i d'augmentar-la, però també el que ens estan dient incendis, com aquest, per exemple, de la Gironda, és que avui dia, doncs, com deia el Juan, aquestes condicions climàtiques extremes són les que dominen el foc i la progressió del foc, i que aleshores els incendis forestals s'han convertit en un problema de gestió territorial. Vull dir, sovint insistim en l'estat del bosc, si està net, si no està net, amb aquest concepte que s'utilitza, i que hem d'augmentar la gestió, que és totalment cert, però jo crec que hem d'insistir molt en aquesta gestió a un nivell territorial més ample.
0: Podem dir que els incendis actuals, Josep Maria o Juan, el que em vulgui respondre, són molt diferents del que teníem fa 30 o 40 anys. Evidentment, tu, Juan, ens feies, no?, aquesta retrospectiva i ens deies que no sabies si havíem arribat aquesta situació, a la pitjor de les situacions de la història recent, però són molt diferents, es comporten de forma molt diferent?
1: Sí. Indudablemente sí, porque funcionan bajo otro clima, están funcionando bajo otra meteorología. Eso hace que el incendio funcione de otra manera totalmente distinta como veníamos observando. De hecho, esa es la razón, digamos, por la que se hacen tan grandes, ¿no? El escenario es muy parecido a hace 10 años, por ejemplo, ¿vale? A pesar de que hay un aumento de la carga de combustible en nuestros montes y en nuestros ecosistemas, pero bueno, si podemos hacer una comparación hace 10 años, lo que ha cambiado básicamente es la meteorología asociada a estos comportamientos. Y ya no solamente la meteorología, es decir, hace años, para tener una campaña mala de incendios, como pudo ser la 93-94, si veis la estadística del MITECO, 93-94 fueron los años que más superficie fue afectada por los incendios forestales. Pero bueno, veníamos de una sequía estructural muy importante, que hacía que todo el combustible estuviera disponible, el combustible vivo, la vegetación viva estuviera disponible para arder y que propagara por los incendios. Ahora, si observamos tanto el año 2025 como el 2026, este mismo año, no tenemos una sequía estructural. Es más, hemos tenido unas primaveras muy, muy húmedas, que ha hecho que el pasto creciera, etcétera, ¿no? Pero el problema ha sido las olas de calor. Ya veníamos diciendo desde hace años que las olas de calor son cada vez más intensas y además que permanecen más tiempo en el territorio, sobre todo sobre la península ibérica, y eso hace que ponga en disponibilidad el combustible vivo, especialmente por estrés térmico, ¿no? No hay recuperación de temperatura por la noche y eso hace que la vegetación viva se estrese a pesar de tener disponibilidad de agua, ¿no? Entonces ya no necesitamos sequías estructurales, sino que con tener olas de calor intensas y duraderas durante un tiempo, pues ese fenómeno hace lo mismo que hacía la sequía estructural en meses y años, ¿no? Es decir, ya con semanas tenemos eso. Y encima, cuando aparecen las inmisiones, pues la atmósfera es mucho más energética, es mucho más cálida, contiene más humedad, y eso genera fenómenos de convección que hacen que los incendios pues entren rápidamente fuera de capacidad de extinción. Y hay que entender que nosotros, como organizaciones de incendios forestales, pues diseñamos sistemas para poder hacer flanqueo, ¿no? Básicamente nuestro sistema de estrategia de trabajo de ataque a los incendios forestales es trabajar sobre los flancos. El problema es que hoy en día los flancos están fuera de capacidad de extinción por estas razones que te estoy comentando: acumulación de combustible, disponibilidad de estos combustibles y una meteorología muy adversa con una atmósfera convectiva que hace que los flancos sean prácticamente difíciles o imposibles de atajar y hace que estos incendios crezcan tan rápido y de manera tan, tan grande, ¿no? Entonces ahí estamos, es donde estamos ahora mismo.
2: Josep Maria, durant dècades moltes zones agrícoles i ramaderes han anat convertint-se en bosc. És aquesta expansió forestal una de les grans claus del problema?
3: Sí, certament. Vull dir, com ja ha introduït el Juan, el fenomen aquest de l'abandonament rural i de la multiplicitat d'activitats rurals, no? de la gestió forestal, de les pastures, d'una agricultura més marginal que hi havia en algunes zones de muntanya, doncs això el que ha afavorit és aquest augment de la continuïtat de les masses forestals i doncs aquesta acumulació també, el disminuir la gestió forestal doncs d'aquest combustible, d'aquesta vegetació que alimenta aquests incendis, certament, vull dir. Aquest és un dels problemes importants que hi ha hagut.
0: També quan fem totes aquestes retrospectives i parlem una mica d'aquesta diferència, no?, de comportament dels incendis d'ara en relació a fa 30 o 40 anys, m'agradaria preguntar-vos si hem romantitzat una mica el paisatge del passat.
3: Sí, sí, sí, tenim una visió bastant, bastant idíl·lica d'aquest paisatge d'abans i també de com vivia la gent abans, no? De fet, no està tan clar que realment doncs, aquest mosaic forestal, que diguem agroforestal, doncs hagi existit tantíssim temps i de manera tan continuada, no? Perquè nosaltres si mirem les fotografies o imatges o postals, per exemple, de Catalunya, de començaments del segle XX, i mirem les zones de muntanya, allà no hi ha un mosaic, vull dir, el que hi ha és pràcticament doncs, uns boscos que estan sobreexplotats, no? I aleshores hi ha hagut una transició, un moment en què sí que ha existit aquest mosaic més aviat, entre el que serien els anys 20, 30 i els 60, i després aquest mosaic doncs, es va perdre per aquest abandonament d'aquestes activitats.
0: També té molt a veure la introducció d'espècies invasores en aquesta crema brutal dels boscos. És a dir, els arbres que tenim avui no són els mateixos, evidentment, que els que teníem a principis de segle XX?
3: No, vull dir, les espècies invasores, així com hi ha altres biomes doncs, que en els que sí que és la introducció d'algunes espècies i l'expansió d'algunes espècies exòtiques doncs, ha afavorit i ha promogut doncs, aquest augment dels incendis i de la seva intensitat, en el que a casa nostra no és aquest el problema. Bàsicament tenim les mateixes espècies ara que fa centenars d'anys, no? Vull dir, amb diferents combinacions, això sí, però no ho podem atribuir en aquest cas.
0: Es parla molt de megaincendis, d'incendis de sisena generació, i ara parlarem sobretot amb aquests dos experts que tenim avui aquí amb nosaltres sobre què signifiquen exactament i què tenen, no?, aquests focs que els fan tan difícils de controlar.
4: Vida Verda.

Sempre diem que la immigració n'hem de parlar amb serenitat, que ens calen espais per escoltar-nos, fugir dels eslògans i entendre tota la complexitat que hi ha darrere de cada titular. Doncs bé, per què ara no i per què no aquí? Què pensen els catalans d'origen migrat quan veuen les imatges, per exemple, de Ceuta? Com viuen l'avenç de l'extrema dreta? Què senten quan escolten parlar de deportacions massives, d'invasions o de ciutadans de primera i de segona? Com afecta tot això la manera de sentir-se catalans? I què passa quan el país considera que a casa seva aquestes persones que són d'origen migrat comença a parlar d'ells com si encara fossin convidats o persones forasteres? Però també amb quin pols batega el país d'acollida. Amb aquestes veus, moltes vegades, de fet gairebé, no estan en el centre del debat, però contínuament, cada dia se'n parla de la immigració. Se'n parla, però no se'ls escolta prou a les persones en primera persona. Són persones que, bé, formen part de les tertúlies, però poques vegades seuen a la taula de les tertúlies. I aquest programa, una temporada més, el que volem fer és sortir dels marges, escoltar aquestes altres interpretacions del món, entendre i prendre el pols de l'actualitat d'alguna manera. Així que, benvinguts i benvingudes a una nova temporada del D'on ets tu?

0: Ai, la immigració, aquest debat que ens ha acompanyat aquest estiu. Aquest estiu ha fet calor, ha fet molta calor, moltíssima. Una xafogor espessa, enganxifosa, d'aquelles que entren per les finestres i s'instal·len a les habitacions perquè, al final, intentem buscar una mica d'aire. Però si parlem de clima, aquest estiu no només s'ha escalfat l'ambient, no només hi ha hagut aquesta calor figurada, sinó que també s'ha escalfat el món, el debat públic, la política, la manera com ens mirem els uns als altres. Ceuta ha marcat un nou punt en el debat públic, però també al món han passat moltes coses. A vegades ho dèiem al principi, no? Sempre es parla que cal analitzar la immigració des d'una altra mirada, i el que vol fer aquest programa és això, precisament. Volem parlar amb joves, catalans i catalanes d'altres latituds del món, i segurament estem sentint molts dies a parlar de Ceuta, de Washington, Ciudad Juárez, la Saxònia, París, Marsella, però avui també volem parlar dels pobles, de les ciutats de Catalunya. Podrien semblar històries diferents, però, amics oients, en aquest món tan complex, avui, en aquest programa, encetem aquesta temporada amb les ganes, de fer aquesta travessia per comprendre i, sobretot, escoltar-nos.
1: D'on ets tu? Amb Mohamed El Homrani.

0: Molt bé, doncs, a veure, el que fem sempre... Hi ha coses que no canvien. Sempre saludem els col·laboradors del programa. En aquest cas, l'Adrià Badiola. Adrià, molt bona tarda, com estàs?
1: Ojalà, estic molt content d'encetar temporada nou un any més amb tu.
0: Mira, tinc una pantalla davant meu...
1: Sí, és que tenim l'estudi posat d'una manera bastant estranya.
0: Sí, ara mateix t'he d'intuir, perquè no et veig.
1: Sí, jo només et veig als ulls.
0: Jo també, et veig com la part de dalt de la cara, però...
1: No és una espècie de muntatge, no farem una performance ni res, simplement.
0: No, mira que he començat parlant com molt, no?, molt així, com molt emocional, no? Però no té res a veure.
1: T'he de dir que té la seva gràcia, perquè la ràdio al final va d'escoltar-se, no?
0: Sí, exacte. Estem al mateix estudi, però ens estem escoltant més que veient-nos.
1: Exacte.
0: Bueno, tampoc et perds res.
1: Tu tampoc
0: et perds res. A veure, et vull presentar a dos amigues que ens acompanyen aquesta tarda al programa. Mira, tu has estat, tu encara que crec que has marxat de vacances al País Basc.
1: Sí.
0: Però has estat molt connectat a les xarxes socials.
1: Oh, jo sempre ho estic.
0: Tu sempre. I les xarxes socials... Tu pots marxar de les xarxes socials, però les xarxes socials no marxen de tu, diguéssim.
1: Penso que és una cosa generacional, i al final...
0: Generacional, sí.
1: Impregnat en nosaltres.
0: Digue-li els informes PISA, això. Sí. Els informes PISA, que esteu impregnats. Mira, et vull parlar de dos joves catalanes, es diuen Zainab i Alae. Elles s'han fet famoses de forma casual aquest estiu, i, de fet, elles només volien gravar un vídeo pel seu canal de TikTok, com qualsevol altre jove. Estaven al carrer Sant Iscle Soler, al centre de Terrassa, i disposades a tastar una beguda i a compartir aquell moment quotidià, doncs, de fer un reel a xarxes socials o un TikTok. Què passa? Que quan estaven assegudes a la nit fent aquest vídeo, un home les va interrompre aquesta escena i els va dir que marxessin al seu país. El que probablement no esperaven era aquesta persona no esperava la seva resposta, perquè elles van assegurar que aquest també és el seu país. I amb tota la bona predisposició del món, li van intentar fer entendre a aquesta persona que hi han nascut, són catalans i catalanes, encara que els seus pares no siguin d'aquí, i que també hi han crescut. Què passa? Que el vídeo va córrer per les xarxes i ha acumulat a dia d'avui 3 milions de visites, de visualitzacions.
1: Jolín! Ja m'agradaria.
0: Tu l'has vist, aquest vídeo?
1: Sí, jo l'he vist,
0: Tu l'has vist?
1: M'ha sortit de TikTok.
0: Sí, a mi m'ha sortit de TikTok, a mi m'ha sortit de Twitter, hi ha hagut molts memes, de fet, però crec que tots molt a la mateixa línia, de que la Zainab i l'Alae van tenir una molt bona resposta. Mira, anem a fer una cosa, et vull posar el vídeo.
1: Posa'l.
0: Bé, el vídeo. A vegades me n'oblido que estem a la ràdio.
1: L'àudio.
0: Anem a escoltar l'àudio del vídeo.
2: ¿De qué sabor es? Tengo que hacer así, ¿no? Sí. A ver, se supone que es...
3: De fresa. ¿Pero con qué es el líquido blanco?
2: Creo que es leche. I don't know.
4: ¿No tenéis otro sitio donde ponerlo?
3: No.
4: ¿No?
3: No.
4: Pues podéis ir a vuestro país, ¿eh?
3: ¿Y tú te puedes ir a tomar por culo, por ejemplo?
4: Tomar por culo te vas tú, niña.
3: A mí no me grites.
4: Yo no te he insultado.
3: Me has mandado a mi país.
4: Ah, ¿tú eres de aquí?
3: Sí, soy de aquí, nací aquí. ¿Qué problema tienes tú?
0: Bé, escoltau-me aquest vídeo, que s'ha fet viral a les xarxes socials perquè la Zainab i l'Alae només volien gravar un vídeo i un senyor va passar a Maria, li va dir iros a vostre país. Zainab, Alae, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Com esteu?
5: Molt bé.
6: Sí. Molt bé, sí, sí.
0: Escolta, vosaltres sou de Terrassa. Vosaltres, quan us pregunten d'on sou, vosaltres d'on sou? Què digueu?
5: Jo sempre dic que soc nascuda aquí. De fet, he nascut a l'Hospitalet de Llobregat, així que catalana i d'origen marroquí.
6: Jo, si a lo millor m'ho està preguntant una persona que no conec de res, no fa falta que li digui soc d'origen marroquí, els meus pares s'han nascut a tal, sí, la meva àvia és de tal, directament li dic, bueno, jo he nascut a l'Hospitalet del Llobregat, soc catalana i ja està.
0: Vosaltres heu estat protagonistes aquesta setmana, bé, aquesta setmana no, aquest estiu, heu estat la notícia perquè vau ser víctimes d'aquest atac racista i de forma casual a les xarxes socials s'ha fet viral. Us ho esperàveu, que tindria tot aquest ressò?
6: Bueno, de fet, jo li vaig dir, jo me recordo que aquella mateixa tarda la meva germana em va dir, posaré el vídeo a Mejores Amigos d'Instagram. Sí. I jo li vaig dir, bueno, vale, però elimina algunes persones, tal, perquè em donava com cosa que veiessin el vídeo, aunque no és res de l'altre món. I me'n recordo que aquella mateixa tarda jo li vaig dir, bueno, a la secció de Millors Amics a Instagram i ja està, no més. 15 persones ho veurien, sí, com a molt, i el dia següent vam veure el vídeo amb el meu pare, perquè, bueno, era de nit, tal, es va fer de dia, li vaig dir, mira el que va passar,

0: tal, i em va, bueno, el meu pare es va quedar flipant, no s'esperava res, ni la meva reacció, ni la resposta, o sigui, ni el que va dir l'home. I d'ahir vaig parlar amb la meva germana i vam dir, és un cas important i a lo millor hauríem de posar-ho a TikTok i és com on més visualitzacions hi ha, i a lo millor, d'igual forma, jo no vaig dir, ho posem a TikTok perquè tingui 3 milions de visualitzacions, sinó que jo pensava que ho veurien les seves amigues o cosa així, perquè ella al TikTok només posava vídeos dels seus outfits, de coses que feia ella, però que els vídeos no arribaven a més de 3.000 visualitzacions, com a molt. I jo vaig dir, bueno, si posem aquest vídeo, tindrà menys visualitzacions, perquè no era alguna cosa, perquè ella ja tenia com el seu, les seves visualitzacions ja estaven com fixes, ja eren noies que veien el seu outfit. Vaig dir, bueno, és un vídeo, no, la gent no el tractarà de la mateixa manera en la que va arribar a ser tractat, i pues, jo vaig dir, com a molt, 50 likes tindrà, i me'n recordo que aquella mateixa tarda ho vam posar, no va passar.
1: De fet, nosaltres vam pujar el vídeo, estàvem de camí a la platja i estàvem ella i jo i bueno, li vaig dir, el pugem o què? Ella em va dir, bueno, va, tira, vale, fes-ho. I el vam pujar, o sigui, 2 minuts després tenia com 3.000 visualitzacions. I cada vegada com ens anaven arribant com comentaris en plan de noies o bueno, de persones en plan dient que fort, que heavy. I clar, jo quan li vaig dir, ostres, això està tenint molta repercussió, està tenint moltes visualitzacions, i es va quedar una mica en xoc.
0: Perquè no només ho vaig veure jo a TikTok i ja està, sinó que a lo millor estava amb el mòbil i m'arribava una notificació d'una persona que jo no havia parlat amb ella fa mesos, o sigui, persones que vaig fer classe amb elles a tercer de l'ESO i em deien, mira el teu vídeo, tal, i em quedava flipant. Clar. Perquè cada dia m'arribaven missatges de persones que jo coneixia, però de fa temps, que em deien, em va sortir el teu vídeo, mira, aquí hi ha un edit del teu vídeo, tal.
1: Sí, sí. Fins i tot em va enviar el vídeo a la meva tutora de pràctiques. Ah, o sigui, mira, molt heavy, eh?
2: No. El vídeo, jo n'estic convençut que és de lo més viral d'aquest any.
1: Sí.
2: Si féssim un rànquing dels vídeos més vistos, segurament és. Però clar, el motiu és un motiu bastant de pes, perquè vosaltres estàveu al carrer, teniu 19 i 18 i 17. 17-18 anys, i un senyor doncs us increpa. Però això com us afecta a vosaltres? Més enllà de les xarxes socials, dos noies catalanes, d'origen migrat en aquest cas, que algú pel carrer les increpi sense venir a cuento, això com ho sentiu vosaltres?
1: Clar, no sé, bueno, per les persones que han vist el meu vídeo hauran vist la meva reacció, i jo em vaig quedar una mica en xoc. Jo vaig riure, però la meva... El meu riure no era en plan que la situació em feia gràcia, sinó que, o sigui, era, pues eso, em vaig sorprendre molt. Sí que és cert que ella va com brotar molt, molt ràpid, no? Perquè ella, bueno, ella és una persona que pues, pues, reacciona més ràpid que jo, no? Mentre que jo estava gravant, pues, ella li estava pues, fotent pues, tota la bronca, no? I a nivell personal, sincerament, sí que és cert que m'ha fet com reflexionar, de dir... Ostres, com que m'he de justificar, o... sempre he com de dir... Soc catalana, però soc del Marroc, saps? En plan, no és la primera cosa que diran de mi de... O sigui, la primera cosa que diran de mi quan em vegin serà... És una noia marroquina que no parla català i està aquí, pues, molestant a la via pública, no? Mm-hmm. I és, en plan... Sí, sempre...
0: Si et pregunten i tu li dius soc catalana, et diuen ja, i què més? O sigui, catalana i...
1: Clar.
0: Falta alguna cosa.
2: Clar, entenc que per dos joves de 19-17 anys hi ha una sensació d'impotència, no?
1: Sí.
2: Què més cal fer per ser catalana? No? Segurament
1: qual,
2: us pregunteu.
1: Sí.
0: Bueno. Que hi ha una llista a la que, bueno, des de que obro els ulls has de fer una creu. Amb les coses que has de fer per ser totalment catalana i al sortir al carrer no em diguin tu, no.
1: Però jo crec que et fa com més catalana el fet de portar també el hijab.
2: Uh-huh.
1: Perquè moltes, jo tinc amigues que no porten el hijab, no? I no rebran com el mateix tracte que nosaltres, les noies que portem el hijab, saps?
2: Sí.
1: És com més tapada vagis, menys catalana ets. I com menys tapada vagis, més catalana ets, saps? Uh-huh. No sé si m'explico.
2: Uh-huh.
0: Però jo, per part de l'home, a nivell general, jo no em vaig tomar... O sigui, no vaig agafar la seva reacció de manera molt personal, perquè vaig dir, bueno... De fet, quan es va marxar, jo vaig dir, ostres, pobre home, potser tindrà problemes, i va passar pel nostre costat, haurà dit... la vete a tu país, i sí. Pues, a lo millor l'home tenia algun problema a casa, era major, tal...
2: Heu intentat empatitzar amb la persona.
1: Sí.
2: De fet, em sona que vau fer un vídeo demanar-li disculpes a l'home.
1: Sí.
0: Bueno, no disculpes de... ho sentim per la resposta.
2: Per la reacció que heu tingut.
0: Sí, no, sí. O sigui, jo vaig ser la que va...

0: Demanar disculpes i ho vaig fer bàsicament perquè vaig arribar a la mateixa conclusió a la que tenia en el moment, que era de és un home gran, a lo millor està divorciat, no tindrà, tindrà problemes. I vaig dir, pues, a lo millor la meva reacció i les meves paraules de vete a tomar por culo o sí. A lo millor suraven i podia haver-li dit alguna cosa més calmada o alguna cosa així. I només vaig demanar disculpes pel fet de és un home molt gran, hi havia formes també i... sí.
1: Però clar, jo sempre dic que no, o sigui, el racisme com que no s'ha de justificar. Saps? Nosaltres hem demanat com disculpa perquè hem dit potser aquestes no són les maneres com de reaccionar, perquè nosaltres som persones que no reaccionem d'aquestes maneres davant doncs, aquest tipus de situacions, perquè de fet aquesta és la primera vegada, almenys jo, que em passa una situació així. O sigui, jo de racisme com a tal mai n'he rebut com d'aquesta magnitud. Saps? Només pues, comentaris així o preguntes o coses va... no de vete al teu país directament i mentre que tu no estàs fent res.
2: I us ha demanat disculpes ell? S'ha posat en contacte amb vosaltres? No.
1: No
2: en sabeu res.
1: No. De fet, jo li vaig dir potser algun familiar es posa en contacte amb nosaltres o ens diu esborreu el vídeo o ens posa un comentari de què esteu fent o tal, però res, cap resposta.
2: Escolteu, mira, ara continuem parlant amb vosaltres, però tenim la sort aquesta tarda que ens acompanya la Noa Monràs, que és directora general pels drets humans i de l'Oficina contra la Discriminació de la Generalitat de Catalunya, que, clar, molta gent potser no ho sap, que existeix una direcció general que s'encarrega de precisament d'aquestes situacions, i li hem explicat el vostre cas a la Noa i la tenim al telèfon. Noa, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Mohamed, què tal?
2: Molt
3: bona
2: bé.
3: Bona tarda, noies.
1: Bona tarda.
2: Noa, clar, s'ha fet viral aquests dies a xarxes socials aquest vídeo, però més enllà de l'anècdota, segurament molts joves no saben que aquests casos de discriminació, doncs clar, no s'han de normalitzar. Però no, explica'ns, aquesta oficina o la direcció, a què us dediqueu? Perquè qui no conegui ara mateix, doncs bé, segurament està coneixent que existeix en el govern una institució com aquesta.
3: Doncs, primer de tot, gràcies també per el testimoni de la Zeina Piralai, sobretot també doncs, per plantar-li cara, no?, aquest racisme que estem veient, sobretot a xarxes socials, que doncs, moltes persones es veuen molt valentes a dir segons quines coses per comentaris o per qualsevol plataforma digital. Ara mateix nosaltres, des del Departament d'Igualtat i Feminisme, tenim l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que el que tenim és un equip jurídic i psicològic que assessora legalment i psicològicament a les persones que han patit algun tipus de discriminació. Bé ja sigui en persona, bé ja sigui a la feina, a l'àmbit de l'habitatge, a l'àmbit escolar o a l'àmbit també de xarxes socials. Aquí el que fem és podem rebre denúncies per a la via telemàtica, que la tenim oberta sempre 24 hores a la pàgina web del Departament d'Igualtat i Feminisme, o bé també a les diferents oficines que tenim com a la Generalitat, les oficines d'atenció a la ciutadania. A partir d'aquí, nosaltres, quan rebem una denúncia, el que es posa en contacte és l'equip jurídic i l'equip psicològic amb la persona per fer-li aquest espai d'escolta, per saber què ha passat, quin ha sigut el tipus de discriminació que ha patit i veure també l'abast psicològic que està patint aquesta persona, sempre protegint a la víctima i mai revictimitzant-la. D'aquesta manera, nosaltres el que fem és valorar aquesta situació, veure si té un recorregut o bé administratiu o bé per l'àmbit penal, o bé si hi ha una altra llei sectorial d'altres departaments, com pot ser habitatge, com pot ser consum, com pot ser salut o com pot ser educació, per exemple. Llavors, això ens centrem una miqueta a l'Oficina d'Igualtat de Tracte.
2: Clar, perquè, Zeina Palà, us havíeu qüestionat que un cas com aquest necessitaria suport psicològic, per exemple?
1: Sí, jo crec que sí. Hi ha diferents... Bueno, clar, les reaccions poden variar o
0: la persona a la que li ha tocat rebre aquest missatge de l'home, a lo millor no té la mateixa capacitat de reaccionar o a lo millor no, de manera, o sigui, no és capaç de dir, ostres, l'home és el que té la culpa de que jo estigui tranquil al carrer sense fer res i que ell passi i digui, vete a tu país sense fer tu res. O sigui, a lo millor li toca a una altra persona que és com més... més vulnerable i que arriba a dir, ostres, potser la culpa és meva de jo posar-me al carrer, suposem, al mig del carrer, i que la culpa

0: La meva per està molestant a l'home, que és espanyol i català, i jo pues, tinc els meus pares provenients del Marroc, i jo potser la culpa és meva perquè li molesto de veritat a l'home i suposo
1: Sí.
0: que no estic al meu país.
2: I això bàsicament el que suposaria pues, és un malestar individual a cada persona, no, bueno, depenent sí, de la reacció de cada persona, i pues, a nivell de l'autoestima o potser por, no?, de dir potser em diuen una altra cosa quan surti al carrer i pues, a nivell psicològic jo crec que tindria pues, depenent de cada persona
3: Clar, a més,
2: seria molt heavy.
3: en el cas la vostra resposta és exemplar en el sentit que digueu, a mi aquesta situació em fa ser més catalana. Clar, que no és habitual. Volia preguntar-te, si casos com el que ens estan explicant la Zeina i Pilalae són més freqüents del que ens imaginem? No sé si a la vostra oficina en rebeu... sé que vau tractar l'any passat més de 400 casos de diverses discriminacions, de molts tipus, perquè evidentment no només és racial, sinó de molts àmbits, però casos com el de la Zeina i Pilalae a nivell digital, tecnològic, en rebeu molts?
4: Sí, de fet, en relació amb el que has dit de les denúncies, s'ha incrementat gairebé un 21% respecte en el 2024, i no només és per racisme, que és la primera causa de discriminació que rebem a l'oficina, sinó que també per LGTB-fòbia o capacitisme. Ara, actualment, el passat any, a finals d'any, a l'últim trimestre, vam signar un conveni amb l'Observatori de Racisme i Xenofòbia per començar a monitoritzar els discursos d'odi en català i en castellà aquí a Catalunya, a totes les plataformes digitals. I ens estem trobant que molts dels discursos d'odi apareixen en aquestes plataformes digitals. Sí que és veritat que en rebem a l'oficina alguns casos, ja bé sigui de vídeos o de comentaris a xarxes, però sí que és veritat que el que ens falta sempre és la identificació de la persona que fa aquest comentari.
3: Clar.
4: Per tant, sí que és veritat que aquí també, doncs, molts cops també Mossos rep aquest tipus de denúncies i, per tant, Mossos sí que a nivell de Fiscalia, quan Fiscalia també doncs, comença a investigar aquest tipus de delictes d'odi a xarxes socials, doncs pots tenir també una mica la responsabilitat de demanar alguna investigació a Mossos d'Esquadra. Però a oficina nosaltres rebem alguna denúncia, el que parlem sempre és amb els diferents... amb la víctima que rep aquesta discriminació o aquest assetjament a xarxes i mirem també, com han dit la Zeina i la Lai, doncs, quin és l'impacte psicològic que està patint. No? I també el que podem fer és orientació psicològica i legal a les diferents persones i, a més, també tenim un servei externalitzat d'atenció psicològica doncs, per fer moltes més sessions d'assessorament, d'acompanyament i de veure, doncs, de reduir aquest impacte. No?
3: Ho sabíeu que existia a la Generalitat un servei com aquest? O no us vau parar a preguntar si podríeu necessitar un assessorament d'aquest tipus?
2: A mi em sonava un servei així semblant i, bueno, continuant una mica amb el que ha dit la Noa, aquesta situació que vam passar la meva germana i jo va ser com... Bueno, es va obrir com un arxiu, bueno, un recompte, no?, a Terrassa, bueno, una oficina de Ciutadania i Migracions, no?, que es diu SOS Terrassa, que tracta pues, temes de racisme i coses de l'estil, i es va fer com pues, cada any es fa un recompte de les situacions racistes a la ciutat, i de fet aquest es van posar en contacte amb mi i el van fer, o sigui, el van utilitzar com a recompte.
3: Si no es denuncia, si no es diu... No, que, no, de fet aquest és el gran tema,
4: sí.
3: Que no hem de normalitzar-ho, s'ha de denunciar, s'ha de fer saber.
2: Totalment.
4: Sí, sempre, és a dir, sempre amb la protecció de la víctima, és a dir, que la víctima tingui un espai segur per poder denunciar, perquè molts cops, no, aquest increment del 21% que vam tenir el 2025 respecte al 2024 pot ser per dos factors, no? O bé perquè hi ha més discriminació o bé perquè també es coneix més l'oficina, però sempre és important anar a denunciar tots aquests fets que siguin discriminatoris i sobretot ara veient una mica tota l'auge de l'extrema dreta, no?, d'aquests discursos que estan sortint no només en els mitjans de comunicació sinó també en àmbit parlamentari o bé a peu de carrer, com els ha passat a la Zeina Pilalae, és fonamental fer aquesta denúncia, no?, i tenir un equip que t'assessori, que et recolzi, que t'acompanyi en el procés, perquè molts cops, no?, moltes persones no denuncien o bé per por a represàlies o bé també per por a quedar-se sola o potser també per desconeixença de com l'administració pública les pot acompanyar.
3: Clar, perquè a més és molt transversal, és des de l'accés a la discriminació immobiliària, laboral... Clar, en el dia a dia poden haver-hi moltes situacions. Però clar, molta gent s'estarà preguntant que si no hi ha un vídeo... És molt

0: molt difícil de demostrar, no?
1: El
0: tema està aquí, no? No? Si no hi ha un vídeo, és difícil demostrar realment que és discriminació i que no.
2: Sí, el que necessitem també són proves. És a dir, a vegades és molt difícil, no? És la paraula de la víctima contra la persona agressora, però sí que és veritat que la declaració de la víctima és una font de prova que nosaltres agafem i és primordial davant del procediment de denúncia administrativa. Llavors, es poden aportar indicis sempre, si es pot, i es tenen els mitjans necessaris, com per exemple missatges de WhatsApp, correus, àudios, captures, ubicació, historial de trucades, identificació del local, en el cas, per exemple, que ens trobem, no?, que potser fan un impediment a un establiment, doncs també la identificació del local, perquè nosaltres el que després fem, quan rebem aquesta denúncia, és enviem un requeriment a la persona, a l'establiment o a la ubicació que ens ha enviat la víctima per intentar recollir totes les dades que tenim a nivell de la situació que ha patit aquesta persona.
0: Uh-huh. I per acabar, volia preguntar-te...
2: Sí.
0: Clar, ara parlàvem, no? Tenen 19, 17 anys i estem parlant que aquesta situació el que ha provocat és que se sentin... Bé, que es qüestioni la seva catalanitat. I precisament aquesta oficina, tota la feina que feu, és que quan parlem d'integració, ser català és molt més que l'aparença, no?
1: Ser català és
0: molt més que tot això.
2: És que al final estem parlant de persones, independentment de l'origen, de vinguin d'on vinguin, i al final hauríem d'acabar amb una societat on no ens preguntem d'on ets tu, sinó com et dius i ja està. Vull dir, al final... A Catalunya avança gràcies a tota la ciutadania, vingui d'on vingui, perquè la nostra diversitat és una riquesa i el país és un projecte col·lectiu que ens vincula a tots i a totes sense cap distinció. I, per tant, jo crec que hauríem d'acabar amb aquest objectiu, no? I que ningú digui, doncs, és un ciutadà de primera o de segona, i l'oficina i la meva direcció general estem per lluitar en contra d'això, perquè no hi hagin aquestes distincions de ciutadans de primera o ciutadans de segona.
0: Mhm. Molt bé. Doncs escolta, Zainab, Alai, no sé si voleu comentar-li alguna cosa a la Noa.
1: No, tal qual, que se sol molt... O sigui, posar com etiquetes, no?, a les persones. I jo crec que això és una cosa, bueno, que s'hauria com de suprimir, no?, al final, perquè això, no?, que són persones. I dir, bueno, aquest... O sigui, al final, o sigui, nosaltres quan tractem d'un col·lectiu, per exemple, diem, pues, el col·lectiu de... de la comunitat marroquí o magrebí o gitana o el que sigui, però darrere d'aquest col·lectiu hi ha una persona, no? Per això és molt important, pues, això, no? Empatitzar amb ella, parlar amb ella i treure-li aquesta etiqueta, no? Perquè una persona no és una etiqueta. És molt més enllà d'això.
0: Uh-huh.
2: Escolta... Totalment d'acord.
0: Doncs, Noa, moltíssimes gràcies. Noa Monràs, directora general de Drets Humans de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies per haver volgut compartir aquesta estona amb la Zainab i l'Alae.
2: Un plaer, ha estat un plaer, i sobretot, doncs, oferir sempre a l'oficina, tant a la Zainab o a l'Alae, per si necessiten qualsevol cosa, i estem a la vostra disposició. I sobretot l'objectiu final que tenim des de la direcció general és combatre aquests discursos d'odi i sobretot combatre aquest racisme que està proliferant als carrers i a les ciutats.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Noa. Fins molt aviat.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: Bona tarda.
1: Adéu, moltes gràcies.
2: Gràcies, adéu.
0: Molt bé, doncs ara parlàvem amb la Noa. Vull acabar una mica en alto. Vull preguntar-vos, a part de tot això, jo crec que a vosaltres les xarxes socials o aquesta situació us ha donat notorietat per seguir creant contingut precisament per sensibilitzar contra el racisme.
1: Sí. Ara actualment jo tinc 11.000 seguidors. Jo, de fet, abans de publicar el vídeo, jo en tenia 2.000 seguidors, vull dir, molt seguidors, o sigui, això és molt, o almenys per mi, és moltíssima gent, no? I arran del vídeo, aquestes setmanes, fa un mes, no? Perquè el vídeo el vam publicar fa un mes, no? Més o menys.
0: Sí, a l'estiu.
1: Sí, vam, pues, rebre com moltíssims comentaris, pues, de tota mena de persones, no? Hi han hagut com comentaris un mix de comentaris, no? Persones o noies, no?, que han anat empatitzant amb nosaltres, han anat explicant les seves situacions, i això també m'ha fet pensar, ostres, potser estaria molt bé sensibilitzar més, entendre o, bueno, això, no?, visualitzar, bueno, visibilitzar, no, en aquest cas, aquestes coses, explicar com reaccionar, què fer,

davant aquestes situacions, perquè moltes persones ens han dit: jo davant això no sabria com reaccionar, m'aniria, o sigui, ploraria literalment, així tal qual, no? I jo he anat com responent comentaris dient, pues, no assessorant com a tal, però com donant suport o, bueno, coses vàries, no? I jo crec que ens falta com representació a les xarxes, com a dones, pues, com a dones, no? En general, jo ja parlo com a públic general, no? Representació de dones marroquines, explicant, pues, les situacions a nivell, pues, com ho viuen, o, bueno, això bàsicament, no?

0: També el que m'agrada és aquesta bona sintonia entre germanes que teniu, no? Aquest contingut, no? Si crec que aquesta mateixa sensació, una experiència tan negativa com aquesta, però que al final sou com un equip.
1: Sí, la veritat és que sí, ja. De fet, des que la meva germana posa el mòbil per fer un vídeo, ja estic al costat seu, sí. Perquè, de fet, sense que em digui ella, posa't al costat meu que faré un vídeo, però jo ja estava al seu costat per fer el vídeo.
2: És que sí, tal qual,
1: ja.
2: Sempre que engego el mòbil està com al costat. Poso el mòbil i ja està aquí. Sí.
0: Però no us dona impressió? No us dona impressió que això de gravar-vos?
2: Bueno, jo no. Jo sóc una persona que li encanta parlar, que li encanta gravar-se, que no li dona vergonya, pues, apareixen xarxes i coses d'aquestes, però sí que és cert que ella una mica, eh? Mm-hmm. Ella quan el vídeo va arribar a molta gent, es va com... va tenir com... no vergonya, però de dir... que, és que m'està reconeixent al carrer? És que què faig ara?
1: Sí, de fet, o sigui, jo vaig... fa com 4 dies, bueno, una setmana aprox, vaig passar per un carrer normal a Terrassa per la nit i va passar un home que jo no coneixia de res, que és que jo mai havia vist la seva cara, i em va dir que va veure el meu vídeo quan estava a Alemanya fa com una setmana i que quan va arribar a Terrassa, que ell vivia a l'hospitalet, que li va fer molta il·lusió trobar-me i que, bueno, l'home tenia una il·lusió de haver-me trobat al carrer, que, bueno, no només ell, sinó com moltes persones més al carrer, sí, sí. Del barri, em diuen, vaig veure el teu vídeo, ets famosa, jo, sí.
2: Sí, sí.
0: I us volia preguntar, per acabar, és molt trist que a aquestes altures, no? Encara 2026, a les portes del 2027, estiguem parlant d'això. Clar, quan veieu vosaltres... I jo recordo, amb 19 anys, vaig tenir la sort de no viure en un context on ser racista estigués de moda, on no es normalitzaven aquestes conductes. Però vosaltres sou una generació que esteu creixent, o que heu crescut pràcticament amb aquest odi naturalitzat, aquesta violència mediàtica, però a mi el que m'impressiona és aquesta actitud vostra de donar-li la volta a les coses, no? Per tant, aprofitant una mica això, m'agradaria que aquelles persones que ara estan al cotxe o estan a casa cuinant, fent el dinar o el que sigui, i que us estan escoltant i que potser han viscut una situació com la vostra, i que no van tenir la mateixa sort de poder fer un vídeo, o potser estan ara mateix tristes perquè estan vivint aquesta discriminació, què els hi diríeu a aquestes persones que s'està qüestionant que siguin catalans, que s'està posant en dubte en aquest món tan violent, no? I carregat d'odi?
1: Jo diria que no s'ha de tenir por, o sigui, no hem de tenir por de sortir al carrer de que un home de 80 anys et digui tal cosa, sinó que has d'estar, de fet, orgullós de ser el que ets, ja siguis nascut al Marroc, nascut a qualsevol lloc, i que qualsevol, o sigui, cap persona t'hauria de preguntar si tu ets de tal... O sigui, tu ets el que tu vulguis ser, de fet, és que com si tu vols dir que ets de...
0: Del teu poble, és que, de Terrassa,
1: exactament,
0: per exemple.
1: I que no s'ha de tenir por, bàsicament, que t'has de defensar i que en aquests casos no ens hem de quedar callats.
2: Tal qual, és que no s'ha de callar davant aquestes situacions, no s'ha de justificar el racisme i s'ha d'estar molt orgullós i orgulloses de la teva identitat, perquè és una gran oportunitat tenir doble cultura, doble llengua, doble de tot, i que et pot obrir moltes portes, i que això, has d'estar molt orgullós del que ets i no tenir por.
0: Doncs escolteu, Zainab, Alai, ens ha encantat conèixer-vos aquesta tarda, que hagueu passat per el D'on ets tu, per la confiança, perquè que hagueu triat aquest programa per explicar la vostra història. I ara no marxeu, perquè l'Adrià, no, perquè no l'estic veient, continuo veient-la.
3: Segueixo aquí.
0: És que, sí, si esteu connectant ara, és que l'Adrià té una pantalla davant que m'impedeix veure'l. Però, doncs, no marxeu, perquè ha fet un experiment l'Adrià. Sí. Adrià, què has fet? Explica'ns així abans de passar el teu experiment.
3: Us faig 5 cèntims.
0: A veure.
3: He creat 2 comptes d'Instagram totalment verges, totalment noves,
2: vale.
3: I amb una, o cada una d'elles, les he alimentat amb contingut totalment diferent. Amb una he fet contingut que està a favor del racisme i en l'altra que està totalment en contra. I a veure com es transforma el nostre paratí, el nostre For You page,
0: l'algoritme
3: com de recomanats.
0: Sí, sí. Perfecte. Així que no marxeu, perquè ara anem a fer una mica, a fer els experiments, una mica com l'hormiguero, no?
3: Sí,
0: ets el marrón.
3: Soc el marrón.
0: Ets com el marrón, però de l'algoritme. Mira, què farem? Ningú és perfecte.
4: Adrià Badiola, tu d'on ets?
0: Adrià Badiola, bona tarda.
3: Bona tarda, Moja.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Escolta, ara ho explicàvem perquè ara t'has aficionat a la temporada passada. El que feies era que anaves amb el micròfon pel carrer,
3: sí,
0: preguntant a la gent coses, i ara aquesta temporada, bueno, aniràs fent una mica de tot, però ara t'ha donat pels experiments.
3: Sí, soc, deies tu abans, el marrón de l'Hormiguero, pues, sí. Algú semblant.
0: Exacte, ets el nostre marrón. De la revuelta. Tenen algun científic a la revuelta?
3: Crec, sí, que encara no,
0: no?
3: Crec que encara,
0: bueno,
3: no.
0: Encara
3: ja l'implementaran.
0: Ja l'implementaran. Què t'anava a dir? Com has portat això? Has pogut desconnectar una mica de les pantalles?
3: Ho he intentat, però és que és difícil, perquè, a veure, això del fer scroll infinito, saps? Al final t'acabes enganxant i és un bucle del que no pots sortir. Jo us volia preguntar a vosaltres. Tenim per aquí la Zainab i ara la EG.
0: Sí, encara estan per aquí.
3: Mira, jo us porto una dada. Només durant el mes de juliol, l'Observatori Espanyol de Racisme i Xenofòbia va detectar 57.400 continguts de discursos d'odi i narratives discriminatòries a les xarxes socials. I els dies 30 i 31 de juliol, coincidint amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta, es van detectar 9.590 missatges d'odi en només 48 hores. Això són 200 missatges per hora.
0: Imagina't. Clar, missatges... jo recordo l'any passat, quan va haver-hi tota la història de Torre Pacheco.
3: Hòstia, sí.
0: Va ser similar, no? Cada estiu hi ha algun tema que, clar, evidentment, genera aquesta pluja de xarxes socials, que moltes vegades són números, però darrere, evidentment, hi ha persones afectades.
3: Mira, els experts diuen que Instagram no ens mostra qualsevol tipus de vídeo. L'algoritme aprèn del que mirem, del que busquem, del que comentem, del que ens agrada i fins i tot del temps que passem a cada vídeo. I a partir d'aquí ens va construint el nostre feed, el nostre paratí, la nostra pàgina...
0: Però escolta una cosa, ens has preguntat a tothom i tu no has dit el que et surt en el teu paratí.
3: Ai, a mi em surten molts edits de comèdies romàntiques, perquè...
0: Estàs ara amb aquest tema, eh?
3: Sí, soc molt romàntic. I ara estic molt content perquè han anunciat, sí, que sortirà... Heu vist Com perder un chico en 10 dies?
0: No.
2: No.
0: He vist Barcelona nit d'estiu.
3: Ai, m'encanta també, del Daniel Aorden.
0: Ah, aquest Barcelona nit d'estiu, Barcelona
3: nit
0: d'hivern...
3: De fet, em falten dues estacions encara. Em falta,
0: sí,
3: primavera i tardor.
0: Home, sí, sí.
3: No han sortit, però bueno...
0: Per Sant Jordi no han fet res, eh?
3: No, Daniel Aorden, posa't les piles.
0: Sí.
3: Vale, a mi em sorgeix una pregunta.
0: Val.
3: Som nosaltres que triem el que volem veure o és l'algoritme que tria per nosaltres? Així que vaig voler comprovar-ho.
0: Llavors tu has investigat per saber si som nosaltres o... Clar, l'única manera de fer això, evidentment, és creant... Com has fet? És a dir, creant perfils diferents...
3: Sí, vaig crear dos comptes d'Instagram completament nous i durant 7 dies vaig fer que cadascun d'ells visqués una realitat totalment diferent. L'objectiu era analitzar com es construeix un discurs racista a les xarxes i quin paper hi té l'algoritme. Us explico pas a pas, a veure... Creo dos contes. La primera, anomenem-ne No Immigració. I li poso una foto de perfil de color vermell,
0: val,
3: per distingir-la de l'altra. I creo un altre compte que es diu Posem-li Sí Immigració. No es deien així perquè seria molt evident. I la foto de perfil és de color verd. Quan crees tu el teu perfil, us haurà sortit a vosaltres què us demana. Us demana una miqueta els vostres gustos, els,
2: sí,
3: vostres...
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Val, doncs em salto aquest pas perquè dic, vull que les comptes siguin totalment verges, que no tinguin cap input i no estiguin manipulades de cap manera. Com començo a manipular aquest algoritme? Doncs fent les mateixes cerques del tema que ens ocupa, que jo volia parlar del racisme. Doncs bé, busco racisme a xarxes, busco immigració, busco Ceuta, busco discursos d'odi i també començo a buscar

0: creadors de contingut, alguns us sonaran, que han parlat d'aquest tema. Doncs la Gina Rigol, l'Eloi Martí, la Laura Tapioles, el Carlos Arguila, el Dani Ruiz, que sí, és amigo d'esta casa.
1: Exacte.
0: Bé, i a partir d'aquí començo a interactuar de manera diferent amb el contingut. Clar, tot pot sortir un contingut i pots interactuar d'una manera o d'una altra. Amb la conta de no immigració, què faig? Els vídeos que anaven a favor de la immigració començo a posar, no m'interessa, fora, fora, fora.
1: Tots perquè... els vídeos que tot sortien defensant la immigració o que eren de persones que tenien discursos contraris a discursos d'odi, tu posaves no m'interessa.
0: No m'interessa, jo només vull veure l'odi en aquesta compte.
2: Clar, i TikTok fa molt de cas, eh? Quan tu li dones no m'interessa o suprimir o denunciar.
0: Desapareix automàticament, eh? No et deixa tornar-lo a veure.
2: Sí, sí.
0: Llavors jo volia veure el món d'ordre en aquell... Amb la compte no immigració començo a fer això i també començo a donar likes a vídeos que sí inciten l'odi a les xarxes, sobretot odi cap als migrants, els comparteixo, també començo a seguir aquestes comptes i a veure què va passant. I vaig fent el mateix, però a la inversa, a l'altra compte, a la compte de immigració.
1: Vas començar a tot el que era contrari a discursos d'odi, no? Vas ser una persona, diguéssim, a tope amb la immigració.
0: Sí, jo a tope.
1: A tope amb la immigració.
0: Clar, això no es pot quedar només amb el que compartim, amb els likes que donem, perquè TikTok, com he dit, analitza altres coses. Analitza el que comentem, analitza quanta estona passem al vídeo. Així que vaig entrar al barro. Vaig dir, jo també em fotré els comentaris i em posaré a comentar. Per exemple, un vídeo del Carlos Arguila criticant les agressions a periodistes de Radio Televisió Espanyola durant les manifestacions a Ceuta.
3: Una forma collonuda de defensar Ceuta. Ahir vam tornar a veure periodistes insultats, increpats, escopits i agredits simplement per intentar explicar el que estava passant al carrer.
1: Val. Llavors tu et vas trobar aquest vídeo.
0: I jo comento, poco les pasa. Sisplau, si algú algun jefecillo de Radio Televisió Espanyola està escoltant això...
1: És un experiment, és un experiment.
0: Poco les pasa. RTVE está podrida por amigos cigarro.
1: Tu comentes això.
0: Jo comento això. He de dir que tot van ser còpia i pega d'anteriors comentaris, vale, perquè dic, jo no sortirà de mi res d'això, saps? Vale. Jo imitaré el que estic veient. Per exemple, també em va sortir un vídeo del Dani Ruiz, 100% d'una de les manifestacions d'antifeixistes que es van convocar a Barcelona el 2 de setembre, i poso, donant la nota, que pena me dais. Val. Això és la conta de no immigració.
1: Val. Això és conta no immigració. Tu, hater, comentaris, vas entrar al barro una mica.
0: Al barro. Diguéssim. I llavors fem el contrari amb el sí immigració. Per exemple, en un vídeo de la Gina Rigol cobrint les manifestacions antifeixistes que han dit del 2 de setembre.
4: 2 de setembre, dia de Ceuta, organitzacions d'extrema dreta com Núcleo Nacional, Vox o S'Acabó la Fiesta han aprofitat per convocar manifestacions a totes les capitals o diferents capitals de l'estat espanyol. A Barcelona, grups antifeixistes i antiracistes han convocat una contramanifestació que podeu veure aquí darrere meu.
0: A lo que jo comento, queda esperança, cor vermell, bandera de Palestina.
1: Molt bé, val.
2: Mítico.
1: Perfecte. Val. Queda esperança, li has dit.
0: Sí.
1: Tu com a tope amb
0: jo anava a tope aquí.
1: Sí. Val.
0: A part, saps què em va passar? Que a mesura que anava fent això, m'ho anava creient el personatge cada moment. Clar, havia de posar-me en context, saps? Havia de dir...
1: Sí, sí.
0: Com pensaria una persona així?
1: Uh-huh.
0: Val, anem amb un altre. A un vídeo de l'Eloi Martí, sí, que si el voleu seguir es diu Eloi Mala, /06, criticant l'interès per conèixer la nacionalitat dels presumptes assassins del Carles Vilasusana.
5: I molta gent va començar a preguntar-se quina era la nacionalitat dels protagonistes de l'assassinat, quan la pregunta realment hauria de ser quina necessitat hi ha en saber la nacionalitat. Al cap i a la fi, el principi d'igualtat davant la llei reflecteix precisament això. Tothom ha de rebre el mateix tracte.
0: A lo que jo li responc, ben dit, noi, els mitjans utilitzen llenguatge racista.
1: Val.
0: Aplaudiments,
2: molt bé, sí, sí.
0: I un cor vermell.
1: Perfecte. Llavors, tu, ja amb aquests comptes, em sembla molt interessant, perquè estem aquí comentant, però la veritat és que jo trobo que és un experiment molt, molt poderós, que no sé si s'haurà parat algú a pensar... clar, ara ens explicaràs els resultats.
0: Mm-hmm. Bé, volia entrar encara més a dins.
1: Ah.
0: Molta gent, com bé sabreu, no només es dedica a comentar, també el que fa és respondre comentaris i entrar baralles i baralles i baralles, perquè hi ha gent que és el seu hobby, això. Això és...
2: Sí, sí, tal qual, eh? Sí, sí, sí.
0: Ells obren Twitter per la tarda i diuen, vinga, va, anem a discutir una mica, que avui no he discutit amb la meva mare. I...
2: Sí.
0: Bé, en un vídeo de la Laura Tapioles, entro al barro.
6: Aquest agost la immigració ha tornat al centre del debat. La crisi de Ceuta, l'extrema dreta i fins i tot l'aparició de grups supremacistes

0: blancs han fet tornar als arguments de sempre. Així que avui comprovarem tres grans tòpics sobre la immigració.
1: Un home comenta: los apadrinaràs tu en casa?
2: Típic.
1: Típic. A lo que jo també trec la típica.
2: Tu li contestes a aquest senyor?
1: I li dic: faixa.
2: Val.
3: I aquest comentari va tenir likes?
2: Ah, és important això.
3: Sí, sí, perquè els likes vol dir que la gent està d'acord amb ell.
1: 11 persones li van donar like.
2: Val.
3: Bueno. Sí, és bastant.
1: És bastant, és sí. Bastant. Sí, sí, ja són 11 personetes.
3: Clar, sí.
1: Que s'identifiquen amb el que està dient.
3: I pensa que hi ha persones que els hi fa mandra donar like, eh? Així que... Sí.
1: Jo li poso faixa. I a lo que ella em respon: con honor sacó la carta, com dient, ja ha tret la típica, saps? I llavors jo torno i li dic: honor? Interrogant. Dic: Barcelona serà la tomba del feixisme. Bandera vermella, puny alçat i bandera de Palestina.
2: Val.
1: A lo que ella em respon: ojo, Yo te marco el farol. Tu acuérdate que, la noche en la que t'apunyalen o te atraquen.
2: Ai, ai,
1: vete a Palestina i te llevaràs una sorpresa.
3: Que heavy,
1: Sí, sí, la gent té molt d'odi dins.
3: Sí, eh?
2: Ostres. Clar, tu això, amb una persona random que no saps ni quina cara té ni com es diu, que a més solen ser perfils anònims, com el que tu vas crear.
1: Com el meu mateix, exacte.
2: Sí, I anar difonent odi, val? Què més? Com va anar evolucionant l'experiment?
1: Bé, vaig començar a posar a prova l'algoritme. Vaig dir: tanquem l'aplicació una estona. Penseu que li dedicava, durant aquests 7 dies, li he estat dedicant uns 15 minuts cada dia, i un cop acabava aquests 15 minuts, tanco l'aplicació, la torno a obrir i a veure què és el que em surt al per a ti.
3: Vale.
1: Al principi, els primers dies, el que em sortia eren continguts de tota mena encara, sí. Tot i que ja començaven a aparèixer molts continguts direccionats amb la intenció de cada compte. Amb la no immigració em sortien discursos d'odi i antiimmigratoris, i amb la sí immigració, discursos d'acollida. Però, ojo, que un dels dies trobo la prova dels emojis, que per mi va ser la prova definitiva per saber que l'algoritme estava entenent quina era la meva intenció en cadascun dels comptes. Vosaltres sabeu que els vostres emojis més recents et surten en una llista quan obres la cartilla d'emojis, no?
2: Sí.
1: Bé, també quan obres el teclat et surten uns emojis recomanats que tu podries fer servir en aquests vídeos. Jo me n'adono que l'algoritme ho està entenent quan entro, per exemple, en un vídeo de @voxespanya, i els emojis que em surten és: podries fer servir una bandera d'Espanya.
3: Ostres.
1: Que, bueno, ja. Desgraciadament el partit se l'ha apropiat com un símbol seu propi.
3: Clar, sí, tal qual.
1: Un cor verd, que s'identifica amb el color del seu partit.
3: Sí, bueno.
1: M'apareix també un àguila, que ens recorda...
2: Això TikTok. TikTok
1: et recomana el... Que podries fer...
2: Proposar aquests emojis podrien anar bé amb aquest tema.
1: Clar, un àguila que no recorda l'antiguo règim, dic jo.
2: Clar, clar.
1: I clar, bueno, te'l suggereix. Simplement és una suggerència. Imagino que deu ser una anàlisi dels comentaris, que els emojis que s'han fet servir en aquells comentaris. Bé, en un altre contingut completament diferent, en la compte de immigració, en un vídeo de Sumar, em recomana que podria fer servir un cor vermell, un cor lila, que l'identifiquem amb el moviment feminista, una rosa, que s'identifica amb el socialisme, o una bandera de Palestina. Però això és simplement perquè us n'adoneu que l'algoritme et diu el que podries fer servir tu en cada situació, i ja et va guiant cap a com han de ser els teus comentaris.
2: Clar.
1: Això és el que em va semblar més heavy a mi.
2: Clar, clar. Home, és un bon indicatiu. És a dir, l'algoritme està començant aprenent de la teva conducta i reforçant aquesta conducta cap a un costat o cap a un altre.
1: Arribem avui al matí. Avui al matí jo obro els dos comptes i faig gravació de pantalla del que m'ha sortit a cada feed, a cada per a ti, a cada llista de recomanats. Faig gravació per veure si l'experiment ha funcionat. Anem a escoltar la gravació de No Immigració.
4: Esto no es Marruecos, esto es España.
5: Hace unos minutos hemos conocido que el Tribunal Supremo ha estimado la medida cautelar solicitada por Vox.
6: Vamos al grano y no a la basurilla y a las insidias que ha soltado aquí el portavoz de Rabat.
7: Aliança Catalana es valentía, ganas y fermesa.

0: No queremos violadores. No queremos gente que practique la ablación genital. No queremos
1: clar,
0: gente
1: això és
0: que no
1: resista. El teu feed, és a dir, el teu algoritme t'està abocant constantment a aquest contingut.
2: Això és el que em surt constantment que, després d'haver estat tocar, una setmana
1: sense tocar res. Tu, havent-te detectat com a persona contrària a la immigració, és el contingut...
2: El primer que em surt quan obro l'aplicació.

0: Sí.
1: És fort.
0: És molt fort.
2: I és molt heavy, eh? O sigui, imagino un nen petit, que té pues, l'alcance, no?, de tenir TikTok i que pues, tingui, pues, bueno, que escolti pues, aquest tipus d'opinions d'odi a casa o dels amics, no? Imagina, o sigui, lo perillós que podria ser per un nen.
1: Clar, tenir, que està construint
2: clar,
1: la seva
2: identitat. Sí,
1: clar,
2: sí.
1: La seva identitat.
0: Sí, sí. I per un nen o per una persona adulta, al final, alimentar-te de només
1: una visió del món.
0: Una visió del món és molt perillós.
2: Mm-hmm.
0: Bé, si ens anem
1: a l'altre costat,
0: això és el que ens sortia.
3: Hi ha esperança o no hi ha esperança? Jo crec que sí, hi ha esperança. Ja s'ha demostrat en barris obrers com aquí, a Santa Coloma, quan la fachosfera de Vox va muntar una manifestació parando la islamització.
4: Si vols aprendre català o vols millorar el nivell, aquest vídeo és per tu.
5: Mire, en todos estos años su aportación a la política solamente ha sido el odio, los insultos y la xenofobia.
6: ¡Vivan las personas migrantes en nuestro país y en Europa! ¡Viva esa gente trabajadora!
7: ¡Fuera por quitar las nuestras!
1: Clar, independentment que opinis d'un costat o un altre, el que ens demostra aquest experiment és que estem absolutament polaritzats.
0: Totalment.
1: Estem absolutament polaritzats. No, no hi ha un punt mig.
0: Estem polaritzats i estem conduïts al que volen que pensem, al que vol...
1: Jo crec
0: que més aviat és... La intenció de l'algoritme, com tot en aquesta societat capitalista en la que vivim, és que tu consumeixis. Que tu consumeixis i quanta més estona, millor. I potser... del pitjor que s'ha inventat a les xarxes socials és això que diem el For You Page, el per a ti, tant a Instagram com a TikTok, perquè abans jo recordo a Instagram, tu tenies els teus seguits i bueno, et sortia el que havien penjat
1: els teus amics
0: o la gent que seguies, i arribava un punt que baixava suficient et deia, ja no tens res més a veure, els teus amics ja han penjat suficient, i si això tornaves a remirar el que havien penjat o seguies a noves persones. Ara això és un pou sense fons i que pots baixar i a la que siguis una mica vulnerable t'hi pots quedar hores consumint el mateix tipus de contingut sense que ningú et freni.
1: Clar, però és que a més d'un costat o d'un altre, que moltes vegades es parla del discurs de la polarització o que estem som una societat extremista, però clar, és que tu escoltes els dos àudios que tu ens has portat com vas baixant de fit en fit i és impacta bastant, és a dir, quan ho veus de forma gràfica és molt impactant.
0: Sí, sí, totalment. S'ha de dir que no hi ha cap més tall en tots els dos vídeos, que he tallat la publicitat perquè no entenc antena, perquè a TikTok també té una cosa que cada tres vídeos un és publicitat, llavors només he tallat això, i és increïble, jo avui al matí m'he quedat flipant.
1: Doncs escolta, Adrià Badiola, molt bona feina, moltes gràcies per aquest experiment.
0: Treball periodístic, diria jo.
1: Totalment, molt orgullós d'aquest treball periodístic, la veritat que molt... en una setmana,
0: Ojo.
1: Ojo. Molt bé, doncs escolta, Adrià, moltes gràcies. Zainab Pagla, us ha agradat l'experiment?
8: Molt, està molt interessant,
2: sí,
8: la veritat.
2: M'ha semblat molt interessant, o sigui, és l'exemple dels dos costats o dels dos bàndols que et pots trobar a xarxes socials. Jo cada vegada que entro ho trobo pues, un extrem o un altre. I és molt impactant entre cada dia i veure aquest tipus de contingut i dir, ostres, estem com de mal a peor.
0: Sí, sí.
8: I és que tal qual. També jo crec que hi ha un perill aquí que a lo millor en el teu per a ti, per exemple, tot i que no ho tinguis totalment adaptat als teus interessos, que a lo millor tu en la teva compte de no immigració et surten pues, vídeos que tenen a veure amb el contingut de no immigració. En el meu per a ti, per exemple, jo no tinc aquell tema de no immigració o sí immigració i tot així, a lo millor cau un vídeo que és d'algun home fatxa que surt a criticar a dir el seu discurs d'odi i a lo millor aquesta... A lo millor, en el paratí d'un noi de 13 anys que no té cap opinió sobre aquest tema, si li surt aquest vídeo, pues arriba a pensar que el que diu tal home, que no coneix de res, pues a lo millor és totalment veritat i arriba a pensar que el que diu és correcte.
1: Mm-hmm. Doncs escolteu, Alae, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Zainab, també. Ja podeu tornar quan vulgueu, eh? Ja sabeu que això és casa vostra. I Adrià, gràcies. També, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies
1: per acompanyar-nos.
0: Gràcies. Donar-me l'oportunitat d'estrenar-me aquesta temporada,
1: a vostè,
0: també.
1: A vostè. Doncs, senyors, amics, amigues, senyores, ha estat un plaer compartir aquesta tarda de dissabte a Ràdio 4, com sempre, intentant fugir dels marges i buscant altres mirades. Ara els deixo una cançó curiosa, que combina electromàsic, no sé si... aquesta cultura...
2: De...
1: Sí?
2: De fet, tinc un TikTok, amb aquesta cançó.
1: Ah, fas TikToks amb aquesta cançó?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs escolta, sóc bastant fan i amb això us desitjarem un molt bon cap de setmana.

0: Hola, què tal, com esteu? Ja trobàvem a faltar aquesta sintonia que és nostra i només nostra, perquè avui us donem la benvinguda de nou a l'Hora Clàssica. I és que avui estrenem la temporada 2026-27 i ho fem amb un convidat que els oients del programa ja coneixeu, l'organista Juan de la Rubia. Aquesta vegada ens visita amb un projecte de dimensions poc habituals. Està a punt d'interpretar tota l'obra per a orgue de Johann Sebastian Bach. Seran 21 concerts repartits entre l'octubre de 2026 i ja mateix al desembre de 2028. Cada programa s'oferirà a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona dins la programació del Palau de la Música Catalana i a la Catedral de Santiago de Compostela. Avui volem saber com es prepara una aventura així i què pot passar entre el primer concert i l'últim. També parlarem amb ell de l'Orquestra del Miracle, la formació que dirigeix des de l'any 2023 i que comença a consolidar el seu propi camí. Tot això de retrobada quan comencem una nova temporada de l'Hora Clàssica amb l'Adriana Llacay a l'altra banda del vidre. I al meu costat, com sempre, com cada any, ja en fa uns quants, el Pep Gorgori. Hola, Pep, com estàs?
1: Doncs amb moltes ganes de temporada, piles carregades...
0: Total, no?
1: Estem d'un dispers tremendo, que és principi de temporada. Això els oients no ho perceben,
0: que ens perdonin.
1: Però el making of del primer programa de la temporada sempre té aquelles peculiaritats, eh?
0: Sí. Sobretot perquè tenim un convidat que ja ens coneix.
1: Clar,
0: no s'espanta.
1: Sort d'això, però és que a més, a nosaltres ens agrada començar la temporada amb una entrevista. Tots els entrevistats els estimem per igual i tots expliquen coses molt interessants. Però el primer programa de la temporada ens agrada que sigui una mica més. Clar, aquest any el Juan de la Rubia ens ho ha posat en safata.
0: Clar, perquè comença ja mateix.
1: Clar, quantes vegades podem entrevistar algú que sigui... No, mira, jo em tocaré l'obra per orgue sencera de Johann Sebastian Bach de cabo a rabo.
0: Això és una marató autèntica, ja sabeu que jo a l'esport, una marató, moltes maratons.
1: És tremendo, llavors només podem aquesta temporada fer aquesta entrevista tan meravellosa que ens espera parlant només de Johann Sebastian Bach. Quina millor manera de començar una temporada, Marga.
0: Doncs què més voleu? Continueu escoltant-nos, encara no sentiu el convidat, però el tenim aquí perquè aquí ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.
0: Juan de la Rubia, què tal? Com
3: Hola,
0: estàs?
3: Molt bé, doncs molt
0: benvingut.
3: Content de que em doneu aquest espai en el primer programa de la temporada.
0: Ja veus, eh? Començar i tu a punt de fer, jo deia que sóc així molt esportiva, una marató.
3: És una marató.
0: O moltes maratons, perquè a més aquí, a Santiago...
3: Direm que és una marató de llarg recorregut també en el temps, no? Mm-hmm. Perquè és un projecte que dura gairebé 2 anys i mig,
0: sí.
3: Que no només ho faig a Barcelona, també a Santiago de Compostela, a la catedral, un espai
0: que
3: meravellós,
0: bonic, no?
3: També
0: que
3: a nivell espiritual, tot el que significa, tot el que a més simbòlicament té Santiago de Compostela com a camí o com a objectiu o com a punt final d'un llarg recorregut com és el Camí de Sant Jaume, no?
0: Sí.
3: I no només això, sinó que a més hi haurà una tercera integral, que és una integral itinerant, en la qual aniré recorrent també diversos orgues, diverses sales de concert, diverses esglésies, i no interpretaré els 21 concerts en aquell mateix instrument,

0: sinó que cadascun dels concerts, d'alguna manera, itinera i és un altre camí, també, per mostrar l'obra per a orgue de Bach.
1: Doncs és una autèntica marató, ja li preguntaré després com es prepara físicament també, perquè m'imagino que això té el seu desgast físic. Però abans, Pep, ens has d'explicar cosetes, no?
2: Sí, fem una mica de repàs
1: ja
2: de,
1: sap...
2: de currículum.
1: Sí, i tant, clar.
2: El que passa és que, clar, el currículum del Juan de la Rubia, que, per tocar la integral de Johann Sebastian Bach, abans has hagut de fer unes quantes cosetes.
1: Sí, una mica, una mica, sí.
2: I, diguéssim, natural de la Vall d'Uixó, amb aquest accent valencià, ja una mica matisat perquè porta molts anys
1: no?
2: a Barcelona.
1: Molts anys a Barcelona, ja.
2: Va començar a formar-se amb el seu propi pare, amb Ricardo Pitarch, després se'n va anar a València i cada vegada una mica més lluny, Barcelona, Berlín, Tolosa, Roma, entre els seus mestres hi ha la centenària meravellosa Montserrat Torrent.
1: Que també ha estat aquí.
2: Com a mestra que és de tots. De qualsevol organista que tingui menys de 100 anys. Que,
1: sí, en té una mica menys de 100, el Juan.
2: Sí, algun menys. Sí. Ha estudiat també amb Michel Bouvard, Wolfgang Seifen, ha guanyat els premis del concurs permanent de joventuts musicals d'Espanya, el primer Palau, d'això ja comença a fer un cert temps. És organista titular de la Basílica de la Sagrada Família, el vam poder veure en la visita del Papa, tocant l'orgue i fent tota aquella selecció musical meravellosa de la qual vam parlar aquí a l'Hora Clàssica, professor de l'ESMUC, membre de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi, ha tocat a la Gewandhaus de Leipzig, que avorrit, són els currículums l'Elbphilharmonie d'Hamburg, està tocant amb la barroca de Freiburg, la seva discografia inclou discos de Bach, i tota la resta ho podeu veure a la Wikipedia, perquè de veritat és tan llarg, és antiradiofònic, això realment.
1: No farem tot el programa només explicant el currículum, i ell no parlarà.
2: Sí, sí, i llavors, un cop fet tot això, doncs et poses a fer la marató, que és una marató, les maratons són planes, són 41 quilòmetres que acostumen a ser plans.
1: 42. Amb 195, o una cosa així.
2: 42? Tan precís.
1: No has fet encara cap, no?
2: Estem entrevistant una altra persona.
1: Qualsevol dia t'entrevisto a tu. Jo per preguntar que no quedi.
2: Però clar, això és una marató, però amb escalada, perquè això és pujar una muntanya ben bé, no?
0: Doncs sí, té aquest, podríem establir aquest símil, no? Jo crec que en el fons que... clar, hem de buscar un sentit a tocar tota l'obra de Bach. Mm-hmm. Té sentit tocar tota l'obra de Bach? Home, pot ser, tot pot tenir sentit si li trobem, no? Però pot ser tocar-la tota seguida, si són 20-21 hores, doncs tocar-les totes seguides. Home, això sí que és una marató real, però quin sentit artístic pot tenir? Potser se li pot trobar, no? Jo no li vaig veure del tot. Potser sí, aquest camí més de llarg recorregut, de tenir un mes entre cap, perquè els concerts a Sant Felip Neri, per exemple, tindran lloc els segons dimarts de cada mes. És a dir, això té un punt de ritual també, no? També pel públic, no només per mi, sinó perquè tothom que vulgui escoltar l'obra de Bach podrà cada segon dimarts de mes doncs venir a Sant Felip Neri a escoltar dins de la temporada del Palau.
1: Parlem del mes d'octubre.
0: A partir del mes d'octubre, és a dir, el segon dimarts del mes d'octubre, concretament és el dia 13, s'estrena la integral.
1: Perquè la gent s'apunti a l'agenda.
0: Sí, i seguirem fent-ho amb 9 concerts per cada temporada, és a dir, d'octubre fins al mes de juny, amb dos inclosos, un petit descans que ens prendrem a l'estiu, que crec que per tots estarà molt bé, jo inclòs també, i per agafar forces per la següent temporada fer 9 concerts més, i la tercera temporada els 3 que falten. Amb això acabarem el mes de desembre de 2028, que queda lluny, però bueno,
1: volant,
0: amb un concert al mes de Johann Sebastian Bach, doncs segur que passa volant, i espero que sigui una experiència, doncs, per començar per mi, pel procés que té aprendre tota l'obra de Bach, estudiar tota l'obra de Bach, investigar, relacionar... Clar, l'obra de Bach podem pensar que és una obra molt homogènia, no? És a dir, un compositor que va compondre més de 250 obres. A veure, per començar, aquestes més de 250 obres probablement no, amb tota seguretat no són totes les que Bach va compondre, perquè moltes no ens han arribat.
1: Clar.
0: Moltes s'han
1: va compondre més.
0: Clar, va compondre més. És el corpus, bueno, que tenim nosaltres, que diverses decisions editorials han fet que, i musicològiques que s'atribueixin a Bach, perquè moltes potser no tenien l'autor escrit, però després per un estudi musicològic molt profund s'ha descobert que són de Bach, o d'altres que potser a dia d'avui, al segle XXI, encara són dubtoses, però que ens serveixen per per fer un relat de la música de Bach. També Bach va ser un compositor, això és molt important, que va compondre música per a

0: d'orgue tota la seva vida. Uh-huh. És a dir, tocarem obres de Bach quan tenia 15 anys uh-huh. i obres de Bach quan estava a punt de morir-se, l'any uh-huh. 1750. Per tant, clar, hi ha tot un relat, hi ha tota una història, hi ha obres de joventut, hi ha obres de maduresa, hi ha obres... Cada programa, al final, té també una temàtica. Hi ha obres que es relacionen, com sabeu, l'orgue és un instrument d'església en molts, per moltes coses, i per Bach, en gran part, ho era també, no? Va compondre molta música per l'església, molta música religiosa, o fins i tot per la litúrgia. Per tant, hi ha molta música que està relacionada amb diversos temps litúrgics, per exemple, amb el Nadal,
1: Setmana Santa.
0: O amb Setmana Santa. Llavors, amb certs títols poètics, cada concert té un ambient, té un color... té una olor, fins i tot, no? I això ha estat un dels projectes que fins ara més m'ha agradat fer, que és distribuir aquestes més de 250 obres en 21 programes i que cadascun... Que no hi hagi cap programa que diguis ostres, aquest programa era el programa, anem a dir, fluixet. No podem dir fluixet perquè Bach no té música ja. Fluixa, eh? Però aquest era el programa, pot ser una mica més avorrit o pot ser una mica més allò, com un maó que cau, no? En realitat, tots els programes tenen aquesta brillantor i aquesta frescura, si es pot dir així, bueno, de la música de Bach, que és una música meravellosa.
1: Ha estat com fer un sudoku, no, això? No? Col·locar-ho tot.
0: Sí, però fixa't que arriba un punt que... Clar, això ho dona també el treball, però arriba un punt que tot quadra. Mm-hmm. I això té un punt providencial també per mi, no? Que arriba un moment que estàs fent aquest sudoku i encaixa. Mm-hmm. I podria no encaixar. És a dir, tenim un corpus de música molt gran que ens arriba mm-hmm. i ara tu l'has d'ordenar en 21 concerts. Clar, s'ha treballat molt, hi han títols que en principi hi eren que després han canviat, hi han peces que estaven en un programa que ara estan en un altre, però tot acaba tenint un sentit... I m'agrada molt aquest treball, almenys fins ara. Ara s'ha de tocar.
2: Ho has explicat...
1: Que li agrada, perquè posa un somriure, eh?
2: Sí. Estaves parlant del sudoku i tal com ho has explicat, és allò que sembla que anessis treballant i de sobte encaixes tot. Clar, fins que trobes el sudoku que encaixa, deus haver fet uns quants sudokus que no quadraven.
0: No és casualitat, és a dir, no encaixa de casualitat, però acaba encaixant. Suposo que hi ha moltes feines, no?, que després de molt de treball, de molta reflexió, de llegir molt, d'investigar quines altres integrals s'han fet i de quina manera s'han distribuït, no? Hi ha integrals que es distribueixen per número de catàleg. I el catàleg és un catàleg aleatori, no és ni opus, vull dir, se li han donat aquest número i es fa així, és una forma de fer-ho. Crec que pel públic no es pot ser tan atractiu, no? O per ordre cronològic, que no ho podem fer perquè moltes obres no sabem quan van ser compostes, clar, no? Però de dir, mira, comencem amb el Bach jove i acabarem amb el Bach madur, l'última peça que va compondre quan... Tampoc, no? És a dir, d'alguna manera anem saltant el temps, les estacions, el temps litúrgic també ens va acompanyant, és a dir, és el nostre camí de l'any amb Bach. I jo crec que això, bueno, pot ser una experiència molt... molt bonica.
2: Si us sembla, comencem a escoltar una mica de música. Clar, a l'hora de fer una integral, això sembla més com si allà hi hagués un catàleg de totes les obres llistades de Bach i d'allà, doncs, mira, les programes i
1: ja està.
2: Clar, no és això, perquè el catàleg de Bach van entrant i van sortint obres que... Ui, mira, ara ens hem adonat que això no és de Bach. Fora. Ara hem vist que aquesta sí que és de Bach. Vinga, dintre. I això explica que hi hagi integrals, per exemple, abans dels anys 80, cap d'elles incloia els corals que avui coneixem com la col·lecció Neumeister, bàsicament perquè la col·lecció Neumeister eren uns corals que estaven en un calaix fins l'any 80 i tants.
1: I ningú els havia... havia obert aquell calaix.
2: I ningú havia obert aquell calaix. Llavors, doncs, en les integrals prèvies, doncs, no hi són aquests corals. Uh-huh. Clar, surt una integral una mica més curteta. Doncs bé, jo he portat avui per començar el que m'agrada dir que és l'últim que ha tret Johann Sebastian Bach.
1: L'últim
2: de la Rosalia. És que és l'últim que ha tret fa 4 dies, en realitat. és l'últim que han tret d'un calaix fa 4 dies.
1: Sí.
2: Però vaja, amb un petit matís, que és una de les xacones que es van publicar, que es van donar a conèixer com a obra de Johann Sebastian Bach a finals de l'any 25.
1: Per tant, sí que sí, fa 4 dies textualment. Literalment, fa 4 dies.
2: És l'últim que ha sortit de Bach. Sí, gairebé estaven Rosalia i Bach. Rosalia traient
1: looks, no?
2: Bach traient aquestes xacones. Després d'una recerca de 30 anys, la vam explicar aquí, de l'arxiu Bach de Leipzig, i ara ja posant-nos seriosos, doncs es van atribuir finalment a Bach. Se'ls ha donat un número de catàleg, 1178 i 1179. La propera trobada doncs serà la 1180.

0: Aviam quan la podem anunciar. Són dues xacones d'una època molt, molt primigènia, de Johann Sebastian Bach. Peter Boldny ens explicava que hi havia errors de compositor novell, fins i tot, aquelles quintes paral·leles, octaves paral·leles i tal. El Juan de la Rubia no ho té enregistrat, per tant sentirem la versió del Benjamin Allard, però és una de les obres que inclouen el programa del primer concert, per tant...
1: Ja s'enregistrarà.
0: Si ho enregistra el dia 14 d'octubre, doncs ho tindrem enregistrat per Juan de la Rubia. Mentrestant, escoltem-la en versió del Benjamin Allard i després la comentem amb l'organista que tenim com a convidat avui.
1: Molt bé.

0: Doncs escoltant Bach, que és el gran protagonista juntament amb el nostre convidat, el Juan de la Rubia, hem iniciat la part musical del primer Hora Clàssica de la temporada 2026-27, que el temps passa volant, però ja sabeu que ja us hem posat deures per anar a veure el Juan de la Rubia interpretant aquesta obra de Bach. Què en dius d'això que ens explicava el Pep, que acabem d'escoltar, que tu no tens enregistrat i que va sortir d'un calaix fa 4 dies?
1: Sí, d'un calaix, d'una biblioteca de la Universitat de Yale. Imagina't la música de Bach, que creua oceans i arriba allà, i resulta que de moment és l'única còpia que es coneix d'aquells corals de joventut. Parlava dels corals Neumeister, però aquestes dues xacones de les quals parlava el Pep, i aquesta que hem escoltat en concret, la de re menor, és precisament la que serà, en la integral que farem a Sant Felip Neri, la primera de les obres del primer concert. És a dir, la integral comença precisament, comencem pel final, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar, per l'últim que coneixem.
1: Una de les xacones que ha sortit ara fa, o que s'ha atribuït, perquè ja es coneixien en realitat, el que no es coneixia és que eren de Bach, o que un musicòleg tan reconegut com Peter Wollny, que és el director del Bacharchiv de Leipzig, les atribuiria a Johann Sebastian Bach, no? Cada obra que sorgeix de Bach o que s'atribueix, de sobte, acostuma a crear en la comunitat musical o organística una sensació com de dir, vols dir que això és de Bach, no? Perquè és que la música de Bach crec que som capaços de reconèixer-la, no? Però fins a cert punt pots dir, bueno, és que la música d'aquella època, que no sabem de qui és, si és bona, segurament sigui de Bach. Home, hi havia molts compositors bons en aquella època.
0: No,
1: vull dir, no podem dir que Bach era... El que passa és que Bach era un compositor magistral, no? Llavors, s'ha de fer una investigació molt més acurada, molt més profunda, per acabar de definir, doncs, de qui són aquestes obres. És molt curiós, perquè la gran tocata i fuga, o la reconegudíssima tocata i fuga en re menor, que és potser l'obra de Bach que més coneix el gran públic, moltes vegades s'ha posat en dubte

0: la seva autoria per part de Bach.
1: Perquè
0: és una obra tan... és poc característica, té certs gestos, certs moviments, certes qüestions harmòniques que dius...
1: Una mica inesperades, en Bach.
0: Inesperades, sí. Bueno, et pots esperar qualsevol cosa de Bach en molts aspectes, qualsevol cosa bona i qualsevol sorpresa harmònica i qualsevol laberint harmònic que d'alguna manera et pugui dir, ostres, que arriscat per aquesta època que era Bach, no? El que passa és que la seva producció s'adapta tant als textos moltes vegades, o no és el mateix una obra de joventut d'inspiració d'Alemanya del Nord, que després un cop ell va conèixer la música de Vivaldi i llavors feia aquesta composició més en estil concertant italià. És una producció molt heterogènia, però que d'alguna manera acaba tenint sentit si l'escoltes en la seva totalitat. És a dir, és d'aquestes coses que el tot és més important i té més valor que la suma de les parts.
1: No?
2: Déu-n'hi-do, és tot un camí, el que dèiem, una marató fer tot això.
1: Com el camí de Santiago, no?
2: Com has arribat fins aquí? Perquè tot això, hi ha el Palau de la Música darrere, hi ha la Catedral de Santiago... Com ha estat el procés per arribar? A quin moment s'ha acut fer una integral de Bach i trobes programadors que pensin que és una bona idea fer-ho?
0: Jo tinc consciència d'escoltar integrals perquè, bueno, és una gran fita per un organista, doncs, aconseguir enregistrar tota l'obra de Bach, i els grans organistes europeus, doncs, en les últimes dècades ho han fet, molts d'ells, especialment els que es dediquen especialment a la música barroca i de Bach, i jo he escoltat o tinc a casa, doncs, moltes integrals. Alguna vegada, fa molts anys, havia pensat, bueno, seria un objectiu de cara a la meva carrera organística fer una integral de Bach. Bueno, sens dubte que si faig alguna integral sobre algun compositor m'agradaria que fos Bach. Això és molt agosarat, perquè al cap i a la fi té una producció grandíssima, no és una integral que es fa en 4 o 5 concerts, sinó en 21 en el meu cas. Fa temps que m'ho he plantejat, fa molts anys que hi he donat voltes, fa... d'alguna manera pot ser com a un joc, no? Com una cosa de i si fes això, no? Sí que és veritat que fa ja pocs anys, doncs, aquest plantejament va ser un plantejament més de, bueno, què vull fer en els propers 5 anys, en els propers 10 anys... I clar, assolir un repte d'aquest tipus en un, bueno, en la dècada dels meus 40, no? Doncs és un repte maco que estic segur que em farà créixer, que em farà, doncs, fer coses diferents a les que he fet abans, em farà llegir molt, em farà aprendre molt. Vull visitar més encara els orgues de l'època de Bach que queden a Alemanya per aprendre dels instruments. I crec que és
1: una aventura, això.
0: Crec que és un camí bonic, una aventura que, bueno, que espero poder compartir amb el públic que vingui a Sant Felip Neri i que ho puguin percebre.
1: Sí, perquè tu alguna vegada has definit la música de Bach com a llengua materna. I per què? Què vol dir exactament això?
0: La llengua materna és allò que... aquella forma de comunicar-nos que aprenem de petits, no?
1: Sí.
0: I jo de petit he tocat molta música de Bach.
1: Ja. Des de piano, ben petit, des de quina edat?
0: Jo vaig començar a tocar el piano als 7-8 anys. I el bo que té la música de Bach és que Bach té música per totes les edats i pràcticament per totes les condicions, diguem,
1: nivell,
0: per tots els nivells, exactament. I les petites invencions, els petits preludis per a clave o per a piano, des de que el piano existeix, doncs formen part del currículum d'aprenentatge d'un petit músic, no? Llavors jo... les tocava, les estudiava, em deien que era molt important tocar Bach cada dia, i jo ho feia, i a més m'agradava. Per tant, és un llenguatge que m'ha resultat familiar. Això, en el fons, no és cap novetat, i tots els pianistes i organistes han tocat Bach des de la seva infància. Vull dir que no em sento especial per això, però jo sí que he tingut una, com molts altres també, una devoció especial per aquesta música, i he volgut llegir tota la música d'orgue sempre, i la música de clave també, al piano i després al clave també.
2: Quan eres un nen, quan eres un adolescent, i ara mateix et podria haver interessat la música de jo què sé, de Bad Bunny, de Beyoncé, de l'Oreja de Van Gogh, de Rosalén, però t'atreia la música de Bach? Què creus que t'aporta la música de Bach? I què li

0: pot aportar el públic que vingui a veure tant la integral, la música de Bach, que no t'aporti, o que t'aporta de diferent del que et poden aportar, doncs, qualsevol altre dels compositors i creadors que estan vius i que no fa 300 anys i pico que van morir?
1: Bueno, per començar, comparat amb altres compositors clàssics, podem dir-ho així, molts d'ells també ho tenen, però la música de Bach, darrere de la pròpia música, darrere de la partitura, té una transcendència, té un simbolisme, té... Hi ha quelcom que si tens una mínima sensibilitat, anava a dir espiritual, però diré, no, una mínima sensibilitat cap a alguna cosa transcendent, es pot percebre. Segur que molts creadors, artistes actuals, siguin més clàssics o del món, diguem, de la música culta o clàssica o altres músiques, també ho tenen. I també poden arribar al públic d'una forma transcendental en la seva música. Jo ho penso i de fet és així. La meva llengua materna, com que ha estat aquella, no?, que jo vaig aprendre i que hem comentat, és amb la qual jo sento que puc expressar millor aquesta transcendència i aquestes emocions que de vegades van més enllà de la música, i és el que espero que d'alguna manera el públic pugui percebre.
2: Sentim música.
0: Anem a seguir sentint música, perquè sí. Ara perquè parlàvem d'aquest aspecte simbòlic i més... Anem a escoltar una música, sense dir el que és.
2: Ah, molt bé.
0: És orca, és Bach i és interpretat per Juan de la Rubia. Això
2: és les pistes,
0: fàcil.
2: No?
0: I després ja la comentem. Molt

0: A veure, el Pep no ens ha dit què és això que acabem d'escoltar, però sí sabem que la interpretaves tu, Juan de la Rubia. Què acabem d'escoltar?
1: Bueno, hem escoltat un coral que es diu Valet Willig Dir Geben. És un coral que vaig gravar en un disc l'any 2016 a l'Orga Metzler del monestir de Poblet. És un coral molt brillant, és un coral molt joiós i forma part d'un disc que va ser, pot ser, la primera aventura seriosa amb Bach com a

d'alguna manera per mi era... Ara ho veig i ara li puc donar sentit, era una mena de prova de foc per veure fins a quin punt la meva relació amb Bach, que jo sentia molt propera i que jo gaudia molt quan estava sol amb l'instrument i evidentment quan tocava també en alguns concerts, però bueno, són obres

això, per veure si aquesta relació que jo tenia amb Bach podia ser una cosa digna d'estar en un enregistrament monogràfic, en un instrument monumental, en un lloc simbòlicament tan important. És a dir, d'alguna manera, aquesta prova de foc, que després crec que va ser... doncs va agradar molt, jo crec que va ser una cosa que a mi em va servir per poder... doncs va agradar molt, jo crec que va ser una cosa que a mi em va servir per poder...

0: concerts.
1: I ara qui ho farà?
0: Jo tinc molta curiositat per això, no? Al final de la Integral poder parlar amb algú que digui, no, jo he vingut als 21. Però hi haurà gent que vindrà a 1, hi haurà gent que vindrà a 3, a 15...
1: Hi haurà gent que farà el Camino de Santiago per arribar a Santiago.
0: Sí, clar.

0: i no sé si la xifra és pública o no, però hi ha molt, bueno, hi ha desenes i desenes i desenes d'abonaments.
1: Que bé, no? Estaràs content.
0: Si no m'equivoco, més de 100. Per tant, hi ha gent que sí que té la intenció de venir a tots els concerts, almenys de moment.
1: Que són els dimarts, no? Has dit?
0: Segons dimarts de cada mes.
1: Segons dimarts, sí, de cada mes.

0: Doncs Juan de la Rubia, el nostre convidat d'avui, ja sabeu, a partir de desembre de 2028, aquesta integral de Bach. Però abans d'acomiadar el nostre convidat, ja ho dèiem a l'inici, tu des del 2023 dirigeixes l'orquestra Miracle. Ja ho dèiem a l'inici, tu des del 2023 dirigeixes l'orquestra Miracle.
1: Després d'haver-nos fundat l'any 2023,

38 anys. La comitiva la formen la seva segona dona, Anna Magdalena, i la primera filla d'aquest matrimoni, que té tot just uns mesos. Hi van també quatre fills del matrimoni anterior amb la difunta Maria Bàrbara Bach,

recuperar música instrumental escrita anys abans, transformar-la, adaptar-la i escriure nous concerts. És la cara secular de la vida musical de Bach en una ciutat comercial i universitària amb una activitat cultural intensíssima.

Aquesta dimensió intel·lectual de Leipzig també forma part del seu entorn més immediat. Just davant la Thomasschule, on viu la família Bach, hi ha la casa de la família Bose, una de les famílies benestants de la ciutat amb la qual els Bachs mantenen una relació molt estreta. Entre els seus membres hi ha juristes, comerciants i persones vinculades al món universitari. Un dels fills, Georg Matthias Bose, es forma en matemàtiques, ciències naturals i medicina i acabarà convertint-se en físic, conegut especialment pels seus experiments amb l'electricitat. Amb els anys, Bach dedica cada vegada més energies a recuperar, ordenar, revisar i conservar la seva pròpia música. Algunes de les grans col·leccions de la maduresa permeten observar aquesta voluntat d'organització i de sistematització per la posteritat. Parlem dels diferents volums del Klavierübung, les variacions Goldberg, les recopilacions i revisions de música per orga o els grans projectes contrapuntístics dels darrers anys. Entre aquests hi ha l'ofrena musical sobre un tema proposat pel rei Frederic II de Prússia. Hi ha també l'art de la fuga, una exploració sistemàtica de les possibilitats del contrapunt a partir d'un mateix material musical i, per descomptat, la missa en cinc menor. En ella, Bach hi reuneix música escrita en diferents moments de la seva vida, abasta gairebé quatre dècades. Recupera materials anteriors, els transforma i fa una obra d'unes dimensions que van molt més enllà de les necessitats quotidianes del seu càrrec a Leipzig, que encara exercia quan va morir l'any 1750.

0: Doncs així hem estrenat aquesta nova secció, Pep.
1: Sabent una mica més de Bach i descobrint música de Bach que potser no coneixíem tant.
0: Clar. I passant.
1: Res, una fracció de la que podrem descobrir si anem a la integral de l'obra per orgue, que escoltarem tots els grans hits de Bach i tots els que no són grans hits de Bach i que segurament molts no coneixem.
0: Doncs ja ho sabeu, tot això us hem explicat en aquest primer programa de la temporada. Amb què marxem?
1: Amb Bach.
0: Bach. Sí, no sé,
1: sí,
0: ni per
1: amb
0: què
1: un
0: pregunto,
1: dels grans monuments, la Passacalla i Fuga, que a més sonarà en el primer concert d'aquests que fa el Juan de la Rubia el dia 13 d'octubre a Sant Felip Neri, organitzat dins la temporada del Palau de la Música Catalana. Doncs és un dels grans monuments, és una cosa, una barbaritat. La va escriure bastant jove i res, a partir d'un tema inicial, doncs munta una obra que dura 14 minuts, escoltarem un trosset, qui ho vulgui ja la pot trobar.
0: No tindrem
1: fàcilment
0: gaire temps, però un trosset sí. Esperem que us agradi, que continueu fidels a l'Hora Clàssica cada setmana. Fins la propera.
1: Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: En llibertat dels 18 detinguts, 10 dels quals menors, pels aldarulls la nit de la diada després de passar a disposició judicial i de la Fiscalia de Menors. Les causes han quedat obertes per atemptat contra l'autoritat, per danys o per ambdós delictes en funció de la informació de cada atestat policial. Els detinguts van participar de la manifestació antifeixista convocada per fer front a la concentració del partit ultra Núcleo Nacional i que va acabar amb enfrontaments amb la policia, amb 9 Mossos ferits lleus. L'actuació dels Mossos ha estat criticada per l'Assemblea Nacional Catalana i els partits Junts, Esquerra i la CUP. L'ANC denuncia la detenció irregular dels menors amb un ús desmesurat de la força i asseguren que estudiaran totes les vies legals per tal de no deixar aquesta acció il·legal, diuen, sense resposta. La CUP acusa els Mossos de reprimir el jovent independentista. No en Casadevall, n'és el secretari general.
2: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Junts i Esquerra demanaran explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament. I nova nit d'aldarulls a Ceuta i una desena de detinguts, migrants i ceutis per agressions i robatoris. La tensió creix cada dia als carrers i als assentaments. Les baralles es repeteixen i, segons els migrants, les forces de seguretat també els agredeixen.
3: Y esperando una solución, la gente que está muriendo de hambre, la gente está sucio y necesita bañar, hay gente tan enfermo, necesita el hospital. No vamos a mentir, la cosa muy mal.
0: A la ciutat s'estenen els assentaments irregulars. Molts migrants han passat la nit a la platja de Benítez, adjacent a la platja del Trampolí, amb un centenar de barraques improvisades. El govern central vol traslladar-los als embalats per començar les devolucions. Ángel Víctor Torres, ministre al capdavant de l'operatiu.
4: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles. El objeto de que puedan ser, hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
0: Segons el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, hi ha unes 4.500 persones malvivint a les platges, molt dels quals menors, juntament amb les dones, la gran preocupació. Sira Rego, ministra d'Infància.
5: Unos 2.100 niños y niñas en el sistema de acogida. Quedan todavía niños para afiliar y para incorporar al sistema de acogida.
0: Mentrestant, continua la picabaralla política per la gestió de la crisi migratòria. PP i Vox exigeixen al govern l'absumpció de responsabilitats, mentre que el PSOE demana girafull. I de l'exterior destaquem les eleccions generals que se celebren avui a Suècia. Els col·legis electorals porten una hora oberts per a unes eleccions molt disputades entre els blocs de l'esquerra i la dreta. La campanya electoral ha estat marcada pels debats sobre seguretat, immigració i economia. En esports, avui finalitza la Volta Ciclista a Espanya. A falta de disputar-se l'última etapa, en principi una passejada pels carrers de Granada, el balear Enric Mas del Movistar és virtual campió de la cursa.
6: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
0: En futbol, cinquena jornada, primera divisió, el Barça defensa avui el liderat de la Lliga en la seva visita al camp del Llevant. L'Espanyol ha guanyat per 0-2 a l'Osasuna i aconsegueix la primera victòria fora de casa de la temporada. Manolo González, tècnic perico.
7: Crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5. I ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
0: I a segona divisió, cinquena jornada també, derrota del Girona a casa per 1-2 davant el Castelló. Aquesta tarda Sabadell juga al camp del Mallorca. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat de la cursa a l'esprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Avui la cursa llarga. I en automobilisme, Fórmula 1, Gran Premi d'Espanya, el circuit urbà de Madrid, l'anglès Lando Norris amb McLaren ha aconseguit el millor temps i sortirà des de la primera posició. I en una jornada de retorn en les carreteres, després d'aquest pont llarg de la diada, és moment de mirar cap al cel, situació i previsió per a les pròximes hores. Emet, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui a Catalunya es manté el temps estable i sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu poc importants. Avui pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Bufarà vent moderat a l'Empordà i a la resta fluix variable. És una informació d'AEMET.
0: El pròxim resum de notícies d'aquí a 55 minuts. Ara es queden amb Sílvia Tarragona i el seu equip i el Són 4 dies.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
9: Som nosaltres. No ho dubtin ni un segon. La ràdio que els escolta és la ràdio que ara mateix estan sintonitzant quan passen 6 minuts de les 9 del matí. Ràdio 4, segona edició del Són 4 dies. Pregunta importantíssima, perquè vostès ja venen ben informats. En Joaquín Calvente, el nostre company, ja els hi ha explicat el que ha passat al món, i nosaltres, des d'ara i fins al punt just de la 1 del migdia, els hi explicarem tot el que pot passar i el que estarà succeint a temps real. Però, pregunta, vostès s'han trobat un quadre de Goya a casa seva? Doncs aleshores no tenen la sort que ha tingut aquest galerista importantíssim, Artur Ramon, que ha descobert una pintura inèdita del geni aragonès que s'exposarà, per cert, al Museu del Prado, però que en realitat no va pintar ell. Vull dir, perdonin, si és com un galimaties, va pintar ell, però s'amagava sota la signatura del cunyat del propi pintor. Ja els he dit que aquest matí les notícies que els hi portem no són verdaderament d'aquelles que poden fer que siguin titulars en la política nacional o la política internacional. Però què està passant al món? Això ens ho explicarà el doctor Pascual. Ara, de moment, els hi volem explicar altres històries. Ja saben que ahir amb Manel Ferrer els hi vam dir que Lady Gaga ha tingut un nen o una nena, encara no sabem el sexe del seu fill o filla, i que ningú ha sabut que estava embarassada. Beneïda discreció. M'encanta que aquells que seguim i venerem, aquells que ens agraden, aquells que escoltem i que intentem aprendre alguna cosa del seu mestratge, siguin tan polites com ho és o com ho va ser Freddie Mercury. Aquest matí, quan he arribat a la ràdio molt aviat, tot l'equip i jo hem vist un article molt interessant que ha publicat la premsa britànica, que aquí poden veure editat per La Vanguardia, on s'ha arribat a la conclusió que Freddie Mercury va tenir una filla que desgraciadament va morir als 48 anys, el gener passat, i que va tenir el senderi de guardar com un tresor qui era el seu pare, pare, per cert, que mai va ser ausent, va ser un pare ben present, i que el resultat d'aquella història és un llibre que es publicarà d'aquí poc, que es titula Love Freddie. El gran secret de Freddie Mercury va ser, segons la seva filla, la seva humanitat, la seva intel·ligència, la seva capacitat d'enriure-se'n d'ell mateix i, sobretot, les ganes que va tenir d'embolicar-nos, fent veure que era una cosa quan en realitat n'era una altra. Així doncs que avui, estimats oïdors de la pública, pública, pública, comencem forts. Comencem amb aquesta cançó dels Queen que forma part de la banda sonora de la nostra vida i de la nostra musicalitat i de la nostra ànima, que una altra mossegui la pols. Això és el que deia Freddie Mercury, i la veritat és que ho ha aconseguit, perquè ens ha deixat a tots bocabadats.

0: A mi, en realitat, la idea de que qualsevol altre que no sigui jo mossegui la pols si no ho ha fet bé la vida, m'encanta. Another One Bites the Dust, una de les grans cançons de Queen amb la que hem començat el nostre programa. Fixin-se vostès que jo estava ara rumiant amb alguna cosa que, bé, ara els hi he d'explicar, i és que, bé, Freddie Mercury va ser un pare que va actuar d'una manera present a l'educació de la seva filla. En canvi, avui parlarem amb un director de cinema que explica la història d'un pare que és tot el contrari. Comencem.
1: Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.

Com m'agrada el ritme que ens dona aquesta meravellosa sintonia que ens han preparat, ens han creat, ens han fet expressament perquè vostès s'enganxin a la sintonia de Ràdio 4, la pública, la que els escolta, la que aquest any està d'aniversari, 5 dècades, 50è aniversari. Ja saben vostès que en Sergio Lescano, Luis Miguel Mendizábal, en Julio Leal i la Mònica Pavón serem aquí fins a la 1 del migdia donant-ho tot, explicant-los tot allò que té a veure amb la realitat d'un dia polièdric d'aquest diumenge 13 de setembre del 2026. Recordin el telèfon 900 454 455. Avui tenim un menú lluït i lluent, eh? No només ens vindrà a veure Rodrigo Sorogoyen, no només parlarem de Déu Nostre Senyor, la Verge Maria, la Verge de Lourdes i la pastoreta que va veure la Verge de Lourdes. Parlarem de ràdio en català. Nosaltres vam ser els primers, se'n recordin, vam començar ara fa 50 anys, 5 dècades, però algú que va crear la manera com es narren els partits esportius, és a dir, en Joaquim Maria Puyal, ha tingut algú que no només va dedicar una tesi doctoral a la seva figura periodística, sinó que acaba de publicar un llibre encantador, El factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. Serà amb nosaltres aquest matí. S'estrena Sergi Mas, que els he de dir d'ells que no sàpiguen. I no només el senyor Sorogoyen ens vindrà a veure, el director de cinema que ha fet possible aquesta obra d'art que es titula El ser querido, sinó que, recorden aquella frase, la vida es eterna en 5 minutos? Aquesta frase no és meva, no és nostra, ja m'agradaria. Aquesta sentència la va crear un gran trobador, Víctor Jara, que va ser assassinat a l'estadi de Xile després de la repressió de Pinochet, quan va fer que el govern d'Allende quedés enderrocat. Amanda Jara, la seva filla, passarà aquest matí per l'estudi de Ràdio 4, per l'estudi del Són 4 dies. A més, Santi Maifrent, a més, uau, tantes coses, però com anem tard, posem fil a l'agulla. Gairebé un quart de 10, 900 454 455, Són 4 dies, @rtv.es, per si volen explicar-nos qualsevol cosa, per si volen dir-nos qualsevol cosa, o per si volen dir-nos no ens agrada gens ni mica aquest programa, què estan fent al matí de Ràdio 4 dissabtes i diumenges? Només faltaria, estem aquí per servir-los. Així doncs que ens encantaran les seves suggerències. Vinga, va, som-hi, comencem.

0: Tenen calor, nosaltres també. Ara acabo de veure que les temperatures s'enlairen. Quan acabarà aquest estiu? Ningú ho sap. De moment sí els he de dir que hi ha estabilitat, però que el termòmetre pujarà al llarg d'aquest diumenge 13 de setembre del 2026. Si vostès han estat persones de sort i han pogut disfrutar d'un cap de setmana llarg i profitós, avui serà operació tornada. Prenguin-s'ho en calma i ja saben que aquí a la ràdio els acompanyarem. Al llarg de la vida radiofònica de la servidora de vostès, he conegut a moltes persones i treballat amb moltes altres. Una d'elles és el estimadíssim Ernest Pasqual, el nostre doctor Pasqual, que no sap el que va fer adoptant-me, en el sentit més ampli de l'expressió. Quan el vaig convidar a doctor Pasqual, li vindria de gust compartir les nits amb mi? Perdó, vull dir, compartir les nits amb els oients de Ràdio 4? I va dir que sí. I ara, esclar, que hem passat el matí, li he dit, doctor Pasqual, li vindria de gust compartir els matins amb nosaltres? I aquí el tenim, permetin que diré un berberisme, com un pimpollo, afaitat, guapíssim, net com una patena, preparat per explicar-nos tot el que té a veure amb la política internacional. Doctor Pasqual, bon dia.
1: Bon dia. En una edat m'ha deixat. Tenia una pregunta. Fa 50 anys ja hi era vostè aquí. Sé que és molt jove, però...
0: Uau, ja comença, va fort avui, doctor Pasqual. No, miri, jo fa 50 anys en tenia 8. Però... 8? 8, gairebé 9, que al final, doctor, no faig 59. Però li he de dir que els meus pares hi escoltaven Ràdio 4. Així doncs que em van anar preparant des de ben petita per començar aquesta trajectòria inacabable.
1: Ho suposava, no podia ser d'una altra manera.
0: Doctor Pasqual, quin estiu, no? Jo estic molt espantada i molt inquieta, molt neguitosa, amb el que ha passat a Alemanya. I avui a Suècia podem tenir un problema, perquè la socialdemocràcia sueca aspira a recuperar el poder en aquestes eleccions, on el bloc de dretes del primer ministre conservador Ulf Kristersson sembla ser que cada vegada està, bé, agafant més força, no? Què és el que pot passar a Suècia avui, doctor Pasqual?
1: Hi ha un terme que utilitzem habitualment a la ciència política i que s'ha anat fent cada vegada més comú, que és la ventana d'Overton. Això vol dir, traduït d'una altra manera, és la ventana d'oportunitat. Durant molt de temps en el debat públic havíem discutit si s'havia d'aïllar o no a l'extrema dreta. Alemanya, com vostè ha nombrat, mai havia deixat que un govern arribés a un pacte amb un altre, amb un partit d'extrema dreta per tenir un govern, no? La ventana d'Overton vol dir que una cosa que ens semblava inversemblant,
0: impossible,
1: no? Impossible que passés, en un moment determinat es canvia. A Suècia estem en aquest pas. En el 2022... estàvem pensant si Kristensson va començar a dependre de l'extrema dreta per governar. Ara, el 2026, el que s'està plantejant és, obertament, que l'extrema dreta entri dintre del govern suec. Una cosa que és que estem parlant de la referència de les democràcies nòrdiques, no? Les socialdemocràcies, i de cop i volta veiem que allà poden entrar a governar l'extrema dreta, no? Encara que sigui en coalició. Ho veurem, perquè en principi sembla que serà molt apretat, però que la socialdemocràcia tornarà a governar, en aquest cas amb una dona, no? Al càrrec. El que hem de tenir clar és que no és la mateixa Suècia que nosaltres tenim en el record en molts aspectes. I ho dic, en immigració ja tenen polítiques molt dures, en economia tenen polítiques molt dures.
0: És que fixi's que això també es veu a les sèries. Avui ens vindrà a veure Guillem Efemerí, un dels cervells de Serializados Fest, que ens parlarà d'alguna cosa important, i és que aquesta matinada hora espanyola es concedeixen els Emmy, que són com els Òscar de la televisió, ja ho sap. Jo aquests dies he estat enganxada a una sèrie sueca molt ben realitzada des d'un punt de vista tècnic, que més enllà de la història ens pugui agradar o no ens pugui agradar, que seria un altre debat, m'ha interessat per veure quina era la realitat de la societat sueca, no? I m'he adonat que això que vostè està dient, no? El debat de la immigració, el tracte molt indiferent cap al que és, bé, que no és suec, la manera com entenen els suecs les relacions LGTBIQ+, que van ser, sense cap mena de dubte, uns pioners, està canviant d'una manera perillosa que també es tradueix en aquestes sèries que estan basades en els grans èxits noir nòrdics de les grans escriptores i escriptors que parlen d'aquest tipus de literatura, de crims, d'investigació, thriller, en definitiva. I si és veritat això que diu, m'he adonat veient aquesta sèrie que poden veure una plataforma, Herència de Sang, que això està canviant, doctor Pasqual, i no està canviant per ser encara més progressistes, sinó tot el contrari.
1: Efectivament, i les sèries ho reflexen molt bé. De fet, jo a Teoria Política dono una llista de sèries que són els nòrdics els primers que van començar, i és enamorar-se d'un nazi, per exemple. És una de les... I parla de dos joves suecs típics, o sigui, prototípics, i que aparentment a l'escola és un noi normal i corrent i que té aquestes tendències. I la noia que està amb ell no acaba d'entendre. Però també hi ha una sèrie noruega, aquesta en tono més... més d'humor, no? D'algú que es, o un grup de gent musulmana, o ara, millor dit, que se'n va a una granja i allà la visió del poble molt dolenta, ells comencen a fer coses per al poble i aleshores canvia, però en el fons sí que eren el que tothom pensava que era. O sigui, va canviant. Les sèries ho reflexen molt bé, per cert, que si ha estat veient, i perquè veiem aquestes coses, Groenlàndia, tot el problema de Groenlàndia, hi ha una sèrie meravellosa que es diu Borgen, la tercera temporada, quan ja deixa de ser primera ministra, la Brigitte, és com una delegada internacional que té problemes amb Groenlàndia per el desig de Rússia i d'Estats Units. Això està feta fa... 6 o 7 anys.
0: És molt inquietant, perquè ara que parlava vostè d'aquesta circumstància, d'aquests joves que, bé, tenen una relació amb algú que té ideologia nazi, ahir es van donar els premis més importants del Festival de Cinema de Venècia. Em va agradar moltíssim Maggie Gyllenhaal, que aquesta actriu i directora nord-americana ha estat la presidenta del jurat, que es va enfadar molt quan un periodista li va explicar: escolti, estic una mica preocupat, i ella li va dir: per què? Doncs home, doncs perquè una dona, i a mi se'm van emportar els dimonis, ha aconseguit el premi a millor directora, no? Ella es diu May El Turki, és l'única directora de la mostra, que això ja evidentment parla d'una irregularitat brutal, i la pel·lícula que s'ha emportat aquest premi, A Woman I Know, és la història sobre el cos de les dones, és a dir, com una dona durant l'ocupació nazi s'enamora d'un soldat alemany i les conseqüències per aquesta dona en forma de solitud, de, bé, ser gairebé apartada de la societat danesa, no? És a dir, que el cinema i les sèries s'estan avançant, no és que estiguin ja acompanyant a la societat que vivim, és que s'estan avançant alguns escenaris, doctor Pasqual.
1: Sempre ho han fet, i el que passa, jo intento explicar que l'art en general, qualsevol expressió de l'art, tendeix a mostrar les coses que no volem discutir en aquell moment, però que en canvi s'estan implantant en aquesta ventana d'oportunitat a dintre de la nostra societat, no? I en aquest cas el cinema, la literatura i ara les sèries són mapes sobre com està evolucionant la societat. I en aquest aspecte també hi ha una altra sèrie meravellosa, que és Brown Broin, El Puente, que van fer algú que plantejava precisament dos estereotips molt forts, perquè era, i jo crec que de totes les sèries, perquè he vist The Killing també, que també és nòrdica i tal, era que són dones fortes, però en aquest cas és dona forta amb Asperger i detectiu. I aquesta detectiu sí que viu sense cap condicionament d'un home, no? I és molt interessant.
0: Frontalitzada en aquest sentit, i afortunadament per ella un terreny i una realitat que veiem cada dia. Escolti'm, falten 6 minuts.

0: Minuts per arribar al punt just de 2:15 del matí en directe. Són 4 dies. La ràdio que els escolta, que escolta el batec de vostès i escolta també les preocupacions, perquè, és clar, cada matí ens llevem amb una dona nova de Trump, amb una nova de Putin. Avui Xolomo Benami deia a La Vanguardia que som davant de l'avançada de la Primera Guerra Mundial. Per què? Doncs perquè Putin ha insistit en canviar tropes europees a Ucraïna, equival a declarar la guerra a Rússia, no s'ho perdin, perquè, a més, també hem sabut que Iran no reobrirà l'estret d'Hormuz, malgrat l'acord aconseguit amb Oman, segons un mitjà de comunicació iranià, i aquest gran historiador i aquest gran politòleg et diu, home, és que la Primera Guerra Mundial va començar al mar, i si mirem la història, professor, té tota la raó del món, professor Pasqual.
1: Així és, i fixi, la estratègia de Putin és molt clara en aquest aspecte, i a la vegada és una, jo li volia dir, si li digués tormenta perfecta,
0: home,
1: vostè pensaria en què?
0: Doncs no pensaria en George Clooney, perquè quedaria molt...
1: Lo havia escrit, per ensenyar-ho a l'equip, perquè sabia què diria George Clooney.
0: Home,
1: clar,
0: perdoni.
1: És una obsessió,
0: disculpi,
1: no?
0: A veure, perdoni, nosaltres som un programa de ràdio que ofereix informació i entreteniment. Quan nosaltres parlem amb el doctor Pasqual tenim la sort que hem de parlar d'una manera, no direm ni greu ni seriosa, però sí, evidentment, documentada, perquè parlar amb el doctor Pasqual és un goig. Però si vostè em diu tempesta perfecta, jo penso en George Clooney i aquell patiment de veure que anava a morir ofegat d'un moment a l'altre.
1: Pues pràcticament, exacte, estem en aquesta tormenta perfecta.
0: Veu com l'he encertat?
1: Sí, sí, clar.
0: Cosa rara.
1: Jo ja, no, he encertat jo a dir-li que segur que pensàvem això, no? Perquè jo veig la tormenta perfecta en moltes coses, o sigui, en aquest cas estem veient que Putin posa el llistó ja molt alt perquè Europa es tiri enrere. Això és una estratègia de negociació com qualsevol altra, sempre començar per màxims per evitar això. Per una altra part, tenim el senyor aquest de la Casa Blanca, que ara fa mítings als midterms, convencions, perdó, als midterms, cosa que no s'havia fet mai a la vida.
0: Mai.
1: Com sap que va a perdre, està forçant la màquina i necessita que hi hagi pau.
0: Però pues que no la trobarà la pau.
1: Ja, però a la vegada necessita que sigui una victòria, amb la qual cosa allò és impossible per totes les... I tenim aquesta tormenta perfecta, evidentment una tempesta perfecta, que jo li diria que més anar allà i per canviar de lo internacional i veure'l d'una altra manera, imagina't un escenari de... d'aquí a 2027, unes municipals amb unes enquestes que ens diuen que Aliança Catalana serà guanyadora, amb un govern del PP i d'aquí a... O sigui, i el següent any un govern del PP i tant, no serà una tormenta perfecta, una tempesta perfecta també en el sentit catalanista i totes aquestes coses que
0: hem
1: viscut.
0: I tant.
1: Pues igualment el món en aquest moment es troba amb una... amb una manera de fer la política internacional que ha deixat de banda els drets que havien construït i la pròpia ONU, totes institucions importants per poder transmetre les idees, però en pau, i estem en la violència generada per guerres. Per un president que havia dit que mai es ficaria en guerres, el tenim ficat amb totes, amb un Putin que pretén mantenir la seva ègida a base de tenir la força, i amb una Xina que s'ho mira en displicència fins al moment que necessiti fer qualsevol cosa.
0: Doncs la tempesta pot ser una tempesta important i que ens doni algun disgust. 2 minuts i rebre'm el punxos de 2:15. Ens en queden 5, doctor Pasqual, però no puc fer-lo marxar sense que m'expliqui per què Trump ara vol que Irlanda s'unifiqui. Aquest senyor no sap el que és Dublín, no sap el que és Belfast. Jo aquest estiu vaig ser a Belfast i, escolti'm, allà encara les ferides estan més que obertes, eh? I, a més, embolica que fa fort aquest Make America Great Again. Passa per la religió, perquè el paper creixent dels evangelistes a la política americana és especialment evident a Texas, a Dallas, per exemple, on la llei, i per llei, ha obert un meló, i perdonin que utilitzi l'expressió meló, jo crec que és molt perillós. Les escoles han d'exhibir els 10 manaments. Sembla que estiguem al segle XXV abans de Crist, però no, és així. Sembla que estiguem vivint gairebé en una comunitat amish, no? La influència dels pastors evangèlics i els diners de milionaris d'ultradreta han propulsat el nacionalisme cristià a Texas, que li pot donar molt rèdit polític a Trump, doctor Pasqual, no?
1: Absolutament. Vostè que

0: ha estudiat allà, i qualsevol que vegi sèries nord-americanes, que també ens han transmès aquesta idea, veiem una oració laica, que és l'oració a la bandera, no? Però ara tot això ha anat derivant. Bush va ser dels que més va premre l'accelerador en aquest cas, no? Però el que hem vist en general en Amèrica, que és el moviment latinoamericà dels evangelistes, i estic parlant Brasil, en general Colòmbia, etc, etc, ha anat avançant, i fins i tot aquí també ho estem veient, i ha traspassat als Estats Units, no? I la força que està arribant a tenir la religió dins de la política nord-americana i els cànons estrictes d'aquestes religions o aquestes derivades de la religió cristiana, perdó, són cada vegada més preocupants.
1: Algú deia aquest matí, un crític de cinema italià comentava que d'aquí poc es farà un biòpic sobre Trump, que ja s'ha fet, eh? Recordin que hi ha una pel·lícula que jo els recomano moltíssim que explica com Trump va arribar a ser Donald Trump. Algun dia s'haurà de fer un biòpic sobre aquest senyor que reitera que la guerra amb Iran acabarà aviat, quan a Iran diuen tot el contrari, i que la seva manera d'aconsellar els seus seguidors de no apaivagar el dolor del seu país és explicar històries per no dormir i aventis, com dirien en Juan Mercè, no? Diu que el preu del petroli es desplomarà. Ja sap que la pel·lícula que ha guanyat el premi a la millor direcció és aquesta pel·lícula que explica la història d'una dona que s'enamora d'un nazi, però atenció, la Copa Volpi, el millor actor, és per i ha estat per John Malkovich, per la pel·lícula que ja sona a Òscar, que ja fa olor a premi, Wild Horse 9, on ell dona vida a un agent desencantat de la CIA. No s'ho perdi, que al costat del seu company se'n va cap a Santiago de Chile directament per torturar les persones que van en contra de Pinochet. Li diagnostiquen una malaltia terminal i acaben tots dos, ell i el seu company de viatge, a l'illa de Pasqua, no? És Malkovich i Sam Rockwell. Sigui com sigui, escolti'm, és interessant que per primera vegada i amb un to d'ironia es parli de la participació directa del cop d'estat d'Estats Units a Pinochet, no?
0: Jo diria que és això, aquesta ironia cultural, la que marca, no? Mentre a 2026 ens estem plantejant aquestes històries de les guerres híbrides, de les intervencions de Washington i tal, la Copa Volpi va precisament algú que diu que és un dels moments més controvertits de la política exterior nord-americana. Jo crec que fins i tot Venècia sembla haver-se sumat aquesta setmana a la geopolítica, per dir-ho així, no? I després de Rússia, d'Ucraïna, de l'Iran, el millor actor interpreta un agent de la CIA a Xile en l'època de Pinochet, que tots recordem també. Quina pel·lícula recordem de Xile?
1: Missing, de Costa Gavras.
0: És sensacional, és que no falla.
1: No m'enganxarà, doctor Pasqual, no m'enganxarà. Miri, com que no m'enganxarà, li faig un regal. Escolti.

0: I'm Alive és una de les grans cançons de Celine Dion. Per què acomiado el doctor Pasqual amb aquesta cançó? Doncs perquè ell i jo ahir haguéssim volgut ser a París. O a l'hotel Royal Marceau, que és, per cert, on dorm Celine Dion, un dels hotels més exclusius, cars i meravellosos de la capital de...
1: Ho paga Radio Nacional o...?
0: No sé, hauria de parlar amb Sònia i amb Rosa de Diego, però jo crec que la Rosa i la Sònia estarien encantades de que féssim un programa especial des de París, oi que sí, senyores? Estic convençudíssima, convençudíssima. Bé, Celine Dion ahir va donar una lliçó de tornar altra vegada a la carretera, ho va fer amb una dignitat, amb una capacitat, amb una emoció, i aquesta cançó m'ha agradat i he pensat, mire, ja que el doctor Pasqual, que és un gran amic i un gran mestre, ens ha dit que sí, una temporada més, l'acomiadem amb aquesta cançó. Doctor Pasqual, gràcies per ser un magnífic company de viatge a la ràdio i a la vida.
1: Un plaer, i esperem que aquesta temporada per tot l'equip sigui tan brillant com esperem tots.
0: Això espero, crema'm els dits. I'm Alive, Celine Dion. Escoltem una micatona, re, uns segons, aquesta gran cantant canadenca, i ja està entrant per la porta de l'estudi Dani Agudó en directe. Són 4 dies, 900, 454, 400, 455. I'm Alive, Celine Dion.

0: Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.
1: No em diguin, estimats oïdors de Ràdio 4, aquells que escolten amb aquella passió la pública, pública, pública, que aquesta música no fa diumenge. No es queixaran, eh? La veritat és que ja ha salpat el vaixell del Són 4 dies, ho va fer fa 24 hores, sé que es van quedar. Vam intentar, i crec que ho vam aconseguir, eh? Deixi'm, estimat oïdor, ser una mica narcisista. Penso que vam fer la feina ben feta, els hi asseguro que la vam fer amb molt d'amor, amb molta preparació i amb moltes ganes de fer el que toca a Ràdio 4, que és vocació de servei públic. Així doncs, que ja que ens han tastat, estan convençuts, ho sé, que en aquest programa entre les 9 del matí i la 1 del migdia pot passar qualsevol cosa. Mentre altres zones interlunars de la radiofonia internacional, mundial i planetària estan sonant altres sons, nosaltres hem apostat per aquest mateix que estan sentint en aquests moments. Perquè, miri, nosaltres ja saben que som intensos, que ens fem preguntes, que busquem respostes per vostès i que som una mica cursis, no els hi direm una cosa per una altra. I si jo ara fos a casa, el que m'agradaria pensar és que sóc Audrey Hepburn. I el que m'agradaria pensar és que entraria per la porta de la meva habitació Gregory Peck, portant-me amb una safata, òbviament, amb una rosa vermella i una copeta de xampany, o una copeta de cava, perdonin, un esmorzar romà. Aquesta és la banda sonora de Vacances a Roma, una de les moltes pel·lícules que va signar el nostre protagonista. Perquè ja saben vostès que cada diumenge a aquesta hora arribarà el nostre estimadíssim professor Agudo i el que farà serà, ja que a vegades la realitat que ens embolcalla és una mica tossuda, una mica desagradable, una mica fosca, el que farà serà deixar-nos somiar una bona estona. I per somiar, les paraules, les frases i el món que va imaginar un senyor que avui és el nostre primer protagonista. 50 anys de Ràdio 4 i 5 dècades sense Dalton Trumbo.
2: ¿Puedo meterme donde no me llaman?
3: Por favor.
2: Él lo sabe. Ve a Kirk Douglas entrar y salir de aquí. Y a Otto Preminger con su Rolls. Es idiota, pero no estúpido. ¿Ha llamado al FBI? ¿Al Congreso? No, porque todo lo que te podían hacer ya te lo han hecho. Papá, ese Oscar te pertenece. Consíguelo.
3: Oh, Dios mío. No te pareces en nada a mí. Eres peor.
1: Aquesta frase només la podia dir ella. No te pareces en nada a mí. Eres peor. Aquesta conversa que escoltàvem pertany, al igual que la música que ara sona de fons, a la pel·lícula de 2015, Trumbo, dirigida per Jay Roach, on l'actor Bryan Cranston interpretava el mític guionista de Hollywood, Dalton Trumbo. El senyor Trumbo ha passat a la història del cinema per dues cites, veuran. La primera, ser un excel·lent guionista, qualitat que comparteix amb altres col·legues de professió de l'època. La segona, haver-se negat a declarar i acusar companys del Partit Comunista davant del Comitè d'Activitats Nord-Americanes, just quan la cacera de bruixes impulsada pel senador McCarthy atemoria i dividia la indústria de Hollywood. Aquell gest de dignitat i valentia va fer de Trumbo una pastata a Hollywood. Sense feina i sense reconeixement, durant una dècada va guanyar-se les garrofes com a escriptor a l'ombra de guions que signaven uns altres, un secret professional que fins i tot el va fer guanyador de dos premis Oscar per pel·lícules on el seu nom no va figurar oficialment als crèdits fins ben acabat el segle XX. Una injustícia, ostracisme hipòcrita del que varen rescatar l'any 1960 el director Otto Preminger i l'actor Kirk Douglas quan van incloure el nom de Dalton Trumbo als títols de crèdit d'Èxodo i Espartaco. Aquí, Els són quatre dies de Ràdio 4, ni volem ni podem deixar de recordar Dalton Trumbo en el 50è aniversari de la seva mort, i aprofitant que el Pisuerga passa o no per Valladolid i que, sobretot, el professor Agudo sempre fa links com nosaltres, hem pensat que era una bona manera de presentar aquest savi del cinema que ja fa molts anys que ens fa llum amb el setè art. Estimadíssim professor Agudo, com està? Bon dia!
4: Bon dia, Sílvia, bon dia.
1: Permeti'm que li torni a dir bon dia amb la boca oberta. Ah! Perquè, clar, fins ara dèiem bona nit i ara podem dir bon dia.
4: Ens acostumarem ràpid, Sílvia.
1: Miri que ràpid que sí. Ens hem acostumat que diem bon dia i no hem dit ni un sol bona nit. Bé, de moment, eh? Quina història la de Dalton Trumbo, Dani?
4: Quina història més fosca i, sobretot, quina història més d'actualitat. Els Dalton Trumbo d'avui dia, que pol·lulen per aquest món l'ostracisme per por a signar els seus articles de premsa, les seves investigacions, etc. Vivim en un món ara més trist que abans, perquè no està Dolly Parton,
1: sí.
4: I sobretot en un món en el qual biblioteques dels Estats Units tenen llistats enormes de llibres que no poden estar a l'abast del públic. Tot allò ho va patir d'alguna manera també Dalton Trumbo, que si és important és perquè era un bon guionista, això és inevitable admetre-ho, i perquè és un símbol. Encara avui és un símbol de resistència, de resiliència i de professionalitat, realment representant d'ell com a persona i com a professional de moltíssimes professionals del cinema de Hollywood que van haver de marxar, com Jules Dassine, i d'altres que van haver de signar sota pseudònim, com va passar amb ell, o d'altres que van haver de delatar per poder continuar treballant a Hollywood, una d'aquelles èpoques més fosques, però no tot va ser així, perquè al principi tot era diferent. Sílvia,
1: deixi'm fer un link, allò que ja sap que és la meva obsessió. Vostè parlava de quina pena que Dalton Trumbo, per una qüestió d'ètica i estètica personal i d'ideologia, no pogués signar els grans guions que feien perquè ho havia de fer d'amagatotis. Demà, d'aquí molt poques hores, de fet, es concedeixen els premis Emmy, que són com els Oscar de la televisió americana. Mark Ruffalo, que és un gran actor, ha estat apartat, ha estat insultat, ha estat vexat i humiliat perquè teòricament ha fet comentaris antisemites. Ell està nominat per una gran, gran, gran sèrie que podem veure en aquests moments i que després en parlarem, com és Task. Doncs semblava ser que anaven a donar-li l'Emmy, i aquesta matinada he escoltat que la televisió nord-americana deia que probablement aquest Emmy se li resisteix només pel fet de que, com Dalton Trumbo, no va voler callar.
4: Per això, que sembla mentida, 50 anys després donem voltes encara a les mateixes pràctiques. Però, com deia abans, no tot va ser així. A l'inici, Dalton Trumbo era un crític de cinema que va provar fortuna al sistema d'estudis de Hollywood. I què era el sistema de Hollywood, d'estudis? Doncs eren els estudis, la Metro, la Warner, la Paramount, la Fox, aquestes grans companyies cinematogràfiques que funcionaven com unes petites monarquies empresarials. Dic monarquies perquè hi havia un cap a damunt de tot, que és qui decidia. I tenien en nòmina actors, tenien guionistes, tenien decoradors, directors de fotografia, tenien un planter de professionals. La base creativa d'aquest exèrcit de professionals creadors de somnis eren els guionistes, i n'hi havia molts destacats que eren grans estrelles, com va ser després Billy Wilder, Ben Hedge, Charles Brackett, Ruth Gordon, Lamar Trotti, Nunnally Johnson, Rick Lander, perdó, que també es va haver d'exiliar i va tornar a Hollywood amb un Oscar a la mà fent MASH, la pel·lícula MASH, que va donar peu a una sèrie televisiva, ara que parlaves de sèries. Bueno, doncs tota aquesta gent eren la base creativa del Hollywood de l'època, treballaven a destajo i tot això, i Dalton Trumbo era un d'aquests, i que va tenir la grandíssima sort, el grandíssim talent, de signar dues pel·lícules d'èxit als anys 40 per la Metro Golden Mayer. La primera, de l'any 43, Dos en el cielo, amb Van Johnson i Spencer Tracy, dirigida per Victor Fleming, el director del Que viento se llevó, que parlava d'un pilot d'avió a la Segona Guerra Mundial que moria en combat, i el seu fantasma anava a protegir la seva xicota a la part que entrenava un altre pilot. Et sonarà la trama?
1: Always Steven Spielberg.
4: Perquè Spielberg feia exactament un remake, alguns es diuen que fallido, etc. I tal. I la segona pel·lícula, en 44, també amb Van Johnson i Spencer Tracy, es deia 30 segundos sobre Tòquio, i parlava de l'incursió real a aèria que va atacar Japó a l'any 42, el comandant Doolittle, que no va tenir gaire efecte militar com a tal, però sí que va ser una pel·lícula i una operació militar que va aixecar la moral del país. I Dalton Trumbo estava darrere d'aquestes dues pel·lícules d'èxit.
1: pel·lícules d'èxit, pel·lícules que van funcionar molt bé i que seria l'època abans de La cacera de bruixes.
4: Abans, Dani, exacte.
1: Entre 1936 i 1947.
4: Correcte,
1: imaginin,
4: correcte.
1: És a dir, un moment especialment difícil i complicat a la història del món. Som en directe al Són 4 dies de Ràdio 4 amb en Dani Agudo, totes aquestes músiques meravelloses que ja conviden no a dormir-se, espero, perquè vostès, encara que potser són al llit, no han mai de dormir-se a aquesta hora, han d'estar ben desperts.
4: O a missa, Sílvia.
1: O a missa. Que home, estem, a missa de 10, és veritat.
4: Amb horari missal.
1: Missa de 10, bé, doncs si se'n van a missa, poden fer les dues coses, eh? O van de camí a missa. Escoltar la ràdio i, a més, a anar a posar en pràctica la seva fe. 1936 a 1947, parlàvem a Ràdio 4 d'aquestes dues pel·lícules, però n'hi ha una altra que fa que pensem en qui era aquest senyor. Escriu, com em recordava abans Dani Agudo, la novel·la Johnny va agafar el seu fusell l'any 1939, que ell mateix va portar al cinema l'any 1971, Agudo.
4: Ja més tard, ja en parlarem més endavant, si un cas, però és una d'aquelles obres literàries que va ser un èxit literari al seu moment i que ens explica una mica aquesta dualitat professional que tenien molts d'aquests guionistes. I a la vegada que hi havia grans novel·listes com Dashiell Hammett, Raymond Chandler i tal, que també van provar, Lillian Hellman, per exemple, també van provar sort com a guionistes de Hollywood. Però l'etapa realment fosca és quan acaba la Segona Guerra Mundial i aquells que eren aliats, que era la Unió Soviètica, passa de cop i volta a ser l'enemic, no? La paranoia anticomunista i tot això, i va ser una època fosca perquè aquestes monarquies que deia jo, empresarials de gran entreteniment, van fer país fent purgars professionals. Per tal que el govern no fiqués el nas als seus negocis, van dir, no us preocupeu, que aquí si hi ha comunistes us direm nosaltres qui són, no? Com va dir Orson Welles, a més amb molta mala llet, els meus col·legues havien de decidir entre les piscines i la dignitat i van escollir les piscines, no? I pocs van plantar cara obertament, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Huston, però n'hi va haver d'altres, encapçalats per la periodista Hedda Hopper i el director estrella Cecil B. DeMille, que van posar molt d'interès a delatar a companys de professió, i un d'ells va ser Dalton Trumbo, un dels assenyalats, a més amb especial malícia perquè va formar part del grup dels 10 de Hollywood que deies tu abans, que es van negar a declarar, fins i tot van dir que la primera enmienda els donava la potestat de no haver de declarar, no? I bueno, dicho lo cual, el negoci és el negoci i els marges i els no tan marges del negoci van aprofitar Dalton Trumbo perquè pogués continuar escrivint, ja sigui en petites productores de sèrie B, abans escoltaven la música de Gun Crazy, en castellà El demonio de las armas, o en pel·lícules grans com Vacaciones en Roma, que has escollit per començar la música al programa, i ho feia sota pseudònim o amb tapaderes. És la gran hipocresia, Sílvia, o sigui, al final la indústria és prou hipòcrita com per dir que aquests senyors no poden treballar, però són prou intel·ligents com per negar el talent, i sobretot si el talent és barat.
1: Home, clar.
4: És barat com el cas d'Alton Trumbo, 2x1.
1: Clar, no, perquè era una persona que o treballava d'amagatotis o no treballava. A nosaltres ens agrada més el drama que no es poden arribar a imaginar. Si vostès estan ara, per exemple, esmorzant un croissant amb xocolata, que ja m'agradaria a mi cruspir mal, si he de triar entre un croissant amb xocolata i una música com aquesta, mirin, escoltin. Que ja en suma drama. Aquests cors. Aquests coros que són ja de... que ja veus que va el drama, ja veus que ve una patacada, no? Doncs a nosaltres ens agrada aquest drama. Parlàvem de Robert Rich, és a dir, Dalton Trumbo, que signa així El Bravo de l'any 1956, però sempre...

0: Hi ha persones que saben el que han de fer, malgrat fer-ho no els hi convingui. I aquestes persones van ser Kirk Douglas i Otto Preminger. Espartaco i Éxodo, la fi de la cacera de bruixes, 1960 a 1973. Clar que, per parlar d'això, hem de parlar de... ¡Espartaco!
1: Antes de que hubiera cumplido los 13 años, fue vendido para trabajar en las canteras de Lima. Allí, encadenado, bajo el látigo y el sol, Espartaco creció y se hizo hombre, soñando con la abolición de la esclavitud. Los historiadores de la Roma pagana registraron el fracaso de sus sueños, el total exterminio de su vida y de sus esperanzas. Pero su recuerdo se mantiene vivo mientras los últimos vestigios de la esclavitud del hombre agonizan ante nuestros ojos. El sacrificio de Espartaco se convirtió en el triunfo de la humanidad.
0: En el triunfo de la humanidad, perdonin, obro parèntesi, però és que Mònica Pavón i jo i totes les companyes d'informatius aquí hem vingut a dir, home, Espartaco, Kirk Douglas, perdonin, que això ja sé que no és just ni probablement democràtic, però que guapo, que meravellosament i esculturalment fet estava Kirk Douglas Espartaco.
2: Todas somos Espartaco.
0: Efectivament, todas somos Espartaco y todas y todos queremos tener un Espartaco en nuestra vida. Perdona, Kirk Douglas. Perdoni, doctor, professor Agudà.
2: No, t'entenc, ja
0: que, estava... que queda com si li diria, com si estiguéssim menys tenint...
2: Estàs posant veu i paraules a lo que opina tothom. No passa res.
0: Molts oients i moltes oients de Ràdio 4 en aquests moments, i si no, ara podrem obrir el telèfon 900-454-455 i a partir del butlletí de les 10, després d'escoltar-lo ens ho expliquen, segur que s'hauran quedat també absolutament encantats. No només amb la imatge, ara em poso sèria, del escultural Kirk Douglas Espartaco, sinó de la història, de la ètica, la moral i l'estètica d'aquesta pel·lícula i del guió de Dalton Trapa.
2: I sobretot perquè Kirk Douglas agafa... va ser com a la vegada, no? Otto Preminger i Kirk Douglas agafen Dalton Trumbo perquè adapti, o sigui, un senyor que s'havia passat 15 anys escrivint ràpidament històries originals per vendre-les per 4 duros allà a les productores petites, l'agafen perquè adapti dos novel·les d'èxit, Oxodos de Leon Uris i Espartaco de Howard Fast. I, clar, són dues pel·lícules grans, són dos senyors que, un per ideals com Kirk Douglas, l'altre... segurament més que per ideals, perquè li agradava molt l'escàndol. Otto Preminger, ja sabem que va escandalitzar tot els Estats Units amb El hombre del brazo de oro, parlant de la drogadicció, i Anatomia d'un assassinato, on feia servir paraules aleshores prohibides al cinema clàssic, com calcetes i coses d'aquestes, no? Com més picarones, no? I va decidir que era un gran moment perquè Dalton Trumbo. Estava la gent una mica ja farta de les coses de McCarthy, la cacera de bruixes i tot això. Hi havia unes ganes com de passar pàgina, no? I l'art de l'adaptació és genera respecte, bàsicament perquè et trobes amb un producte original que ha llegit moltíssima gent, i hi ha gent que va a la pantalla mirant de recrear allò que ha llegit. Un crasso error, un debat estèril, millor la pel·lícula que el llibre, perquè el llibre té un format i el guió de cinema té un altre format i les pel·lícules tenen altres elements que no tenen els llibres. Però aquesta titànica feina que va fer Dalton Trumbo adaptant en un mateix any dues obres, a més gruixudes, si les han llegit o les tenen encara per casa, va donar com a resultat dues pel·lícules d'èxit, premiades als Oscars, reconegudes encara avui dia, i que no deixen de ser una prova fehacient de que aquest senyor tenia talent, i quan se li donaven els marges de la indústria podia fer coses tan interessants com obrir Espartaco, que amb aquest tall d'àudio que hem escoltat abans, explicant a l'espectador des del minut 1 que Espartaco no aconseguiria el seu objectiu, que moriria intentant-ho. I això s'ha de tenir molt de valor per fer-ho i que la gent ho compri. Però clar, si mentre estaven passant Kirk Douglas allà ensenyant múscul, entenc que els pot estar una mica.
0: Atenció, si de pas hi ha Kirk Douglas i aquesta meravellosa pel·lícula d'Alex North, que quan jo ja els dic ara tinc ganes de plorar, escolto, perquè és un drama elevat a l'enèsima potència, doncs millor que millor. Escoltem-lo una mica.

0: Els hi partava de la música d'Espartacus, Alex North. Aquesta és la música d'Èxodo. I qui era el protagonista d'Èxodo? Senyores i senyors, Paul Newman.
1: Hola!

0: Trumbo, doncs, signar, especialitzar-se en adaptacions literàries, no? Diguem que l'any 66 s'estrena una pel·lícula que es diu Hawaii, on ell fa el guió a quatre mans amb Daniel Taradish, futur president de l'Acadèmia de Cinema, la que dona els Oscars, i amb un repartiment, Silvia Tarragona, d'aquest repartiment és la pel·lícula Hawaii, dels que t'agraden a tu, amb un quarteto principal de Garratey i No Temenés.
1: Doncs nos vamos a agarrar i no nos vamos a menear, és a dir, us sacsejarem, però d'una manera light. Estimats oïdors de Ràdio 4 del Són 4 Dies, any 1966, Hawaii amb, atenció, Julie Andrews, Richard Harris, Jen Hackman i Max von Sydow.
0: L'exorcista, per entendre'ns.
1: Ojo, l'exorcista, que després mora com mora, que no mora com el pare Carras, que recordaran que el pare Carras mora precipitat per les escales aquelles, que si vostès van a Washington han de visitar aquelles escales, que per baixar-les has de ser un atleta olímpic, perquè ja estan fetes amb mala... Deixi-m'ho dir, que aquesta hora es pot dir, amb mala llet. Així doncs que Hawaii 1966, amb aquests actorassos meravellosos.
0: I tanca la seva filmografia com a guionista escrivint Rescate d'última hora, l'agafen per escriure Papillon. Més que per escriure Papillon, per retocar el guió de Papillon.
1: Quin patiment. Dustin Hoffman i Steve McQueen.
0: Pel·lícula de mal de panxa.
1: Oh, pel·lícula quin patiment, de pobrets. Com passa, que passa necessitat, com diria la meva àvia. És horrorós veure Papillon. Horrorós.
0: Sí, sí. És a més llarga, com Hawaii, que són pel·lícules que van cap a les 3 hores. I és una pel·li d'aquestes en les quals l'arte del guionista adaptador, en aquest cas, és, vale, tenim una qüestió estrella, que és Dustin Hoffman, amb un paper que la novel·la autobiogràfica de Henry Carrier és petit, però l'hem de fer una mica, l'hem d'allargar una mica, i el que fas és donar-li qualitats d'altres personatges, i aquí és on Dalton Trumbo va tornar a mostrar i passejar maestria a l'art de l'adaptació. S'ha de dir que, a més, aquí Dalton Trumbo té un paper petit, de curt, com a comandant, i és un bonic comiat. A més, paral·lelament, uns anys abans havia estrenat amb Timothy Button, Jason Roberts i Donald Sutherland la pel·lícula Johnny cogió su fusil, fracàs comercial, que va estar a punt als anys 60 de dirigir Luis Buñuel, que estava molt interessant en l'adaptació.
1: Déu del cel. Parlava de comiat el professor Gudo. Doncs mirin, estem gairebé arribant al butlletí informatiu de les 10. Recordar que Hawaii, que no és Hawaii 5-0 com la sèrie, atenció, pel·lícula de l'any 1966, dirigida per George Roy Hill, que va ser i que seria, sobretot, futur director de Dos hombres y un destino i El golpe, ahí es nada, amb Robert Redford
0: i Paul Newman,
1: no, atenció.
0: Totes dues.
1: Senyores i senyors, se'n va el professor Gudo, però el professor Gudo, que tenim ell i jo una comunicació contínua quan algun dels nostres fetix mora, ens vam disgustar molt i vam plorar molt, perquè, com vostès ja saben, a finals d'agost ens va deixar la gran Dolly Parton. La seva mort als 80 anys ha deixat ben clar que la cantant de Tennessee era molt més que la reina del country. Va ser un referent professional, un referent estètic i un referent humanitari reconegut als Estats Units i al món. Recordem que ella va financiar la recerca de la vacuna Moderna durant la pandèmia. Mai no va oblidar d'on venia. Era la quarta de 12 germans d'una família pobra de les muntanyes de Tennessee. I aquesta cançó que estan escoltant, Coach of Many Colors, alguna cosa així com un jersei que té molts colors diferents, ens explicava com la seva mare li feia l'abric, el jersei, amb restes d'altres robes que hi havia a la casa. Aquesta senyora, que té l'honor, ara que ja s'ha mort, que l'aeroport de Nashville portarà el seu nom, a l'aeroport es dirà Dolly Parton Airport, ens anirem amb aquesta cançó. Fins a les 10.
0: Un plaer, Sílvia.
1: Gràcies, professor Gudo. Fins la setmana vinent.
0: A tu.
1: Vinga, escoltin i disfrutin. About a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness.

0: Cada vegada que escolto Dolly Parton m'emociono i em commociono. Quina meravella de veu i quina meravella de senyora. Arriba el butlletí informatiu de les 10 i després Josep Maria Déu a Ràdio 4. Fins ara.
1: Són les 10.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: A Ceuta, un 900 migrants que malviuen en un dels assentaments irregulars estan sent traslladats a un dels espais habilitats pel govern.

0: Govern central per garantir que siguin atesos les milers de persones que romanen a la ciutat des que van travessar la frontera de manera irregular fa 45 dies. Amb aquests són ja 4.300 migrants acollits de manera temporal en envelats instal·lats pel govern mentre es tramiten els seus expedients. L'executiu també enllesteix les tasques d'un nou espai d'acollida per a 300 dones amb menors. L'objectiu és arribar el més aviat possible a les 6.000 places. En les últimes hores, els assentaments irregulars s'han estès a una altra platja, la de Benítez, amb un centenar de barraques improvisades i cada nit les baralles es repeteixen. I de l'exterior, més de 8 milions de suecs estan cridats aquest diumenge a les urnes. Els col·legis electorals porten una hora oberts per a unes eleccions legislatives molt disputades entre els blocs de l'esquerra i la dreta. Laura Zurriaga, bon dia.
1: Bon dia. L'actual primer ministre Ulf Kristersson del Partit Moderat cerca un segon mandat. Segons els darrers sondejos, el partit d'extrema dreta i tendència neonazi Demòcrates de Suècia aglutina un 20% de la intenció de vot i aspira a entrar al govern per primera vegada. Doctor Ernest Pasqual, politòleg i col·laborador al Són 4 Dies.
2: En el 2022 estàvem pensant si Kristensson va començar a dependre de l'extrema dreta per governar. Ara, el 2026, el que s'està plantejant és obertament que l'extrema dreta entri dintre del govern suec.
1: El partit de l'oposició, els socialdemòcrates de centre-esquerra, arriba amb un lleuger avantatge, però sense aliances clares per governar. La campanya d'un país en el passat referent per al progressisme ha estat marcada pels debats sobre seguretat, immigració i economia.
0: A casa nostra, en llibertat dels detinguts per els aldarulls i enfrontaments amb la policia a la nit de la Diada. El jutge els manté obertes les causes per atemptat contra l'autoritat, per danys i per ambdós delictes. Els detinguts van participar de la manifestació antifeixista convocada per fer front a la concentració del partit ultra Núcleo Nacional, que va acabar amb enfrontaments amb la policia amb 9 Mossos ferits lleus. L'actuació dels Mossos ha estat criticada per l'Assemblea Nacional Catalana i els partits Junts, Esquerra i la CUP. Josep Vila, president de l'ANC, en declaracions a aquesta emissora.
3: Denunciem l'actuació policial contra menors, amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més lloc.
0: També la CUP acusa els Mossos de reprimir el jovent independentista. Junts i Esquerra demanaran explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament. I el ràpid creixement de la població a la Garrotxa està posant al límit els serveis públics a la comarca, pensats o dimensionats per a 40.000 habitants en comptes dels 60.000 actuals, i també està tensat el mercat de l'habitatge. Albert Danés, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: No ha crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones, doncs, que hi ha hagut en el nostre país, i a nivell de comarca jo crec que també hem de frenar perquè no hi ha habitatge. No hi ha habitatge als municipis de la comarca, no hi ha habitatge enlloc. I un dels problemes que ens estem trobant en municipis petits és que joves que han nascut al municipi no es poden quedar al seu municipi per viure.
0: Una situació que denuncia també està generant problemes d'infrahabitatge i ocupació. Assenyala que és una qüestió de país i mira cap a la Generalitat en busca de solucions per frenar el creixement de població. En cas contrari, adverteix, no es podrà oferir la qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà. I els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones a Badia del Vallès en una operació contra el tràfic de drogues arran d'un tiroteig el passat 17 d'agost que va generar una gran alarma veïnal. La investigació policial ha confirmat que el tiroteig va ser fruit d'un enfrontament entre dues famílies per desavinences vinculades al cultiu de marihuana. Finalment, entre el 8 i el 9 de setembre, els agents van detenir 4 dels implicats en la baralla i van desmantellar 2 plantacions interiors de marihuana en els pisos cap on s'havien dirigit els trets. En total s'han incautat prop de 500 plantes i esqueixos i s'han detingut 2 persones més per un delicte contra la salut pública i per punxar la llum amb un frau elèctric que supera els 13.000 euros. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a aquesta emissora, Ràdio 4.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra

0: augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
2: Ai, són 4 dies i, atenció, un fa mal temps, o un altre plou, o un altre dona la sensació que no ens podem llevar amb la mateixa energia. O com diu una gran amiga meva, són 4 dies i 4 gats nets. Aquí tots anem molt polits, moltíssim. I, a més, tot l'equip del programa, en Sergio Lescano, la Mònica Pavón, en Julio Leal i en Luis Mimilizabal, que tenim aquí a l'estudi, avui estem molt emocionats. Primer perquè és el segon dia de la temporada i jo particularment estic que no toco ni vores ni hores, perquè, és clar, són 27 anys ja aquí a la pública, 27 anys a Ràdio 4, que no és poca cosa, però els 16 anteriors abans d'aquests 27, servidora de vostès, corria com una llebre pels passadissos de Catalunya Ràdio. I allà, entre programa i programa, entre mestratge i mestratge de Josep Cuní, veia en Joaquim Maria Pujal, veia en Josep Maria Déu, veia en Joan Maria Gelabert, veia en Sergi Cotillas, i jo pensava, Déu del cel, són els mestres, aquells que han creat una nomenclatura lingüística per entendre el futbol en el nostre idioma, aquells que han estat capaços d'unir passió amb rigor, ètica amb estètica, semiòtica amb semiologia. I, és clar, amb el pas del temps vaig atrevir-me i vaig anar a picar la porta del senyor Josep Maria Déu i li vaig dir, senyor Déu, jo l'escolto cada nit quan vostès fan el futbol a Catalunya Ràdio. I des d'aleshores i fins ara, en Josep Maria Déu i servidora, no només són bons amics, sinó que jo espero ser la seva alumna avantatjada. Josep Maria Déu, que va ser la mà dreta de Joaquim Maria Pujal molts anys i va crear també el futbol en català, que no només és mestratge de Catalunya Ràdio de la cadena SER, sinó que ells van crear una nova manera d'entendre el llenguatge radiofònic per explicar el futbol, que també, òbviament, utilitzen i han utilitzat grans periodistes d'aquesta casa, com Germán García, com Dani Ampuero, com l'Agüero, com en Rubí, bé, tots els companys d'esports d'aquesta casa, que de publicar el Factor Pujal, la veu del Barça durant 50 anys, i jo no puc fer una altra cosa que fer una genuflexió. Senyor Déu, mestre Déu, bon dia.
3: Bon dia, estimada Sílvia Tarragona. Saps que això que estàs fent ara mateix em provoca un munt d'emocions, perquè et veig baixant aquelles escales de Catalunya Ràdio, perquè t'escolto fent en aquells braçalets quan feies la nit. Aquests. I perquè, com que sóc ara aquí al teu costat, penso, fixa't que té un munt de papers i no n'està llegint cap. I té una pantalla d'ordinador amb anotacions i no se l'està mirant. Potser tot això li surt de dins. Això és fer ràdio, Sílvia.
2: Home, això és fer ràdio, però també he tingut grans mestres, eh? Vostè, senyor Déu, en Joaquim Maria Pujal i en Josep Cuní, que m'han ensenyat alguna cosa molt important, que és has de parlar del que saps i saber del que parles. I per fer això, només s'ha de fer una cosa, que és estudiar, estudiar, estudiar i estudiar. Però aquí jo no he vingut a parlar de mi, he vingut a presentar-te a tot l'equip que és seguidor teu, i també en Luismi Mendizábal. Luismi, bon dia.
4: Bon dia.
2: Company de l'equip, meravellosa persona, gran periodista, que volíem treballar junts des de fa 27 anys i a la vejez viruelas, Déu. Sí. Ara m'he pogut aconseguir. Mai és tard, efectivament. I parlàvem ahir, oi?, de la importància, de la rellevància de la manera com Joaquim Maria Pujal i en Josep Maria Déu explicaven el futbol en català, Luis Mena.
4: Sí, perquè és un autèntic mite dins del que representa la narració d'un partit de futbol a la ràdio, que és algo molt complicat. Jo sempre em pregunto, com es fa això? Com s'ha d'improvisar, s'ha de preparar? I la narració té una cosa especial, perquè hi ha gent que està al camp veient el partit, però està escoltant la ràdio, i això és molt significatiu, no?
2: És tan significatiu com la manera com Pujal cantava els gols, com els explicava, no? Per exemple, gol de Messi al Getafe, eh?
4: Sí, sí.
2: Important aquest gol, important aquest gol.

0: històric, perquè, bueno, fins i tot els que no som culers sabem que Messi és el millor jugador de la història del futbol.
1: Clar.
0: Perquè és que no hi ha un altre,
1: no?
0: Què
1: hem de dir? És que jo no soc culer, Déu, ja sé que tu m'estimes molt, però jo soc de l'Espanyol. Espanyol, espanyol, espanyol.
2: Cadascú pot ser de l'equip, home, clar, cadascú pot ser de l'equip que vulgui. Hi ha gent que li agrada el vi blanc, hi ha gent que li agrada el vi negre, hi ha gent que li...
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, escolta, no me soltaria. Com va cantar Puyol aquell gol de Messi al Getafe? Atenció, així, escolta.
3: Hi ha cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Quan escoltava en Puyol, quan t'escoltava tu, Josep Maria, que ara explicarem com vas entrar a l'equip del Puyol, pensava, el cervell d'aquest senyor com deu funcionar? Perquè, és clar, ell va narrant fil per randa, segon a segon, el que està passant, però al mateix temps hi posa atenció, intenció i formació, perquè Puyol va entendre una cosa molt important. L'oient no volia només saber què passava al camp, sinó sentir que formava part d'una comunitat, i això ho vau crear vosaltres, Josep Maria.
2: En Puyol era referent perquè escoltant-lo podíem saber com anava el Barça, i no només em refereixo al marcador 2-0, 4-0, o si perdia 1-2, el que fos. Escoltàvem Puyol per saber què feia el Barça en el sentit més ampli de l'expressió, en tots els sentits, a nivell... tots els nivells que tu vulguis, és a dir, el sentiment, saps? És a dir, la transcendència que tenia allò que passava. Si, per exemple, que això va passar moltes vegades, es perdia un partit o un títol, en Puyol sabia trobar l'explicació. És a dir, ara hem escoltat l'encara Messi, podríem escoltar molts gols, però, per exemple, el dia que el Barça perd la final de la Copa d'Europa a Sevilla, una final que es donava per descomptada, contra l'Estagua, ell va fer un editorial al final del partit, va fer un comentari al final del partit, que allò estava en calent, que tota la gent que l'escoltàvem ens va donar una orientació. Jo vull destacar aquest aspecte, saps? Que més enllà de fer una descripció i de donar un marcador i de donar les generacions i de dir que som aquí o som allà i de parlar molt bé el català i tot el que tu vulguis, en Puyol era capaç de donar-nos el pols, saps? És a dir, l'estat de salut, els constants vitals del Barça.
0: I aquella final, jo recordo que possiblement és dels moments més tristos de la història del Barça.
2: Tu diràs, no? Sí. Home, van anar-hi no sé quants milers d'aficionats que ja pensaven que no calia ni jugar per recollir la copa, i van perdre.
0: Exactament, sí.
1: S'ho emportaven cap a casa i al final va ser que no.
2: Sí.
1: Dos minuts i arribarem al punt just d'un quart d'11 del matí. Els són 4 dies de Ràdio 4. Som persones de ràdio, estimem la ràdio, li devem molt a la ràdio i li devem molt a mestres com en Joaquim Maria Puyol. El factor Puyol, la veu del Barça durant 50 anys, edita Pòrtic. El llibre que ha publicat Josep Maria Déu, que es basa, atenció, en una tesi doctoral, perquè en Josep Maria és doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. És a dir, tu coneixes en Puyol, saps que el teu doctorat s'ha de basar en el mestratge d'en Puyol, i tu ja a l'inici expliques un viatge a Albània que vareu fer, expliques coses que jo no sabia, Josep Maria, que el teu pare, em perdonaràs, en pau descansi, era algú que ja portava la ràdio a les venes. La primera fotografia és la fotografia del teu pare, i li dediques a ell el llibre, perquè ell formava part del planter de professionals de Ràdio Joventut, de Ràdio Centro Madrid, on transmetia partits de futbol amb el programa Antorcha. És a dir, que d'alguna manera tu, en el moment que escoltes el pare narrar els partits de futbol, te n'adones que tu vols formar part d'aquesta herència, no només familiar, sinó també genètica, Josep Maria, no?
2: Sí, jo vaig viure a casa la ràdio. El meu pare tenia una habitació a casa, un despatx a casa, amb un calaix, que quan ell no hi era, jo obria, i allà trobava micròfons, auriculars, cintes...
1: Uau!
2: I jo, clar, jo jugava a fer el que feia el meu pare, jo, el que fas tu ara, és a dir, jo jugava a això. Jo no volia ser jugador de futbol, no volia ser pilot d'avions, no volia ser mestre, això que diuen els nens. Jo volia treballar a la ràdio i fer el que feia el meu pare.

0: pare, jo no el podia escoltar, perquè ell feia un programa al migdia d'esports i jo era a l'escola. I els caps de setmana ell feia per Radio Centro, com tu has dit, partits de futbol del Madrid i de l'Atlètic de Madrid. I clar, els feia per Madrid. Com que jo era aquí, doncs jo no podia escoltar el que s'emetia a Madrid. Fins que un dia em va convidar, em va portar, per Reis, és el millor regal de Reis que he tingut mai, em va portar a Bilbao, perquè ell havia de fer un partit de futbol entre l'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid.
1: A Sant Mamés, tantes vegades que hi vas anar, tu despedies a Sant Mamés, que jo recordo que estava fent la nit dels ignorants, veníeu vosaltres a les tantes de la nit, com deia el meu pare, i jo recordo que moltes vegades em deies nena, em deien nena, gràcies a Déu, nena, venim de Sant Mamés, o nena, veiem de... Sí. A mi em semblava que veníeu de la Lluna, esclar.
0: Mira, moltes vegades, quan viatjàvem a llocs on podíem anar en cotxe, per exemple, què sé jo, Saragossa, València, Logroño, aquests llocs que viatjàvem en cotxe, al tornar al vespre escoltàvem a la Sílvia Tarragona.
1: Ai, per favor, no.
0: Sí. Escolta, això li pots preguntar a qui vulguis dels que anàvem en aquell cotxe, en Puyal, el Gelabert,
1: en Cotilles.
0: Sí, clar, o sigui, t'escoltàvem al cotxe i arribàvem a la ràdio, potser d'aquests desplaçaments a les tantes de la matinada, i havíem de descarregar el material, sí. Havíem de deixar els micròfons, en fi, tots els equips, i et veiem allà, però és que et veníem escoltant tot el camí, i torno a dir-ho, aquell ara...
1: Mestre Déu, però ens havíem quedat...
0: No em diguis això de mestre, a mi...
1: Per favor, és que esclar, si jo els expliqués el cap com un bombo que li posava en Josep Maria Déu pels passadissos de Catalunya Ràdio, millor no explicar-ho, que igual ens desmaiem els dos. El que dèiem, Josep Maria, parlàvem del moment en el que tu te n'adones que efectivament et vols dedicar a això, però és que la història d'en Puyal i la teva és història de dues perseverances. La teva perseverança per voler treballar com a periodista radiofònic esportiu en el moment que veus la llum a Sant Mamés, a Bilbao, i la perseverança d'aquell Puyal de l'any 1968, ho expliques molt clarament al llibre, que anava sonant Hey Jude, la cançó dels Beatles, i ell té clar que vol dedicar-se al món de la ràdio. I a qui li deu Joaquim Maria Puyal dedicar-se al món de la ràdio és a Pedro Ruiz. Ell, diuen Josep Maria Déu, havia descartat presentar-se a Ràdio Nacional d'Espanya per dues raons. D'una banda, perquè considerava que encaixava millor en una cadena que no fos nacional, i d'una altra, perquè creia que la seva veu era de menys qualitat que la dels locutors que tenia Ràdio Nacional d'Espanya. És fortíssim, això. M'he quedat de pedra quan ho he llegit.
0: Què et sembla?
1: M'he quedat morta.
0: És que els que sou a Ràdio Nacional, a Ràdio 4, teniu una veu...
1: Mira qui parla, mira qui parla.
0: Escolta'm, la veu és una cosa que se'ns ve donada.
1: Si no,
0: sí, clar, o sigui, hi ha gent que fa 2-10 i pot jugar a bàsquet, potser no en sap molt, però pot jugar a bàsquet, i hi ha gent que en fa 1,50 m, potser ho tindrà més difícil per jugar a bàsquet, però potser té molt de talent. Llavors, clar, persones com tu, que feu 2-10 i teniu, clar, aquest domini de la pilota, podeu jugar a bàsquet a la NBA.
1: Anem al tema, al llibre.
0: Això que dic jo, t'ho dic de cor,
1: que jo ja ho sé, però em poso, em provoca molt de pudor, ja saps que sóc tímida.
0: Tu em fas elogis a mi, que jo no em mereixo, i jo te'ls faig a tu...
1: Que tampoc me'ls mereixo.
0: Sí que te'ls mereixes.
1: Escolta'm, anem al tema de...
0: Quants anys seguits fa que fas ràdio?
1: Uau! 40 llargs.
0: Doncs aquí qui ha d'ensenyar aquí?
1: Tu a mi.
0: No,
1: el que dèiem, en Puyal aprofita també aquesta perseverança que té a l'hora de Pedro Ruiz, li diu, tu has de fer ràdio. Comença, atenció, Joaquim Maria Puyal, Luismi, en los 40 principales...
2: Mare meva!
1: I quan mora Franco, la fi del franquisme, és quan d'alguna manera... Tot esclata, Josep Maria, no? És a dir, aquesta manera que ell tenia, aquell concepte de fer ràdio en català, de fer esport en català, i de fer-ho de la manera que ell entenia que havia de trobar aquesta nomenclatura tan precisa per explicar-ho en el nostre idioma.
0: Clar, és que en aquell moment canvien moltes coses. Neix Ràdio Nacional, Ràdio 4, vull dir, Ràdio 4, sí. Neix el 76, i poc després sorgeix l'oportunitat de transmetre partits en català, que és una iniciativa de Puyal, que un dia amb Manolo Terán, que va ser director de Ràdio Barcelona, ho proposa a la direcció de la SER a Madrid, i diu, escolta, farem això en català. A mi em fa molta gràcia perquè en Puyal explica, i al llibre ho diem també, que quan ho va presentar a Madrid li van dir, ja l'entendran?
2: Ja ho entendran aquí, no?
0: Sí, sí, ja ho entendran. I després van dir una altra cosa molt, molt, molt curiosa, que van dir, ¿y esto quién lo paga, esto?
1: Sempre igual, sí, ¿eh? Clar, ¿quién lo paga?
0: ¿Quién lo paga? El cas és que... El cas és que

0: hi havia una oportunitat, en Puyol la va aprofitar i va fer les primeres transmissions en català. Jo no les vaig escoltar, aquelles primeres transmissions, però aquella gent que en aquell moment va escoltar un partit de futbol, un partit del Barça en català, imagina't què deuria sentir. Quan dic sentir, no vull dir escoltar, eh? És a dir, quin sentiment va provocar... Exacte, allò en aquell moment, no? En aquell moment hi havia transmissions que es feien, diguem-ne, seguint l'escola anglesa, l'escola sud-americana, l'escola espanyola... És a dir, hi havia transmissions esportives molt acreditades, però en català no. Per tant, s'havia de fer tot des de zero. I en Puyol s'hi va posar, la transmissió va anar creixent, es va arrelar, han passat més de 50 anys i és una referència per a tots nosaltres, fins i tot més enllà de l'àmbit purament esportiu.
1: Exacte, no només és una referència per companys, aquest cap de setmana ho parlàvem amb companys d'esports d'aquesta casa, no només la referència per fer escola, per escoltar en Puyol i saber com s'han de dir les coses, no? És a dir, la nomenclatura, com dèiem abans, semiòtica i semàntica. És que, a més, és una manera d'entendre el respecte cap al futbolista, i m'explico. En Josep Maria, en el llibre, explica que ell, les primeres retransmissions, la del 1976, no les vas escoltar, et comences a enganxar l'any 1980, però és que jo recordo perfectament que el Puyol, que és com el Mac d'Oz, perquè es facin vostès una idea, és un bruixot en el bon sentit, es va treure de la màniga, Luismi, la sala d'imatges, que dius, hola, hola, la ràdio té sala d'imatges, i en aquella sala d'imatges hi havia el grandiós Sergi Cotillas.
0: Sí, senyora.
1: Tècnic, sí, realitzador, radiofonista, persona que adoro, estimo...
0: L'estimem molt, el Sergi,
1: i que m'ha suportat com a realitzador molts anys de la meva vida. I en Josep Maria Déu.
0: Sí.
1: Però en Bassas li donen l'oportunitat de fer el Matí de Catalunya Ràdio. I allà està en Josep Maria per dir, faig el pas endavant. No? Com va anar aquest moment?
0: Doncs, tal com tu ho dius, en Bassas va passar a fer el Matí de Catalunya Ràdio, i a mi em van donar l'oportunitat de fer el que feia ell i vaig treballar doncs molt directament amb Puyol. Imagina't el que suposa d'estar escoltant-lo com una persona qualsevol, anònima, és a dir, canviar el paper d'oient a fer el paper de company al mateix programa.
2: I va
0: programa.
2: Ser complicat, no? Aquests inicis van...
0: Va ser...
2: Com ho vas portar?
0: Bé, molt bé, o sigui, ho vaig portar molt bé, vol dir... Imagina't tu que un dia li dius a Iniesta, ara jugaràs amb Messi. Ostres.
1: Hola.
0: Dius, com? I sí, estaràs al mateix vestidor i jugareu els mateixos partits i quan feu gols els celebrareu i quan perdeu un partit us torturareu dient que hem fallat, que hem fet malament. Clar, allò va ser una experiència per mi vital. Més que una experiència professional, que per descomptat també, per mi va ser una lliçó, van ser els primers capítols d'una lliçó continuada que segueix ara avui. Perquè per mi és la persona que més m'ha marcat a la vida, no només en termes específicament professionals, també fora de l'àmbit professional, d'acord? No cal dir que jo li tinc una consideració i una estima extraordinària. Però quan
1: I
0: he
1: ell
0: fet
1: a tu, I ell a tu, Josep Maria, deixa-m'ho dir, i ell a tu.
0: Quan jo he fet aquest llibre, he volgut fer un treball que, com tu has dit molt bé al començament, parteix d'una tesi doctoral, i una tesi doctoral és una cosa que requereix una sèrie de característiques, és a dir, has d'ajustar-te a uns paràmetres, i he volgut fer un pas enrere, allunyat, és a dir, una mica científic, per dir, estudiarem, el que a la universitat en diuen, farem una definició d'un objecte d'estudi. Imagina't tu, vaig convertir el Puyol en un objecte. I quan tens l'objecte... sí, és això, sí. Quan tens l'objecte, l'analitzes. I si diu encara Messi, quantes vegades diu encara Messi? Quantes vegades ho diu? Doncs has de dir quantes. 21, doncs 21.
2: I va donar temps, perquè va ser una jugada molt llarga, que va driblar a mig equip del Getafe i després va marcar gols.
1: Imaginin vostès 21 vegades dir el nom d'una persona.
0: I quanta estona dura encara Messi? Quanta estona? Doncs has d'anar a la universitat i dir, aquest fragment dura 43 segons.
1: I com ell, per exemple, creava hashtags sense saber-ho, ara que tots són tan moderns, que jo ja no soc modern,

0: Però que això tot són tan moderns i fan hashtags i fan clims i fan aquestes coses que a mi m'atabalen. Urruti, t'estimo. Si hagués passat ara, seria una samarreta i seria una tassa per beure aigua i seria un merchandising que, vaja, us haguéssiu fet de barba d'or. Perquè aquell urruti, t'estimo, que digui algú urruti, t'estimo en el moment que ho va dir, va ser, bé, posar un peu a l'Himàlaia. Però deixa'm mirar com a dona periodista que sóc. Vosaltres va fer una cosa molt important. Aquí a Ràdio Nacional d'Espanya tenim una gran cap d'esports que és Sílvia Barba a nivell nacional, eh? Però hem d'entendre que en el moment que Joaquim Maria Puyal fa futbol a Catalunya Ràdio, l'equip és Joan Gelabert, que va viatjar amb vosaltres per tot arreu, el tècnic d'exteriors que feia possible les connexions, Sergi Gutillas, per suposat, Josep Maria Déu i Pilar Calvo. És a dir, una dona que retransmetia en aquell moment al costat d'en Puyal i que, òbviament, anava directe a la sala de vestidors, Josep Maria.
1: Sí. Quan comença les transmissions en català, l'any 76, hi ha molt poques dones al periodisme esportiu.
0: Poquíssimes. Olga Viza, Pilar Calvo...
1: La Pilar és posterior. I la Olga Viza potser una mica també. Jo tinc en mente Mari Carmen Izquierdo.
0: Home.
1: Sí. Mercedes Milà.
2: Mercedes Milà també, sí.
1: Dones que treballaven a Madrid, preferentment per canals de Madrid, però no feien transmissions esportives. Feien algunes coses d'esports, però transmissions no. I la primera dona que incorpora Puyal al seu equip és Isabel Bosch.
0: Oh, és veritat, que després va passar el de les notícies. És veritat,
1: senyora.
0: Josep Maria.
1: Sí.
0: Isabel Bosch, és
1: Isabel
0: veritat.
1: Bosch. La primera dona que s'incorpora a l'equip de Puyal és la Isabel Bosch.
0: És veritat.
1: Després ve la Pilar Calvo, després la Ruth Vilà, la Sandra Sarmiento i la Marta Carreras. Menciono aquestes 5 perquè de les 12 persones que han treballat amb Puyal amb el micròfon autònom, de 12, 5 són dones. No arribem a la paritat, però gairebé, gairebé. A més, hi ha moltes altres dones que han estat amb el micròfon a la mà, també treballant per la transmissió, fent altres tasques, i a la producció, la Colla Ballester, la Sònia Olear, és a dir, ara farem una llista molt llarga.
0: La Colla. Que divertida, la Colla. Perdonin, que ara estem fent una mica abolita cebolleta, però me'n recordo amb la Colla, que després va ser corresponsal a Londres,
1: sí,
0: al Regne Unit de TV3.
1: Sí.
0: Me'n recordo amb la Colla veure-us pujar i la Colla dir, ja pugen, i la Colla jo des de l'altra banda mirar-vos com si fóssiu el que sou i el que veu ser soldats pretorians. No? En aquell llibre hi ha fotografies de la Ruth Vilar acostant al micròfon als vessals de l'estadi Sánchez Pizjuán de Sevilla, també fotografies de la Marta Carrera entrevistant a Pep Guardiola. Hi ha una cosa que també m'agradava molt del que fèieu i com ho fèieu, que és que no creàveu herois amb peus de fang. Vull dir, vosaltres parlàveu de Messi, ho dèiem abans amb el Lluís Mí, parlàveu de Messi, parlàveu d'Urruti, teníeu en ment a Kubala, Cruyff, que tot el vas trobar un dia a l'aeroport, que és molt divertida aquesta anècdota, bé, us el vau trobar moltes vegades a l'aeroport. I mai parlàveu d'aquests jugadors de futbol d'una manera superba, no? O com si fossin persones superbes. Per vosaltres, els jugadors de futbol eren professionals, que tenien una ànima, que tenien un cor, i que eren esportistes d'elit. No tenien aquesta espècie de... hauria que hi ha ara, no, Josep Maria?
1: Jo crec que la relació entre els futbolistes o els esportistes... Sí, potser diria els futbolistes. Els esportistes no els podem incloure tots en un paquet perquè, què sé jo, tu vols apropar-te al campió del món de marxa atlètica, que és un nano català, que es diu Paul McGrath, i no tindràs cap problema. Campió del món de marxa atlètica. Però clar, si et vols apropar a l'últim de la fila de qualsevol equip de futbol de primera divisió, ja no et dic del Barça, ho tindràs molt difícil avui.
3: Estan blindats també per la publicitat i per moltes coses. Tenen molts entrebancs, no?, a l'hora de parlar.
1: És provar d'accedir a un búnquer, impossible. A la nostra època, diguéssim, fa uns anys, això era molt diferent. Hi ha imatges que són d'un valor extraordinari per mi, imatges que nosaltres hem vist, ara que parlaves de Cruyff i de Puyal. Tu te'ls imagines a tots dos, junts a l'avió, asseguts un a costat de l'altre, comentant la jugada? És que dius, però quina sort he tingut jo a la vida de trobar-me amb aquests dos mites, un al costat de l'altre, deixem-ho dir així, arreglant el món.
0: I escoltar com arreglaven el món. i escoltar com arreglaven el món. 11:15 del matí en directe a Ràdio 4. Estem parlant del llibre d'en Josep Maria Déu, que han de tenir a casa, aquest factor Puyol, la veu del Barça durant 50 anys, que edita Pòrtic. Parlarem dels errors, perquè, òbviament, Joaquim Maria Puyol

0: Igual que Josep Cuní, el meu mestre, eren persones amables, considerades, generoses, però estrictes, com no pot ser d'una altra manera. I hi ha un capítol dedicat als errors. Però en Luismi ha preparat un moment fantàstic. Narració de Puyol, Ronaldinho, Bernabéu. Som-hi, són així.
1: Camp juga al Barça. S'han donat pilota a Deco. Deco canvia cap a l'esquerra pel Gaúcho, que intenta una trajectòria individual. Intenta superar velocitat a l'adversari. Pot fer-ho. Agafa el Gaúcho, pica amb el podret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ara ja em puc morir, ara ja em puc morir.
0: Ara ja es pot morir. Que no es mori, Joaquim Maria. Quim, no, no ens facis una mala feta. Ara ja es pot morir amb aquest gol, Basilea. Clar, però imagina't, jo el que més em deixava absolutament ida és com ho diu, com ho va repetint i com ell té aquesta idea de que ho ha de repetir per enfatitzar. Però no enfatitza des de la histèria, no enfatitza des dels crits, no enfatitza des de la falta de distància, ho enfatitza perquè tots formem part d'aquesta comunitat. Josep Maria.
2: És que cridar és una solució, diguem-ho així, bé, no sé si és una solució, és una opció, potser diríem, que en Puyol descarta. És a dir, la transmissió de Puyol és una transmissió que no crida. Hi ha transmissions, i cadascú pot fer el que vulgui, no estic pas jutjant, hi ha transmissions que comencen i sents crits. Una vegada vaig anar a transmetre una cursa ciclista.
0: Ai.
2: Sí, a Cambrils, me'n recordo perfectament. I al meu costat hi havia el narrador, el locutor de Radio Cadena Nacional de Colòmbia. No veia res, perquè érem a la línia d'arribada i allà no hi havia cap ciclista. Els ciclistes eren vés a saber on. I l'home va començar a narrar el que un company li anava explicant per telèfon. És a dir, el company el trucava per telèfon i deia, ara...
0: Ara Pepichín
2: ara
0: està...
2: Sí, Pepichín està...
0: Adelantando a Pochón.
2: Sí, sí, i estan passando por...
3: I
2: estan
3: Radio passando... Caracol, no?
2: Radio... Sí, sí, i estan passando por Altafulla, perquè no sabien dir ben bé Altafulla. Eh? Altafulla, i dius, vale. Llavors, amb aquestes indicacions que li donava el company per telèfon, l'altre, cridant com un boig, explicava el que no veia. I ho feia de tal manera que deies, quin art, t'ho asseguro. Era un artista, aquell home.
0: És difícil fer això que estàs dient.
2: L'única cosa és que cridava molt. Però amb aquesta informació mínima et feia un relat i jo mirava cap aquí, cap allà i deia, però si no veig res.
0: I pitxin i pitxon
2: a l'estat. I cap aquí i pitxon cap allà. Extraordinari. El que vull dir és, a mi em sembla que tothom pot fer el que vulgui i el que cridi, que crida i ja està. A la transmissió d'en Puyol no es cridava. No. L'atenció s'havia de focalitzar en el to. El to, el ritme, que són elements que et donaran la informació. Per exemple, l'Encara Messi, que abans tu has comentat, Luismi, l'Encara Messi, imagina't algú que ve d'un altre planeta, que no parla català, que no en sap de futbol, que no sap qui és Messi, i escolta allò només amb el to i el ritme, ja es pot imaginar que allà està passant alguna cosa. Per tant, gairebé diríem que és un llenguatge universal, global. Tothom ho entén. Això de l'encara, Messi, encara, la gent a mig món ho diu. És l'expressió en català, feta des d'una emissora catalana, més global de la història de la humanitat. L'altre dia, un influencer sud-americà, que té 12 milions de seguidors, parlava de l'encara Messi, i ell no sap què vol dir, però ell parlava de l'encara Messi.
0: Clar, perquè és una nomenclatura lingüística que va crear en Joaquim Maria Puyol. Tenim un oient que vol parlar amb tu, Josep Maria, que ja saps que tenim aquí la possibilitat de contactar amb els nostres
2: aquestes
0: oients.
2: Aquestes coses, haig de dir a l'audiència, que ens deixen una mica descol·locats.
0: Ja.
2: Sí, clar, perquè no sabem què ens trobarem.
0: Però ja, me lo dices o me lo cuentas?
2: No, sí, ja, clar. Sí,
0: que era un patiment diari de dues hores. Deixa'm-ho córrer. Fem un glob d'aigua. I recordar, abans deia en Josep Maria, quina sort vaig tenir de veure aquell moment Cruyff a Puyol. I he recordat ara, perquè una persona que estimo molt, m'ho ha recordat, estem posant damunt de la taula el nom de Sergi Cotillas. He tingut el luxe i l'honor de treballar amb pare i fill. Sergi Cotillas i Paco Cotillas,

0: Tècnic d'exteriors històric d'aquesta casa, que jo sent molt joveneta, amb 33 anys, que vaig entrar aquí, i en tinc 58, em portava per aquests mons de Déu a gravar, a gravar entrevistes, no? I feia no només de tècnic, sinó que a més també feia de pare, en el bon sentit, no?
1: Així, Paco, doncs, que quina sort, en Paco Cotillas. Seva senyora, en Paco Cotillas.
0: Sí, home, la seva senyora, meravellosa. La seva senyora. Meravellosa.
1: El meu pare i la meva mare, amb els jubilats de RTVE, anaven per mig món
0: de viatge. Home, només faltaria, que aquí tenim uns veterans, que són lo
1: más.
0: Són lo más, els veterans són lo más.
1: Mon pare era membre del grup dels veterans de RTVE.
0: És que tenen més força que nosaltres. Bé, ens n'anem a escoltar en Sergi, que és un dels oients de Ràdio 4 que vol parlar amb tu. Preparat?
1: Vinga.
0: Sergi, bon dia.
2: Bon dia. No sé per què aquest home, home, diu que es descol·loca quan sóc l'única persona del món que li diu Pepe.
1: Sí, senyor. Això és veritat. És l'únic del món que em diu Pepe.
2: En honor al seu pare.
1: Sí, i jo em fa tan content quan... L'únic del món... És que no hi ha ningú... El meu pare el deia en Pepe. I a mi no m'ho han dit mai. Només... Aquest oient que es diu Sergi em diu Pepe.
0: Aquest oient, que jo també hauria de fer ara una genuflexió, perquè és un moment orgàsmic, els he de dir, eh? Puc dir això d'orgàsmic, no?
1: Tu pots dir que tu vulguis.
0: Puc dir, no, Lluís, mi bé. És un moment orgàsmic perquè tinc a la meva dreta Josep Maria Déu. I sempre al cor, en Joaquim Maria Puyol i en Josep Cuní. Però, a més, ara tinc la sort de dir-los que un dels col·laboradors, una de les persones, una de les veus d'aquesta temporada del Són 4 Dies serà Sergi Mas. Sergi Mas, bon dia, benvingut, amb aplaudiment
2: bon
0: inclòs, per
2: bon
0: favor.
2: Dia, Pepe.
0: Per favor.
2: Compte amb la genuflexió, compte que,
0: no, que tinc una
2: a certes
0: pròtesi.
2: Edats...
0: No, que compta tinc una pròtesi, cuidado.
2: Amb les vèrtebres...
0: Tinc una pròtesi, querido.
2: Sé de què parlo, sé de què parlo.
0: Ja ho sé, ja ho sé. Escolta'm, només volíem que saludéssiu en Josep Maria Déu. Ara nosaltres continuem, evidentment, amb el programa, perquè sé de la vostra amistat, sé del vostre amor i del vostre respecte.
1: Tu diràs.
0: I des de ben petits i des de ben jovenets, eh?
1: Sí, deu fer 500 anys que ens coneixem.
2: Com a mínim.
0: Com a mínim.
2: No et queixaràs, Pepe, de les entrevistes que portes i com et tracta tota la professió.
1: Ah, aquesta és una cosa que, mira, ara que ho dius, estic tan content... Tan content de l'acollida que estic rebent aquests dies de companys. Tot això haig de dir que sense en Puyol no hauria passat. Vull dir, jo he fet un llibre, d'acord, i he fet una tesi, clar. I deixem dir-ho així, fent servir el llenguatge col·loquial. M'ho he currat, sí.
0: Però si molt.
1: Però si en lloc de parlar d'en Puyol, jo parlés d'un amic que tinc que els caps de setmana se'n va a recollir raïm a casa seva allà al Garraf, si t'expliques la història d'un... Em diries, aquest senyor que recull el raïm, el Garraf, doncs, què ha fet a la vida? I no tindria tant d'interès. Però és que jo he fet un llibre sobre Puyol i he fet una tesi sobre Puyol. I per això, hi ha un interès per veure què dic. I em sento molt ben tractat. Sí, sí.
0: Ho dius molt bé. Josep Maria
2: Déu. O alguna cosa hauràs o haureu sembrat per rebre aquesta acollida.
0: Efectivament. Les coses no passen mai perquè sí. Josep Maria Déu, el factor Puyol, la veu del Barça durant 50 anys, pòrtic. Acomiadem en Josep Maria Déu. Jo me n'aniré a dinar amb ell, a sopar amb ell, a berenar amb ell, i la nostra vida natural i habitual. Però abans d'acomiadar-te, Josep Maria, a tu t'agraden les mirindes? Tu te'n recordes de la
1: Estem
0: mirinda?
1: Estem parlant d'aquella beguda de taronja.
0: Efectivament.
1: Sí, sí.
0: És que saps què en volem fer aquesta temporada en Sergi Mas i servidora de vostès? Dir allò que diem, no, Sergi? Ja n'hi ha prou.
2: Correcte. Ja n'hi ha prou de tanta tonteria.
0: Efectivament. Recuperem la mirinda, el cas i la nostra vida sense hashtag, sense reels i sense aquestes coses, no?
1: Que interessant. M'agrada molt això, M'agrada molt. Avui és el primer dia, no?
0: Avui és el primer dia que ho fem.
1: Perquè jo ahir et vaig escoltar a l'estrena del programa i d'això no em vas dir res.
0: No, clar, és que hi ha coses que guardem.
1: Val. Doncs ara...
0: Ens prendrem una mirinda.
1: Ah, sí, tu diràs.
0: Josep Maria Déu, moltíssimes gràcies per
1: gràcies
0: tot.
1: Gràcies a tu,
0: Sílvia. I des de fa tants anys. Gràcies. Lluís, mi, gràcies.
3: Gràcies.
0: I per petonejar com es mereja Josep Maria Déu, em deixaran que el petonegi com Déu mana, perquè és una cosa que habitualment ell i jo ho fèiem quan estàvem a Catalunya Ràdio.
1: És que ens
0: quan
1: hem de
0: fèiem...
1: fer més petons dels que ens fem, les persones.
0: Tu ja ens has fet pocs petons pels anys que fa que ens coneixem, ja t'ho dic ara.
1: T'ho dic de bo, ens hem de fer més.
0: Ens hem de fer més petons. Mas, mirinda salvaje, estàs preparat?
2: Sempre.
0: Hi ha mirindes assassines, i ho tenia molt clar Àlex de la Iglesia.
4: Son 120.
5: 120, què?

0: 20 pesetas. La mirinda, que no me la ha pagado.
1: ¿Cómo que no la ha pagado? ¿Y por qué había que pagarla?
0: ¿Estás quedando conmigo?
1: No. Pero yo le he dicho que me diera una mirinda, no que se la pagaba.
0: Bueno, son 120. ¿Las tienes o qué?
1: Pero no me entiende. No me entiende. Yo le digo que me la dé y me la da. Y ahora me la quiere cobrar.
2: Son cuatro días. Amb Sílvia Tarragona.
3: I amb Sergio Lezcano, i amb Mònica Pavón, i amb Luis Mendizábal, i amb Julio Leal. Senyores i senyors, aquesta banda sonora els hi sona, és la banda sonora d'una pel·lícula que en Mas i a mi ens fascina, que és El Guateque, aquí anomenat així, malgrat en realitat es va titular The Party, pel·lícula dirigida per Blake Edwards, amb un Peter Sellers ben estat de gràcia fent aquest senyor que és maldestre, no? I per aquesta raó hem escollit aquesta sintonia, oi que sí, Mas?
4: Dempeus, sisplau. Dempeus per escoltar la banda sonora de El Guateque, del gran Peter Sellers.
3: Sí, senyor, sí, senyor.
4: Que ens ha donat grandiosos records de la nostra vida. Sílvia, abans de començar, de fet ja hem començat, gràcies per convidar-me a compartir reflexions de la gent que freguem, en el meu cas, traspassem els 60 tacos, ¿vale? I especialment, ho diré de manera elegant, si has parlat de la mirinda, diré que no estem massa d'acord amb coses que passen avui dia al nostre voltant.
3: No estem gens d'acord. Si fins i tot Àlex de la Iglesia va fer aquest curt que es deia així, no? Mirindas assassines. Àlex de l'Angulo entra en un bar, vol comprar mirindas, el senyor no en té, i incluso me las quieren hacer cobrar. I fa allà una mortandat, no? Clar, la mirinda, Sergi Mas, pels oients que ens estan escoltant i no coneixen aquesta beguda, mirinda...
4: No, perdona, Sílvia.
3: Era brutal.
4: Sílvia, el target d'oients de Ràdio 4... Seguríssim que coneix la mirinda. Seguríssim.
3: Sí, no?
4: Seguríssim.
3: La mirinda era com una Fanta de naranja, però mejor, Mas.
4: Sí. És una bona definició, aquesta. Era com la Fanta, sí, però millor, i que t'ajudava, a fer uns rots que eren incomparables amb qualsevol altra beguda. Incomparables. Saps allò que quan ho fa un bebito, un bebè, que tens en braços i fa el... que tota la família aplaudeix i diem ole, i ho fa l'avi i ja no fa tanta gràcia.
3: Perquè potser, per dir-ho d'alguna manera, l'onomatopeia és massa profunda, no? Si ho fa un nen tot queda bé, si ho fa una persona que té una certa edat com tu i jo, aleshores ens miren com si fóssim la nena de l'exorcista. Perquè, esclar, ara em deia el Josep Maria Déu, t'ho asseguro, quan he dit la paraula mirinda, Josep Maria Déu ha obert els ulls com si li hagués ofert un plat de caviar. És a dir, si a Josep Maria Déu el faig triar entre una llagosta o una mirinda, estic segura que escolleix la mirinda. Perquè què ens està passant amb aquest moviment que hi ha ara en el que la mirinda no es reivindica? O que, per exemple, estem en un moment en el que tot està ple de pistatxo barra festuc. És a dir, si ens escoltés en Puyal i en Conins, diria pistatxo no, és festuc, d'acord.
4: Sí, ten raó.
3: Per què festuc a tot arreu? Per què tot ha de tenir gust de festuc? Per què no pot tenir gust la xocolata de xocolata, Sergi Mas?
4: No sé, li haurem de preguntar a les marques, perquè jo no entenc, Sílvia, aquesta febrada de sabors nous, d'alguns inexplicablement inexistents, que de vegades ens obliga a posar i treure les ulleres al supermercat per dir què posa aquí? Posa pistatx. Sí, és veritat que posa... Que sàpiga, Sílvia, que he investigat una mica sobre el tema.
3: Endavant.
4: I en un supermercat mitjà, no una gran superfície, apareixen per setmana entre 10 i 30 productes per setmana. 10 i 30 productes nous per setmana.
3: Però és molt.
4: Sí, per mi són molt, perquè és una qüestió de prova-error, prova errada. Si fem la proporció mensual, ens dona el resultat de tenir entre 50 i 150 productes al mes nous, que poden ser de qualsevol tipus de productes. Passegem pel súper i no ens adonem, però hi ha una mena de sabor sidral de maduixa que ho treu una marca i diu, però això què és? Hi ha una marca, una que sempre comença a decidir amb una raó que un servidor no entén, serà per...

0: paredat, que diu, va, treuré aquesta marca, treuré aquesta marca, aviam si triomfa.
1: A veure, jo m'he quedat una mica neguitosa i suposo que els oients de Ràdio 4 també, 3:15 del matí, ja saben que poden marcar el 900-454-455.
0: Oh, estàs parlant de trucades en directe, Sílvia?
1: Clar, trucades en directe. Ràdio.
0: I de no passar trucades d'àudios de veu enregistrats?
1: Claro.
0: Estàs parlant de ràdio artesana, de ràdio de sempre?
1: Sí, sí, que se me lo llevan de las manos. Ràdio de verdad. 900-454-455. Senyores i senyors oïdors de Ràdio 4. Sidral de maduixa, perra de Satan.
0: Bueno, bueno, jo he vist...
1: Perra de Satan.
0: En aquests ulls petits i aixinats que té un servidor, l'autèntica nocilla, que el seu primer eslògan era nocilla que merendilla, deixa't de leche, cacau, avellanes... No, no, nocilla que merendilla, el típic got de nocilla, perdó, perdó, que aixequi el braç... Algun oïdor, oïdora, oient, veterà, que hem aprofitat el got de la nocilla per dir, escolta, però si això és un got com el Duralex de tota la vida. Eh?
1: Home, i qui no tenia el got de nocilla, mal,
0: bueno,
1: mal.
0: Bueno, he vist nocilla sabor pistacho.
1: No.
0: En un envàs.
1: No.
0: Que incorpora... Sí, joder, vaig enviar-te la foto fa dies.
1: Sí, sí, sí, sí, però ja de fer veure que no.
0: Unes tonalitats de color verd per dir, com que és verd, això serà pistacho. Tu penses... Va, serà una anada d'olla de la marca. Calla, Maria Antònia, que segueixo al final el lineal del supermercat i apareix, i l'he vist amb aquests ulls aginats, Häagen-Dazs, el famós i extraordinari
1: sí,
0: gelat.
1: Sí, sí, sí.
0: Crec que és de Bèlgica. Sabor pistacho cream.
1: No, no.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí, sí, sí.
1: Per
0: sí.
1: favor.
0: Dic, penses, serà una anada d'olla de la marca. Calla, Maria Virtudes, que al lineal del supermercat trobo el típic polo, el polo, el gelat, el polo, que quan érem més joves, no joves, quan érem més joves, dèiem que costava una peseta.
1: Una peseta, clar, és que, perdona, disculpa, eh? Clar, és que nosaltres...
0: És que estem entrant gràcies en una altra dimensió, a...
1: Clar, gràcies al coratge, la valentia i la confiança, que encara no saben on s'han posat, pobres, de la direcció d'aquesta casa, estem parlant de coses que hi han potser oients més joves que deuen dir, què dicen este senyor i esta senyora? És a dir, què està dient aquest senyor i aquesta senyora? Perquè entrem a la dimensió desconeguda. És a dir, va haver una època en la que la gent de 10, 11, 12 anys fèiem qualsevol cosa per tenir el got de Duralex de la nocilla. Estem d'acord o no? Que la xocolata de la nocilla ens quedava als dits de les mans, anàvem bruts com aguilles, i les nostres àvies ens deien no, no, nena, no pateixis, menja nocilla. És a dir, un món en el que tot tenia un gust normal. Jo el que no puc entendre és per què ens entestem en maquillar la vida amb gustos com sidral de maduixa i festuc. No ho puc entendre més.
0: Bueno, calla, calla, que és que he trobat més sabors pistatxo, sabor festuc. Al final del lineal del supermercat trobo, mira que és bo, gelats la menorquina, envasats amb un envàs de cartró. Sabor Dubai chocolate i pistatxo.
1: Dubai?
0: Dubai chocolate, escolta'm. Sabor Dubai, com si fos Dubai,
1: però,
0: com que és de lluny...
1: Però Dubai no és una fruita.
0: Sabor sí. Dubai chocolate... Ara t'envio la foto. Sabor Dubai chocolate pistacho. L'envàs, que incorpora una capsa on hi caben 6 mini sandwich, o com deia aquell estimat senyor, sandwichos.
1: Sandwichos, sí, sí.
0: Sí, sí. L'interior de color verd, exterior de xocolata, diu, bueno, serà una anada d'olla de la marca. Calla, Maria Isabel, que al final del lineal del supermercat trobo Cornetto Max Pistacho.
1: No basta.
0: Però què li passa a les marques?
1: No ho sé, però què li passa...
0: És un cucurutxo. Un cucurutxo. Em dona un cucurutxo de tota la vida?
1: Sí.
0: Que posa Max Layers, Max Irresistibility, Max Pistacho. Que rico.
1: A més, has de saber idiomes, perquè, clar, Max Irresistibility, Max Pistacho, Dubai... Jo ja estic marejada. Els oients de Ràdio 4... que són sobirans, també volen dir-hi la seva. Així doncs que, moment miraculós a la ràdio contemporània, no hi ha gravacions de veu, no hi ha àudios, ràdio viva i en directe, 3:45 d'11 del matí, són 4 dies. Remei, bon dia!
2: Hola, bon dia!
1: Des d'on truca, Remei?
2: de Bellpuig, que estem de festa major.
1: Ai, doncs que aprofiti sí. el dinar de festa sí, major, que sí, segur que serà sí. meravellós. És que aquí en Mas i jo només sí. pensem en menjar.
2: Ja ho veig.
1: Remei, què en pensa de la nocilla?

0: de la mirinda, d'aquestes, per mi, barbaritats, pecats mortals que estan fent amb els gustos de la nostra infantesa.
1: No, és això, és el que esteu dient, que amb lo bons que són tots aquests productes, perquè els hem de dissimular, de canviar i tot això, i fer coses rares. Jo, la mirinda, el pralín, no sé si us recordeu del pralín.
0: Oi, el pralín, també. Mas, el pralín, el pralín, el pralín, oi, el pralín.
1: Sí, I la mirinda, pues, quan aneu parlant, m'ha vingut el record de que amb els pares, quan era petita, anàvem cada diumenge a la tarda a passejar i a fer el vermut, i prenia una mirinda. I va durar una temporada que a cada tap hi sortia una lletra. I jo vaig arribar a replegar totes les que hi havia mirinda i em van donar un disc de la Carina.
0: Un disc de la Carina.
2: Oh!
1: Sí, sí, sí.
2: El fin
1: sí.
2: Del camí.
1: De replegar...
2: Te parlo de fa anys. Bueno, clar, sí, normal, normal. Haurem de desenvolupar, Sílvia, un dia, si em permets, sí. Perquè totes les tornades de les cançons reprenem, és a dir, ens coneixem la primera frase, com aquesta, el fin del camino, i la resta sempre acabem amb
0: atenció, vostè ha dit Carina, Sergi Mas ha dit Carina, doncs evidentment el nostre realitzador està buscant Carina i ho escoltarem immediatament, perquè Carina no és qualsevol cosa. Però sí, és veritat que hi ha cançons com aquesta que quan les escoltes després no saps com continuar-la. Carina, que era una gran cantant, que jo penso que no va ser tractada com es mereixia, perquè cantar les cançons d'Augusto Algueró no eren fàcils. Pralín, ens quedem amb aquesta imatge de la nostra infantesa, eh? El pralín, Remei. Moltes gràcies, bona festa major i gràcies per escoltar-nos.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Adéu-siau. Pralín, Mas, és veritat, pralín, sí senyor.
2: Si segueixes el lineal del supermercat, ja marxem a Matcha Kaiku, que sembla un nom d'una tribu. Matcha latte, sabor pistacho, o té matcha.
0: Com?
2: Les marques, abans que deia que hi ha 15 novetats cada setmana, van fent una mena de prova errada. I la que guanya vol dir la que s'ha venut alguns elements, alguns productes, la mantenen. I la que no ha tingut ni una venda, la eliminen. És així de cru el mercat, eh? És així.
0: És molt, molt desagradable i molt injust el que està passant. És a dir, el té matcha, que és una beguda que moltes persones prenen, jo no sé ben bé el que és el té matcha, perdonin, si vostès ens volen trucar i ens ho expliquen. Jo tinc persones al meu entorn, jo sempre bec el mateix, o una aigua freda amb gel i llimona, o si em ve de gust, òbviament, doncs home, em prenc alguna cosa una mica més potent, no direm el què, perquè, clar, a aquesta hora no podem parlar de begudes alcohòliques a Ràdio 4. No és la pública. Però jo quan penso que algú es pren tematge, penso, què és el tematge? Després te'n vas a un bar i hi ha algú que et demana llet d'avena, bueno, amb cafè descafeïnat i amb sacarina. Què dius? Vale! A veure, que jo estic absolutament d'acord, només faltaria, no farem una crítica a les persones que es prenen llet d'avena, o d'ametlla.
2: Però
0: clar, dius, oiga, no sé, senyora o senyor, d'igual, clar, una llet d'avena o d'ametlla amb cafè descafeïnat i sacarina, també segur que en el lineal d'aquest supermercat que tu visites habitualment, Sergi Mas, que clar, jo t'imagino allà, en el passadís del supermercat, anar prenent apunts, com superen les persones que són al voltant.
2: Clar, és que aquesta diversificació de cafès i tallats que han sofert els darrers anys i expressió de la persona que del costat que és que sóc intolerant a la lactosa. Perfecte. Potser ho eres fa 10 anys i com que ningú al teu costat ho deia, no ho comunicaves, però clar, jo he escoltat amb aquestes dues orelles petites un tallat amb llet desnatada, sense lactosa, amb sacarina no amb pastilles, no, sacarina del líquid.
0: Sí.
2: Un tallat que sigui molt, molt curt de llet. Escolta, no demanis un tallat. No demanis. No demanis llet desnatada sense lactosa, si és que tens un paladar tan exquisit. Mm. I avui, perquè no sé si... Mira, queden 5 minuts, però he investigat sobre les diferents marques de sucre que hem de posar, no només el cafè, amb llet, un pastís que volem fer a casa. Hi han 73...

0: Ens escolta des de la Corunya, que es diu José Manuel i que tenim en antena. José Manuel, bon dia.
1: Hola, bon dia. I vull afegir que tenim en aquest moment en antena un triple combo d'espanyolistes, perquè som de l'escola.
0: Molt bé. Ole tu. Espanyol, espanyol, sí senyor. Escolti'm, ens està escoltant des de la Corunya, Corunya, Galícia, clar.
1: Corunya, Galícia, i soc fidel de Ràdio 4 i en manera de ser llimars als partits que varen fer en català retransmissions també per les dues de televisió espanyola.
0: Molt bé, molt bé. Escolti'm, doncs,
1: molt fidel.
0: Moltes gràcies. I també és fidel a la Mirinda i al record de la Mirinda, José Manuel?
1: Sí, i a més, jo vull afegir que el meu pare, una vegada parlant del tema de la Mirinda, ell es lembrava del... Tinc el meu català una mica enferruixat. Va veure la primera vegada la plaça Universitat a Catalunya en 1960, era capaç de nombrar la primera vegada que va veure una Mirinda. I jo vull afegir, vull reivindicar una beguda que va coneixem el cas limón, cas laranja, cas cola.
0: Cascola.
2: Cascol.
0: Jo era de Pepsi, miren que era rara. Cascol no. Clar que Cascol té un nom com estrany, però és inquietant. Jo era de Pepsi Cola, Cascol. És inquietant, Cascol. Però cas naranja, cas limón. És una mica ara fer aquella, aquell link, a Sergi Mas, de Vic, efectivament. Vic naranja, Vic limón. Ai, Vic naranja.
2: Calla, Sílvia, que no surti d'aquí aviat Vic Limón.
0: Vic Limón.
2: El bolígraf que esperaves. Vic Limón.
0: Vic Limón.
2: No descartis, eh?
0: Vic Limón, el bolígrafo que necessites.
2: Moltíssimes
0: gràcies, José Manuel de la Corunya, que tingui vostè un gran diumenge, i gràcies per escoltar-nos des de Galícia, que la Corunya és un lloc del món meravellós. Gràcies, José Manuel.
1: Tornaré a trucar també.
0: Quan vostè vulgui.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Bon
0: adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Adéu-siau.
2: No és mala idea, eh, Sílvia? No, no està mal tirat, eh?
0: No està mal tirat.
2: Vic Limón.
0: Vic Limón. Vic Naranja, Vic Limón.
2: El que va començar amb una broma, amb un programa, amb un magazín de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio 4, amb la comunicadora Sílvia Tarragona, és rècord de vendes al 2027. Vic Limón.
0: Ojo.
2: No descartis.
0: Perdona.
2: No descartis, perquè pot ser una prova error com qualsevol altra.
0: Efectivament. Ens han quedat amb dos temes que jo crec que hem de desenvolupar la setmana vinent, i que els oients, els titulars que els oferirem, els hi encantarà. Per què la gent jove, la gent més jove, ja no saluda o saluda menys o gens? I per què aquesta necessitat de que vagi tot molt ràpid i duri poc?
2: No puc.
0: Que nosotros necesitamos un poco de cariñito. Mira, ha durat poc. La pava, tu, la pizzeria n'anàvem tu i jo, ja no existeix. Jo tinc un disgust. Jo anava a prendre pizzas amb els meus tiets i els papàs i els meus cosins. Pizzas en la pava, 60 anys, tu. Cerrada permanentment.
2: Jo tenia una llibreteta on anava apuntant amb un Vic Limón tots els llocs on anava quan era petit.
0: I Vic Coca-Cola, claro. Copyright Mas, eh?
2: No dius Coca-Cola?
0: Coca-Cola, sí, claro,
2: Coca-Cola. Que deien molts, oi, tinc molta set, dona'm una Coca-Cola.
0: Coca-Cola, sí, Coca-Cola, sí. La meva àvia em deia, tira ja, que tira ja, que era un barbarisme, però deia la meva àvia Maria, és meravellós. Senyor Mas, als seus peus, sempre gràcies, estimat.
2: Un plaer, Sílvia, gràcies.
0: Diumenge vinent més, gràcies, bon dia. S'han de prendre una Coca-Cola, una Mirinda i un Vic Limón. Vinga, butlletí de les 11.
3: Són les 11.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: A Ceuta, la Policia Nacional està traslladant a un espai acondicionat a prop de 900 migrants que fins ara malvivien a la ciutat. L'executiu també engesteix les tasques d'un nou espai d'acollida per a 300 dones amb menors. Amb aquests són ja 4.300 els migrants acollits de manera temporal mentre es tramiten els seus expedients. L'objectiu immediat és arribar el més aviat possible a les 6.000 places. Ángel Víctor Torres, ministre al capdavant de l'operatiu.
5: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso del fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos. Por tanto, operativo muy importante en los próximos días para que se cumpla lo

0: Lo que todos queremos, y es que puedan ser devueltos todos aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y hacerlo cuanto antes. Cuanto antes tenemos que sacarlos de las calles donde están pernoctando y tenerlos en recursos.
1: Doncs en les últimes hores, aquest és un dels assentaments irregulars, el de la platja del Trampolí cap a l'adjacent platja de Benítez, amb un centenar de barraques improvisades. També continua la picabaralla política per la gestió de la crisi migratòria. Des de la dreta exigeixen al govern l'assumpció de responsabilitats, mentre que el PSOE demana girar full. Elías Bendodo, PP, Rebeca Turró, PSOE.
2: La crisi de Ceuta, la nefasta gestió d'esta crisi, va ser la puntilla definitiva de este gobierno. Hasta aquí han llegado los españoles. Más no estamos dispuestos a tragar.
3: Yo creo que el gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
1: I un avís al govern central també des d'un dels seus socis d'investidura, el PNB, l'endecari basc i Manol Pradales, creu que la crisi pot posar fi a la legislatura si no es tanca ja, segons ha defensat en una entrevista a La Vanguardia. El Tribunal Constitucional comença a decidir com aplicar la llei d'amnistia als condenats pel procés. El primer cas serà el de Jordi Turull. El magistrat encarregat proposa no amnistiar-lo i dona la raó al Tribunal Suprem, que considera que sí que va haver-hi malversació de diners. Això sí, aquesta és només una proposta. El ple del Constitucional n'ha de decidir el proper dia 22 i podria rebutjar-la, tal i com es preveu per la relació de forces a dins de l'òrgan. La decisió marcarà el camí per altres condemnats, entre ells l'expresident català Carles Puigdemont. I ara repassem més notícies de l'exterior. L'Iran no reobrirà l'estret d'Hormuz, per on passava el 20% del petroli mundial abans de la guerra, malgrat que es reunirà amb Oman per consensuar rutes segures per al pas dels vaixells, una situació que afecta l'economia global. Laura Zurriaga, bon dia.
4: Bon dia. Segons l'agència Tasnim, la reunió de demà servirà per explicar detalls als països del Golf Pèrsic i a l'Iraq, però l'estret continuarà bloquejat fins que els Estats Units no compleixin exigències. Amb Hormuz bloquejat, l'estret de Bab al-Mandeb pel Mar Roig era l'única sortida per al petroli del Pròxim Orient. Els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, s'han fet amb el seu control. Diuen que la navegació és segura, a excepció dels bucs d'Aràbia Saudita, un dels grans exportadors mundials, que ha tancat, recordem, el seu oleoducte arran d'atacs iraquians. El tancament dels dos principals passos de petroli amenaça l'economia global. El petroli ja està en màxims històrics, però no baixarà, assegura Antonio García, professor d'Energia i Geopolítica d'ICADE al Canal 24 Hores.
5: Bajo mi criterio es un conflicto que está estancado y, por suerte, por desgracia, vamos a tener que normalizar de aquí a unos meses esos 100 dólares por barril que se traducen, como estamos viendo, a 2 euros, ¿no? El litro de gasolina, diésel y demás. Ya estamos viendo cómo esta semana el Banco Central Europeo ha subido el objetivo de tipo de interés al 2,5, esperando también, palabras de Christine Lagarde, una inflación mucho más fuerte hasta final de año, ¿no?
4: Un escenari molt empitjorat, diu, en comparar-lo amb el de l'inici de la guerra.
1: I en esports, avui finalitza la Vuelta Ciclista a Espanya, a falta de l'última etapa, en principi una passejada pels carrers de Granada. El balear Enric Mas del Movistar és virtual campió de la cursa.
6: Buah, son emociones nuevas para mí, no sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: I en futbol, cinquena jornada en primera divisió, el Barça defensa el liderat de la Lliga en la seva visita al camp del Llevant. L'Espanyol ha guanyat per 0-2 a Osasuna i aconsegueix la primera victòria fora de casa de la temporada. A segona divisió, cinquena jornada, derrota del Girona a casa per 1-2 davant del Castelló. De moment, és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
7: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Són 4 dies.

0: amb Sergio Lezcano, i amb Julio Leal, i amb Mònica Pavón, i amb Luis Miguel Mendizábal, i amb tots vostès que són a l'altra banda, que els escoltem, que els sentim, que els notem, que estan fent possible que aquesta nova temporada del Són 4 dies, que vam estrenar ahir dissabte, vagi amunt, amunt, amunt i amunt. Gràcies a tots aquells que ens han trucat al 900-454-455. Aquesta és la ràdio que els escolta, la ràdio interactiva, la ràdio multidisciplinar que amb criteri, amb rigor i amb alegria i amb entreteniment, per què no dir-ho, els ofereix el bo i millor de la jornada. Mirin, estic molt emocionada perquè ara mateix conversarem amb una senyora que té molta història al darrere i també, per què no dir-ho, molt dolor. Estem parlant de la filla de Víctor Jara. Se'n recorden d'aquella frase "La vida es eterna en 5 minutos"? Amanda Jara és a Barcelona i visita l'estudi del Són 4 dies. Moltes vegades quan es parla de Víctor Jara es parla només, i ja és òbviament obligació fer-ho així, com que la seva mort ha estat durant molt de temps i encara és un dels crims d'estat més importants que mai s'ha resolt al llarg del segle XX. Però no només ens podem quedar amb el Víctor Jara, que va ser torturat i assassinat a l'estadi de Santiago de Xile. Ens hem de quedar amb el músic, amb el letrista, amb el cantant, amb aquell que mirava on s'havia de mirar malgrat els que en aquells moments tenien el poder no els interessava en absolut que expliqués el que deia. A l'alçada de Bob Dylan, a l'alçada de Martin Luther King, a l'alçada dels grans intèrprets, d'aquells que amb la seva mirada i la seva posició al món van poder canviar el món, perquè nosaltres ara disfrutem d'aquesta llibertat sui generis que tenim en aquest segle XXI. És un honor i un plaer indescriptible tenir al davant, aquí, tan a prop, Amanda Jara, filla de Víctor Jara. Segur que recorden vostès aquesta cançó que forma part de la història de tots nosaltres.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.

0: Hi ha moments, estimats oïdors de Ràdio 4, falten 3 minuts per 3 quarts de 12 del migdia, els són 4 dies que un no oblida mai, no? Des d'un punt de vista vital, des d'un punt de vista personal, des d'un punt de vista íntim. Els hi asseguro que mai oblidaré aquesta conversa ni la generositat d'Amanda Jara a l'explicar aquest dolor que, malgrat ella té 63 anys, els hi asseguro, continua ben viu, una ferida que mai, mai, mai es tancarà a cap generació. Mai es tancarà. El dret a vivir en paz. Ai, Guillem F. Marí.
1: Hola, què
0: bon
1: tal?
0: Dia.
1: Bon
0: moltes
1: dia.
0: Moltes gràcies per ser amb nosaltres aquí en directe.
1: Per tornar a comptar amb mi i tornar a seguir venint cada temporada de Ràdio 4, que m'encanta.
0: Només faltaria.
1: La noia de la porta em deia... Eres Guillem, perquè em recordava un altre programa, però no el reconeixia, i he estat com 5 minuts amb... Sí, sí, sempre vengo a Ràdio 4.
0: No, sí, no, però és que...
1: Però clar, per la mañana, per la noche...
0: Clar, amb horaris diferents, i
1: primer
0: a més
1: a més... Primer cop que faig al cap de setmana,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí? Doncs escolta'm,
1: ja porto
0: benvingut.
1: 15 anys fent ràdio i
0: benvingut.
1: Primer cop als findes.
0: El teu lloc era Ràdio 4 i és Ràdio 4,
1: sempre,
0: ja saps.
1: Sí,
0: nosaltres
1: sí.
0: Estem encantats que ens acompanyis i de parlar d'alguna cosa que succeirà aquesta nit als Estats Units.
1: No, la nit de dilluns.
0: La nit de dilluns, perdó.
1: Sí, ara explico per què, també.
0: Que es concedeixen els premis Emmy, no?, que són com els Oscars de televisió. Però abans d'entrar, i ràpidament, Guillem, el Guillem F. Marí, que ha canviat el look i s'ha deixat una perilla molt, molt atractiva, i per això la nostra companya no la coneixia.
1: Inspiració estil Crosby & Nash.
0: Efectivament, sí, estil Crosby & Nash, sense cap mena de dubte. Jo estava ara recordant si s'ha fet alguna sèrie, algun biopic sobre Víctor Jara, si
1: no.
0: Hi ha un documental que els hi recomano molt a Netflix, Massacre en el Estadio, però una personalitat com la de Víctor Jara, tan polièdrica, tan atractiva, per què ningú ha pensat en fer un biopic?
1: Bé, suposo que també no és Michael Jackson, per entendre's,
0: ja,
1: no? No
0: és més que Michael Jackson.
1: Ja, sí que hi hagia, com m'ho has preguntat, va haver un intent durant molts anys al Bardem d'intentar fer un biopic dirigit per Rodrigo García, i Kate Blanchett fent la dona del Víctor Jara, però, bueno, coses de Hollywood, no s'acaben de desenvolupar, etc. Però sí, no, suposo que intents hauran hagut molts, però no acaba de sorgir un biòpic o un documental. Sempre reivindicar, i a més la història xilena dona per moltíssimes coses, brutal.
0: Moltíssimes coses, efectivament. Escolti, som en directe a Ràdio 4, són 4 dies, 3 quarts de 12 del migdia, que passem d'un to més íntim, un to també més profund, un to més reivindicatiu, a una altra circumstància que també forma part del nostre dia a dia i de la nostra intimitat, que són aquestes sèries que arrasen, que ens agraden i que ens ensenyen el millor i el pitjor de l'ésser humà, fins i tot de nosaltres mateixos. Primer de tot, The Pit Has Pluribus, la maledicció de Widow's Bay, a la 78a edició dels Premis de l'Acadèmia Televisiva, que es celebra la matinada del dilluns al dimarts, quan històricament, com passa amb els Òscar, es celebrava la nit del diumenge al dilluns.
1: Sí, això com que els drets d'emissió del semi van rotant de cadena, aquest any toca NBC, i sempre que és l'NBC, si té els drets al Football Night, que és sagrat, el partit dels diumenges...
0: Yeah.
1: Ho fan el dilluns, llavors per això ho passa el dilluns.
0: Haurem d'esperar una
1: mica
0: més.
1: Sempre ens toca matinar, vull dir que m'és igual, ja que sigui dissabte, dilluns o...
0: Jo no dormiré, ja t'ho dic ara, perquè saps que no me'ls perdo. A veure, una vegada més The Pit, una vegada més Noah Wyle.
1: Sí, a veure, hem de situar una mica perquè, clar, el tema dels semis, com que són els premis d'Acadèmia de Televisió, es reparteixen, ara m'ho invento, la xifra, però centenars de premis, perquè... Estem parlant de perruqueria, maquillatge, etc. multiplicat per comèdia, drama, reality, programa de veritats... Total, que són molts premis. I venim ja

0: d'un format on una setmana abans, per tant el cap de setmana passat, s'entreguen els Creative Emmys, que diuen que mm-hmm. duran dos gales, i això ja, clar, marca molt la tendència a quines sèries estan liderant o ja tenen premis. També, clar, per fer-ho atractiu i per anar traient premis a la gala principal, van posant premis que llueixen també en, aquest, en aquesta entrega prèvia. I aquí veuríem dos tendències, no? Widow's Bay i DTF St. Louis són les que més premis porten ara mateix. Per mi, les dues millors sèries de la temporada, he flipat amb aquestes dues. Recordo l'any passat, el de nit, que te les portava
1: i tant, Brandon, i
0: van ser brutals. I The Pitt encara ha aconseguit només 4 premis en aquestes parts més creatives, però clar, és la que està millor situada a nivell de la resta de nominacions i el còmput global. A part que és la sèrie dintre la categoria de drama, en aquest cas DTF St. Louis només competeix en minissèrie i Widow's Bay en comèdia, jo crec que és la líder absoluta. Rivalitza amb Pluribus, rivalitza amb Slow Horses, però són sèries també de plataformes que no tenen tant seguiment, i The Pitt crec que en aquest sentit compta amb el vot favorable a molts acadèmics que segurament l'hauran vist per sobre d'altres sèries d'altres plataformes, no? Ara que deia així la cursa, no?, amb Apple TV aconseguint fins ara 20 premis, cosa que em confirma molt la línia ascendent que té de reglament també dintre de la proposta seriefila. Jo, és una plataforma que em flipa i que m'encanta com ho fan, i es va veient els premis. HBO, un clàssic, i arrossega 16 premis, només amb DTF, amb The Pitt, i un documental molt curiós de la Mariska Hargitay sobre la seva mare, James Manfield.
1: M'encanta. Mariska Hargitay, que serà la presentadora. Sí,
0: sí. Serà la presentadora de la gala, i curiosament una setmana abans ha recollit dos premis Emmy, imagina't, eh? En aquest sentit, és això, aquesta tendència. Prime Video ha guanyat uns quants amb Spider Noir, precisament una sèrie que em va agradar molt, però que ja han cancel·lat oficialment, vull dir que així es queda una miqueta la cosa. I també, en aquests semis creatius, curiositats, va guanyar el show del Halftime del Bad Bunny 7, Premis Emmy.
1: Sí, sí.
0: De realització de tele, etcètera, etcètera. El documental aquell de Mr. Scorsese també va guanyar.
1: Oh, quin documental, per favor, quin documental.
0: I si voleu us porto un tall del moment que per mi va ser més emotiu i que em va fer més gràcia, d'una gala que no s'emet. No. Diguéssim, la celebren, la graven tal qual, i al cap d'uns dies la pengen a YouTube i a FX i Hulu, etcètera. És el moment on guanya el premi a millor actor convidat Rob Reiner.
2: And the Emmy goes to Rob Reiner for The Bear.
1: Ai, clar. Rob Reiner, el Salsies, clar.
0: Un premi Emmy pòstum, recordem, mort pel seu fill juntament amb la seva mare, amb la seva dona, amb un crim, però bueno, terrible, no? Ningú esperava que la vida de Rob Reiner, a més un tio superestimat per tota la indústria, uh-huh. a mi és un personatge molt que sempre m'ha esperat molta
1: estima. I Rob Reiner,
0: estima,
1: que ha fet pel·lícules amb Meg Ryan, ha fet pel·lícules amb Tom Hanks,
0: una ratxa de 5-6 pel·lícules seguides,
1: favor,
0: que és increïble.
1: Stand
0: By Me, Algunos Todos Misery, Algunos Hombres Buenos, Cuando Harry Encontró Sally, bueno, és espectacular.
1: Misery, aquell moment Misery, ja saben vostès.
0: El del Martell. Era el martell, no?
1: Amb un martell, que li trenca les cames, sí, a James Caan, perquè no pugui sortir de casa seva i ella pugui continuar sent, bé, doncs, formar part del seu realisme màgic,
0: doncs,
1: és brutal.
0: Doncs va guanyar pòstum, no?, com a convidat, que és, a mi és una secció que m'agrada molt, una part dels demés, que és millor actor convidat en sèrie, a vegades aquests actors que apareixen un capítol, i ell sortia de Bear a la quarta temporada i va guanyar per això. També va guanyar la Betty Gilpin per Willows Bay, aquesta actriu increïble que està superbé en aquest paper, i la Shannon Woody per Paradise, i també un nom que, si us dic, no us sonarà, que és el Ernest Herren Jr., que és a The Pitt, és aquell
1: senyor indigent.
0: Aquell indigent, amb problemes d'alcohol, que, bueno, no diré molt més, però que té un moment molt, molt fort.
1: Molt tendre i molt bonic.
0: Sí, i Rob Reiner riure, que batre el rècord de distància entre dos Emmys en el temps. O sigui, l'última vegada que havia guanyat un Emmy era als anys 70 per All in the Family. I van 50 i alguna de diferència, batent el rècord del seu pare, Carl Reiner, que havia fet també, abans de morir, va guanyar un parell d'emis i havia fet un gap de molts anys i va trencar aquest rècord. Bé, inclús mort, fent història, no?
1: Exactament. Com el fit que cabalga després de morto.
0: Volia destacar d'aquests emis creatius que s'han donat abans a la gala principal de demà, que dues de les parts o seccions o categories que s'han tret de la gala principal, que a mi sempre em fa una mica de pena, però bueno, és aquesta cosa de anem a tallar i després treuen premis i acaben fotent números musicals de merda. I quan el que importa són els premis, que, com passa amb els Oscars, no? que ja no tens ni un honorífic ni tal, és com...
1: No, sí.
0: És una gala de premis. Vull dir, jo, tampoc, no esperem aquí...
1: Els Oscars, jo el moment Oscar sí. més potent que vaig veure darrerament, a part de Celine Dion, la diva de la música pop que supera la malaltia i que va començar concerts a París, caríssims, eh?
0: Escolti, bueno,
1: jo he intentat entrar a veure si podia...
0: És que ja estan fent el model Las Vegas, aquest de residència.
1: Efectivament,
0: ja,
1: bueno, efectivament. Caríssims, impossible. Bé, doncs jo recordo perfectament, ara que hem sabut que Lady Gaga ha estat mare per primera vegada, que ho ha portat amb una discreció envejable i, a més, molt elegant, aquell moment Lady Gaga cantant una de les cançons de The Sound of Music amb Julie Andrews a primera fila de cos present, viva, òbviament, escoltant-la. Allò sí que són números musicals. Les altres coses ja són
0: mira,
1: una mica...
0: Julie Andrews, amb 90 anys va guanyar un Emmy l'altre dia,
1: sí,
0: millor interpretació de veu, voiceover.
1: De veu, home, clar.
0: És que fa moltes categories. Us deia això, dos premis que m'ha sabut molt greu que no estiguin a la gala principal, com són els millors secundaris en minissèrie. I ha guanyat Linda Cardellini i David Harbour per DTF St. Louis.
1: Home.
0: La millor minissèrie de l'any. I aquí també doble denúncia. La denúncia de fer-la en els Creative Awards molt abans que la gala principal i també la denúncia, entre cometes, de, ostres, HBO posant a David Harbour, que és el protagonista de la sèrie, a la categoria principal perquè no tingués més competència i han acabat els tres protagonistes de DTF com a secundaris. Són aquestes...
1: Però si són protagonistes
0: absoluts. Deixem-ho dir, marranades que fan distribuïdores, les plataformes a l'hora de proposar els actors de categories que fan i es fan, no? Passa molt als Oscars, no? Perquè un actor o una actriu tingui més oportunitats, la posen a secundària, si estan al límit... Però això s'hauria de marcar d'alguna forma, amb un número, un metratge, un percentatge, perquè clarament no són els secundaris, són protagonistes, però bé.
1: Guillem, 7 minuts i arribarem al punt just de les 12 del migdia, els són 4 dies, en aquest diumenge lluit i lluent, diumenge 13 de setembre del 2026, segon dia d'aquesta temporada, primer cap de setmana. Recordem que Widow's Bay la poden veure a Apple TV, és la gran dominadora del cap de setmana amb 8 premis. Comèdia negra i de terror sobre un poble de Nova Anglaterra amb una maledicció, s'endut direcció de fotografia, direcció d'art, supervisió musical i millor repartiment. I DTF St. Louis, 6 premis HBO Max. Per als oients que encara no l'han vist, com podríem definir el contingut de DTF St. Louis?
0: Comença com una comèdia negra sobre l'apatia sexual, no? Buscar sortir de la rutina sexual amb ja amb parelles molt establertes, amb 40, 50 anys, però acaba sent una oda a l'amistat brutal, anant cap a espais molt foscos de com ens sentim molts cops en aquest món actual, desconnectats de tot i sense... Havent perdut una miqueta a nosaltres mateixos, no? Els tres personatges d'alguna forma cerquen tornar a sentir-se a si mateixos com eren fa anys i és una sèrie tan preciosa i divertida com fosca i trista. És una amalgama brutal. Opta millor minissèrie, jo crec que guanyarà aquest premi. A drama, jo crec que demà ja podem comptar que tot anirà amb The Beat, bastant. Portava el tall de quan Noah Wyle va guanyar l'any passat, perquè
1: per
0: jo crec que ens podem avançar i tornarà a passar.
1: Vinga, va.
3: And the Emmy goes to...
1: Noah Wiley.
3: Noah Wiley.
1: Ai.
0: Això... Jo no m'agrada apostar, però jo crec que el dilluns passarà un altre cop. El seu gran rival és el Gary Oldman, i per mi ja li hagués donat 24 Emmys a Gary Oldman.
1: Però
0: ja et dic, crec que The Pitt encara té molt el relat, no? I està molt establerta. En comèdia sí que apostaria molt per Widow's Bay, veient el que ha passat, però no oblidem que Hacks va acabar la sèrie aquest any, que la gent smart aquí guanya segur, i que aquesta cosa que passava fa uns anys, on The Bear arrasava sent comèdia, tot i no ser-ho, aquestes coses que us he dit abans de les marranades, de posar sèries que no toquen a les seves categories, ja s'ha acabat. Jo crec que aquest idili amb The Bear ja s'ha acabat, i me n'alegro. I bé, jo crec que el titular serà això. The Pitt, DTF i Widow's Bay guanyen en els 78ens Emmys el passat dilluns, 14 de setembre. Ja ens estem avançant, però és que comença a ser també molt, molt previsible i més quan ja tens aquest background del cap de setmana anterior. Clar. Amb uns premis que marquen la tendència.
1: Jo estaré molt enfadada i sentiràs els meus crits des de casa teva o des del despatx de Serializados, que està molt a prop de casa meva, per cert, si no li donen cap premi a Mark Ruffalo. perquè a The Task està brutal. És
0: sí,
1: a dir, Marc Ràfala no li donaran el premi, siguem clars, perquè...

0: ho té complicadet.
1: No,
0: això
1: però
0: és
1: per una qüestió d'un discurs ell polític, igual que Susan Sarandon al Festival de Venècia, que va ser-hi fa només uns dies, va dir: a mi no em donen feina perquè sóc absolutament contrària a la postura d'Israel davant de, bé, el que està passant.

0: apostaria per ella en aquest cas. Veurem, no sé, serà com sempre una gala previsible o no, veurem. Jo crec que ara ja estem en una etapa, sobretot a Hollywood, on, especialment pel que dius, de Mark Ruffalo, que està una miqueta allò amb l'ai al cor i que tampoc no fan tantes declaracions que pugui, i més la tele, que no són tant com els Oscars, que sembla ser, no veurem una gala, no esperem una gala reivindicativa.
1: A veure,
0: és un altre món,
1: Jo estic molt espantada amb el fet de que Jimmy Kimmel li puguin cancel·lar el show en aquest any 2027.
0: De fet, ha guanyat Emmy, si els dius, com a presentador de Qui vol ser milionari.
1: Efectivament, Who Wants to Be a Millionaire.
0: Ja se l'ha buscat per
1: ja, ell per ja s'ha buscat, ja s'ha buscat una sortida, però vaja, Stanley Tucci, que és meravellós.
0: Va guanyar també amb Tucci en Itàlia. Està bé, aquesta
1: està molt bé, està molt bé.
0: La tenim a Disney Plus per veure allò, el tio cuinant per Itàlia.
1: Està molt bé. Parlem una mica de Furious. Deixem sentir la música de Furious,
0: sí,
1: que no és qualsevol
0: cosa. Sí, encara tens per alguna recomanació de sèries?
1: Vinga,
0: la millor sèrie que he vist aquest estiu.
1: I amb aquesta respiració agònica ja patim,
0: Un assassí en sèrie a Nova York, diguéssim, matant a homes poderosos, i una detectiu de l'FBI, que a més acaba d'entrar a l'FBI, que és l'encarregada d'atrapar-la. Dues zones, no?, a banda i banda de la llei, amb un perfil d'història molt allò com el thriller dels 80. De fet, és el remake de La Viuda Negra, el cas de La Viuda Negra, una pel·lícula dels 80. Aquest estil de pel·lícula és estil Gens de los Correros, però amb un gran què, no?, aquesta sèrie, que és una sèrie que ja es connecta molt amb aquest món post-Epstein i amb aquesta fúria, aquesta ràbia de reivindicar com, el maltrat cap a les dones. En aquest cas, els que són assassinats eren clients o utilitzaven una xarxa de prostitució de menors, i això ho sabem des del primer minut, aquesta assassina formava part d'ella i busca aquesta venjança. Això connecta un trauma comú amb la policia, que surt d'una relació abusiva amb un company de la força policial i que també està passant canutes emocionalment, no? Llavors, en aquest punt es troben les dues cares de la moneda, com us dic. Emmy Rossum, la policia, està increïble. Lola Pettigrew, que la vam veure a No digues nada, aquella sèrie sobre l'ira, és brutal. I és una sèrie que aconsegueix portar-te cap a camins molt foscos, però no oblida també, té moments humor molt negre, que et serveixen també per distanciar, no? I fa que sigui un producte amb 8 capítols, que jo és el que millor he vist, el que més he gaudit aquest estiu, malgrat ser una sèrie dura. Està a Disney Plus i és una passada.
1: Ja sap, estimadíssim mestre Guillem F. Marí, que els seus desitjos són ordres per mi. Falta només 20 segons per al migdia. Ara, quan arribi a casa, començaré Furiós. I que sigui el que Déu vulgui.
0: Del millor que he vist l'estiu, però jo crec que ja va al top 5 de l'any.
1: Vinga. I d'aquí 15 dies comentarem els guanyadors dels Emmys, que tant de bo sigui Mark Ruffalo, que sé que no guanyarà, però miri, ja tinc aquesta il·lusió.
0: Ja veurem, a veure si ens hem equivocat amb una predicció.
1: Què va, tu no t'equivoques mai, jo que sóc il·lusionada. Gràcies, Guillem.
0: A vosaltres.
1: Butlletí.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: A Ceuta, prop de 900 migrants han estat traslladats a un espai temporal habilitat pel govern d'Espanya. L'assentament irregular en què havien aixecat barraques improvisades ha estat desmantellat. Altres desenes de migrants, però, no han pogut accedir-hi a aquest nou espai. Laura García, portaveu del sindicat policial Jupol, en declaracions al Canal 24 Hores.
4: Crec, no sé si és un pari rodó, però penso que un partit complet.
5: Aquí lo que se hace para acceder es una dividirlos por nacionalidades, porque entre ellos la verdad es que hay bastantes peleas, entonces se les divide entre marroquíes, subsaharianos, y una vez que se les divide por nacionalidades se les pone una pulsera que es la que les da acceso para entrar y para salir de las carpas habilitadas.
2: L'executiu també gesteix les tasques d'un nou espai d'acollida per a 300 dones amb menors. Amb aquestes són ja 4.300 els migrants acollits de manera temporal mentre es tramiten els seus expedients. Ángel Víctor Torres, ministre al capdavant de l'operatiu.
6: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso de fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan ser hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
2: I mentrestant continua la picabaralla política per la gestió de la crisi migratòria. Des del PNB, un dels socis d'investidura del govern central, el seu president Aitor Esteban,

0: En una entrevista, El Correo considera que el govern de Pedro Sánchez no va valorar de manera adient els avisos sobre el possible assalt massiu a la frontera i que està desbordat.
1: Es que el gobierno ha estado y está desbordado. Creo que ahora ya es consciente, evidentemente, de la situación. Que Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos. Pues hombre, yo no lo descartaría.
0: I en plena polèmica amb el Marroc per aquesta crisi migratòria a Ceuta, el Parlament va aprovar la llei que atorga la nacionalitat espanyola als saharauis que van néixer al Sàhara Occidental quan estava sota administració d'Espanya i també la nacionalitat per als seus descendents directes. Des de l'abandonament del territori per part d'Espanya el 1976 i l'ocupació per part del Marroc, una gran part de la població ha romàs com a pàtrida. Per als saharauis es tracta d'un pas endavant en el deute històric de l'estat espanyol i la recuperació d'un dret, però no és una reparació completa. Mohamed Salem Labeit, delegat del Front Polisari per a Catalunya.
2: Esto es un derecho legítimo de cualquier saharaui que quiere recuperar. La nacionalidad la puede recuperar, porque fuimos la provincia 53. Esto es un derecho, pero bajo ningún concepto España puede venderlo como que son favor a los saharauis, una recompensa, una reparación de daño. La reparación de daño, la única que puede hacer España, es asumir su responsabilidad como potencia administradora y acabar el proceso de descolonización del Sahara.
0: En llibertat, els detinguts per els aldarulls i els enfrontaments amb la policia la nit de la Diada. El jutge els manté obertes les causes per atemptat contra l'autoritat, per danys i per ambdós delictes. Els detinguts van participar de la manifestació antifeixista convocada per fer front a la concentració del partit ultranúcleo nacional i que va acabar amb enfrontaments amb la policia, amb 9 Mossos ferits lleus. L'actuació dels Mossos ha estat criticada per l'Assemblea Nacional Catalana i els partits Junts, Esquerra i la CUP. Josep Vila, president de l'ANC, en declaracions a aquesta emissora.
3: Denunciem l'actuació policial contra menors, amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més lloc.
0: I també la CUP acusa els Mossos de reprimir el jovent independentista. Junts i Esquerra demanaran explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament. Dimarts vinents, Sílvia Catà prendrà possessió del càrrec com a comissària en cap dels Mossos d'Esquadra. Per primera vegada, una dona assumirà el lideratge de la policia catalana. En una entrevista a La Vanguardia, i pel que fa a la polarització que en els darrers anys es fa present a les manifestacions als carrers, assegura que l'objectiu del cos és protegir les persones de bàndols contraris.
4: Ja l'estem tenint, eh? Ja portem mesos amb aquesta polarització que vostè diu de la societat i ens hem d'adaptar. Abans cobríem les manifestacions per respectar i protegir els drets de les persones que s'estaven manifestant d'una manera, i ara ho hem de fer d'altres perquè tenim moltes vegades contramanifestacions i el que no podem permetre és que els grups antagònics es facin mal entre ells.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de la una a aquesta emissora, Ràdio 4.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
6: Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten el Són 4 dies. Si arriben ara, van tard, els he de renyar dolça, tendre i amorosament, perquè la nostra història radiofònica, amorosa, eròtica i sentimental comença a les 9:05 i acaba tot just d'aquí 55 minuts. Però bé, el dissabte vinent els esperem, ja ho saben, 9:05. No avancem, però, perquè nosaltres aquí a Ràdio 4 anem de premio en premio i tiro porque me toca, perquè si Guillem Efemeri Ferrari parlava dels Emmy que es concedeixen a Estats Units la matinada de dimarts, és a dir, la nit de dilluns a dimarts aquí a horari espanyol. Ara hem de parlar d'una pel·lícula que està trencant motllos. Si ahir parlàvem de Cronos, un film amb una factura impecable que ja, atenció, ha recaptat més d'un milió d'euros. És a dir, que vostès i tots plegats sortim de casa i anem a veure pel·lícules al cine. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen és un altre fenomen, no només cinematogràfic, sinó també social i familiar. El ser querido és una de les pel·lícules que pot representar el nostre país als Òscars, ho sabrem el proper dia 16, però abans d'aquest moment i abans que agafi un avió per anar-se'n a Toronto a parlar del ser querido amb Javier Bardem i Vicky Luengo i comenci ja, bé, la promoció a Estats Units i al Canadà, hem pogut i podem conversar amb Rodrigo Sorogoyen. Preparats? Parlem del ser querido a Ràdio 4 i al Són 4 Dies.

0: Només 5 segons i arribarem al punt just de 2:15 del migdia. Entrem ja als últims minuts, a l'últim, per dir-ho d'alguna manera, camí cap al final d'aquest debut, d'aquest primer cap de setmana al Són 4 Dies. Estem contents, estem honrats i estem molt agraïts a que vostès hi siguin a l'altra banda. Vostès que potser estan conduint 260.000 persones o 260.000 vehicles, avui tornen cap a la ciutat comtal després del llarg cap de setmana, al llarg pont de l'11S de la Diada. Si és així, compte, tranquil·litat, i espero que continuïn escoltant el nostre programa i que vagin a veure El ser querido. És una pel·lícula que no poden perdre, d'una qualitat cinematogràfica suprema i d'una qualitat emocional, ètica i estètica brutal. Com la del nostre convidat, com la del nostre col·laborador, com aquest senyor que ell i jo, avui és el dia del reminiscing, com dirien els anglesos, o els americans, el dia dels records. Aquest senyor amb el que he treballat tantes vegades a Catalunya Ràdio, a TV3, i que ara torno a treballar-hi a Ràdio 4. En 2 segons els explico qui és. I'm too sexy for my
1: love, too sexy for my love. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.

0: I'm too sexy, m'encanta aquesta cançó. Mirin que en Sergio Lezcano, en Luismi, també, òbviament, la Mònica Pavón, en Julio, en José Gil, estàvem pensant quina és la música que identifica en Santi My Friend. Doncs vam arribar a la conclusió que el senyor més sexy de l'equip del cap de setmana és Santi My Friend, i havíem de posar aquesta cançó, que sí, Julio?
1: No podia ser una altra.
0: Va, millorant el present, que tu també ets sexy, eh? Per mi és la teva senyora, no, no, no. Però vaja, sexy, sexy, en Santi My Friend. Santi, estimat, bon dia.
1: Bon dia, Sílvia. Venia una mica atemorit.
0: Per què?
1: Perquè la ràdio s'escolta, però també es veu.
0: Sí.
1: I quan he vist que Sílvia Tarragona duia al braç esquerre unes polseres geomètriques, he pensat, mare de Déu, Santi, fes-ho bé, perquè si no aquestes polseres t'anirien pel cap directament.
2: Quina anàlisi que ha fet, eh?
0: Home, Santi, my friend.
2: A primer cop de vista.
0: Vaja, ojo de buen cubero.
1: Que, per cert, ella marca tendència, perquè... Sílvia, no em viris esparverada.
0: Quina il·lusió.
1: Portes un estilisme que està molt de moda, que es diu picabú, que significa... És a dir, aquesta brusa... Jo l'altre dia vaig anar al gimnàs i al cap de dues hores em vaig donar compte que portava la samarreta a l'inrevés. Se'm veia l'etiqueta. Sílvia Tarragona porta aquesta brusa on es veu l'espatlla esquerra, expressament...
0: Home, clar.
1: La llueix i es veu la tira del sostenidor.
0: Del sostenidor, sí, senyor.
1: Això es diu... És a dir, és un estilisme que està fet a consciència.
2: Sí, a propòsit.
1: I en anglès, a propòsit, i en anglès es diu picabú.
0: Escolta'm, està molt bé que ho diguis, perquè aquest picabú és un estilisme que una senyora feminista que jo he seguit i que m'ha fet la persona que som, malgrat no la vaig conèixer mai, Gloria Steinem, la gran, gran, gran feminista, sempre portava aquest tipus de vestuari ensenyant el sostenidor, perquè és la manera com reivindiquem el nostre feminisme i la nostra feminitat. Portar sostenidor o no portar-lo, eh? Així doncs, que sentim Friend,
1: no,
0: ets 10 sobre 10, com
1: evidentment,
0: sempre.
1: Evidentment, és a dir, són 4 dies, a partir d'ara marcarà tendència, i a l'estilisme de Sílvia Tarragona...
0: Clar que sí, també veure, marca.
2: Jo tinc un dubte. A veure. Ha dit, Santi, que es va ficar la samarreta a l'inrevés, al gimnàs. Te van regalar alguna cosa?
1: No m'han regalat absolutament res. No,
2: això diuen, no?
1: I no sabia què fer. Quan estava a la cinta, dic, em trec aquí, em despullo aquí mateix.
0: Home, haguessis hagut de fer-ho. Escolta, hagués estat un èxit.
1: Ho hagués retransmès a través de les xarxes socials.
0: Potser... No, tu no, que ets un senyor. Tu no ho haguessis fet. Però, escolta'm, considerem de debò que a la nostra edat, Santi, que ja tenim una edat, ens podem permetre segons quins luxes. I el luxe és Santi My Friend, porta la samarreta a l'inrevés, se la treu i tan amples. Servidora de vostès amb gairebé 59, ensenya mitja espatlla i el sostenidor, doncs ensenya el sostenidor. I què passa? No passa mai res. Aquest és el titular. Però sí passaran moltes coses, òbviament, aquí, són 4 dies, Julio, perquè, és clar, en Santi My Friend s'ha mogut molt professionalment, es mou molt professionalment, té una agenda absolutament envejable, és d'una generositat gens prosaica, tot el contrari, una generositat activa, i cada diumenge aquí amb ell tindrem la possibilitat de parlar de la crònica social més elegant, de la crònica social d'aquells que no són famosos perquè ara de cop i volta són a TikTok o són a Instagram, no, d'aquells que han fet història com la gran... cantant de musicals, que és Marta Rivera, que va ser la mestra de cerimònia, si no m'haig desencaminada, d'aquest Catalunya aixeca el taló.
1: A veure, el Julio crec que també, però la Sílvia, a mi ens encanta el teatre, ens encanten els musicals, i el fet de... Es van donar unes dades importants aquesta setmana, les va fer públiques l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, DETCA, més de 3 milions d'espectadors vam anar, jo m'hi afegeixo, al teatre, i amb una recaptació de més de 100 milions, que estava força bé. Aleshores, jo vaig anar a aquest espectacle que celebra els seus 25 anys al Teatre del Liceu per segon any consecutiu, bàsicament perquè Mima Rivera ens va convidar i perquè volia veure a una de les meves actrius preferides, que és Marta Rivera, no? Esplèndida. Anava ben acompanyada al damunt l'escenari. Per exemple, Estela Aparicio, Mila Borràs, Jaume Casals, Bernat Cot, Xavi Duch o una fantàstica Isabel Rocati. I sorpreses que ens vam trobar, no ho sabíem, l'aniversari, els 25 anys, molts presentadors han estat fent, doncs, demostrant que el teatre també és un mitjà important pel tema de la cultura, teatre i han donat veu i han presentat aquest show, no? El Joan Pera, el Joan Llisbotso, Mercè Martínez o Cocomin van aparèixer, no ho sabíem, damunt de l'escenari. Després vam pujar a la terrassa del Teatre del Liceu i allà em vaig trobar gent, doncs, actors com, no sé, per exemple, Edu Lloberes, em vaig trobar Cristina Brondo, Ana Azcona, Ramon Villegas, i un dels moments àlgids d'aquesta cerimònia va ser veure un número del Cirque du Soleil, veure a la Mariona Escoda interpretant Il Mondo i la gran Marta Rivera fent un homenatge a Núria Feliu.
0: Déu del cel, ara que parlaves del Cirque du Soleil, Mònica Pavón m'ha mirat immediatament que ja som la mateixa persona. Recordin vostès que el cap de setmana vinent parlarem del Cirque du Soleil, Mònica Pavón, parlarem molt del Cirque du Soleil. Però ara que parlaves de Marta Rivera, mm-hmm, la tenim ja amb nosaltres. Marta Rivera és una cantant d'una qualitat, d'una capacitat, d'una tonalitat tan brutal que Marta Rivera ha de ser reivindicada, ha de ser contractada i ha de ser, sense cap mena de dubte, el que és la gran cantant del teatre musical espanyol.

0: I l'escoltes i penses, deu ser fàcil això de cantar així, no? I jo que canto molt a casa, perquè m'encanta cantar, l'escolto molt amb ella i, evidentment, vaja, escolti'm, ni amb autotunes. Aquesta és una de les peces que Sondheim, el gran Sondheim, va escriure pel Musical Company, que després Antonio Banderas, que està fent una gran tasca de recuperar i de portar el seu vessal, per dir-ho d'alguna manera, al teatre musical nord-americà, va fer la gran Marta Rivera, que la tenim en antena, la saludem, estimat
1: Clar que
0: Julio.
1: Sí, a més és nostra perquè és gironina i ella té una mica de pena perquè treballa poc aquí i ho fa més a Madrid.
0: Malament, per això dic que s'ha de contractar Marta Rivera i quan vulgui fem un musical amb Santi Maifren i jo de taloners, et sembla? Marta Rivera.
2: Hola,
0: estimada.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: M'encantaria, no, de taloners, no, faríem un trio allà, tots tres, home.
0: Ui, això d'un trio, escolta, ha quedat molt bé això del trio, eh? Molt bé, molt bé.
2: Seria meravellós,
0: I tant, que seria meravellós. Marta, gràcies per acceptar la nostra invitació. Ja saps que t'admiro moltíssim, he tingut la sort d'entrevistar-te més d'una ocasió. I l'altre dia li deia al Santi, estava jo precisament a Nova York i vaig veure aquell Instagram que vas penjar tan valent, dient, sí, escolta, no passa res, si Bette Davis ho ha fet jo també, vull treballar i no tinc mànager. Després vaig llegir que havies escrit un altre en reel en el que deies, bé, hi ha moltes persones que no han entès per què he fet això, però em va semblar d'una valentia que et vull felicitar. Aquesta és la situació, ho dèiem abans amb Rodrigo Sorogoyen, no explicarem al final de El Ser Querido, però ser actriu i treballar a Espanya no és tan fàcil, Marta.
2: No, la veritat és que no, i jo no me n'avergonyeixo gens, jo soc una treballadora, pensa que jo vaig sortir de Girona, la meva família ningú els hi agrada aquesta feina, i jo m'he hagut de buscar les garrofes jo soleta, no? I amb uns anys en què no era l'internet i tot això, i m'he hagut d'espavilar sola. I no em fa cap vergonya doncs posar un anunci dient que jo no tinc feina en aquests moments, i la gent que m'ha dit per què ho fas, no sé què, no sé quant, és que jo sóc així, és per la meva, pel meu cap també i per la meva forma de ser, sóc una persona que no tinc molts filtres, la veritat, per a bé ni per a mal, per bé i per malament, doncs. I sí, a Espanya és molt difícil i com bé deia Antonio Banderas, ja en el teatre musical la gent som artistes en els que no se'ns considera artistes al nivell d'altres persones que fan televisió, cinema o teatre.
1: Jo voldria saber, Marta, si la situació ha canviat. És a dir, quan tu vas pujar aquesta història a Instagram, ja t'havia contractat a Detka per fer de mestre de cerimònies en aquest show?
2: Sí.
1: I després...
2: Sí, m'havia trucat ja el Toni Alba de Lejo.
1: Ha tingut repercussió? És a dir, ara podem dir que Marta Rivera la veurem aviat en algun teatre?
2: Doncs de moment no, de moment no. No, jo vaig deixar de treballar el dia del Liceu, quan vaig dir bona nit allà, em vaig quedar a l'atur i jo estic ara mateix a l'atur i no tinc cap perspectiva de res i tinc, evidentment, moltes ganes. Tinc 55 anys, però jo en el meu esperit és com si tingués 25, m'entens? I tinc moltes ganes de treballar, però és molt difícil. Potser sí, va haver-hi una trucada, i això que fa molta gràcia. Sí que és veritat que el dia següent hi va haver un director català amb el que jo havia volgut treballar moltes vegades. Bueno, ho diré el nom, no crec que li importi, que em va dir, saps tocar el piano? I jo vaig dir, ja està. O sigui, em tiro per unes escales, salto, ballo, canto, faig el d'això, però ara em falta tocar el piano, saps? I dic, jo no sé tocar el piano, no? I era per un personatge que havia de tocar el piano, bueno, no dic el nom, però era i dic, ostres, ara haig de aprendre a tocar piano, no? Que també m'hagués agradat i de petita el vaig tocar, però un tema
0: home, a veure, jo és que t'he vist tantes obres de teatre, és tan gran tot el que has fet a la teva carrera artística, Marta, que m'emprenya molt i t'agraeixo moltíssim la generositat i la confiança que diguis que una actriu, una professional de la

0: teva prestància, de la teva elegància, de la teva voluptuositat a l'escena, de la teva exigència, no tingui feina. És una vergonya, i això és una senyal inequívoca de que les coses no es fan bé, de que el joc s'ha de repartir, i de que si Marta Rivera, en lloc de ser una amant de l'escala, com ho ets, que ho sé molt bé, bé, doncs haguessis...
1: On soc ara mateix?
0: On ets ara mateix, efectivament. Sí. És que a mi la Rosa sempre m'ho diu tot. La Rosa de Diego, la coordinadora de programes, que sempre hi és. Si no fossis a l'escala en aquests moments i haguessis nascut a Wichita o a Boston, o haguessis nascut a, no sé, a Londres, estaries fent teatre musical? Ja saps que el Santi i jo som grans enamorats del teatre
2: musical.
0: Sílvia,
2: Antonio gran Banderas, amic de Marta Rivera, va dir que si ell hagués nascut a Nova York, seria una Liza Minnelli.
0: Efectivament, o seria una Patti LuPone, o seria, no sé, seria una de les grans cantants de teatre musical, perquè ho és. Així doncs, que és una vergonya. Julio Leal, el nostre director, està de pedra amb el que estàs dient, Marta.
2: Sí, perquè jo penso que hi ha espai per a tots.
0: Exacte.
1: Sí, però no sé, és així. I quan més anys fas... Jo ara ha sortit un càsting de Moulin Rouge a Madrid i vaig estar a punt de dir, doncs em presento per home, per fer d'home, no? Dic, perquè les edats també que surten de noies són fins als 39 anys. Ja no tens opció a moltes coses. Després, aquí a Catalunya, per exemple, i perdoneu-me, però
0: no,
1: sempre
0: per favor,
1: treballen els mateixos.
0: Sempre,
1: no sé
0: sempre.
1: Com dir-ho.
0: Sempre.
1: No es don gaire opció. Jo he tingut la sort que el Toni Alba d'Alejo va dir, jo vull que ho facis tu, perquè jo vull reivindicar també, i li agraeixo moltíssim que tant ell com a l'Edu Pericas apostessin per mi per allò de l'Isa de l'altre dia, que tot i que va ser un marrón, perquè evidentment en 12 dies assajar tot això amb unes... A veure, no és unes condicions... És una obra de teatre gairebé assajada en 10 dies, no? I que no tampoc... Estàs allà assajant un mes i mig com sols fer.
2: Jo crec que Marta no cal fer de tutsi, és a dir, tu ets una senyora de l'abast,
1: sí.
2: Amb totes les paraules majúscules.
1: Sí, però vull dir, és que al final el teu cap va pensant, què puc fer? Què puc fer?
0: No? A més, perquè... algú amb la teva exigència, que cada dia estàs treballant, que cada dia cantes, que cada dia balles, que cada dia t'estàs entrenant per estar en el millor punt de la teva carrera. 55 anys no és res. Abans estàvem conversant amb en Guillem F. Marí i parlàvem de Com Hacks, aquesta sèrie de televisió que explica la història d'una senyora que té la nostra edat i que de cop i volta algú li dona una oportunitat i fa una revifada. Aquesta sèrie s'emportarà tots els Emmys, o acaba de dir Guillem F. Marí. És a dir, no entenc per què en aquest país les dones, a la nostra edat...
1: Estàs parlant d'Estats Units.
0: Clar, per això t'ho estic dient. No sé per què en aquest país les dones de les nostres edats, per això estic tan agraïda a l'oportunitat que m'ha donat Ràdio 4 de dirigir un programa. Exactament, perquè hi ha aquest edadisme. No ho puc arribar a entendre, perquè...
3: Però només amb les dones.
0: I només amb les dones. Per això fer aquest paper d'home, que, ojo, seria transgressor i seria, sense cap mena de dubte, meravellós. Marta, el micròfon de Ràdio 4, ja per acabar, és teu per dir el que vulguis. Vas demanar feina a través d'Instagram, així doncs que el que vulguis dir-nos, t'escoltem.
1: Només agraeixo moltíssim que m'hagueu trucat, que valoreu la meva feina i valoreu la meva persona, també, perquè potser sóc una persona amb massa pocs filtres, que a vegades potser això també ho vaig posar en el post, és el que tira cap enrere, no?, moltes vegades, però que crec que la naturalitat... Jo, per mi, una persona natural i una persona sincera és el que agraeixo més en el món, i us agraeixo molt que m'hagueu trucat. Evidentment, jo espero i confio en que em surti alguna cosa, perquè crec que m'ho mereixo per tot el treball que he fet durant tota la meva vida, i res, sí, no tinc feina, però esperarem i anirem fent, no? I jo no seguiré no deixaré de lluitar i de preparar-me i de seguir fent les meves volteretes i les meves rodes i els meus gimnasos i els meus tots, i ser la persona que sóc. Mai deixaré de ser qui sóc, tot i que moltes vegades em diuen que no haig de ser com sóc, però jo no deixaré mai de tenir la meva essència, i espero poder treballar molt aviat.
0: Doncs jo espero poder convidar-te que vinguis aquí al nostre programa, el Són 4 dies. Espero poder conversar amb tu dins i fora de l'estudi, perquè com em diu molt bé la Rosa de Diego, que també una abraçada i un record molt dolç. Tenim el cas de Catherine Lanasa, el gran descobriment de la sèrie de Pitt, que era una actriu que amb 60 anys ningú li donava una oportunitat i ha guanyat 2 Emmys. No baixis els braços, saps? Sé que no els baixaràs, Marta, però...
1: Home, hi ha moments de tot, eh?
0: Sí, ho sé, i és normal. Però, com diu una amiga meva, pit i força, cap endavant i et veurem al teatre. Marta Rivera, moltes gràcies per la confiança.
1: Gràcies, Sílvia.
0: Aquí estic pel que necessitis. Una abraçada. Gràcies, reina. Adéu-siau, un petó. 3:15 d'una de la tarda. Mira, m'enfada molt, eh?
2: A mi també.
0: M'emprenya molt, és que la paraula és emprenyar.
2: És injust.
0: És molt injust, per favor. Marta Rivera, que ha treballat amb Rafael, que està treballant amb Antonio Banderas, que parla i canta un anglès impecable. Té una dicció anglesa que ja la voldria per mi. No entenc per què no té feina i és una malformació cultural d'aquest país que no se li doni feina a Marta Rivera. Si us plau, Marta Rivera busca feina. Productors de teatre musical que han de fer bons productes.
2: Jo, per exemple, Sílvia, no soc programador, arriba al Teatre Tívoli Mamma Mia, han canviat tot el càsting, i jo la veig com a dona.
0: Jo també, amb la seva edat i la meva.
2: Soc qui, per dir això.
0: Home, doncs va, dona, de Mamma Mia, per favor, per favor. D'aquí uns segons contactem amb la Natàlia Sánchez i amb el Raül Balam, que estrenen d'aquí una hora. Bé, aquest programa que ens agradarà tant perquè ens farà menjar molt i molt bé, però atenció, ja que parlàvem de grans personalitats que sembla que no se'ls hi fa justícia, Custó Dalmau, estimadíssim Santi.
2: A veure, és un dels grans dissenyadors, ell va néixer a Tremp, a Lleida, i està molt vinculat a la ciutat de Nova York i ha desfilat 30 anys. Va viure l'atemptat de les Torres Bessones, perquè ara fa 25 anys se s'havia de celebrar la Fashion Week de Nova York i es va, evidentment, com tot, es va aturar degut a aquest atemptat. Ha tornat una altra vegada a la ciutat dels gratacels, que tu també coneixes, Sílvia, després de 2 anys per una qüestió de màrqueting, d'empresa, i ha presentat una nova col·lecció en un lloc on mai ningú havia desfilat. És el terrat del Rockefeller Center.
0: Home, per favor, desfilar al terrat del Rockefeller Center, que hi ha aquella meravella que és el rooftop i que... Ai, que no em facis parlar d'aquestes coses.
2: És una qüestió d'alçada.
0: És una qüestió d'alçada, hi ha uns bars i uns llocs de còctels meravellosos.
2: Ha presentat una col·lecció, deies, Julio?
3: Que molt top.
0: Molt top,
2: absolutament. Una col·lecció que es diu Unexpected, una proposta que vol destacar l'antirrutina, la innovació, la creativitat, tot plegat per arribar a l'emoció, i hem tingut la sort fa una estona per tema d'horaris, per tema de viatges, era com una mica difícil, gairebé impossible tenir-lo en directe, però hem pogut xerrar fa una estona amb ell, amb Custó Dalmau, i ens ha explicat, ens ha fet una mica un resum què significa per ell aquesta col·lecció i el significat important de ser a la ciutat de Nova York. Jo crec que ara sí que ho podem escoltar.
0: És el que ens ha comentat Custó Nova York, Custó Dalmau, i dic Custó Nova York perquè malgrat ell és un Custó Barcelona, ha pogut desfilar en la part més elevada del Rockefeller Center, perquè es facin una idea, és on després vostès veuen cada any per Nadal, la pista de gel, la pista de gel. Vinga, va, som-hi.
4: Aquesta propera desfilada representa la que fa 30 anys desfilant a Nova York. És una desfilada, a més d'emotiva, suposa un acumulat de capital de creixement incalculable perquè cada edició ha estat una oportunitat d'aprendre alguna cosa. Nova York la sento moltes vegades com una casa nostra perquè ha estat una ciutat molt agraïda amb la nostra feina i, a més, el trampolí per arribar a molts altres llocs. El 11 de setembre és un moment molt sensible per tots els que vam estar a Nova York el 2001. Sense cap dubte, Nova York és la llançadera del nostre projecte internacionalment. Hem presentat la col·lecció titulada Unexpected, una feina que vol destacar l'antirrutina, la innovació, la creativitat, tot per arribar a l'emoció. Als properes desfilades hi ha altres variants dintre de la col·lecció per confirmar les possibilitats de tota aquesta feina, que són moltes i molt diverses.
0: Sí, senyors, de Lleida. No, no ha canviat en absolut, només faltaria l'accent lleidatà que tant ens agrada. 9 minuts, al migdia.
2: Li hem d'agrair a Custo, perquè és una exclusiva, t'estic mirant de Fran Julio, que hem tingut, que ha tingut amb nosaltres la deferència, són 4 dies, Ràdio 4, per haver-nos fet aquesta crònica d'aquesta desfilada que es va produir fa poques hores a la ciutat de Nova York.
0: Parlem demà, abans de contactar amb el Raül i la Natàlia.

0: Lia, perquè si hi ha algú que en sap de moda a part d'en Santi Mayfrent, és el director del certamen, l'Asier Labarga. Has parlat amb ell i també t'ha dit moltes coses,
1: sí,
0: Santi.
1: Sí, és el director de la Fashion Week de Madrid, demà me n'hi vaig.
0: M'has d'explicar totes les noves tendències.
1: I el problema és el tema de la maleta. Sí, perquè moltes vegades no sé què posar-me. I l'altre dia vaig estar a la Roca Viles, t'ho dic de debò, i ens van fer com una classe magistral d'estilisme. Avui no tinc temps per explicar-t'ho, la setmana vinent segurament, de com combinar les peces. Sí que t'haig de dir que hi ha peces que a vegades diries, ostres, no pot ser que tinguin, que juguin amb l'estilisme, i sí que realment és cert. Per cert, em vaig trobar en aquesta classe magistral amb Marco Siatza, el nostre company, sí, que demà estrena programació a la 2CAT i estarà a l'altaveu al i partir de la una de la tarda. No? Doncs què passa? Que s'està celebrant a Madrid el Gran Premi de Fórmula 1. Ahir, per exemple, la infanta Sofia i la princesa Leonor hi van anar, com també el David Beckham, i el lloc on es feia habitualment IFEMA doncs, no s'ha pogut celebrar, i han hagut de buscar un lloc diferent per encabir aquestes desfilades, i ha sigut una mica un trencaclos, que així ens ho explica la Sierra Varga, que és el director de la Fashion Week de Madrid.
2: La gran novedad o el gran reto de esta próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid pues ha sido la deslocalización. Es un tema y una demanda casi histórica, ¿no? Por parte de los diseñadores, y en esta ocasión pues hemos aprovechado la oportunidad de la ocupación del recinto y también aquí confluye el interés y la imagen de Madrid de cara al mundo y al exterior, y cómo no íbamos a intentar y a realizar la pasarela y esos seis días de desfiles en venues históricos, arquitectònics i molt interessants de la ciutat per mostrar-lo al món.
0: Ai, que bé, arquitectònics, i bé per ensenyar també com és la ciutat de Madrid de meravellosa i el to de moda i la forum a bona moda que fa. Abans de donar pas en Raül i la Natàlia, que els tenim ja, parlem, encara que sigui uns segons, de Custó Dalmau i com la Sier parla d'en Custó Dalmau.
1: Sí, perquè el plat fort, a veure, nosaltres som catalans, també considero espanyol, lògicament, però sí que el tema de la indústria
3: catalana,
1: tèxtil, el tema del disseny,
0: home,
1: va néixer a Catalunya, em perdoneu, però és
0: així.
1: Sí,
0: no, és així,
1: val?
0: És així.
1: Aleshores, un dels plats forts, l'última jornada, són els dissenyadors catalans com Maite Casademunt, com Jolan Cris i com Custó Dalmau, i li hem preguntat a la Sier aquest plat fort, si després això es representa en que hi haurà més gent, hi ha més expectació, i ens confirma que realment és un dels dies importants a la Fashion Week de Madrid.
0: Venga.
2: La moda catalana tiene el peso en la pasarela, pues, que ocupa en el entorno y en el ecosistema de la moda española. Hay varias marcas de origen catalán que ya llevan además años y ediciones, son de los tradicionales y de los fieles y habituales en nuestra pasarela, y normalmente además protagonizan grandes desfiles y grandes despliegues. Aquí tenemos a Simorra, a Lola Casademunt, Jolan Cris, a Custó Barcelona, que son de los desfiles más esperados y muy apreciados por prensa y público.
0: Soc molt fan de Jolan Cris, ho deixo aquí. 5 minuts i arribarem al punt just de l'una del migdia. Senyor Mayfrent, als seus peus, perquè ens ha portat vostè el bo i millor de la collita de moda de cap de setmana i del que vindrà en aquest periodisme de societat que tan bé feia el gran, enorme i fantàstic Déu del cel, ara se m'ha anat del cap aquest cronista novaiorquès. Bé, ja em vindrà al cap, no pateixin, és l'edat, eh? Però bé, en Santi Mayfrent està a aquesta alçada, només faltaria. Vinga, Natàlia Sánchez, estimada, bon dia.
4: Bon dia, Tarragona, com estàs?
0: Ai, nena, mira, molt nerviosa, perquè és que d'aquí poca estona dinarem, esmorzarem, tindrem idea del que podem trobar, per exemple, a la boqueria. Raül Balam, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Rei de Reis, moltes gràcies pel reel a Instagram i gràcies... Escolta, aquí la institució sou vosaltres dos. Així doncs que anem a pams. Comencem, Natàlia, per tu. Continuem amb Raül. Natàlia, quina proposta ens oferiu tan xula i tan saborosa, no, nena?
4: Nena, és que estic molt contenta.
0: Jo
4: estic molt nerviosa, a més, perquè amb aquest programa és que aprendrem moltes coses. I la primera, jo, perquè està al costat del Raül, aprenent no només receptes, sinó històries meravelloses que amaga la gastronomia de casa nostra, doncs és un luxe, és un regal.

0: Vinc a fer un tartar en directe.
1: Oh, per favor.
0: Sí, no hi ha cap problema, oh, però oh. Ja saps el secret del tartar, no? L'únic secret que té el tartar.
1: Quin?
0: És, primer, una bona carn ben freda i tallada a ganivet.
1: Ah, clar.
0: Res això de tirat, de tallada a màquina, perquè una màquina te l'esclafa la carn i et treu els sucs. En canvi, si tu la talles a ganivet, manté tots aquests sucs i tots aquests hidratats a dintre la carn i és quan la disfrutes molt més. A partir d'aquí, l'amaniment ja va a la mà de cadascú. Sí que no et pot faltar el rovell d'ou, una bona cullerada de mostassa, la salsa, que ara em faràs dir que és salsa impronunciable, però que l'ha de portar sí o sí, la Worcestershire. Ara aquí potser la diré malament, que té umami 100%. Les tàperes, el cogombre i l'escalunya tallada ben petita. I aquí el picant hi ha a gust del consumidor. Acompanyat sempre amb torrades o patates, però amb un entrepà, això també és una meravella, eh? I és bo fet al moment, això
1: per
0: sí,
1: favor,
0: eh?
1: Com si fos senzill. Jo, que escoltin, avui he esmorzat un suc de taronja i para de comptar, que ara tinc una gana que em menjaria com deia el meu pare, un bou, només falta que ara ens faci en Raül Balam aquest tast de tartar.
0: Doncs,
1: t'aconsello
0: que facis bé el vermut,
1: que
0: facis un bon aperitiu, sí, perquè a partir de les 2 venim nosaltres i obrirem la gana que dóna gust.
1: Home, i des de la boqueria, atenció, perquè has anat a la boqueria, van oferir un platillo, nena, amb un ou ferrat, què era allò?
0: Home, vam anar a Quim de... ja que tindrem en Quim, que ens explicarà, perquè en Quim va començar a treballar a la boqueria l'any 87 i ens explicarà tota la història. Però a l'acabar sí que vam tindre que fer aquesta parada i fonda, mai millor dit, a casa seva, i em va fer un remenadet de rossinyols amb un ou ferrat a sobre i dues gambetes que em coronaven al cim. O sigui que va ser una autèntica fantasia.
1: Doncs aquesta fantasia es diu La comanda, la farà l'estimadíssima Natàlia Sánchez, gran periodista i neboda, i el grandiós Raül Balam, cuiner, Premi Nacional de Gastronomia, amor i sempre, sempre tartar a punt. Raül, La comanda, Natàlia, La comanda, us esperem d'aquí res. Quina hora? Vaig a fer el vermut.
2: Moltes gràcies, Tarragona.
1: Adéu, reina, adéu, rei. I cap al mercat, que hi falta gent.
0: Sempre,
1: cap al mercat. Santi Mefren, gràcies.
3: Ens retrobem la setmana vinent.
1: Home, tu diràs.
3: Són 4 dies forever.
1: Són 4 dies forever. Gràcies, Julio.
3: Adéu.
1: Fins dissabte. Gràcies, equip.
4: És la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: A Ceuta, el govern de la ciutat demana al govern d'Espanya el desallotjament urgent de l'assentament irregular de migrants al costat de la planta desalinitzadora, essencial per a l'abastament d'aigua de Xeta a la ciutat. Les barraques improvisades estan dins de la zona de captació d'aigua de la planta i, per tant, diuen els tècnics municipals, cal mantenir-hi les condicions de neteja, seguretat, protecció i accessibilitat d'aquest espai. Avui la Policia Nacional ha traslladat prou de 900 migrants que malvivien en un altre assentament irregular que ha estat desmantellat a un dels nous espais temporals habilitats pel govern d'Espanya. Altres desenes de migrants no han pogut accedir-hi. Laura García, portaveu del sindicat policial JUPOL, en declaracions al canal 24 Hores.
7: Aquí lo que se hace para acceder es una dividirlos por nacionalidades, porque entre ellos la verdad es que hay bastantes peleas, entonces se les divide entre marroquíes, subsaharianos, y una vez que se les divide por nacionalidades se les pone una pulsera que es la que les da acceso para entrar y para salir de las carpas habilitadas.
6: Ja són 4.300 els migrants acollits de manera temporal mentre es tramiten els seus expedients i l'objectiu immediat és arribar el més aviat possible a les 6.000 places. Ángel Víctor Torres, ministre, al capdavant de l'operatiu.
8: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso del fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
6: De l'exterior augmenta la tensió a l'Orient Mitjà. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. El príncep hereu, Bin Salman, ha demanat suport militar als Estats Units, però el president Donald Trump rebutja intervenir directament. Laura Zurriaga, bon dia.
4: Bon dia. Dues persones han resultat ferides i diversos edificis registren desperfectes després dels atacs d'aquesta matinada. L'Aràbia Saudita ja va haver de tancar el seu oleoducte per atacs durant la setmana. L'Iran controla els dos principals passos de petroli.

0: i a la regió, l'Estret d'Hormuz i el de Bab al-Mandeb, al Mar Roig, a través dels hutis del Iemen. Autoritats perses recalquen que no es restablirà el trànsit petrolier fins que els Estats Units no reconeguin la seva sobirania sobre Hormuz i que s'aturi la guerra a tots els fronts oberts. Reunió dilluns entre l'Iran, Oman i els països del Golf per donar a conèixer les rutes segures a Hormuz. El petroli està ara en màxims històrics amb conseqüències per l'economia global. Antonio García, professor d'Energia i Geopolítica de l'ICA, de al canal 24 horas.
1: Que vamos a tener que normalizar de aquí a unos meses esos 100 dólares por barril que se traducen, como estamos viendo, a 2 euros, ¿no? El litro de gasolina, diésel y
2: es una barbaridad.
1: Ya estamos viendo cómo esta semana el Banco Central Europeo ha subido el objetivo de tipo de interés al 2,5, esperando también, palabras de Christine Lagarde, una inflación mucho más fuerte hasta final de año, ¿no?
0: L'altra cara de la moneda, el cost humanitari i la intensificació dels combats a l'estret de Bab al-Mandeb entre els hutis i el govern ha obligat a milers de persones a desplaçar-se al país veí, a Djibouti.
3: Gràcies, Laura. I de tornada a casa nostra, una baralla multitudinària nit al districte de Sant Martí de Barcelona va acabar amb una persona ferida per arma blanca i dues més detingudes. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís al voltant de les 9 de la nit. Tan bon punt van arribar al lloc dels fets, al carrer Llacuna del Poble Nou, van dissoldre la baralla amb una desena d'implicats i van trobar-se un dels implicats ferits per arma blanca. Els Mossos van detenir-ne el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. El sistema d'emergències mèdiques ha atès la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari. I Protecció Civil ha retirat aquest diumenge la bandera vermella a les platges d'Altafulla i Tamarit, a Tarragona, que s'havien hissat ahir en detectar-hi una espècie de mol·lusc anomenada drac blau, que pot ser perillosa pel seu verí. A l'obertura de totes dues platges aquest matí no s'han tornat a detectar exemplars d'aquesta espècie ni dins ni fora de l'aigua, per la qual cosa s'ha retirat la bandera vermella. Altafulla oberta amb bandera verda i Tamarit amb la groga, tot i que les pròximes hores es preveu canviar a la verda, segons ha puntualitzat Protecció Civil. I en esports, motociclisme, en marxa el Gran Premi de San Marino. A la categoria Moto2, victòria per al pilot espanyol Manu González, que s'afiança al capdavant de la classificació. En Moto3 s'ha endut la victòria el pilot espanyol Máximo Quiles i també és més líder del Mundial. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 25 minuts a l'edició cap de setmana de Ràdio 4.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Tota Europa.
5: Bon dia, europeus. Nova temporada de Tota Europa a Ràdio 4. Ja sabem que, com al col·le, en la política, el Congrés o el Parlament Europeu, el curs no va d'any natural en any natural, sinó de setembre a juliol. I això no vol dir que a l'agost no passin coses. Encarem el nou curs i, a banda de problemes vells, se n'hi han afegit de nous: econòmics, socials, demogràfics, climatològics. Al nord i al sud, a tot el món, ningú no pot dir que l'estabilitat sigui la pauta. Tot el contrari. Quan et sembla que ja no pot passar res més gros, et sorprenen fenòmens, moviments o personatges que no te'ls esperaves. Com pot anar tot plegat? Pot anar pitjor? Clar que sí. Que tot es pot arreglar? Hem de creure que sí, també. Perquè l'acció subversiva dels uns no ha de prevaldre sobre la voluntat positiva i majoritària de la resta. A tota Europa ens fem ressò dels mals del continent, també de la gent que malda organitzadament per fer que el benestar s'estengui a tots els pobles de la Terra. És diumenge, 13 de setembre. Us parla Francesc Cruanyes.
4: Tota Europa, a Ràdio 4.
5: Aquesta setmana, abans d'ahir, va fer 25 anys que a les 3 de la tarda ens va sorprendre la imatge de fum i foc a les Torres Bessones de Nova York. A la ràdio, els ulls són l'oïda i les imatges aquesta banda sonora. Breaking news from WTOP. A news update. Two passenger jets crashed into the Twin Towers of New York's World Trade Center. In Washington, there is a large fire at the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. It hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers. Terrorism against our nation will not stand. Walk north and get out of southern Manhattan for two reasons.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Encara ressona la diada d'aquest 11 de setembre, tant per la participació com, en concret, per l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van detenir una desena de menors d'edat, als que van donar un tracte vexatori, segons denuncien l'ANC i Òmnium Cultural. A l'edició cap de setmana parlarem amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, que està estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, que serà nomenada oficialment dimarts, assegura en una entrevista a La Vanguardia que els Mossos estan per protegir la gent i ho tenen cada cop més difícil en una societat tan polaritzada on han d'evitar que grups antagònics es facin mal entre ells. De seguida ens hi posem. Abans, la informació de servei. Primer, la previsió del temps. A Emet, Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya, temps estable i calor. S'esperen màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 28 graus a Tarragona. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix variable amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà dilluns començarem la setmana també amb temps càlid i estable, sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. És una informació d'AEMET.
0: I fem una ullada a les carreteres. Servei català de trànsit, Roger Serra.
3: Hola, bona tarda. En general encara parlem de calma en aquesta xarxa viària. És cert que trobarem un tram de molta lentitud a l'autopista AP7. Són uns 3-4 quilòmetres de trànsit, el que dèiem, sobretot molt lent a l'altura de Sant Celoni i en sentit sud, en sentit Barcelona. També a tocar del nus de la Trinitat, a l'extrem nord de Barcelona, hi ha aturades puntuals d'un parell de quilòmetres a l'autopista C33, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, i un tram de, bàsicament, lentitud a la C58, també a tocar del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Amb el Sergio Lezcano al control de so, el Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.

0: Les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium Cultural, veuen injustificable l'ús de la força per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls del dia de la Diada. Demanen una investigació i emprendre accions legals. També ho han denunciat partits com la CUP, que escoltàvem ahir, i Junts, que demana explicacions a la consellera d'Interior. En llibertat han quedat ja els detinguts, el jutge els deixa lliures, però manté obertes les causes per atemptat a l'autoritat i danys. Josep Vila és el president de l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Encara que no volen que es recordi aquesta diada pels aldarulls, el cert és que no podem obviar el que està passant, no? I que vosaltres, l'ANC, heu denunciat, com és la detenció de menors, de 10 menors. Considero que és inacceptable.
1: Sí, a veure, nosaltres denunciem l'actuació policial contra menors, amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més llocs. La veiem pel simple fet de portar una bandera estelada. La veiem quan uns joves es manifesten el dia de la Diada, l'11 de setembre, i una vegada estan encapsulats per la policia, s'hi relaciona i els infringeix un tracte gens respectuós. Per tant, no ens quedarem parats, passius, davant d'aquests fets.
0: Emprendreu mesures legals, oi?
1: Sí, en principi, tot el suport dels joves afectats, i prendrem les decisions que corresponguin. No ens volem precipitar ara en dir exactament quina serà la via que emprendrem, però comptaran amb tant de suport com puguin per part de l'Assemblea.
0: Parlem de joves que són el futur, sempre es diu, però també són el futur de l'independentisme, no?
1: Sí. O sigui, l'11 de setembre va haver-hi una eclosió molt gran de gent jove participant a les manifestacions convocades per la Diada. Feia temps que ho anàvem observant, que cada vegada anàvem veient indicadors de gent jove que es anava comprometent, es anava acostant cap a les propostes independentistes. L'11 de setembre d'enguany ho ha posat clarament en evidència. Per què? Perquè el futur que els espera ve absolutament determinat per la capacitat que tingui el propi país, que tingui Catalunya, per decidir per ella mateixa tant els aspectes, doncs, que cal prendre postura, com la gestió dels propis recursos. Com ho faran la gent jove si no tenen instruments bons com per abordar els problemes d'habitatge, els problemes de sanitat, els problemes de salut? És la vida quotidiana.
0: Hi ha un element que ha irromput, que és l'extrema dreta. Pot formar part d'aquest embat que vostè proposa per rearmar l'independentisme, o s'hauria de fer un cordó sanitari?
1: A veure, l'extrema dreta és un fenomen no propi de Catalunya, sinó en aquests moments és una onada que està travessant tot el món occidental. Nosaltres pensem que aquesta onada és fruit d'una situació política que no ha acabat abordant o no ha acabat donant resposta a tot un seguit de reptes que tenim plantejats a nivell social, i que en el cas de Catalunya no tenim les eines com per poder-los afrontar. Nosaltres no, de cap de les maneres, posaríem com a titular de l'11 de setembre la irrupció de l'extrema dreta, en absolut. O sigui, nosaltres la imatge de l'11 de setembre és la imatge d'un poble transversal, divers, que ha sortit al carrer. Precisament, jo diria que l'objectiu que teníem, i és que no es visualitzessin, l'objectiu que teníem, per exemple, com a ANC, que a la manifestació de l'11 de setembre no es visualitzessin partions, no es visualitzessin els partits, les diferències, sinó que allò que sortís, que s'expressés als carrers, fos el poble, amb tota la seva diversitat. Em sembla que aquesta és l'imatge, i de cap de les maneres nosaltres compartim que la imatge de la Diada sigui la irrupció de l'extrema dreta.
0: I la imatge tampoc ha de ser la crema d'una bandera espanyola. Es va agafar per sorpresa?
1: A mi em va agafar per sorpresa, això no formava part de l'escaleta. Tot i això, anem a la simbologia. A veure, quan es crema una bandera espanyola, s'està expressant un rebuig molt fort a què? Doncs mira, s'està expressant un rebuig molt fort, és evident, a un estat que et nega, per començar, el dret a l'autodeterminació, o un estat que t'espolia anualment a uns nivells que posen en enormes dificultats els serveis bàsics que els catalans podem gaudir, sanitat, ensenyament, infraestructures, un símbol d'un estat que ens posa molt difícil el manteniment de la pròpia llengua del català i que dia a dia ens desnacionalitza. Llavors, la gent ho expressa de moltes maneres diferents. En l'acte de l'11 de setembre hi va haver-hi espontàniament van irrompre a l'escenari, segur, amb complicitats, amb gent doncs, que no va impedir el pas, però hi va haver-hi l'expressió d'una bandera espanyola cremada. Nosaltres hi veiem tota aquesta simbologia al darrere i hi veiem una expressió de la frustració popular, i recordaríem també una altra cosa, que cremar una bandera no és cap delicte.
0: Senyor Vila, ha anunciat una pròxima cimera per organitzar la Diada de l'any que ve, que serà el 10è aniversari de l'1 d'octubre. Voleu que sigui memorable la de la recuperació del múscul independentista civil?
1: Sí, o sigui, nosaltres volem passar pàgina d'aquesta etapa de desmobilització, d'aquesta etapa de desànim en la qual ens hem anat situant l'independentisme. Hi ha molts indicis que estem deixant enrere aquesta etapa. De fet, aquest 11 de setembre passat ho posa en evidència, però per realment girar full i entrar fort a una nova etapa, això ho ha de protagonitzar la gent. I ho ha de protagonitzar la gent amb molta força. No, això no es tracta de que l'ANC o qui sigui en faci l'anunci. Ha de ser un país que es mobilitzi per la seva llibertat. Aquest és el pas més important de tots. Aquest pas no es fa sense un treball previ, sense una conscienciació, sense que arreu del país vagi arrelant aquest objectiu, i això és precisament la feina que volem dedicar-nos a fer durant aquest any. I per tant, l'objectiu, efectivament, tal com vostè explicava, és que l'11 de setembre del 2027 aquest país, aquesta majoria social, si hi és, si s'ha pogut trenar bé, aflori, el digui, escolti'm, el comença, i comença certificat per la força de la gent una nova etapa, un nou embat per guanyar la independència. Aquest és l'objectiu que ens plantegem.
0: Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.
0: La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, que serà nomenada oficialment dimarts vinent en substitució de Miquel Esquius, que es jubila, defensa en una entrevista a La Vanguardia un relleu natural i no traumàtic després d'anys convulsos al cos de Mossos. Catà ha explicat entre els seus plans donar continuïtat als plans contra la multireincidència i les armes blanques. També s'ha referit a la polarització de la societat i als discursos xenòfobs que vinculen delinqüència amb immigració, i ha dit que els Mossos han de fer complir la llei, sigui quina sigui la procedència de la persona que cometi el delicte, i han de protegir les persones evitant que grups antagònics es facin mal.
2: Abans cobríem les manifestacions per respectar i protegir els drets de les persones que s'estaven manifestant d'una manera, i ara ho hem de fer d'altres, perquè tenim moltes vegades contramanifestacions i el que no podem permetre és que els grups antagònics es facin mal entre ells.
0: Sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero, la nova comissària en cap assegura desconèixer si està en relació amb el seu nomenament.
2: Cada cop les dones ocupen llocs més rellevants en la societat, tant en les empreses privades com també en l'administració pública, i ho hem de trobar com una normalitat, perquè al cap i a la fi el que ha d'aflorar és el talent de totes les persones.
0: Després de la diada, el president de la Generalitat liderarà la celebració oficial fora de Catalunya dimecres i dijous vinent. Tradicionalment, l'acte es fa a Madrid, però enguany s'ha triat una altra localització, Extremadura. El motiu? Retre homenatge i reconèixer la contribució de milers d'immigrants extremenys a la societat catalana. Lorena Enns.
3: Salvador Illa començarà el viatge a la Zarza, a la província de Badajoz, on visitarà el monument a l'emigrant dedicat als veïns que durant el segle XX van marxar a altres territoris d'Espanya, entre ells Catalunya, en busca de feina i d'una vida millor. A Mèrida, el fil conductor de l'acte de la Diada serà la història de Manolo Vital, emigrant extremeny i fundador de la primera associació de veïns de Nou Barris. Figura que, per cert, també protagonitza la pel·lícula El 47. Després de la projecció del film, Illa presidirà l'acte institucional amb la presència de la seva neta, Joana Vital. Dijous, el president visitarà l'Ajuntament de Mèrida i assistirà a la signatura d'un acord amb Tarragona per impulsar conjuntament el patrimoni romà de les dues ciutats.
0: I abans d'aquests actes, el president de la Generalitat pronunciarà demà una conferència a les Drassanes, a Barcelona, quan tot just es troba a l'Equador del seu mandat, on pretén dibuixar el full de ruta que Catalunya necessita per als pròxims anys, marcats per temes clau com l'habitatge i la transició climàtica. Un acte on tindran molt de protagonisme els joves i que se celebrarà en el mateix lloc on Salvador Illa va presentar el seu projecte per a Catalunya, Unir i Servir. Serà demà a les 7 del vespre. Tornen a pujar les temperatures i un dels llocs on més ho notaran és a les aules, que cremen literalment. Les altes temperatures com les que vam patir a final de curs i les d'aquest setembre, abans d'aquest respir d'aquesta setmana, fan impossible poder treballar bé a classe i redueixen el rendiment escolar. De fet, una de les reivindicacions dels mestres i de les famílies és adaptar els centres escolars al canvi climàtic. Joaquín Calvente.
4: Les aules no estan preparades per a les altes temperatures i per demostrar-lo amb dades empíriques, docents d'uns 300 centres d'arreu de Catalunya s'han sumat a la plataforma Aules que cremen, on monitoritzen la temperatura a les aules cada 5 minuts i han fet palès que els termòmetres continuen superant de llarg els límits legals permesos. Pau Sánchez, professor de tecnologia i impulsor del projecte.
5: I el que estem veient és el que ja sabíem amb la nostra sensació, que és que es superen de llarg els 30 graus. Ara, el meu centre, al final de curs, estàvem als 35-36 graus, vaig arribar a veure amb alguna aula. Ara no és tan greu, però tot i així estem molt per sobre del que seria el llindar legal dels 27 graus, que estem als 31 i 32 graus.
4: Des dels equips directius comparteixen el diagnòstic i adverteixen que les mesures d'urgència del Departament d'Educació, com la distribució de ventiladors, són del tot insuficients per combatre l'aixafogor. Treballar en aquestes condicions té un impacte en la salut i el rendiment acadèmic. Eduard Planes, representant dels directors d'escoles del Baix Camp.
6: Necessitaríem una miqueta més i necessitaríem aires acondicionats més que ventiladors. Tindre ventiladors està bé, però al final estem movent aire calent. Llavors, quan la calor és excessiva, s'impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Els més pateixen i els mestres pateixen.
4: Tot i que Educació ja ha engegat un pla per climatitzar els centres, això caldrà temps. Per això els directius posen sobre la taula propostes com ara avançar l'horari o aplicar la jornada continuada per tal d'evitar les hores de més calor a la tarda.
0: I us parlem ara d'una patologia silenciosa, la malaltia hepàtica metabòlica, més coneguda com a fetge gras, que afecta aproximadament el 38% de la població. No sempre presenta símptomes i, tot i que es pot tractar i prevenir, no agafar-la a temps pot derivar en cirrosi o càncer hepàtic. Els experts parlen ja d'epidèmia. Marc García.
7: L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té en marxa un estudi per esbrinar el grau de coneixement que té la població sobre els riscos d'aquesta malaltia, que pot afectar persones de qualsevol edat. Perquè moltes vegades el fetge gras no presenta símptomes visibles i això fa que els pacients arribin a consulta en estadis molt avançats. Doctora Marina Rojo, investigadora de l'Institut de Recerca Sant Pau, en declaracions a aquest informatiu.
8: No presenta símptomes, no se sabe que se tiene hasta que ya empieza a ser de una gravedad considerable. Afortunadamente tenemos la opción de revertir antes de que llegue a un estadio tan avanzado. Esta enfermedad progresa de diferentes maneras. Empieza con acumulación de grasa en el hígado, posteriormente se empieza a formar fibrosis, que son una especie de rigidez en el hígado, y esto puede progresar a una cirrosis o a un cáncer hepatocelular. Sin embargo, en la fase de la fibrosis aún puede ser reversible.
7: Els experts insisteixen en la importància de prevenir amb un estil de vida saludable.
9: Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica.
10: ¡Has encontrado el último billete dorado!
9: ¡Bienvenidos a la fábrica!
11: ¡Es preciosa! ¡Mirad eso!
9: ¡Son umpalumpas!
0: La resta de la història ja la coneixeu. Una fàbrica de xocolata pot ser un somni per a molts, petits i grans. La xocolata és una de les llaminadures preferides, però més enllà d'un dolç indesitjable, la seva matèria primera, el cacau, té molts beneficis per a la nostra salut física i mental. Robert Duran, del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
12: El cacau és un aliment d'origen vegetal i sí que ens aporta greixos, però són, evidentment, greixos vegetals. Per tant, no ens afecten el colesterol ni res similar. I ens porta, sobretot, polifenols i flavonols que ens ajuden al poder antioxidant. També aquests flavonols ens ajuden una mica a la pressió, a regular una mica la pressió i a baixar una miqueta la pressió corporal. A part, evidentment, també ens ajuden una mica a l'estat anímic.
0: Tots són beneficis, però amb moderació, i hem de triar xocolates que continguin com més cacau millor.
12: Sempre el millor és agafar un cacau de 80% en amunt i menjar una petita quantitat. Se recomana entre 10 i 20 grams de xocolata al dia. Vindria a ser una presa de xocolata aproximadament. Si mengem la proporció que hem dit dels 10-20 grams, doncs és un aliment que és saludable, que és bo, que el podem menjar i que dintre d'una dieta equilibrada hi pot ser perfectament.
0: Doncs ja ho sabeu, amb moderació i dins d'una dieta saludable podem gaudir de la xocolata sense remordiments, sobretot avui, que és el dia de la xocolata. Per què se'ns fa difícil llegir poesia? Aquesta pregunta és el punt de partida del poeta Josep Pedrals en el seu assaig Poeticismes, un llibre on combina articles, reflexions i experiències sobre l'acte de llegir i crea versos. Montse Soto.
13: Concebut com un manual que inclou una recopilació dels seus articles publicats sobre el fet poètic, Poeticismes és un volum on Josep Pedrals alerta sobre els motius que sovint fan que molts lectors i lectores de novel·la posin una barrera davant la poesia.
14: Que molt sovint et poses una pel·li que no saps si t'agradarà. Que moltes vegades vas al teatre sense saber ben bé si allò et farà gràcia o no. I amb la poesia ningú no fa ni aquest primer intent. Llavors, jo crec que una mica el que passa és que ens posem a llegir la poesia quasi com si fos un examen i ha de ser un plaer.
13: El vincle entre poesia i el poder transformador de la paraula, la realitat que ens dona la poesia lluny del que ens imposa l'algoritme i el plaer de les petites coses són altres temes que aborda aquest poeticisme.
14: Amb el telèfon o amb les pantalletes, les coses no tenen ni olor ni tenen tacte. És tot... I a mi m'agrada això, que les coses siguin reals. Llavors crec que tard o d'hora tornarem tots a aquesta realitat.
13: Poeticismes, de Josep Pedrals, editat per Arcàdia.
0: Poesia i esports. I comencem la informació esportiva amb el directe perquè s'està jugant, entre d'altres, la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Josep Capel, bona tarda.
15: Bona tarda. Final que s'està disputant a Tarragona. Ja l'últim quart està guanyant el Barça per 85-77. Compte, però, que el tercer quart ha hagut de retirar i estem pendents d'una possible lesió greu de Darío Brizuela. Estarem atents a aquesta lesió. I en motor, el Mundial de Motociclisme, el Gran Premi de San Marino, a punt de començar la cursa de MotoGP, amb Marc Márquez sortint des de la segona posició. De moment, ja s'han disputat les curses de Moto2 i Moto3 i amb victòries pels pilots espanyols. En Moto2, pel líder del Mundial, Manu González, i en Moto3, pel també líder de la categoria, Máximo Quiles, amb David Almansa segon i Brian Uriarte tercer.
0: I en futbol, el Barça juga aquesta tarda al camp del Llevant.
15: El conjunt blaugrana juga a partir d'un quart de 5 de la tarda la recerca del ple de victòries en aquest inici de temporada. De moment, 4 en Lliga i el de Champions contra el Feyenoord del passat dimecres. Els de Hansi Flick, doncs, que intentaran fer el 5-5 a la Lliga i seguir líders en solitari amb la novetat en la convocatòria d'Eric García. Anem cap a València per conèixer l'última hora. Jorge Agüero, què tal? Bona tarda.
16: Què tal, Josep? Bona tarda. Sí, el defensa de Martorell és la principal novetat en la convocatòria que va oferir ahir Hansi Flick. Ha portat 24 homes, dos d'ells del filial, el davanter Gipsy Hamza i el migcampista de Benicarló, Brian Fariñas, que pinta que tornarà a ser el descartat avui. Recordem que segueixen sent baixa Frenkie de Jong i Roni Bardaggi. A nit va guanyar el Madrid 4-1 al Rayo Vallecano. Hores d'ara torna a empatar amb el Barça al capdavant de la classificació. Hauran, per tant, de sumar els blaugranes si volen mantenir-se líders en solitari. No sembla una cosa gaire complicada, la veritat sigui dita, veient com ha encetat el curs enguany el Barça, amb 5 victòries de 5 possibles, amb 22 gols a favor i 3 porteries a 0. Tot i així,

0: I després de tres temporades tothom coneix ja Hansi Flick, mai n'hi ha prou per al tècnic alemany. Ahir fins i tot li van preguntar si no li molestava que en algunes prèvies subiés tant al rival, especialment en Lliga, i això deia el preparador sobre el Llevant.
1: It's a team, or, you know, also they played a fantastic game against Betis.
2: És un equip. A més, ells van jugar un partit fantàstic contra el Betis. Són bons, molt ben estructurats, però també coneixem com volen jugar en atac. Així que també serà un bon partit per nosaltres, per veure, per competir contra un bon equip.
1: To compete against a good team.
0: Per avui s'espera un 11 una mica diferent al que vam veure contra el Feyenoord, pel fet també de rotar i donar oxigen. Sí que és evident que l'Eric García ocuparà el lateral dret després de la seva absència, i veurem si a dalt la tripleta torna a ser la mateixa de diumenge passat també a València. En aquell cas, la golejada a Mestalla, amb Anthony Gordon, Rafinha i Lamine Yamal. El Levante Unió Esportiva, per la seva banda, amb una baixa important en la davantera, el camerunès Eta Ejong. Recordem que ve d'empatar a 0 a la Rosaleda contra el Màlaga, que és tretzer amb 15 punts. Sobre com donar avui la campanada en parlava el seu tècnic, el portuguès Luis Castro.
3: Tenemos que estar en nuestro mejor. Sabemos que es un equipo de las mejores del mundo, pero también nosotros jugamos la misma liga que ellos. Entonces, tienes que estar a tu mejor nivel, con una concentración máxima y intentar hacerles daño donde puedas hacer. Es verdad que es un equipo muy bueno, está demostrando tanto en la Liga como en la Champions, sus calidades, pero el partido empieza 0-0, 11 contra 11, y vamos a hacer el mejor que sabemos hacer los dos partidos.
0: Tot exhaurit aquesta tarda, Josep, al Ciutat de València, 29 graus, l'arbitratge correrà a càrrec del debutant enguany a la categoria, el basc, Jonander González Esteban.
4: Gràcies, Jorge, bon partit. A part del Llevant-Barça, avui a la primera edició a les 2, a punt de començar el Celta-Màlaga, 6:45 Getafe-Depor, i a les 9, Real Societat-Atlético de Madrid.
5: Tot això serà aquesta tarda nit, però l'Espanyol ja va jugar ahir i amb una important victòria a Pamplona.
4: Per 0-2, en doblet de Roberto, que en suma 5 gols en 5 partits, el primer ben d'hora, al minut 3, aprofitant en una bona assistència de Marcos Fernández, i el segon un quart d'hora després rematant una gran centrada d'Omar El Hilali amb error greu del central 2 és una catena. Partit amb polèmica arbitral, amb gol anul·lat amb els locals perquè la pilota havia sortit de fons previ al gol de Rubén García, i per un possible penal contra els pericurs demanat pel conjunt que dirigeix Ramis. En tot cas, gran partit i gran victòria pels de Manolo González, que trenquen així la mala ratxa de 3 partits sense guanyar. Aquesta era l'anàlisi del partit del tècnic blanquiblau.
6: Bueno, ha sigut un bon partit, al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea, crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
4: Amb aquesta victòria l'Espanyol suma 7 punts, i la propera setmana doble jornada de Lliga, dimarts contra el Rayo Vallecano, divendres contra l'Elx. També ahir es van jugar els partits Racing 2 a la Vez 1, Atlético de Bilbao 1, Elx 1 i Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1. El conjunt blanc en va tenir prou amb els primers 45 minuts. Per ressò del partit, 3-0 al descans. Això sí, van patir a l'inici de la segona. En parlava José Mourinho.
7: Define el joc com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
4: Pel que fa a la segona divisió, cinquena jornada, el Sabadell juga aquesta tarda a Mallorca a partir de 6:45. El Girona, per la seva part, va perdre ahir a Montilivi 1-2 contra el líder, el Castelló, en un duel marcat per l'expulsió d'Abel Ruiz, Josep Guardiola.
8: Un gol del jove central Holmes Jr. a l'inici del partit va permetre que el Girona guanyés el Castelló fins al minut 80. Podia haver sentenciat l'equip gironí a la primera part, però no va fer-ho, i a l'inici de la segona, expulsió d'Abel Ruiz per doble targeta groga, que va deixar el seu equip molt minvat. Fins que a 10 minuts del final, amb només 5 de diferència, el 80 i el 85, el Castelló marcava els dos gols que li donaven la victòria. El tècnic Quique Álvarez es referia després precisament a l'expulsió.
9: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, doncs saps que passarà el que ha passat. Creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final doncs és un equip molt insistent i que amb els canvis doncs ha anat ficant gent, i bueno, per mi està clar que és decisiva.
8: La d'ahir és la primera derrota que pateix el Girona a casa, un Girona que fins ara ha sumat 7 dels 15 punts disputats, pròxim compromís dissabte vinent al camp del Cádiz.

0: esportiu, molta activitat. Comencem pel ciclisme.
1: Avui acaba la Vuelta i ho farà amb la victòria d'Enric Mas.
2: Son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: Ahir en l'etapa reina de muntanya, arribada en solitari de Miquel Landa, amb un Enric Mas que, com deia, va consolidar el mallot vermell de líder per treure ja més de 2 minuts a Roglic. L'eslovès segon i l'austríac Félix Gall completaran el podi, en aquest cas en tercera posició. Avui, com deia, darrere l'etapa de 112 quilòmetres per Granada. Motor, a part del Gran Premi de San Marino, el circuit de Misano, que ja hem comentat, i a punt de començar la cursa de MotoGP, amb Benzecchi sortint des de la pole amb Marc Márquez segon, a la Fórmula 1 Gran Premi d'Espanya, al circuit urbà de Madrid, el britànic Lando Norris amb McLaren sortirà des de la pole amb el líder, l'italià de Mercedes Kimi Antonelli sortint segon. Verstappen i Hamilton ho faran des de la segona línia de la graella i Leclerc i Russell des de la tercera. Carlos Sainz ho farà des de la 17a posició, just per davant de Fernando Alonso. Una cursa de 57 voltes al circuit i que començarà a les 3 de la tarda. En bàsquet, el Mundial Femení que s'està disputant a Alemanya, Espanya lluitarà aquesta tarda pel bronze contra les anfitriones després de perdre ahir contra les grans favorites, els Estats Units, per 76-66. Aquest duel Espanya-Alemanya començarà a 4:45. A partir de les 8, la gran final entre Estats Units i França. En tenis, a l'obert dels Estats Units, Rybakina s'ha endut la final femenina superant Sabalenka en 3 sets. Serà número 1, per cert, a partir de demà. A partir de les 8, es jugarà la final masculina entre Zverev i Shelton. I acabem amb futbol sala. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga i el Barça va debutar amb victòria 5-2 a la pista del Valdepeñas. En bàsquet situem la final de la Lliga Catalana. Darrere minut juga el Barça contra el Lleida. De moment guanyen els blaugranes 93-85.
0: Gràcies, Josep.
1: Fins ara.
0: Són les dues. Les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium Cultural, veuen injustificable l'ús de la força per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls de la Diada. També ho han denunciat partits com la CUP, que escoltàvem ahir, i Junts, que demana explicacions a la consellera d'Interior, Joaquín Calvente.
3: Sí, a l'edició cap de setmana hem parlat amb el president de la ANC, Josep Vila, que ens ha confirmat que estudiaran accions legals a emprendre contra l'actuació policial.
4: Denunciem l'actuació policial contra menors, amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més lloc.
3: El president de l'Assemblea Nacional Catalana ha explicat que comencen a treballar per aconseguir una àmplia majoria social a favor de la independència, que quedi palesa al carrer en la Diada de l'any que ve, el 10è aniversari de l'1 d'octubre.
4: Arreu del país vagi arrelant aquest objectiu, i això és precisament la feina que volem dedicar-nos a fer durant aquest any. I, per tant, l'objectiu, efectivament, és que l'11 de setembre del 2027 aquest país, aquesta majoria social, si hi és, si s'ha pogut trenar bé, aflori i comença certificat per la força de la gent una nova etapa, un nou embat per guanyar la independència.
0: La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, que serà nomenada oficialment dimarts, assegura en una entrevista a La Vanguardia que els Mossos estan per protegir la gent i ho tenen cada cop més difícil en una societat tan polaritzada on han d'evitar que grups antagònics es facin mal entre ells.
3: Recordem que els detinguts el dia de la Diada han quedat en llibertat. El jutge els deixa lliures, però manté obertes les causes per atemptat a l'autoritat i danys.
0: Tot i el respir d'aquesta última setmana, la tornada a les aules s'ha fet amb temperatures elevades i encara amb l'estiuet de Sant Miquel per arribar.
3: L'estiu cada any s'allarga més pel canvi climàtic i les aules no estan preparades. Ho demostra el projecte Aules que cremen, que monitoritza la temperatura diària d'uns 300 centres d'arreu del país. Pau Sánchez és professor de tecnologia i impulsor del projecte.
5: Al voltant dels 300 centres que estem reportant constantment temperatura cada 5 minuts, i el que estem veient és el que ja sabíem amb la nostra sensació, que és que es superen d'allà que els 30 graus.
3: Una situació que preocupa la comunitat educativa. Les altes temperatures dins de classe fan impossible poder treballar bé i redueixen el rendiment escolar. Eduard Planes, representant dels directors dels centres del Baix Camp.
6: Nosaltres, com a docents, hem de fer que el dret a l'escolarització

0: es dugui a terme. Això és el primer de tot. I amb unes condicions dignes. Les condicions dignes passen perquè els alumnes pues, no arribin a l'escola i siguin forn.
1: El govern català ha engegat un pla per climatitzar els centres, però trigarà temps en arribar a tots. Mentrestant, ha repartit ventiladors, una mesura que sembla insuficient.
2: L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té en marxa un estudi per esbrinar el grau de coneixement que té la població sobre els riscos del fetge gras, una malaltia silenciosa, una autèntica epidèmia que pot afectar persones de qualsevol edat.
1: Sí, perquè aquesta patologia no acostuma a presentar símptomes visibles i això fa que els pacients arribin al metge en estadis molt avançats. La doctora Marina Rojo és investigadora de l'Institut de Recerca Sant Pau.
3: No presenta símptomes, no se sabe que se tiene hasta que ya empieza a ser de una gravedad considerable. Afortunadamente tenemos la opción de revertir antes de que llegue a un estadio tan avanzado. Esta enfermedad progresa de diferentes maneras. Empieza con acumulación de grasa en el hígado, posteriormente se empieza a formar fibrosis, que son una especie de rigidez en el hígado, y esto puede progresar a una cirrosis o a un cáncer hepatocelular. Sin embargo, en la fase de la fibrosis aún puede ser reversible.
1: Els experts apunten la importància de prevenir amb un estil de vida saludable.
2: I la previsió del temps per a les pròximes hores a Emet Noelia García.
4: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, temps estable i calor. S'esperen màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 28 graus a Tarragona. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix variable amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà dilluns començarem la setmana també amb temps càlid i estable. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 35 graus a Girona i a Lleida, 32 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Bufarà vent fluix, augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central de Lleida. Les temperatures nocturnes també seran més altes, 20 graus a Barcelona o 16 a Girona. És una informació d'AEMET.
2: Més notícies a les 3.
5: Edició cap de setmana.
6: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
7: Al mercat hi ha avui per vendre dues branques de flors clares tot just enrossades. Són les flors de dimecres de cendra, cendrós, en ses boires mig assolellades. Ja s'escorren els vels celestials. El cel no riu encara i la terra somia, però de dalt a baix, de baix a dalt, hi corren tremolors de pròxima alegria. Quaresma, Joan Margall.
5: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
8: Què et sembla aquesta entradeta de luxe que tindrem a cada programa?
9: Doncs un privilegi que la senyora Carme Ruscalleda ens acompanyi cada programa de la comanda per obrir-nos les portes de la cuina és un luxe, t'he de dir.
8: És un luxe i una fantasia, però no ens en anem de figa perquè crec que hem de començar un programa vostè i jo.
9: Doncs fem la intro oficial.
8: Perfecte.
9: Som Natàlia Sánchez.
8: I Raül Balam.
9: I aquesta temporada ens hem proposat un repte. Descobrir què és el que hi ha darrere de la gastronomia catalana en aquest programa que comença avui, La Comanda, els diumenges a Ràdio 4. Volem descobrir què hi ha darrere dels plats, de les receptes, les històries desconegudes d'una de les millors cuines del món, la cuina catalana.
8: Cert, una cuina més que mil·lenària i hem vingut, jo crec, en el millor lloc on es pot començar una bona recepta com la nostra, que serà d'aquestes de xup-xup, que és en un mercat.
9: I no estem en un mercat qualsevol, us hem de dir.
8: Estem, jo crec, que al mercat dels mercats. Hi ha molts mercats a Barcelona, però un dels més famosos que hi ha, doncs és on ens trobem, en el mercat de Sant Josep.
9: El mercat de Sant Josep, altrament conegut com el mercat de la Boqueria. Per què es coneix també com el mercat de Sant Josep, el mercat de la Boqueria? D'on ve això de Sant Josep?
8: Mira, Sant Josep és perquè aquí s'alçava el convent de Sant Josep de les Carmelites Descalces.
9: Efectivament, un convent que va ser enderrocat després de la crema de convents de 1835. I per què també li diem la Boqueria?
8: Mira, lo de la Boqueria això em sembla a mi una autèntica fantasia, perquè aquí es venia a vendre com a mercat abans que fos mercat, cap a l'època medieval, cap al 1200, i com que estava fora de muralles, no es pagaven impostos, o sigui que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena.
9: Efectivament, i un dels productes estrelles doncs, era la carn i el boc, el mascle de la cabra, i d'aquí diu la llegenda que ve la Boqueria. Bé, som al mercat de Sant Josep, som a la Boqueria, concretament al pas Ramon Cabau, un personatge clau de la gastronomia catalana que va transformar aquest mercat.
8: El va transformar, el va estimar, el va alçar. Una persona, un artista que va tindre un final molt tràgic en aquest mercat. I avui al final del programa en parlarem amb dos grans experts sobre la matèria, mai millor dit.
9: De fet, fixeu-vos-hi, abans d'entrar a la Boqueria, el pas Ramon Cabau, a mà esquerra hi ha una escultura que homenatja a Ramon Cabau.
8: Hi ha una placa commemorativa d'en Ramon, que era molt peculiar vestint. Es veu que era un espectacle quan venia en aquest mercat. Sempre anava empolainat i engalanat, passejava pel mercat, comprava perquè tenia un restaurant a Barcelona i era on te feia la compra, que és on s'ha de fer la compra, als mercats.
9: Doncs entrem al mercat de la Boqueria a veure què ens hi trobem.
10: La comanda. A Ràdio 4.
9: Doncs tot just a entrar ens trobem Vidal Pons del 1897.
8: La primera pedra del mercat es va ficar com a mercat, es va ficar el 1840, i ens trobem ja una parada, que és el Vidal Pons, que és una parada de fruita i fruits secs, que data des del 1897, o sigui que ha vist passar tres segles de vida, ha passat aquell, ha estat en el segle XIX, el 20 i el 21.
9: És de les parades icòniques i històriques d'aquest mercat que hem de dir que aquests darrers anys doncs li ha costat mantenir i preservar la seva essència. D'això també en parlarem avui, però et sembla si anem a la part central del mercat, que és on hi ha el peix? Sí.
8: Home, és una de les parts que a mi m'emociona més, perquè sí que les parades de fruita i les parades de carn, veus la frescor que tenim en el país, però quan veus les temporades de veritat és quan és amb una parada de peix. Emociona perquè sobretot veuràs, per lo que veurem a la parada, veurem a quina temporada de l'època de l'any estem.
9: Ja hi som, que és el que ens trobem.
8: Encara que el món estigui canviant molt i anirem parlant totes les setmanes d'aquest canvi climàtic que ens trobem, sobretot perquè farem molt incís en el producte que toca, però mira, et trobes doncs aquí el que són els calamars, el que són les sèpies, el que són les cananes. Tot aquest producte és l'estrella ara quan és el setembre i octubre.
9: Hola, bon dia, com està?
8: Què és el que més ara abunda en un mercat, sobretot a la parada de peix?
11: Tota varietat de productes. Hi ha de mariscos fins a peixos, passant per sardines, bogavantes, llagostes, el que vulgueu.
9: Moltíssimes gràcies. Què ens faries amb tot el que, amb tots aquests productes?
8: Jo dic, és que a mi em fa molta il·lusió el calamar. Sí que, per exemple, mira, ara tenim aquí davant doncs aquests varats o aquestes cavalles amb escabeig. És una manera de fer-te una conserva molt interessant. Els bonítols també te'ls pots fer amb conserva, d'aquesta manera bullit i després guardats amb oli, perquè els puguis anar fent servir tu per quan hagis de fer un entrepà o vulguis fer una amanida de tomàquet. Però el moment del calamar, esclar, és que el calamar ja m'estic frisant per fer-los un dia farcits com els feia la meva tia Pepeta.
9: Que boníssim, un dia ens has d'explicar aquesta recepta de la tia Pepeta, eh?
8: Bueno, ja sabeu que de tant en tant faig receptes per Instagram i la farem un dia, perquè era una recepta que amb pocs ingredients era una autèntica meravella. Era sobretot un mar i muntanya, no? Amb botifarra i calamar, que serien els productes estrella que es feien servir, i només porta tomàquet, ceba, all i julivert. No porta res més, el seu oli, la seva sal i pebre, però poc més, i amb això fas un plat que de veritat, plores d'emoció.
9: Doncs parlant de mar i muntanya, et sembla si anem a parlar de menuts?
8: Home, és que són, podríem dir que són un de les estrelles dels mercats, eh? I ja n'he vist aquí dos o tres de parades de menuts, eh?
9: Doncs mira, farem una cosa, per parlar de menuts, ens assentarem a una taula, ens asseurem, ens ho prendrem amb tranquil·litat i començarem, ara sí, oficialment, aquest primer programa de la comanda, et sembla?
8: Em sembla fantàstic.
10: La Comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
12: I aquí té el costum de comprar als mercats.

0: d'anar a plaça, com diem popularment.
1: 1984. Les nostres coses. Televisió espanyola.
0: Comencem per la Boqueria. També dic Mercat de Sant Josep perquè ocupa el lloc d'un antic claustre del convent que hi havia a la Rambla. Cada matí des de primera hora, peix, carn, verdures, fruites i tota mena de comestibles entren pels ulls, abans de convertir-se en menjar i beure dels bons barcelonins i de molts turistes que s'embadaleixen davant dels colors i les olors de les parades del mercat barceloní per excel·lència.
1: La Comanda, cada diumenge a les 2 del migdia, a Ràdio 4.
2: Les nostres primeres convidades són mare i filla, la Francisca i Rosa Gavaldà, de Menut Rosa. Quan vam decidir que el primer programa de La Comanda l'havíem de fer des de la Boqueria, el Raül em va dir: una de les convidades han de ser les de Menut Rosa. Ho vas tenir claríssim, això.
3: Home, claríssim, perquè primer perquè tenen paradeta des del 1900. I llavors, perquè m'estimen moltíssim. Sempre que vinc aquí al mercat o estic a l'aula, perquè estem a l'aula de la Boqueria, on se fan demostracions i presentacions, sempre venen a saludar i sempre acaba alguna galteta o sempre acaba alguna coseta. I això és molt d'agrair.
2: Per cert, també és molt d'agrair que avui han vingut públic. Un aplaudiment, ha vingut públic aquí a la Boqueria per veure aquest primer programa de La Comanda. Francisca i Rosa Gavaldà, molt bona tarda, com esteu?
4: Molt bé. Molt bé.
2: Des del 1900, parada a la Boqueria. Com va començar tot plegat? Qui comença?
4: Francisca.
2: Vinga, Francisca.
4: Vinga, comença la meva iaia. Primer va començar venent amb cistells a fora on hi ha les pageses, i després va poder comprar una parada aquí dintre. Això va ser l'any 1900. I fins avui, 126 anys.
2: 126 anys. I quan hi comences, tu? Fa 126 anys, no, Francisca?
4: No. Una professora li va dir al meu pare: aquesta nena val per estudiar, i envia-la a estudiar i a la universitat. I el meu pare va dir: a la Boqueria.
3: Bueno, eren els temps que corrien. Bueno, la Boqueria pot ser un lloc d'estudi i com una universitat molt, molt bona, eh?
5: És millor que una escola.
3: Sí, jo us ho dic com a experiència, perquè la meva escola i la meva universitat va ser a casa, també. Jo vaig aprendre a la casa, i aprens moltes coses, des de producte, comptabilitat, i aprens moltes coses
4: moltes
3: a gestionar.
4: Moltes coses, i molt de la vida. Moltes coses que la vida no t'ensenyaria, aquí dintre les acabes coneixent totes.
2: Ara ens explicava la Francisca que no va tenir massa opció. En el teu cas, Rosa?
4: No, ella sí.
5: En el meu cas sí, tenia opció. Vaig acabar el COU, aprovat, bones notes, però per desgràcia vaig perdre dos germans, època rebelde, i vaig dir que no seguia estudiant. A més, a poder fer una bona carrera de medicina, els meus germans eren hemofílics i els hi van posar un sí de tots dos, i a més, bueno, vaig decidir que la vida era injusta, amb 17 anys, que em vaig quedar sola i no vaig voler continuar estudiant. I llavors, bueno, vaig fer dos anyets que tampoc vaig treballar allà, fins que al final em van dir la Boqueria.
4: Universitat o Boqueria? Ella diu Boqueria, després ale.
3: Però la Boqueria també cura, no?, d'aquesta, sí, d'una pèrdua així, també a l'abraçar i l'entreteniment potser també dona aquesta energia.
5: La meva mare també va perdre dos germans, o sigui que la meva àvia també va perdre dos fills, i la Boqueria, a la família, diguéssim, part femenina, ens ha salvat la vida.
4: La Boqueria ens ha salvat de navegar a Sant Boi. L'amistat de la gent, gent que ens ha apreciat molt de sempre, això ens ha ajudat a sortir molt endavant de la pena que tenim, i la tindrem tota la vida. Però la Boqueria, com deia la meva mare, això ha sigut, m'ha retornat la vida. Pues a mi també, i amb ella també.
2: Sí, clar, anava a preguntar-los que què suposava per vosaltres la Boqueria. Ja ens heu explicat. Sí, bueno, ha estat un salvavides.
3: Un salvavides.
5: Ho és tot. S'ha crescut com a persona.
3: I com era? Perquè, esclar, són dos ambients molt diferents. Com era l'ambient de quan vau començar totes dues, tant la Francisca com la Rosa?
4: Quan jo la vaig conèixer hi havia 58 parades de l'Unosto.
3: De menuts, eh?
4: Sí, 58.
3: Encara hem fet una volteta, bueno, però Déu-n'hi-do.
4: Què? Quants en queden?
2: Plates 58, però, 3. Dic,
4: 3.
3: Però de menuts, que 3, és, un, que és una cosa que normalment la gent no li dona el valor que ha de tenir, perquè no hi ha cosa més sana que, per exemple, que un peu de porc o que un peu de vedella per al col·làgen que arriba a tenir.
4: El peu de vedella, la meva filla, que això sí, va aprendre a ser xef de cuina amb la Hoffman, fa un postre estil bolivià que porta el nervi de la pota de vedella, que és col·làgen viu.
3: Sí, és 100%.
4: I ho converteix en un postre. És una passada.
3: Una passada.
2: Explica'ns això.
3: Clar que sí.
5: Agafes una pota de vedella i la bulleixes 3 o 4 hores. Tu saps allò, a poc a poc. Sí. Bueno, ho vas desossant tot amb el caldo de cocció que queda, tritures la pota, llavors la coles, evidentment, i llavors li poses pues, llet, sucre, canyella, vanilla, clau d'olor, i deixa, bueno, es qualla. És com una flamera i és el millor que pots menjar, el col·làgen pur, no com el del súper, allò que són polvitos.
3: Clar, sí, 100%.
5: I és bo per la pell, per la panxa, pel cabell, per tot, és protector d'estómac.
3: O sigui que ja no hi ha excusa per menjar col·làgen directe i portar tant sigui per dolç com per salat.
2: Uh-huh. Ara la Francisca ens explicava com ell era aquest mercat de Sant Josep, aquesta boqueria, fa anys. Hi havia 58 parades de menuts. Què més recordes d'aquella boqueria?
4: El que millor recordo d'aquella boqueria és que tots érem una família. Tots ens estimàvem. Tots patíem... Ai, fulano passat això... Érem... Ens estimàvem, ens barallàvem, ens dèiem de tot, però als 5 minuts patíem per tots. Era una família. En aquest moment no diria això ni boja. És molt diferent, no té res a veure. Ha canviat com ha canviat el món. Abans érem d'una altra manera i ara és una manera tan diferent que... Sincerament, a mi em costa una miqueta d'empassar.
2: Una de les claus d'aquest canvi que estàs comentant, Francisca, és la massificació turística. No sé com conviviu amb el turisme.
4: Malament.
2: Rosa.
5: Malament. Però també necessitem el turisme.
4: Clar que necessitem el turisme
5: perquè els bars d'aquí viuen del turisme. I jo he viscut dels bars, Raül també... Tots vivim del clar, turisme.
2: Més bo, equilibri. Més dur.
5: Necessitem clar. Un equilibri, que és el que no tenim ara mateix
4: no,
5: a la boqueria.
4: No el tenim. Però... I ara, en aquest moment, es vol que la gent torni al mercat de la boqueria. I la meva opinió és que la gent ja no tornarà al mercat de la boqueria.
2: Tu creus, Francisca?
4: Sí.
2: Per què?
4: El Raval no té barri. El Raval no té barri. Aquí a la boqueria venia la gent a comprar des de... Què et diré? Horta, venien de Cornellà, que teníem un mercat molt bo a Cornellà, però no, venien aquí. Sarrià, a l'Eixample, tothom venia aquí. Vale? Ara, en aquest moment, degut a les circumstàncies que han canviat molt la forma de vida de la gent, doncs ara des del Covid, etc., escolti, que bravo, fulano, que em podeu portar això, que em podeu portar allò?
3: Bueno, per això jo crec que és molt important sempre ficar aquest paraigües doncs, a l'agricultura, a la ramaderia i la pesca,
4: exacte.
3: Perquè al final és el motor econòmic d'un país.
4: En definitiva ho necessitem tots.
3: Clar, jo sempre dic que està molt bé el turisme, però el turisme de menjar, i si no tenim aquests tres pals de paller que donen tots aquests productes, també estem predestinats a perdre el turisme. Per això hem de cuidar tots els àmbits que són molt interessants. Sí, però jo crec que hi ha un interès per la cuina que potser fa uns anys no estava, i és amb la gent jove que la té, i això és molt bo, i potser ens podria arribar a salvar, per dir-ho d'una manera.
5: L'hàbit de la compra ha canviat molt. Abans venies dissabte, divendres, feies la compra de la setmana, t'organitzaves, ara viuen el dia.
3: Clar.
5: Surten de la feina ràpid, van al súper, compren i marxen.
2: A veure si canviem això amb la comanda,
3: Jo crec que es canvia, jo sóc una persona optimista, i jo crec que sí, perquè dic, quan es... baixar no podem baixar més. Jo dic,
6: no?
3: Crec que...
6: No,
3: home, no. S'ha d'anar cap amunt sempre, i més amb l'energia que té vostè.
2: Mira, vull parlar precisament de la gent de mercat. Com és el dia a dia al mercat? La conciliació, Rosa, a veure.
4: Les discussions...
5: No. Bueno, discussions no. Amb mare i filla sempre.
2: Això,
5: bueno,
2: sempre.
3: Però això és l'essència d'una relació, eh? No, si no, malament, eh?
5: Vull rectificar una miqueta ma mare, perquè abans ha dit que abans era família. Jo, per mi, ara, amb els companys del mercat, continuo fent família.
4: Sí, sí.
5: Amb la direcció, amb la gerència. Per mi personalment, som més que només gerents. Clar. Per mi són família i amistats.
3: Bueno, les famílies amb els temps canvien.
5: I vosaltres igual. O sigui, jo sempre presumeixo el Carles Gaig, la Bellan... tots per mi no són clients, són família.
4: A l'Albert Adrià.
5: Una iaia que em compra una galteta m'és igual que no em compri 10 quilos. Per mi, que una iaia em porti per Nadal un ramet...
3: De grèvol, clar.
5: Per mi això, m'arriba al cor. No són clients. Són família.
2: Clar, la relació amb la clientela que es viu en un mercat no té res a veure amb el supermercat.
5: I recomano a la jovent que torni al mercat, perquè l'experiència que tenim nosaltres no pots anar al Caprabo perquè no la tindràs.
4: El que més hi ha en la parada nostra, no sé amb les altres, però crec que encara en queden, és empatia total i absoluta amb el públic.
2: Ara us vull fer la pregunta a l'inversa. Per què el jovent s'hauria d'animar a treballar al mercat? Que el relleu generacional és un altre dels problemes que hi ha als mercats avui en dia.
4: Un problema enorme.
2: Rosa.
5: Home, jo... animar-los a treballar, és molt dur el mercat per treballar, o sigui, sí. Jo avui he començat a les 5 del matí, és molt durillo i a l'hivern és... però realment és que s'estan acabant els oficis, realment no n'hi ha, o sigui, l'ofici de peixater, el meu, per exemple, les mans comptades, no n'hi ha.
4: La gent d'aquí no vol venir a treballar.
5: És que és massa sacrificat.
2: Sí, però si no fem aquest sacrifici s'acaben els mercats.
5: Ahí està.
4: És un dels problemes que podem tindre. És un dels problemes que podem tindre. Perquè el meu germà també té parades de menuts fora de la boqueria i, bueno... És horrorós, estan desesperats.
5: No en trobem, no. Gent d'aquí no vol treballar. Em perdó, que a més m'estaran sentint, però hem fet moltes entrevistes. No, és que jo el dissabte me'n vaig.
4: Ai, no.
5: No, és que el dissabte és el dia més fort del mercat.
4: Això ens hi trobem contínuament.
5: Però tot els oficis igual que a cuina, també trobaràs molt, molt complicat.
3: Sí, però s'ha de crear, jo crec que s'ha de crear escola, perquè al final un ofici d'aquests són molt agraïts, perquè tothom potser veu la brutícia, però és que no n'hi ha tanta de brutícia, no hi ha cosa més neta que pugui ser un menut.
2: Acabem, Rosa, Francisca, parlant en positiu. Quina és l'essència del mercat de la boqueria que es continua mantenint?
4: Bueno, amb els que tu has tingut sempre una relació important, amb la mare d'ell, amb els clients que tenim. Jo tinc una clienta de la galteta per ella sola perquè no té res més i ens va portar un ram de llaurer i de no sé quantes coses i dic, i vostè per què ve a portar-me això avui? Diu, perquè em tractes com si jo fos un cuiner dels grans. Dic, per mi vostè és el mateix que ells, perquè me l'estimo igual.
2: Doncs amb això ens acomiadem de les primeres convidades de la comanda.
4: I no us hem explicat que ens hem anat a vendre a Londres, Marsella, Turí, la Toscana i Budapest.
2: Bueno, escolta, això no sé si allargar-ho o deixar-ho per una segona.
3: Això haureu de tornar cap aquí a explicar-nos això de menuts de Rosa de Barcelona al món, eh? Això ens ho heu de...
5: Moltes gràcies pel primer programa.
4: I moltes gràcies per haver-nos deixat parlar.
2: Ai, moltes gràcies.
4: Perquè som bastant pesades, almenys jo.
3: No,
4: ma filla no tant, però jo sóc una pelma.
3: Ha sigut... No, ens heu enllustrat perfectament, de veritat.
2: Francisca i Rosa.
4: Qualsevol que vulgui venir a la parada nostra i a la boqueria trobarà molta simpatia, empatia i carinyo pels nostres clients.
3: Dit està.
2: I aquesta entrevista n'ha estat una petita mostra. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
4: A vosaltres.
5: Encantades.
1: La comanda. 1984. Les nostres coses. Televisió Espanyola.
7: Senyora Teresa, el mercat ha canviat molt en els últims anys?
8: No ha canviat, no. Deu ser el mateix, eh? Una mica, però vamos, no, molt poc, eh?
7: Les costums, per exemple, hi ha un dia fixe de mercat, un dia especial o més fort?
8: Sí, sempre se sol vendre més els dimarts i els divendres. És quan una mica hi ha una mica més de venda.
7: I els gustos de la gent, vostè què creu?
8: Home, han canviat una mica, però vamos, no. La gent, pues, venen a comprar i, pues, gasten el que poden.
7: És més exigent que abans, el curs
8: de la gent? Sí, una mica,

0: sí. Una mica sí. Llavors, una mica més exigent, sí.
1: Llavors vostès han de tenir una major exigència també en
0: el... No, el que tenim és nosaltres molta paciència per poder-los atendre aquests clients, amb l'exigència que ells venen. Però som nosaltres els que mirem de que el client compri, de que el client estigui content i que s'emporti el millor que ell vulgui.
1: En quant a la clientela, és fixa, és molt fidel?
0: Sí, clientela molt bona, que venen a comprar, que encara que vinguin a Pedralbes, que visquin al Passeig de Gràcia, venen a comprar aquí a la Boqueria.
1: Són particulars? Són gent sí, de restaurant?
0: Sí, molta gent particular i algun restaurant també.
1: I passavolants?
0: Sí, també molts. Molts passavolants, molts.
2: La Comanda, cada diumenge a les 2 del migdia, a Ràdio 4.
3: Per recuperar la clientela de Barcelona i del barri, parlarem ara una mica en positiu, Raül, s'han posat sobre la taula un seguit de mesures i reformes, les comentem, amb la Lluïsa Ripoll, atenció, ella és vicepresidenta del Mercat, secretària de l'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria i una de les responsables de la parada Peixos Ripoll Estera.
4: Sí.
3: I atenció, del web peixos.cat, que va ser la primera plataforma online a Catalunya en vendre peixos. Lluïsa, bona tarda.
4: Hola, què tal?
3: Escolta, quina aventura, això. De peixos.cat.
4: Ah, de peix.cat.
3: Peix.cat.
4: Sí, la veritat és que sí, quan vam començar, la idea va sortir, imagina't, amb un amic que feia webs i tal, al pati de l'escola dels meus fills, imagina't. I el meu pare em deia, això és impossible, nena, com vols que algú compri peix per internet, saps? I mira, i aquí estem.
3: Bueno, estàs a totes les salses,
5: Això és una mica de visionària, no?, veure...
4: Bé,
5: veure on hi havia mercat, mai millor dit.
4: Sí, al final t'has de reinventar, no? Això quan et diuen, ai, reinventa, nosaltres ens hem reinventat 50.000 vegades perquè la venda ha canviat, és veritat, però és que la societat també. Llavors, si no canvies amb la societat, et quedes enrere.
5: Sí, el de Mahoma i la muntanya, no?
4: Exacte.
3: I això precisament és el que voleu fer ara des del mercat de la Boqueria, una sèrie de reformes per preservar l'essència.
4: Sí, per preservar l'essència i per tornar una mica als orígens, ja no només també del mercat i de la venda, sinó que al final una mica tots ens donem compte que la societat se'ns està escapant una mica de les mans, no? I som una mica incongruents perquè ens passen coses i en volem unes altres, no? I és com tot allò de les xarxes, tot va molt ràpid i aquí el món encara no va molt ràpid, no? I nosaltres volem preservar això perquè realment és saludable, és el millor que ens pot passar, deixar els mòbils a les butxaques, tenir converses amb els comerciants i tornar a tenir una vida social que és ja no només perquè mengem bé, sinó perquè realment això és saludable a tots els nivells de la nostra vida.
5: És posar aquell fre de mà una mica per parar una mica i algú tenia que començar
4: sí.
5: A fer-ho, no?
4: I a vegades aquí nosaltres ens han donat el premi al millor mercat del món, no? A vegades som criticats però perquè som un mercat molt gran, ens hem hagut de reinventar en moltes coses, és difícil baixar a vegades al centre de la ciutat doncs per els fruitaires, no? Nosaltres patíem perquè moltes famílies han patit perquè la gent no venia a carregar 5 quilos de patates, 5 quilos de taronges, no? Era una mica complicat. Bueno, s'han reinventat millor, pitjor, a la gent li agradarà més o menys. Jo crec que tot és bo i tothom aprèn del que fa i si t'equivoques pots rectifiques. I el que estem fent ara una mica és que tot això segueixi perquè la vida ha evolucionat i el mercat també, però segueixi d'una manera ordenada, no? I per això volem posar molt èmfasi en això de que volem recuperar una part que sigui de mercat tradicional i que totes les parades ho tinguin, perquè això també implica que hi hagin professionals al darrere, que això és el que he dit abans, no? Això costa tenir professionals perquè és més fàcil ser youtuber que ser peixater.
5: Sí, però si no es donen les eines,
4: clar. No hi ha manera.
3: Una de les mesures que, de fet, fa pocs dies que veu anunciar per recuperar aquesta clientela local és el fet dels aliments frescos.
4: Sí, explica'm. Perquè nosaltres sí que és veritat que hi ha parades que potser han deixat de tenir la venda de producte fresc perquè s'han trobat que no venia potser, no? Gent a comprar producte fresc i han fet més producte elaborat. Nosaltres volem que això torni perquè per això, no? Per no deixar enrere els professionals, que hi hagin professionals darrere les parades, que et puguin... perquè aquí el producte et parla, no? Tu vas a un súper, el producte no et parla, aquí hi ha un professional al darrere que t'està explicant com es talla, com ho vols, com es cuina, i fins i tot et recomana quin restaurant pots anar-t'ho a menjar, no? Vull dir que aquí el producte et parla, i nosaltres volem una mica tornar a tot això, perquè hi ha molts professionals que tenen ganes de tornar a tenir clientela d'aquí, llavors la gent de la ciutat que torni a baixar, no? Que nosaltres hem sigut el mercat de referència a la ciutat sempre, i volem seguir sent-ho, i ho farem, eh? Ho farem molt bé.
5: Però aquest és l'optimisme que jo crec que fa falta, i una mica també a tot el jovent que ens escolti, és perdre aquesta por, no? A vegades veuen que és més fàcil potser anar a una gran superfície i agafar una cosa que ja està feta, però és clar, el tracte que tindràs a una persona que encara que no en sàpigues, a vegades hi ha aquella por a les peixateries d'anar a dir, com demanaré jo, si vull fer una cosa, com ho demanaré? És deixar-se portar, i al final que tens un assessor professional que et dirà el que has d'agafar, com ho has de fer a través de el que vulguis fer.
3: És que al final un mercat és coneixement.
5: Clar, és coneixement i aprenentatge.
4: I diu molt de nosaltres i de la nostra cultura. Tu quan te'n vas a una altra ciutat, jo
5: clar, visitem els mercats.
4: Jo
5: tots ho fem.
4: Perquè te'n vas a un museu i saps com vivien abans, i te'n vas a un mercat i saps com viuen ara. No? Vull dir que t'explica, és el pols de la ciutat, t'explica qui ets, on ets i d'on vens. I per mi això és una cosa que és essencial i que es perd a molts llocs, però a Barcelona no. Tenim 42 mercats municipals, o sigui, 40 d'alimentació. Anem al mercat.
5: Que és aquesta la reflexió, no? Ho fem quan anem de vacances i anem a veure mercats, que és el que fan potser els estrangers que venen aquí, que van a veure mercats referents i que són bonics, però en canvi a casa nostra no ho fem. És com el que té tos i rasca els ous, no?
3: Sí. I aquestes mesures de limitar el producte elaborat al mercat per potenciar el producte i l'aliment fresc, i també hi ha una reforma que començarà d'aquí uns mesos al mercat de la Boqueria.
4: Sí, hi ha una reforma. Això fa una mica de cosa, però sí, hi ha una reforma. Jo crec que entre tots estem lluitant molt entre tots, i fem reunions eternes entre l'administració i els comerciants, i les dues parts tenen moltes ganes de que això es faci bé i tornem a ser referència a Barcelona en positiu. I jo crec que ho aconseguirem, farem algo molt, molt, molt xulo.
3: Serà una reforma considerable, no?
4: Bastant considerable. Primer, bé, hem de treure tot el sostre, que això ja és
5: tela.
4: És tela. I a més tot anirà en plaques solars. Vull dir que hi ha un projecte que toca molts espais, i la peixateria també serà nova. Això, els peixaters tenim una mica de por, però ho aconseguirem.
3: Per què hi ha por?
4: Home, perquè hem de marxar fora, perquè a vegades els canvis costen. Que els canvis costen.
5: Ficar-te en obres costa, fer un canvi costa.
4: Sí, perquè saps quan comences i no saps quan acaba.
3: Però quan a mi em fa por canviar la rajola del lavabo de casa, imagina't.
5: Però la sensació que hi ha de quan està fet...
4: Home...
5: No, ja no te'n recordes després del canvi. Sí que passes un desert... passarà un desert molt llarg, però és que al final serà tan xulo que jo crec que val la pena, no?, enfangar-se.
4: I tant, i a més els peixaters, el nostre ofici no és fàcil, no és còmode, i ara estem treballant en unes condicions que potser no són les òptimes.
5: Clar, que
4: i quan tornem estarem molt més còmodes treballant, serà molt millor.
3: Lluïsa Ripoll, vicepresidenta de la Boqueria, moltíssimes gràcies, i
4: visca
3: aquests pobles que són els mercats.
4: I tant. Moltes gràcies per venir.
5: Gràcies.
2: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
6: Ramon Cabau és l'home de Gut d'Avinyó, és l'home de la gastronomia, és l'home de la poesia. Ramon Cabau, per favor, durant un minut, parla'ns de tu ara i de tu, del que esperes arribar a ser, del teu futur, de la teva actualitat. Tens un minut, o callem o t'escoltem.
2: Ràdio 4. 11 de maig de 1980. Programa La Primera Volada, presentat per Jaume Pol Girbau.
7: Dintre del món en el qual estic immers, aquest món que en dieu vosaltres de la gastronomia, m'han donat la gent una valoració que potser no em mereixo. El meu esforç actual és poder aconseguir la valoració justa o poder arribar a aconseguir el que ells m'han donat sense mereixen. Si aconsegueixo això, seré molt feliç.
2: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
3: Aquest que sentíem ara era en Ramon Cabau, gastrònom i personatge clau per la cuina catalana, també per la Boqueria, ho dèiem al principi. Una peça clau també per començar a parlar de cuina de mercat. I parlem de cuina de mercat del Mercat de Sant Josep amb en Quim Márquez, el meravellós Quim, del Quim de la Boqueria, i en Josep Socarrats, que ell és director de la revista Arrels, autor del llibre Mercats, un món per descobrir, i gran coneixedor de la figura de Ramon Cabau. Bona tarda, com esteu, Quim, Josep?
8: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Ai, estem molt contents que estigueu aquí amb nosaltres.
9: I nosaltres també,
3: Comencem parlant una mica del mercat. Quim, tu vas arribar a la Boqueria a final dels 80,
9: sí,
3: perquè volies una moto.
9: Exactament. T'has llegit el llibre, no?
3: Com va anar això?
9: Pues mira, vaig començar, encara estava estudiant, amb 16 anys, i volia comprar-me una moto. I li vaig plantejar al meu pare i em va dir que mentre estigués a casa seva jo no tindria moto. I clar, al principi vaig pensar, dic, bueno, primer tinc que treure'm el carnet i començar a fer coses, no? Però necessito diners perquè no me'ls donaran. I em va sortir una feina a rentar unes cuines, a netejar unes cuines d'una zona industrial del Besòs per les tardes, i així vaig començar la cuina.
3: I vas acabar al Xispas.
9: I, bueno, vaig començar a la Boqueria, al Xispas, a l'any 87.
3: Que era un bar...
9: Era un bar de 2,80 metres de barra, tenia un petit sòtano i teníem 5 taburets.
3: I com era aquella Boqueria de final dels 80? Com era la recordes?
9: Era una bogeria. Era una Boqueria plena de gent, de dones, amb el carret... Afortunadament, en aquella època teníem molt de barri. I a sobre, gran part de Barcelona, quan volia comprar alguna cosa que no trobava als seus mercats, venien a la Boqueria. Això s'ha acabat.
3: Josep, en el teu cas, Arrel, reivindiqueu molt l'arrel, el producte, el pagès, el camp i els mercats.
5: També la vida de mercat, sí, sí. Els mercats, que són primer de tot producte, òbviament, perquè és el que un mercat ens garanteix i ens ha de garantir respecte a altres sistemes de distribució alimentària, però que clar, que a més és aquest punt de trobada, de socialització i de cultura espontània que tenen els... cada país en té, en realitat, cada país en té d'una manera o una altra, però específicament a Catalunya i als països mediterranis tenim places com la de la Boqueria que estem ara i com la de molts pobles i ciutats que, alguns amb més dificultats, però d'altres amb més vitalitat, conserven, i que la nostra aposta és que es conservi.
3: El 2020 vas publicar Mercats, un món per descobrir. La Boqueria tenia un paper clau. Encara, però, l'hem de descobrir?
5: La Boqueria segurament sempre s'ha de descobrir, com tants mercats, però més la Boqueria és un mercat molt especial de la categoria de grans mercats del món, no? Sempre...
10: Referent,
5: no?
10: És com
3: si vas el millor mercat del món, que ha estat considerat
5: exacte.
3: Així.
5: Quan allò, si vas a Istanbul i has d'anar al mercat de les espècies, si vas a Budapest i has d'anar al gran mercat, o sigui, estem jugant aquesta lliga de mercats que defineixen les ciutats i que amb tot el que ens acaben d'explicar la Boqueria que ho ha definit, si a vegades pensem que està una mica despistada, no hi ha la voluntat i donarem suport en tot això, en que sigui un mercat que expliqui Barcelona, no?
3: La cuina de mercat, que venint cap aquí pensava, és que la cuina de mercat és la cuina que nosaltres hauríem de fer a casa.
10: És la que hauríem de tenir del nostre receptari, doncs, el cuinar i el cuinar cada dia una cosa i el preparar-te les coses pel dia de demà. Jo crec que hauríem de tenir en el número 1 de la nostra taula periòdica.
3: En quin moment està la cuina de mercat ara mateix, Raül?
10: Jo sóc una persona optimista, jo veig interès. Jo crec que és molt bo que hi ha interès, però és clar, sí que els mercats estan, que la gent no hi va. Abans ho dèiem, no? Jo crec que hem de perdre una mica la por, que no passa res que si no en saps. Jo crec que estem en un moment que tothom vol saber, però ningú vol dir, jo no en sé. Jo me'n recordo la primera vegada que a casa em van ficar el menjar de personal, quan començava la cuina, cap allà al 96-97, em van ficar espaguetis a la carbonara. Jo me'n vaig anar a la mare cap coix i li vaig dir, com es fan els espaguetis a la carbonara? Perquè no en sabia, tenia vergonya de preguntar-ho. I la mare va dir, vés i pregunta-ho. perquè només seràs ignorant una vegada. Quan t'ho expliquin ja ho sabràs i llavors ja sabràs fer-los. I jo crec que ens hem d'aplicar una mica això. Tots som ignorants, però tots tenim la capacitat

0: capacitat d'aprendre, i on te pots aprendre més és anar a les esperades i tindre aquesta curiositat de voler fer, de fer les coses quan toquen. Jo crec que és molt important.
1: Quim, com és
2: totalment
1: això de fer cuina, cuina
0: ell
1: de
0: sí
1: mercat,
0: que fa, ell
1: al
0: sí que fa.
1: Mig del mercat de la Boqueria, amb el producte a 2 metres,
0: sí que fa,
1: i en un espai
0: mercat.
1: Que clar, l'espai que tens no té res a veure amb el que té el Raül, per exemple, al restaurant.
2: No, ni el que jo tenia abans, tampoc. Per mi ara tinc un palau, no,
1: clar,
2: encara
1: clar,
2: que sigui
1: clar,
2: petit.
1: Clar, clar.
2: Però sí, això sempre ho he dit. Una vegada Ferran Adrià...
1: És que aquí parlen del Ferran, del Carles...
0: Però aquests són argots que ja t'has de començar a acostumar.
1: D'acord, és el primer programa.
0: És el primer programa, però aquí això, quan es diu Ferran, ja saps qui és Ferran.
3: I a més era veí d'aquí.
0: Clar, tenien aquí el taller,
1: Doncs què et va dir el Ferri?
2: Estava Ferran amb l'Arzac, un dia fent el vermut, un Nadal, i em diu, tio, és que tens el restaurant més petit del món amb el magatzem més gran i més important del món. I
1: tal
2: clar,
1: qual.
2: Tal qual. O sigui, ara no hi ha tant de producte, però fa anys enrere era... És que és molt fàcil cuinar quan vens a la Boqueria, perquè veus producte i en seguida... Sobretot quan t'agrada el que fas, no? T'il·lumines amb qualsevol cosa, no? I era el que parlàvem fa una estoneta. Ara ja no, desafortunadament, que no hi és el Petràs, però jo entro per darrere del pàrquing i els matins d'arribar i trobar-te tot aquest món de bolets, d'herbes, de verdures... Mm. Allò era ja entrar amb una injecció de ganes de cuinar que això ajuda molt.
1: Un dels teus plats clàssics són els ous amb xipirons.
2: Sí.
1: Tinc un dubte. Sempre vas a la mateixa parada a comprar els xipirons, els ous, o vas variant?
2: No, sempre a la mateixa.
1: Sí, eh?
2: Sí, sempre, sempre. Compro els ous a Calaf i no sé si hi ha un detall que hi ha gent que es dona compte i una que no. Jo tinc ous només blancs, no tinc ous morenos, no? Això és la qualitat, o sigui, és la classe de gallina la que posa un ou o un altre. Jo tinc una deducció, no sé si m'equivoco o no, però
0: és la teva deducció.
2: És la meva deducció.
0: És si és la teva, per tu és la bona.
2: Clar, o sigui, la gallina que posa ous blancs posa una tercera part dels ous que posa l'altre tipus de gallina que posa els ous morenos. I jo penso que si dona 3 i l'altre dona 9, aquests 3... jo crec que són de millor qualitat.
1: Estàs innovant, estàs investigant noves cosetes?
2: Sí, sí, sí, sempre, sempre, sempre. Tinc aquesta inquietud i, bueno, els últims anys també he fet cosetes per Àsia i Àsia té moltes coses interessants per aprendre, tècniques, productes i, bueno, anem introduint aquí alguna coseta. També tinc 4 treballadors que són peruans i amb el que ells aporten i el que nosaltres sabem, doncs fem cosetes junts i descobrim moltes coses.
0: És que aquesta és una riquesa, aquesta és la globalització que a mi m'interessa, no? Totes aquestes savieses que hi han de fer les coses, és com els morters, no? Dic, totes les generacions o totes les cultures tenien morter, però mai es havien trobat les cultures.
2: Exactament.
0: I és que fem coses molt semblants, que potser les diem diferents, però que després moltes coses recorden a coses que ja teníem, sí. Això és...
3: D'aquest llibre que parlàvem, de Mercats, un món per descobrir, una de les revelacions era aquesta. No som tan diferents,
0: no.
3: Tot i ser cultures que estan quilomètricament allunyades i que potser en origen mai havien estat connectades. Ara tothom està connectat, òbviament.
0: Però també... ja ho estàvem i no ho sabíem, no? Perquè tots fem servir morter. Les cultures la fan servir.
3: Sí, perquè penso que al final som l'única espècie animal que cuina, nosaltres. Per tant, siguem on siguem, ens hem hagut d'enfrontar a situacions semblants. I després també una cosa que m'agrada molt a mi és que, a veure, la gent pot dir que li agrada més menjar, menys menjar, més cuinar, menys cuinar. Però en el fons a tothom li agrada menjar bé amb el que té a prop. I això és un altre dels coneixements, de les descobertes que fas quan prens una visió global de la gastronomia, que tot arreu hi ha gent que vol menjar bé, hi ha gent que, que troba aquell ingredient o aquella tècnica que no és imprescindible per sobreviure, perquè pots alimentar-te com a gasolina i punt, però que en canvi et fa més feliç. Clar,
0: volem aquest gust de menjar, no? Aquesta, este gozo, deixa-m'ho dir així.
3: I en aquest sentit també m'interessa molt els llocs on els climes són més adversos o més exigents o més durs, perquè la terra a vegades no és tan generosa, però l'enginy de la gent llavors s'ha d'activar molt, no? I penso que justament els països mediterranis com el nostre, que ens trobem amb això, hem pogut desenvolupar unes cuines amb molta sensibilitat, amb molt detall, amb molts matisos, i els mercats, que és com quan vas al mercat central de València i trobes aquelles parades d'espècies que conserven allà també, doncs dius, és la felicitat.
1: Ara has dit sensibilitat i enginy, crec que ha arribat el moment de parlar d'en Ramon Cabau. Era farmacèutic, era advocat i va acabar sent un gran gastrònom, precursor de grans cuiners, el Ferran, la Carme... Què va suposar Ramon Cabau per la boqueria?
2: Bueno, jo vaig tindre la sort de conèixer-lo, però desafortunadament va passar el que va passar amb Ramon el mateix any que jo vaig arribar a la boqueria. Llavors vaig tindre la sort i l'honor de veure'l, de conèixer'l, de servir-li algun talladet.
1: Era un personatge.
2: Era un personatge.
1: Sí, Josep.
2: Sí.
3: Però sobre de tot era això. Fixa't que tu abans, quan t'escrivies, deies precursor de la Carme, de Ferran, de tots aquests cuiners, ell no era cuiner.
1: No era cuiner.
3: Ell no havia cuinat mai. El que va fer ell era, o sigui, era una persona a qui li encantava la gastronomia, com a consumidor, com a intel·lectual, com a pensador, i que després buscava, no sempre eren fàcils aquestes relacions, però buscava els cuiners amb qui treballaven i interpretaven la seva gastronomia, i van fer aquella meravella que era el restaurant L'Agut d'Avinyó, que hi havia no pas tan lluny de la boqueria, no? La seva gran aportació va ser, doncs, donar una dimensió gastronòmica, jo diria que universal, en un moment en què no hi havia ni xarxes socials, ni internet, ni res d'això, a la cuina catalana. És a dir, si en aquell moment la cuina de referència era l'alta cuina francesa, és a dir, anem a tractar les mongetes com Déu mana. Per això no li agradava, deia que el seu plat, un plat que detestava, eren les mongetes amb botifarra, sí, perquè considerava que era massa, massa bàsic i massa bàstic, i que les mongetes mereixien... Bueno, bé, després aquí va fer, amb tots els ingredients de l'horta i tot plegat, va fer meravelles, al costat, ja et dic, sempre de cuiners que van col·laborar amb ell i que van fer que l'Agut d'Avinyó fos un restaurant referent, també perquè com a restaurant hi havia la part de la cuina, òbviament, però també del concepte de què és un restaurant, de la gent que ve a fer el restaurant, com porto la gent al restaurant, com s'ho passa bé la gent al restaurant, com la gent al restaurant socialitza i es culturitza. Però en tot això, i com que el menjar era el centre de tota aquesta operació, la boqueria era el seu espai on es proveïa. Ell era un gran personatge aquí en aquest mercat, perquè hi venia cada matí, ell crec que canviava de parades, no feia com tu, perquè i que mirava...
0: Els volia tots contents.
1: Sí. De fet, els paradistes ho esperaven, de a veure si vull per aquí.
3: Perquè, clar, després era generós quan trobava el producte que ell volia, no? O sigui, en aquest sentit, cuidava molt a tothom i valorava molt la feina. Que al final pensem que ell va acabar sent proveïdor de la boqueria, perquè en el moment que tanca l'Agut d'Avinyó, bueno, la seva etapa al restaurant va seguir uns anys més, però quan ho deixa, quan per raons familiars, el que sigui, ja no es dedica al negoci, però ell, a Canet de Mar, que és on es va...
1: comprar una gran finca.
3: Sí, era com una mena d'exili seu allà, però allà es va dedicar, que ell també tenia coneixements d'agronomia, a fer de pagès i a començar a experimentar també i a millorar i a produir hortalisses que... és que s'estimava tant la boqueria, i explicarem per què quan t'ho diguis, estem mantenint el secret per qui no el sàpiga, s'estimava tant la boqueria que venia cada dia aquí a portar els seus productes conreats per ell mateix, o sigui, es va situar a l'altra banda dels...
0: Sí, va fer tota la roda,
3: sí,
0: no?
3: Va fer tota la roda.
1: En la seva època, quan encara estava a l'Agut d'Avinyó, venia cada matí, com molt bé explicava Josep, a comprar, no pagava però ell,
3: no.
1: Després venia la seva madreta, que era aquí...
0: Sí, això sí que és
1: artista. Els paradistes. Era una diva. No, Ramon Cabau era una diva.
2: Home, és que tu el veies i veies un artista. sense conèixer-lo, eh? O sigui, el veies amb aquella bata blava que portava llarga, el seu barret, el seu bigot i la pluma aquella que portava el barret i tal, i deies...
3: Els mocadors.
0: Qui és aquest, podria no? comparar una mica com el Dalí de la gastronomia, no? Sí, de l'ostriònic que era ell.
3: Era un personatge d'aquesta categoria i d'aquesta...
0: Que et giraves a mirar-lo, o sigui, paraves i t'atrapava, no?
3: I profundament barceloní, tot i que ell havia nascut a Lleida i circumstàncies van fer que de molt petit s'instal·lés a viure amb una tia aquí al Ciutat Vella, a Barcelona, i per tant era un personatge profundament identificat amb la ciutat i que aportava a la ciutat una manera, una alegria i també una qualitat que a vegades s'ha trobat a faltar. El que després se'l va oblidar, però a la seva època era una persona que sortia en portades de revistes, que havia protagonitzat publicitat, que va travessar l'Atlàntic i va arribar als Estats Units, i això ha passat amb pocs personatges d'aquí, i ell una mica l'hem oblidat.
1: I per què? Per què s'ha oblidat la seva figura?
3: Jo penso que poden haver-hi moltes circumstàncies, tendim a oblidar, potser el fet de ser restaurador i no cuiner fa que tu no deixis, ell no té un llibre de les receptes de Ramon Cabau, no? Per exemple, que és una cosa que després et faria més fàcil recórrer coses així, no? És aquesta cosa que pot tenir la gastronomia, que pot ser efímera, tu has menjat i ja te'n vas, però clar, el personatge transcendia el que t'has menjat, perquè la seva filosofia gastronòmica, ja dic, que era valorar tant el producte d'aquí, segurament la Carme Ruscalleda, conscientment o inconscientment, no ho sé, no vull... Això potser ho saps tu.
0: A la mare i el pare els va renyar.
1: Explica-ho.
0: Els va renyar perquè van anar a menjar al restaurant, tenien taula a les 9 i van arribar a les 9:15. I els va renyar que aquí es pensaven que eren ells de no tindre respecte perquè en allà després menjarien més persones.
3: Sí, perquè...
0: I allà hi havia un temps i que tenies que tenir respecte pel públic que vindria després i per la gent que estava a la cuina que els estava esperant. O sigui, que era una persona que a més ensenyava, per dir-ho d'una manera.
3: Sí, o sigui, és que per ell... tenia un valor cultural molt important la restauració, i el veies amb ell, es veu que era una persona amb un encant. De fet, hi ha una entrevista que el veus que aquest senyor parlava, tenia això que es diu un carisma, aura, digue-li, digue-li com vulguis, i el va posar al servei de la gastronomia. Ens en vam oblidar després, tot i que sabem que el seu final no va ser...
1: Parlem del final, Josep, que t'estàs morint de ganes.
3: Home, perquè és com ho vaig conèixer i vaig pensar, aquesta persona és algú, jo i tanta altra gent.
1: Deixa'm, però, recomanar el llibre que ha fet sobre la figura de Ramon Cabau, el nostre col·lega Marc Casanovas, una òpera gastronòmica, Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria. Just a l'entrar al Mercat de Sant Josep hem explicat que a Masquerra hi ha un homenatge a la seva figura. Demano que tothom que vingui a partir d'ara a la Boqueria s'hi fixi, perquè
3: honors,
1: passem de llarg.
0: No, 100%, perquè és una persona que posa en valor a la cuina de mercat més que ningú. Jo crec que és per quan s'entra almenys fer reverència.
1: Ell no només va transformar la Boqueria, Eduard Soleil ho ha explicat mil vegades, de fet Soleil diu que és el seu segon pare, i ell explica que la Boqueria abans i després de Ramon Cabau no té res a veure, però és que Ramon Cabau estimava tant la Boqueria que va decidir que aquí fos el seu final.
3: Sí, que arriba un dia de l'any 87, al març era l'hauria de buscar.
1: 31 de març,
3: i anava, més o menys el tenia ben memoritzat. Bé, és igual que ell ve aquí, que saluda tothom, tothom o menys a la gent amb qui ell tenia més tracte, comparteix una flor, el que sigui, i res, que estan aquí, era farmacèutic, recordem-ho, però es va preparar un trago de cianur, i se'l va veure, i com ara estem aquí parlant en aquest programa a mig matí, doncs a mig matí es mora al mig de la Boqueria en braços del seu gran amic Llorenç Patràs, que en certa manera va ser gairebé el marmessó del seu llegat, almenys el sentimental, no?
1: Tu recordes totalment aquell final? Tu recordes aquell dia de març del 1987, que tu estaves recent arribat.
2: Sí,
1: a la
2: jo estava recent arribat i jo estava treballant. I clar que va començar a fer un soroll tot, no? De què ha passat, s'ha caigut, no sé què, n'hi havia una carta que no sabíem res, no sabia què escriure.
1: Una carta que li va deixar en Patràs.
2: Li va donar al Patràs. I bueno, clar, va arribar ambulàncies, se la van emportar i no sabíem què havia passat. pensaven en un infart, pensaven, clar, això va passar els dies i es va descobrir tot, no?, el que va passar. I volia afegir una coseta, aquesta escultura que hi ha a la porta no sempre ha estat a la porta.
3: Ah?
2: Estava aquí. Aquesta,
1: a davant de l'aula on som fent aquesta, la comanda.
2: Aquesta sortida, aquí va estar uns quants
3: anys. Aquest és el carrer de les Cabres, eh?
2: Exactament. Allà estava. I al final el van aconseguir, jo crec que va anar molt a

0: Quim, un plaer.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Ja ho tenim fet.
2: Ja ho tenim fet. Se m'ha fet curt, eh?
0: Ja parlarem amb la direcció perquè potser, escolta tu, una horeta més de programa ens la mereixem.
2: Jo crec que sí. Ens escoltem i ens mengem el diumenge que ve, no?
0: Efectivament, aquí serem. Un plaer.
2: Igualment.
0: Vinga, ja ho tenim.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta, de bon matí, la Policia Nacional ha traslladat prop de 900 migrants d'un assentament irregular que ha estat desmantellat a un dels nous espais temporals habilitats pel govern d'Espanya. Ángel Víctor Torres, ministre al capdavant de l'operatiu.
2: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Y hay que ser claros, están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: L'objectiu immediat del govern central és habilitar nous espais fins a assolir les 6.000 places, perquè desenes de migrants més no han pogut accedir-hi i ara s'apleguen a les portes dels centres d'acolliment temporal i els veïns temen que puguin aixecar un nou assentament informal.
3: Entonces han venido y han echado todas las criaturas. Le han tirado todas sus pertenencias, todo, su manta y todo, vale. El ejército ha hecho su trabajo, lo han mandado aquí, aquí lo mandan ahí, y aquí lo mandan ahí, y aquí, aquí, y no hay nada. Y nosotros estamos comiéndolos con patata.
0: Segons el govern de Ceuta, unes 13.000 persones encara malviuen a la ciutat. La convivència en aquestes circumstàncies genera conflictes durant la nit. Es repeteixen les baralles i les agressions. Laura García, portaveu del sindicat policial Jupol, en declaracions al Canal 24 Hores.
4: Y estas personas, pues oye, no todas son buenas. Y algunos, pues lógicamente, como se ha comprobado allí por los compañeros, van armados, con armas blancas, con objetos contundentes, hay muchísimas peleas.
0: En els últims dies han tornat al Marroc més de 5.000 migrants que van entrar a Ceuta de manera irregular i massiva fa 45 dies. Un centenar més han renunciat a la petició d'asil a Espanya. A casa nostra, les entitats sobiranistes, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural veuen injustificable l'ús de la força per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls de la nit de la Diada. També ho han denunciat partits com la CUP, Esquerra i Junts, que demanen explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els detinguts, entre els quals una desena de menors, van quedar en llibertat amb càrrecs per atemptat a l'autoritat i danys per aquests aldarulls després de la manifestació antifeixista per fer front a una concentració del partit ultra Núcleo Nacional. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha confirmat que estudiaran accions legals a emprendre contra l'actuació policial. Són declaracions a Ràdio 4.
5: Denunciem l'actuació policial contra menors amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més lloc.
0: I en plena de successos, dos menors han resultat ferits per arma blanca al barri del Carmel, a Barcelona. Tots dos han estat traslladats a l'hospital pel servei d'emergències mèdiques, però no estem per la seva vida. Amb dues agressions es van produir en carrers pròxims. Els agents, els Mossos, han obert una investigació per veure si hi ha relació entre amb dues agressions. I d'altra banda, al carrer Llacuna, al barri del Poblenou, una baralla multitudinària

0: David Baldut, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Tornem a estar aquí una temporada més fent Diana amb tu.
1: Tornem a ser aquí, contents, amb embranzida, amb força i amb tot el que ens vingui, tot i que avui comencem la secció tenint un record amb gent que ja no hi és, però vaja, perquè ha estat un estiu de força pèrdues, diguéssim, pel que fa al panorama interpretatiu internacional i nacional, i bueno, i no està malament començar recordant a la gent que ha tingut un impacte potent en el públic.
0: Estàvem escoltant a Dolly Parton, no? Que havia fet també el seu cinema, aquesta cantant.
1: Sí, no? Cantant, compositora i actriu icònica, feminista de la pionera, o sigui, i que ha estat fins a l'últim moment a la batalla, perquè no fa tant que va treure fins i tot un single amb un videoclip i tal, ens ha deixat als 80 anys, que, bueno, haguéssim pogut triar una mica més, no?, com si diguéssim. Al mateix temps ens deixava el Tim Curry, el mític actor britànic, recordat per Rocky Horror Show principalment, però després és un home amb una trajectòria molt particular. Havia fet del Cardenal Richelieu amb una versió de Los Tres Mosqueteros que protagonitzaven la Rebecca de Mornay i el Chris O'Donnell, o sigui, havia fet una versió estranyíssima de La família Adams per la televisió, un telefilm on ell feia el pare de la família Adams. Bé, un recorregut molt particular. Després d'arrossegar diversos problemes de salut els darrers anys, doncs ens ha deixat també aquest estiu.
0: El recordava Susan Sarandon,
1: sí,
0: que ha reaparegut al Festival de Venècia.
1: Sí, senyora.
0: En aquesta,
1: sí, senyora,
0: edició de la mostra,
1: ja ha acabat, ara ja anem
0: cap al proper festival.
1: Bueno, anem ara ja començarem, ara ja començarem la onada de festivals, que és allò de que ens tornarem bojos, però ja ens ho trobarem. I d'aquí, posant la mirada una mica més a casa, doncs ens vam despertar un dia tots amb la mala notícia de la mort de Manolo Solo, un actor descomunal, vist en moltíssimes pel·lícules, sobretot en els últims anys, un actor d'aquests que havia estat picant pedra tota la vida i que a partir dels 50, jo crec, va començar com a despuntar, aquestes coses que passen amb les
0: sort,
1: carreres.
0: No? Podríem,
1: sí,
0: dir-ho?
1: A tenir així més l'oportunitat de... Ell es va guanyar la vida tota la vida, d'actor, però a tenir més l'oportunitat de tenir uns reconeixements, de guanyar un Goya,
0: de fer els seus, sí, protagonistes,
1: exacte,
0: no?
1: I molt secundaris, perquè va seguir fent secundaris fins al final. I també ens despertàvem no fa tant amb la trista notícia que ens havia deixat de manera bastant sobtada el Francesc Garrido.
0: La veritat és que no ho superem.
1: Francesc Garrido era d'aquests actors amb unes carreres molt peculiars. Era un home que triava des d'un lloc molt honest i molt autèntic, un tio que em podia dir que sigui una cosa i que de cop i volta no s'hi trobava i ho deixava. I que això també està com molt mal vist per part de sempre, eh? Els productors, tal i qual, és com una putada.

0: Però jo també penso, hòstia, si tots seguíssim una mica aquest exemple, segurament les implicacions que hi hauria en els projectes serien molt més fidels a un mateix, no? El Francesc era així, era un tio outsider, un tio lliure, amb un cap completament privilegiat, amb una implicació amb el que feia descomunal i absoluta, jo diria, i després era un company estimadíssim per tothom.
1: Deixa'm dir que pels periodistes també.
0: També. Jo aquí ja no ho
1: toco tant. Això no és fàcil, eh? Guanyar-se el carinyo dels periodistes no sempre és fàcil.
0: I mira que sempre anava envoltat d'aquella aura de misteri, el Francesc, perquè tenia aquella expressió,
1: aquell
0: no,
1: posat,
0: que a vegades no sabies ben bé què estava pensant, no? Havies d'esbrinar molt a veure què li passava, havies de rascar molt per saber...
1: I la veu.
0: Que... Sí, sí.
1: I una veu molt particular, també.
0: Ha deixat un buit total a Catalunya, absolutament. Hi ha hagut reconeixements a tots els teatres, des de tots els teatres, des de totes les institucions productores, s'ha fet un record cap a la seva figura. Amb una varietat de personatges brutals, amb uns contrastos i amb unes diferències molt heavies, o sigui, un tio que havia triat molt fer coses absolutament dispars i diferents i d'una manera molt autèntica. Era un home molt particular. És d'aquests actors que només ell treballava d'aquella forma, no? Llavors, gairebé que t'havies de pujar al seu carro perquè era un camí molt interessant. Era un tio que et sorprenia, que de cop i volta teixia les seqüències i les escenes per alguns llocs diferents que en aquell moment li fluïen i resultava. O sigui, ja tenia molta credibilitat. Un actorazo i un company meravellós. Jo vaig tenir només l'ocasió de treballar amb ell dues vegades en una pel·lícula que es deia L'illa de l'Holandès, no sé si tu te'n recordaràs,
1: tant,
0: fa molts anys.
1: Del Siegfried Montleón.
0: Del Siegfried Montleón, la primera pel·lícula del Siegfried Montleón.
1: Que tu ets un nen.
0: Jo era bastant nen, sí.
1: Eres el nen de la pel·lícula.
0: No. 15 o 16 anys.
1: Series el nen, no?
0: Sí. I després amb una minissèrie que es deia Armacenda, que ens vam com poder retrobar com... Jo ja de més gran, jo pues, ja en devia tenir 20 i picos i tal, 25, i era un altre món, no? I sempre hi havia aquesta cosa d'una persona que era cuidadós amb els altres.
1: Era acollidor.
0: Bé, sí, i que s'ocupava de que tot el seu voltant, si ell estava allà, tothom estigués a gust. O sigui, hi havia una cosa que li sortia de fer de papa global, d'alguna manera, no? Quan ja era jove, vull dir-te, no, res a veure amb l'edat. En fi, ha estat una bufetada molt...
1: Ha estat un cop de destral.
0: Molt potent, sí, molt potent per tots. Ha deixat gent molt tocada. Tota la comunitat teatral catalana, doncs, està de dol i ho estarà, perquè a mi em consta, de fet, que molts companys de diverses funcions s'han trobat com per fer un brindis, diguéssim, per rememorar-lo a nivell privat, però a partir de les produccions on ell havia estat treballant, i sobretot d'aquests últims anys també. I, bueno, un tio que ens deixa molts projectes que tenia per endavant i jo penso que amb un esperit una mica salvatge que estaria molt bé que adoptéssim.
1: Aquesta capacitat de risc, no?
0: Sí.
1: Que ell ha deixat en projectes, en pel·lícules com La Silla, Smoking Room,
0: bueno, sí, sí.
1: I l'última, L'Anfitrión, també.
0: Total, total.
1: Seguia arriscant.
0: Hi ha alguna cosa és un llegat que estaria bé
1: que
0: ens l'emportéssim. Que a nivell d'actor, a nivell del que parlem, no diguéssim, a la secció, a nivell interpretatiu, que tots seguíssim una mica l'estela del Francesc Garrido en aquesta mena de llibertat a l'hora de poder arriscar-se en enfocar els personatges a la seva particular manera. Tant de bo ens hagi quedat alguna cosa. Jo vull pensar que sí.
1: Està bé recordar-lo avui aquí a Dafnis Baldut.
0: Esperem
1: molt bona
0: tarda. Tenim notícies més bones les properes setmanes, o sigui, no tot serà així, però bueno, no podíem començar d'una altra manera.
1: Era un deute, clar que sí.
0: Un petó.
1: Vola el Francesc Garrido.
0: Sisplau, sí,
1: gràcies.
0: Gràcies.
1: Dafnis. Esteu escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, estem estrenant temporada... I som dintre la celebració dels 50 anys de Ràdio 4, la primera en català, i amb tu. Una ràdio on el cinema també es veu, ens agrada dir-ho així, i volem parlar ara d'un congrés que tindrà lloc a Barcelona aquesta propera setmana i que és molt important per la gent del cinema. i per tots els que es mouen al voltant dels festivals. En concret, tenim a Jenny Montagut de convidada. Ella és la coordinadora del Flash Hub, que és així com es diu el congrés, no? Bona tarda, Jenny.
2: Hola, bona tarda. Sí, Flash Hub.
1: I l'acompanya Guim Bonaventura, coordinador del Catalunya Film Festivals. Hola, Guim, què tal?
3: Bona tarda, Conxita.
1: Benvinguts. Ja som tots de tornada, no?
3: Sí, bé, aquí la Jenny i el seu equip han estat actives tot l'estiu perquè aquest congrés que es fa la setmana que ve, que és just tornat de vacances, doncs ho tingués tot a punt. I la resta que hem pogut potser descansar una mica, deixant-ho en bones mans, doncs sí, tornem a estar actives.
1: A veure, anem veient el que és aquest Flash Hub. És un congrés, podríem d'alguna manera, salvant distàncies, equiparar-lo amb tot el que es cou durant els dies del Mobile a Barcelona? Quina pregunta t'he fet, Jenny?
2: Déu-n'hi-do. Jo crec que a un altre nivell, sobretot de volum d'assistents i d'activitats, però crec que d'importància més o menys.
1: Quantes persones aproximadament calculeu que hi participaran?
2: Nosaltres des de la primera edició hem anat creixent una mica, però tenim unes 300 persones acreditades que venen durant 2 dies a Barcelona. Aquest any, per exemple, també tenim molts festivals de fora de Catalunya, molts festivals internacionals que venen aquí com a espai de trobada i espai de compartir aquestes experiències durant tot l'any.
1: Són directors de festivals, programadors, persones que d'una manera o altra participen en l'organització d'un event tan important com són aquests?
3: Sí, de fet, a nosaltres ens agrada fer una concepció per tothom qui treballa en un festival i qui s'hi vol obrir camí. O sigui que anem a les direccions i la gent de programació, però realment també hi ha molta gent de producció, hi ha molt consolidada, però després molta gent que està començant. I ens agrada oferir continguts per tothom.
1: La febre dels festivals no s'atura, sinó tot el contrari, no? L'altre dia em deia, ara se'n presentaran 2 més, no? Que el Guim Bonaventura té controladíssims, no?
3: Bé, sí, nosaltres l'associació Catalunya Film Festival som ja 56 membres, només de Catalunya, evidentment, i nosaltres ens tenim controlats doncs uns 150 més que no formen part de l'associació, que és veritat que van sorgint, van desapareixent, van així fluctuant, però hi ha, especialment aquí, és un territori on agrada fer festivals de cinema, on agrada vincular el cinema amb preocupacions i maneres d'expressar-se.
1: El Catalunya Film Festivals és com el Barça més que un club.
3: Ho intentem, sí.
1: Sí, ho dic per experiència pròpia, és molt difícil accedir-hi, eh?
3: Sí, és una entitat que té 20 anys i que llavors és un sector complex, per dir-ho així, perquè molts festivals es fan amb pocs recursos potser des del voluntariat, per dir-ho així, i llavors de vegades doncs, costa gestionar això com a organització i establir com requisits d'entrada a l'associació, coses així, doncs de vegades costa més del que semblaria des de fora. És veritat que tenim un equip de gestió de l'entitat i que intentem doncs, agilitzar aquestes coses, però que bueno, que sí, que és un sector complicat. I si em permets tornar un moment al que dèiem abans amb la Jenny, el Flash també sorgeix perquè és un sector que no té espais de formació. No hi ha cap carrera universitària destinada a fer festivals de cinema. Jo crec que hi ha poca gent a la vida que des de petita es plantegi fer un festival de cinema, i és una cosa que surt més tard i normalment com a vocació secundària, i per això nosaltres estem aquí per omplir això i per anar facilitant que es facin festivals i que fem doncs, tot aquest ecosistema al voltant que tu deies ara de l'associació i de com es fa un festival i tot això, doncs intentem que sigui possible.
1: Has posat damunt la taula, Guim, un tema que crec que és molt important, segur que la gent hi està d'acord, perquè és veritat que el cinema ha anat entrant a les escoles, ha anat entrant, no?, a la part educativa, però potser més lentament del que a tots nosaltres ens agradaria, no? S'ha de fer molt pressing en aquest aspecte? Hem de fer més pressió?
2: Sí, els festivals són una gran eina, en realitat, i crec que el Guim estarà d'acord. Aquest any, per exemple, presentem una activitat que precisament parla sobre com els festivals són una eina, i la creació visual i el cinema són una eina per a l'educació. Hi ha un projecte, Guim, el projecte que teniu a Catalunya fent festivals de Contraplà, que al final el que fa és ser una eina també per a aquests infants i aquests joves, i els festivals des de fa molts anys són una pantalla. Hi ha moltes escoles que van als festivals a veure cinema i que descobreixen propostes que d'una altra manera probablement no podrien descobrir.
1: Cal rejuvenir i modernitzar el cinema, en això també estarem tots d'acord, no?
2: Bé, jo crec que no és... Fins ara ens fèiem una pregunta, no?, que és quin públic tenim? Jo crec que ens hem de passar a preguntar una mica quin públic no tenim i per què no el tenim. Nosaltres aquest any també, per exemple, estem treballant molt amb accessibilitat. Flash ha sigut un congrés que des de la primera edició ha sigut accessible, però a vegades també ens preguntem, vale, quines barreres té la gent per arribar al cinema? Quines barreres té una persona per poder gaudir d'una pel·lícula? Des d'un adolescent, un infant, fins a una persona que va amb cadira de rodes, o sigui, com fem accessible per tot el públic, no? Per totes les persones que puguin gaudir d'aquesta experiència.
1: Barcelona és una ciutat molt cinematogràfica. Això tampoc ens ho pot discutir ningú, no?
2: Sí, en tenim molts, però també n'hi ha molts arreu del territori. Crec que cada vegada més hi ha més propostes que descentralitzen una mica aquest cinema, que descentralitzen una mica l'oferta cultural de la ciutat, i que al final una persona d'un poble petit del Pallars pot anar a veure un festival de cinema amb propostes que d'una altra manera tampoc no hi arribaria.
1: Hi ha convidats importants en aquest Flash Hub d'aquest any. Heu convidat a molta gent de fora.
2: Sí, la veritat és que aquest any hem fet un esforç per tenir aquestes mirades també de persones que treballen en festivals, que són exemple en moltes coses, i que també volem que ens aportin no només aquest exemple, sinó també l'experiència de compartir una mica, no? De poder, que crec que és una de les bases de Flash Hub, que el que volem és aquest espai de compartir, aquest espai de crear i de construir entre tots, perquè a vegades també fer un festival de cinema és una mica que durant tot l'any, no?, estàs com tu sol treballant amb el teu petit equip, que normalment són equips molt reduïts en la majoria dels casos, i sembla com que no surts una mica de la teva bombolla, després arriba, passa 3 dies, un cap de setmana,
1: i ja l'has cremat, i ja està, com una cigarreta.
2: Sí, no? I portes com tot un any treballant per 3 dies. Llavors també volíem, no?, que hi hagués aquest espai, i el fet que aquest any també vingui molta gent de fora, vinguin, tenim a la Mimi de Sheffield, tenim la Roya Sadat, que és una de les impulsores del festival de cinema afgà
3: de dones,
2: que vindrà també a explicar-nos una mica la seva experiència. A més, ara estava protagonitzant un documental, no és un documental, és una pel·lícula de ficció.
3: Perdó, sí, o sigui, de continuar treballant, la Roya, que és afganesa a l'exili, doncs continua treballant en cinema per explicar l'Afganistan i per fer arribar a l'Afganistan referents per les dones que hi ha al país, que malauradament, doncs, com sabem, s'han d'amagar, i impulsant aquest festival de cinema de dones a l'exili també, no? És un repte que ens va semblar molt interessant. Si em permets altres noms,
2: sí,
3: a perill de deixar-nos, perquè tenim una 35, uns 35 convidats i convidades, o sigui que n'hi ha moltíssims. Tenim molta gent d'aquí, de Catalunya i d'Espanya, que tenen molta cosa a explicar també.
1: Doncs Geni Montagut, Guim Bonaventura, ja ningú discuteix la utilitat dels festivals. Crec que la feina que esteu fent és molt important. Valia la pena posar-la en valor, perquè vosaltres a la vegada el que feu és sempre posar en valor i explicar molt bé la feina que fan els festivals de cinema, que crec que això sempre és important explicar-ho aquí a la ràdio. Moltes gràcies per venir, i espero que aquest Flash Hub sigui l'èxit que espereu.
2: A vosaltres, sí.
3: Moltes gràcies.

0: Son las 4.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Més de 5.000 migrants han tornat al Marroc des de Ceuta en els darrers dies i un centenar ha renunciat a l'asil, segons el govern espanyol. Per altra banda, avui s'ha allotjat en centres d'acollida temporal gairebé 900 migrants que dormien al carrer. El nou centre es troba a Los Rosales. En total ja s'han habilitat 4.500 places. Ho ha anunciat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que recalca. La prioritat és que la ciutat autònoma recuperi la normalitat.
2: A todo ello decir que 5.321 personas desde el día 10 de agosto ya han retornado voluntariamente a Marruecos, 90 personas han renunciado ya a derecho internacional y ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el gobierno de España.
0: El govern de Ceuta xifra en 13.000 les persones que romanen a la ciutat i demana de manera urgent el desallotjament del nou assentament a Platja Benítez perquè està en joc, diuen, l'aigua potable de la ciutat. De l'exterior, a Lituània ha tancat l'aeroport internacional de Vilna per la detecció d'un possible dron procedent de Belarús. El Centre Nacional de Crisi del País ha emès una alerta als telèfons mòbils de la població de tres districtes i l'OTAN ha desplegat avions de combat. Pel que fa a la guerra entre Rússia i Ucraïna, els darrers atacs russos han arribat molt a prop de la frontera amb Polònia. I en plena de successos els expliquem que dos menors han resultat ferits per arma blanca al barri del Carmel, a Barcelona. Tots dos han estat traslladats a l'hospital pel servei d'emergències, però no estem per la seva vida. Ambdues agressions es van produir en carrers pròxims. Els agents han obert una investigació per veure si hi ha relació entre ambdues agressions. Per altra banda, al carrer Llacuna, al barri de Poblenou, una baralla multitudinària va acabar amb un ferit per arma blanca i dos detinguts. Un com a presumpte autor de l'agressió i un segon per delictes d'amenaces. I als esports, el català Miquel Mañé s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica en els campionats que se celebren a Pamplona. El gimnasta de Calafell ja és tricampió mundial i un dels grans referents d'aquest esport. En futbol, en uns minuts, el Barça s'enfrontarà al Llevant en la cinquena jornada de la Lliga, un partit que els blaugrana han de guanyar per liderar en solitari. En l'estadi de la ciutat de València està el nostre company Jorge Agüero. Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Tot preparat a l'estadi Ciutat de València. Avui Hansi Flick, que jugarà amb Joan Garcia sota pals, línia de 4 en defensa. Amèric Garcia al lateral dret, Xavi Espart al lateral esquerre, Pau Cubarsí i Gerard Martín a l'eix de la defensa. Per davant, Fermín López, Rodri i Pedri al mig del camp, amb Lamine Yamal a l'extrem dret, amb Anthony Gordon a l'extrem esquerre. La principal referència ofensiva és el pichichi brasiler d'aquest Barça, Rafinha. 5 canvis respecte a l'11 que va guanyar dimecres passat el Feyenoord en la Champions League. S'omplirà de gom a gom al Ciutat de València, 26.000 espectadors, 29 graus, solejat la tarda, el dia, a la capital del Túria amb l'arbitratge de Jonander González Esteban del Comitè Basc, aquest Llevant Barça a partir d'un quart de 5 de la tarda.
0: I a MotoGP, Marc Márquez suma una nova victòria en guanyar el Gran Premi de San Marino per davant dels espanyols Márquez, Àlex Márquez i el Pedro Acosta. Per primera vegada aquesta temporada, el català és líder del Mundial. I en ciclisme, Enric Mas guanyarà la Vuelta després de consolidar el lideratge ahir a l'etapa reina de muntanya.
4: Son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
0: La darrera volta de la 21a etapa a Granada ha estat neutralitzada per l'organització. Era una petició dels equips arran de la perillositat del circuit. Abans de marxar, coneguem la previsió del temps. A EMET, Noelia García, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, temps estable i calor. S'esperen màximes de 33.

0: 3 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 28 graus a Tarragona. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix variable amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà dilluns començarem la setmana també amb temps càlid i estable. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 35 graus a Girona i a Lleida, 32 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Bufarà vent fluix augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central de Lleida. Les temperatures nocturnes també seran més altes, 20 graus a Barcelona o 16 a Girona. És una informació d'AEMET.
1: Tornem al punt de les 5 amb més informació en aquesta sintonia Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
3: Comencem la quarta temporada de Sense Memòria i ho fem, com sempre, quan cal, sortim a l'exterior per conèixer la història i com s'investiga sobre el terreny i quan cal, també, des de l'estudi, ens fem moltes preguntes i de vegades fins i tot hi trobem respostes potser poc conegudes del nostre passat. Perquè la història no és només un seguit de dades en un llibre tancat, és una matèria viva que es respira, que es toca i que es descobreix a peu de camp, escoltant el so del territori i les explicacions dels investigadors. Aquest estiu hem tornat a agafar els micròfons i ens hem llançat a la carretera seguint el fil de la nostra memòria més antiga per racons increïbles del territori. Hem baixat, per exemple, fins al Montsià per trepitjar el jaciment de la Cogula a Ulldecona i a pocs quilòmetres el llegat dels Ilercavons als ibers de la Moleta del Remei a Alcanar, acompanyats dels arqueòlegs del GRAP de la Universitat de Barcelona, entre ells, David García i Robert.
4: Hola, bon dia, Isabel, què tal, com estàs?
5: Tornar a descobrir terrenys o territoris, anava a dir inhòspits, no, no són inhòspits.
4: Jo diria complicat directament, per exemple, jo no em tallaria. Sí, nosaltres, per bé o per malament, no, els jaciments que toquem des del GRAP no estan dintre de coves o d'accessos fàcils, o com les viles romanes, que bàsicament, si volguessis, poguessis, podries excavar des de dintre el cotxe. Nosaltres no, els nostres se'n van a dalt de muntanyes i, com és el cas del jaciment que ens toca avui, doncs muntanyes una mica escarpades, i llavors sí, l'accés es fa una mica difícil.
5: Hem baixat la muntanya, això em sona una cançó.
4: Sí,
5: i som a la Moleta del Remei. On som? Digue'ns què és això de la Moleta del Remei, ara, tal i com la veiem en l'actualitat.
4: En l'actualitat la Moleta doncs és un jaciment arqueològic visitable, que és propietat i de l'Ajuntament d'Alcanar, gestionat conjuntament per l'Ajuntament d'Alcanar i el Museu de Terres de l'Ebre, i que tot, diguéssim, la tutela científica és del GRAP, nostre, és nostre, el GRAP de la Universitat de Barcelona. La Moleta s'aixeca per primera vegada durant la primera edat del ferro, aquell moment que parlàvem abans de l'arribada del Mont Fenici, etc etc. Baixa gent dels ports del Baix Aragó, i aquí hi ha un gruix de població important que construeix un poblat que pel període és molt gran.
3: Entre fenicis i ibers hem trucat a Jaén, on l'antropòleg Emilio Lara ens ha parlat de la història de l'oli d'oliva.
6: Esa civilización mediterránea milenaria que nos retrotraemos al menos 2.000 años, 3.000 años antes de Cristo, pues ahí van cabiendo todas las civilizaciones que han pasado por el Mediterráneo. La del Próximo Oriente, la Creta minoica, Grecia, Roma, al Andalus, la España ya de la Edad Moderna que descubre el Nuevo Mundo. Y el aceite de oliva, pues, es una pervivencia en la cultura popular, en la cultura tradicional de ambas orillas del Mediterráneo, y entonces pues yo ahí me sentí pues como en casa a la hora de escribir esta historia.
3: De sud a nord hem arribat fins a la Noguera, on el viatge en el temps ha estat estratosfèric, amb només 24 hores de diferència en un enregistrament fet també el mes de juliol a dos jaciments arqueològics van saltar de l'època medieval i la necròpolis de Santa Coloma d'Àger a la prehistòria més profunda de la Cova Gran de Santa Linya amb dos equips del Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la cova, gairebé un santuari prehistòric, van poder preguntar tot i més sobre la línia, una sàpiens de

0: 14.000 anys d'antiguitat. Javier Sánchez Martínez és un dels codirectors del projecte d'excavació.
1: Bueno, la línia ja quasi és de nostra família, perquè portem treballant sobre ella i estudiant-la gairebé quasi 5 anys, com has indicat. Per nosaltres va ser una sorpresa, en primer lloc perquè les restes òssies a la Cova Gran no es preserven molt bé. És una de les petites mancances que tenia el jaciment, i el fet de trobar uns fragments cranials al 2020-21 es va sorprendre molt per la importància de la troballa. I a més, al pas dels anys ens hem vist que efectivament era una troballa molt important.
0: I del que sabeu fins ara, me la pots descriure? Què sabem d'ella? Jo no sé si amb restes de fa 14.000 anys podem estudiar el rang d'edat que tenia, però què en sabem d'ella? Era adulta? Quina activitat tenia? Sabem que menjava? Sabem com, com vivia? Què en sabem?
1: De moment el que sabem és que és una dona d'una edat més o menys avançada. Per aquell moment no sabem que és adulta. Sabem que té unes contusions, hem vist que els ossos presenten algunes contusions relacionades amb treballs forçosos, no? Que al final són poblacions i persones que estan molt acostumats a fer treballs físics. A més, els paleantropòlegs també que han realitzat l'estudi ens han indicat algunes dades també que possiblement estan relacionades amb la pèrdua de massa òssia, densitat òssia, i que pensem que podria estar relacionada amb la menopàusia en aquestes poblacions. És un dels individus més complets que tenien a la península ibèrica d'aquest període, del final del Paleolític Superior, i això ja col·loca en una posició molt important al context fins i tot europeu.
0: De tornada a l'estudi, hem reunit alguns dels historiadors que millor coneixen Alexandre el Gran, com el catedràtic de l'Autònoma Borja Antela Bernárdez i el divulgador Mario Udo.
2: Però fusión como fusión, en tanto que gobernante universal por el bien de la humanidad, yo me imagino más a Alejandro como Sauron que no como Gandalf o Aragorn, la verdad. No sé qué opinas tú, Mario.
3: Sí, además hay una evidencia clara, que es el continuo debate que hay en el seno del ejército macedonio acerca de la mezcla con los persas. Continuamente le están reprochando a Alejandro que adopta costumbres persas. Hay una reticencia entre los propios macedonios que sigue vigente tras la muerte de Alejandro.
0: Mentre que en aquest mateix programa, a Esparta, ens esperava un altre dels grans coneixedors del món helenístic i dels seus mites, com Pedro Olaya. Pedro, ¿dónde estás?
4: En estos momentos estoy en Esparta, en Grecia, en el Peloponeso.
0: Creo que en estos momentos debe ser motivo de envidia para Mario y para Borja.
3: Totalmente, totalmente. Aunque era calor.
4: Bueno, hace calor, pero aquí en Esparta me llaman el duro.
5: ¡Això es Esparta!
0: I és que aquest estiu ha fet calor. Jo crec que en aquestes alçades ja no cal explicar-li a ningú. Però això planteja dubtes sobre el calendari de moltes de les excavacions arqueològiques que es fan en ple estiu. De tot això anirem parlant en aquesta temporada de Sense Memòria, en la que sí o sí tindrem espai per a personatges històrics molt, molt interessants, sobre els quals potser fins fa poc no ens havien fet les preguntes adients. Per exemple, la reina Juana de Castella, més coneguda com a Juana la Loca, va ser realment una figura irrellevant a la seva època? Doncs això li van preguntar a l'historiador Eduardo Juárez Valero.
6: Pues igual no. Antes te digo yo que no. Si hubiera sido irrelevante, para empezar se la habrían cargado. La habían matado rápidamente o la habían encerrado, pero muchísimo antes. No, es una protagonista esencial de aquella historia. Nadie se atrevía literalmente a borrarla del contexto histórico. Y ese encierro, que más que un encierro, es un alojamiento, y no en un castillo, es un palacio, el palacio de Tordesillas. Y lo cierto es que la persona en sí sufre un contexto claro de aplastamiento, de convertirla en un fantasma, pero nadie se atreve a decir que es eso, ¿no? que es prescindible, que es transparente, ¿no?
0: Lo que sí era, seguramente, era demasiado incómoda.
6: Muchísimo, pero bueno, cuando las mujeres llegan al poder en determinadas circunstancias, bueno, ocurre ahora, ¿sabes? Y el 19 ocurrió especialmente. A lo largo de la historia las mujeres tienen que luchar de forma denodada, no solo por hacerse valer, por demostrar que son capaces de desarrollar ese poder político, sino sobre todo por recuperar y conservar la memoria de lo que han hecho, porque las mujeres rápidamente son olvidadas y borradas de la historia, transformados sus nombres, atribuidos sus méritos a hombres, evidentemente, y pasan por la historia como actores secundarios, cuando estamos viendo que en el caso de Juana de Castilla era la protagonista número uno.
0: Ja us avanço que aquesta conversa no té pèrdua. I de la història de la Xina, què us han d'explicar? És que és un camp inabastable. De moment estem preparant un programa sobre el primer emperador xinès de la dinastia mongola, de la dinastia Yuan, Kublai Khan, contemporani de Marco Polo, i ho estem fent a partir de l'entrevista que vam enregistrar amb l'historiador nord-americà Jack Waterford. A la història oficial xinesa, Kublai Khan no ha tingut un espai o un moment principal, però potser la Xina que ell va imaginar s'assembla molt més a la del present que no pas a la d'altres dinasties arxiconegudes.
7: So, for example, today, even the word China, we use it often to mean the country and sometimes to mean porcelain. And Chinese porcelain, we have a stereotype for the most part. We have a stereotype in our head of a blue, a very bright, vivid blue design, floral design usually, in the porcelain, in the china.
8: Avui dia, quan pensem en porcellana xinesa, tenim tots al cap el mateix estereotip, aquell blau brillant i viu de disseny floral. Doncs bé, això va arribar des de l'Orient Mitjà, amb tints i pigments que venien de l'Iran.
7: So you can see how this combination of Middle Eastern culture from Iran and Iraq with Chinese culture in the Far East.
8: És un bon exemple de com la trobada entre la cultura de l'Orient Mitjà i la cultura xinesa va produir una explosió de noves idees, nova tecnologia, nous vents i nous gustos. Va ser un moment molt important en la història del món.
7: Very important role in that from beginning to end.
0: I sí, també tindrem alguna coseta de vikings, però aquesta vegada no ho hem preguntat a cap historiador anglès, ho hem preguntat directament a un historiador noruec, Ture Saia. Li hem preguntat si potser els anglesos medievals van influir en la història vikinga més del que coneixem.
9: That's a difficult question because I think they both would have a very different history if it wasn't for the other. And of course, parts of the population of England came from Scandinavia and became English, some of them from Denmark, some of them from Norway, and so on. So it's all mixed together. But if I have to choose to answer your question, I would say that the monarchies that was created in Scandinavia by the end of the Viking Age were to a very large extent modeled on the English monarchy.
10: Realment és una pregunta molt difícil perquè la història tant de l'Anglaterra medieval com dels vikings hauria estat molt diferent si no s'hagueren conegut, però també és cert que part de la població d'Anglaterra ja venia dels països escandinaus, de Dinamarca, de Noruega, era una gran barreja. Però sí que és veritat que al final les monarquies que es van crear a Escandinàvia un cop va acabar l'era vikinga es van fer en la imatge de les monarquies angleses. Així que potser va ser un poquet una paradoxa que els vikings marxaren d'Escandinàvia per saquejar i per enriquir-se, aprofitant-se d'Anglaterra, però al final van acabar sent colonitzats per un model de vida diferent al seu.
0: Tot això ha estat només un avançament de les històries que us anirem explicant setmana rere setmana a Ràdio 4. Realment venim molt carregats en aquest inici de temporada. Però avui començarem aquest Sense Memòria explicant-vos el que van trobar i el que van conèixer al jaciment de Santa Coloma d'Àger a la comarca de la Noguera, ja en plena zona prepirinenca. Penseu que és un territori carregat d'espais històrics i culturals, com ara la Col·legiata de Sant Pere d'Àger, i alhora és un dels millors punts del planeta per observar el cel. De fet, allà es troba el Parc Astronòmic del Montsec. Però hi va haver un temps en què aquest record racó de l'actual Prepirineu català quedava travessat per la frontera superior de l'Andalús, un moment en el que apareixerà un personatge gairebé mític de la història d'aquell territori, com és Arnau Mir de Tost. Però abans de la seva entrada en escena ja hi havia gent que des de feia segles habitava aquest espai de la vall d'Àger i s'enterrava en una gran necròpolis a tocar d'una basílica. Doncs aquest lloc és Santa Coloma d'Àger i al juliol el vam anar a conèixer tot just durant la campanya d'excavació arqueològica. Aquesta història, aquesta visita, us l'explicarem en calma, us l'explicarem amb dos capítols, dels quals avui n'escoltarem el primer. Així que, benvingudes, benvinguts, comencem.
11: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Som al jaciment arqueològic de Santa Coloma d'Àger a la Noguera, tot i que en aquesta primera part de l'entrevista ens hem traslladat a la Casa del Montsec, que està tot just a tocar, al principi del camí per accedir al jaciment, perquè som en ple mes de juliol, com hem dit en algunes ocasions, doncs ja hem arribat, aquesta és la tercera onada de calor de la temporada, així que una part de l'entrevista la farem a cobert i després ja ens traslladarem físicament al jaciment. Un jaciment que té una basílica de l'antiguitat tardana i una extensa necròpoli en sarcòfags, tombes monumentals, que es va fer servir com a tal des del segle V fins a haver entrat al segle XI, ja en plena edat mitjana, un jaciment que potser ens explica com aquesta vall d'Àger era un centre important de poblament rural en època doncs, dels visigots, en època musulmana, i també, per què no, quan arriben personatges potser més coneguts de la història com Arnau Mir de Tos. Jesús, com era aquesta vall d'Àger abans de la conquesta d'Arnau Mir de Tost?
1: Bé, la bona pregunta, perquè de fet, arran precisament de l'arqueologia, intentem redefinir i reescriure la història d'aquest territori. És ben cert que Arnau Mir de Tost era la figura, o ha sigut la figura més coneguda, la figura més estudiada, però també és ben cert que a partir de l'arqueologia hem anat veient que tenim altres, diguem, habitants, tenim altres realitats, altres estructures que ens fan això, redescobrir, redefinir aquesta vall. I de fet tenim a partir d'això dos jaciments que són claus. Un, que és el que parlem avui, que és Santa Coloma, que amb aquesta cronologia que fins avui podem afirmar bé, que se'n va entre el segle V i el segle XI, i molt a prop d'aquí, d'acord, al marc d'una intervenció d'urgència, que és un altre lloc molt, també molt, molt singular, que es diu Santa Maria, està a uns 800 metres en línia recta, o 900, que també és aquesta cronologia molt semblant, eh? Més petit per això, i només el tenim datat per una intervenció d'urgència que es va fer dintre la casa. Per tant, bueno, tenim una arqueologia activa, una arqueologia que ens permet això, redefinir aquest territori i tornar-lo a reescriure per la història també de la part occidental de Catalunya.
0: Jesús Brufal Socarrat és codirector del projecte d'excavació de Santa Coloma d'Àger, especialista en arqueologia andalusí i medieval. També el seu camp és l'arquitectura, el paisatge, la identitat. El primer de tot, gràcies per rebre'ns avui, com dèiem al principi, en un juliol que està marcat per la calor. També ens acompanya la Àngela González Centelles, és arqueòloga, codirectora també de l'excavació. Bon dia, Àngela.
2: Bon dia.
0: Ara al principi, quan abans de presentar el Jesús, he fet una breu descripció d'on ens trobem. Clar, és un espai que explica molts segles i diferents moments de la història, aquí en un punt concret de Catalunya, en el Prepirineu, a la Noguera, en un espai que en diferents moments, a més, es converteix en espai de frontera. Però ara, quan anem al jaciment, què és el que ens trobarem? Ens ho pots explicar?
2: Ara mateix, tota la zona de necròpolis on es van documentar sarcòfags, que potser són les coses més visibles, i les estances funeràries amb murs construïts en pedra, ara està tapat, o sigui, ara això no ho veurem, perquè el que estem obrint és la zona 6, que és una zona on vam documentar ja des de l'any passat tota una sèrie de cabanes, de fons de cabana, que ens comença a explicar una mica més sobre aquesta comunitat que comença el segle V, aquesta comunitat tardoantiga, on vivia, perquè fins al moment només trobàvem els morts. Llavors és prou interessant. De fet, per exemple, en totes les intervencions que havíem fet fins

0: fins al moment, que era en zones de necròpolis, no havíem recuperat fragments ceràmics ni cultura material més enllà de les pròpies tombes i dels propis individus. Des de l'any passat estem recuperant molta ceràmica, que de fet ens parla també de si hi ha importacions, si no tenim importacions, ens parla de com vivien i no tant d'aquesta cultura de la mort que ja la teníem més ben entesa.
1: De fet, no és un problema, però sí que en gairebé totes les èpoques històriques l'arqueologia el que més troba i d'on es treu, sobretot quan ens anem a èpoques més antigues que les que esteu treballant vosaltres, acaben sent les necròpolis una mica les que et donen aquesta informació de la societat, però si evidentment tenim l'oportunitat d'arribar més enllà de la necròpolis, doncs això ja és un luxe. Clar, hem començat parlant de que aquí hi ha una basílica, o encara que no pugueu accedir a tota l'estructura, però hi ha una basílica de l'antiguitat tardana, d'aquell moment en el que els visigots entren a la península, però que també s'està desmoronant o s'està desfent, descomposant les estructures de l'imperi romà d'Occident. I jo suposo que aquí a la península, a Hispània, doncs hi ha una desfeta d'estructures, o més que desfeta, reorganització. El poder mai es perd, suposo que és com l'energia, no? Sí, no? Per això a mi m'agradaria que ens centréssim ara, més que res per situar-nos, és què passa en aquesta banda del món on ens trobem ara, quan aquest imperi romà s'està recomposant i entrem en aquest moment fosc en quant a fonts històriques, que es diu l'antiguitat tardana. No, dic fosc en quant a accés d'informació, no dic que fos societat negativa, per exemple. No?
0: Dic perquè se li havia... Era l'època fosca, no?
1: Ho he dit amb tota la intenció, també.
0: Estem intentant, no?, treure-li aquest nom.
1: Què passa en aquesta banda del territori català, per exemple, en aquest Prepirineu, ara concretament som a la Noguera, però en aquesta banda de Catalunya?
0: Clar, tenim molt poca informació perquè tenim molts pocs jaciments. Llavors, el que veiem és una tònica d'abandó o reutilització d'estructures de les viles romanes, que eren els nuclis d'hàbitat que trobàvem en zones rurals en època romana, i anem trobant diferents tipologies d'ocupació de les zones rurals. Una d'elles és justament la reutilització de les viles romanes, però hem començat a documentar des de fa poc, realment, un altre tipus d'ocupacions, que són els fons de cabanes, que són unes ocupacions de poques famílies amb poca població i que són unes poblacions agrícoles autosuficients, són comunitats que tenen estructures productives, forns, on s'ha documentat fons de dòlia, sitges, emmagatzematge, són societats petites, potser formades per 4 o 5 famílies, i que els trobem tant en forma de cabanes com petites masies, que també són construccions amb murs, però que al final... El registre ceràmic que trobem en els diferents tipus d'hàbitats és el mateix, que és ceràmica local, que és un dels problemes que tenim per datar aquests jaciments. Tota la ceràmica que trobem, o la gran majoria de ceràmica que trobem, són ulletes de ceràmica reduïda, de producció local. Llavors, les tipologies que teníem en època romana, que gràcies al comerç et marcava molt bé aquestes produccions i aquests, les cronologies de producció, això es perd. I la mateixa ulleta que et pots trobar aquí a Lleida te la pots trobar a Girona, però també te la pots trobar molt diferent i que l'hagin fet a la mateixa època, perquè és una producció local.
1: Clar, el que tenim és comunitats molt, molt petites, molt disperses en el territori, i tret del que havien estat grans centres urbans, com per exemple Barquino, que sí que continua mantenint una estructura molt urbana i tot això, a la resta del territori tot queda molt més dispers. És això el que ens hem d'imaginar, no? Sí. Clar, això passa, doncs, entre aquests segles, diguem, 4, 7, 8. I arribem al segle 8è, i llavors el poder polític a la península ibèrica canvia de mans, perquè hi ha, en principi, en un primer moment, el poderós califat Omeia, que amb la seva capital a Damasc conquereix gran part anava a dir del món Mediterrani, però bueno, sí, del Mediterrani Sud i tota la península arriba gairebé al Pirineu. I aquí, doncs, era a partir d'aquell moment, les terres de Lleida, també on ens trobem, queden integrades dins dels dominis que després coneixerem com a l'Àndalus i en la seva primera època com a califat de Còrdoba. Jesús, tot i el trencament polític, perquè és un trencament polític brutal, fàcilment identificable, les coses canvien molt aquí en aquest territori, en aquesta vall d'Àger?
2: Clar, aquesta és la gran pregunta i és el gran tema que portem molts anys treballant. I de fet, en part, aquest jaciment està en una dinàmica d'un projecte europeu, que és el Med Green Ref, que el que cerca és precisament això, preguntar-se si hi ha canvis de fons amb la conquesta i en quin moment es fan. Per ser més precís amb la resposta a la teva pregunta, clar, el segle VIII és el segle que nosaltres tenim més desconegut ara mateix, i seguim amb el que diem anteriorment amb la conversa: les fonts escrites són poquíssimes i l'arqueologia feta amb jaciments que tinguessin cronologia del VIII, tant si són urbans com si són rurals, són poquíssims i a més amb molta diferència entre ells. Això és una altra cosa que també seguim l'estela d'on venim. Clar, aquest territori on estem nosaltres ara, la resposta és que encara no ho sabem. No ho sabem més enllà del que sabem que passa als entorns urbans, que és on s'ha conservat una mica més d'informació, tot destacant, per quedar-nos a prop, Caixa Augusta, o sigui, Saragossa, imagineu si ens anem de lluny, de Lleida sabem molt poquetes coses, i després sabem del tema de les conquestes i atacs i contraatacs entre el que passa als Pirineus, perquè a més la frontera ens queda lluny, al VIII. Està a la cara nord del Pirineu i de fet va retrocedint a partir del tema carolingi, no? Vull dir que tenim molt poca informació del 8, si bé la cosa comença a canviar amb el 9 i sobretot amb el 10 en endavant.
1: Però, per exemple, una de les coses que trobeu en aquest espai que esteu excavant actualment, que té diferents zones i que ja s'han fet diferents campanyes des de fa anys, és cert que l'espai més gran, el principal espai, és una necròpoli, és una zona d'enterrament, però abans, per exemple, m'explicàveu que, clar, aquesta zona d'enterrament es manté com a zona d'enterrament de la comunitat o de les comunitats que viuen al voltant d'aquest territori durant segles. Això ens parla, per començar, ja ens parla d'una comunitat.
2: És molt interessant això, perquè més enllà del que comentes, que és aquesta continuïtat en ocupació, clar, per si fem a l'Àndalus, és molt suggeridor que després de la conquesta i durant una colla de segles, aquestes comunitats rurals no canvien de religió. Si ens mirem estrictament el tema cultural, o sigui, ells es mantenen com a cristians, d'acord? Aleshores, aquestes comunitats són dimnis, o també potser popularment més coneguts com els mossàrabs. El cas d'aquí dalt és molt interessant perquè tenim la gran sort que la necròpolis se'ns ha conservat força bé, si més no, en aquest solar, i tenim preparat un tren d'individus per estudiar, per excavar. Però després sortim d'aquí i baixem cap a la plana, o tirem vall de l'Ebre amunt, i ens passa el mateix, el patró és molt semblant. És a dir, no, els entorns rurals, sobretot, no acabem de detectar una presència de població, si més no, musulmana. Deixem-ho així, si són autòctons, és a dir, conversos, o si són nouvinguts des de la zona del nord d'Àfrica o des del Pròxim Orient. Val? Això és una cosa molt interessant. Aquests es mantenen en, si més no, en el marc ideològic. Clar, parlar d'aquí d'islamització també és un altre d'aquests conceptes molt controvertit en l'historiografia, sobretot pel contingut polític, però podem parlar d'altres qüestions, perquè al final el que anem veient, el que potser veurem, perquè a mesura que anem avançant en l'estudi, en els anys bioarqueològics, ja veurem què passa, si aquests individus doncs, tenen trets d'arabització o no. Per això, torno a dir, encara ho tenim en l'aire.
1: Des de quan s'excava i des de quan excaveu en aquest jaciment, ara dic concretament de Santa Coloma d'Àger, perquè evidentment tota aquesta zona, no només l'espai de Santa Coloma d'Àger, està ple de diferents investigacions al llarg del temps, però aquest espai des de quan s'excava i vosaltres des de quan hi sou?
2: Sí, d'excavar hi ha una primera excavació de debò, que és l'any 83, que és quan en el marc de l'obra del camí del Coll d'Ares, quan el feien, la motonivelladora es va clavar i van dir, ja se sabia que per allà hi havia alguna cosa, perquè pagesos de la zona, Puig de Cadafalch, a principis del segle XX ja van veure que hi havia un sarcòfag, no? Aleshores van dir, bueno, doncs aquí fem la primera campanya, i de fet són campanyes abans de la llei de patrimoni inclús, eh? Vull dir que estem en aquest moment també de la primera arqueologia incipient al país i més medieval. L'any 83 és la primera intervenció, que es documenta la basílica, i l'any 84 se'n fa una altra, que entra una mica cap al solar on avui hi ha el jaciment. Val? Hem de saltar molt temps enllà, i és en l'any 97, en el marc, perquè això és d'un propietari, és d'un particular, el solar aquest, que es feia que volia fer un magatzem, i al moment de fer els solaments, ups, va aparèixer allí la necròpolis al medieval. És aquest moment en què la direcció general va decidir, ja amb la llei de patrimoni en marxa i tot el més, comprar, adquirir aquest solar per protegir-lo, tal i qual, no? Des d'aleshores ençà ja va haver una intervenció molt puntual al marc d'aquell programa de televisió Sota Terra, que van fer un sondeig, i a partir d'allí, a partir de l'any 14, l'any 15, vam iniciar unes primeres intervencions que vam continuar, que aquí s'incorpora ja l'Àngela l'any 18, i que a partir de l'any 22, doncs amb l'Àngela continuem treballant.
1: No, que hem vist el micròfon abans d'acabar de... Espera, sigueu pacients.
2: Vale, acabo de fer la segona part.
1: I és a partir d'aquí d'on t'incorpores tu, no, Àngela?
0: Sí, l'any 2018 vam fer una primera intervenció quasi bé de salvament, perquè hi havia tot un seguit de tombes tallades per la mateixa carretera que també està tapant la basílica, i es veien els individus des de la carretera. Vam fer una primera actuació allà per documentar aquestes tombes que estaven partides totalment. Després vam tornar el 2022, 2023, 2024, 25 i fins al 26 avui en dia. Portem 5 campanyes quasi bé seguides, menys el Covid, que es va quedar allà al mig.
1: De fet, en el jaciment, clar, es pot veure, teniu identificat una part de la basílica, però només una part, perquè ara parlaves d'excavacions d'urgència i altres coses. Un dels problemes que hi teniu és que la carretera passa per sobre de la basílica. Primer, tenim la possibilitat de saber com era, quin espai ocupava, vull dir, ens podem fer una idea, i després, realment, què és el que sabem d'aquesta basílica?
0: Clar, durant l'excavació dels anys 80 sí que es van fer plantes i seccions i es va excavar dintre per l'època que era prou científicament. Gràcies a aquestes plantes sabem la forma que tenia en planta, però poc més. Les fotos són molt antigues, són blanc i negre, llavors el problema és que, clar, tenim l'asfalt justament a sobre. No podem veure, diferenciar si tenim diferents fases. Tenim documentació, però tenim una documentació que no ens permet reinterpretar l'edifici. En planta podria ser una basílica. A partir de les fotos es veu un altar, es veu una part de presbiteri, es veu una nau diferenciada de la capçalera, vull dir que tot indica que sí que tindríem una basílica molt rural i molt petita, però sí, i el fet de tenir totes les habitacions, les estances funeràries que hem documentat a la zona sud, el que ens està parlant, doncs, justament és que tenim el nucli de la necròpolis d'època tardoantiga seria aquesta basílica, i al voltant tota una sèrie d'estances funeràries on la gent s'hi va enterrant.
1: Clar, perquè és molt diferent, encara que sigui una basílica petita, perquè ens fem la idea, o perquè els oients es puguin fer la idea, és molt diferent una basílica, ni que sigui rural i petita, que no una petita capella, no?
0: No, clar, i a més això és una
1: i el significat que té, vull dir, o la presència, o el que significa dins del territori, el que d'alguna manera dona servei.
0: Clar, imagineu-vos si tenia importància, que de fet suposem, i tenim bastant clar a partir de l'individu més antic que tenim, que la construcció de la basílica hauria d'anar per segle V, al voltant del segle V, però és que fins al segle XI s'hi estan enterrant al voltant. O sigui, és un lloc de culte que es manté durant 600 anys i que està clar que a la memòria social d'aquesta població no perd importància en cap moment. De fet, hi ha una acumulació d'individus que vam fer un cop amb en Jesús, vam intentar calcular en aquest camp amb la densitat d'individus que tenim de tombes, quantes tombes podrien haver, i no crec que eren unes, no sé, 3.000? Sí, només en el camp. Vull dir que la gent, i clar, si això t'ho imagines amb un poblament dispers, això vol dir que la gent venia a propòsit d'enterrar-se aquí, perquè 3.000 persones vivint a Àger, ni ara ni mai, vull dir que...
1: No? No, fins i tot ara és difícil fer-se la idea, no? O sigui, clar, que m'imagino...
0: Durant molts anys, eh? Vull dir, no vol dir que els 3.000 estiguessin
1: ja,
0: a
1: ja. l'hora. Una cosa, però llavors aquest enclavament, aquest espai, té algun antecedent en aquesta zona?
0: No, aquí la gran pregunta és on està l'ocupació romana? Perquè, o sigui, a veure, es diu Àger, no? Que és un topònim més romà, no pot ser. És una zona cultivable, vull dir que sabem que hi ha d'haver alguna vila o algunes viles en aquesta vall, però no l'hem trobat. I nosaltres no trobem tampoc cap traça en el nostre jaciment que ens pugui indicar que a prop del nostre jaciment hi ha una ocupació romana.
1: Jesús, estem parlant de que aquest espai, o sigui, aquesta necròpolis, aquest cementiri, aquesta basílica, d'alguna manera tenen un ús entre el segle V i el segle XI. Al segle XI hi ha, diguem, la conquesta ja cristiana de la zona, vull dir, dels senyors feudals del moment de la zona, ja passava a mans cristianes al segle XI. Potser el personatge més conegut és Arnau Mir de Tos, però hi ha més personatges implicats en aquesta història. I què passa a partir de l'11? Es deixa de fer servir aquest espai funerari, aquest espai sagrat?
2: Fixeu-vos que aquí tenim la sort de que tenim la dada arqueològica, que sí, a partir també per anàlisi de radiocarboni sabem que els últims individus són dels anys 20 i pico del segle XI, que estan allí inhumats, també amb ritual de fossa simple antropomorfa. I també sabem pel text escrit, que és un... De fet, sabem el nom de Santa Coloma pel text escrit del segle XI, que fins 1166 tenim tres referències que es diu Eclèsia de Santa Coloma. Però després, aquesta eclèsia, ja, la paraula eclèsia ja no apareix, i Santa Coloma sempre va relacionada a una partida de terra que és una vinya. Per tant, fixeu-vos com canvien força el tema després de la, diguem, de la conquesta per part d'Arnau Mir de Tos, la definitiva, i l'entrada de la feudalització en el territori de la vall de la Vall d'Age.
1: Hi ha tota una reorganització urbanística, tot i que a nivell rural, però hi ha tota una reorganització, suposo que del poder i de la urbanització o ordenació territorial.
2: Sense cap mena de dubte, perquè aquest context del segle XI, estem a la meitat, més o menys, és un moment en què, si sortim només d'aquí de la vall, així per entendre-ho més bé, és el moment en què s'accentuen els processos de conquesta des de tots els comtats, d'acord, especialment Urgell i Barcelona, però també per part del Regne d'Aragó, que tenim aquí al costat mateix, d'acord, cap al territori andalusí. Què fan? El procés de feudalització és la conquesta, és la prisió, és acaparar patrimoni per aquestes, diguem, baixa noblesa que viu de la guerra, viu de la guerra i viu de la frontera. Aleshores, clar, això canvia moltíssim i canvia el territori. Què fa la feudalització quan entra en un territori nou? Concentra la població. Concentra la població, això sí, en un únic nucli, si bé és fàcil que en un mateix territori hi hagi diversos nuclis de població petits. I això es veu molt bé on som nosaltres ara, però també si fem un cercle ràpid cap a la zona de, diguem, la Noguera més oriental o la zona de la Segarra, per això hi ha tants petits nuclis, que és aquest moment del segle XI, un moment de, diguem, d'una força per part d'aquests comtats per anar a buscar, diguem, anar a conquerir, a eixamplar el seu patrimoni cap a l'Àndalus.
1: I clar, llavors què li passa a aquest territori? Jo suposo que hi ara un espai de frontera, vull dir, però es fortifica més. D'alguna manera ja apuntaves que es creen nuclis petits, nuclis urbans més compactes, però com es reorganitza?
2: Sí, aquí, a veure, la dada exacta no la tenim, d'acord, perquè aquí estaria molt bé tenir la informació arqueològica de les excavacions de la colònia de Sant Pere d'Age, però sí que és cert que tenim el text escrit. El text escrit és molt detallat, sobretot per part d'Arnau Mir de Tos i la seva esposa Arsenda. Arsenda és un personatge clau en la feudalització i l'organització de la Vall d'Age i els territoris que acumulen tant cap a la cara sud del Serra de Montclús com també cap a la Ribagorça històrica, ja avui actual Aragó. Aleshores, clar, es concentra la població en nuclis, es fortifiquen i a més es crea allí la parròquia, que és la clau. És la parròquia, és l'església principal, que és la parròquia, que és la que organitza, és la unitat mínima, d'acord, que organitza la comunitat de creients d'aquesta església, que arriba al segle XI reformada, que vol dir també l'església que s'ha feudalitzat.

0: que és la famosa doctrina del dictatus papae, d'acord, que des de Roma s'intenta posar ordre, d'acord, s'intenta posar ordre a tot el territori europeu, d'obediència, evidentment, romana, i bé, doncs és fantàstic perquè tens la feudalització en ple rendiment.
1: I Santa Coloma d'Àger deixa de fer-se servir també com a necròpolis? Es trasllada a la necròpolis?
0: Evidentment, una de les normes d'aquesta església reformada és aquesta. No només creem la parròquia dintre del nucli urbà, sinó que també al costat de la parròquia s'ha d'enterrar la comunitat. S'acaba això d'enterrar-se en altres esglésies o en llocs, diguem, més aïllats o que tenen un contingut, no sé si la paraula dir-li pagana o d'una herència més pagana, o perquè la comunitat està més així segmentada o més aïllada, i s'entraven al costat mateix, no? Que són aquestes petites inhumacions. Ara això s'ha acabat. L'església ho organitza, i com que la mort és molt important pel cristianisme, la mort de fet és el que més es recorda. Rarament se sap en aquestes cronologies quan naixes. El que importa és quan morts, perquè és l'estadi natural que el ser humà ha de fer segons la doctrina de la fe catòlica.
1: M'equivoco si dic que quan Arnau Mir de Tos entra, troba una societat plenament articulada, però amb arrels, vull dir, encara visibles, romanes, visigodes o de l'Àndalus. I ara et diré, mentre llegia, hi ha un detall que em va cridar l'atenció de les dues filles que van sobreviure d'Arnau Mir de Tos i de la seva dona Arsenda, una, la que va emparentar amb el vescomtat de Cabrera, es deia l'Edgarda. I jo quan llegia el nom de l'Edgarda, jo deia, a mi aquest em sona un nom molt got o molt visigot. No sé si estic equivocada.
0: No. De fet, Albert Benet, fa una colla d'anys, quan va estudiar també aquest territori, no només la Vall d'Àger, sinó tot això d'aquesta zona del Montsec, troba pobladors a la vessant del Montsec amb noms molt, molt curiosos. Alguns noms llatins i d'altres són noms germànics. Clar, aquí entrem en un diàleg que és molt interessant i que no tenim una resposta clara, però és molt interessant perquè, clar, quan parlem de frontera i estem a la frontera, no hem d'imaginar mai una frontera tancada, sinó que és una frontera molt oberta i porosa, amb què té de tot, moments de convulsions, però moments d'intercanvis de tot tipus, culturals sense cap mena de dubte. Però també cal dir que en aquests processos de conquesta, a vegades troben la col·laboració per part d'aquestes comunitats que sí, estan sota context andalusí, però que són cristians i que mantenen un lligam a un altre costat. El mantenen d'alguna forma, No ho tenim ben definit, la forma. No la tenim ben definida. I parlarem de dos casos ràpids. A la Ribagorça hi ha dos municipis, encara avui hi són, que és Joseu i Aguilaniu, i l'altre és Castellonroi. Aquí hi ha dues comunitats de mosàrabs que molt tardà el 10, s'enfaden, són cristians, per sort, s'enfaden contra els musulmans de Lleida i no volen pagar. Però després se sap que aquests que s'enfaden després ajuden a que arribin els altres. I això és algo que és fàcil anar-ho veient a altres territoris de la península. Que passés això aquí, no ho podem verificar perquè el text no ens ho diu i aquí l'arqueologia és molt difícil arribar a aquest detall. Però aquestes cosetes les trobem.
1: Per cert, abans de que sento dir-vos que d'aquí a no poc deixarem l'ambient agradable d'un espai tancat i ens anirem al jaciment, però vosaltres esteu més acostumats que jo, o sigui que segurament patiré més jo que no vosaltres. Però abans de marxar, jo vull apuntar, clar, ens has entrat molt en la necròpolis, la basílica i una mica les estructures socials d'aquests segles de canvi, de tant de moviment de gent i de poders per la zona. Per alguna cosa que em vas comentar, jo no sé si esteu fent també un estudi sobre les hortes històriques de la Vall d'Àger. Jo vull que m'introduïu a aquest tema i em digueu què és i també què estem descobrint.
0: Clar, estudiar un jaciment arqueològic no, avui en dia ja no s'entén si no entenem l'entorn, no? Aleshores, com sembla que va la cosa, no? Que estem definint que aquí tenim una comunitat pagesa que ens ve de molt enrere en el temps, com bé ha explicat l'Àngela, no? Bé, aquesta comunitat vam veient que té una sèrie de materials a dintre, de les cabanes i de més, no? Però aquesta gent menja, no? Aquesta gent menja i aquesta gent té una salut. Aleshores, clar, què és clau per entendre

0: aquestes comunitats, no només si el que hem definit molt bé del jaciment, sinó els espais agraris. I espais agraris en un territori mediterrani són de dos tipus, els de secà i els de regadiu. Els de secà els tenim molt ben definits, sobretot a partir de l'11, amb la documentació escrita, i també els de rec. Per això ens hem centrat més en els de rec per la seva idiosincràsia. Clar, molt aviat després de la conquesta tenim algunes poques referències d'aquestes hortes històriques, aquí a la Vall d'Àger n'hi ha unes quantes, que parla que ja hi ha canals, que ja hi ha horts, d'acord? I és molt aviat això, des de l'any 40 i pico o 30 llargs. Clar, això és una sospita que vam pensar, ostres, si això ja hi és, i la conquesta de Ramon i Retors, que és la segona, ja comencen això, compra-vendre, no?, a donar, a veure si aquesta, que sembla que són hortes, venen de la fase anterior, o sigui, de l'etapa andalusina. I aquí ve l'interès. Més enllà d'intentar, ficar cronologia amb aquestes hortes, i dos, aquestes hortes que aportaven, què feien aquests pagesos allí per tal d'ells en traien, pues, això, aliments, però també una cosa molt important, excedent pel mercat.
1: De totes maneres, no estaria molt fora de lloc imaginar-lo. És cert que en el sud de la península ho tenim molt més assimilat, tota la horta de l'espai o del moment a l'Andalús, tenint en compte aquest espai, aquest territori de Lleida, on el moment andalusí són uns quants segles, vull dir que no són només dècades, doncs no seria tan, no sé si la paraula està ben dita en català, però no seria tan descabellat pensar-ho.
0: És cert. És cert la teva afirmació i a tall d'hipòtesi, però també tenim un problema, que és que aquestes hortes, sí, pot tenir aquest origen, sobretot per aquest impacte de la conquesta i sobretot del món rural, que és la famosa Revolució Verda, no? Però l'altre problema que tenim és assegurar que aquestes hortes tenen aquest origen andalusí, perquè costa molt poder datar-les, inclús poder-les contextualitzar, i això companys de l'Autònoma ho han estat fent i tenen una tradició historiogràfica molt, molt, molt, molt potent. Aleshores, aquest és una mica per això que sempre anem amb aquest punt de perquè és molt coherent, però com que després ens tenim d'entrada una mancança de la documentació aràbiga sobre això, però després aquestes hortes s'han mantingut en el temps. Si aquestes hortes s'amplien després de la conquesta, o sigui, aquests individus quan arriben aquí i conquereixen això, diuen, ostres, això ens aporta uns rèdits per la fiscalitat brutal, l'església s'hi suma, i clar, què fan aquestes hortes? Es fan enormes. Tot el que tenim avui, de fet, són hortes d'època baix medieval i moderna, l'extensió, i el que veiem d'aquí a avall, cap a la zona de Balaguer, Lleida, Tortosa, i podríem anar seguint cap a totes aquestes grans, diguem, hortes urbanes, periurbanes o estrictament rurals, clar, tot això és d'aquest context ja que ens ha anat aprofitant l'aigua per la irrigació. Torno a dir, l'apunt que tenim és aquest, que a vegades ens costa això tenir-ho clar.
1: Bé, de fet, som en un territori en el que l'activitat agrícola continua sent, o fins ara ha continuat sent, doncs una mica el puntal de la seva economia. És un espai agrícola eminentment.
0: Sí.
1: Té unes arrels profundes.
0: Sí, però fixeu-vos que arran del tema aquest d'aquesta iniciativa d'estudiar els regadius històrics, també ens donem compte que aquestes hortes avui estan en silenci. La vida que tenia... L'horta, pel pagès, és un lloc de molta vida. On hi ha aigua, hi ha vida. Això, aquesta afirmació no és només perquè allí floreixen les plantetes, l'herba i demés, sinó perquè també inclús naltres hi anem, no? I anar a l'horta implica que s'hi ha d'anar tot sovint, perquè hi ha molta feina a les hortes, no? I vas a una horta de qualsevol lloc d'ells sempre sense soroll. Per als secans, malauradament, avui estan molt en silenci. Clar, aquest projecte que ve sobretot promogut per la Fundació Ramon de Tost aquí d'Age i finançat pel projecte IRMU, clar, que busca no només l'estudi històric arqueològic, sinó també és recuperar aquestes hortes per una pagesia del segle XXI. El repte és molt gran, però clar, també estem en un temps de molts canvis, amb un clima que no sé si ha de dir-li nou, no sé si està canviant o ja és un clima nou. Però aquí hi ha una cosa molt interessant amb aquesta vall, és que tenen aigua. I tenen una aigua que es va, que encara se segueix canalitzant perquè es pugui aprofitar, tenen unes terres que encara estan ben delimitades, els horts, i que costaria molt poc ficar-les en funcionament, perquè a més és una terra bastant bona i més són terres que s'han guanyat a la pendent. És espectacular els murs de pedra seca de 4-5 metres per guanyar les terrasses aquestes agràries, no? És una cosa molt, molt, molt bonica. Aleshores, clar, aquest projecte el que busca també és això, estratègies per a que s'optimitzi l'aigua altre cop, i això implica doncs, preguntar-nos coses sobre el sistema, i després, que aquesta és la gran feina, és recuperar la comunitat de regants d'aquestes hortes.
1: I això s'està treballant, estudiant o investigant ara?
0: S'està fent tota l'hora.
1: Tota l'hora. I suposo que en complicitat de la societat d'aquí, vull dir, no, estan implicats diferents nivells, o no?
0: El treball és intens, uh-huh. I esperem arribar a bon port.
1: Bé, ens esperen la resta de l'equip d'arqueòlegs que estan treballant en la campanya d'enguany a Santa Coloma d'Àger. Àngela, quants hi sou en aquesta campanya?
2: Doncs aquest any som molts, la veritat, som 15 en total. Tenim dos treballadors d'una empresa externa i la resta són estudiants de la UAP i en tenim dos d'internacionals, una xinesa i un noi de Gibraltar.
1: Mm-hmm, molt bé. Doncs anem a conèixer-los i també anem a conèixer l'espai, que jo sé que abans he vist alguna pedra que dèiem, això què és això? I ens heu dit, no, això és un sarcòfag, no? O sigui que anem a buscar-lo.
2: Súper.
1: Vinga, fins ara. I avui ho deixem aquí. La setmana vinent us explicarem a Sense Memòria la visita que vam fer al jaciment de Santa Coloma d'Àger. Hi haurà sarcòfags sense identificar o els primers rastres de cabanes, és a dir, zones habitables en aquesta gran necròpolis que amaga milers de tombes prèvies a la feudalització de l'edat mitjana. També parlarem amb els estudiants d'arqueologia sobre la seva experiència i en una mena de sincronia històrica ens trobarem amb un convidat sorpresa que també està investigant la figura d'Arnau Mir de Tos i la seva geografia per a un llibre que encara ha de veure la llum. Vicenç Villatoro, què fas aquí?
3: En aquests impressos instants no, però normalment estic escrivint i escriure sol demanar informar-se. Sobretot si escrius, encara que sigui en gèneres literaris, no gèneres, diguem-ne, acadèmics, necessites, com a mínim, no dir més bestieses a les imprescindibles. I llavors intentes veure on hi ha gent que en sap que t'expliqui coses certes sobre les que tu puguis jugar, però que el fonament sigui cert i no sigui una pura invenció.
1: Tot això i més us ho explicarem en el següent capítol de Sense Memòria, el segon que dedicarem a l'excavació arqueològica del mes de juliol d'aquest any 2026 al jaciment de Santa Coloma d'Àger.
4: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Son las 5.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, Ceuta. Aquesta tarda hi ha convocada una nova concentració per exigir la seguretat de les dones i les nenes a la ciutat. El govern de la ciutat autònoma xifra en 13.000 els migrants que queden als carrers a la ciutat, volíem dir, però l'executiu central assenyala que ja estan en allotjaments temporals uns 4.500. Durant la jornada, 900 persones migrades, a més, han estat traslladades al nou centre de Los Rosales. El ministre Ángel Víctor Torres és cap de l'operatiu.
2: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Y hay que ser claros, están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: Més de 5.000 migrants han tornat al Marroc el darrer mes i un centenar ha renunciat a l'asil, segons el govern espanyol. De l'exterior, l'Aràbia Saudita adverteix que la seva integritat territorial, els seus actius i la seva seguretat són intocables en el context marcat pels conflictes a la regió. Joaquín Calvente, bona tarda.
3: Bona tarda. Durant la cimera dels BRICS, de les principals economies emergents, el canciller saudita ha assegurat que no acceptaran que s'atempti contra el seu territori, instal·lacions o interessos amb qualsevol pretext. Aquestes declaracions arriben enmig del conflicte entre els Estats Units i l'Iran i el ràpid avançament dels hutis al Iemen, que han afectat l'Aràbia Saudita amb diversos atacs, l'últim contra un dels seus oleoductes. I crida a l'Aràbia Saudita a un entendiment a la regió i a la reobertura de l'estret d'Hormuz al golf Pèrsic, un pas marítim clau, juntament amb el pas de Bab al-Mandeb al Mar Roig, per mantenir la seguretat energètica i comercial mundial. El president estatunidenc Donald Trump albira que el conflicte a l'Orient Mitjà finalitzarà després de les eleccions de mig mandat en què es juga el control del Senat.
4: Iran wants to make a deal so bad.
3: Assegura Trump que l'Iran està desitjant arribar a un acord i diu que el preu de la benzina caurà.
4: Gasoline's gonna drop like a rock.
3: I que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear.
0: Moltes gràcies, Joaquín. I a Tagamament, al Vallès Oriental, s'ha declarat un incendi de vegetació forestal. Els bombers de la Generalitat i treballant amb 14 dotacions terrestres també s'han activat dos helicòpters de descàrrega prioritzant les tasques en el flanc dret. I avui és diumenge d'operació tornada després del cap de setmana llarg de la Diada. A l'aeroport del Prat és el dia amb més operacions programades, unes 1.100.
5: Hem estat a Zurich, a Suïssa, visitant la meva germana que viu allà i res, han estat dies en família, excursions, passejos...
6: Sí, som d'aquí de Barcelona i els hem passat a Màlaga.
7: Hem aprofitat que teníem uns familiars allà i aprofitar els tres dies.
8: A Galícia, molt bé. Allí una mica la temperatura més fresqueta, més bé, per la nit així una mica tapadeta, però perfecte, molt bé.
0: Trànsit preveu que 260.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu especial per garantir la seguretat. A aquesta hora, un accident al nus de la Trinitat provoca 3 quilòmetres d'aturades a Montcada i Reixac a l'àrea metropolitana de Barcelona. Molta precaució al volant. Des de divendres, 4 persones han perdut la vida a Catalunya en accidents de trànsit. A més, ha mort un motorista a la rotonda de Mataró Park aquest dissabte en un accident sense cap altre vehicle implicat. I als esports, a la Fórmula 1, l'italià Kimi Antonelli guanya la primera carrera disputada al Madrid, el nou circuit semiurbà a la ciutat de Madrid, per davant de Max Verstappen i Lando Norris. En MotoGP, Marc Márquez suma una nova victòria en guanyar el Gran Premi de San Marino davant dels espanyols Àlex Márquez i Pedro Acosta i se situa com a líder mundial. En gimnàstica, el català Miquel Mañés proclamat campió del món de la modalitat aeròbica a Pamplona. El de Calafell ja és tricampió mundial. I en futbol, el Barça s'enfronta a l'estadi de Ciutat de València al Llevant al minut. A la mitja part, volíem dir, el resultat és de 0-2 a favor dels blaugrana. En ciclisme, ja ho saben, tot a punt per la darrera etapa de la Vuelta a Granada. Enric Mas es postula com a guanyador. És tot per ara. Tornem amb més informació.

0: ja ho saben, al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4.
1: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.
1: Hola, Joan i oients del Catalunya Express. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, i la cançó es diu Encara som aquí. Esperem que us agradi. Una abraçada.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Moment de començar aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. També pots escoltar-nos en format podcast a la pàgina web o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Aquesta cançó dels Amics de les Arts, que es diu Encara som aquí, neix d'una vivència personal i real quan van ser presents i van presenciar la tradicional pujada del Pilar de 4 a la catedral de Girona durant les festes de Sant Narcís. Allò no va acabar bé, però els va inspirar per crear aquesta cançó, que és el segon avançament del que serà ben aviat el seu nou àlbum. A més, Encara som aquí serà la cançó de la campanya del 30è concurs de Castells de Tarragona, que aquest any portarà a aquella plaça mítica 42 colles. Dit això, gràcies per seguir-nos. Estem molt contents de començar aquesta nova temporada al teu costat, aquesta edició de diumenge. Una temporada en la que hi ha una novetat bàsica important, perquè ara t'explicaré. Ja ho saps, Ràdio 4 aquest any celebra 50 anys, fa el 50 aniversari, i nosaltres hem cregut que, per posar en valor el fet de que Ràdio 4, durant tots els seus anys d'història, aquests 50 anys d'història, ha donat suport i ha acompanyat la música que es fa al país i els músics d'aquest país, els artistes d'aquest país, valia la pena posar-ho en valor i mostrar-ho. I és per això que, a partir d'aquesta setmana, cada diumenge, repassarem els 10 discos més destacats d'un any, fins a completar els 50 anys. Evidentment, avui comencem i ho fem amb el primer, a l'any 1976. Per tant, avui, a la segona hora, repassarem 10 cançons en català emblemàtiques de l'any en què Ràdio 4 va néixer, el 1976 del segle passat. Això serà, però, a la segona hora. En aquesta primera farem una prèvia del Mercat de Música Viva de Vic. La setmana que ve hi serem en directe, com ja és tradició en el programa, però abans hem volgut conversar amb un dels seus directors artístics, concretament en Jordi Casadesús, que ens fa una prèvia del que podrem trobar en aquesta nova edició del Mercat de Música Viva de Vic, des d'on farem en directe el programa la pròxima setmana. Abans, però, som a temps, però, d'escoltar alguna novetat, com la que ens porta la Sara Roy. La cançó és L'error més bonic.

0: Aquest pròxim cap de setmana tindrà lloc a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. En Jordi Casadesús és al costat d'en Rubén Pujol i en Joan Rial, responsable de la direcció artística d'aquest festival, d'aquest mercat, que per nosaltres és una cita obligada. Volem parlar amb ell per fer una mica de pensament de què ens hi trobarem. Jordi, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, molt bé.
0: Després d'aquesta primera edició de la qual us en vau fer càrrec i ja heu canviat el rumb d'algunes coses, què us ha quedat d'aquesta primera edició? Quins encerts creieu que vau tenir i quines coses canviareu en aquesta 38a edició, si és que canviarà alguna cosa?
1: Sí, bé, la primera edició, primer de tot, creiem que va ser una molt bona edició per a nosaltres. Sí que vam proposar alguns canvis que creiem que van funcionar. Vam afegir un parell d'escenaris, com són l'Església dels Dolors, el Passa Catedral. Crec que tot això, diguem-ne, ha sigut molt benvingut pel públic i pels professionals. I a nivell de focus internacional, doncs vam apostar per aquest focus sud-europeu, que també creiem que va funcionar molt, i viatjant, diguem-ne, arreu d'Europa per als festivals i fires, hem vist que hi ha un interès real, diguem-ne, perquè això es porti a terme. Per tant, d'alguna manera seguim una mica amb el mateix model, amb petits canvis de coses que vam veure que potser no van acabar de funcionar, però són coses més pràctiques, diguem-ne, d'horaris de showcases, espais on fer certes activitats professionals, però en general ja et dic, és una segona edició de continuïtat.
0: Enguany parlem de xifres històriques, 1.751 propostes rebudes en aquesta convocatòria artística.
1: Sí, això...
0: 250 més que l'any passat, no? Com es gestiona?
1: Sí, això, bueno, és una... Bueno, es gestiona, doncs, amb una mica més de temps per escoltar-les, vull dir, bàsicament. Però no, estem molt contents d'haver rebut tantes propostes. Això vol dir que hi ha ganes de tocar el mercat. I també a nivell professional, l'any passat vam assolir aquesta xifra, diguem-ne, que ens fa molta il·lusió, que és que 4 de cada 10 professionals no havien vingut mai al mercat. Per tant, d'alguna manera hem apostat per noves empreses, no? Gent jove que entra, diguem-ne, i que també vol tenir un espai dins del mercat. I això, doncs, ens fa molta il·lusió. I pel que fa a les propostes, doncs, bueno, escoltar-les totes, intentar, diguem-ne, donar resposta i programar les que creiem que són més interessants per als professionals. Vull dir, seguim.
0: Jordi, aquesta llau de peticions per venir a tocar al mercat, a banda d'això, que hi ha molt interès per venir, té una altra lectura? Vol dir, part d'alguna manera de la salut del món musical en aquest moment o no té res a veure?
1: No, home, segur que té res, segur que té a veure que és un bon moment, diguem-ne, musical. Òbviament, el que busquem nosaltres és que siguin 1.700 propostes, diguem-ne, de qualitat i que tinguin sentit de fer-les al mercat, perquè al final els números poden ser enganyosos. Però, bueno, òbviament tenim problemes per acabar, diguem-ne, fent aquest embut, diguem-ne, que acaben sent aquestes 70-75 propostes. Com més propostes de qualitat hi hagin, millor, encara que siguin 1.200, si la qualitat puja, tampoc ens obsessionarà amb els números, no? Però jo crec que sí que és un bon moment a nivell musical, hi ha molta creativitat, crec, molta defensa també de la música feta en català i cantada en català. Per tant, jo crec que sí, estem en un bon moment.
0: De fet, amb això que dius de la música cantada en català, teniu molta cura perquè hi hagi un bon equilibri. De fet, un 50% de les propostes són d'aquí, oi?
1: Sí, sí. Això no vol dir que estiguin cantades en català, és a dir, sí que nosaltres diferenciem entre la música feta en català, no té per què ser cantada en català, no? Però sí que, òbviament, és un punt a favor i és una cosa que nosaltres volem defensar. I així també ho fem amb els projectes aquests de focus internacional, és a dir, una proposta de Portugal. Jo li dono valor, diguem-ne, que la proposta sigui cantada amb la llengua de cada país, no? I aquí també ens hem de fer el mateix, diguem-ne, no? Una mica de posar l'exemple.
0: El Jordi, el concert inaugural proposa una reflexió sobre el directe. És una producció pròpia amb Barcelona Music Lab que dirigeix la dramaturga Lucía del Greco. Per què heu volgut posar sobre la taula aquest debat?
1: Bueno, és un debat que creiem que ja fa anys que està sobre la taula, no? Tot l'ús de les noves tecnologies, el que és la música en directe a dia d'avui, i és una de les novetats que volíem apostar per fer aquest any, que és, doncs, aquest concert inaugural, que sempre ha sigut, doncs, una gran estrena d'un projecte musical, doncs, que s'ha cregut, diguem-ne, que s'havia de potenciar. Nosaltres hem volgut apostar en aquesta edició per una reflexió, és a dir, fer un concert reflexiu i que faci, diguem-ne, doncs, generi preguntes a tota la indústria, diguem-ne, professional que hi havia al mercat, I en aquest cas, doncs, hem agafat aquest artista tan reconegut mundialment i que no fa concerts en directe, és a dir, des de fa uns anys ja ha decidit que no fa concerts en directe, i ajuntar-ho amb el món, diguem-ne, de la direcció escènica de la Lucia del Greco, que diguem que és una directora, doncs, amb molt potencial i que amb gran creixement, i fer aquest espectacle de producció pròpia i de creació pròpia per generar aquestes preguntes. No volem o no aspirem a donar cap resposta, sinó a plantejar, doncs, què és la música en directe, no? A dia d'avui, la música pregravada, diguem-ne, dins dels concerts, si es centra tot en l'artista, en aquesta espècie d'idolatrat, diguem-ne, de que si l'artista està a l'escenari, doncs la resta ja no, ja és igual, o la música ha de ser pura i per ser música en directe ha d'estar tocada, etc, etc, etc. Totes aquestes preguntes, que n'hi ha moltíssimes i que portem molts mesos fent-les, creiem que la indústria se les està fent també i plantegem un espectacle, doncs, que d'alguna manera sigui reflexiu.
0: La veritat és que serà molt interessant, però què es trobarà el públic que s'acosti dimecres a l'Atlàntida? No sé si ens pots avançar alguna cosa, que és el format d'aquest espectacle que heu triat per inaugurar el mercat.
1: Bueno, és part de l'espectacle, aquest misteri també, una mica de jugar, doncs, amb la gent que no sap què es trobarà, òbviament...
0: Per tant, no pots avançar res, eh? Direcció,
1: no puc avançar res, però bueno, la direcció de Lucia del Greco i a la seva feina, diguem-ne, prèvia, ja dona pistes, diguem-ne, de com pot ser, és a dir, hi haurà una gran part escènica, i després la música d'aquest disc tan preciós, que és una longuíssima ombra de l'Andrea Lasso de Simón, doncs també pot donar pistes. Per tant, jo recomano a la gent, diguem-ne, doncs, que escolti aquest disc, que és un disc absolutament preciós, i que investigui una mica, doncs, amb les coses que ha fet la Lucia i que conegui també, doncs, aquesta directora, que també és italiana, òbviament, i ens va molt bé també per connectar, doncs, aquest treball en el mercat sud-europeu.
0: Concretant a l'escena catalana, diguéssim, aquest any hi ha 35 estrenes i 32 presentacions de nous discos. No sé fins a quin punt teniu la responsabilitat de ser el trampolí dels discos i de les propostes que sonaran durant la temporada. No sé si teniu assumit aquest paper des de la direcció.
1: Sí, home, 100%. Nosaltres busquem, òbviament, les presentacions i les estrenes de projectes. El mercat sempre s'ha entès com un inici de temporada i aquests projectes, òbviament, són els que formen el gran gruix de la programació del mercat, i tindrem, doncs, l'estrena del nou disc de la Marina Gerlo, per exemple, de la Mar Pujol, de Soc un Bohemio, de Lluqui Valverde. És a dir, aquestes propostes han de tenir sí o sí espai en el mercat, perquè són les que tindran, doncs, aquest recorregut durant l'any, no? I creiem que el mercat és l'aparador perfecte, diguem-ne, per aquests professionals, perquè puguin treballar, doncs, tot aquest futur any de gira, diguem-ne, o anys.
0: Pel que fa als concerts a la plaça, que són aquells més emblemàtics, divendres hi actuarà Dan Peralbo i el Comboi, Lia Cali i Mamaduixa, presentant Tothom té raó, i el dissabte una professora mica curiosa, que m'ho expliquessis, ja que era la d'Ot per una banda, Ginestar, presentant el seu espectacle de gira tot igual però diferent, i Bayuca, que no sé si és un artista dels que habitualment ha actuat en la Plaça Major i a què és degut aquesta tria.
1: Bé, nosaltres entenem la Plaça Major com el gran escenari del mercat de música viva, on hi ha d'haver la gran aglomeració de gent de totes les edats. Crec que tant el concert de Dan Peralbo, de Mamaduixa, de Queralt Lahoz, de Ginestar, doncs són concerts que han d'aglutinar aquest gran gruix de públic, però sí que ens interessa que a la Plaça Major no només hi hagin propostes conegudes pel gran públic i que tinguin també un punt de, bueno, de descobriment, no? En aquest cas, Lia Cali és un projecte gegant, és un projecte que està omplint, doncs, grans recintes, diguem-ne, d'Espanya i del món, i que està obtenint molts premis, però és un projecte que segurament a la Plaça Major hi haurà un gran grup de públic que no el coneixerà. Nosaltres creiem que aquests projectes, que són d'una qualitat, diguem-ne, altíssima, també es mereixen tenir l'espai de la Plaça Major. I en aquest cas, Bayuca, que és un projecte, doncs, és un dels grans exponents de la música electrònica de l'última dècada, que ha sabut fusionar la música tradicional gallega amb aquesta electrònica, doncs, tan perfecta, diria, no? I tan ben executada, i que òbviament té un públic que pugui descobrir, doncs, aquesta gent que segurament no el aniria a veure en un concert de pagament, per exemple, no? I aquesta mescla crec que és el que pot fer gran la Plaça Major, perquè al final és aquest escenari tan mític i tan emblemàtic que ens estimem molt, realment.
0: El diumenge tanqueu el mercat de la millor manera possible, que és portant el Quimi Portet amb el seu World Tour a la Plaça Major de Vic. Farà una mica la transició dels grans estadis a un escenari gran amb milers de persones, però ja no tan gran com els estadis que he vist amb el Tour de la Fila.
1: Sí, clar, ara últimament ha estat molt ben acostumat amb aquests estadis, però bueno, Quimi Portet, òbviament, té una relació amb Vic. Ha sigut un artista, diguem-ne, que és molt estimat i que continuarà sent estimat, diguem-ne, a Catalunya. El diumenge nosaltres el vam plantejar com una novetat l'any passat també, amb un concert de projectes, diguem-ne, de trajectòria, no? L'any passat amb Mishima, que va ser un concert espectacular, òbviament també molt emotiu, i aquest any seguim amb aquesta línia, Quimi Portet s'encaixa perfectament en aquest perfil de projecte, i bé, serà un concert multitudinari que tothom ens n'ha parlat i ens ha felicitat moltíssim per aquest concert, per tant, no hi ha dubte, diguem-ne, que serà un gran concert.
0: En el capítol de les coproduccions, on el mercat també s'implica amb artistes interessants o que creuen que val la pena donar suport, hi ha la coproducció del pianista brasilià Amaro Freitas amb el senegalès establert a Salt, Moby Gaima, el projecte de Lluqui Valverde, del saxofonista de la Ludwig Band, entre altres coses. Què busqueu quan busqueu aquesta mena d'aliances creatives?
1: Bueno, intervenir i implicar-nos més també en aquests projectes, no només simplement programant-los i poder donar-los eines perquè doncs, aquesta estrena sigui més profitosa, no? En el cas de la Amaro Freitas i en Momi Maiga, per exemple, doncs ens va arribar la proposta, diguem, que estaven fent doncs, aquest projecte, i nosaltres els hi hem ofert doncs, que puguin venir aquí, venen dies abans del mercat, poden fer els assajos, etc etc, i presentar doncs, aquesta proposta amb més cara i ulls, el mateix que s'ha fet amb Lluqui Valverde, o fins i tot Nacho Vegas, no sé, una coproducció, però diguem-ne que intentem donar doncs, una mica d'això, d'ajuda, no només en la programació del concert, sinó doncs, en un àmbit una mica més genèric, i donar suport, bàsicament és donar suport en aquests processos en les que creiem i que creiem que doncs, els hi pot anar bé aquesta ajuda extra.
0: A banda, també doneu suport al talent emergent, juntament amb Cases de la Música i la FIM de Vilaseca, amb el projecte Acceleradora enguany, amb el grup La Publicitat, la Clara Rimbau o un altre artista que ara mateix no sé si n'hi ha algun altre, només són aquests dos.
1: Sí, el projecte Accelerador és només el grup de la Publicitat. Cada any seleccionem un grup conjuntament amb Cases de la Música.
0: I la Chloe, guanyadora del Sona Nou, clar.
1: I la Chloe Riambau com a guanyadora del Sona Nou, correcte. Sí, nosaltres intentem treballar, diguem-ne, amb totes aquestes entitats i associacions i gent que està treballant, diguem-ne, una mica com nosaltres. En fi, en Vilaseca també tenim molta comunicació durant l'any i anem veient doncs, quines propostes poden encaixar més en un lloc o en un altre, quines poden ser interessants, quines poden fer el pas de la Fira Vilaseca, per exemple, ja cap al mercat, etc etc. I la Publicitat és un projecte que nosaltres també hi creiem molt, creiem que anirà creixent, és perfecte per al projecte Acceleradora i és una mica com aquesta coproducció, no? Donar-los una mica doncs, aquesta empenta, aquests consells, aquest suport perquè puguin créixer com a banda i puguin doncs, anar creixent en la seva carrera. Estem contents, també vam treballar amb l'ESMUC, amb el taller de músics, hem estat amb ells diguem-ne, durant l'any veient propostes i fins i tot no només a nivell musical sinó a nivell d'alumnes, d'aquestes escoles, doncs estem intentant treballar amb ells per anar enfortint doncs, aquest gruix professional diguem-ne que existeix a Catalunya, que és el nostre objectiu, òbviament.
0: Estem parlant amb en Jordi Casadesús, és un dels directors artístics del Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta pròxima setmana arribarà la seva 38a edició i els que els acosteu notareu, per exemple, alguna novetat, una cosa que us sorprendrà, potser, és el fet de la desaparició d'un dels escenaris emblemàtics que era allà al Sucre. Tota la promoció que es feia al Sucre passa a la Carpa i m'agradaria que, Jordi, que m'expliquessis quin és el motiu d'aquest canvi.
1: És un motiu del moment també del mercat i de la indústria. Òbviament, doncs, els grans grups, els catxets, diguem-ne, doncs, són molt alts. Nosaltres creiem que com a mercat hem d'intentar apostar per un altre perfil de projectes i l'escenari, diguem-ne, que nosaltres creiem que és el més gran del mercat, és la Plaça Major. Per tant, aquests projectes tenen aquesta cabuda a dintre de la Plaça Major. L'escenari del Sucre creiem que ens impedia, diguem-ne, poder apostar per tota una sèrie de grups, diguem-ne, que estan en un altre nivell, diguem-ne, de capa, no? Tots aquests showcases professionals, etcètera, etcètera. I a nivell de programació creiem que hem fet doncs, aquest encaix, no? Dels grans grups, com poden ser Ginestar o Liacal, i puguin anar a la Plaça Major. I la resta de coses, diguem-ne, puguem enfortir aquest gruix, diguem-ne, de més mitjà, diguem-ne, nivell en els altres escenaris. Nosaltres creiem que la Carpa, a més, és un escenari molt potent, que té un aforament, diguem-ne, gran, i que aquestes propostes per tancar la nit, com poden ser Remei de Cala Fresca, el divendres, o Baia Baia, per exemple, el dissabte, doncs poden tenir el públic que tenen, diguem-ne, la Carpa, que serà gran número de públic, però que encaixa perfectament en aquell escenari, i no el Sucre, que realment és un escenari molt gran.
0: Molt gran. No hi ha perill de que s'esbordi la cosa o de que es desmanegui més del compte?
1: Com? A la carpa? No, jo crec que no. La carpa està perfecta, és una carpa oberta, no és una carpa tancada. Nosaltres vam reformular la carpa, per tant, és una carpa, diguem-ne, que no té tancament, i l'espai, diguem, és un espai verd allà a la gespa de l'Atlàntida de davant, i realment, si es desborda, diguem-ne, és un temps... O sigui, tothom podrà veure igualment el concert, encara que no estiguis físicament a dins de la carpa, diguem-ne. Per tant, això no hi ha problema. Igual que la plaça Catedral, que també hem apostat, doncs, per aquests concerts més a dins de la ciutat i no tant, doncs, a les afores, com podia ser el Sucre, i aquesta proximitat entre escenaris que pugui facilitar el moviment de la gent entre la plaça Major, la plaça Catedral, la Carpa, tots els escenaris de la Jascava, l'Església dels Dolors, etcètera, etcètera. No? Doncs aquest moviment creiem que és bonic que passi, diguem-ne, més en el centre de la ciutat, perquè sempre diem que el mercat, si no passés a Vic, diguem-ne, ja no seria el mercat. No? Per tant, potenciar aquesta part, diguem-ne, de la ciutat també creiem que ens va molt a favor.
0: Des de dimecres fins diumenge hi ha un bon grapat d'activitats, tant pel públic general com pels professionals, que no hi entrarem ara mateix perquè és molt dens i potser no ens interessaran com la resta. Però sí que hi ha una cosa que m'agradaria que m'expliquessis, perquè aquest any l'altre de les novetats és el primer premi Marc Lloret. És un homenatge també al que durant molts anys ha estat també director del Mercat de Música Viva Vic, ha deixat una bona empremta al llarg d'aquests últims anys, i no sé en què es concreta aquest primer premi Marc Lloret i qui el rebrà o a qui s'adreça.
1: No, correcte, òbviament Marc Lloret és una persona molt estimada dins del mercat i dins de la ciutat, ha estat 14 anys director del mercat, i nosaltres rebem una herència, diguem-ne, ja molt sòlida, diguem-ne, del mercat, per tant, un agraïment, diguem-ne, molt fort, no?, per la feina que van fer ell i l'Oriol. En aquest cas, el Premi Marc Lloret és una iniciativa que surt entre el mercat, l'associació de Xafa, Kinishima, i és un premi que es donarà a un artista que ha presentat, diguem-ne, dins d'una convocatòria i que, òbviament, no es pot fer públic encara, però que es donarà al mercat. Ens fa moltíssima il·lusió poder-ho tenir allà al mercat i que es pugui entregar aquest premi en un artista que segurament també, doncs, ajudarà, diguem-ne, a fer créixer el projecte. Per tant, estigueu atents als dies del mercat.
0: Jordi, ja per acabar, si un oient de Ràdio 4 només puja un dia a Vic, entre el 16 i el 20 de setembre, quin recorregut o ruta recomanada li suggeriries per viure l'essència d'aquest mercat de música viva de Vic 2026?
1: Només un dia pot pujar?
0: Bueno, no ho sé. Que vingui tots, però...
1: No, òbviament, clar, de concerts òbviament pot fer molta ruta, però la ruta normal, diguem, òbviament, jo crec que si el que busca més és una experiència de ciutat, òbviament el divendres i el dissabte, són dos dies que pot viure aquesta experiència, amb els músics al carrer, els concerts a partir de les 6 de la tarda, fins i tot tenim dos concerts infantils al matí, tant a la Catedral el dissabte com el diumenge a la plaça Major, i òbviament tots els concerts, diguem-ne, aquest recorregut del casc antic, jo diria, entre la Catedral, la plaça Major, l'església, la Jascava i la Carpa. Si vingués un dimecres o un dijous, el recorregut és diferent, és només entre l'Atlàntida, a la sala gran, que hi ha, doncs, el teatre, i la sala petita, que fem un espai més recollit, i la Carpa, amb una mentalitat més de descobrir música i de descobrir grups i de deixar-se portar una mica, doncs, per les propostes que hem programat. No? Doncs, serien com els dos perfils diferents.
0: Amb en Jordi Casadesús hem fet una mica de prèvia del que es viurà aquest pròxim cap de setmana en aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Nosaltres hi estarem en directe, com ja és tradició en el programa, el dissabte a la tarda, fent el Cadena Express des de l'Atlàntida de Vic. O sigui que us esperem. I Jordi, ens veiem per Vic.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquí ens veiem.
0: Perfecte, ho tenim això, Jordi. Merci per tot.
1: Molt bé.
0: Ja ens veurem. Merci.
1: Adéu.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

0: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.
1: A punt el butlletí i arribem amb Marc Pujol acompanyada d'en Guillem Roma. Escoltar-nos de prop.

0: A todo ello decir que 5.321 personas desde el día 10 de agosto ya han retornado voluntariamente a Marruecos, 90 personas han renunciado ya a derecho internacional y ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno de España.
1: El govern de la ciutat autònoma xifra en 13.000 els migrants que hi ha a Ceuta durant les nits. Segons explica el sindicat de policies, es produeixen baralles.
2: Entre ellos, la verdad es que hay bastantes peleas, entonces se les divide entre marroquíes, subsaharianos.
1: Segons la Policia Nacional, aquesta nit hi ha hagut un apunyalament. Aquesta tarda, nova concentració per reclamar la seguretat de les dones i nenes a Ceuta. A casa nostra, les entitats sobiranistes, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural veuen injustificable l'ús de la força per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls de la nit de la Diada. També ho han denunciat partits com la CUP, Esquerra Republicana i Junts, que demanen explicacions a la consellera de l'Interior, Núria Parlon. Els detinguts, entre els quals hi ha una desena de menors, han quedat en llibertat amb càrrecs. El president de l'ANC, Josep Vilà, ha confirmat que estudiaran accions legals contra l'actuació policial. Són declaracions. Declaracions a Ràdio 4.
3: Denunciem l'actuació policial contra menors amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més lloc.
1: Ha estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tagamanent, al Vallès Oriental. Els bombers de la Generalitat treballen en les tasques d'extinció amb 14 dotacions terrestres. També s'han activat dos helicòpters de descàrrega. Els efectius han encerclat el perímetre amb una línia d'aigua. El telèfon del 112 ha rebut més de 130 trucades per aquest incendi. I en clau de salut, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té en marxa un estudi per esbrinar el grau de coneixement que té la població sobre els riscos del fetge gras, una malaltia que pot afectar persones de qualsevol edat. Aquesta patologia no acostuma a presentar símptomes visibles i això fa que els pacients arribin al metge en estadis avançats. Doctora Marina Rojo, investigadora de l'Institut de Recerca de Sant Pau, a l'edició cap de setmana.
4: No presenta síntomas, no se sabe que se tiene hasta que ya empieza a ser de una gravedad considerable. Afortunadamente tenemos la opción de revertir antes de que llegue a un estadio tan avanzado. Esta enfermedad progresa de diferentes maneras. Empieza con acumulación de grasa en el hígado, posteriormente se empieza a formar fibrosis, que son una especie de rigidez en el hígado, y esto puede progresar a una cirrosis o a un cáncer hepatocelular. Sin embargo, en la fase de la fibrosis aún puede ser reversible.
1: Diumenge d'operació tornada al territori després del cap de setmana llarg de la Diada. Trànsit preveu que 260.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu especial per garantir la seguretat. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula aquesta hora. Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem de problemes al tram sud de l'autopista AP7. Primer hi ha aturades a la zona del Perelló. És a causa d'un accident. Aturades de més de 7 quilòmetres entre l'Ampolla i el Perelló, en sentit nord, com us dèiem, a causa d'un accident ja resolt. Tram de Tarragona hi ha un parell de quilòmetres de retencions. Més endavant, 5, entre Roda de Barà i el Vendrell. I més endavant, 9, a causa d'un altre accident entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal. Per tant, tot el tram sud de l'autopista AP7, la veritat és que va molt complicat, molt carregat amb retencions destacades, sempre en sentit nord, en sentit Barcelona. També parlem de problemes de les vies que baixen des del Pirineu. Eix del Llobregat, trams d'aturades durant més de 10 quilòmetres entre Bagà i Cercs. Però és que la seva continuació, la C55, també presenta trams d'aturades entre Castellgalí i Castellbell i el Vilar. Nacional 260, amb retencions de 8, 9, gairebé 10 quilòmetres entre Ribes de Freser i Ripoll. I ja a la C-17 també aturades a tot el tram de Ripoll en sentit sud, en sentit Vic. Retencions també a les vies de la costa gironina, sobretot a la C-31, entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, anant a buscar l'autopista AP7. I ja a prop de Barcelona trobarem aturades els darrers trams de la C-33 i de la C-58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Molta precaució al volant. Des de divendres, 5 persones han perdut la vida a Catalunya en accidents de trànsit.

0: I els esports, en marxa el partit de futbol entre el Barça i el Llevant a l'estadi Ciutat de València. Al minut 83 de la segona part, el resultat és d'1-3 a favor dels blaugranes. I en ciclisme, en marxa la darrera etapa de la Vuelta a Granada, Enric Mas referma el seu lideratge a la General. És tot per ara, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

És en Javito, que no s'acabi mai des de Mataró. Donar la benvinguda a aquesta segona hora en la que repassarem 10 cançons emblemàtiques de l'any 1976. 50 anys, 50 èxits de la música en català. Avui repassant cançons de l'any 1976. Abans, però, tenim temps per escoltar a Arnau Ballbé, ex-Manel, amb Mentre el monstre.

0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: Aquesta no és una temporada qualsevol. Ràdio 4 compleix 50 anys. Queda enrere aquell 13 de desembre de 1976 quan va començar les primeres emissions, convertint-se en la primera emissora pública en la nostra llengua després de la dictadura. Per celebrar aquest 20 anys d'història, d'obertura cultural i de compromís amb el país, obrim un gran viatge sonor. Cada setmana repassarem, any per any, les cançons en català més conegudes, representatives i inoblidables que van marcar cada època, des d'aquell 1976 fins a arribar a aquest 2026. Un recorregut no només per la música, sinó pel context social, els fets històrics, el cinema i les curiositats que van acompanyar cada generació. Per tant, estigues atent, prepara la memòria i les orelles, perquè avui mateix posem en marxa la màquina del temps i ens traslladem directament a l'any 1976. Aquell any, el 1976, va ser l'any de la represa social i política després de la mort de Franco el novembre del 75. Catalunya vivia un moment de mobilització massiva. Es van celebrar les històriques manifestacions de febrer a Barcelona sota el lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia. Al setembre, Sant Boi de Llobregat va acollir la primera Diada Nacional permesa des de l'any 1939, amb la participació de més de 100.000 persones. En aquest marc, neix Ràdio 4, la primera emissora que torna a emetre íntegrament en català després de la dictadura.
0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: I obrim aquesta selecció de cançons destacades d'aquell any, de l'any 1976, amb el romancer i referent del folk català, Jaume Arnella. Aquesta cançó, extreta de l'àlbum homònim, és una crida a la presa de consciència col·lectiva i al canvi d'era que vivia el país el maig de 1976. La cançó es titula Potser ja és ara l'hora.

Era en Jaume Arnella amb Potser ja és ara l'hora, una de les cançons que hem volgut destacar d'aquest any 1976 que estem recordant a través de les seves cançons més significatives. I ara continuem amb en Ramon Muntaner i la musicalització de la poesia catalana. En el seu disc Presagi, Muntaner capta l'angoixa i l'esperança d'un poble que comença a despertar a través de versos d'enorme força lírica. La cançó és Aquesta remor. Aquesta

la necessitat tu i dins perquè no engendri la necessitat de parlar i sobrevingui inevitablement la catàstrofe.

0: En Ramon Muntaner i aquesta Ramon, un tema de l'any 1976. Anem a Coses, au jovent. El grup Coses, referent del folk rock i el rock progressiu en català, publica aquell any l'àlbum Via Fora. Au jovent és una de les peces més energètiques de l'època, adaptació d'un poema anònim del segle XIX, convertit en un himne intergeneracional.
1: Au jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l'eina per quan toquin a ferir, per donar el crit d'alerta. La campana està matent i abans d'hora

0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: I entre cançó i cançó, mirem què es mirava i es deia aquell 1976. Als cines es va estrenar la pel·lícula La ciutat cremada, d'Antoni Ribas, una recreació històrica de la Setmana Tràgica que va ser un fenomen de masses al nostre país. A nivell internacional, triomfava Taxi Driver, la pel·lícula de Martin Scorsese. A la televisió, a la petita pantalla, triomfava el programa d'humor i varietats 1, 2, 3, Responde a través, dirigit pel mític Chicho Ibáñez Serrador. I com a notícia curiosa, la premsa catalana d'aquells anys, de l'any 1976, es feia ressò de la reobertura i la legalització de la llengua en retos comercials i de la recuperació progressiva de festes populars com el Carnaval, fins aleshores prohibit. L'any 1976, l'Ovidi Montllor, l'artista d'Alcoi, immortalitza els poemes de Joan Salvat Papasseit, un homenatge d'una sensibilitat i força impressionants que va marcar un abans i un després en la cançó d'autor. Ara escoltem Res no és mesquí.
2: Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni es fosca l'aventura de la nit, i la rosada és clara, que el sol surt i s'ull pren i té delit del bany que s'emmiralla al llit de tota cosa feta. Res no és mesquí i tot ric com el vi i la galta colrada i l'onada del mar sempre riu. Primavera d'hivern, primavera d'estiu i tot és primavera i tota fulla verd eternament. Res no és mesquí, perquè els dies no passen i no arriba la mort ni si l'heu demanada. I si l'heu demanada us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir.

0: no són mai un plor, sinó un somriure fi, que es dispersa com grills de taronja. Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri de cosa. Avui, demà i ahir, s'esfullarà una rosa. I a la verge més jove li vindrà llet al pit.
1: Ovidi Montlló recitant Salvat Papaseit amb aquest Res no és mesquí. Seguim endavant, perquè si hi ha un personatge que va ser capaç de saltar-se la censura amb molt d'enginy, va ser en Pi de la Serra. I ara ho comprovareu. Enregistrat directament al Palau d'Esports de Barcelona el 27 de febrer de 1976, Quico Pi de la Serra demostra en aquesta cançó i en aquest directe la seva acidesa, blues i ironia davant d'un públic entregat en un dels concerts col·lectius més importants de la transició. Aquesta cançó du per títol Fills de Buda.
2: Aquesta és una d'aquelles cançons que no es podien cantar. Fills de Buda. Oh, gran filòsof oriental, perdona, doncs, per tot el mal que et faré nomenant-te aquí. Però tu que et savi m'entendràs, tu que sempre vas dormir al ras.

0: Fills de Buda. És la cançó d'en Pita la Serra en directe al Palau d'Esports de Barcelona. Un disc important d'aquell 1976 que avui estem repassant en aquesta estona que dediquem a les cançons més destacades d'aquell any, l'any en què va néixer Ràdio 4. Però a banda de cançó protesta, també hi havia molta cançó i molta ironia, la que portaven sobretot la gent de La Trinca. Del seu àlbum Opus 10, La Trinca aportava la nota d'humor, sàtira social i ritme encomanadís. Amb aquesta cançó, La Patata, demostraven que la reivindicació no estava renyida amb el riure i el ball.
1: Diu la teoria de la volum.

0: anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: L'any 1976 va ser un any olímpic amb els Jocs d'hivern a Innsbruck i els d'estiu a Montreal, a Canadà. A nivell de futbol, el Futbol Club Barcelona de Johan Cruyff disputava una lliga molt competitiva i omplia el Camp Nou convertit en un altaveu de protestes socials. Mentrestant, en Cisa posava a punt i posava en solfa el seu cabaret galàctic. És Jaume Cisa en estat pur, dins de l'àlbum Galeta Galàctica. L'inclassificable i poètic cantautor ens convida al seu món de fantasia, orquestració galàctica i surrealisme tan característic de l'escena laietana.
2: Homes i dones i nens del cap dret. Correu, correu!

És en Raimon, en directe amb el vent a Madrid. L'any 1976, a banda dels cantautors i de la cançó protesta, també hi havia un espai pel rock, el rock laietà i el jazz fusió instrumental. La banda Iceberg va publicar Coses Nostres, una demostració de virtuosisme tècnic que col·locava la música feta a Catalunya a l'avantguarda europea del rock progressiu. Escolteu a Iceberg amb Preludi i Record.

Saludi i record d'Iceberg dona pas a un altre directe mític i històric, el del gener de 1976 al Palau d'Esports a càrrec d'en Lluís Llach. Una gravació mítica, sens dubte. Aquest concert ha passat a la història amb peces com aquesta, La Gallineta, cantada a ple pulmó per milers de persones, que es va convertir en el símbol de desobediència i del desig irrenunciable de llibertat. És Lluís Llach en directe al Palau d'Esports el gener de 1976.

0: I amb aquesta cançó tanquem el nostre primer capítol dedicat a 1976, un any inaugural per nosaltres i històric per la música en català. T'espero, però, la pròxima setmana amb les cançons més destacades de l'any 1977.
1: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
2: Catalunya Express. Amb Joan Arenas a Ràdio 4.

I així queda el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Danny Six i Iskit amb Que s'aturi el temps. El 2 és per Maria Jaume i Festa i Drama. I el nostre número 1 de la setmana és per... Sí, la Ludwig Band.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, Ceuta. El desmantellament de l'assentament de l'Home Colmenar ha rebaixat la tensió en aquella zona. Prop de 900 migrants han estat reallotjats a un nou centre temporal a Los Rosales. El govern espanyol assegura que ja hi ha 4.500 migrants en centres temporals i que l'objectiu és arribar a les 6.000 places. Ángel Víctor Torres, cap de l'operatiu.
2: A todo ello decir que 5.321 personas desde el día 10 de agosto ya han retornado voluntariamente a Marruecos.

0: treballen per extingir un incendi forestal que ha obligat a confinar els veïns del casc històric de la localitat de manera preventiva. Hi ha dos ferits, un bomber amb traumatismes arran d'una caiguda i un veí que s'ha cremat mentre intentava apagar les flames. A casa nostra, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tagamanent, al Vallès Oriental, després de perimetrar-lo amb aigua. Sobre el terreny encara hi ha 12 dotacions dels bombers que continuen treballant en les tasques d'extinció. I de l'exterior els expliquem que a Suècia més de 8 milions de persones estan cridades a les urnes en unes eleccions legislatives molt disputades entre l'esquerra i la dreta i en què l'extrema dreta podria ser determinant. Segons sondejos, el partit de l'oposició, els socialdemòcrates de centre-esquerra, arriben amb una lleugera avantatge. L'actual primer ministre, Ulf Kristersson, del partit moderat, cerca el seu segon mandat i ha ofert ministeris al partit neonazi, socials, podríem dir, demòcrates de Suècia, que segons els darrers sondejos aglutina un 20% de la intenció de vot. Doctor Ernest Pasqual, politòleg i col·laborador al Són 4 Dies.
1: En el 2022 estàvem pensant si Kristensson va començar a dependre de l'extrema dreta per governar. Ara, el 2026, el que s'està plantejant és obertament que l'extrema dreta entri dintre del govern suec.
0: La campanya d'un país en el passat referent per al progressisme ha estat marcada pels debats sobre seguretat, immigració i economia. A les 8 tancaran els col·legis electorals. I a Lleida, el cap de setmana llarg per la Diada ha finalitzat amb bones dades pel que fa al turisme a la província, amb més d'un 80% d'ocupació de mitjana en hotels, cases rurals i càmpings. El bon temps ha incrementat lleugerament les reserves, principalment al Pirineu. Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
2: El Pirineu, els hotels han estat a l'entorn del 90-95%, alguns han penjat el cartell de complet. Els càmpings també, amb els bungalows, han tingut una ocupació mitjana al voltant del 85%, i les cases de turisme rural han estat al voltant del 80%.
0: I en clau cultural, Fira Tàrrega ha tancat una 46a edició de rècord. Amb 1.300 professionals inscrits, 57 espectacles de companyies nacionals i internacionals i al voltant d'un 80% d'ocupació. Els organitzadors reclamen més estructura i major finançament per poder adaptar-se als nous reptes. Abigail Ballester, directora executiva del certamen.
3: De cara a l'any que ve tenim nous reptes. Necessitem aquests 2 milions d'euros perquè, a part dels reptes que hi ha, la fira i l'equip porta temps internament plantejar-se de com podem millorar, sempre volem millorar.
0: Els organitzadors han destacat la bona resposta que ha tingut el públic a l'oferta de companyies emergents. Avui és diumenge d'operació tornada després del cap de setmana llarg. Trànsit preveu que 260.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem en directe amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula aquesta hora. Roger Serra, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària, sobretot al tram sud de l'autopista AP7. Hi ha trams aturades de 5 quilòmetres entre l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, més endavant entre Roda de Barà i el Vendrell, encara més endavant uns 9 quilòmetres de lentitud, aturades entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i encara més endavant aturades intermitents de 7 quilòmetres a la zona de Vilafranca. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7, com et dèiem, encara força carregat. Va millor al tram nord, on només hi hauria aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la zona de Maçanet de la Selva i més endavant a l'altura de Sant Celoni. Atenció a l'autovia A2, unes obres a Jorba amb retencions de més de 6 quilòmetres en sentit Barcelona. I també van especialment carregades les vies que baixen des del Pirineu, l'eix del Llobregat amb retencions intermitents de 10 quilòmetres entre Bagà i Cercs, però també la Nacional 260 amb aturades de més de 10 quilòmetres entre Ribes de Freser i Ripoll. En canvi, pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, només parlaríem d'alguns problemes a l'extrem sud de Barcelona. Autopista C32 amb retencions de més de 3 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies. Molta precaució al volant. Des de divendres, 5 persones han perdut la vida a Catalunya en accidents de trànsit. I els esports, el Barça de futbol lidera la Lliga en solitari després de guanyar el Levante a l'estadi Ciutat de València per 2-4. En la cinquena jornada de la Lliga, els blaugrana continuen invictes. És tot per ara, tornem amb més informació al

0: punt de les 8 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Territori clandestí. Amb Consol Saiz.
2: Què tal? Molt bona tarda. Com va la cosa? Bé? Sí? Ja en marxa? Qui més, qui menys? Tornat a la normalitat del tot? Us esteu resistint? Si us esteu resistint, tenim idees per vosaltres. Perquè hi ha moltíssimes activitats a l'entorn del món de la cultura, sobretot d'aquesta cultura, diguéssim, alternativa, underground, lliure, que ens agrada a la gent que fem aquí al nostre programa. I avui, per exemple, us recomanarem, per una banda, i dintre de la Biblioteca Inflamable, una trobada internacional de llibres i idees que és fantàstica i perfecta per nosaltres. Es tracta del RIT, que arriba ja a la seva segona edició i que se celebra del 16 al 18 de setembre, la setmana vinent, a diferents espais de la capital catalana, però això ja us ho explicarà l'Oriol Rossell i també el Simón Vázquez, que és codirector d'aquesta convenció. Però és que, a més, la setmana vinent, ja sabeu, tenim una cita a Vic amb el Mercat de Música Viva, aquesta fira musical on s'exposen els treballs discogràfics tant dels artistes emergents com dels que ja porten una trajectòria però tenen nou treball sota el braç i, per tant, l'han de presentar per mirar si algunes de les seves creacions nodreixen els escenaris de les sales de directes i dels festivals del nostre país. Us farem 5 cèntims del que trobarem a Vic la setmana vinent, on, com sempre, serem presents la gent del territori clandestí. Però també us parlarem d'una altra mostra, una altra mostra que té lloc també la setmana vinent, mira tu, ves per on, al recinte del Fòrum, i que és el Festival B. Un Festival B que arriba a la seva 12a edició i que mostrarà també això, el talent dels músics que ja porten molt de temps i que d'alguna manera van posar les llavors perquè d'altres continuessin a posteriori amb les seves maneres de fer i d'entendre la música, i també els que fan les seves primeres passes dintre d'aquest aspecte de la cultura. Un dels primers, un dels referents, per dir d'alguna manera, no només de tot allò que té a veure amb les músiques urbanes, també del Festival B, és Yung Beef.

Ahir estava Yung Beef acompanyat de Masaya. Yung Beef, que no és la primera vegada en absolut que actua en aquest festival B de la ciutat de Barcelona, ha fet una de les seves primeres aparicions després de deixar aparcat el projecte de Pure Gang com a Yung Beef, precisament quan aquest festival se celebrava a la Fabra i Coats de la ciutat de Barcelona. Yung Beef, com dèiem, és tot una referència i un dels artistes, jo no sé si dir-li emergent o no, és el senyor Claudio Montana, que també apareixerà per aquest festival de dijous a dissabte, recinte del Parc del Fòrum de la ciutat de Barcelona.

0: Sabe mi hermana de haber estado preso y no le dije que le quiero. Nos bañamos en la misma bañera, comimos el mismo techo, comimos del mismo plato. Yo me fui de casa primero, cerré la puerta de casa por última vez. No le dije que le quiero, no le dije que le quiero.
1: Ahí està en Claudio Montana, com deien, també un altre dels protagonistes d'aquest festival Vec. Bé, doncs omplirà el recinte del Fòrum, quatre escenaris en aquesta ocasió de dijous a diumenge. També us ho explicarem aquí al nostre programa. Però ara, ara és el moment de posar-vos còmodes o no, com vosaltres vulgueu. Nosaltres obrim la porta de la biblioteca inflamable, vale? Vinga, va.

0: Què tal? Molt bona tarda. Primera biblioteca inflamable de la temporada. I què millor, Oriol Rossell, que començar precisament amb una convenció internacional de llibres a idees que pretén fer a Barcelona, una trobada per imaginar alternatives al gir autoritari del capitalisme. What else? Què millor? Descobrir alguns dels llibres, autores, autors, idees que ens aniran acompanyant en aquest espai els pròxims dies i mesos de la mà de l'Oriol Rossell, que com sempre, sempre mima, Oriol, i de quina manera, a la nostra canalla.
1: Hola, Consol. Hola, canalla. Tornem després de l'estiu. Espero que hagueu passat tots i totes unes molt bones i segurament merescudes vacances i engeguem la temporada 2026-2027 de la Biblioteca Inflamable aquí al territori clandestí, que m'atreviria a dir, malgrat segurament m'estic equivocant perquè és la meva especialitat, però m'agosaria a dir que es tracta de la nostra desena temporada. Hem de fer números, Consol, tu i jo, perquè jo ja m'he perdut fa dies. La qüestió és que aquesta possible desena temporada de la Biblioteca Inflamable la engeguem acompanyats i acompanyades ni més ni menys que de 400 editorials, revistes i projectes culturals de 72 països diferents, que són els que i les que participaran entre el 15 i el 18 de setembre a la segona edició del RIT. Una convenció internacional, ja sabeu, és la seva segona edició, sí, la seva segona edició, també vaig fatal la moda de les edicions, que tindrà lloc a la capella del MACBA i al pati Manning i les activitats públiques a la plaça de la Gardunya. Un fotimer de coses interessants, un punt de trobada pel pensament crític, per les persones que, de fet, alimenten una mica el que és el cor d'aquest programa, és a dir, que publiquen, tradueixen i distribueixen llibres amb idees subversives, o si més no, inflamables, i que, com una vegada més, organitzen, entre d'altres, el nostre bon amic Simón Vázquez, que l'hem assaltat a la torera i li hem fet algunes preguntes. Entre d'altres, evidentment, que ens faci una valoració del que va ser la primera edició i de què vol ser, què pretén amb aquesta segona, que ens expliqui també les diferents temàtiques que ocupen el RIT, parlant en particular d'una que ens ha cridat molt l'atenció perquè obren amb un acte titulat El català, un pensament crític pel món, i sobretot parlar-nos també, òbviament, quin és el paper que han de jugar els llibres, l'escriptura, el pensament, les idees en aquests temps convulsos i francament foscos que ens han tocat viure, tot i que aquí estem nosaltres per il·luminar-vos una miqueta. Donem pas a l'amic Simón Vázquez del RIT que ens expliqui de què va tot això.
2: Doncs, com a valoració del que va ser la primera edició de RIT, que és una convenció internacional de llibres i idees, va ser un èxit. Va ser un èxit molt gran perquè tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu la primera edició va ser molt potent, no? Vam tenir més de 250 editorials, de pràcticament 50 països, etc. No? Per altra banda, aquest 2026, que encetem la segona edició d'aquí pocs dies, doncs podem dir que ja és un èxit total perquè hem aconseguit vora 450 editorials i a nivell qualitatiu també podem dir que pretén els millors catàlegs del món en les diferents llengües hem aconseguit incorporar-los al projecte, no? Llavors Això per nosaltres és un èxit. Per altra banda, RIT té, com deia, aquestes dues vessants, no? Té una vessant de convenció internacional, on les editorials i les revistes ens trobem, xerrem, arribem a acords, pensem coedicions, pensem comprem i venem drets, etc. I té una part de festival d'idees, que és a les tardes, no? On es desenvolupen una mica... És com una mena de retorn a la societat, de retorn a la ciutat, d'aquelles idees que pel matí s'han anat articulant. Per tant, RIT té aquesta part de discussió d'idees pública i una altra part d'articulació. Per què? Quin espai vol ocupar RIT en l'àmbit literari, en l'àmbit de les idees? Doncs creiem que moltes vegades, tant a la ciutat però com al conjunt del món, moltes vegades exposem les idees, creiem, tenim molta... O sigui, hi ha molta potència amb el que expliquem i en el que el pensament crític és capaç d'articular, però molt poques vegades tenim la capacitat d'articular aquest pensament crític de forma material amb propostes concretes que vagin més enllà d'una sèrie de conferències que es donen durant uns dies, no? I la idea de RIT és aquesta, no? Aquest enxarxament de tots aquells que volem que el món no sigui com està sent i que sigui d'una altra manera.

Amb la conferència inaugural, El català, un pensament crític per al món, la nostra idea era justament fer una conferència que donés la volta al que la resta de dies es faran. Què vol dir això? El primer dia no volem que gent de tot el món expliqui què està passant i quines són les propostes a nivell global, sinó tot el contrari. Volem que quatre editorials de pensament crític en llengua catalana expliquin a editors i editores de tot el món quins són les autores, quins són els debats, quins són els temes que estan articulant la nostra societat, que en última instància són els mateixos temes, les mateixes problemàtiques que articulen el conjunt del món, però des de la nostra idiosincràsia, des de la nostra visió, doncs quines són les particularitats i les nostres maneres d'enfocar. En quin sentit està i per què es fa aquesta primera conferència inaugural? Doncs pensem que era molt important que si Barcelona és la ciutat que acull aquest esdeveniment, doncs siguem nosaltres que projectem al món quins elements de la cultura catalana crítica poden ser articulables i universalitzables al conjunt del món. No? Quines són les autores, quins són els autors, quines són temàtiques que potser nosaltres veiem com la bibliodiversitat, com la diversitat lingüística, etc., que poden ser punts claus per debats que encara estan per succeir a altres indrets.

Doncs Arrib i participaran pràcticament més de 40 ponents d'arreu del món i també d'aquí que parlaran doncs això. En el conjunt sempre són temàtiques de pensament crític, però tenen dues característiques. Una, un pas intermig entre l'articulació i el debat públic, que serien com les primeres de la tarda, que serien aquestes revistes contra el trumpisme, la fàbrica de la cultura, on es desenvoluparà també aquesta part, i la part de freqüències dissidents. Aquest any incorporem a les freqüències dissidents els podcasts.

clarament de les noves, dels nous caràcters que s'articulen, i després sis debats més, no?, sobre la guerra a la frontera, de la guerra a la frontera, on es parlarà de migracions, de tota aquesta qüestió que és tan present, no?, avui dia, doncs, per exemple, amb la qüestió de Ceuta. També parlarem de raça o classe el mateix dia, doncs, amb personalitats tant del context anglosaxó com del context europeu, nord-americà, perdó, més que anglosaxó, com del context europeu, per entendre com s'articula el racisme arreu i com combatre el racisme, el feixisme, etc. No? El següent dia tindrem un debat feminista sobre l'abolició de la família, amb dues posicions, no?, que articulen, no?, sobre si la família patriarcal ha de ser abolida o ha de ser transformada en un altre tipus d'estructura. Comptarem amb en Perry Anderson, fundador de New Left Review, de Verso, etc., que ens farà unes cartografies de l'hegemonia i tota, per poder entendre com funciona el món avui mateix. I per últim, el divendres, començarem forts amb una conferència de David Harvey, que per desgràcia no podrà ser amb nosaltres perquè ja l'home té 90 anys i ens ha demanat que si podíem evitar el viatge, etc. I després entoparem tota la qüestió dels combustibles fòssils, amb totes les qüestions amb Jason Hickel, Adam Haniek o Eva Vilaseca, no?, per parlar d'ecologisme. I tancarem amb Palestina, mètode d'alliberament, on quatre activistes palestines i intel·lectuals internacionals parlaran sobre l'actual genocidi i el desenvolupament de l'ocupació sobre els territoris palestins, no? I aquí podem comptar amb Ilan Paper, Rafef Siadag, l'eurodiputada Rima Hassan, sirio-palestina, i l'activista catalano-palestina Natalia Ahmad Abu Sarar, que actualment és la presidenta de la comunitat palestina. No? Llavors, la idea una mica d'aquests debats és que és això, que articulin els debats que creiem que són més candents i més forts avui dia.

Els llibres poden ser refugi, poden ser escolta, però també poden ser tot el contrari. Poden ser... poden servir per atacar, poden servir... No, no, jo crec que no podem donar-li una categoria al llibre absoluta, en el sentit de que com un objecte universalitzable positiu sempre, no? Jo crec que en la nostra manera d'entendre els llibres i la nostra manera d'enfocar el pensament des d'una òptica crítica i constructiva per transformar la societat en la que vivim i intentar construir una societat on de persones lliures i que es desenvolupi sobre valors d'ètica i de no explotació, etc., doncs jo crec que el que fem pues serveix, no? O sigui, els llibres serveixen per a aquestes coses, però no sempre són refugi i no sempre són escolta. Moltes vegades també han servit, molts llibres han servit per fer el mal i per fer coses que no, amb les que no estem d'acord.

0: doncs, sàvies i molt informatives i reveladores paraules de l'amic Simon Vázquez, un dels responsables del RIT, aquesta convocatòria que, per si no ho heu apuntat, cosa que ja té delicte, també t'ho dic, aquesta convenció internacional d'editors, editores, traductors, traductores, gent relacionada amb el món del llibre i el pensament crític, que tindrà lloc a Barcelona entre el 15 i el 18 de setembre, diferents espais, la Capella del Magba, la plaça de Gardunya, el Pati Manning, i que, òbviament, sobre dir-ho, no us podeu perdre. Ens retrobem la setmana que ve. Apa-li!
1: Doncs apa-li, la setmana vinent. Quina feinada tenim la setmana vinent al Festival Red, també al Festival B, i com no, al Mercat de Música Viva de Vic, que també ocupa avui els minuts del nostre territori clandestí.

Això que esteu escoltant és el mapa del trance d'Antonio Arias, el nou projecte de l'ex, bueno, ex no, perquè encara continua, Lagartija Nick. Un cul de mal seient, com diem nosaltres els catalans, un home al que li agrada tafanejar en tot allò que té a veure amb el món del cinema, la literatura i, com no, la música. Aquest mapa

0: Per al trance, aquest maulit el presentarà Antonio Arias i la seva banda dins la programació del Mercat de Música Viva de Vic, que ja sabeu, se celebra a partir de dimecres i fins diumenge, i on, evidentment, i com sempre, nosaltres hi serem presents per després presentar-ho tot allò que es mostra des dels diferents escenaris. Però deixem que sigui un dels seus tres directors, el Joan Ridau, qui ens parli de què és el que ens espera aquest any. Segona edició ja d'aquest trio directiu que ens parla una miqueta de com vam valorar el Mercat de Música Viva de Vic del 2025, si aquesta fira continua sent, doncs, un dels punts importants musicalment parlant de tot allò que succeeix al sud d'Europa, i evidentment li demanem també que ens destaqui algunes de les actuacions programades.
1: La primera edició del Mercat, la nostra primera edició com a directors artístics, la vam valorar molt, molt positivament. Crec que vam posar-hi la petjada que volíem donar-li, mantenint i respectant l'essència del Mercat de Música Viva. Vam aprendre moltíssim, perquè va ser un any molt llarg en el que van passar moltes coses, i també, clar, viure l'edició des de dins, des d'aquesta posició, ens va fer veure, doncs, petites coses que aquest any hi hem corregit i que necessitaven, doncs, d'un any de prova, d'experiment, d'intentar-ho, i per aquest any hem fet els canvis pertinents.

Bé, aquest any s'han presentat una quantitat de propostes ingents. Crec que hem fet un altre cop rècord, com venim fent des de fa molts anys. Cada any el mercat genera més interès i crec que vam arribar a les 1.700 propostes. Dins d'aquestes 1.700, sí que és veritat que, bueno, tots els professionals interessats en tocar el mercat van veure, doncs, la línia editorial, la línia artística que es va començar a traçar l'any passat, i sí que és veritat, doncs, que propostes modernes, d'avantguarda, experimentals, electròniques, doncs n'hem tingut més, però a mi m'agrada destacar que no hem deixat de tenir les altres, perquè el mercat també són les altres propostes i el mercat intenta englobar i fer de mirall de tota l'escena. La quantitat de propostes ha estat molt gran, l'interès per més inri també, per tant estem molt contents, hi ha una varietat de propostes interessantíssima i ens ha ajudat molt a mantenir aquest eclecticisme que volem que sigui el mercat de música viva.

Ja des de l'any passat vam establir un focus en el sud d'Europa i ens hem començat a centrar i profunditzar en els sectors i les indústries de la música de Portugal, de l'Estat, de França i d'Itàlia. Per què això? Perquè hem vist que tenim una manera bastant semblant d'entendre la música, d'entendre la cultura, d'entendre la vida, fins i tot d'entendre les maneres de fer. Compartim una llengua, compartim una meteorologia, un clima, una gastronomia. Tenim moltes coses en comú i podem fer molta feina connectant professionals d'aquests països. L'any passat va ser un èxit i aquest any ja vam decidir que repetiríem perquè ens interessa, més que tocar molts punts, ens interessa tocar-ne un molt ben tocat, i per fer les coses bé el que necessita les coses és paciència i insistència i feina. I repetint aquest any, i segurament també els anys vinents, ho aconseguirem.

molt difícil destacar propostes entre les 70 i poc que hi ha al mercat. Segurament la més destacable és el concert inaugural. Com sabeu, sempre és un espai molt, molt, molt important dins del mercat, i aquest any ho serà una mica més encara perquè ens hem atrevit, ens hem embrancat en una aventura que és crear l'espectacle nosaltres mateixos, que serà un espectacle que anirà al voltant de la reflexió de què és la música en directe avui en dia, i serà preciós, serà molt bonic. Pel que ja hem vist, serà molt bonic. I per la resta del mercat és una mica que cadascú esculli la seva pròpia aventura, perquè hi ha de tot, i tots els artistes tenen una qualitat enorme, i depèn dels gustos i de les necessitats dels programadors i del públic que ho necessitin. Jo potser recomanaria que la gent es mirés les programacions per escenaris, que sí que estan una mica ordenades. Hi ha qui li pot agradar més anar a posar de les esglésies a mirar concerts més íntims, o a la carpa a mirar concerts més de gran format, o fins i tot al teatre a veure coses més íntimes amb una qualitat excel·lent, o a la plaça a veure grans concerts, o a la plaça de la Catedral a gaudir una mica de l'ambient, doncs, de música, de Vic, d'escoltar música en un entorn privilegiat. Jo us diria això, sobretot destacar el concert inaugural, que aquest any és molt, molt, molt especial.

Doncs ja ho veieu, eh? Moltíssima, moltíssima activitat les pròximes hores, els pròxims dies. Aprofiteu, eh? Aprofiteu que teniu l'ocasió de gaudir del, del món de la cultura. Començàvem amb el Festival B i estàvem ara amb el Mercat de Música Viva. Mireu, a la passada edició del Mercat de Música Viva de Vic presentava la seva manera de fer el seu nou recorregut de la mà de la música i la intel·ligència artificial, la Maria Arnal. Doncs bé, Maria Arnal serà present precisament en el Festival B de la setmana vinent, ja presentant el seu nou treball discogràfic.

La veu de la Maria Arnal i, com dèiem, aquesta la seva nova proposta que ella presentarà ja directament en aquest festival B, que me quiten del seu darrer treball discogràfic, Ama, és el tema que acabeu d'escoltar. I una altra de les presències catalanes en aquest festival B, que ja sabeu, mima de manera molt especial

Cabina MP3, una altra de les presències amb aquest festival. Bé, nosaltres arribem ja pràcticament al final d'aquest el nostre programa, us ho dèiem, activitat frenètica. De fet, ens estem mirant les maletes, l'Oriol i jo, que les tenim aquí. Ell marxa cap al Festival Red i nosaltres cap al Mercat de Música Viva i també al Festival B, que malauradament en aquesta ocasió coincideixen, però vaja, trobarem un espai per mirar de tafanejar què és el que passa als respectius escenaris, com també ho farem a partir del dijous 24 i fins al diumenge 27 en tots aquells espais que acullen algunes de les moltes actuacions musicals que ocupen doncs, la programació de les festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona i també festes de Santa Tecla, a Tarragona, evidentment. Però a la Mercè de la ciutat de Barcelona, ja sabeu, hi ha un festival que és el BAM, el Barcelona Acció Musical, que ens mostra des dels seus inicis doncs, també aquelles músiques que no sovinteixen especialment als grans festivals, als grans escenaris, ja sigui perquè són músiques emergents o perquè doncs, ens donen l'oportunitat de fer descobertes. En aquesta ocasió el BAM estrena, per cert, nova direcció. Són dues dones a les que coneixem i estimem moltíssim, l'Aina Pozzielo i també la Marta May, a qui convidarem, per cert, aquí al nostre programa perquè ens parlin una miqueta d'aquesta mostra,

i que ens han preparat una programació absolutament magnífica que podreu gaudir en escenaris com ara la plaça Catalunya, el Moll de la Fusta, la Rambla del Raval i també recordeu aquest festival que està inclòs dintre del Barcelona Acció Musical i que és a l'Acció Cultura Viva, que té lloc a Sant Andreu, al costat de la Fabra i Coat, i que ens fa meravelloses i veritables descobertes. Això serà a partir del dia 24 de setembre. Tornarem a parlar. Però mireu, us deixem amb una música i amb un nom. I apunteu, apunteu. Dijous, 24 de setembre, plaça de Catalunya de la ciutat de Barcelona, des de Brasil, Via Ferreira. Ella s'encarrega de posar avui el punt final al nostre territori clandestí. Que vagi molt bé. Bona setmana.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. A aquesta hora, nova concentració a Ceuta. Els ciutadans denuncien la inseguretat que senten als carrers i que afecta principalment a nenes i dones. Durant la marxa han impedit el directe d'una periodista de Televisió Espanyola, una concentració pacífica però que denota la crispació a la ciutat. D'ençà que va començar la crisi migratòria, diversos periodistes han patit interrupcions mentre intentaven fer la seva feina. Aquest diumenge l'executiu central ha posat en marxa un nou centre d'acollida per 900 migrants i recalcar que 4.500 ja es troben en centres temporals. El govern de la ciutat autònoma recorda que n'hi ha encara 13.000 i recalca i reclama, volíem dir, el desallotjament de l'assentament de Platja Benítez, on hi ha centenars de barraques i està molt a prop de l'assentament a la platja del Trampolí. En clau catalana, el president de la Generalitat pronunciarà dilluns una conferència a les Drassanes a Barcelona quan tot just es troba a l'equador del seu mandat, on pretén dibuixar el full de ruta que Catalunya necessita per als pròxims anys, marcats per temes com l'habitatge i la transició climàtica. També presidirà dimecres la celebració oficial

0: Conductor de l'acte de la Diada serà la història de Manolo Vital, emigrant extremeny i fundador de la primera associació de veïns a Nou Barris, figura que, per cert, també protagonitza la pel·lícula El 47. Després de la projecció del film, Illa presidirà l'acte institucional amb la presència de la seva neta, Joana Vital. Dijous, el president visitarà l'Ajuntament de Mèrida i assistirà a la signatura d'un acord amb Tarragona per impulsar conjuntament el patrimoni romà de les dues ciutats.
1: En clau tecnològic, el president nord-americà refusa els riscos que les tecnològiques reconeixen que té la intel·ligència artificial per la humanitat. Donald Trump.
2: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Considera que el risc real és perdre la carrera davant de la Xina, gran rival. De la seva banda, els directors d'Anthropic, OpenAI i el magnat Elon Musk estan d'acord en que cal desaccelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia fins que sigui segura. Dario Amodei, director d'Anthropic a la cadena CBS.
3: When something's very powerful, then of course it can be used well.
1: Quan una eina és molt poderosa, diu, pot ser emprada per fer el bé o el mal. Em preocupa realment el que ja hem vist agents d'intel·ligència artificial acatant accions per les que no estaven autoritzades i una possible escalada d'això, també el mal ús de la tecnologia. Fa dos dies, diu, vam fer un informe sobre els bloquejos que hem fet dels intents d'emprar-la per desenvolupar armes biològiques, ha assenyalat. Tot va esclatar arran de la dimissió d'un treballador de l'empresa que assenyala que la intel·ligència artificial amenaça amb extingir a la humanitat a finals d'aquesta dècada si no es regula. Els demòcrates urgeixen al Congrés nord-americà a ralentitzar la intel·ligència artificial com reclamen les pròpies tecnològiques. Avui és diumenge d'operació tornada després d'un cap de setmana llarg a Catalunya. S'espera que 260.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona avui. A aquesta hora, a la xarxa viària catalana es registren algunes incidències. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A aquesta hora encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, el tram sud de l'autopista AP7 que continua força carregat amb aturades intermitents encara ara en aquesta autopista AP7 d'uns 5-6 quilòmetres entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Això és a causa d'un vehicle avariat. Més endavant, 5 quilòmetres entre Roda de Berà i el Vendrell. Més endavant, 9 entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal. I encara més endavant, 7 a Vilafranca del Penedès. Per tant, com us dèiem, tram sud de l'autopista AP7, encara força complicat, evidentment sempre en sentit Barcelona. El tram nord va força millor, només hi hauria aturades puntuals d'un parell de quilòmetres, 2-3, a l'altura de Maçanet de la Selva i també ja arribant a la Roca del Vallès. Ara l'autopista del Maresme s'ha carregat aquesta C32 amb bàsicament molta lentitud i aturades entre Sant Vicenç de Montalt i Mataró, en sentit Barcelona. Això a l'autopista del Maresme, aquests 3-4 quilòmetres força carregats. Autovia 2 amb aturades a Jorba de 6 quilòmetres, sentit Barcelona, a causa d'unes obres. Continua carregat l'eix del Llobregat entre Bagà i Cercs, direcció sud, i també la Nacional 260 amb aturades gairebé entre Ribes de Freser i tot el tram de Ripoll, direcció Barcelona. Acabem a prop de Barcelona amb l'autopista C33, aquí retencions només d'un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies. I als esports? La selecció espanyola de femenina de bàsquet fa podi mundial per tercera vegada en aconseguir la medalla de bronze després de guanyar 81-58 a Alemanya. La família es recupera del partit perdut ahir contra els Estats Units a les semifinals i aconsegueix el bronze amb un partit impecable. I en ciclisme, Enric Mas es proclama guanyador de la Vuelta. Pujarà el podi acompanyat de l'eslové Primo Roglic i de l'austríac Félix Gall. Això és tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bon vespre.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Demà és dilluns. I què?

0: Bar Hotel.
1: Doncs aquí estem, quina il·lusió, quines ganes. Molt bona tarda o molt bon vespre. És diumenge i sí, demà és dilluns. Però què passa? No passa absolutament res. Benvinguts i benvingudes a Ràdio 4. Comença Demà és dilluns i què? Un programa fet per acompanyar-vos durant aquestes dues hores de diumenge. Alguns torneu cap a casa en plena operació retorn, d'altres ja prepareu la nova setmana laboral i molts intenteu no pensar gaire en el despertador de demà. I més després de tres dies de festa i d'una setmana complicada. La primera tornava a la rutina. Avui se'ns gira feina, eh? Aquí no aturem el dilluns, perquè això encara no ho sabem fer, però procurarem que arribi amb una mica més d'alegria, bon humor i optimisme. Fins a les 10 compartirem música i temes interessants, d'aquells que demà us permetran arribar a la feina, acostar-vos a la màquina de cafè i dir, per cert, sabeu que vaig sentir ahir a Ràdio 4? Tant de bo aconseguim, eh? Tant si conduïu com si prepareu el sopar, planxeu la camisa de demà o simplement aprofiteu les últimes hores del cap de setmana, quedeu-vos amb nosaltres. Jo sóc en Joan Barutel i és un plaer ser aquí a Ràdio 4. I no estic sol, eh? A les vies de so m'acompanya l'Irene Moreno i moltíssima gent que passarà avui per aquí. Poseu-vos còmodes, respireu fondo i no patiu més del compte, perquè sí, demà és dilluns. I què? I per començar aquesta edició d'avui del Demà és dilluns i què a Ràdio 4, una miqueta de música per donar bon rotllo mentre estàs ara mateix, per exemple, al cotxe, a casa, sí, fent el que facis, escoltes aquesta cançó de Phil Collins que es diu Susudio. Susudio.

0: bateria i també la veu de Genesis amb aquesta cançó en solitari, aquest Susudio de Phil Collins.
1: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
0: A veure, cada setmana és importantíssim, clar, anar a la rutina, treballar, però també és molt important tenir alguna cosa a fer quan acaba aquesta jornada laboral, o l'època d'estudi, o el que sigui. Per això, cada setmana des d'aquest programa, des del Demà és dilluns i què, us oferirem una agenda plena d'activitats per poder fer cosetes arreu de Catalunya. I ens la portarà cada setmana l'Oriol Serra. Oriol, bona tarda, bon vespre.
2: Bona tarda, bon vespre. Crec que tindrem aquest problema fins que creem una paraula nova per aquesta hora, no? Perquè sí que ara, de moment, encara hi ha una miqueta de sol, diem, tarda, després ja l'hivern serà vespre total, inclús nit, aquí no sabrem...
0: No, i a mi el que em passa és que vinc de fer l'estiu, saps? Les tardes, i clar, el dir tot el dia bona tarda, bona tarda, bona tarda, doncs ara mateix estic una mica, que em costa acostumar-me encara a aquest nou horari, però ho aconseguirem,
2: ho aconseguirem
0: al final. Comencem l'agenda d'aquesta propera setmana.
2: Exacte, perquè sí que venim d'un cap de setmana molt llarg, que segurament molts de vosaltres haureu gaudit i que ara, doncs, possiblement inclús esteu tornant a casa, però si el vostre cos us demana més plans, doncs toca apuntar-se a alguns dels que us proposem des d'aquí per superar la setmaneta. Sempre hi ha el mite de que els dilluns manquen plans, que hi ha en alguns museus inclús que tanquen i de més, però no tots, perquè seguim celebrant l'any Gaudí amb una exposició que posa en diàleg tres grans figures de l'art de la cultura catalana, com és Antoni Gaudí, Joan Miró i també Joaquim Gomis. La trobarem a la Casa Batlló i acull l'exposició Gaudí, Miró, Gomis, Desconstructed, una mostra que explorarà les connexions entre aquests tres creadors a través de l'obra original de Miró i fotografies de Gomis, instal·lacions digitals. Són les últimes setmanes, també, per gaudir d'aquests dos plans. Mira, per una banda tenim Tecnologia Invisible al Palau Robert, que repassa la tecnologia, com ha transformat la vida durant els últims 20 anys i planteja també cap a on anem. A més, també l'entrada és gratuïta. I d'altra banda, Los últimos días de Pompeya, a l'Ideal de Montjuïc, una experiència immersiva que transporta l'antiga Pompeya a través de projeccions, so, instal·lacions interactives i realitat virtual.
0: M'han parlat molt bé d'aquesta, eh?
2: Doncs mira, les últimes setmanes, així que s'ha d'aprofitar.
0: Sí, perquè no l'he vista i m'han parlat superbé de Los últimos días...
2: Tindrem aquest problema també nosaltres, que estarem veient tants plans que haurem de fer tot, també,
0: Bueno, home, és que potser, com només treballem els diumenges, potser tindrem que sortir cada dia.
2: Exacte.
0: Haurem de sortir cada dia, ara, sí. Oriol. A veure, ja hem superat el dilluns, què podem fer el dimarts?
2: Doncs mira, no només tenim plans a Barcelona, sinó que ens anem a Tarragona, perquè el dimarts a les 7 de la tarda es farà la crida que donarà el tret de sortida oficialment a les festes de Santa Tecla. I aquest any hi ha una celebració molt especial, els 600 anys de la incorporació del foc a les festes. Santa Tecla se celebrarà del 15 al 24 de setembre, a més de 500 actes entre cultura popular, música, castells i, evidentment, foc. I, a més, concert alguns d'ells gratuïts, com poden ser el de Mònica Naranjo, Sopa de Cabra, Búhos, Love of Lesbian, Svetlana o la Bet. A banda del dimarts a Tarragona, també ens anem a Barcelona. Us recomano 100% anar a veure La Truita al Teatre Poliorama.
3: Et trenques les banyes per imposar-los unes regles que ells no volen seguir i d'ençà que són pares, et volen imposar les seves.
4: Per cert, que me'n descuidava. He portat una truita.
5: Un dinar que ho canviarà tot.
6: Aquesta família és una maledicció.
5: La Truita. Fins al 18 d'octubre al Teatre Poliorama.
2: Com no reconèixer dues de les grans veus del nostre teatre, Emma Vilarassau i Jordi Boixaderas, que protagonitzen La Truita, un accidentat dinar familiar carregat de comèdia i drama. Les relacions de parella, els conflictes generacionals i els valors que coneixen les famílies són només alguns dels ingredients d'aquesta obra, que és molt propera, divertida i emocionant. Es pot veure al Poliorama fins al 18 d'octubre i és molt recomanable. Si esteu per la zona de Cardona, canviem d'ubicació. Les festes majors encara continuen. De fet, el dimarts 15 es tanquen oficialment en diversos actes tradicionals i el Castells de Focs, a càrrec de la pirotècnica, igual a les 10 del vespre. I si sou del barri de la Verdum, enhorabona, perquè el dimarts 15 de setembre comença la vostra festa major del barri i s'allargarà fins al dia 20.
0: Anem avançant en aquesta setmana on tenim, com veieu, moltes propostes i ara arribem al dimecres dia 16.
2: Exacte, encara estem al dimecres, imagineu les activitats que venen, però a Vic tindran bastant sarau perquè arriba la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar, vull que les onades i les arts siguin el far. Viure, només viure i no pensar, Amb 72 propostes artístiques, 35 estrenes i 5 coproduccions, el programa combina artistes consolidats, el talent emergent i propostes nacionals i estatals, inclús també internacionals, repartides per diferents espais de la ciutat de Vic. El mercat se celebra del 16 al 20 de setembre. I què fa especial aquest mercat? Doncs mira, ens explica el Joan Rial, director artístic del Mercat de Música Viva de Vic.
7: L'especial característica del mercat és que no és ben bé un festival. Sí que agafa una part de festival, perquè hi ha concerts per tota la ciutat de Vic, hi ha bona música, hi ha ambient, hi ha gent als carrers i hi ha un ambient festiu, però el que fa especial el mercat és que és això, que és un mercat que el públic objectiu i principal són els professionals del sector de la música. Tot i així, què ens fa especials respecte a altres esdeveniments o altres festivals? Doncs que ho fem a la ciutat de Vic. I la ciutat de Vic té unes característiques pròpies i una història i unes esglésies i uns espais emblemàtics que nosaltres aprofitem per col·locar-hi i construir-hi escenaris a dins i a fora, que creiem que és un dels trets diferencials del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Com cada any, el mercat combina una programació oberta al públic i una altra dirigida als professionals de la indústria musical. Els concerts seran a la Plaça Major, a la Catedral, a la Carpa, i molts d'ells gratuïts, mentre que altres concerts també tenen entrades de pagament. Com diem, hi haurà molts de concerts programats i nosaltres hem volgut preguntar per què no ens podem perdre, perdó, d'aquesta edició.
7: Un concert que és 100% imprescindible aquest any és el concert inaugural. En aquesta edició hem volgut reinventar-nos i fer un espectacle de nova creació amb l'objectiu de que el mercat també tingui i també sigui un espai de reflexió i de debat de la indústria de la música. I aquest any hem preparat un espectacle que dirigirà la Lucia del Greco, que portem pràcticament un any preparant, que serà molt emocionant, que donarem més detalls, però que sens dubte serà un punt molt àlgid de l'edició d'aquest any.
2: A banda d'aquest concert inaugural, hi haurà Lia Kali, Ginestà, Bayuca, Nacho Vegas i Marina Herlop, entre els molts artistes que passen per Vic, fins al diumenge 20 de setembre.
0: Jo l'he viscut moltes vegades perquè anava a la meva anterior a Ràdio 4, anava el cap de setmana a viure sencer i fèiem el programa des d'allà, i l'he fet 2 anys seguits en el Mercat de Música de Vic i realment és impressionant tot el que hi ha allà. Passem ara al que tenim per aquest proper dimecres.
2: Exacte, mira, a banda del primer dia de la mostra, ens anem al recinte modernista de Sant Pau, que ja només anar-hi ja és increïble, a Barcelona, perquè celebra el Sant Pau Festival, que ja estarà en marxa, serà la segona edició que se celebra del 15 al 23 de setembre i presenta 6 concerts de música de cambra al recinte modernista i un al petit palau de la música catalana, amb un especial protagonisme a la música de Max Richter. I també seguim a Barcelona, perquè el CCCB celebra l'exposició al culte a la bellesa el dimecres 16. A més, hi ha una visita guiada a càrrec de Sílvia Rosés Castellseguer, historiadora de moda. La visita començarà a 6:45 de la tarda i abordarà modes impossibles i com els cànons de bellesa han condicionat a la nostra percepció del cos. L'exposició, això sí, es pot allargar fins al 8 de novembre.
0: Passem al dijous. Què podem fer el dijous?
2: El dijous 17 de setembre, què podem fer? Doncs mira, ens anem al Parc del Fòrum de Barcelona perquè comença el Festival B, que arriba a la seva 12a edició, 3 dies del 17 al 19 de setembre, amb més de 30 artistes de l'escena emergent, urbana i alternativa. Hi trobarem molts noms que molts de vosaltres segur que coneixeu: Guitarrica de la Fuente, Natalia Lagunza, Rusowski, Youth Beat, Mushka i Maria Arnal. Així que té molt bona pinta. I hem volgut preguntar també al director del festival, a l'Adrián de Bóveda, quins són els imperdibles d'aquesta edició.
8: Te diria tres joyitas así más escondidas, pero claro, entonces me tendría que dejar fuera a Rusowski, que está de número uno del mundo ahora mismo, con su canción con Karol G, del disco Karol G, con Judeling, y me tendría que dejar fuera también a Guitarrica de la Fuente, o me tendría que dejar fuera a La Plazuela, a Sanguijuelas del Guadiana, o a Yung Beef, ¿no? O a Marc, o a De Valentino, con las nuevas escenas del pop urbano. Pero yo te diría no sé, yo no me quiero perder a Claudio Montana con su único concierto, yo creo, del año. No me perdería tampoco a Krila, una artista chilena que acaba de también de sacar disco. De hecho, ha sacado una canción con Guitarrica de la Fuente hace una semana. No me la quiero perder, y tampoco me quiero perder a Lorna, por ejemplo, ¿no? Que está el jueves.
2: Jo per Rusowski, que mira que m'he trabat amb el meu, només amb el nom, jo per ella ja aniria, és que és número 1 mundial per la cançó que ha tret amb Karol G ara mateix, així que no era el single oficial, però ha acabat petant i estarà en el festival. També hem volgut parlar amb el director del Festival B perquè ens expliqui què fa diferent, no?, aquest festival de la resta que se celebra a la ciutat.
8: Nosotros, bueno, pues yo creo que tratamos de ser fieles a lo que te decía antes, ¿no? Tratar de contar un poco qué es lo que está pasando en las escenas independientes, tratando también de tener una visión también de futuro, de lo que, bueno, pues de las cosas que están pasando y las que van a pasar, ¿no? Y luego, pues creo que también pues es un festival que se dirige a los públicos que vienen. En estos 12 años no nos hemos movido de ahí, en la media de edad de nuestro público, y es algo que, bueno, pues que tratamos también de que siga siendo así, ¿no? De atender a los públicos que vienen, ¿no? A los públicos, bueno, a un público joven, ¿no? Y bueno, y a un público también que está interesado en las nuevas tendencias musicales.
2: I seguim parlant de la Barcelona Gallery Weekend, que també comença el 17 de setembre. Per als tafaners com jo, és una bona oportunitat per anar a cotillejar les galeries d'art de Barcelona i l'Hospitalet. Aquesta 12a edició se celebra del 17 al 20 de setembre, amb més de 25 galeries i més de 50 artistes nacionals i internacionals. Hi ha més exposicions que són gratuïtes i d'accés lliure.
0: A mi em flipa, jo, què vols que et digui, però del Festival B, tu dius, home, és que m'he trebat amb el nom, home, és que hi ha,
2: que
0: noms,
2: que...
0: És que hi ha noms molt
2: ja
0: raros.
2: Bé, veus? Ara que no estem...
0: No, però és que hi ha noms molt estranys, o sigui, jo em posaria una cosa més comercial, saps? Aquí al nostre país posem una Merche,
2: sí,
0: posem una Rebeca, posem un Antonio,
2: no moda, això. Ara
0: posem un Antonio Orozco,
2: complicats.
0: Però clar, això de posar-te aquestes coses són molt complicades de dir, ens fa la vida una mica difícil els que els hem de presentar.
2: Rusowski, Young Beef, Mushka, sí, és que de fet els tres
0: home,
2: són de cops.
0: Posa-ho una mica més fàcil. Vinga, què podem fer el divendres?
2: Mira, ens anem al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, a Lleida, perquè hi han muntat un festival que arriba a la seva tercera edició del Cabanera Fest, perdó, del 18 al 20 de setembre. El festival combina gastronomia, arts en viu, cultura alimentària i també activitats relacionades amb el món rural. Comença el divendres, però el dissabte 19 serà el dia central, amb espectacles, tallers, espais gastronòmics i dinar popular amb productes locals. I fem un salt, ens anem a un altre paisatge preciós, com és el Delta de l'Ebre, que aquest divendres acollirà el Delta Beading Festival. És un dels festivals de referència del Mediterrani que ofereix un programa molt ampli d'activitats, conferències, cursos, tallers i concursos, acompanyat d'una gran fira de productes i serveis per als ornitòlegs i per tota aquella gent que gaudeix de la natura i els ocells. Se celebra el divendres 18 i també fins al 20 de setembre a Amposta. A més, hi ha plans que comencen just coincidint amb el divendres fora del que és Barcelona, com per exemple la Fira de l'Ametlla de Vilagrassa, amb un cap de setmana d'activitats gastronòmiques centrades, evidentment, amb l'Ametlla, o el Festival Berguedà Folk a Gironella, una mostra de cultura popular i folk que arrenca aquest divendres i pot ser un bon pla si voleu sortir doncs, de les grans ciutats.
0: Home, jo veig que no pararem, eh? Si
2: no volem, pararem.
0: Això que dèiem que podíem veure totes les coses que ens surten a l'agenda, tenim una setmana una mica tapaïda, eh?
2: Sí, damunt i avall, eh? Perquè a més no ens centrem sols en Barcelona, com podeu veure, sinó que ens anem a altres llocs del territori català.
0: Sí, sí. Doncs anem a veure què podem fer el dissabte.
2: El dissabte, doncs mira, podem gaudir el dia 27 de setembre, comença, de fet, el 27 de setembre, de la Setmana del Llibre en Català, el passeig Lluís Companys fins a Arc de Triomf. Serà l'edició número 44 d'una cita que mostra tota la riquesa i la diversitat de l'edició en català, amb segells editorials, llibreries i institucions. Aquest any les dates, a més, coincideixen amb la Mercè. I seguim parlant de festes majors, perquè hi ha algunes encara que s'allarguen fins a aquestes dates. Les de Poble Nou, justament en el barri on estem en aquests estudis, tenen els dies forts el dia 19, i sí que és una bona oportunitat doncs, per fer un tomb pel barri i gaudir de les activitats als diferents carrers. I seguim amb més festa major, per exemple, la de Santa Tecla, no la de Tarragona, sinó la de Berga. És una bona oportunitat també per anar a la mostra de ramaderia agroalimentària i artesanal, i també tastos típics de plats, i també podem anar a les festes majors de Sitges, que també tenen la mateixa patrona, la de Santa Tecla. Si us agrada el jazz, aneu a Altafulla, que se celebra l'últim concert d'Altafulla amb Víctor de Diego, i també cal mencionar que a Pals el dia 19 se celebrarà la Fira de l'Arròs d'aquesta ciutat.
0: Déu meu, quines mogudes tenim més interessants per aquests dies. Jo abans passava per aquí i veia que estava muntant ja coses per la Festa Major de Poblenou, això que deies, perquè hi han com atraccions. Les he vist del passat i dic, mira, aquests estan de festa i no sabia per què ho estava muntant. Veig perquè ja estan preparant això.
2: Formació de servei.
0: Sí, ja estan preparant tot això per aquests propers dies. I també el que veig és que hi ha molt halo, eh? Molta cosa de menjar.
2: Sí, a mi això m'agrada.
0: A mi m'agrada més això que anar de concerts, ara.
2: Veig pla millor que anar a una ciutat amb una mostra, passejar per aquesta ciutat, per aquest barri, el que sigui, i poder menjar bé. A mi això em sembla un planazo.
0: Vinga, acabem ja amb les últimes activitats de la setmana.
2: Exactament. Per diumenge, doncs mira, podem anar a fer la Parema sense sortir de Barcelona. Se celebra la Festa de la Parema a Can Calopa, a Collserola, durant tot el dia. Una festa amb un circuit de proves entre vinyes, vermut i també bingo. I a la plaça de la Vila de Gràcia acull el festival L'Hora del Jazz, una jornada de jazz a l'aire lliure i gratuïta. I acabem destacant també que són les 24 hores de Barcelona Automobilisme al circuit de Barcelona-Catalunya.
0: Déu meu, que no hem parat. No pararem aquesta propera setmana. Doncs mira, aquesta és l'estrena d'avui, del demà és dilluns i què, i ja sabeu que cada setmana us proposarem quines són les activitats que podeu fer doncs, per la setmana que comença el dia següent, perquè així, doncs, si no sabeu què fer al sortir de treballar, doncs com a mínim teniu alguna opció de lleure o com a mínim planejar amb temps.
2: Sí,
0: poder
2: fer
0: una bona
2: agenda.
0: I desconnectar una mica, perquè no tot és treballar. Per això en aquest programa també oferirem opcions com, per exemple, què veure, sèries, per exemple, recomanarem sèries per veure a la gent, perquè clar, moltes vegades arribes a casa i estàs mitja hora buscant una sèrie per saber què t'agrada, entre
2: primer
0: altres coses.
2: Primer escollir la plataforma, després quina d'aquella sèrie.
0: D'això també tindrem alguns dies, també recomanarem més coses. Bé, tot això aquí en el Demà és dilluns i què a Ràdio 4. Oriol Serra, gràcies per acompanyar-nos.
2: A tu, moltes gràcies.
0: Apa, bona setmana.
1: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
0: Doncs seguim aquí a Ràdio 4 i cada setmana volem apropar, imagineu-vos, les cançons de la propera setmana que van ser número 1 en un any tant a Espanya com al Regne Unit com als Estats Units. Això ens ho porta cada setmana en Juanma Prades.
9: Com molt bé dius, Joan, setmana a setmana aquí a la ràdio repassarem aquelles cançons que van ser número 1 a Nord-Amèrica, a Anglaterra i a Espanya tal dia com avui, 13 de setembre. Això sí, de 1980.
10: Number one.
9: I per començar, número 1 al Billboard Hot 100 nord-americà.

van fer dos grans amics seus, Nile Rodgers i Bernard Edwards, de la banda Chic, sota el paraigua musical de la Motown. Diana Ross va ser amb aquest tema 4 setmanes consecutives número 1 del Billboard Hot 100.

Setembre de 1980, Anglaterra era número 1, Kelly Marie, Feels Like I'm In Love, alguna així com... Em sento com si estigués enamorat. Una cançó que, per cert, s'havia pensat inicialment pel rei del rock, per Elvis Presley. I aquí, a casa nostra, a dalt de tot, com a número 1,

0: el seu reconegut Village People. Tema de pel·lícula, una pel·lícula molt dolenta, per cert. Can't Stop the Music. Els Village People eren número 1 a casa nostra el 13 de setembre de 1980. Tornem la pròxima setmana. Res més, família. Jo sóc Juanma DJ. Que tinguis bona tarda. I que tinguis molt bona setmana. Ens veiem.
1: Gràcies, Juanma. Bona setmana. I ara, la música de Pitbull amb el seu Privacy.

0: boca.
1: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
2: Doncs aquí seguim a Ràdio 4, en camí a les 9 de la nit. Ja saps que estem en el Demà és dilluns i què? A Ràdio 4. I ja tenim aquí el setembre, el mes de tornar a la feina, recuperar els horaris i descobrir que les vacances no han solucionat la nostra vida. Però tranquils, perquè els astres ja tenen preparades noves excuses. Vegem que ens esperen l'amor i la feina. I això ens apropa cada setmana la Marie Brizard a la veu de la nostra estimada Àuria Calvo. Bona tarda, Àuria.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, ja, a l'hora que estem, a la que estem ara, a l'hora que estem ja, jo crec que ja més bon vespre, no? Una cosa així.
3: Bona vespre. Bona vespre seria el correcte. Per fi hi ha una ràdio, i a més pública, que deixa de demonitzar els dilluns.
2: Exacte, perquè per nosaltres els dilluns tampoc són tan drama, encara que aquesta setmana ens han posat una mica de deures difícils, saps? Perquè hem d'animar la gent quan torna després d'un pont de 3 dies. Llavors, clar.
3: Exacte. Doncs vinga, estem aquí per animar-los.
2: Sí, sí.
3: Comencem a mirar el cel.
2: Exacte. I saps què passa més també, Àuria, que és un pont de 3 dies i també la primera setmana va rutina forta, va tornar als col·les i tal, no?
3: Sí,
2: i clar,
3: sí,
2: la gent
3: sí,
2: està una mica com... A veure, tenim feina per demà, eh? Perquè,
3: necessitàvem aquest programa.
2: Sí, jo crec que un programa que doni bon rotllo per al dilluns que s'apropa, per la rutina de cada setmana, està molt bé i donar propostes i com, per exemple, farem un cop cada mes, doncs saber què ens deparen els astres i els signes del zodíac. Si et sembla, comencem ja per al primer dels signes, el que més m'agrada, que és el meu, que són els Àries.
3: Doncs mira, aquest mes, el mes de setembre, l'amor, pot haver-hi algun problema, perquè si voleu tenir sempre la raó, podeu dormir al sofà. Tindreu la raó, però dormireu al sofà. Una mica de mà esquerra, si no voleu dormir al sofà, a la banyera i aquestes coses. A la feina tindreu moltíssima energia per tot, però no discutiu, sobretot a primera hora del matí, perquè això et canvia el rotllo de tot el dia. Llavors, cuidem de no discutir a primera hora del matí.
2: Tu t'imagines, Àuria, discutir a primera hora del matí a la feina després de dormir tota la nit al sofà? És que, clar, pel que estàs dient, és un motiu per discutir la feina, perquè igual vens de mala llet de casa perquè has dormit al sofà, eh? O sigui, que no pensis tu que no va passar el que dius, eh?
3: Però ja esteu avisats.
2: Sí, això és
3: veritat.
2: Podeu
3: corregir. Vinga,
2: sí, ja,
3: som-hi.
2: Ja. Que passa que això... Ja saps que ens costa molt als Àries a vegades de donar la raó, eh? Però bé, ho intentarem. Ho intentarem.
3: No cal, calla i ja està. Sí, carinyo, és la fórmula de tota la vida.
2: Tu m'has vist alguna vegada callat?
3: No.
2: Doncs llavors ja saps que la fórmula a vegades no...
3: Però sí, no. T'he vist dir sí, carinyo.
2: Ah, això sí que ho he fet, sí.
3: Vinga, això doncs sí. Això, doncs aquesta... Per aquí.
2: Per
3: hem
2: aquí.
3: D'anar per aquí.
2: Molt bé. Doncs després dels Àries passem als Taure.
3: Doncs mira, aquest mes, tindran algú que els rondarà, que els voldrà conquistar.
2: Uh-huh.
3: Si hi ha química, perfecta, però si hi ha un superet, seria encara millor, no?
2: Exacte, sí.
3: Doncs vinga, d'acord. A la feina estan molt tossuts, eh? No els farem canviar d'opinió, però és que aquesta vegada potser la tenen. Però com es posen tan ferrucos, a vegades també pensem que és una cosa d'ells. Aquesta vegada podrien tenir raó.
2: És que els Taures són una mica cabezones.
3: Ferrucos.
2: Sí. Una mica, ja t'ho dic jo, eh? Perquè en conec uns quants i són una mica...
3: Tossudots.
2: Sí, una mica tossuts. Sí. Escolta, doncs sembla que també tenen una setmana bona per l'amor, que això també té molt interès. I bé, a la feina esperem que tinguin sort i que puguin, bé, canviar l'opinió pels seus caps perquè els donin una miqueta la raó, ara que sembla que la tenen. Passem als bessons.
3: Doncs mira, els bessons aquest mes els hi portarà moltes novetats sentimentals. És possible que més d'una, eh? Perquè ells com que sempre necessiten comparar. A la feina, vigileu molt aquest mes amb explicar secrets. Als 5 minuts ho sabrà tothom. Si teniu alguna cosa que ningú ha de saber, no l'expliqueu aquest mes.
2: Estic flipant una mica amb això de les novetats sentimentals i que més tinguin la possibilitat, no, tenir una persona ni dues, ni... Bé, sembla que tindran un llistat per poder comparar.
3: Els bessons ja ho són una miqueta, eh? Sí,
2: estic flipant una mica amb això, eh? A mi això no em passa, eh? M'hauré de canviar de signe.
3: Bueno, ens ho podem plantejar, també.
2: Mai se sap, mai se sap. Passem, si et sembla bé, als crancs, que és el teu signe. Com tindràs la setmana?
3: Sí.
2: El mes,
3: doncs,
2: perdona.
3: Doncs serem molt sensibles, molt afectuosos, necessitarem abraçades, atenció, i sobretot, sobretot, tenim el nivell de paciència molt baixet, necessitem que ens contestin abans de 3 minuts, sisplau. És a dir, si has de guasapejar-te amb un cranc, intenta contestar al moment, perquè el posaràs dels nervis, si no.
2: O sigui que m'estàs dient que aquesta propera setmana, quan t'enviï un missatge, he d'anar amb compte de...
3: Si no, quan te l'enviï jo, m'has de contestar ixo facto.
2: Exacte, ha de ser ràpidament, no? O sigui,
3: sí,
2: ja.
3: Sisplau.
2: O sigui...
3: Aquesta setmana sí, perquè tindrem el nivell de paciència molt baixet, molt baixet, molt baixet.
2: És a dir, que si tu m'envies un WhatsApp i veus que l'he llegit amb el doble check blau, no? I no
3: sí?
2: et contesto en 3 minuts, clar, ja, seràs tu la que m'enviaràs a dormir al sofà.
3: Exacte. Sí, ho has entès perfectament. Ets llest com tu sol,
2: He fet un resum.
3: És que ho pilles tot, que dona gust.
2: He fet un resum. Anem cap als Lleó.
3: No, primer parlarem de la feina dels grans, que si no ens truquen ni ens renyen.
2: Ah, pensava que no treballaves, que no treballaves aquesta setmana, però pel que veig sí.
3: No, però no tots els grans. Aquesta setmana alerta'm a adoptar problemes que no són teus. A la feina tens, estàs rodejat de criatures entre cometes. No, si no els has parit o has col·laborat, diguéssim, amb la concepció, no carreguis, o sigui, no tens fills a la feina. Tira. Que espavilin.
2: Que espavilin, molt bé, doncs està molt bé aquesta previsió pels clans, pel que veig, eh? Malament no t'anirà aquesta setmana, Àurea.
3: A veure, ja t'ho diré.
2: No, jo crec que no t'anirà gens malament. Com ha anat el cap de setmana, per cert?
3: Fantàstic, i tu? Home, 3 dies, doncs no es pot demanar més. La veritat, molt bé.
2: Jo et dic que després d'haver fet les tardes de l'estiu aquí a Ràdio 4, home, agafar 3 dies seguits gairebé de festa, perquè he hagut de venir avui a fer el programa,
3: ha sigut
2: meravellós per poder descansar una mica. És el meu primer cap de setmana una mica llarg, saps?, per poder descansar.
3: Per tu són les teves vacances, tu veuràs.
2: Sí, sí, el que passa, sí. mira com les acabo, saps?, aquí a la ràdio. Però bé, estic molt content.
3: Home, estem encantats.
2: Anem als Lleó.
3: Els Lleó, mira, porten un estiu que estan impressionants, sedueixen sense ni llevar-se, com aquell que només s'han de pentinar, mirar-se al mirall i fer entrades triomfals. Ells ho tenen molt fàcil en l'amor, de moment, no sé si després s'espatllarà. I a la feina els toca compartir protagonisme, cosa que no els agradarà gaire, perquè ells són protes per naturalesa. Però, bueno, respireu, que els altres signes també tenen bones idees.
2: Home, a mi m'agrada molt això de que puguis seduir sense esforç. Per mi és una cosa meravellosa.
3: Ui, doncs ens hem de canviar a Lleó.
2: Sí, jo crec que aquest és més fàcil. ho té millor en el tema de l'amor.
3: Ho té millor, està claríssim, eh?
2: Sí. Anem cap als Verge.
3: Doncs mira, l'amor, com sempre, deixa de buscar els defectes. Una cita no és una inspecció tècnica. No ha de passar l'ITV, la gent, la ITV.
2: Sí.
3: No cal. I llavors a la feina, la veritat és que estaran molt efectius. De vegada en compte, no està corregint a tothom a tota hora. Ells estaran molt, molt actius, molt proactius, molt resolutius, però que no es queixin de tothom, diguéssim.
2: El que estic veient també és que anar amb un Verge tens que anar molt de compte, perquè potser t'està fent un test d'actualitat quan et coneix.
3: Exacte. Si més no, aquest mes està una mica Inspector Gadget.
2: Home,
3: farà
2: doncs
3: moltes preguntes.
2: Home.
3: I això a vegades intimida.
2: Jo tinc amics meus que preguntaven a la primera cita a qui votaven i també quan guanyaven, i moltes coses que jo veia a la primera cita em sembla una mica heavy, eh? Però bé.
3: Home, és per sortir corrents, no?
2: Sí, però ho feien, eh? Escolta, jo deia...
3: Ja.
2: I no marxen? Diu, no marxen. Diga, doncs flipo bastant.
3: Bueno, perquè deuen quedar patidifusos, no?
2: Sí. I deuen...
3: que els hi facin aquestes preguntes.
2: Deuen
3: no
2: pensar,
3: sé,
2: com me'n vaig arreglar d'aquí amb aquest aquí, amb el que m'està preguntant.
3: Exacte.
2: Acabo, passo...
3: No, i a més, que em dono la volta i, clar...
2: Sí. Passo el tràngol i ja està.
3: Exacte.
2: Anem cap als Balança.
3: Doncs mira, arriba carregat aquest setembre de romanticisme pels Balança i de decisions. Ja ho apuntàvem la setmana passada, que han de decidir-se. Ara ja han valorat i poden decidir-se. Això pot ser. Tenir un compromís més arrelat amb la parella o triar entre dues persones. Això també podria ser. Uh-huh. A la feina, fuig dels conflictes, que això hauria de ser per tots els signes, però que cadascú resolgui els seus problemes.
2: Home, aquí, jo crec que això és el més obvi, eh? Que això no només fa falta que ser balança, vegades, pot ser qualsevol signe.
3: Sí, però a vegades ens fiquem pel mig i sí. No cal.
2: Sí, no fa falta ser el salvador de ningú.
3: No.
2: Sí, estic d'acord amb tu amb això. Anem cap als Escorpió.
3: Doncs vinga, en l'amor, passió, misteri, mirades d'aquelles que ponen el gel. També aneu en compte amb no interrogar a la vostra cita, a la persona amb la que estareu, com si fos una sospitosa d'un crim. No cal. Perquè això intimida.
2: Veus, el que et deia jo, aquestes preguntes que no són gaire oportunes.
3: Que no caldria. Vull dir que també el misteri està en anar coneixent la persona poc a poc i que et pugui sorprendre. Si ja fas aquesta bateria de preguntes, no sé, jo em sentiria malament. A mi no m'agradaria.
2: No, mai tampoc, ja t'he explicat abans el que passa. O sigui que sí. Tampoc cal ser un detectiu privat i fer un, saps, en plan...
3: No cal.
2: Seu
3: no
2: aquí
3: cal.
2: Que et faré un test. Passem al Sagitari.
3: No, parlarem de la feina.
2: Ah, la feina.
3: Sí. Aquesta setmana estan molt espavilats i veuran coses a la feina que ningú més havia vist. Estan ullviu, estaran molt... com dir-te, molt perceptius.
2: Vale. Ah, em sembla molt bona opció aquesta de que siguis tu el que te n'adones de coses que la resta no saben, no pillen.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Anem al Sagitari, ara sí.
3: Doncs mira, moltes aventures aquest mes i els hi podria anar molt bé per allò de recordar una mica el que han estat les vacances, una escapada romàntica. A la feina alerta perquè pot aparèixer una proposta que pot semblar molt temptadora, però abans de dir que sí, comprova que sigui real. Potser no t'acaben d'explicar molt bé la primera vegada que t'ho expliquen. Aquí sí que hauries de fer preguntes, veus?
2: Jo crec que aquí s'hauria d'agafar, quan ha fet la proposta, aquest famós full, fer una línia enmig i posar les coses positives i les negatives i veure si això és bo o no ho és.
3: Exacte.
2: Crec que és el millor. Anem als Capricorn, que és el signe de la Irene, la nostra tècnica.
3: Doncs, mira, doncs aquest mes hauran de fer espai entre l'amor i reunions. Tindran molta feina. Una mica l'amor vindrà condicionat per aquesta feinada que se'ls hi ve a sobre. Uh-huh. Si cal agendar l'amor, agenda'l. De tal hora estic per la meva parella.
2: Uh-huh.
3: O busco parella. Però us ho haureu de pamar amb agenda.
2: Molt bé.
3: I per fi el vostre esforç a la feina serà reconegut. Això no vol dir que t'apugin el sou, eh? Però tenim que et diguin molt bé, això està superben fet.
2: Sí, un copet a l'esquena i ja està, eh?
3: Bueno, però anima.
2: Sí, home, sí, que valori la teva feina, està clar.
3: I si és un dilluns ja, vinga.
2: Sí, que valori la feina, està molt bé. Anem cap als Aquari.
3: Doncs mira, en l'amor els atraurà algú molt peculiar, tan peculiar com ells mateixos.
2: Ah.
3: És a dir, aquestes teories que sempre tenen els Aquari, perquè són teòrics els Aquari,
2: uh-huh.
3: i que t'expliquen a les dues de la matinada, trobaran una persona que els entendrà a les dues de la matinada. A mi em sembla un auguri estupendo.
2: Sí. I
3: no?
2: Tant. Sí. Jo...
3: I a la feina, tu també firmes?
2: Sí, firmo. Ara mateix.
3: Vinga. Doncs a la feina tindran un... que no comencin explicant-la dient això sembla una bogeria. Que l'expliquin, que sí, que és revolucionària, però no comencis etiquetant-la tu de bogeria.
2: Vale. O sigui, que si ha de ser una bogeria, que
3: potser
2: ho digui la resta.
3: Potser tu no ho entens. Potser tu no ho entens, però els Aquari m'estan entenent.
2: Vale. Si els Aquari ho entenen, perfecte. I anem a tancar la previsió dels astres amb els peixos.
3: Moments de pel·lícula, però alerta. tant pot ser una comèdia romàntica com un drama de tres temporades. D'ells depèn. Vull dir, han d'estar una mica pendents de que no se'ls invagi la pel·li cap a un altre gènere. Si volen una pel·li romàntica, doncs que s'assegurin que, no, que al final no acaba algú mort.
2: Mhm.
3: M'explica, eh?
2: Sí. Que les pel·lícules no sempre surten bé. O sigui, que saben amb compte perquè a vegades has d'escollir quin tipus de pel·lícula vols.
3: Exacte. A la feina, doncs, toca posar els peus a terra i respon... O sigui, d'alguna manera, si tu no treus aquesta feina feixuga com contestar mails, no desapareixeran. És a dir, posa-t'hi, vés-t'hi posant, ni que sigui estones, que és molt cansino, però deixa temes tancats, contesta.
2: O sigui que s'ha de ser proactiu a la feina aquests dies, perquè si no, no s'avança, no pots estar a la lluna.
3: No, i que tens moltes coses pendents, i si no vas liquidant, doncs la pila va creixent.
2: Doncs aquí teníem la previsió dels signes del zodíac per aquest proper mes de setembre. Àurea Calvo ens acompanyarà cada mes, a principi de mes, la primera setmana per fer la previsió del mes. Àurea Calvo, gràcies per estar amb nosaltres aquí el Demà és dilluns i què, a Ràdio 4.
3: A vosaltres sempre.
2: I fins aquí l'horòscop a setembre. Si la previsió us ha agradat, és cosa dels astres. I si no, segurament és culpa de Mercuri, que per alguna cosa sempre ha acabat pagant els plats trencats. Fins aquí també la primera hora del Demà és dilluns i què a Ràdio 4. Anem camí de la informació de les 9. I després, més coses. Aquí et deixem amb música de Carly J. Repsen.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda política de la setmana entrant. El govern ha habilitat un nou centre per acollir uns 900 migrants. Assenyala que ja hi ha 4.500 en espais d'acollida temporal i espera arribar a les 6.000 places els propers dies. De la seva banda, el govern de la ciutat autònoma exigeix el desmantellament de l'assentament a la platja Benítez, prop de la desaladora, per qüestions de salubritat. Incident a la platja del Trampolí. S'ha produït un apunyalament, volíem dir, hi ha hagut diverses detencions. En clau catalana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà dilluns una conferència a les Drassanes, a Barcelona, quan tot just es troba a l'equador del seu mandat. Pretén dibuixar el full de ruta per Catalunya que necessita per als pròxims anys, marcats per temes clau com l'habitatge i també la transició climàtica. També presidirà dimecres la celebració oficial de la Diada fora de Catalunya. Enguany es trasllada a Extremadura amb la intenció de retre homenatge i reconèixer la contribució dels milers d'immigrants extremenys a la societat catalana. I en clau de successos, un home ha resultat ferit per arma blanca a Nou Barris, a Barcelona, aquest dissabte. L'home va ser traslladat a l'hospital pels serveis d'emergències. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. Aquest és el tercer incident amb ferits per arma blanca registrat dissabte a la ciutat de Barcelona. I de l'exterior, els expliquem que a Suècia el bloc d'esquerres, l'actual oposició, guanya les eleccions amb un 51% dels vots, segons els sondejos a peu d'urna, agafant distància respecte a la dreta moderada de l'actual primer ministre, Ulf Kristersson, que oferia ministeris al partit d'ultradreta a canvi del seu recolzament. Per cert, el grup neonazi també ha baixat 3 punts. Escòcia, Gal·les i Irlanda

0: del trànsit per saber com se circula a aquesta hora. Roger Serra, bon vespre.
1: Hola, bona nit. Tot i que sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, encara parlem d'alguns problemes, sobretot, i com durant tota la tarda, al tram sud de l'autopista AP7. Encara hi ha trams d'aturades intermitents de 4 a 5 quilòmetres entre l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, més endavant, arribant a Santa Margarida i els Monjos, i encara més endavant, uns 8 quilòmetres també de lentitud i de retencions entre Olèrdola i Subirats. Per tant, l'AP7 Sud encara amb força trànsit, sempre, evidentment, en sentit Barcelona. També continua carregada l'autovia A2, el tram en obres, a Jorba, encara provoca retencions d'uns 4 a 5 quilòmetres en sentit Barcelona. I més endavant, l'autovia també va carregada entre Collbató i Esparreguera. Autopista del Maresme. És una altra via que no fa net. Encara lentitud, aturades, aquesta C32 entre Sant Vicenç de Montalt i Mataró, més endavant entre Cabrera de Mar i Cabrils. Per tant, l'autopista del Maresme és una altra via amb força volum de trànsit. I passa el mateix amb l'est del Llobregat, amb la C16, s'escurcen les aturades, però encara hi ha molta lentitud, retencions entre Guardiola de Berguedà i Cercs, i ja a la C55 també, encara parlem de trams d'aturades entre Manresa i Castellgalí. A prop de Barcelona ens quedem bàsicament amb l'autopista del Garraf, la C32, amb aturades de 2-3 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: En ciclisme, Enric Mas es proclama guanyador de la 81a Vuelta d'Espanya. Puja al podi acompanyat de l'eslové Primo Roglic i de l'austríac Félix Gall. Escoltem el mallorquí a Teledeporte.
2: Simplemente nervios. Ha sido un día con un mix de emociones, de verdad, todas positivas. Así que a seguir con lo que estamos haciendo. Los deportistas somos así, ahora ya estamos pensando en los próximos objetivos y bueno, casi no tenemos tiempo de disfrutar las victorias.
0: Abans de marxar, coneguem la previsió del temps per demà. Noelia García, Emet.
3: Demà dilluns a Catalunya començarem la setmana amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures amb màximes de 35 graus a Girona i a Lleida, 32 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Bufarà vent fluix de direcció variable, augmentant a moderat durant la tarda a Lleida. Les temperatures nocturnes també pujaran, mínimes de 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona i 16 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'Emet.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bona setmana.
4: Ràdio 4.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
1: Que sí, que demà és dilluns, no ho podem canviar, però nosaltres som més optimistes i volem donar bon rotllo perquè comencis la nova setmana amb optimisme. I després de 3 dies de festa, això és insuperable. Comencem nova hora aquí a Ràdio 4, el demà és dilluns, i què? I ara mateix obrim una finestra al passat per repassar algunes de les efemèrides de la setmana que comença, i precisament ho farem viatjant de la Lluna a la illa de Palma, passant per la literatura, l'òpera, el blues, el periodisme i la guitarra elèctrica. Demà dilluns, dia 14 de setembre, farà, per exemple, 67 anys que la sonda soviètica Luna 2 va arribar a la Lluna. No hi va aterrar suaument, sinó que s'hi va estavellar d'una manera controlada. Tot i això, aquella missió va fer història, perquè Luna 2 es va convertir en el primer objecte fabricat per l'ésser humà que arribava a un altre cos celeste. I de la Lluna a la música, perquè el 14 de setembre també recordarem el naixement d'Amy Winehouse. La cantant britànica va néixer a Londres l'any 1983, amb una veu profunda, un estil que combinava soul, jazz i rhythm and blues, i una imatge inconfusible. Es va convertir en una de les artistes més importants de la seva generació. Va publicar només 2 discos d'estudi, però cançons com Rehab, que escoltem de fons, Valerie o Back to Black, la van fer mundialment famosa. Va morir l'any 2011, als 27 anys. Demà dilluns hagués fet 43 anys.

I ara posem una miqueta de misteri perquè el dimarts 15 de setembre farà 136 anys, imagina't, del naixement d'Agatha Christie. L'escriptora britànica va crear dos dels detectius més populars de la literatura, el meticulós Hèrcules Poirot i l'observadora Miss Marple. Coneguda com a la reina del crim, Christie va escriure desenes de novel·les policíaques, entre les quals destaquem Assassinat de l'Orient Express, Mort al Nil i moltes més. Les seves obres han estat traduïdes a més de 100 idiomes i adaptades repetidament al cinema, al teatre i a la televisió. I ara passem al dimecres, dia 16, que ens porta dues grans figures de la música i una fita important en la protecció del planeta. Quina meravella de veu. I és que Maria Callas, precisament, demà farà 49 anys, el proper dimecres farà 49 anys de la mort de Maria Callas. La gran diva de l'òpera va morir a París el 16 de setembre de 1977, quan tenia 53 anys. Coneguda com la Divina, va ser una de les sopranos més influents del segle XX. La seva força als escenaris van transformar la manera de representar personatges com Tosca, Norma o Violeta.

Com sona aquesta cançó, anomenada Riding with the King? És un gran tema de dos guitarristes com Eric Clapton i B.B. King. Ens quedem amb el segon d'ells, perquè el 16 de setembre també commemorarem el naixement de B.B. King l'any 1925. Amb la seva guitarra es va convertir en un dels grans mestres del blues i en una influència fonamental per a diverses generacions de guitarristes. El seu estil no necessitava una gran quantitat de notes. Amb una sola frase de guitarra era capaç de transmetre dolor, elegància i emoció. Aquest dimecres hauria fet 101 anys. Podríem tots arribar a aquesta edat, però crec que no ja veurem si arribem. I també el 16 de setembre de 1987 va ser una data important perquè es va signar el protocol de Montreal, l'acord internacional creat per reduir i eliminar les substàncies que destrueixen la capa d'ozó. És considerat un dels grans exemples de cooperació ambiental mundial. Per aquest motiu, cada 16 de setembre, com aquesta propera setmana, es celebra el Dia Internacional per la Preservació de la Capa d'Ozó. I bé, és una cosa importantíssima, perquè ens hem de cuidar i hem de cuidar moltíssim el nostre planeta. I del dimecres passem al divendres.

0: Perquè el divendres 18 de setembre farà 56 anys de la mort de Jimi Hendrix. El guitarrista nord-americà va morir a Londres el 18 de setembre de 1970, quan només tenia 27 anys. Tot i que la seva carrera internacional va durar pocs anys, Hendrix va revolucionar la manera de tocar la guitarra elèctrica. Va experimentar amb la distorsió, l'acoplament i els efectes de so fins a convertir la guitarra en un instrument gairebé completament nou. I el mateix divendres també celebrarem un aniversari rodó en el món de la premsa. El 18 de setembre de 1851, atenció, es va publicar el primer número de The New York Times, amb un nom molt poc comercial, que es deia The New York Daily Times. El diari havia estat fundat per Henry Harvis Raymond i George Jones amb la voluntat d'oferir una informació rigorosa i allunyada del soroll informatiu que dominava una part de la premsa de Nova York. Atenció, perquè la primera edició d'aquest diari tenia 4 pàgines i costava només un centau. Aquest divendres se'n compliran 175 anys. I ara mateix seguim avançant. Perquè acabem l'efemèrides de la setmana a les Canàries, perquè el dissabte 19 de setembre es compliran 5 anys de l'inici de l'erupció volcànica de Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Després de diversos dies de moviments sísmics, el volcà va entrar en erupció el 19 de setembre de 2021 a la zona de Cabeza de Vaca, al municipi del Paso. La lava va avançar durant setmanes, va arribar fins al mar i va obligar a evacuar milers de persones. L'erupció va durar 85 dies, gairebé 3 mesos, i es va convertir en la més llarga registrada a La Palma des de que s'entenen dades històriques. La lava va cobrir més de 1.000 hectàrees i va destruir milers d'edificacions, carreteres i zones de cultius. Ja ho veieu, de la lluna a la illa de Palma, passant per la literatura, l'òpera, el blues, la premsa i la guitarra elèctrica. Aquestes seran algunes de les efemèrides d'aquesta setmana que tot just demà comencem.
1: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutet.
0: Doncs aquí seguim a Ràdio 4, en el Demà és dilluns i què? I avui tenim també amb nosaltres a la Iris Torres, que és la nostra nutricionista, dietista i el que faci falta acabar tenista, que sempre ens ajuda a tenir bons hàbits saludables. Iris, què tal, com estàs?
2: Hola, Joan, bona nit. Què tal? Molt bé.
0: Doncs mira, avui volíem parlar d'una cosa que ens passa sempre generalment. Ja havíem parlat algun dia, algunes vegades, entre nosaltres, dels temes de que hem arribat l'estiu, volíem fer una operació biquini, que sempre la fem d'una forma que no hauríem de fer, que és 10 dies abans. Sí. I llavors marxem de vacances, fem el que ens dona la gana, mengem de tot, tornem, que ja no es cap el pantaló que portàvem abans, i ara hem de començar a agafar una mica de disciplina, en teoria, no? Uns hàbits saludables per poder reconduir aquest augment de pes, i no només això, sinó tenir una vida saludable. Anem a parlar d'això. Jo he tornat de vacances. He menjat com un boig. Estem ja al setembre, és una època boníssima, comencem la rutina. I com hem de començar aquesta rutina també a l'hora de menjar?
2: Sí, doncs, bueno, és una molt bona pregunta, perquè sempre el que ens passa quan fem un petit parón en el nostre dia a dia ens costa molt retornar. Llavors, sobretot, s'ha de fer com de manera molt progressiva i anar a poc a poc tornant als hàbits, perquè al final és com aquest dit, no? El que mucha barca poco aprieta. Llavors, si jo vull tornar de vacances i passar de 0 a 100, al final el que faré és agobiar-me, estar enfadat, estar irritable, no? Passo també d'estar de vacances a treballar, que també és un fet que pues, no ens agrada molt. Per tant, els hàbits també és una cosa que a vegades ens costa. Llavors s'ha d'anar fent de manera molt progressiva, a poc a poc. Anar veient una mica doncs, quins són aquells hàbits, sobretot no, d'alimentació, que menys ens costen, pues, començar a menjar més frita o pues, començar a posar més verdura a lo millor per les nits, anar deixant una mica els dolços més de costat perquè doncs, ja no fem tants àpats més socials, que és on solen estar-hi, però de manera progressiva i anar identificant quins són els més fàcils primer. I a partir d'aquí, quan una vegada els tenim com identificats, doncs anar començant. No s'ha de fer tot de cop, sinó doncs, bueno, si començo per introduir primer més verdura, quan ja ho tingui també establert, que sempre es diu que es necessiten com uns 20-21 dies, el famós 21 dies, perquè un avi ens quedi no, com algú ja que fem sense pensar-ho. Per tant, doncs, quan ja tinguem un hàbit establert, doncs a introduir un altre.
0: Vale, jo amb això estic d'acord, però saps què passa? Que moltes vegades el que volem fer, per encara fa més o menys bon temps, mm-hmm. no volem que l'estiu marxi del tot, el que volem és allargar una mica aquests hàbits que tenim una mica complicats i difícils, mm-hmm. per dir, home, és que en dos dies em posarà ja de nit més aviat, em canviarà l'hora, vull deixar de sortir, clar, és com molt difícil agafar aquesta rutina que ens dius, no?
2: Sí.
0: Puc anar combinant alguna sortideta o alguna cosa així social a poc a poc i combinar-m'ho perquè no sigui tan pesat?
2: Sí, clar que sí, i també és la idea de fer-ho tot l'any, o sigui, aquí també el que hem d'evitar, que és el que porta també una mica després el rebot o aquesta culpabilitat a vegades, o que ens sentim malament de que no ho estem fent bé, és el passar de fer tot, a fer aquesta restricció molt gran a després, no?, tindre aquest descontrol a l'estiu en aquest cas, i llavors al tornar volem tornar a tindre una restricció i és el que no podem controlar i ens preocupa, ens dona més estrès. Per tant, el que hem de fer és sempre tindre excepcions durant tot l'any. Llavors, al final és bueno, doncs tindre els meus hàbits, no, el que em deia, l'exemple de doncs, bueno, per mi és fàcil fer menjar més frita, però bueno, el cap de setmana puc menjar menys i perquè estic en un restaurant i un restaurant doncs, no, normalment de postre poca frita ens donen, llavors doncs, bueno, em dono el petit plaer de menjar un postre dolç que a mi m'agrada, però que després durant el meu dia a dia no, la major part dels meus dies doncs, estigui aquella fruita present, però jo tinc aquell plaer, per tant tinc un equilibri entre aquell plaer i uns hàbits que tinc que no que siguin saludables, que al final l'hàbit lo important no és fer-ho durant un temps, sinó és que estiguin establerts durant la nostra vida, perquè és el que fa que hi hagi doncs, prevenció de malalties, no que estiguin més saludables, que ens trobem millor, que tinguem més energia. Per tant, anar combinant, buscar què és el que més ens agrada i anar combinant aquests plaers amb els hàbits que també ens agraden més.
0: Una de les coses que també pot passar és que hi hagi retenció de líquids, uh-huh. no? Això sí que ho podem eliminar d'alguna forma, d'alguna manera, aquesta retenció de líquids?
2: Sí, la retenció de líquids, sobretot, bueno, passa molt a l'estiu pel calor, llavors aquí també el que hem de fer és beure moltíssima aigua, que moltes vegades es pensa que és el contrari, perquè tinc retenció de líquids i no, llavors beure molta, molta aigua, evitar també, doncs, bueno, tot el tema d'aliments que tinguin molta sal o intentar cuinar amb molta sal, begudes també que doncs, tinguin molt de gas, que al final no hidraten tant com l'aigua, vale? Però l'important seria hidratar-se molt, fer esport i intentar disminuir sobretot aquests aliments ultraprocessats que tenen una gran quantitat de sal, perquè la sal de taula, que és no, la sal més natural que no estigui dins dels mateixos aliments, doncs sí que s'ha de posar en una quantitat adequada perquè també la necessitem.
0: Abans deies, clar, tornem a treballar, tornem a la feina, uh-huh. i una de les coses que passen és que torna a venir l'ansietat, l'estrès,
2: sí.
0: i moltes vegades aquesta ansietat, aquest estrès et dona per menjar.
2: Correcte.
0: Què podem fer aquí?
2: Sí, això és molt típic i és una de les preguntes més repetides que em fan, i és que al final també és una manera com de gestionar aquesta emoció. Llavors el que primer hem de tindre conscient és que estic gestionant aquesta emoció, que és l'ansietat en aquest cas, a partir d'un aliment. Per què? Perquè l'aliment em dona plaer i fa que el meu cos senti plaer i es descansi i no senti aquest estrès, aquesta ansietat. Llavors el que hem de fer és el mateix, no fer restricció. Si jo estic tota la setmana treballant, que és una cosa que no m'agrada, estic tota la setmana fent una dieta super super estricta, al final l'ansietat del treball, l'estrès i l'ansietat en menjar augmenta i és quan perdo aquest control, tinc aquest no, descontrol molt rutinari i al final arribo a casa a les 7 de la tarda molt cansat i opto per demanar una pizza, no? Que és una situació molt típica. Però si jo durant el dia ja tinc una alimentació, m'estic nutrint bé, no em restringeixo en quantitat ni en qualsevol tipus d'aliment, al final quan jo arribi a casa, com que no arribi amb molta ansietat de menjar, doncs tinc més forces per fer una activitat que potser m'agradi, doncs anar al gimnàs, no sé, escoltar música, estudiar, no?, o llegir un llibre, però si jo ja vinc cansat, no he menjat lo suficient, no aniràs al gimnàs, no et posaràs a escoltar, et tiraràs al sofà i és molt fàcil doncs, agafar una bossa de qualsevol cosa, no?, de patates o que sigui, o demanar perquè estic supercansat. Llavors, l'important no és només fixar-se en el que feia en aquell moment, sinó també obrir una mica els ulls i obrir l'espectre i veure què he fet durant aquell dia i els dies anteriors.
0: Escolta, tornem a la feina, i quan tornem a la feina poden passar tres coses. Jo parlaré de tres coses típiques que passen quan tornes a la feina. Una d'elles, que comences a menjar de menú fora de casa.
2: Sí.
0: Llavors, clar, com el menú és fora de casa, doncs clar, quan et posen aquelles coses al menú, et costa molt agafar l'opció d'amanida uh-huh. i peix a la planxa. O sigui, això costa moltíssim, acabes agafant altres coses del menú. Opció 2, vas amb el tàper. Clar, els tàpers moltes vegades poden ser o no saludables, perquè
2: sí.
0: clar, és la dinar que prepares tu, a vegades t'agobia sempre menjar el mateix. I l'altre tema que també passa és que, clar, entre feina i feina t'emportes alguna cosa per picar.
2: Correcte.
0: Anem a parlar d'això. Per exemple, si m'emporto la feina, alguna cosa per picar per aquesta ansietat, què m'hauria d'emportar?
2: Doncs, bueno, sobretot el que més ens sàcia són les proteïnes, vale? Per tant, proteïnes i greixos saludables. Per tant, doncs, tot el que siguin uns fruits secs, sobretot intentem buscar aquells que no portin molta sal o ja estiguin fregits, però uns fruits secs, des d'unes unes tostades d'aquestes d'arròs, de maïs, també, alguna fruita, algun palet o algun pico així que també sigui saludable i porti alguna llavor que ja també, no? Doncs té aquest hidrat que també ens sàcia. No sé, si tenim més opció, doncs un iogurt líquid, si tenim opció d'una nevera, no, algun aguacate que puguem, inclús l'hummus, per exemple, jo recomano molt l'hummus perquè és algo que si al treball tinc l'opció de tindre una petita nevera, doncs amb uns picos o una pastanaga que ara està molt de moda, no? I un hummus, doncs em pot saciar suficient en poca quantitat. Llavors serien com opcions saludables. I després beguts, doncs, si em puc fer un batut o si em puc, això, el kèfir, que també està molt de moda, un iogurt, coses així que ho puc anar fent mentre treballo i em sàcia, perquè té molta proteïna i llavors al final és el que també sàcia i manté la sacietat durant el temps.
0: Arribo a casa de treballar i m'he de fer el tàper per al dia següent.
2: Sí.
0: Clar, com hem d'organitzar-nos realment fent, per exemple, una dieta setmanal per fer-nos els tàpers saludables? Perquè, clar, si arribo en el darrer moment, enganxo les primeres coses que trobo per la nevera i, clar, no acabaré fent dieta, no acabaré fent cas, no faré hàbits saludables. És bo segur i fer-te una planificació setmanal del que hauries de menjar cada dia?
2: Sí, depèn com ho enfoquem, perquè al final és que estic fent una dieta o m'estic fent una planificació per jo ser més organitzat i tindre més temps, no?, en altres coses que vull fer. Si ho faig d'aquesta segona opció, d'aquesta segona manera, el que jo recomano és, bueno, jo em sento, també em servirà per fer una llista de la compra, que això també implica que no compri més i, per tant, també m'estalvio diners, i llavors em faig, doncs, bueno, un petit com menú. Vale, llavors, jo sempre recomano de dir, bueno, pues, hem de tindre molt en compte quins hidrats m'agraden, quines proteïnes m'agraden, no? I els greixos saludables i les verdures. Llavors, jo el diumenge puc fer, no?, cuinar aquests quatre aliments, aquests quatre grups, i durant la setmana anar ajuntant-los. Si jo tinc arròs bullit, si jo he fet pollastre, no sé, al forn, si jo he fet, no?, peix també al forn, si he fet unes verdures, unes en faina, alguna cosa així, al final jo quan arribo a casa l'únic que tinc que fer per fer-me el tàper és dir avui que demà que em vindrà o em ve de gust més. Pues bueno, em ve de gust l'arròs, agafo el pollastre i una miqueta de verdura per sobre. Llavors és tan fàcil de muntar-se el tàper amb ja opcions que tinc a la nevera disponibles. Ja no és tant com fer una dieta, no? De, pues, avui és dimecres per la nit i em faré el peix amb l'arròs, sinó que del que tinc, com si fos un supermercat a la meva nevera, doncs agafo l'opció que més m'agrada.
0: Estem en una empresa, et donen l'opció de pagar-te el tiquet restaurant per menjar,
2: sí,
0: o per exemple pots baixar el menjador de l'empresa, però hi ha aquests plats, allò que t'agrada, no?, que veus i dius, uf, què fem aquí? Perquè la tentació és molt complicada, eh? T'ho dic jo que porto uns dies, sí, que ja l'explicaria.
2: Sí. Sí, aquí sobretot quan anem a restaurants o en aquest cas quan hi ha un bufet a la nostra empresa, l'important és, doncs, bueno, sobretot valorar quines opcions tenim, perquè si anem a un bufet o un restaurant tenim dos o tres opcions de primer i dos o tres opcions de segon, doncs valorar què és el que hi ha, què em ve de gust i quina quantitat de gana tinc. Perquè jo potser que un dia, per lo que sigui, tinc gana per fer un primer i un segon, però un altre dia amb un segon en tinc, no, més complet. Això primer, valorar què és el que vull, pas. Intentar fer aquella opció més des de la gana, no tant amb aquesta gana de, no visual, aquesta gana de més ho veig i ho vull agafar tot, però després realment en un moment jo no em venia ni de gust. Per tant, el primer és això. I després, doncs, intentar agafar aquella combinació d'aliments que sigui el més normal que estem nosaltres acostumats a casa. Si jo normalment estic acostumat a menjar més verdura, doncs, si a la feina agafo més hidrats, doncs possiblement m'infli més, tingui més retenció de líquids, després em vingui més la son a l'hora de la siesta, per tant no rendeixo tant, no, a la feina, però això per què? No perquè no et vagi malament, sinó perquè potser no estic acostumat. Llavors intentar sempre, quan estiguem fora, intentar menjar el que a nosaltres tenim identificat que ens va bé i més semblant a casa.
0: Som nosaltres els grans, els adults, però sí, també els petits tornen a l'escola i bé, si es queden al menjador és fantàstic perquè l'escola ja fa el menú i els hi posa el plat saludable, però també hem de reconduir la dieta dels més petits de la casa després de les vacances, perquè ha sigut el moment d'anar por ahí, també menjar coses extres, també a casa va, avui hi ha de pizza, dia de no sé què. Com hem de reconduir els més petits perquè acabin també tenint una dieta de nou saludable i baixant de banda els aliments que no els hi van tan bé?
2: Sí, el més important és com els hi comuniquem, perquè és molt important als nens com se'ls hi comunica, no? Si al final arribem al dia 1 que comença l'escola i li diem el gelat a partir d'ara està prohibit, no, això no, o les galletes no, perquè hem començat l'escola. Al final ells el que identificant és com un aliment prohibit, un aliment que no s'ha de menjar, i al final també fa que tinguin més gana de menjar-lo, per tant serà com una baralla, no?, tot el rato. Però el que hem de fer és com de manera progressiva, igual que amb els adults, anar introduint i canviant els hàbits. Vale, ara què passa a l'estiu? Mengem molt de gelat, però el gelat no és una cosa temporal, és temporal, no és una cosa que menjo tot l'any. Doncs bueno, de manera progressiva, quan tornem a nostra casa, en canvi de menjar un gelat al dia, doncs començo a menjar 2 o 3 de setmana. I de manera progressiva fins que el nostre cervell també se'n vagi oblidant i vagin entrant nous aliments, perquè també ve una nova temporada, que és l'hivern, i venen altres aliments nous que també ens agraden. Llavors anar fent aquesta progressió perquè puguin anar a menjar variat i canviant els hàbits durant les èpoques de l'any. I anar introduint, no? Llavors, bueno, també fer seguir molt el que fan també a l'escola, no? Això que et donen els menús, i bueno, si al migdia hem fet arròs, doncs va per la nit fent patata, i explicar-li també a ell, que preguntar també als nens que els hi venen de gust, que et ve de gust pollastre o peix, no sabem què diran sempre pollastre, però intentem que coneixin que el peix existeix i que s'ha de menjar.
0: O et poden dir pizza.
2: O et poden dir pizza, però bueno, la pizza doncs serà en un altre dia, potser que ens vingui més de gust als 4, perquè potser ara doncs, no està disponible, no és el dia, que també això s'ha d'explicar. El que dic, com li comunico, és molt fàcil arribar i dir-li no hi ha pizza, a dir doncs mira, avui és dimecres, el papa i la mama acabem d'arribar a treballar, no tenim els aliments per fer la pizza, doncs bueno, ja ho farem el cap de setmana i fem una cuina en família i fem la pizza. Molt diferent de comunicar-ho.
0: Doncs avui, aquí a Ràdio 4, des del demà és dilluns i què, hem parlat amb la Iris Torres de com recuperar els hàbits saludables, la nostra nutricionista i dietista. Iris, gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.
2: Moltes gràcies.
0: Aquí seguim a Ràdio 4.
1: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.

0: Doncs aquí seguim a Ràdio 4, en el demà és dilluns i què? I anem camí de demà, que és dilluns, però a nosaltres ens importa molt poc que demà sigui dilluns, perquè estem posant un punt d'alegria i optimisme a aquesta hora aquí a Ràdio 4, i ho fem avui amb el Samu, que ens visita per presentar el seu nou EP, que es diu Eclipsi Sensorial, amb el qual ja hem pogut escoltar algunes cançons, com per exemple aquesta que estem escoltant de fons, i que segurament molts de vosaltres també coneixeu. Però abans jo el vull saludar. Samu, què tal, com estàs? Bona tarda.
1: Encantadíssim d'estar amb tu, Joan.
0: Escolta, a mi el que em fa una mica de vergonya és que gent tan jove faci tantes coses.
1: Per què?
0: Perquè els grans es deixeu com que no m'ha aprofitat bé la vida.
1: No, home, no. No, jo sí que m'agrada anar per feina, la
0: no.
1: veritat. No m'agrada gens sentir que no estic aprofitant el temps. Sempre, sempre he de fer alguna cosa, sempre estic fent alguna cosa.
0: Doncs mira, una de les coses que també he llegit de tu és que ets molt, molt perfeccionista.
1: Sí, moltíssim. Sí. I això té un punt bo i un dolent. Sí que és veritat que ser perfeccionista m'ha ajudat moltíssim a millorar moltes parts de mi. Sí que és veritat que hi ha vegades que una cançó que podria estar feta en dues setmanes, potser jo acabo trigant un mes a fer-la. Però mentre el producte final sigui el que més orgull em provoqui, prioritzo aquesta satisfacció al temps que dediqui.
0: Escolta, saps què passa? Que clar, estàs dient això, que és molt fàcil això de dir, no? Fins que el producte final estigui com jo crec que va estar, però clar, una persona perfeccionista mai pensa que això està com ha d'estar.
1: I sí, això he après a que no em passi tant, si et dic la veritat. Ara crec que estic prioritzant que quan una cosa sona bé i crec que ja està ben feta, no donar-li una altra volta, perquè sempre podria donar-li una altra volta, però al final crec que també forma part d'aquesta evolució de quan sents que una cosa està, deixar-ho ja acabat i amb el pas dels anys poder veure que sí, potser hagués fet altres canvis, però al final això és el que m'haurà portat fins aquí.
0: Home, jo crec que també el que passa quan un està fent música i té l'edat que tens tu, que tens 18 anys, que això ho hem de dir, com passa qualsevol cosa a la vida, tothom en una etapa de la seva vida fa les coses d'una manera i des de la distància pensa que possiblement les havia fet d'una altra, però clar, al final cada etapa de la vida té la seva etapa i les seves coses.
1: Completament.
0: Per tant, tu has de viure el que has de viure en cada moment i en aquell moment sents una cosa, doncs la fas com vols. Però clar, tu, per exemple, quan fas una cançó que l'acabes, automàticament la poses perquè la resta l'escoltin i mires la cara i analitzes com reaccionen a veure si et dona seguretat o no?
1: La veritat és que primer l'he d'escoltar unes quantes vegades. Sí que normalment trigo un parell de dies almenys a escoltar-la jo i veure que realment m'agrada, i també és important d'un dia cap a un altre, perquè moltes vegades tu escoltes una cosa que, per exemple, has acabat aquell dia i et despertes el dia següent i l'escoltes i ja no és el mateix que en aquell moment. Llavors he après també a deixar passar un parell de dies quan està acabat, perquè realment és quan han passat aquest parell de dies que si em torna a agradar tal qual m'agradava, dic, ara sí que això està. I llavors és en aquell moment en el que l'ensenyo.
0: Escolta, tens 18 anys, com veiem, però clar, per arribar a la teva edat amb aquestes cançons que fas, ha d'haver un principi. Quan comença per tu aquesta inquietud per la música?
1: Doncs això me n'he adonat últimament que comença abans del que pensava, perquè fins fa un parell de mesos jo pensava que havia començat a interessar-me tot això de la música amb 10, 9 anys, però realment si miro cap enrere, a veure, fer cançons complertes no, però sí que des de petit ja me'n recordo d'estar escrivint en paper alguns versos, algunes coses, o sigui que realment des de força petit vaig començar a fer no música com a tal, però sí que escriure, diguéssim, poesia, que després començava a musicar des de, et diria, jo crec que és, em va venir un record l'altre dia que me'n recordo que feia tercer de primària, i a tercer de primària me'n recordo que vaig escriure un parell com de poemes que després en el meu cap cantava, però allò el dia següent ja ni me'n recordava, però per aquella edat ja vaig començar a fer coses, 7 anys, potser, sí.
0: Clar, no, doncs, clar, si comences tan aviat, no doncs passa el que passa, no? Que al final fas un disc amb 18. Bé, aquest EP, que a més és l'univers synth-rock, ho dic bé?
1: Sí, ho dius perfecte.
0: Què vol dir? Perquè, clar, tu tens influències de grups que a mi em molen bastant. The Weeknd, Michael Jackson... Me n'alegro que també estiguis fent música en català amb un altre estil, saps? Sí, que això està molt bé, perquè últimament també... És veritat que hi ha molta diversitat de música en català, que això...
1: Però a la vegada... Això és un arma de doble fil, sí, ja et diria.
0: T'ho compro.
1: Perquè jo el que considero bastant és que sí, s'ha obert força, i realment hi ha molts gèneres, però el gènere mainstream i segueix sent una mica el mateix, i al final el que s'escolta a la majoria de mitjans grossos i de televisions i tal, sempre sol tirar per un estil concret i ara mateix crec que és la música urbana catalana la que està dominant força.
0: Sí, hi ha molta música urbana, t'ho compro això, I és que està passant no amb el català, sinó amb qualsevol cosa.
1: Sí.
0: És a dir, que tu et mereixes i li vols posar alguna cosa que no sigui urbà i et compliques molt la vida perquè no en trobes. És a dir, perquè el pop actual és música urbana.
1: Sí,
0: amb tots els gèneres. Llavors, inclús, vols trobar pop que soni el pop d'abans, o sigui, i et costa moltíssim. O sigui, que dius, és que jo no vull escoltar reggaeton, amb tots els respectes, sí. Vull escoltar una cosa diferent.
1: A mi em passa.
0: I no la trobo. Anem a escoltar alguna cosa diferent. Quina cançó em ve de gust escoltar les teves?
1: Doncs crec... Mira, t'he dit abans Eclipsi Sensorial, però crec que Correfoc.
0: Correfoc? Doncs hem escoltat la música de Samu amb aquest Correfoc.

0: Estem amb Correfoc i amb el Samu. Escolta una cosa, si a tu t'agradava la influència de la música dels 80 i els 90, per imprimir-la a les teves cançons, com averigües i investigues això? Perquè tu, clar, d'aquesta generació és que ni existies, o sigui, no eres ni projecte. O sigui, això com va?
1: Sí.
0: Què fas?
1: Me'n recordo que, sobretot, fa un parell d'anys em va donar... Això crec que encara no ho he dit.
0: Em dones una primícia en aquest primer programa.
1: Sí, el primer.
0: Ara mateix.
1: El primer que vaig escoltar dels 80 va ser Eurodance, Eiffel 65...
0: Això és més 90, eh?
1: Sí, això és cap als 90.
0: És de la nostra època, quan érem joves.
1: Tecnotrònic.
0: Això sí que és 80, als finals.
1: I em vaig aficionar bastant per aquest gènere i tinc algunes cançons d'aquest gènere que sortiran en un futur no proper, però d'aquí un temps, segur. I a partir d'aquí vaig començar a tirar cap a altres gèneres i també va ser el moment on vaig descobrir bastant el synthwave i el synthpop dels 80 i 90 i és que em vaig quedar aquí sincerament, perquè és que hi ha alguna cosa d'aquests gèneres i d'aquesta sonoritat que em falta a la música actual.
0: Home, a mi també em falta. Els que som d'aquesta generació, que la vam viure, clar, quan escoltem música d'avui en dia ho trobem a faltar moltíssim, perquè tot és a ton company i altres coses,
1: saps? Sí.
0: O sigui, clar, llavors trobar una mica de so diferent també ens fa gràcia. O sigui, ens fa il·lusió i tot, saps? Però sí que és veritat, jo sóc molt de l'Eurodance, també.
1: Sí o què?
0: Sí, jo sóc molt d'aquesta època, perquè, clar, en aquella època era jove, em va enganxar en la meva adolescència, era la música que punxàvem a la ràdio, que a més també feien moltes festes i festivals amb aquests artistes que ara pots veure al Love the 90s i tota aquesta gent, que ara semblen que estan omplint recintes amb 30.000 persones, però clar, és que en el seu moment eren les cançons que estaven dins dels megamixos de l'època, no? que recollien moltes cançons de moda i hi havia moltíssims grups. Però clar, avui en dia escoltes algunes cançons d'aquestes i algunes han envellit molt bé, però altres no han envellit tan bé.
1: Això també passa.
0: Saps? I clar, aconseguir aquest so avui en dia i que no sembli antic també és una cosa importantíssima, eh?
1: Sí, és que això també és una cosa que s'ha d'anar una mica en compte, perquè potser el voler tira massa cap enrere, llavors deixes com de connectar amb molta audiència d'ara. És una cosa molt de trobar el balanç entre una cosa i altra, sí.
0: Bé, també parlem d'altres referents. The Weeknd, que és més actual. Michael Jackson, clar, és el rei del pop. Són dues referències claríssimes. Què t'ha empapat a tu que vas conté d'ells?
1: De Michael...
0: Perquè el The Weeknd, quan va començar, clar, era un artista de minories,
1: sí,
0: eh? Ara ha guanyat una pasta en 4 anys amb una gira que ha fet,
1: sí,
0: que tant de bo el guanyis tu, en recorda't dels que vam estar recolzant al principi, eh?
1: De veritat que sí, manifestem per això. Que, de fet, vaig anar al concert d'aquí a Barcelona fa una setmana o així, una experiència increïble. I de The Weeknd, al principi és que ell no feia per res el tipus de sonoritat que fa ara. Ell feia moltíssimes coses més estil trap, R&B, i sí que m'ha influenciat molt la seva última trilogia, sobretot el seu segon àlbum d'aquesta, que és Down FM, perquè l'ús de sintetitzadors que fa és és completament abismal. Utilitza moltíssimes referències dels 80 i dels 90, i va ser escoltar aquell àlbum fa un parell d'anys, i voler saber molt més com sonava allò, i de Michael Jackson definitivament és que és la seva figura, sempre dic, en general, tot el que ha portat cap a l'indústria musical. I ell va ser l'impulsor dels videoclips, que fins que ell no va fer Thriller o altres minipel·lícules, no es tenia el concepte de videoclip, i ell va ser l'impulsor d'això i moltíssimes altres coses que sense ell jo no em puc imaginar la indústria musical i el món de la música sense ell, perquè és que seria completament diferent.
0: Estem parlant d'un EP que el podem ja trobar, però entenc que com a persona que t'agrada la música, la creativitat no deu parar, deus estar fent més coses, no?
1: Sí, estic fent, i això, estic treballant en l'àlbum, que és una cosa que pensava que tindria uns temps i estan seguint uns altres, perquè vull que l'àlbum gran sigui realment alguna cosa de la qual estigui profundament orgullós. D'aquest miniàlbum també estic orgullós, però vull donar molt més per l'àlbum i sí que puc anar molt més enllà. Llavors, és una cosa que vaig començar a principis d'aquest any a treballar en l'àlbum gran i deia, segurament el publiqui l'any que ve, sincerament, ara mateix, crec que l'any que ve no es publicarà perquè sento que encara el vull treballar molt i sento que això és més 2028, però... I això també et dona una altra exclusiva, que això tampoc ho he dit ara.
0: Dona'm.
1: I estic treballant en el meu segon mini-àlbum, que, de fet, treballar com a tal i començar a desenvolupar-lo, la idea ja la tenia des de fa unes quantes setmanes, tampoc fa tant, però des d'aquesta setmana és que m'he posat a treballar en aquest mini-àlbum i crec que sortirà primer trimestre de l'any que ve, sí.
0: No pares, eh? Anem a escoltar alguna cançó més?
1: Doncs...
0: Vinga, va, quina ve de gust?
1: Doncs Eclipsi Sensorial, va.
0: Doncs vinga, anem a posar Eclipsi Sensorial, amb el Samu.

0: 4, el demà és dilluns i què, amb el Samu parlant del seu primer EP, Eclipsi Sensorial, aquesta és la cançó que el titula, i és una cançó que vam posar el dia de l'Eclipsi i jo vull saber com el vas viure, perquè, clar, l'Eclipsi era notícia, tothom amb el punyetero Eclipsi que no paraven, i jo vull saber què vas fer tu el dia de l'Eclipsi.
1: Doncs el dia de l'Eclipsi em va enganxar que jo estava a Ripoll passant uns dies, i vam dir, saps què, anirem a veure a la Vall de Núria. Mai havia estat a la Vall de Núria i ens vam agafar aquell dia per anar-lo a veure. I va ser un dia espectacular perquè jo no coneixia gaire la Vall de Núria i vaig dir, com no havíem vingut aquí abans, hauríem d'haver vingut aquí fa moltíssim temps. I el que va passar va ser que hi havia ja molts núvols des d'un principi, a Ripoll també, era una zona que estava molt ennuvolada aquell dia, però ens van dir, diuen que clarejarà i que segurament els núvols s'escaparan i podrem veure l'eclipsi. I teníem les ulleres i teníem tot i vam pujar cap, no me'n recordo quin era, no era un pic, però era una muntanya, i no sé per què la gent perquè anàvem amb una gent que suposadament organitzava allò, que eren de l'hotel Vall de Núria, vam arribar allà i les mateixes muntanyes del voltant tapaven l'eclipsi en si, per tant, per molt que no hi hagués núvol, igualment no haguéssim pogut veure l'eclipsi. La cara de la guia era un poema, que vam arribar allà i la pobra és que no sabia on agafar-se. Anava repartint ulleres, però ella ja sabia que no veuríem res i vam marxar abans de l'eclipsi perquè...
0: Clar, ja. Per què no? Però espero que no es cobressin un preu especial per aquesta activitat.
1: Ah, no, va perquè ser gratuïta, per sort. Molta si gent no, hi hauria negoci, reclamació.
0: Sí. Home, molta gent va fer negoci amb el tema
1: sí,
0: de l'eclipsi. Anem a parlar d'una altra cosa importantíssima per un artista, que és les actuacions. Clar, jo crec que tu en algun moment voldràs presentar això en directe.
1: Sí. Aquest miniàlbum crec que en directe especial estic preparant una cosa, però crec que portarà un temps. Llavors encara no la vull dir per si de cas després passa alguna cosa o tal, però tinc alguna cosa en ment perquè la gent pugui sentir això en directe. Però sí que és veritat que concerts com a tal, al final jo el que vull prioritzar és tenir una mica més de repertori per poder oferir alguna cosa amb una mica més de cos. I també vull fer les coses bé i sí, ara podria fer un concert, però sento que la cosa que més estaré content serà de esperar que arribi un moment en el qual ho vegi tot una mica més clar, tingui més repertori i ja pugui oferir alguna cosa amb una mica més de contundència. Per tant, aquest any no, i crec que l'any que ve difícilment hi podria haver algun concert com a tal. De moment jo penso que 2028.
0: I una altra cosa que em vull preguntar abans d'acabar és, escolta, ets un jove de 18 anys, et dediques al món de la música, però com és un dia normal? Perquè tu al final ets un noi de 18 anys, és a dir, com és el teu dia a dia?
1: Doncs el meu dia a dia ara mateix ha canviat molt perquè he acabat just amb segon de batxillerat i jo des d'un primer moment tenia molt clar que no volia anar a la universitat. Perquè al final és que era una cosa que no m'atreia passar-me 4 anys estudiant una cosa que al final no m'agrada i havent de pagar per una cosa que no m'agrada i mentrestant treballar d'alguna altra cosa per poder pagar, vull dir, era una cosa que a l'universitat ja des de fa un parell d'anys crec que jo no la visualitzava gaire. I el meu dia a dia ara mateix es basa moltíssim en... Sobretot, últimament m'estan arribant molts càstings per publicitat, la setmana que ve tinc un càsting de teatre per una obra bastant important, que tant de bo vagi bé.
0: Tant de bo. Això també és primícia, que... perquè també m'apunto, eh?
1: Sí, també és primícia, t'he donat forces,
0: m'estàs donant moltes primícies, estic molt content.
1: És l'entrevista de la qual més primícia estic donant. I m'estan arribant forces coses de publicitat i de teatre també algunes, i mentrestant anar creant música, anar desenvolupant tota aquesta part, balancejant una mica tot això i veient on puc entrar sempre.
0: Però quedes amb els amics, entenc, no?
1: Sí, també.
0: Fas vida social.
1: També, sí. És una cosa que costa una mica i tots els artistes ho entendran perquè al final la vida d'artista i la meva de moment, perquè tampoc és vida d'artista professional 100%, però sí que un artista necessita forces, moments d'estar amb el seu projecte, i al final això també comporta que a vegades no puguis quedar i sacrificar una mida de vida social per poder centrar-te en el teu projecte. Però tot i així, estic amb força.
0: O sigui, però clar, suposo que igualment, encara que estiguis fent música, no sé, si tens alguna afició com algun esport, jugar a algun videojoc, faràs alguna cosa que no només sigui música, no?
1: Sí. Però si et dic la veritat, és que estic també, a part de fer música, em passo ara aproximadament una hora al dia entrenant vocalment, que és una cosa que m'estic prenent super seriosament, perquè porto ja més de 3 anys fent classes de cant i setmana rere setmana de la meva vida he estat hores i hores vocalment, i és una cosa que encara vull desenvolupar molt més, i que al final el meu objectiu no és ser cantant. Jo el que penso és que jo vull ser vocalista i realment tenir un control de la veu amb el qual la gent pugui dir sap cantar, realment no és simplement un cantant, sinó que va més enllà.
0: Doncs aquí hem estat en el Demà és dilluns i què a Ràdio 4, compartint una estona amb el Samu, parlant del seu primer EP, que es diu Eclipsi Sensorial. I amb quina cançó vols marxar?
1: Doncs et diré, t'anava a dir última pregunta, però et diré Laberint Infinit.
0: Doncs vinga.
1: Que és una cançó que no ha sonat tant a la ràdio, perquè va ser el meu primer single abans del miniàlbum.
0: Molt bé, doncs amb aquesta cançó que es diu Laberint Infinit, t'acomiadem, Samu. Gràcies per estar aquí.
1: Merci, Joan.
0: Gràcies.

A mi se m'ha fet el primer dia molt lleuger, espero que vosaltres també, a la gent que esteu a punt de tornar demà a la feina, nosaltres hem fet el possible perquè la tornada sigui molt més positiva, amb molt bon humor. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera edició del Demà és dilluns i què? Aquí a Ràdio 4. Ha sigut un plaer acompanyar-se. Vos soc en Joan Barutel i a les vies de so la Irene Moreno. Marxem fins al proper diumenge a les 8:05. Ja ho sabem, demà és dilluns. I què? Us deixem amb música, amb la de Quevedo i aquesta, La Graciosa. Bona setmana. Adeu-siau.

0: plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: Molt bona nit. Les dones lesbianes poden accedir a la reproducció assistida a través de la sanitat pública des de fa només 10 anys. Abans no podien perquè la Generalitat tenia un protocol on es deia obertament que només es podien acollir parelles heterosexuals. El col·lectiu LGTBI va lluitar i finalment l'any 2016 es va canviar aquest protocol. Avui coneixerem el testimoni de la Míriam Ojeda, que va ser una pionera i que gràcies al seu combat en el fons també es va canviar aquestes coses. Hola, què tal? Soc Quim Esteban i aquest és el primer Plurals i Singulars d'aquesta temporada. Míriam Ojeda, molt bona nit.
2: Bona nit, Esteve.
1: La teva història, podem dir, que amb la reproducció assistida, comença a l'any 2012.
2: Sí.
1: Què va passar? Anem a... Perquè després parlem del 2016, però comencem el 2012.
2: El 2012 jo tenia 32 anys i decidim, amb la meva parella, que volíem ser mares. I llavors vam començar a obrir camí, no? I aviam quin era el camí que havíem de seguir i el protocol que havíem de seguir, i vam anar al CAP, i aquí ja van tardar com uns mesos en dir-nos que, com érem dues dones, que no entràvem dins de la cartera de reproducció assistida.
1: Perquè vosaltres coneixeu alguna parella de dones que hagués estat, doncs, mares en aquella època?
2: Sí, però pel privat.
1: O sigui, que només era tot per privar, però sí. Tu no sabies si t'entrava pel públic o no.
2: Clar, jo vaig fer la petició perquè deia, bueno, però una parella de dones, o una dona soltera que vol ser mare i que no té aquests diners, perquè els tractaments de fertilitat són molt cars, si és...

0: tu sabies que podia,
1: sí,
0: que accedien, no?
1: Sí, clar, heterosexual, no? Sí, o sigui, de fet, jo quan començo el periple d'accedir a la cartera de sanitat, d'accedir a la sanitat pública per ser mare, coneixo forces testimonis i veig de tot tipus, no? Llavors, la llei era molt clara, era que havies de ser home i dona, uh-huh, i tenir un problema de fertilitat. Això sí que ho deia, eh? La llei del 2012. Llavors, què passa? Que casualment jo quan començo amb aquest bagatge, vaig al CAP, em diuen que no, dic, bueno, no hi ha problema.
0: No, anem... perquè ets dona.
1: No, perquè...
0: Pots ser una lesbiana.
1: Sí, soc
0: però
1: dona.
0: Però tu vas anar amb la teva parella.
1: Sí.
0: I si no haguessis anat amb la teva parella, t'haguessin preguntat...
1: Clar, en aquell moment, a la del 12, si hagués anat amb un noi i no haguessin tingut... Clar, si hagués anat amb un noi, en sí, principi em quedaria de forma natural embarassada. Si no m'hagués quedat embarassada amb un noi, llavors sí que hagués accedit, perquè hi havia un problema de fertilitat.
0: Mm-hmm.
1: Vale, aquí això és important, que ho tinguem en compte, després entendràs, sí, el per què. Llavors, jo en aquell moment jo no sabia que tenia un problema de fertilitat, que després serà que sí, i quan em diuen que no per els serveis públics, dic, bueno, vaig al privat, no passa res, serà una inseminació, 1.000 euros, al voltant d'uns 1.000 euros, anem ràpid, no? Llavors accedeixo allà. I una de les primeres proves diagnòstiques que em fan pel privat és una prova que veuen si les trompes són permeables. I resulta que les meves trompes no eren permeables. Aquí ja hi ha un problema de fertilitat. Mm-hmm. O sigui, en la meva situació, encara que hagués anat amb un home, no m'hagués pogut quedar embarassada. Perquè l'única opció a nivell biològic que jo hagués pogut ser mare és a través d'un in vitro.
0: Mm-hmm. Vale. Que les diferències, o sigui, per entendre-ho, sí, és com quan es fa la unió del, no?
1: Clar,
0: de l'òvul
1: en
0: amb
1: una,
0: el...
1: En una... Jo tampoc sóc experta amb
0: però,
1: el tema, però
0: amb
1: així
0: la teva
1: explicat,
0: vivència segur que ens explicaràs molt bé.
1: I ha explicat d'una forma molt bàsica, molt planera, en la in vitro, no? La fecundació in vitro, el que fan és estimular els òvuls i fora, al laboratori, els inseminen. Llavors, quan toca, segons la menstruació i segons uns períodes que es tenen com molt prefixats i molt estudiats, quan toca, llavors et fan la transferència, que és posar-te a l'úter aquell òvul fecundat, amb la qual cosa les probabilitats que et quedis embarassada són molt més
0: perquè ja està, diguéssim, fecundat l'òvul.
1: Clar,
0: des de fora.
1: I a més de fecundat des de fora és que te'l posen a dins de l'úter, mm-hmm, amb la qual cosa el viatge a les trompes a l'úter no l'han de fer. Llavors, jo això de forma biològica no ho podia fer perquè tenia hidrosalpings, és una cosa que és que tens les trompes permeables i hi ha com aigua i impedeix aquell viatge de les trompes a l'úter. Llavors, primer batacasso, no?, per dir-ho vulgarment, és que no podia ser mare i a sobre m'havien d'operar, perquè m'havien de treure les trompes per poder fer el següent pas, que era l'in vitro. Total, jo faig pel privat dos tractaments complets d'in vitro. Això són 15.000 euros.
0: 15.000 euros. Sí. 15.000 euros que recordem, si haguessis estat heterosexual, te'ls haguessin pagat per, clar, la sanitat pública.
1: Sí, exactament. Llavors, què passa? En aquest procés, bueno, és un procés molt llarg, eh? I a més, amb la parella llavors, bueno, vam deixar, perquè jo tenia claríssim que volia ser mare, sempre ho he tingut clar, i era com una cosa, una lluita interna, llavors jo vaig dir, jo seré mare sí o sí. Llavors, ho vam deixar, i bueno...
0: Quan... Va ser un desgast, també.
1: Sí, clar, és que això desgasta molt, eh? A tot tipus de parelles. L'anar, a més, clar, al final és com un desig, jo vull, no ho aconsegueixes. Al final, jo ho recordo com moments molt complicats, no? De no saber per què. Perquè, a més, el problema és que no et diuen tens un problema o et passa això. A mi em deien, jo la segona vegada, el segon tractament que vaig fer, recordo que jo li vaig dir a la doctora, però em passa, hi ha algun motiu mèdic pel qual jo no pugui ser mare? I em deien que no. Com ho hem de fer? Perquè, clar, jo porto 15.000 euros gastats, mm-hmm, i ningú m'assegura

0: Res, no t'ho han assegurat res, això és normal, ells no saben... Perquè hi ha molts factors que intervenen en això, no? I llavors jo aquí, quan ja era el segon tractament, jo estava bastant ensorrada. Però bueno, després ho vam... Pues això, la parella, hi ha un desgast molt important, cadascú va seguir el camí que havia de seguir, i després amb el temps, no?, aprens a mirar una mica en perspectiva i dius, bueno, era el que havia de ser... Perquè al final jo crec que ser mare és una responsabilitat, mare i pare, és una responsabilitat molt, molt gran i realment has de voler i ho has de sentir, perquè tot i això ja comporta a vegades, no? Pues sobretot a nivell de parella, algunes controvèrsies o algunes dificultats, no? Si un fa això per l'altra persona crec que és un error gravíssim. Llavors, bueno, en aquell moment, amb aquella parella, ho vam deixar, cadascuna va seguir el seu camí, i jo al cap d'un temps, que ja estava més reforçada, estava, bueno, ja havia refet la meva vida, i això vaig decidir que era o ara o mai, perquè ja tenia 35 anys, no?, i vaig dir, això no pot ser.
1: A part, tu sempre has tingut aquest sentiment de mare, de voler ser mare.
0: De voler, sí, sí. Sempre ho tinc molt clar. I llavors, quan va ser arrel d'un viatge que vaig veure en una altra comunitat autònoma, no?, que doncs, tenia unes amigues que ho havien fet per la cartera de serveis públics i això, i vaig arribar aquí com amb molta força, vaig dir, això ho hem
1: de... Si hagués estat a Treusassol, m'ho hagués pagat l'administració, llavors jo vull també, clar, perquè recordem que en el protocol es posava clarament que es pagava, diguéssim, es finançava quan eren parelles heterosexuals. Estem parlant de fa 10 anys, no estem parlant de fa 50.
0: Clar, jo tinc una carta del 2013 on se'm diu això, o sigui, tinc la carta guardada de record, no?, de l'administració de sanitat, on se'm diu que se m'exclou dels serveis de reproducció pública perquè... No compleixo els requisits, que és que sóc una parella homosexual. També les dones solteres s'hi podien adherir.
1: Ah, això, les dones solteres tampoc es podien.
0: Podien afegir-s'hi. Per això crec que va ser una consecució molt important al protocol del 2016, per això, perquè també incloia les dones solteres que havien decidit que volien ser mares i no havien trobat una parella, o és igual, o no l'havien trobat, o no volien, no? I també si van poder...
1: És que era com molt discriminatori, com molt antic, no? Era clar, com aquí... un concepte molt de la família és home-dona i
0: aquí
1: és impossible.
0: La història és que quan jo dic vaig a denunciar-ho, em poso en contacte amb l'associació de famílies gais i lesbianes,
1: LGTB,
0: sí, que era presidenta, llavors, la Cati Pallàs, que considero que és una persona que se l'ha de reivindicar perquè ha dut a terme un munt de lluites que s'han de dir, perquè la seva feina, i no d'ella només, sinó de totes aquestes entitats, doncs, és molt important i a vegades no es veu prou la feina que fan. Llavors em vaig posar en contacte amb ells i em van dir, Míriam, ho has de denunciar, perquè el teu cas és un cas de discriminació flagrant, perquè a sobre de ser lesbiana és que posa que has de tenir un problema de fertilitat, i jo el tenia. O sigui, la història, a la llei del 2012 era obligatori que tinguessis un problema de fertilitat.
1: Clar, diguéssim que per les parelles heterosexuals els hi pagaven si no hi havia un altre camí per poder ser pares.
0: Clar, que passa que però això en una parella heterosexual és un camí natural, no? O sigui, tu tens relacions i et quedes embarassat. Sí, si no et quedes embarassada, llavors vas a aquells serveis.
1: Però tu no podies quedar-te embarassada.
0: Clar, jo no podia de forma natural, però a més, tampoc podia perquè tenia un problema de fertilitat. I aquí era el quid, no? Llavors em van dir... ho hem de denunciar, i avui en dia les denúncies o el que més impacte té és mitjans de comunicació. Bueno, ara ja anem en aquell moment, el 2016 et parlo, 2016. Llavors el que vam fer va ser trucar a la tele. Truquem a la tele i Sí, això, aquesta notícia s'ha de fer, l'hem de recollir, i va ser molt curiós perquè jo vaig gravar la notícia, recordo, a finals de juny.
1: Vas trucar a Televisió Espanyola, si no m'equivoco.
0: Sí, sí.
1: A part posar també en valor aquesta casa, clar, sí, que sí.
0: Clar. Vaig trucar a Televisió Espanyola i llavors en seguida hi havia una periodista que es deia Joana Cendra, que es va posar en contacte amb mi i, bueno, va fer la notícia.
1: Ara està a Ràdio Nacional a Lleida. La voltes que dona la vida.
0: Doncs amb la Joana vam fer la notícia, vam gravar la notícia a casa de la Cati Pallàs, i la notícia va estar gravada amb l'enfocament de com discriminava aquesta llei que teníem. Doncs resulta que la meva notícia va sortir, aquesta notícia va sortir a la televisió, a Televisió Espanyola, al cap d'una setmana, quan ja s'havia aprovat el protocol nou. Per què? Quan la Joana Cendra va anar...
1: Va trucar
0: per confirmar... Per contrastar, per confirmar que aquesta notícia era certa, clar, allà al govern no li interessava això. A més, teníem el conseller de Sanitat, que era Antoni Comín, una persona molt sensibilitzada, també perquè s'ha visibilitzat dins el col·lectiu, i llavors, clar, no podíem permetre que això sortís als mitjans públics.
1: Perquè a la resta de comunitats autònomes també passava igual?
0: Depèn quines... Clar, depèn del govern que hi hagi. Llavors, Antoni Comín i el govern de llavors va accelerar allò que jo vaig reivindicar, que també vull dir una cosa que també crec que és important, perquè jo no és que fes que allò fos una realitat o que es canviés el protocol de fertilitat o que s'aprovés el protocol de fertilitat, perquè no em sembla just. Perquè aquest protocol venia molts anys que s'estava gestant, que hi havia associacions, totes les associacions de famílies LGTB, que portaven molts anys lluitant per allò. El que passa que jo em vaig trobar en la circumstància, en la tesitura, en el moment, en el lloc, amb la gent...
1: I que a més tenies, diguéssim, el fet també de la teva situació,
0: clar,
1: sanitària, que t'impedia ser mare per un, sí, sistema que no fos aquest.
0: Clar, però que la lluita... No, jo he sigut pionera en el sentit que en aquell moment jo vaig decidir lluitar perquè jo creia que era just, però que aquesta lluita, les associacions LGTB feien molt de temps que estaven organitzades, que estaven lluitant, que estaven reivindicant, o sigui que en aquest sentit que voldria una mica visibilitzar el paper d'aquest associacionisme que està dia rere dia lluitant pels drets de les persones LGTB o de les dones o de les persones migrants. O sigui que al darrere, no, a vegades hi ha una figura que marca com una icona, no? O es visibilitza com algo d'una lluita, però no és aquesta persona sola, no transforma.
1: És tot un col·lectiu, no? Sí. Una força conjunta la que pot fer-ho. Saps quants anys feia que el protocol estava així establert, aproximadament? Ho veu parlar?
0: Clar,
1: des de sempre, que només s'acceptés parelles heterosexuals, des dels inicis del tractament a Catalunya?
0: Jo crec que aquí a Catalunya, el 2012, hi ha un protocol que diu que és totalment discriminatori. El 2017... hi ha el protocol de fertilitat al qual
1: el que es canvia.
0: M'hi acullo jo, no? I m'hi adhereixo, m'hi sumo, i després hi ha un altre el 2023 que, si no recordo malament, en aquest ja es poden incloure les persones trans també. Si va un pas més enllà, no? Cada vegada anem aconseguint més drets. En el del 17, que és el 2016, s'aprova juliol del 2016. Sempre he dit 17 perquè el meu fill va néixer l'any 17. Llavors, per això. De fet, quan s'aprova el juliol, jo el novembre d'aquell any entro dins de la cartera de...
1: Va ser de les primeres, vas anar allà i
0: sí,
1: jo...
0: Sí, en aquest sentit, sí que vaig ser la primera. De fet, jo recordo quan vaig anar a l'Hospital Sant Pau, que bueno, va

0: Vaig anar allà, em donen tots els papers, la paperassa, i em diuen, has d'anar a aquest edifici, et diran que no, et tocarà tirar el mur al terra, picar pedra, perquè tu has de dir que sí, si tenen algun dubte, que em truquin a mi. Diu, però és la primera vegada que es dona aquesta situació.
1: I per què t'havien dit que no? Perquè encara no estava...
0: Bueno, perquè diu, em va dir, diu, igual l'administrativa que rep allà encara no ha rebut aquesta informació o no ha atès mai una situació amb aquest fet.
1: I et van dir que no?
0: No.
1: I et van dir que sí, directament. T'havien vist a les notícies.
0: Saps què passa? Que jo ja anava directe amb els papers, en plan, escolta, això es pot fer? I ho tenia molt... Estava en un moment com molt reivindicatiu, amb moltes ganes, i bueno, i va ser així, i això va ser el novembre que em van trucar, i el gener vaig començar el tractament, i a la primera em vaig quedar embarassada.
1: Mm-hmm. Vas donar a llum.
0: Sí.
1: I què tal l'experiència? Aquesta experiència que tu volies ser mare des de fa tants anys.
0: Bueno, tinc tenim dos nens, la meva parella i jo, un l'ha gestat ella, l'altre el gran l'he gestat jo. Bé, bueno, clar, la maternitat és un viatge estratosfèric. Bé, és... Bueno, és clar, és una experiència vital molt transcendent, no? És ser mare o ser pare que et canvia la vida amb moltes coses molt, molt bones, i també s'ha de dir, amb una renúncia molt, molt gran. O sigui, a vegades tenim mitificat, no? Jo a vegades veig a les xarxes aquestes mares ideals o aquesta educació ultraconscient, i a vegades no és tot ideal.
1: I ara passa molt això, no? Que moltes persones volen ser pares i mares, pel que veuen també a les xarxes, aquest món meravellós de color rosa, de color blau, quan segurament, jo pel que sé, que no sóc pare, però pel que puc veure, tampoc és així. Té les seves coses bones, òbviament, molt bones, però també hi ha altres coses que...
0: Bueno, jo crec que la maternitat o la paternitat és un... genera un sentiment d'amor incondicional, o sigui, són...
1: Sempre diuen que deixes de ser tu el més important.
0: Clar,
1: passa
0: però
1: a ser
0: prioritzes...
1: L'altra persona, no?, que neix.
0: Clar, és que és un amor molt, molt, molt gran, o sigui, no, és que no es pot dir... No tinc paraules, no?, com per poder expressar, però sí que és cert que és una renúncia molt, molt, molt gran. De fet, jo, quan algunes amigues, no?, amb edat de tenir fills, tenen dubtes i això, jo els dic, si tens dubtes, no ho tinguis. Perquè la renúncia, durant uns anys, renuncies a la vida que tu tenies, o la vida com la coneixies. T'aporten altres coses. Jo també he intentat sempre... Jo soc mare, però tinc unes inquietuds, tinc una feina, tinc unes amistats... Sí que està clar que jo, abans de ser mare, m'anava un mes a l'Índia a viatjar amb una motxilla.
1: Mm-hmm.
0: I ara no ho faria. M'entens? O vivia...
1: Bueno, ho has fet en un moment de la teva vida,
0: clar.
1: Ara fas altres coses, i qui saps, en un futur...
0: Sí, te'n
1: puguis
0: clar,
1: anar amb el teu fill o filla, no sé què...
0: Tinc dos nens.
1: Amb els teus dos fills, te'n pots anar a l'Índia, també.
0: Segurament que sí, però sí que és cert que sempre hi ha... O si marxo jo sola o amb la meva parella, sempre hi ha com una preocupació de... I els nens, com estan, saps? Però, bueno, per mi...
1: Però els
0: mi...
1: nens creixeran, també.
0: Clar, sí, sí. Però per mi és més gratificant, és molt, molt gratificant, i no m'empenedeixo, tot i que a vegades pots perdre els nervis. També és cert que avui en dia treballem 8 hores, escrivim el diari, llegim, sortim... o sigui, jo no vull deixar de fer tot això que jo era abans de ser mare.
1: Mm-hmm.
0: Això, clar, costa. Jo hi ha dies que arribo molt cansada, molt esgotada, i la gent em diu, et compensen el pàdel? Doncs sí, si ho faig és que m'està compensant, perquè igual, doncs mira, em fa sortir de la rutina, o et compensa... Ara amb el temps intento dir que no a aquelles coses que no em són gratificants, no? Estic aprenent a posar límits.
1: Mm-hmm.
0: Em costa, perquè sí que és cert que tinc una prioritat, que són dos nens de 6 i 9 anys, però a vegades feia coses per obligació, i ara intento fer les mínimes. Intento gaudir. A la meva feina gaudeixo molt, perquè m'agrada molt el que faig, però si escric al diari Comarca, el que sempre escrivia, doncs, trimestralment, ara només escric quan em ve de gust. Llavors igual m'inspiro, et faig 3 articles en una setmana, els envio i surten o no, si no surten no passa res.
1: És adaptar-te també a les noves circumstàncies, no? que t'envolten. Jo insisteixo en allò, no? Que va ser l'any 2016, és que fa 10 anys que el protocol establia, era superdiscriminatori.
0: Sí, doncs ara sembla que hem avançat molt, que anem avançant, però és que, estem en un moment complicat.
1: Ens posem les mans al cap pensant que això pogués existir fa només 10 anys.
0: Doncs així és.
1: Però també és el que tu dius, això també pot indicar que la cosa pot canviar al revés.
0: Bueno, estem en un moment, jo no sé, la lectura que farem des d'aquí, no? Des del programa, Quim, però crec que fa falta molta pedagogia molta educació i no sé què és el que fa falta, perquè estem en un moment de retrocés de drets que teníem per assentats, que sabíem que estaven així i que no canviaríem, vale? Jo ara, Quim, tindria més por, no por, perquè igual la paraula no és por, però ara tindria més preguntes que fa 10 anys quan vaig decidir ser mare sí o sí, perquè en aquell moment fa 10 anys crec que estava tot més normalitzat, que hi havia més llibertat, que avui en dia fa por el que es veu als mitjans, el que es veu a les xarxes, el que es veu al carrer, no? A nivell de, és igual, a nivell de drets de dones, de drets LGTB, jo crec que estem en un moment molt complex i haurem de posar-nos, de remengar-nos tots a treballar per canviar aquesta deriva que està prenent la situació en qüestió de 4 anys.
1: A tu algun cop t'han discriminat o t'has sentit algun comentari per ser mare de dos nens, sent lesbiana, alguna cosa que t'hagi pogut ofendre? Perquè a vegades es poden dir coses que es fan sense cap mala intenció, sí, que tu això es detecta, eh? Però quan algú diu una cosa i dius, ostres, per ignorància o per mala fe, fins i tot.
0: Jo he de dir que he tingut la grandíssima sort, primer, de tenir la família que tinc, amb la qual cosa, des de que jo vaig dir m'agraden les noies, em va costar més a mi dir-ho que no més, que tothom ho tenia...
1: Això li passa a molta gent, també.
0: Superacceptat, no? De dir, aviam, Míriam, no passa res, o sigui, no passa, no entenem per què t'estàs tancant, no? O sigui, em va costar dir-ho i tinc la sort de tenir una família tota, o sigui, pares, pare, mare, germans, cosins, tothom, mai he rebut una mala paraula o un qüestionar que jo vulgui ser mare o cap tipus de discriminació. Els amics, per suposat, perquè s'escullen. Llavors sempre he tingut la sort d'envoltar-me de gent maca i gent amb qui he volgut estar. Llavors, en aquest sentit, mai sí que he tingut un parell de situacions a la feina. Soc professora secundària i una vegada unes pintades que em van dirigir a mi i a més profes, però clar, els altres profes els van insultar amb altres insults i a mi em van posar fac bolleres i algun mail, un mail que he rebut, però la veritat que he tingut la grandíssima sort de no trobar-me situacions molt desagradables. Sí que en alguna situació, en alguna conversa amb gent que jo no coneixia, no? Pues, i la figura del pare, no? On és? Aquests nens necessiten una figura paterna, però és que no m'interessa. O sigui, jo crec que la gent que ja pregunta això és que no vol ni escoltar una resposta. Mm-hmm. Que li puc donar, eh? Però no són gent que ja ni escolten, ni tenen una amplitud de mirar, ni volen saber.
1: I aquestes idees creus que ara estan molt més presents i també fins i tot a l'educació, perquè deus veure com pugen. No sé, ets professora de quina edat tens els teus alumnes?
0: Jo soc professora secundària.
1: I a secundària?
0: De 12 a 18.
1: De 12 a 18, no sé si notes que d'ara a fa 10 anys...
0: No, el que com... noto és d'ara, de fa 4 anys cap aquí, una deriva molt preocupant. Sí. Jo tinc la sort que treballo en un bon institut, amb un bon alumnat, però sí que veig raonaments amb el tema migratori. És un drama, perquè cada vegada pues, arriben gent aprenent discursos és que abans tu aprenies del que t'explicaven a casa o del que t'explicava el professor o la professora o el que algú que llegís al diari agafava un diari i llegia, no? Avui en dia els alumnes, molts d'ells, no tots, no vull posar aquí els joves perquè per sort no són tots els joves ni molt menys, però uns quants, i adults, no posem els joves i adults, aprenen per TikTok o per...
1: Aquests influencers canvien uns missatges molt anti-LGTBI, anti-igualtat.
0: I amb el tema migratori és un desastre.
1: Es nota molt quan és una idea que tu la repeteixes perquè l'has escoltat, perquè és una idea que dius, no?
0: I que no està fonamentada, o sigui, escolten, reprodueixen tal qual el que l'influencer, o és igual, o no influencer, algú que segueixen per xarxes, ha dit, no? Abans, la persona que no sabia d'un tema parlava al bar o al carrer i d'allà no sortien les argumentacions.
1: Cunyados hi ha hagut sempre.
0: Clar, sí. Però ara tenen un micro, que arriba molta gent. I això és extremadament perillós. Donar un micròfon a gent que no en sap, que no coneix, que no empatitza, que deshumanitza. O sigui, jo crec que hi ha coses, hi ha conceptes claus que hem de tornar a retrobar, que és l'empatia, la humanització, hi ha una deshumanització col·lectiva. Estem...
1: Que darrere de cada història hi ha una persona.
0: Clar, no podem veure tot un col·lectiu segons un estereotip que tu t'has prefixat per una experiència negativa que tu has tingut o per una experiència que t'han explicat des de xarxes. És que això és molt perillós. Però clar, el treball no és només de l'escola o dels instituts. Aquí jo crec que en el punt en què estem ara, primer, el treball bàsic, la base d'una educació, de l'empatia, de la humanització, de la solidaritat, és casa. O sigui, això és bàsic, que des de casa els nens vinguin amb valors perquè després sempre és més fàcil, bueno, jo ho noto molt, no?, quan hi ha un alumne treballat amb una família, uns valors, una educació, que podem opinar diferent, però té la capacitat d'escoltar, d'empatitzar. Això és essencial, no?, d'una persona que no té aquesta base.
1: Doncs anem veient com va evolucionant tot i tots intentem posar el nostre granet de sorra. Recordem que fa 10 anys hi havia un protocol a la Generalitat que no permetia que les dones lesbianes ni les dones heterosexuals solteres poguessin acollir-se a través de la sanitat pública a la reproducció assistida i que des de fa 10 anys això s'ha canviat, que no fa tant de temps i que ara sí que pot passar. La Míriam Ojeda no podia fa 10 anys i fa 10 anys va aconseguir canviar gràcies també a tot el col·lectiu LGTBI que durant anys va estar picant pedra. Míriam Ojeda, un plaer, moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Aquesta setmana a Barcelona s'ha presentat La Quaderna. Es tracta d'un llibre de passatemps LGTBIQ+, i com els seus autors diuen, per travestis i per desviades. Avui tenim amb nosaltres els seus autors, Jens de Vries, molt bona nit. També tenim a Lluís Mosquera. Lluís, molt bona nit.
1: Què tal?
0: I la Choriza May, que feia les il·lustracions. Choriza, molt bona nit.
2: Bona nit.
0: Escolteu, explica'ns una mica què és això de La Quaderna, per a aquells que no vegin el que tinc a les meves mans o puguin entendre. Qui comença, va?
1: Jens, que va ser el germen de La Quaderna.
0: Doncs vinga.
3: La Quaderna es, como bien dice el título, un libro de actividades y pasatiempos. En este caso, hemos buscado un tipo de juegos que nosotros querríamos jugar. Es decir, hay muchos libros de pasatiempos, muchos cuadernos de actividades de verano, pero no hay ninguno que nos apele directamente a, pues, a las maricas, a las travestis, a las desviadas, ¿no? Y queríamos crear un juego donde nosotros tuviésemos un poco el conocimiento adecuado para pasárnoslo bien con ellos. Estamos muy acostumbrados a juegos donde te piden de repente saberte el delantero, ¿no?, del Real Madrid.
0: Claro. Y nosotros siempre pierdo, tengo ni idea.
3: Exacto.
1: Ni idea. No, y que tingueres el conocimiento y que pugueres aprender. Nosotros siempre lo diguem, hem après mogolló en el proceso de buscar referents, fer xocs en els referents que coneguem i en els que no. I igual que jo, quan hago un autodefinido del llibre de la playa de mi madre, aprendo de repente el nombre d'un escritor, doncs ficar en el lloc que es mereixen els nostres referents que coneguem ja i que encara no, per a poder jugar i acabar aprenent nous.
0: Perquè hi ha un imaginari col·lectiu LGTBI que és el que apareix en aquell llibre, no?
3: Exacte.
2: Jo crec que en Espanya tenim una cultura pop molt xula i són coneixements que mai s'ha valorat que els sàpigues. De repente tu saps tots els noms de les travestis de Drag Race Espanya des del començament fins al final, i este llibre és l'únic lloc on realment això celebra que tinguessis aquests coneixements. Aleshores està molt guai.
1: Sí, no? De fet, som les persones del col·lectiu que s'encarrega de la cultura pop. Sí. Llavors, l'altre dia ho parlava amb un col·lega que la pel·li d'Avatar, que vale un montón de milions i és el més esperat de no sé què, al final no transcendeix res a la cultura pop, porque no hay nada para el colectivo, no hay un personaje que le puedas decir jazz, ni yo qué sé, una parilla de lesbianes o algo.
3: Hasta los alienígenas son bros, ¿no?
1: Sí, hasta los Avatar son como uyo, uyo, y de repente pues no moláis, entonces no estáis en la cultura pop. Y a vosotros ese conocimiento tan importante de que de repente, yo qué sé, Choriza llamó a María Patiño, María Putoño, en un programa después de comer, pues es importantísimo.
0: Fuiste tú, ¿eh? Claro.
2: Va a ser yo.
1: Es importantísimo para la cultura pop. I també coses que són més importants o que tenen més rellevància a nivell cultural també, i sobretot això, mogolló de, per a mi per lo menos era molt important ampliar el catàleg de referents que no només nosaltres tenim, sinó qualsevol persona a la que li agraden els passatemps pot jugar a este xoc, sea o no del col·lectiu, que això també és
0: molt important. És que això t'anava a dir, perquè no només són per persones del col·lectiu, la cultura pot arribar a molta més gent, no? Està molt més oberta.
2: Totalment, i que a més és divertit, que són cosetes que parles amb els teus amics i que al final són referents que nosaltres tenim, i et sorprèn realment la gent de la que connecta. És molt xulo, i veureu en forma de xoc, en forma de ostres, esta informació la puc gastar per a alguna cosa, les il·lustracions del llibre també, que són cosetes que són il·lustracions que només pots trobar en aquest llibre, com pues, de repente exactament a Anna Locking fent un Nova i totes aquestes cosetes, referències de looks espanyols que han sigut icònics i internacionals, pues, la veritat que és un llibre molt únic.
3: I al final són 60 juegos dentro del libro, y creo que cada uno de ellos puede apelar a una persona totalmente diferente. Hay juegos desde frases hechas de abuelas, ¿no?, hasta cosas de manga, de videojuegos, otra vez de drag queens.
1: Hombre refranero, maricón o pregonero. Correcto. Es un juego de completar refrans de yayes. Y es que es això, sempre quan te compres un xoc de passatemps, hay uno que te saltas. Nosaltres no volem que... De fet, molta gent, quan està començant a veure el llibre, diu, ai, no sé si lo voy a saber hacer. No passa res. Jo quan me compro un llibre de passatemps, de Blacky Books o el que siga, perquè nosaltres som molt fans de tota la vida, no faig totes les pàgines i no passa absolutament res. I de sobte fas una que te sabes quasi tot, però hi ha una cosa que le tienes que preguntar a un amigo. Pues perfecte.
0: Nosaltres... Es que jo crec que precisament aquests llibres són per compartir,
1: claro,
0: també, no?
3: Exactamente.
0: Es la gracia.
3: Es un poco nuestro lema, ¿no? Que lo más bonito que puedes hacer con una persona es pasar tiempo juntos, claro. Y dentro de pasar tiempo está el concepto de pasatiempos. Y están pensados exactamente para jugarlos con un grupo de personas o con tu madre, de repente, con tu amiga, con aquella persona con la que tú crees que puedes interessa haver de repente la solució a un dels problemes.
1: També volíem que fora molt regalable des del punt de jo sóc la persona del col·lectiu, però jo li vull regalar a la meva germana, a ma mare i a les meves amigues que no són del col·lectiu. En plan, este és mi mundo. O sea, este és mi mundo i és divertidíssimo. Vas a aprendre mogolló de coses. També hem volgut ser en alguns xocs concretament molt didàctics d'explicar l'espectre de gènere, coses que estan com, no lo estamos, es que sois un rollo hablando con la E i totes aquestes coses. Pues està explicat en forma de xoc, però és un lloc accessible on poder entendre conceptes que nosaltres a lo millor tenim molt apresos o no, perquè les mateixes persones del col·lectiu tot el rato estem aprenent coses noves i en forma de xoc, no? Que al final és molt de...
0: És la millor manera d'entrar també, coneixements, no? Perquè si t'estàs, jo què sé, t'estan pues, explicant alguna cosa d'una manera més passada, això és molt, molt lleuger i va s'interioritzant.
1: Sí, i ens importava molt sobretot això que... Diguem una cosa i després la contrària, que és com, importa mucho, todo lo que hay es importantísimo, pero al mateix temps es un libro de pasatiempos. O sea, equivócate, hazlo mal, llévalo a la playa, mójalo, da igual, porque da igual. Lo importante es que existisga, ¿no? Nosotros, James va tindre esta idea en 2017, ¿diu it? Y el llibre així en 2026, porque es que es de veres que, pues bueno, los procesos, pero tarden molt en poder omplir un llibre de referents del col·lectiu LGTBI, ¿no? Llavors ara...
0: ¿Y ya tan referents?
1: Sí,
2: sí, sí, sí, se
1: mos n'han quedat fora.
0: I per això el volum 1, no?
2: Exactament.
0: Optimistes que hi haurà volum 2, això m'ha encantat.
2: Totalment, totalment. N'hi ha que tirar, si és que de repente se mos ocorrixen inclús més idees, dir, ostres, no m'ha sacat aquesta persona, o este referent, o este xoc estaria guai. Tenim tres quadernes en el cap, esta és la primera, una selecció dels referents. Moltes amigues també, de dir, que també, ai, per què esta il·lustració d'esta persona? Per què és amiga i mos havia ficar-la en el llibre, la veritat. Aleshores, està fet amb molt d'amor, el llibre.
1: Sí, de fet, lo de volum 1 va ser idea de l'editorial, és a dir, que nosaltres sols estem seguint optimistes.
0: No.
1: Si l'editorial dice poned ahí volumen 1, és com perfecte.
0: Heu pensat en 3, però qui diu que no poden haver-hi 10, vull dir, no? És qüestió d'anar fent. I la cultura pop, de fet, cada dia surten més coses.
2: Sí.
1: De fet, nosaltres en el procés ha hagut un moment de fins a sí, esta ja és la quadrema. Sí. Perquè no deixen de passar coses i nosaltres hem pensat els xocs molt arrel de coses que van passant, no? El divorci de los Javis, esto tiene que estar, hay que haver un juego de quién se queda
3: rivalry.
1: Qué. Claro, hit the rivalry, la serie hot del momento, vale, pues un chat de no sé qué. Claro, no podríem estar fent la quaderna per a sempre i no publicar-la mai.
2: Sí, sí.
1: Llavors, vale, fins aquí,

0: Fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Recordeu que tornem diumenge vinent a partir de les 10 del vespre. Hem estat en Jaume...
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. La barrera del so. Amb Irene Desumvila.
2: Utilitzar el so per apagar incendis petits. És possible i és una de les aplicacions increïbles de les ones sonores. A la barrera del so continuem explorant totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, avui parlant d'aquest nou prototip d'extintor que funciona per ones sonores. Això serà a la segona part del programa, perquè a la primera parlarem de la tecnologia de seguiment multidispositiu per àudio. És el Audio Beacon Cross Device Tracking. És una tècnica publicitària que utilitza ultrasons, és a dir, sons inaudibles, per vincular, atenció amb això, vincular en temps real els diferents dispositius, és a dir, mòbil, televisió, ordinador. Això significa que potser hi ha anuncis publicitaris de televisió que mentre s'emeten, el teu mòbil sap que tu estàs veient aquell anunci. O potser visites una botiga de roba i el teu mòbil sap que estàs en aquella botiga de roba. És a dir, doncs, com les cookies, un nou dispositiu, una nova tecnologia en aquest cas, bé, nova relativament, però una tecnologia de seguiment per mapejar la teva activitat, en aquest cas, a través de l'àudio. Avui parlarem d'això al programa, en una barrera del so que està estrenant aquest cap de setmana la seva tercera temporada i en la qual seguirà explorant, doncs, la relació de la música amb la tecnologia, la relació de la música amb la filosofia, amb l'art contemporani, amb les xarxes, amb les plataformes, amb com tot aquest nou paradigma tecnològic està canviant la música i el so i de quina manera. Doncs comencem ja aquesta aventura, el programa d'avui, el control tècnic amb el Gorka Delgado. Benvinguts.

Volem explorar aquest univers d'intersecció entre la música i la tecnologia, que és immens, és quasi pràcticament inabastable, quasi incomprensible, sobretot en un escenari de canvi tecnològic tan fort com el que estem vivint actualment, en un escenari de revolució de la màquina. I avui doncs, ja vull saludar a la persona doncs, que durant 2 anys més ens ha ensenyat sobre aquest

0: De nou!
1: De nou! Molt bé! Molt bé. Contenta d'estar aquí, dia 1 de setembre.
0: Dia 1 de setembre, quan estem gravant aquest espai, sí, sí, tornant a començar les agendes, que ho dèiem ara fora de micròfon, que tothom s'està despertant.
1: Sí, totalment, totalment.
0: I tornarem amb aquest espai, amb aquest Freqüències Insòlites, que vam iniciar fa 2 anys, i en el qual ens
1: ja
0: ha dut...
1: Ja fa 2 anys.
0: Ja fa 2 anys, és increïble. I ens ha dut a compartir i descobrir coses com ara, per exemple, música feta a l'espai, és a dir, música feta en gravetat zero, o música feta per ordinadors quàntics, per plantes, per organismes vius que no són humans, música potser que no s'escolta, però que sí que té una acció sobre nosaltres, música potser alguna... fantasmagòrica.
1: Fantasmes, sí, vam treure la part més, allò, la part més friki.
0: Sí.
1: Que és fantasmes, aparicions, psicofonies.
0: Nous enginys tecnològics, noves maneres de pensar i també noves maneres d'afrontar tot aquest moment que estem visquent, no? Doncs d'aquesta, ho dèiem, aquest moment de relació amb la tecnologia, no? I avui ja comencem a entrar en matèria. Avui de què parlem en aquest Freqüències Insòlides?
1: Mira, avui m'he posat una mica... No sé... No sé com dir-ho. Una mica hacker, igual, o una mica intentant apuntar al que se'n diu capitalisme de vigilància.
0: Mm-hmm.
1: Tots som conscients de que ens miren. És una cosa que ens vigilen, no? Ens estan vigilant, ens estan mirant, saben què fem, acceptem galetes tota l'estona, només per dir, accepto les galetes, dona'm el que vull veure ja. Acceptar, acceptar, acceptar. Tots sabem que aquestes galetes no tenen xips de xocolata, tots sabem que estan enverinades i que si, bueno, i això, què passa quan et menges una galeta enverinada? Tens cagarrines o alguna cosa pitjor. Igual poden acabar en la teva vida. És a dir, que les galetes informàtiques, aquests trossets de codi pràcticament invisible que es descarreguen al teu ordinador, s'executen en el teu ordinador, estan fetes per seguir-te, per espiar-te, per fer un perfil de la teva persona molt acurat, esgarrifosament acurat, per utilitzar aquestes dades, per vendre't coses i també per utilitzar-les en contra teva, si passés l'ocasió. I llavors avui he pensat en una cosa que l'hem de relacionar amb les barreres del so. És que m'ho prenc literal. Allò, barrera del so, 320 metres per segon. És com super, super literal. I he pensat una idea inquietant, que és, hi ha sons al teu voltant, ara mateix, que la teva oïda no pot sentir, però el teu mòbil sí. Mm-hmm. I anem parlant d'aquests sons que la nostra oïda no pot sentir. Vam parlar, doncs, això de les freqüències baixes i com afecten els teus òrgans a la vibració, els fantasmes sonors, els hologrames sònics, els mosquitos device aquests.
0: De fet, després de la teva conversa, ja t'ho diré després. No t'ho avanço, però tindrem una entrevista molt relacionada amb això.
1: Ole.
0: Sí.
1: Guai.
0: Sí, sí.
1: Mola. Mola, mola. I això, llavors... pues això, que el mòbil, que jo el tinc aquí al costat... De...
0: Sí, tota l'estona, enganxat.
1: De fet, el teu mòbil m'està mirant, sí. Ara m'està gravant.
0: Sí.
1: Oli, per fer les promos necessàries de tot plegat. Està aquí al meu costat, no té un micro, en té varis. Dius, per què n'hi ha tants? No ho sé, en té varis. Doncs això, el tema serà aquest. No parlar ni de música ni de soroll, però de dades codificades en ultrasons.
0: Uau! Uau, a veure, o sigui, això què significa exactament? Perquè en el programa hem parlat bastant de com ens segueixen tota la nostra activitat, no? El que tu deies, no? Com a partir de, per exemple, acceptar aquests termes i condicions, resulta que estan fent un mapeig absolut de la nostra activitat, d'on som, amb qui ens comuniquem, amb absolutament tot, quines relacions tenim, quins tipus de relació tenim amb cada una d'aquelles persones.
1: Sí, sí.
0: O sigui, tot, absolutament, els teus gustos, tot. Totes aquestes dades normalment són, doncs, costoses en el sentit valuoses, no? I es venen a algunes corporacions. A partir d'aquí, doncs, què es fa amb aquest material? Normalment s'utilitza, doncs, per publicitat, etc. Però aquí tu estàs dient, doncs, que podria haver-hi altres intencions també, i que en tot aquest escenari els sons i la sonificació de dades hi pot tenir un paper.
1: Mm-hmm. Exactament. És a dir, l'element que tots coneixem més popular, per dir-ho d'alguna manera, per rastrejar la nostra activitat i poder agradar.

0: Tragar totes aquestes dades i fer un perfil de qui som, què fem, què ens agrada, què no ens agrada, com som, inclús. És a dir, amb tot el rastre que deixem et poden fer un perfil psicològic bastant acurat.
1: Absolut.
0: Fa bastanta por. Però hi ha altres tipus de tecnologies que serveixen precisament per apuntar-te i per extreure. I en aquest cas són això... aquests ultrasons que són dades codificades i és com que són i com funciona. Es tracta d'una cosa que es diu beacons ultrasònics, beacons, que són tons d'alta freqüència per sobre del rang de l'audició humana, que sabem que arriba fins als 20.000 kHz. I a partir d'allà no hi sents, la gent més jove hi sent més, la gent adulta hi són menys, i són aquestes, bueno, doncs aquestes ultrafreqüències per sobre del rang audible humà, però que són perfectament captables pel micròfon del telèfon mòbil.
1: Uau!
0: Al final, als telèfons mòbils no hi ha un micròfon de merda, hi ha uns micròfons high-tech molt bons, que poden fer aquestes coses. Llavors, aquests ultrasons, com els capten, per què els escolta i d'on surten? Doncs són sons que serien com una espècie de marca d'aigua, per dir-ho d'alguna manera. La gent que es dedica al màrqueting digital coneixen molt bé una tecnologia que consisteix en introduir un píxel blanc invisible en els emails per saber si la gent els obre o no, etc. Doncs es tracta d'infrasons, d'ultrasons, perdó. Avui estic obsessionada amb els infrasons. Crec que és per culpa de la música. Està sonant Burial i hi ha tota l'estona aquest sub. I l'he triat amb ell perquè té una mica com una cosa així com de vigilància urbana.
1: Sí.
0: Que mola. Total, els ultrasons aquests s'emeten des d'anuncis a televisió, des de pàgines web.
1: Anuncis a televisió? Ara sí. Mateix hi ha ultrasons, ja?
0: Ui, no ara mateix, fa rato.
1: Sí?
0: Anuncis de televisió, pàgines web o megafonia de botigues. Tarararararara. I una app que tinguis en el teu mòbil i aquesta app tingui accés al micròfon, crec que és una cosa que ens hem d'acostumar a verificar, quines apps tenen accés al micròfon. N'hi ha que l'han de tenir, perquè, jo què sé, quan vols fer una trucada de Zoom o una cosa d'aquestes, li has de donar permís. Però igual hi ha aplicacions que no haurien de tenir permís al micròfon, perquè, dit ras i curt, i en plan bèstia, no n'han de fotre res. No? Doncs això, aquestes apps amb accés al micròfon detecten aquestes freqüències silenciosament i la registren per transmetre-les després. L'objectiu és una cosa que se'n diu cross-device tracking, que es tracta d'enllaçar l'activitat d'un usuari en un dispositiu, el mòbil, amb la d'un altre, la tele, l'ordinador, o, com et dèiem, diu que ho fan servir també amb centres comercials i botigues, que tu arribes allà i això. A partir de la proximitat, això el que permetria és construir un perfil de consum molt més acurat del que permet una sola pantalla i les cookies.
1: Uau, estic una mica espantada.
0: És sofisticat. Dius, no en tenim prou en què hi hagi allà uns trossets de codi que et van perseguint quan tu vas fent coses per internet, no? Sinó que les teves apps van captant ultrasons de diferents llocs.
1: És a dir, que perquè jo ho entengui, per exemple, hi ha una corporació, una empresa, que a través de la seva app té aquesta tecnologia en la seva app, jo accepto les seves condicions i aleshores, per exemple, doncs, en botigues de on vaig a comprar, seria potser una de les coses més fàcils d'entendre, en allà s'emeten aquests... o sigui, què emet l'ultrasó?
0: L'ultrasò emet una informació que deu ser... La Irene està aquí. i li agrada això, això, això, això, això, fes-li una oferta perquè compri.
1: És a dir, que la botiga, en aquest, imagina que és una botiga de roba, mm-hmm. la botiga de roba sabria això, seria la qui seria receptora, diguéssim, d'aquesta informació de que
0: per
1: jo
0: exemple,
1: estic allà.
0: Aquesta informació podria estar si tu tens l'app de la botiga. No? Mm-hmm. Quantes botigues hi ha que tenen una app perquè compris a l'app? Dius, mira que és incòmode. Hi ha gent que ho fa, eh? Més gent del que s'imaginen. Jo no ho veig allà al mòbil. Mm-hmm. Jo si compro una cosa vull veure-la ben gran per veure els detalls. Però mira, el millor manera d'entendre-ho potser és explicar una mica la història d'això. A una empresa índia, a la Índia són molt bons desenvolupadors de productes informàtics. Aquesta empresa es deia o es diu, no sé si encara existeix, Silverpush, va ser pionera creant programari específic per monitoritzar què veia algú a la televisió. Això deu fer ja gairebé 10 o 15 anys. I sincronitzar-ho amb els anuncis al seu mòbil o ordinador. És a dir, és una cosa que no sé si fem tant, ara jo no la faig perquè no tinc tele, no? Però és mirar la tele, mirar alguna cosa i al mateix temps estar amb el mòbil i comentar-ho amb els col·legues o a l'època que la gent encara feia servir Twitter, opinar en viu. Aquest consum de les dues pantalles o aquest ús de les dues pantalles al amb l'experiència de mirar una sèrie, mirar un programa, etc., doncs una cosa doncs que ja té els seus anys, no? I senzillament quan la gent que vol vendre diu, a veure, de quina manera pots tenir la gent més controlada, més ubicada, o en quin és el moment correcte en què tu els pots targetejar amb l'anunci que fa falta perquè compri, per dir alguna cosa. Llavors, la cosa aquesta, d'aquesta empresa, va arribar a instàncies oficials del govern dels Estats Units i van enviar cartes d'advertència a desenvolupadors que utilitzaven aquesta tecnologia, exigint-los que demanessin permís explícit per accedir al micròfon i que expliquessin què fan amb les dades. És a dir, allà algú se'n va donar i van obrir el meló aquest. Llavors, per exemple, quin és l'impacte o quin va ser l'impacte en aquell moment? Això és com 2015, 2016, fa 10 anys. Investigadors de la Universitat Tècnica de Braunschweig, Alemanya, van detectar com unes 300 apps d'Android que feien servir aquesta tecnologia de seguiment auditiu de manera encoberta. I no eren qualsevol app, dius, apps random, dius, si no ho coneix ningú. Això s'ho ha descarregat 3 persones molt friquis o s'ho han descarregat més persones. És allò que tens basura que no te'n recordes perquè te l'has instal·lat. Dius, això què fa aquí? Doncs això, i tampoc eren apps tan tontes, és a dir, hi havia apps d'empreses reconegudes que fan servir, doncs, jo què sé, aquestes apps perquè compris, etcètera. Llavors, el costat fosc, no? Quan la cosa es fa perillosa de veritat, doncs és quan surten també doncs, aquestes persones especialitzades en ciberseguretat o hackers que diuen, ei, compte, anem a provar què és el que fa aquesta tecnologia, fins en quin punt és inofensiva. Perquè d'entrada dius, mira, si aquí hi ha uns sons que el que permeten és triangular millor la meva posició, saber en quin moment m'han d'apuntar amb aquell anunci perquè prengui la decisió de comprar, etc. Doncs van demostrar que aquests beacons es poden fer servir per desanonimitzar usuaris, inclús de Tor, que és la xarxa descentralitzada, la deep web, que es diuen, filtrant la teva IP real en enganyar-los perquè visitin una pàgina que emet l'ultrasò. És a dir, l'ultrasò passa totalment desapercebut. No forma part de les galetes que acceptes o no. És una cosa que, si està a les teves apps del mòbil, quan instal·les qualsevol cosa, acceptes un munt de un munt de coses i algunes d'elles són que l'app pugui accedir
1: al micròfon.
0: Que pugui accedir a la pantalla, que pugui accedir a racons del teu mòbil que tu et passen totalment desapercebuts, amb una cosa que ni tan sols escoltes. No sabem si el gat o el gos ho escolten, Igual sí. Igual els animals de companyia ens podrien ajudar amb aquestes coses, no ho sé. Però ara m'he imaginat el meu gat dormint al sofà sense enterar-se de res, no sé si seria molt útil.
1: Jo m'he imaginat gossos detectant tecnologia de seguiment auditiu. Sí, sí. Em sembla interessant.
0: Els propis investigadors van proposar solucions, extensions de navegador que filtren ultrasons de l'àudio, nous permisos d'Android específics per a aquestes aplicacions... I inclús un format estàndard per beacons publicitaris d'aquests, no? Similars als que existeixen per Bluetooth. Avui en dia ja no existeix, però deu fer també 15-20 anys, si tenies el Bluetooth obert, que és una cosa que fem, el tenim obert perquè és on es connecten els auriculars, com a cosa més quotidiana, passava que entraves en una tenda, per exemple, i rebies una senyal de Bluetooth que en aquell moment que no sabíem molt bé per què existia, perquè els auriculars encara no els connectàvem allà, et feia fins i tot il·lusió. Ai, calla, que he rebut un missatge per Bluetooth, que igual era una oferta, o sigui, una cosa tan fàcil com hola, benvinguda Antònia, o benvinguda qui siguis, acabes d'entrar a la botiga, tens un 10% de descompte, no? Com quan ara et fan subscriure a la newsletter, aquestes coses. Doncs això, també el que van fer va ser doncs, fer-nos veure i alertar-nos de que la tecnologia no necessita connexió a internet per funcionar. Pot funcionar igualment, és a dir, hi ha molts ports per on els dispositius poden comunicar-se i enviar informació. El micròfon simplement capta el senyal i el guarda per transmetre'l després, i és capaç d'esquivar molts mecanismes de protecció de privacitat pensats pel trànsit de la xarxa. És a dir, quan ja hem d'acceptar o rebutjar galetes, coses ja com filtres que ens posem nosaltres perquè cada vegada som més conscients d'això, evidentment la gent del màrqueting o la gent que vol tenir controlat d'alguna manera busca on hi ha forats que puguin traspassar tots aquests permisos i que passin molt més desapercebuts i que actuïn sense que tu te'n donis compte.
1: I ara, òbviament, no podem saber, no?, quines empreses poden estar fent servir aquestes tecnologies.
0: Pues no ho sé. La veritat, hi ha coses publicades, és a dir, si vols entrar dins d'aquest rabbit hole, dins d'aquest forat de conill, trobaràs molts articles en el que es posen diferents exemples de diferents empreses. Com Google era una de les que ho estava fent, però també eren unes de les que també van dir, ei, tate, que igual no ho sé. És un lloc per perdre's realment de si... O sigui, si vols investigar-ho, hi ha cosetes, hi ha vídeos per veure, hi ha suficient material com per esgarrifar-te bastant i que t'agafi tot tipus de paranoia. És a dir, que si decidiu entrar en aquest forat de conill, allà vosaltres jo ja ho he fet i ja m'explota prou el cap. Però també hi ha coses que potser són inofensives, segur que no, en aquest món no hi ha res inofensiu, però potser més divertides. Per exemple, el 2017, que és quan s'estaven popularitzant els assistents de veu, no?, les Alexes, el Google Home, etc., evidentment les marques que volien fer publicitat de seguida van dir, vale, això és una cosa que està ficat a les cases de la gent, per tant, és alguna cosa que podem utilitzar per vendre les coses. I, de fet, quan tu escoltes, et sembla divertit, inclús dius, que guai, quina bona idea, que divertit, però al mateix temps dius, espera't. I en aquest cas m'agradaria posar un cas que no és d'infrasons, però de si d'utilitzar el so com a eina de maneres, com a eina publicitària, de maneres més inesperades. I en aquest cas, i això va ser molt mediàtic en el seu moment, fa gairebé 10 anys, un anunci en el que un anunci que parlava directament als teus dispositius sense que li demanessis, i en aquest cas era un anunci de Burger King. En el seu moment això doncs va causar, diguem, sensació no? Tota la gent del màrqueting, oh, quina bona idea! Després els altres tots esfereïts a veure què és això, però també a la xarxa una mica de trolling. Què és el que va passar? Doncs que Burger King va llançar un anunci, jo imagino que devia ser la televisió, no? Per una cosa que surt pels altaveus, ascent, etc. I si tu tenies doncs, el teu, en aquest cas era el dispositiu de Google Home, l'anunci començava amb la frase OK Google, what's the Hopper Burger? Què és un Hopper? Senyor Google. Total, que clar, l'assistent ho sentia i llegia l'entrada de la Wikipedia d'aquest producte. Això és graciós. Evidentment, és una cosa que segurament que si et passen molt aquest anunci n'acabaràs fins més enllà del monyo, igual tres pams per amunt del monyo, de que s'activi i et comença a llegir l'entrada de la Wikipedia. Què és el que va passar? Que ja va començar a haver gent a editar l'entrada de la Wikipedia sobre aquest producte d'aquesta reconeguda marca d'hamburgueses, trolejant-lo i ficant-li coses incendiàries que en poques hores van fer que aquest anunci ja no es posés, que no deixessin editar la pàgina de la Wikipedia, etc. Però aquesta part és potser més divertida i tampoc no és desapercebuda, és a dir, és l'ús del so per fer-lo interactuar amb els teus dispositius més enllà del que tu estàs mirant o el que tu li estàs prestant atenció o no en aquell moment, sinó la manera en què algú que et vol apuntar, en el millor dels casos en un producte, en el pitjor dels casos prefereixo no saber-ho, és quins dispositius tens al teu voltant que em permeten fer aquesta feina millor, passant-me pel forro amb totes les normes de ciberseguretat i de permisos que normalment tu acceptes o rebutges quan t'instal·les aplicacions o quan les estàs fent servir. Jo què sé, si estem fent servir un Smart TV o el mòbil o el que sigui i estem mirant vídeos a YouTube, això és una aplicació que té més funcionalitats a dintre que la única, que és la de reproduir vídeos de la plataforma. És a dir, tot fa més, totes les aplicacions fan més coses de les que ens pensem. Da.
1: Jo estic una mica espantada.
0: Sí, fa por, és divertit, el mediàtic. És molt divertit, d'una banda, a mi tot això em sembla increïblement divertit. M'ho passo bomba, però també em sembla absolutament esgarrifós.
1: Clar, com a fans dels sons, que qualsevol so tingui una doncs, funció molt més enllà de que simplement l'escoltem, és apassionant, no? N'hem parlat aquí de la sonificació de dades, de... però que clar, quan el so realment es cola de manera sense que nosaltres ho sapiguem, perquè el que li hem donat a acceptar, nosaltres creiem acceptar, no és això, doncs fa certament una mica de por. Certament una mica de por.
0: Sí. I ara que m'estava mirant les notes de tot això, perquè hi ha coses que no me'n recordo de memòria, en el cas de Silverpush, aquesta aplicació d'aquesta empresa índia que ho va desenvolupar, en el seu moment, una de les aplicacions que utilitzava era McDonald's, que l'estava fent servir això, sense informar l'usuari de que s'estava produint aquesta activitat de seguiment. El detall tècnic de com ho estava fent servir és bastant guai. És que el beacon aquest d'ultrasò eren 5 lletres de l'alfabet, cadascuna amb la seva pròpia freqüència, entre 18 i 20 kHz, transmeses l'una rere l'altra, com si es tractés de codi Morse. L'únic que totalment inaudible per les orelles humanes.
1: Uai, és que és increïble.
0: És increïble.
1: Em recordo el que vam parlar de les estacions de números, és a dir, allò, codis, no? Interns a través de també de sons o doncs, emesos a través doncs, de ràdios de freqüència mitjana. Però aquí és que són sons que no s'escolten.
0: Sons que no s'escolten, estan allà. El mòbil els escolta perfectament. I això, no és, la meva intenció és que no és que us espanteu. És molt fàcil acabar completament paranoic amb aquestes coses. Però sí que, si serveix d'alguna cosa, aquest tros de programa, a part de que comenceu a buscar què són els beacons aquests d'ultrasons i tot plegat, que us divertireu, és per dir, de tant en tant agafes el mòbil i esborres tot el que no facis servir. Dius, què és això? No ho sé, esborra-ho. L'altre, hi ha un menú, tot i que jo, a mi m'encantaria saber, quan compres un d'aquests mòbils tan sofisticats, et diuen, té 13 micròfons, i dius, buah, i diuen, no, això és perquè surtin bé, perquè aquest escolta això, l'altre allò, i quan hi ha soroll, m'és igual. M'encantaria saber on és el lloc on jo puc controlar aquests micròfons. I no hi és. A dins d'un ordinador és molt més fàcil trobar les llibreries amagades on hi ha aquestes coses, i les pots activar, desactivar, esborrar, hackejar, etc. Els mòbils no. Suposo que n'has de saber una mica més. Però sí que hi ha una part que és fàcil d'accedir-hi, que és els permisos que tenen les aplicacions per accedir a determinades coses. Des de quines aplicacions tenen accés a internet, igual no totes cal que el tinguin, el 90% sí, però igual n'hi ha coses que fa servir que no cal que es connectin. I t'estalvien també, jo què sé, t'estalvies uns quants megas, aquestes coses.
1: I també, com a reflexió, també la publicitat, novament, com a, diguéssim, motor, en aquest cas, d'aplicacions tecnològiques noves i de canvis paradigmes a vegades socials. O sigui, sempre la publicitat allà, com a bastant esgarrifós.
0: És esgarrifós. També amb el sentit de que, d'una banda, la publicitat, o la gent que de vegades ens hem relacionat amb publicitat, màrqueting i aquestes coses per a la nostra feina, d'una banda és capaç d'anar per davant i fer coses molt innovadores, i sobretot en el que seria, doncs, l'utilització de dades, hi ha eines molt potents, hi ha investigació molt potent, es poden fer moltes coses, però a l'altra banda és sempre com un món una mica ranci.
1: Sí. I que et preguntes també si al final també, diguéssim, els governs, les institucions van a aquest nivell d'aplicació de tecnologia, no?
0: No.
1: O sigui, la nostra seguretat, que al final també, o sigui, allò públic ha de vetllar per la nostra seguretat, entenc, no?
0: Però
1: fins a quin punt està capacitat per fer-ho?
0: La meva opinió, sensació, les institucions no van mai per davant, sempre van molt per darrere i no escolten a la gent que en sap i li encarreguen estudis i informes i coses a empreses que no en saben. I ja està. Que s'haurien de currar una mica més. I escoltar aquesta gent que en sap, que de vegades et diu les coses que no vol sentir. Això passa.
1: I més ara que mai, que començàvem el programa, doncs, parlant d'exacte, de la nostra situació actual de relació amb la tecnologia, de quina manera, doncs, hem de revisar i reformular tot això, que és reformular-nos com a humans, pràcticament. I que, bueno, tot això n'anirem parlant al llarg d'aquesta temporada.
0: Però, bueno, no sempre seran coses així com una mica de...
1: Hem començat fort, està molt bé. Això és com, molt de publicitat, també. Saps?
0: Sí, totalment.
1: Una cosa molt bèstia al principi de temporada i després...
0: Sí. Bueno, jo espero que us hagueu passat bé amb aquesta cosa així com mig misteriosa. Quins són aquests ultrasons que els sent el mòbil però te'ls emeten des de la tele o des d'una pàgina web o des de vés a saber on, i de repent tu ets com un element allà que està al mig de varis dispositius totalment triangulats perquè sàpiguen quin lloc ocupes en aquell moment a l'espai, que és el que estàs fent, i certes coses que volen que facis. Normalment, ja et dic, en el millor dels casos, comprar.
1: Sí. Els beacons, no? Aquests ultrasons utilitzats en aquesta tecnologia de seguiment auditiu, de la qual avui ens ha parlat l'Antònia Folguera. Moltíssimes gràcies, Antònia. No marxis, perquè ara mateix farem una entrevista precisament no sé exactament, però són sons també inaudibles, sons que poden servir, atenció, per apagar focs.
0: En sèrio?
1: Hi ha hagut una jove estudiant mexicana de només 16 anys que ha desenvolupat un dispositiu nou en el qual fa servir el so per apagar focs. Una tecnologia que podria substituir, per exemple, més enllà dels extintors, no sabem quines implicacions i aplicacions, perquè és una cosa, òbviament, no és molt primigènia, però podria tenir a nivell d'altres usos, com, per exemple, doncs, apagar focs que ens han afectat i de quina manera, doncs, aquest estiu, però que és un nou dispositiu que una persona, doncs probablement com l'Antònia Folguera, doncs que segur que l'Antònia Folguera, ja ho sabem, això ens ho ha explicat, amb 16 anys també estava fent moltíssimes coses, una noia jove de 16 anys ha desenvolupat aquesta tecnologia.
0: M'encanta, m'encanta, m'encanta. Bé, mira, el que més m'agrada és que ningú s'havia plantejat abans que pots apagar focs en coses que no siguin aigua.
1: Exacte, exacte.
0: O una espuma o el que sigui que surti de dintre de l'extintor, no tinc ni idea què és. No m'ho havia preguntat mai fins ara.
1: Sí. M'encanta. I que forma part de tot aquest imaginari que estem intentant traslladar a la barrera del so des de fa 2 anys i que cada vegada ens estem convencent més, no? Que és com el so pot servir per moltíssimes coses. El so, que és una cosa que és... O sigui,

0: crec, molt poc valorada, no? I en la qual, doncs...
1: Estem dominats per la vista.
0: Exacte, rodejats de so, però només dominats per la vista, només fem servir pràcticament aquell canal, no? Quan el so, doncs mira, imagina't quines quantes aplicacions pot tenir i que anirem, doncs,
1: descobrint. T'imagines si ara mateix estéssim emetent freqüències d'aquestes ocultes aquí en el programa i... Ara mateix he pensat, hosti, tia, que t'ho haguessis pogut currar una mica més.
0: Que això, que ens emetin i que ens escoltin, i que escoltin també, doncs, totes aquestes opinions. Antònia, moltíssimes gràcies i ens veiem properament.
1: Fins ara, aviat.
0: No marxeu.
2: La barrera del so. Amb Irene de Zumbila.

0: Fer ara és parlar de les possibles aplicacions reals del Vortex Tech i ho volem fer amb un enginyer forestal que no només du més de 25 anys d'experiència en l'extinció d'incendis, sinó que, a més, és músic. Això que estem escoltant ara es diu Across the Storm, però d'altres, per exemple, composicions seves duen títols com Thinking About the Future o Forest All. Parlem amb l'enginyer forestal i director de la consultora d'enginyeria ambiental Medi 21 GSA, que és el Ferran Dalmau. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia. Una miqueta nerviós perquè mai m'havien presentat com a músic.
0: Veus?
1: Potser sigui pretensiós.
0: Home, aquí el càrrec... Aquest és el primer. En aquest programa primer havia de ser el càrrec com a músic i després com a enginyer forestal. Escolta, abans de res i d'entrar en aspectes més tècnics, precisament com que tu també ets músic i treballes amb la música com a matèria, què sents, quina impressió et dona aquesta notícia, no? Que el foc... O sigui, que el so pugui apagar foc.
1: Ostres, en un primer moment, quan una cosa així, pensaves, ostres, imagina't apagar incendis amb una de Vivaldi, no? Vull dir, seria una cosa meravellosa, vull dir que... O amb una de Wim Mertens, o sigui, espectacular. Però, evidentment, a veure, si bé la notícia és una notícia real, si entrem... El món de la música és molt més creatiu, és molt més bonic, però si entrem en la realitat de l'enginyeria, la cosa és una miqueta més complicada i, bueno, està bé el vídeo aquest o la notícia aquesta, però hi ha que fer molts matisos, moltes matisacions.
0: Anem una mica amb aquests matisos, perquè quines serien les aplicacions reals d'aquest Vortex Tech, d'aquesta espècie de canó portàtil que dispara ones de so de baixa freqüència i amb aquestes ones aconsegueix apagar, pel que sembla, de moment, doncs, aquests conats d'incendi petits?
1: A veure, n'hi ha que entendre que el que se veu en aquests vídeos promocionals d'aquesta gent no està apagant el foc en el mateix sentit que ho fa l'aigua, per exemple. Val? Les zones acústiques de gran amplitud el que fan és generar oscil·lacions de pressió i moviment de l'aire, i en certes condicions això pot alterar la capa de reacció entre la flama i l'atmosfera i augmenta la deformació de la flama, modifica la barreja combustible-oxigen, i això fa que es pugui produir una extinció d'una flama petita. I és molt important explicar que l'efecte no és tant el del so com el del flux oscil·latori de l'aire que induïix aquest sistema acústic. Val? Per dir-ho d'alguna manera, és l'oscil·lació de l'aire el que està extingint d'aquesta flama. Però, evidentment, el gran problema, extingir una flameta petita és fàcil. O sigui, com a extintor domèstic podria funcionar, caldria fer moltes proves abans, però podria funcionar, però com a element d'un incendi gran, si voleu que entrem en alguna qüestió en termes energètics, a banda de les ones, doncs un incendi de certa intensitat no tindria aquesta capacitat.
0: Clar, perquè entenc que un incendi gran, a banda de que estem parlant d'una dimensió de foc major, molt, molt gran, no? Evidentment, el vent, per exemple, també suposo que allà té un paper que en aquest cas, doncs, si precisament estàs posant aquest èmfasi, no? De que més que el so és aquesta direcció, no? D'aquestes vibracions, suposo que tot això, evidentment, ens hauríem d'imaginar, potser, ara... Tu deies abans això de Vivaldi, m'estic imaginant no sé quants helicòpters o drons amb uns canons increïbles, no?, de so.
1: Ostres, la imatge enfocant... seria, imagina't, aeri, música de pont aeri en els helicòpters per extingir un incendi, podia ser això, una cosa brutal. A veure, permet-me, com a banda de... No voldré autodenominar-me músic, sinó com a amateur musical, però com a enginyer sí que entro una miqueta en matèria d'enginyeria. Mira, el radiador que qualsevol personeta té a casa per a calfar-se a l'hivern quan fa fred, al bany, per exemple, i aixeca l'efector que tenim d'aire, això genera 2 kW. Val? La capacitat d'extinció de les unitats de bombers està en el punt de 10.000 kW per metre lineal de front, és a dir, 5.000 radiadors d'aquestos en un metre lineal de foc. ¿Vale? A partir d'ahí no els podem apagar els incendis ni amb aigua, ni amb helicòpters, ni amb camions. Hem d'esperar que hi hagi un canvi de condicions per a poder apagar aquest incendi. Estem parlant de que hem tingut incendis, per exemple, el pont de Vilomara 2022 a Catalunya va ser un incendi que va desenvolupar més de 120.000 kW per metre lineal de front.
0: Clar.
1: Quants altaveus d'alta fidelitat amb uns subwoofers espectaculars ens caldrien per a poder fer front a això. Vull dir, ara mateix, com a idea està molt bé. A més, jo, com a enginyer i com a persona que creu en el mot sapiens de la nostra espècie, pense que està bé. A més, una personeta jove, la que promou una idea així, és fantàstic i n'hi ha que donar-li suport. Però l'eficàcia d'aquests sistemes sobre combustibles sòlids i incendis d'alta intensitat és molt més limitada i, evidentment, ara mateix encara està insuficientment estudiada.

0: és un prototip, però sí que potser ens parla de possibles aplicacions en àmbits més petits. Evidentment, ara si pensem doncs, en alguns dels incendis que, per exemple, hem tingut aquest estiu, doncs, catastròfics, no? És difícil d'imaginar, òbviament, una aplicació així, però si ens imaginem, per exemple, petits laboratoris o interior de vehicles, zones tancades, en aquest sentit sí que potser podria tenir aplicacions i a més també aplicacions molt interessants en el sentit de que a diferència dels extintors, per exemple, no danyarien aparells electrònics perquè ja no quedaria aquella escuma a sobre d'aquests esmentats aparells?
1: Fins i tot a la millor en aplicacions industrials, és a dir, en espais industrials, una nau limitada amb sistemes acústics, això tindria, però clar, evidentment això jo no puc afirmar-ho o desmentir-ho, això és una cosa que la ciència es basa en anar fent assajos, anar fent proves, anar aplicant el mètode científic fins a arribar a confirmar una hipòtesi de treball o desmentir-la. Això és la gran meravella per a mi de la ciència, és l'anar, que no existeix l'autoritat, eres tan bo com allò que eres capaç de demostrar. Per tant, bueno, com a idea està molt bé. Jo sempre conto l'anècdota d'una persona que bueno, és la persona que va inventar els equips de respiració autònoma, els ERA, que utilitzen els bombers les màscares per a poder respirar dins dels incendis. La patent original era d'un afroamericà que ho va dissenyar amb el seu germà, es va gastar tots els diners que tenia dissenyant un sistema que bàsicament era una màscara que portava uns tubs que baixaven fins a terra, molt poc sofisticat, però com l'aire més net estava baix, era una possibilitat. Moltíssima gent es va riure d'ell, que això no tenia futur, fins que va haver un incendi en un túnel i com ningú s'atrevia a entrar perquè era una tecnologia no provada, ell i el seu germà van entrar a rescatar persones i van treure a 11 treballadors del túnel amb el seu sistema. A partir d'ahí començaran a tindre més vendes i van poder muntar una empresa i tota la història. Vull dir, les idees en origen, i sobretot hi ha un vídeo que demostra que això funciona en un foc petit, són meravelloses aquestes idees i cal aprofundir. Evidentment cal fer-ho en entorns controlats perquè llançar-se a provar això a gran escala evidentment seria una temeritat. Per tant, per això fem primers assajos en petita escala i després a poc se va pujant la dificultat.
0: Uh-huh. Increïble també aquesta història que expliques. De fet, com a enginyer, m'imagino que una de les teves tasques precisament és investigar, explorar totes aquelles formes possibles, no? Fins a les més creatives, que puguin servir doncs, per, en aquest cas estem parlant dels incendis, no? Doncs apagar un incendi o prevenir-lo, no?
1: Nosaltres també, el meu equip i jo, també tenim una patent. La patent és un sistema de defensa contra incendis forestals que es diu CIDEINFO i bàsicament són uns monitors d'aigua que el que fan és generar tallafocs verds. O sigui, nosaltres, en lloc de tallar la vegetació en el perímetre d'una zona poblada, el que fem és ficar aigua dintre de l'aigua de les plantes per a que estiguin turgents i per tant que siguin molt més difícils de cremar. Aquesta patent va sorgir d'una conversa amb la meva mare, una cosa tan simple. Els meus pares viuen en una zona de risc d'incendi forestal i una vegada, quan jo encara estava al principi de l'experiència professional, li vaig preguntar a la meva mare: mare, tu que has d'incendi, què faries? I em va dir: jo, trucar-te a tu. I clar, a mi aquella resposta em va descol·locar molt perquè vaig dir: ostres, si la millor opció que té la meva mare davant d'un incendi és trucar-me a mi, no m'agrada aquesta primera opció. Per tant, et rasques el cap, apliques allò de ser sapiens, que jo crec que ens ho hem de guanyar, lo de ser sapiens, i dissenyes una sèrie de solucions. Per tant, sí, l'enginyeria es basa en problema, raonament, solució. Vull dir, i les solucions, moltes vegades, també la gent se'n va riure quan 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne o quan el viatge a la lluna, vull dir, i són coses que després han passat. Asimov, el pas de la ciència-ficció a la realitat, moltes vegades li han de tindre una idea i després és difícil desenvolupar-la. Però, bueno, per què no? Nosaltres fa 20 anys vam tindre una idea. Aquesta idea, 20 anys després, ens està donant moltes alegries i ja hem defensat diverses zones poblades contra el foc amb aquesta patent, no? Per tant, al final són coses que, bueno, vas adquirint experiència i l'enginyeria ve d'enginy i això és una condició inherent a l'espècie humana.

0: Deia el Ferran, enginyeria ve d'enginy, no? I de creativitat. En aquest sentit, tu, per exemple, Ferran, també has desenvolupat no només aquesta creativitat entorn doncs, a l'enginyeria, sinó també doncs, com a música aficionat, amateur. Per què et va donar per la música? Com és la teva música? Ja que estem en un programa de música, no volíem deixar de preguntar-te això. I si l'entorn natural, d'alguna manera, ha influït també en la teva composició o en la teva manera de veure la música?
1: Absolutament. A veure, per començar, jo no entenc la meva vida sense música. Vull dir, crec que tinc música en tots els dispositius en els quals se pot reproduir. De fet, l'últim que he adquirit és un equip d'alta fidelitat. Vaig trobar una peça dintre d'una casa que havíem comprat, un equip antiquíssim, l'he restaurat, l'he posat en marxa i tinc un tocadisc ara mateix i escolto música en alta fidelitat, que això és una meravella. Per tant, no puc entendre la meva vida. Per a mi la música és teràpia, per a mi la música és llibertat i capacitat de posar en sons els sentiments. I efectivament, per exemple, abans heu ficat a Girls de Storm, que al final eixa música la recorde quan tu vas a una emergència, la que siga, abans d'entrar en l'emergència eres una persona i quan acaba l'emergència eres una altra persona per tot el que has viscut, no? Vull dir, a molts nivells d'intensitat emocional, de sensacions del perill, de bueno, coses que et passen en la feina. I intento posar-li sons a les coses que me passen. Vull dir, això és, i sincerament, quan me fique dintre del xicotet d'estudi que tinc a casa a fer música, per a mi és com si el món se parara. Deixen de hi haure problemes, deixen de hi haure històries i és una via de llibertat, no? Mental, intel·lectual, creativa. I bueno, és la primera vegada que se sent aquesta música a la ràdio i estic fascinat. O sigui, moltíssimes gràcies en aquest sentit, perquè no m'ho esperava i t'ho agraeix molt.
0: Bé, el Ferran està molt acostumat a que l'entrevistin, el que passa que no està tan acostumat a que l'entrevistin en categoria també doncs, de músic.
1: És la primera vegada, això és una primícia.
0: Exacte, aquí sempre donem titulars. Ferran, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. També per la gent que tingui curiositat per conèixer la teva música, que d'alguna manera, com tu estàs explicant ara, doncs trasllada també aquestes emocions que tu sents en el dia a dia i que has sentit també en situacions d'emergència. On et podem trobar a internet?
1: Doncs, com no coneixia moltes plataformes, vaig pujar la meva música a SoundCloud, la plataforma SoundCloud, i si fiqueu MCK, Mike, Charlie, Kilo, Ferran Dalmau, suposo que vos apareixeré, no ho sé. No sé si estic indexat en algun buscador.
0: Mike, Charlie, Kilo. Això ho has fet també com sí. Parleu als enginyers, no? En les emergències. Charlie, Eco, 1-1.
1: No. Això és l'alfabet internacional de ràdio. O sigui,
0: sí, sí.
1: L'alfabet internacional de la ràdio és aquest i, evidentment, l'utilitzem en les emergències, sí.
0: Doncs Ferran Dalmau, enginyer forestal, músic, també doncs, director de la consultoria d'enginyeria ambiental Medi 21 GSA. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt, molt bé. Veurem a veure com es desenvolupa, perquè m'imagino també que la ciència entorn a l'extinció d'incendis, també en un context de crisi climàtica tan forta, suposo que anirà evolucionant, canviant, i potser descobrim noves maneres d'afrontar el foc. Pot ser?
1: Com a espècie, en aquest moment, només tenim dos objectius crítics, al meu parer. El primer és deixar de matar-nos, que això demostra que som molt poc sàpients, i el segon, afrontar una crisi que hem creat amb els nostres actes i que tenim que responsabilitzar-nos, especialment per la gent que ve darrere, que no té culpa de res.
0: Gràcies, Ferran.
1: Vagi bé.
0: I nosaltres ens retrobem la setmana que ve al punt horari de les 11 de la nit, el dissabte, aquí a la Barrera del Sol.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
3: Hanan, explica'm què és aquesta nina.
4: Pues mira, aquesta nina li tinc molt de carinyo, sí. Perquè és de l'últim viatge que vaig de tornada del Marroc,
3: sí.
4: I van començar a fer com de souvenir nines amb la vestimenta de les dones de les muntanyes, que normalment les veiem a les portes de les medines, dels mercats que venen menta,
3: sí.
4: I és com anava vestida la meva àvia.
3: Ah!
4: Llavors, porta la vestimenta, està molt bé, és una nina molt senzilleta, però està el barret, aquest delantal que porta, i és com una mica, per mi, ha sigut un gest de, per part de en aquest cas, doncs, del Marroc, de reconèixer la riquesa que han aportat totes aquestes dones.
3: Totes aquestes dones, sí.
4: I que és un món més enllà de l'estereotip del té i les pastes, no? I que
3: és que hi ha molts estereotips,
4: hi ha molt estereotip.
3: Després en parlarem.
4: Exacte, llavors em va semblar com molt bonic que per fi, doncs, tinguin un lloc, no?
3: Un reconeixement.
4: Un reconeixement. Després el barret,
3: sí.
4: Per mi...
3: Són així, també?
4: Són així, sí. Tenen una miqueta més de coloraines.
3: Són de palla.
4: Són de palla.
3: I amb unes borles a dalt.
4: Exacte, aquestes borles normalment tenen més colors.
3: Sí.
4: Vale? I recorden també una mica, si veiem la vestimenta de les dones de Menorca antigues,
3: sí.
4: De camp.
3: Sí, amb aquestes faldilles llargues.
4: Llargues, fins amb coloraines, doncs sí. Tenen una miqueta un aire,
3: és
4: no?
3: És veritat.
4: Llavors, és aquest fet de que
3: aire mediterrani.
4: Mediterrani que ens uneix, que ens enriqueix. Llavors, jo li tinc molt de carinyo, la tinc guardada, i és una mica, pues, això de que hi ha una referència cultural de la riquesa que, d'alguna manera, en aquest cas, la meva àvia i moltes àvies de molts catalans que tenen a casa.
3: Avui la nostra irrepetible és la mediadora social i traductora Hannah Encerruc.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
3: Hannah Encerruc, benvinguda a Irrepetibles, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: A més, autora d'aquest llibre que tenim sobre la taula, Coraje, el precio de la libertad, publicat per Secotia. Abans d'explicar tota la teva història, Hannah, que és molt interessant, avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Què significa per tu la Diada?
4: Doncs la Diada Nacional dels Catalans, i com a catalana no puc fer res més que festejar i viure-la i transmetre-la com l'he transmès a la meva filla, no? És un punt de trobada, d'un sentiment social, cultural, que ens uneix i que forma part d'una realitat molt ampla, no? I que, sobretot, és una diada per celebrar l'enriquidós que és la nostra societat i com va creixent, no? Llavors és la diada de tots i per tots. Jo crec que és un lloc que de trobada.
3: Al llarg de la conversa, evidentment, parlarem d'identitat, però creus que hi ha gent que no et considera que

0: jo, filla d'immigrants, que he tingut la riquesa, el privilegi d'enriquir-me de diferents elements culturals i que m'han format la meva personalitat, la meva identitat, per alguns m'han volgut com a... Mira, és que ets filla d'immigrants i per tant et reconeixem i t'interpel·lem dintre d'aquest marc folclòric, no? Yeah. Del te, les pastes, la música...
1: Sí, o allò horrorós de... Els altres catalans.
0: Exacte. I
1: què vol dir
0: tu,
1: els altres catalans?
0: I fixa't tu que som tan així que et donem espai com la quota, no? Uh-huh. I jo no he volgut mai ser la quota de res. Jo li dic als joves, sobretot, que mai siguin la quota de ningú, que siguin ells, no? Uh-huh. I jo el que he volgut ser és jo, amb tot. Llavors, com a catalana, com a espanyola... pues és que si jo n'és, diguéssim, excloent elements que m'interpel·len diàriament des de la meva infantesa, seria absurd, no? I crec que anem cap a un món que es nutreix de riqueses, no? I que sóc una persona que he sigut justament, per lo que he dit al principi, molt crítica amb el tema de com s'ha plantejat el tema del multiculturalisme, no?
1: Sí.
0: Que no vol dir que vagi en contra de ningú, sinó que justament per ser rics i que realment aquesta riquesa sigui real i no folklòrica, pues que es conegui a les persones, no? Perquè a mi em pots identificar amb, potser amb cuscús que he menjat amb normalitat a casa, però també em pots identificar amb que... A casa jo estava encantada de veure l'Arare a TV3, perquè forma part de mi, de la meva infantesa,
1: sí, de la teva identitat.
0: Llavors, clar...
1: Tirem la vista enrere.

0: Explica'm què és això.
1: Mira, aquesta és una cançó molt antiga, algeriana, que es va fer una versió més moderna dintre del lo que era la música rai, que era una fusió de música àrab, pop, amb un grup algerià o francès, no? I parla del sentiment de l'immigrant, no? Llavors, però d'una manera que d'aquell sentiment de l'immigrant que mai acaba d'arribar, no? Llavors, jo no tinc nostàlgia, perquè jo sóc catalana espanyola, no tinc nostàlgia del Marroc, però sí que hi ha un sentiment que l'he vist, en aquest cas, a la meva mare, d'aquella nostàlgia, d'aquella enyorança de viure uns sorolls, una música, una forma de viure, l'he vist a casa. Llavors aquesta música no trasllada tant al país que tu no coneixes, sinó en aquell sentiment que viuen els teus pares, no? A casa, no? I li dona cos, no? Llavors aquesta cançó a mi m'agrada molt perquè a més no idealitza el tema migratori, no? Sinó que parla d'una manera d'aquella idea de que un no acaba, l'immigrant quan surt, si no supera certs reptes, se sent com que mai acaba d'arribar, no? Jo sempre dic que
0: no és ni allà ni aquí, no?
1: Exacte, i crec que aquest és el gran fracàs, que un ha d'entendre que un cop que ha migrat té que fer el procés de convertir-se en ciutadà. Per una qüestió de responsabilitat, especialment ja quan ets pare, tens càrrega familiar, no? Perquè si no, estar en transició és una inestabilitat que porta a molt desordre en diferents elements. No?
0: Queda clar. Hanan Serruch Ahmed, vas néixer a Barcelona...

0: 24 d'agost de 1974. Per tant, infantesa en aquells anys 70-80. Com la recordes?
1: Feliç. Recordo amb contrastos, perquè doncs, quan hi havia en aquells moments de vacances que anàvem a veure la meva àvia, uh-huh. i llavors...
0: Al Marroc, eh?
1: Al Marroc. Doncs aquella senyora gran, sí. Aquella forma de viure, recordo especialment, i em sembla que a tots els nens, la bola de cristal. Jo sóc fan de la bola de cristal d'Alaska. Sí, sí. I el que era la cultura d'EGB, perquè a EGB pues, no només era un sistema educatiu, sinó hi havia tota una cultura, una manera d'anar al col·legi, la relació amb els mestres. Crec que per mi és molt especial, com pot ser per qualsevol altra persona uh-huh. d'aquella època, perquè la comparem amb ara i la tenim molt... amb molta enyorança de...
0: Idealitzada, moltes vegades, no?
1: Potser idealitzada, sí. Però en el meu cas va ser un moment de... que jo recordo feliç, perquè era una nena molt inquieta. Molt inquieta. Uh-huh.
0: Que feies moltes preguntes?
1: Preguntes i molt reaccionària.
0: Uh-huh.
1: Jo recordo...
0: Ho dic perquè, jo no sé, per exemple, si li preguntaves als teus pares per què van venir aquí, com va ser aquell viatge... Si la teva mare, la Fàtima, t'ho va explicar alguna vegada.
1: Jo una vegada que em vaig emprenyar, sí que li vaig preguntar, perquè tenia records.
0: Et vas emprenyar?
1: Sí, em vaig enfadar molt i li vaig dir, però per què estem aquí?
0: Uh-huh.
1: Perquè em recordava, va ser després de la mort del meu pare,
0: sí.
1: I sentia com un buidor, uh-huh. i pensava, per què estem aquí?
0: Yeah.
1: Ens hem quedat com soles, al Marroc hi ha més família, i em va dir, és que és, aquesta és casa teva.
0: Clar.
1: Ella em va contestar així, molt uh-huh. senzilla. Uh-huh. Pensa que la meva mare pertany d'aquella realitat migratòria de la gent de les muntanyes, del Marroc, que no han vist... Jo sóc la primera a la meva família que agafa un llapis, que venia en un entorn rural, que uh-huh. no sabien llegir i escriure. Llavors, esclar, arriben aquí i tenien unes condicions que passen de ser súbdits a tenir un estatus de ciutadà que es van sentir acollits.
0: Clar.
1: I segurs. Llavors, però el sentiment impulsiu d'una nena, això no ho reflexiona, no?
0: Uh-huh.
1: Però després va passar i jo ni en cap moment he arribat a pensar que teníem que anar a un altre lloc o no, perquè casa meva, en aquest cas, pues,
0: era casa teva. Sí, sí.
1: Catalunya,
0: primer
1: Figueres.
0: Barcelona, després sí. Figueres, quan tenies 4 anys.
1: Sí.
0: Per què?
1: Pues, qüestions que ara s'entendrien més bé que llavors. És que la vivenda i les condicions que podien accedir com a immigrants a uh-huh. Figueres no eren les mateixes que hi havia a yeah. Barcelona. Llavors ja, imagina't.
0: O sigui, com ara.
1: Com ara,
0: com
1: exacte.
0: Ara, sí.
1: I es van arrelar més. Llavors la meva mare també va començar a treballar i hi havia un procés normal uh-huh. d'evolució, d'ascensor social, diguéssim.
0: Uh-huh. Anem al col·legi. Expliques al llibre que va ser la primera nena d'origen magrebí escolaritzada a Figueres, 1980. Vas patir algun tipus de discriminació?
1: Els nens sempre els sorprèn el que és diferent.
0: Sí.
1: No? Jo sí que recordo la vegada que em vaig posar les mans amb henna,
0: uh-huh.
1: que va haver-hi uns quants que van dir, ai, mira això què és, no? Però igual que hi ha aquesta reacció per part meva, em va dir, pues això és henna i tu no saps el que és. I això. No especialment, perquè uh-huh. havia crescut i jo era la Hanan.
0: Sí,
1: no
0: eres una més.
1: Era una més, uh-huh. no tenia res més diferent, no? Llavors, clar, no hi havia cap discurs, especialment d'ells i nosaltres. Jo no feia una activitat diferent, jo participava de totes.

0: les activitats esportives, culturals, no hi havia elements que em fessin sentir que tenia que respondre a uns criteris diferents de la resta. Per tant, era un grup d'infants amb molta cohesió. Uh-huh. Llavors, a l'hora del pati, de què parlàvem? Pues de la revista Superpop, de la música, que el programa Tocata, la Vuelta al Mundo en 80 dies que vèiem
1: del
0: Willy Fogg. Sí. Llavors, hi ha elements en comú. La meva mare, pues, quan hi havia un cumpleaños, jo anava i em recordo que teníem que comprar-li el regal. Llavors, clar, no hi havia cap
1: element... O sigui, normalitat absoluta.
0: Normalitat absoluta. No hi havia cap separació ni res. Una vegada va haver-hi un professor d'un curs superior que parlava del Marroc i va preguntar, i això d'Àfrica? I recordo que un nen va dir, no pot ser perquè està aquí. I va contestar, i jo, Àfrica, no, no era més petita. Res més. Vull dir, no hi havia, no hi havia elements que em diferenciessin.
1: Dic normalitat fins que quan tenia 6 anys mor el teu pare.
0: Sí.
1: Ho recordes?
0: Jo recordo, és un moment de xoc.
1: Clar.
0: Perquè tinc hi ha la imatge de quan m'ho diuen, la tinc gravada, que jo estic al menjador i em va sobtar veure la meva mare a l'hora del menjador. Uh-huh. Recordo la senyoreta Paquita em crida, diu, vine, vine, carinyo, que et vol la teva mare. I fixa't que em recordo que em va agafar de la mà i era hivern, i la tenia la mà la senyoreta Paquita molt calenta, i em recordo d'aquest escalfor, no? I aquell moment... ella no sabia com dir-ho i la senyoreta li diu, Fàtima, digue-ho ara, perquè jo estava com veient, els nens es donen compte quan els adults miren diferent, yeah. No? I en aquell moment recordo, després va ser com una pluja de situacions, d'emocions i de pujades i baixades.
1: Passa el temps i la teva mare es casa amb un altre home. Explica'ns qui era i per què tot canvia arran d'això. Era salafista? També ens hauries d'explicar què és el salafisme, perquè
0: sí.
1: Ho entenguem.
0: Mira, fins ara fixa't que hem parlat i no ha sortit en cap moment la qüestió de la creença religiosa.
1: És veritat?
0: No ha sortit. Uh-huh. Perquè no era el motor de la nostra vida. Uh-huh. I això no vol dir que a casa meva no celebressin les festes que corresponien, no? Uh-huh. La festa de sacrifici o la fi del Ramadan o el Ramadan, no? Però no eren el motor ni el guió de la nostra vida, no? Després de la mort del meu pare i un cert temps, pues la meva mare, que m'ha explicat que venia d'un entorn que no tenia formació ni uh-huh. coneixement, uh-huh. pues li van fer entendre que com a dona que estava sola en una terra llunyana, ja no hi era la meva àvia tampoc, pues que el millor era que es casés amb algú i que a més hi havia una persona que sabia llegir i escriure, que sabia el Coran, que era com un estatus superior intel·lectualment, que era una bona oportunitat per sentir-se protegida. Vull entendre que en el seu moment va pensar que era la millor decisió, no? de formar un altre cop una família, uh-huh. de sentir acompanyada. No? El quid de la qüestió és que aquesta persona és practicant de la corrent salafista, és la més
1: extrema.
0: Per entendre'ns, és la rama que diu que s'ha de tornar a viure l'islam com a l'època de que es va revelar el Coran a l'època de Mahoma. Uh-huh. No? I que ni tan sols creu en la política, però que si la política pot ser útil per instaurar aquesta corrent, pues cal ser-hi. No? Inspira els jihadistes. No tots els salafistes són jihadistes, però sí que tots els jihadistes són
1: salafistes.
0: Són salafistes, no? Llavors, allò va provocar pues, que en aquest casament tot canviés, absolutament tot, no? Aquella, com he explicat abans, que no hi havia un ell sinó nosaltres, en aquelles relacions on jo era una més, on participàvem de tot, de la vida, on la meva mare havia deixat de ser una immigrant perquè s'havia convertit en una ciutadana més de Figueres, que la gent la coneixia i la saludaven pel carrer, que si Fàtima, etc. Doncs això es va el considerava com un gest de contaminació de l'infidel. I van a començar a aparèixer les normes més radicals, des de no escoltar música, a no veure la tele, només podien veure pel·lícules d'Iran, que l'argument sempre era el mateix, era que algú que deixava la religió anava pel mal camí, feia patir la família, després tornava al veure la llum de l'islam i tornava pel bon camí, la música no desapareix, la convivència, la vestimenta, el anar pel carrer, havies d'anar vigilant perquè...
1: Mare meva.
0: Perquè explicava doncs, que esclar, que, perquè no només érem nosaltres, sinó la mateixa comunitat. Vull dir, pensa que abans d'ell, a Figueres, una ciutat petitona, la comunitat estava molt unida, però no només perquè eren d'origen marroquí, sinó que amb els propis figuerencs érem tots una pinya, no? La meva mare no era la immigrant, sinó que era la Fàtima, el mossèn de la parròquia del costat del col·legi la saludava, vull dir que érem comunitat, i allò es va trencar. Es va trencar, no?
1: Es va torçar tot.
0: Absolutament, no?
1: La vida sencera. Fins i tot et van fer fora del col·legi.
0: Clar.
1: Però per què?
0: Mira, tot comença perquè si l'avís primer era no has de tenir relació amb els infidels, no has de saludar. No, jo explico una anècdota on la meva mare s'atura per l'amunts i on després... ens ve l'avís, l'amenaça de per què, i ja canvia la vestimenta. Llavors, i l'escola, perquè va considerar que una dona en la terra dels infidels que es vagi formant només pot portar problemes. I perquè després jo, com havia participat en totes les activitats d'esport, teatre, piscina... havia agafat una forma de fer que no era adequada pels preceptes islàmics, de servir a la umma, a la comunitat i a la moral, no? Per tant, estava molt contaminada i no portaria res bo, i que el millor era que estigués a casa. Tenint en compte que la meva mare havia perdut la seva independència perquè va deixar de treballar per estar al servei d'ell, no, ja no tenia veu ni vot. I per l'altre costat, a tot això, en aquell moment, l'escola li va sobrepassar. Li va sobrepassar. Llavors, diguéssim, per la pressió d'ell, la capacitat d'incidència, l'argumentació religioso-moral que va imposar, i per no tenir un enfrontament violent absolutament, i perquè no enteníem realment el que estava passant, perquè d'alguna forma va fer creure a la meva mare que tot el que com havíem viscut llavors era totalment incorrecte, immoral. Mira, perdona l'expressió, però és com érem unes prostitutes, d'alguna forma, no? Llavors ell venia a posar-nos pel bon camí, no?
1: Tant és així que fins i tot va concertar un matrimoni per tu.
0: Exacte. La cosa era que sortir del col·legi per després casar-me amb una persona que havia escollit. No? Llavors, jo en allà sí que vaig començar a tenir por. Por especial, ment ja a nivell per la meva integritat física. I llavors ja no trobava el canal de comunicació real amb la meva mare. Era una situació era tan extrema en el sentit de vull ser una bona filla, vull ser bona súbdita, però al mateix temps entenc, i gràcies a Déu que jo havia tingut la infantesa que vaig tenir, el meu instint de supervivència intern em deia això no és bo, no pot ser bo, no? Llavors, l'enyorança que tenia vers la meva escola, els meus amics, aquella soledat de sentir-me aïllada en un món que, que ja no tenia connexió amb ningú, em feia posar en dubte, en qüestionament, tots aquells preceptes totalitaris que m'imposaven i que quan em tancava a la meva habitació em plantejava, em sortien els dubtes, no? De què haig de fer? Com haig de fer? I prendre consciència molt petita de que tenia que de fugir, de protegir-me malgrat les conseqüències, perquè sabia que era o el tot o el no.
1: I decideixes fugir.
0: I vaig decidir fugir.
1: Què diu la mare?
0: No, això no... Jo vaig intentar explicar-li, però no entenia perquè no podia acceptar-hi. No ho podia assimilar i les conseqüències podien ser terribles. Llavors, quan vaig fugir, sabia que patiria el repudi. El repudi...
1: I fins i tot denuncies.
0: Sí, no només vaig denunciar, sinó que al fugir em troben a la Guàrdia Urbana, em porten primer a un centre d'acollida, després acaba la tutela a la Generalitat, sí. I allà davant del jutge acabo denunciant el matrimoni forçat, les coaccions, les amenaces, la violència. I en aquell altercat es va fer tangible el repudi de la meva mare vers a mi d'una forma molt violenta. Sabia que podia passar i
1: de fet, et va donar un cop, no?
0: Va ser una situació de molta violència física, verbal, amb unes dimensions que en aquell moment els educadors que hi eren no van entendre el que era, no? El repudi, el rebuig absolut, no? Que fins al dia d'avui es manté.

0: Aquesta cançó et dona força, eh?
1: Molta.
0: De l'Alaska, a qui n'importa. Avancem amb la teva història. Deies que vas estar sota la tutela de la Generalitat de Catalunya fins als 18 anys. Vas entrar-hi amb 15. Com és viure tutelat, Hanan?
1: Pues mira, viure tutelat en aquell temps era viure d'alguna forma com en un pàrquing emocional.
0: En un pàrquing emocional?
1: Sí.
0: Ahà.
1: Perquè és un moment de contenció, en sentit de que et treuen d'un entorn violent, però les dinàmiques no t'ajuden a entendre aquella violència en què estaves sotmès.
0: Ja.
1: I tu vas visquent internament coses que són difícils de treure, i és necessari treure-les, però no hi ha l'espai ni hi ha els recursos.
0: Tant és així que vas caure en una depressió.
1: Vaig caure en una depressió important, que vaig arrossegar durant...
0: Amb un intent de suïcidi.
1: Efectivament, ja fora del centre, ja amb sent major, bueno, sent major d'edat,
0: sí,
1: després veient el panorama que tenia, se'm va anar a barrejar qüestions com l'estar al carrer, no? Fer 18 anys i haver sortit.
0: Què fas quan surts al carrer?
1: Quan surts en el seu moment, mira, vaig sortir en el 92, que faig 18 anys.
0: Sí.
1: I va ser, literalment, has fet 18 anys i ja pots marxar. Llavors, jo havia fet un parell d'amiguetes que havíem coincidit en...
0: O sigui, t'has de buscar la vida.
1: T'has de buscar la vida.
0: Uh-huh.
1: Llavors, i a més em va explicar, bueno, ja has fet 18 anys, és la teva responsabilitat, has de sortir. I vaig dir, bueno, pues, jo em vaig quedar glaçada perquè dic, i ara què faig? Amb una situació administrativa molt, molt complexa, perquè malgrat haver nascut aquí, crescut i haver estat tutelada per l'administració, tenia la meva identitat administrativa, els papers, que tant es parla, no estaven solucionats. Jo encara funcionava amb un NIE, una identificació d'estrangera, i que s'havia caducat.
0: Llavors
1: passava a ser il·legal.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, la cosa divertida és que em va anar... les meves amigues em van acollir, que tenien una altra trajectòria també complicada, i aquell aniversari va durar una setmana. Van dir, celebrem-ho i a veure què passa. I sí, sí, ens vam dedicar a celebrar el cumpleanys i vam tirar milles. Després va arribar el setembre i sóc una persona, pues, inquieta. Pensava, aquí haig de fer alguna cosa. Això no puc estar en el món de la nit, el món... Era una persona inquieta, una persona molt sensible, i vaig dir, doncs, la lògica meva, jo vaig estar tutelada en un centre que estava a Girona, era, doncs, tornar a la ciutat que havia nascut. La meva idea romàntica, vaig dir, doncs, tornem-hi per començar. I vaig tornar a començar. Mira, si ara digués que havia sigut com que fos una noia que acabés d'arribar amb una patera, seria el mateix. A nivell administratiu era el mateix. La diferència és que jo estava parlant amb català de Girona tancat i res més. Llavors anava fent feinetes, netejant escales. Gràcies a les meves amigues no vaig dormir al carrer. Que la perspectiva era que tenia que dormir al carrer. Van comprar el bitllet de tren i llavors 30.000 pessetes, imagina't. I vaig anar a parar a l'habitació més barateta que hi havia, que era el carrer Robadors, darrere del Liceu, i tirant milles, apretant les dents, fins que, evidentment, com he dit abans, aquest aparcament emocional, sent una nena, perquè llavors jo em feia l'adulta, la dura, vaig patar.
0: I després de viure aquesta experiència molt dolenta per tu, crees una associació que es diu Punt de Referència. Ara m'expliques com va anar tot plegat, però abans escoltem què deies a Televisió Espanyola l'any 1996.
2: Pensé que por qué no podían haber gente que quisiera ayudar a chicos que han salido de centros tutelares y ser como unos amigos, unos hermanos, ¿no? Que en el momento que estás con unas anginas o estás en cama, pues te llamen por teléfono, se acuerden de ti el día de tu cumpleaños o la cena de Navidad.
0: A veure, explica'm com va anar tot plegat. Això no ho havies escoltat a nou, eh?
1: No!
0: I quin paper va tenir el teu amic Marc?
1: Mira, és això...
0: Estàs emocionada, eh?
1: Sí, sí, perquè, mira, quan, com jo he explicat, tens un repudi, pateixes un repudi, jo no tinc cap vincle familiar. Jo no tinc a ningú que em parli del meu passat, de quan vaig començar a caminar o quan, com era quan tenia 15 anys. Llavors, ara això ho acabes de fer tu. M'acabeu de recordar com, la meva veu de joveneta. Pues mira, jo quan surto del centre, supero la burocràcia administrativa, tinc una feina, se suposa que dintre de tots els de les coses en contra, les supero sola.
0: Ajuda psicològica?
1: Sense ajuda psicològica.
0: Mare meva.
1: Em vaig trencar, perquè sola deia, jo no puc seguir... Té que haver-hi alguna cosa més que treballar netejant cases, que els caps de setmana de la ruta al bacalao, i jo em vaig intentar suïcidar, no? Perquè estava sola, era una nena trencada, sense arrelament ni res. Per sort, em van trobar, vaig passar molt de temps amb l'hospital, amb tractament, i vaig recuperar-me. I quan vaig tornar a estar d'alguna manera en joc, en la vida, vaig començar a treballar d'assistent a persones amb discapacitat. Vaig conèixer en Marc, que em va ensenyar a caminar. Una persona amb cadira de rodes em va ensenyar a caminar de nou a la vida. Ella m'escoltava i sempre deia, bueno, jo tinc un trauma i tu tens un altre. Jo no era conscient que ell prenia notes de mi. I un dia li deia, pues és que jo no sé què fer, perquè diu, pues si tu tens una idea meravellosa, dic, què dius? Diu, si tu estàs parlant dels centres, de com estàs tu, havia mort per suïcidi un company del meu centre, per tant, alguns tècnics van dir que era una de les opcions que agafàvem els nois que havíem sigut tutelats, que cap nen neix amb el desig de morir. Això ha de quedar clar, no? Que, sinó que hi ha un patiment.
0: Yeah,
1: yeah. I ens vaig començar a dir, pues, si hi hagués algú que volgués escoltar, que volgués acompanyar-nos, no cal que ens doni, fixa't, ni vivenda, ni ajut econòmic, ni res, sinó aquella mà emocional que ens acompanyi en el procés de madurar i ser independents, i que ens anés avisant, perquè era el que necessitava, no? I ens em deia, un punt de referència, dic, pues sí. I va sorgir l'entitat punt de referència.
0: Que acabes deixant perquè allò es va convertir en una oficina administrativa més, no?
1: Evidentment, per principis, en el sentit sí. de que el que jo no voldria per mi, jo no el vull pels altres per ètica, no? Llavors jo no participo segons quines coses, i en aquest sentit jo sóc molt estricta i alguns em consideren molt dura, però crec que em deca a la meva realitat.
0: I és aleshores quan comences a treballar a GES, que és una fundació privada que col·labora amb la Unitat de Menors de la Policia Nacional, en col·laboració amb d'altres països europeus, i crec que aquesta experiència, d'alguna manera, va ajudar a que la teva hostilitat, diguem-ho així, cap al món àrab canviés. Què és el que va canviar? Què és el que va passar?
1: Mira, jo tenia interiorment por, perquè el referent que em va quedar era el salafista. Llavors, quan veia qualsevol element del món àrab, o diguem, el que fan alguns ara, no? De que veuen un marroquí canviant de vorera,
0: sí.
1: jo ho feia, perquè tenia aquesta idea.
0: Tu també ho feies.
1: Jo també ho feia, perquè tenia aquesta imatge. Tenia por, però tenia por també... per la meva integritat física, perquè pensava, dic, jo he traicionat a tots aquests elements. Llavors, un policia em va dir, mira, necessitem algú que tradueixi. I vaig dir, bueno, jo no volia utilitzar l'idioma. No, tu saps d'Arija. Dic, bueno, sí, no. Era reticent, volia rebutjar aquesta riquesa. I em va dir, això és una riquesa necessària i de molta utilitat social i cultural. Uh-huh. I la necessitem. I vaig pensar, home, si algú naixís... Bueno, doncs vaig començar, i llavors em va picar aquesta curiositat i vaig començar a recuperar, perquè, esclar, vaig dir, ah, bueno, doncs d'aquí puc fer-ne alguna coseta. Doncs anava traduint, uh-huh, quan trobaven els primers menes, en els anys 96, sí, a la comissaria que ja no hi és, a Via Laietana, la unitat de menors. Uh-huh. Llavors anava traduint. Arrel d'anar traduint, va néixer aquesta relació amb la policia i em van començar a la policia nacional em va començar a conciliar amb els meus orígens. Fins al punt que en un treball, que en unes sessions que es tenien que fer a Casablanca, van demanar que anés. I jo pensava, dic, què vols dir que jo vagi? És que és una bogeria, jo que haig de fer-hi allà, què tinc a fer? I quan vaig arribar, vaig descobrir la gran manipulació que havíem patit a casa, la meva mare i jo, com l'havien radicalitzat, l'havien adoctrinat i l'equivocats que estava amb absolutament tot. Uh-huh. Tot el que m'havien robat.
0: Clar.
1: La cultura, etc. I llavors això va ser un revulsiu per mi, en el sentit de començar a voler enriquir-me, a buscar, a indagar i anar fora d'estereotips d'uns i d'altres.
0: Tant és així que has estat més de 20 anys com a traductora amb els cossos policials i també per evitar moltes vegades la radicalització dels més joves. No?
1: Exacte. Sí, sí. Arrel d'aquesta relació laboral que es va anar desenvolupant i l'experiència, pues, va portar a desenvolupar a nivell professional la relació amb els cossos i vaig començar a... vam començar a fer una mica d'un ítem d'elements que porten a la radicalització, uh-huh, que no estan vinculats ni a la vulnerabilitat social, ni al sentit de xoc cultural, ni res, sinó que hi ha elements que es mouen a nivell polític, importants, on hi ha uns moviments islamistes que tant en el món àrab com a Europa s'estan expandint, s'estan arrelant, que es posen en contraposició a la democràcia, no? I ha sigut una experiència molt maca en el sentit de posar, donar-li sentit a tota una trajectòria, una vivència vital, diguéssim, complicada, dura, donar-li aquesta utilitat, doncs ha sigut un bàlsam importantíssim.
3: Tot és llest perquè hi hagi sort. Avui toca l'estrena d'un nou...
0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb la mediadora social, traductora Hanan Serruc. T'agrada molt aquesta cançó de l'Exam Busto?
1: Sí.
0: Les nits del Liceu.
1: Sí. Perquè, mira, el rock català sempre ha sigut com... que l'han utilitzat com una... han volgut utilitzar-lo com una bandera.
0: Ja.
1: És una realitat cultural que ens pertany a tots i l'Exam Busto sempre ha sigut un grup per mi molt autèntic, uh-huh, molt genuí, real, que ens parla a tots, no? Aquesta del Liceu, doncs clar, jo quan l'escoltava recordava quan vivia al carrer Robadors, aquestes realitats, i parla del carrer, no? O la cançó mítica de Més que la meva sang. Doncs, però fixa't, estic parlant de cançons que segons qui no estaria pensant que podria formar part de mi, no?
0: Clar.
1: Potser l'exeriotip, pues, Alaska, perquè sempre, perquè ha sigut una banda, perquè Alaska ha sigut important, aquest missatge.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: també forma part de mi, també.
0: Sí, de la teva joventut.
1: De la meva joventut,
0: sí,
1: no?
0: Parlem de política. Hi ha un moment en què coneixes Jordi Pujol. Però decideixes no entrar en política, tot i la proposta.
1: Pues sí. Mira, després de tota la trajectòria i arrel de començar a tenir aquestes relacions laborals...
0: Sí. I convertir-te també en un activista, no?
1: I sense voler-ho.
0: Sense voler-ho, sí.
1: Sense voler-ho, doncs m'arriba el moment de trobar-me de tenir l'honor, perquè ho visc i prenc consciència, potser ara encara més, l'honor d'haver estat de tu a tu amb el president Jordi Pujol, que ha sigut una relació que ha durat anys. I dic que no, primer, perquè no formava part de el meu projecte vital. Va coincidir que jo tenia l'oportunitat d'anar-me'n a Itàlia. Va arribar un moment que, em preguntava si tot el que estava fent ho havia fet perquè jo volia o perquè la vida m'havia arrossegat. I després perquè no mai he volgut ser la quota de res. I, evidentment, podria haver sigut, per dir, la primera nena d'origen marroquí que havia acabat sent diputada, regidora. Jo no. M'hagués agradat, fixa't, ser, per exemple, la primera extutelada consellera de serveis socials, de polítiques socials, extutelada. Algú del carrer. Això és un honor. Però no, jo no em sento quota cultural, folklòrica, de res. Llavors, al dir no, allà es va iniciar un diàleg més real de tu a tu, perquè no hi havia interès de res.
0: Clar.
1: I vam mantenir la relació en el temps. Tant mateix que jo he estat trobant-me amb ell fins i tot en el despatx que tenia a Passeig de Gràcia, uh-huh. I ha arribat a conèixer la meva filla, no? I penso que ha sigut un home, al marge de les qüestions personals, jo realment penso que vaig tenir una sort de poder conèixer-lo, d'aprendre del concepte de responsabilitat política, responsabilitat social, dimensió de ser un polític, viure la política i viure al servei dels altres, no?
0: Després tornem a la política, però avui justament es compleixen 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de Nova York. Així arribava la informació a Ràdio Nacional.
4: Abrimos este boletín con una información de última hora, una explosión en una de las Torres Gemelas de Nueva York. La cadena de televisión CNN afirma que podría tratarse de un avión que se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center al sur de Manhattan. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en Estados Unidos, Magín Revillo. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Confusión en estos momentos. Una antorcha de humo gigante ante esa edificio de las Torres Gemelas, una de las Torres Gemelas, donde al parecer, como informa la CNN en directo, puede haberse producido la colisión de un avión contra esa Torre Gemela, provocando, como digo, una intensa humareda. La confusión en estos momentos es grande y todavía nadie se atreve a dar un resultado provisional de daños.
0: ¿Aquests atemptats van canviar la percepció del món sobre el món musulmà?
1: Jo crec que aquests atemptats van despertar la consciència al món d'una lluita que existia de fa anys. Van despertar cap a una realitat que vivien d'esquenes a ella, que pensaven la idea d'aquest que popularment diem el buenisme, que no estava sent no era la solució, no? I el que va passar en aquests atemptats va ser, per l'altra banda, de radicalitzar les actituds que alguns ja tenien i de donar-los una legitimitat d'acció que fins llavors no hi havia hagut. Uh-huh. Fixa't que arrel després dels atemptats, tot el que ha anat succeint en l'entorn islamista, una activitat molt més ja no només ideològica, sinó d'acció. Van començar a haver-hi més enfrontaments ideològics, enfrontaments físics. Alguns han posat en un pedestal a Bin Laden, i el món àrab mateix es va submergir en un desordre importantíssim, no? Uh-huh. I molt de soroll que en un repte que és complexa, perquè és no només geopolítica, sinó torna a plantejar una qüestió identitària que l'han plasmat ells, eh? Perquè han sapigut jugar. L'estratègia dels radicals han posat sobre la taula un element que en geopolítica mai... Bueno, no es posa, el patriotisme que alguns diuen, pues el sentiment de pertenència que ells apel·len a una forma de viure en contraposició als valors democràtics i als drets humans. Uh-huh. I si no, fixa't a com ha acabat Afganistan.
0: I al final tot és política, com deies tu abans, i el 2017 dius que sí. Dius que sí a la candidatura del Partit Popular a les eleccions del Parlament de Catalunya. Què tal l'experiència i per què en aquell moment sí?
1: Pues mira, el 2017 va ser un moment que aquí no podíem estar... els que havíem tingut una trajectòria d'activisme, no podies estar de braços creuats, de dir això m'és indiferent. Per què no? Perquè estava passant coses als teus carrers cada dia amb unes postures molt bèsties, molt radicals en tots els àmbits. Ingenua de mi, creient-me que hi havia una solidesa política en diferents línies, però hi havia una solidesa política, dreta, esquerra, partim de la base que tindrien que tenir uns arguments vàlids, doncs vaig pensar que podia ser útil d'intentar sumar en una línia de que hi ha una realitat catalana, espanyola, que es podia allunyar del folclorisme i que formaven part d'aquest ventall, d'aquest mosaic social, no? Uh-huh. Cosa que, evidentment, pues, si estic fora, evidentment no s'ha complert i per
0: no
1: això...
0: No va funcionar. Tot i que el 2020 comences a treballar a l'Ajuntament de Badalona, governat per Xavier García Albiol, com a coordinadora de l'àrea de convivència, immigració i mediació i coordinadora municipal del Districte de la Salut.
1: Un districte complet.
0: Dius tu que, com que no atreies vots, et van fer fora.
1: Sí, perquè com que jo no jugo a la carta del folclorisme, uh-huh, en el sentit de que no he volgut ser la quota de ningú, i al mateix temps, com he comentat,

0: hi ha certa solidesa que s'espera de la política o de grups que han de servir al conjunt de la societat, doncs no hi era, no? I després, evidentment, mira, quan tu no vols ser una quota, hi ha coses que tu no toleres. No toleres certes conductes. No toleres ni el classisme, ni la segregació, i és clar, quan tu estàs treballant i penses que formes part d'un equip i vols aportar un equip, quan això no es compleix, quan tu veus clarament que seràs una quota, doncs agafes i tires enrere i te'n vas. I vaig anar, en el llibre no parlo d'això, ni molt menys, que podria haver... És per fer-ne un llibre.
1: Sí, sí, un altre.
0: Un altre llibre.
1: Només d'aquesta part es pot fer un llibre sencer.
0: D'aquesta part es podria fer un llibre sencer, sí. Perquè jo no caic en les històries de que si el multiculturalisme, la diversitat, el que no... Estem en un moment que, malauradament, alguns volen repetir errades del passat, no? De la superioritat, la supremacia d'alguns, etc. Però tampoc caic en l'altre costat. Vull dir, és complexa la meva... Jo em sento orfa, em sembla com molts ciutadans d'aquest país, em sento orfa políticament, perquè...
1: Perquè, per exemple, aquests dies, què en penses de Ceuta?
0: Pues Ceuta és un
1: ara
0: un
1: sembla
0: drama.
1: Que el CNI va advertir sobre l'entrada sí. massiva. Hi ha molta controvèrsia.
0: Hi ha controvèrsia.
1: Tot és molt complex.
0: Tot és molt complex. Mira, jo estic seguríssima que el CNI, Guàrdia Civil, Policia Nacional, van avisar. N'estic seguríssima. N'estic segura, com em dic Hanan Sarruk. Però estic igual de segura que la negligència, la falta de responsabilitat, la deixadesa política d'alguns provoca la inacció. Hi ha hagut una inacció. S'ha baixat la guàrdia. Llavors, lo de Ceuta ja fa anys i anys que jo no hi ha fluxos migratoris en allà, perquè un immigrant té un projecte personal. Lo que hi ha és una manipulació, una equació a Europa utilitzant vides humanes. Utilitzant les vides humanes contra Europa. Llavors, aquí no ha actuat tampoc a Europa. Ja no tenim resposta, ara tindrem alguna resposta, no sé per on. El govern ho vol maquillar amb una qüestió migratòria, no és immigració. I aquelles persones que van tornar no van tornar perquè es va fer una acció, no. Perquè es va posar en joc la feblesa d'Europa i de Ceuta, d'Espanya, però també la feblesa del Marroc, perquè al Marroc també estan passant coses. El Marroc no és un país idíl·lic. Hi ha moviments socials, hi ha un malestar que vol portar a un extrem. I hi ha unes eleccions el dia 23... que en lloc d'estar parlant de la desigualtat, la falta d'educació, la falta d'accés a la sanitat, el desenvolupament, està centrant-se en fer debats sobre recuperar Ceuta i Melilla. I això és una cortina de fum per mi. Per tant, tornem amb el mateix. La qualitat política, més igual, dreta o esquerra, no hi és. El sentit de responsabilitat de gestió de problemes no existeix. Me la crec que no ha estat a Ceuta, no l'ha gestionat el govern, com ho he vist en petit, en cosa micro, quan jo he estat amb el Partit Popular a Badalona, on te garanteixo que mai vaig tenir una reunió d'equip. Per què? Perquè havia aquesta deixadesa on jo... tenia que ser la foto folklòrica, la quota, i jo no mai havia volgut ser això.
1: Hanan Sarruk, mediadora social, traductora, activista i autora del llibre Coraje, el precio de la libertad, publicat per l'editorial Secòtia. Mil gràcies per acompanyar-nos avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i marxem amb Anna Belén per a la libertad. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Per començar l'espai de tertúlia i anàlisi amb els nostres habituals, ja fa anys que ens acompanya, per exemple, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Benvinguda.
2: Escolta, quin luxe de plató, eh?
1: T'ha agradat?
2: Molt.
1: Ets la primera que ho comentes.
2: Molt,
1: fins ara
2: molt,
1: estàvem
2: molt,
1: molt seriosos. Montserrat Nebrera, bon dia.
2: Jo seré la segona, eh? Bon dia. Doncs em sembla fantàstic. És com si haguessin entrat en una casa, haguessin fet rehabilitació d'obres i hagués quedat allò, una cosa entre moderna i acollidora, que sí, és fantàstic el que ens està escoltant, que ho sàpiga, que s'està aquí molt i molt bé.
1: Sí, pels oients de Ràdio 4, que sàpiguen que és que hem estrenat plató del Cafè d'Idees i, tot i que no en volem abusar, sentim una gran emoció, perquè és que és molt bonic, ha quedat molt bé. La professora de Dret Constitucional de l'avui, que és la Nebrera, i també el periodista i historiador Jaume Clotet. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Bona diada.
3: Igualment, bona diada a tothom.
1: Com arribes a aquesta diada? Ho dic perquè la diada sempre acostuma a ser un moment de fer balanç del país, de Catalunya, de l'independentisme. Com hi arribem, Jaume?
3: Comencem forts, no?
1: Va, tu anaves a parlar del plató, de la fusta...
3: Sí, jo anava a dir que m'agrada molt el plató, que jo sóc de canvis lents, per tant, l'he de pair, perquè m'agraden les coses com són, i després, quan hi ha canvis...
1: Ai, troba a faltar el terra hidràulic...
3: Jo sóc conservador i m'he d'adaptar lentament als canvis, però bé, jo crec que arribem a la diada de tothom una mica com està el país, no?
1: I com està el país?
3: Jo crec que està amb un punt de canvi del país, de coses que no havíem vist mai o que no ens agraden, o que estem en una situació, crec, d'un cert desconcert a vegades. Els incidents d'ahir són un exemple. Feia molts anys que no hi havia incidents, no? Jo els recordo perquè quan era jove hi anava i hi va haver incidents uns quants anys, però feia dècades que no n'hi havia, no? I per tant, hi ha una certa crispació ambiental aquí a Espanya, eh? I per tant, crec que això arribem a la llada així una miqueta.
1: Milagros. Com arribem a aquesta diada? On poses l'èmfasi? On poses tu l'accent?
2: Mira, jo poso l'accent en una frase que ahir em va esgarrifar bastant, perquè quan se senten aquestes frases ja pots començar a córrer, que és: hem vingut a salvar Catalunya. Llavors ho va dir la Sílvia Orriols a l'acte del Fossar de les Moreres, amb una gent absolutament enfurismada i amb una idea de Catalunya molt excloent, que a més entronca molt bé amb les corrents que estan guanyant a Alemanya i en altres llocs, que parlen de la remigració, d'expulsió de gent que ha nascut en aquest país, perquè molts no distingeixen entre els que han vingut i no han nascut i els que han nascut, sinó tots els que són immigrants han de tornar als seus països. I llavors això, sota la bandera o sota l'eslògan de "venim a salvar Catalunya", fa una mica de por.
1: Nebrera, tu et toca contestar-me si entens que es volgués impedir una concentració d'Aliança Catalana. Ja han exposat el Jaume, la Milagros, però, clar, tot això va passar perquè hi havia una contramanifestació que volia impedir que Aliança Catalana pogués fer el seu discurs, la seva concentració. Tu entens que sigui així?
4: Jo entenc que...
1: Comparteixes la protesta contra Aliança Catalana?
4: Jo entenc que pugui haver-hi una protesta. No m'agrada la violència en cap cas. Tampoc m'agrada la violència d'un discurs d'allò que sempre hem dit salvapàtries, perquè els salvapàtries ens posen els cabells de punta, dius, quan arriba un salvapàtries posa't a reser, que alguna cosa passa, però en tot cas jo crec que són una força de representació parlamentària, tenen dret a fer el seu discurs, mentre el discurs no hi inclogui concretament delictes, és la llibertat d'expressió, i els altres tenen també la seva legitimació per dir que no els hi agrada. Però arribar al punt de que hi hagi d'haver-hi una guarda pretoriana de Mossos d'Esquadra, que acabin 14 ferits entre els Mossos, i que això torni a aquella estranya sensació de que el Fossar de les Moreres tothom li diu traïdor a l'altre i que tots
1: tot
4: són traïdors.
1: Tot i que el Fossar no s'hi enterra cap traïdor.
4: Home, doncs que al final no enterraran a ningú perquè tothom creu que l'altre és traïdor. I, en fi, la paraula és molt fàcil i l'acció

0: Arribem a la Diada. De moment, cap de vosaltres m'ha parlat de l'amnistia a Puigdemont, Mila.
1: Sí.
0: I ahir el magistrat Llarena sembla que fa un pas, perquè diu que aplicarà Puigdemont la doctrina sobre malversació, sí, que decideixi el Constitucional el 23 de setembre.
1: És que...
0: Fas l'anàlisi que està molt, sí, més a prop la tornada de Puigdemont?
1: Sí, sí, absolutament, perquè a més no s'entendria que un tribunal no apliqui una mesura quan ja hi ha almenys un pronunciament del Tribunal Constitucional. Mm-hmm. Per què esperar a que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre tots i cadascun per anar-los donant l'amnistia quan hi ha doctrina del Tribunal Constitucional? Si aquesta doctrina avala l'amnistia, que l'avalarà, perquè ja ho avala la llei completa, per tant, avalarà també tots els, mm-hmm, altres casos. El que no s'explica és com estem aquí encara. És a dir, com, després d'haver-se aprovat aquesta llei, l'11 de setembre del 2026 encara no s'ha acabat d'aplicar.
0: Ara el Jaume i la Nebrera també volen dir la seva, ja els hi preguntaré, però com ja és tradicional cada any, a les 9, d'aquí 18 minuts, està previst que comencin les ofrenes florals al monument Rafael Casanova. Allà hi ha la nostra companya, la Iliana Viera. Iliana, molt bon dia, què ens expliques? En quin ordre es faran aquestes ofrenes?
2: Doncs aquí ja hem començat a sentir per primer cop fa uns minuts l'himne dels Segadors. Ha estat quan han fet la seva ofrena al cos de Mossos d'Esquadra, del SEM, d'agents rurals, de bombers, tots ells acompanyats per la consellera d'Interior, però el que són les ofrenes més institucionals, ho estàs comentant, Gemma, seran a les 9 del matí, les obrirà, com és tradició, com és habitual, el govern de la Generalitat, encapçalat per Salvador Illa, el Parlament de Catalunya amb Josep Rull, l'Ajuntament, i després venen ja el torn dels partits. Fins aquí també, com fa cada any, vindrà Aitor Esteban del PNB, però no assistiran aquí davant del monument de Rafael Casanova, també com és habitual, ni el Partit Popular, ni Vox, ni Aliança. De moment, aquí poca gent concentrada encara a l'espera d'aquesta hora de les 9 del matí, aquí al centre de Barcelona, als carrers de Ronda Sant Pere amb el carrer de l'IBI, el president, que en el seu discurs ho comentaven, no va defugir les dues fites, els dos factors que marquen aquesta diada, l'auge de l'extrema dreta, per això va apel·lar a la convivència, reivindicant el concepte d'un sol poble, i també es va referir, sense mencionar-les, a les crisis que està afrontant el govern, per això ha receptat Salvador Illa, unitat i sentit de país per resoldre les crisis que hi ha en educació, en habitatge, a l'espera, doncs, de que arribi fins aquí, fins al monument de Rafael Casanova al govern, els darrers assajos, a l'espera d'aquest inici oficial, d'aquest tret de sortida de la diada de l'11 de setembre.
0: Gràcies, Iliana. Darrere la Iliana veiem els Mossos precisament fent aquests assajos. Ara estem acumulant els temes perquè volem parlar de l'amnistia. Evidentment, deia la Mila com hem arribat fins aquí. Però, Nebrera, et vull preguntar, amb tota tranquil·litat, diem, el Partit Popular, Vox, Aliança, no aniran a l'ofrena. El Partit Popular quan va deixar d'anar-hi? Del procés.
3: Jo recordo algun cop, almenys en el escàs temps que jo vaig passar per allà, que la cosa era la contrària. I vaig a veure si m'escridassen per victimitzar, que això no és solament del Partit Popular.
0: O sigui, el
3: Partit
0: Popular altre, no? Sí que hi anava.
3: Hi anava i aleshores sabia si que l'escridassaven. I aleshores, home, d'alguna manera, com dir, hi ha una part de l'electorat que ja li està bé, perquè, entre altres coses, la victimització, ja ho sabem, ho practica qualsevol partit polític, mm-hmm, i com a mínim et dona visibilitat.
0: Jaume, quan va deixar el PP d'anar a
3: aquesta ofrena? Un moment determinat, adiós. Jo crec que deu ser
4: per... Va ser el 2012.
0: Sí. 2012.
4: Just als inicis, diguem, del procés, que va començar, entenc jo, cap al 2010 amb la manifestació de l'Estatut.
3: Mm, efectivament.
4: I per tant, a partir de llavors és quan va deixar d'anar-hi. Jo crec que hi hauria d'anar, la meva opinió.
3: Jo també.
0: Creus que hi hauria... Tots
4: jo
0: creieu
4: jo que, tothom,
0: que hi haurien d'anar tots.
3: Tothom. Hauria d'anar.
0: Partit Popular, Vox... I Aliança Catalana.
3: La diada institucional.
4: Exactament.
3: Una altra cosa és després que facin el moment d'Indepe o momentum Indepe.
0: Avui és la Diada Nacional de Catalunya, ens queden temes, evidentment ara en seguirem parlant perquè després ens acompanyarà Lluís Falgàs i podrem aprofundir una mica més en aquest tema que dèiem de l'amnistia i si Puigdemont està més a prop d'arribar a Catalunya o no. Però ens està escoltant molt atentament el Mohamed El Amrami. És un company nostre, és col·laborador de Ràdio 4, ell és un comunicador i a partir d'avui col·laborador habitual del Cafè d'Idees. Moja, molt bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia, com
0: esteu? Fixa't que t'he demanat que entressis aquí enmig d'aquests comentaris sobre Catalunya, perquè estem molt a prop, estem molt lluny de Ceuta, però estem molt a prop. Moja, tu vas néixer al Marroc, uh-huh, a Chaouen.
5: Exacte.
0: Vius aquí des de que tenies 3 anys. Et vull preguntar, Moja, de tot el que hem vist de

0: Ceuta, què és el que més t'ha grinyolat del que has vist i del que has llegit?
1: M'han grinyolat moltes coses. M'han grinyolat i preocupat. Coses que han anat passant aquest estiu, no? Més de 45 dies després, la situació a Ceuta és molt preocupant. Però per anar a una anàlisi diferent, jo crec que és molt interessant preguntar-nos a dia d'avui, per què 70.000 persones o més de 70.000 persones decideixen deixar-se portar per una crida i entrar, en aquest cas, de forma irregular a Ceuta i provocar la situació que va haver-hi. I jo crec que s'han fet moltes hipòtesis, molts anàlisis, però si no som capaços d'entendre realment l'arrel del problema, és a dir, durant aquests dies s'han parlat molt de fronteres, s'ha parlat de geopolítica, però jo crec que la causa real, és a dir, encara que tu controlis les fronteres, encara que tu posis tots els teus esforços en aquesta picabaralla entre països, jo crec que l'arrel és per què 70.000 joves decideixen...
0: I per què, Moja? Per què hem d'anar, suposo, a la pobresa? Aquests dies veiem testimonis des de la platja del Trampolí, des de Tarajal, i són esfereïdors.
1: Totalment.
0: Et trenquen el cor veure com descriuen la situació de la que venen ells al Marroc.
1: Doncs fixa't, la pobresa és un detonant, però crec, i ara parlava d'anàlisi, no? Mira, hi ha una pensadora intel·lectual, una dona marroquina, que es diu Fàtima Mernissi, que és una dona que va dedicar gran part de la seva vida a investigar el que té a veure amb la joventut marroquina i les dones. És una intel·lectual que ha escrit molts llibres i precisament en té un que es diuen Els Simbats Marroquins. És un llibre de l'any 2000 que ella, amb l'aparició d'internet, comença a qüestionar-se com és que comencen a obrir-se cibercafés al desert, les parabòliques que connecten les famílies amb el món, i com tota aquesta aparició d'aquest nou paradigma de connexió a internet fa que la generació i la joventut marroquina comenci a imaginar i a viatjar mentalment cap a altres societats. Llavors, ella el que parla és com una joventut marroquina que amb moltes aspiracions comença a viatjar cap a una altra forma d'entendre el món. I una mica està passant el mateix. Hi ha una causa que és la pobresa, però hi ha una altra causa que és que crec que s'està repetint una mica això que ens deia Fàtima Mernissi, que hi ha una generació que vol aspirar, vol viatjar cap a una societat diferent a la que viu.
0: Home, perquè aquella societat la té ja al cap, és la que està veient, no, Mina?
2: I no solament això, sinó que és veritat que el motor són les desigualtats econòmiques entre els països, però sobretot és una qüestió d'expectatives. I el que cridava l'atenció de les primeres imatges que vam rebre, les primeres transmissions que es van fer eren de nois que no tenien l'aspecte de ser pobres, que parlaven anglès i que, per tant, donaven la imatge de que és una joventut la més espavilada, la més determinada, la més atenta a les oportunitats, que fugia d'un país que els ofega. Clar, i, fet, que els, i que no els hi dona expectatives.
1: De fet, Mila, durant aquest estiu s'ha repetit una frase que a mi m'ha creat molt l'atenció i és bastant curiosa, que és que eren joves en edat militar. Jo crec que eren joves en edat de somiar. Segurament eren...
0: Que bonic, no, això que acabes de dir.
2: Clar.
1: Aquest discurs victimista...
0: No, eren joves en edat de somiar.
1: Clar, perquè s'està imposant un discurs bel·licista. I més enllà de la geopolítica, jo crec que hem d'anar a les arrels. Aquests joves, al final, han estat segurament enganyats per les xarxes socials, arrossegats precisament per tenir aquesta edat d'aspirar a ser aquests simbats que volen aspirar cap a algú diferent.
0: A mi em sorprèn... Que el Moja ens està portant al terreny d'aprofundir en aquest tema de la immigració. Jo, ja en parlarem, després de la crisi política...
3: Jo el primer
0: política...
3: cop que vaig estar al Marroc, sí, vaig pensar el mateix. O sigui, jo no coneixia aquesta autora, però la sensació que vam tenir, a més ho vam comentar amb el meu marit, diu, observa que fins i tot en cases humils hi ha una parabòlica. Per tant, hi ha un pont amb una realitat que no és la seva, en la que potser la mare es queda, potser l'infant no mira, però hi ha, efectivament, una gent que ja té capacitat per reflexionar, que fins i tot s'ha preparat, que diu, aquest pont cap a un altre món és possible, no? Malgrat que això significa, i aquesta és la part dramàtica, que el trànsit pot costar-te la vida, no?
0: Clar, i aquest pont, exacte, és a dir...
3: És que vaig pensar exactament el mateix.
0: Han mort 142 persones, és la xifra que tenim, han perdut la vida en aquest intent de complir el seu somni.
1: Clar, 141, que se sàpiga, perquè és una xifra de les ONGs. Clar. Realment, aquest és un altre tema. L'altra guerra que crec que mediàtica és tot el que té a veure amb les xifres. Ara mateix no se sap exactament quants menors hi ha en els carrers de Ceuta, quanta gent migrada o que ha entrat de forma

0: regular a Ceuta, i això és el que 45 dies després a mi em crida molt l'atenció, perquè jo he estat molt vinculat a Ceuta en projectes, conec molt la societat ceutí, i és una societat que ha conviscut i que crec que no se la pot tachar de racista, perquè és una societat que ha viscut amb tot tipus de cultures, però la situació és tan complexa i tan greu que no s'entén aquesta inoperància. Llavors aquesta inoperància és el que fa que el lideratge social converteixi Ceuta ara mateix en un laboratori a cel obert de l'extrema dreta i dels radicalismes de tot tipus.
1: Jaume, què apuntaries d'aquest discurs que fa el Moja?
2: Dos coses, que evidentment té raó, però la pobresa que hi ha en molts aspectes o molts àmbits de la societat marroquina, que evidentment hi és, també respon a un sistema polític al marroquí, perquè el Marroc no és un país del tercer món en el sentit com països africans que no tenen cap tipus de solució. El Marroc és un país que farà un mundial de futbol d'aquí 4 anys, és un país industrial, és un país avançat, és un país amb moltíssima gent de classe mitjana, moltíssima gent que no té cap ganes de marxar al Marroc, és un país que funciona en molts àmbits, però que té un sistema polític que jo crec que impedeix a moltes capes de la gent molt jove o de l'àmbit rural de prosperar com aquí havien prosperat als anys 70 o 80 per sortir i fer un gran pas endavant, que jo crec que l'estan fent igualment, i només mirant les dades, per exemple, demogràfiques de creixement de la població, ja es veu que té un patró més semblant a Europa a vegades que a altres llocs d'Àfrica. No? Per tant, és un país amb un potencial molt gran. I si passa això que ell diu que és així, és perquè hi ha unes desigualtats que el sistema crec que perpetua, i després hi ha la part de l'altra banda de la frontera, diguem, d'Espanya, que també s'hi trobava amb el que deia ell, que hi ha hagut una falta de previsió increïble.
0: Les tres a la tala.
1: Les tres. Molt bé, gràcies, Moja. Gràcies. El president del govern, estem veient imatges en directe, la Ronda de Sant Pere ja ha arribat. També tenim allà la Iliana, que abans ens ho explicava. Iliana, ha arribat ja el president, hola de nou.
3: Hola, sí, puntual, ara mateix, a les 9 del matí, just ara acaba de saludar els consellers que l'esperaven des de feia uns minuts i ara, com veiem, es dirigeixen tots ja cap al davant del monument de Rafael Casanova, on el govern encapçalat per Salvador Illa fa en aquests moments la seva ofrena floral, i també veiem preparats allà a la cantonada els següents a passar per aquest monument, que serà el Parlament de Catalunya amb Josep Rull, l'Ajuntament, i després ja serà el torn dels partits. Fins aquí també passarà, com fa cada any, Aitor Esteban del PNB, però no arribarà fins aquí ni el PP, ni Vox, ni Aliança Catalana. Veiem a Salvador Illa fent ara mateix aquesta ofrena en una diada marcada per l'auge de l'extrema dreta i també pels conflictes, per les crisis que ha anat encadenant el govern, i el president, que fa una doble recepta. D'una banda, apel·la a la convivència per frenar els discursos de l'odi, i de l'altra, recepta, unitat i sentit de país per resoldre els problemes. Com veient en aquests moments, és el torn ja que dona el tret de sortida al president de la Generalitat a aquestes ofrenes aquí al centre de Barcelona, a la Ronda Sant Pere, amb el carrer de l'IBI.
1: I ara estem veient en directe aquestes imatges de Salvador Illa i el moment en el que Salvador Illa arribava a la Ronda de Sant Pere, Lluís Falgàs arribava al plató del Cafè d'Idees. Faig aquest paral·lelisme entre els dos.
4: Màgica coincidència.
1: Entre els dos presidents, més aviat entre les dues autoritats. Sí. Falgàs, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Quantes ofrenes florals pots haver cobert tu?
5: Sí, doncs moltes.
1: Tota
5: moltes,
1: la vida, eh?
5: Sí, pràcticament, perquè, bueno, tota la meva estada a Madrid, doncs allà no hi havia ofrena floral, es feia l'endemà. L'11 de setembre a Madrid es celebrava el dia 12.
1: Que, per cert, ara no es farà a Madrid.
5: No, es farà a Extremadura.
1: Extremadura,
5: sí.
1: I que cada
5: sí,
1: any
5: sí,
1: es farà una comunitat autònoma diferent. Sí.
5: No, he de dir que a Madrid...
1: Veieu una provocació.
5: A Madrid hi havia molta gent, l'11 de setembre, sí. La delegació de la Generalitat, etcètera, hi havia molta gent. A veure què passava, a veure si donava
1: una cosa. I que ara es faci cada any una comunitat diferent. Tots ho veieu bé? No hi ha polèmica aquí a la taula amb això?
4: A mi em sembla fantàstic.
6: Jo no veig algun problema.
1: Tu hi veus algun problema?
6: Sí.
1: Quin?
6: No pel que es faci allà, o en un altre lloc. Hi veig un problema d'un relat infinit sobre la gent que va venir de fora a aixecar Catalunya, que en part és veritat, però aquest discurs repetit per mi implícitament porta que nosaltres, els que ja hi érem abans, estàvem asseguts esperant que ens aixequessin, no? I en aquest país no el va aixecar la gent que va venir als anys 50 o 60, aquest país el va aixecar aquesta gent, però abans de la guerra la gent que venia del Segrià, de la Segarra, de les Garrigues, de la Catalunya interior, aixecar Sabadell, Terrassa, Barcelona, i al segle XIX... gent de Múrcia i d'altres llocs, i occitans, i és un país que ha anat així, i doncs em sembla bé explicar-ho, però s'explica tot el dia una part. Per cert, a l'època del Pujol també es feia, amb aquella exposició itinerant que es deia Tierra de Acogida,
1: sí.
6: I em sembla bé, però és un discurs que tenia els

0: seu moment, perquè és cert però... que va haver una època de l'època dels altres catalans, que era veritat,
1: sí,
0: que era
1: molt punyent. Sí, sí, de candel.
0: Però jo em pregunto avui, honestament, o sigui, quanta gent dels que van venir a Extremadura, encara hi són, molts han tingut fills, nets, com parlava ara el Moja, de la gent que venia del Marroc, que ja estan aquí en segones, sí, generacions, això és el mateix. Llavors, quanta gent té l'enyorança a Extremadura a Catalunya? Molta gent. Tanta com per fer això? Tinc el meu dubte.
2: Però jo és que no crec que sigui per l'enyorança,
3: I vaig en directe, ho vaig explicant també pels oients de Ràdio 4, disculpeu que us he tallat, us he interromput, però estem veient en directe la imatge de l'ofrena del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb tot el seu govern en ple, Lluís.
4: Sí, i no han pogut trobar un sistema perquè no s'hagi de cantar els segadors cada vegada. No sé si ho conteu bé, hauran cantat doncs, 25, 30, és a dir, tot els grups de gent que vagin passant hi ha l'actuació. Però, clar, també és normal, sí, perquè la gent diu...
3: Ja m'ho vas dir, m'has fet riure molt.
4: No.
3: Perquè cada vegada que jo digui, anem en directe, sentirem de fons els segadors.
4: I tant que sí. Ahir el vam sentir diverses vegades, ja en el Palau de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, fora, a la Ciutadella, un acte, per cert, molt, molt lluït,
3: sí,
4: un acte molt bonic, que un arriba a la humil conclusió de que és un acte que està molt bé perquè ningú parla. És a dir, només va parlar un actor, no l'he perdonat, hi havia tots els polítics de Catalunya, tots no, perquè Vox no hi va anar-hi, no hi va anar Aliança Catalana, i tots no, però hi havia part de la classe política catalana, amb totes les autoritats, i el no parlar ningú, l'acte doncs, va ser absolutament lluït, només vam escoltar música, vam escoltar Lluís Soler amb una actuació, perquè va actuar perfecte, sobre el que van ser les assemblees de Pau i Dreba de fa mil anys, l'any 1027, i per tant va ser molt interessant, amb en Jordi Savalls interpretant. Savall, 85 anys a l'escenari, meravellós, a més a més.
3: L'èxit era que ningú parlava. Mira, prova de que són uns analistes fantàstics és que cada vegada que un obre la boca obre temes i finestres que ens podrien portar una hora més de programa. Només deixeu-me dir si tanquem el del Jaume Clotet, perquè ha obert, Déu-n'hi-do el tema que ha obert el Jaume.
0: Perdó.
3: El tanquem, la finestra Clotet, la tanquem o la Mira vol dir alguna cosa?
2: No, jo la tanco amb una cosa.
3: Ha dit que ja n'hi ha prou de parlar tant dels immigrants que van venir.
0: Que ens va bé, però que potser massa.
2: Que no, que és aquesta imatge de que els que vam venir a Catalunya, veníem aquí perquè els catalans estaven asseguts i calia aixecar-la. No. Jo crec que ningú, ni d'Extremadura, ni de l'Aragó, d'on soc jo, ni de cap lloc, pensa que Catalunya calia aixecar-la quan vam venir. Al revés, si vam venir és perquè Catalunya era, en aquell moment, el lloc d'Espanya més interessant, més actiu i més atractiu. I per això vam venir.
0: Sí, estic d'acord.
4: I continua siguent.
3: Sí. Però el Jaume té
4: per molta gent
3: aquesta interpretació de van venir a ajudar-nos perquè nosaltres estàvem de braços creuats.
0: Aquest dit de mi la té raó. La gent que va venir abans d'Extremadura i avui del Marroc, és igual, no venen a aixecar, venen perquè això funciona. El que jo em queixo és aquest discurs polític infinit de casa nostra, d'uns i altres, que sort en vam tenir perquè aquest país, si no seria el que som, no? I seria una altra cosa. Llavors, només dic, aquest discurs té el seu moment, que em sembla bé, i que l'any 2026, ara portem la diada a Extremadura per aquest tema, em sembla extemporani, que em sembla que es faci, no vull que no es faci. Només dic això.
3: Ahir Salvador Illa, en el seu discurs, el discurs en el que parlava dels reptes que té Catalunya i que afronta el món, va fer una defensa molt directa i molt tancada de la immigració. L'escoltem.
5: A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble, perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes.
3: Lluís Falgàs, vinga, en els pròxims minuts anirem escoltant declaracions dels representants, dels representants polítics després de cada ofrena. Tu què esperes del dia d'avui? T'ho dic perquè també em podries obrir la finestra del tema de l'amnistia, que abans l'hem mig apuntat. Està parlant la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, l'escoltem.
6: I és que, finalment, un país és una comunitat de persones que es reconeixen, que s'entenen i que comparteixen també una llengua.

0: Pla també tenia confiança en el treball, en la feina ben feta, i on, més enllà dels discursos, els països es construeixen en persones que cada dia de la seva vida fan aquesta feina, aquest treball ben fet, amb ofici, i sobretot amb aquesta voluntat de fer-la bé. Potser entre aquestes dues idees de l'obra de Pla hi ha una bona manera d'explicar què és Catalunya, un país que es reconeix a si mateix quan actua d'una manera raonable, d'una manera sensata i d'una manera ponderada. En un món com l'actual, que tanca fronteres, que alimenta les pors i que confon massa sovint el benestar col·lectiu amb l'acumulació individual, volem pensar que Catalunya precisament en aquest món pot i vol actuar com a contrapunt. No perquè siguem o ens considerem millors que ningú, sinó perquè ens hem construït amb una identitat, amb una manera de fer i de ser, d'acord amb aquells fonaments més principals de la democràcia, de la igualtat, de la solidaritat, de la defensa de la llengua catalana compartida i de la cultura del treball ben fet. Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances.
1: Les paraules de la portaveu del govern, de la consellera Sílvia Paneque, Lluís, parlant de que Catalunya, quan és raonable, sensata, tot va millor. Entre parèntesis, sí, faltava potser el pensament no com a 3 anys.
2: No, podríem dir que el titular del govern doncs ja el tenim fet. No? Tant haver escoltat el president Illa com ara la portaveu Paneque, doncs volen que aquesta diada sigui la diada de la diversitat. Aquest seria el titular, no? Mm. La diversitat, no? Que tothom doncs pugui sentir-se vinculat amb Catalunya, que tothom...
1: Clarament, el tema de la immigració sobre la taula.
2: La diversitat, no? Que és una mica el titular, no? del discurs d'ahir del president Illa i d'ara de la portaveu Paneque i de tots els del govern que van parlant. Ara bé,
1: clar,
2: ara
1: perdona, bé. Que en ple auge de l'extrema dreta és sí. Tot una declaració d'intencions.
2: Del tot.
1: No és gens menor, això que estàs dient.
2: Del tot. Ara bé, després, esclar, hi ha aquesta tarda hi ha una manifestació que ja no és unitària, després també hi ha tota una sèrie d'actes.
1: El lema triat és hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència.
2: Sí, però clar, però ja és una manifestació que organitza l'Assemblea de Catalunya, que organitza l'Òmnium Cultural i que organitzen els ajuntaments per la independència, però que ara no, però ja us ho avanço, l'any que ve sí, tenen la intenció de fer una única manifestació que torni a ser a Barcelona. Aquest és l'objectiu d'aquestes tres organitzacions. I això, ja a més, vull dir...
1: Buscant el milió de persones al carrer.
2: Buscant la quantitat que sigui. Però
1: és que hem de recordar, any 2016, no? L'independentisme sobre el carrer amb el sí, que així sí,
2: generant... Perquè aquest any això no és possible i encara és Barcelona, és Girona i és Amposta. És a dir, vull dir, aquests tres llocs per diversificar una mica el tema de la manifestació.
1: De tota manera, la unitat de l'independentisme, Lluís, perdona, però és difícil ara amb la irrupció, perquè els líders d'aquell any 2016 són els mateixos Puigdemont, Junqueras, però aquí hem de posar-hi Sílvia Orriols.
2: Sí,
1: I Aliança Catalana, aquesta irrupció fa molt difícil una manifestació unitària de l'independentisme.
2: No, i també puc dir una cosa, i també com a notícia, no? Que és la feina que tenim nosaltres, no? Humilment, no? Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, més Esquerra Republicana que Junts, han demanat a l'Assemblea que Aliança Catalana no hi sigui. L'Assemblea organitzadora de la manifestació, conjuntament, com he dit, amb Òmnium Cultural, diuen, no senyor, nosaltres no podem vetar en aquest senyor. Per tant, hi seran a la manifestació. Què passarà? No en tinc ni idea.
1: Aquest estiu hem vist un Puigdemont i un Turull, Jaume, molt contundents i molt durs amb Aliança Catalana.
2: Per això, aquesta contundència l'han portada fins al punt de dir no volem que Aliança Catalana vingui a la manifestació d'aquesta tarda. No volem.
1: Però hi seran.
2: Segur que hi seran, com ahir van ser en el fossar de les Moreres, etcètera.
1: El tema de l'amnistia, un moment, perquè m'ha quedat pendent o veiem... O sigui, ara el president del Parlament, Josep Rull, és qui ha arribat ja a Ronda de Sant Pere i és qui fa les salutacions i d'aquí un moment l'ofrena del president del Parlament. Aprofito amb aquestes imatges, Nebrera, per preguntar-te sobre el tema de l'amnistia. Abans ho ha apuntat, crec que eres tu, Mila. Si hi ha d'alguna manera clara, veiem que Carles Puigdemont és molt a prop de tornar a Catalunya. Tu creus que sí?
3: I a més, jo crec que això ha servit per veure com en el moment en què es desnudia

0: juriguen aquelles instàncies en les quals s'ha de determinar si efectivament no solament la llei, sinó totes les derivades de la llei en l'aplicació concreta a persones concretes, les altes instàncies es pronuncien, i des d'aquest punt de vista el Tribunal Suprem, que no és que no sigui una alta instància, però té un altre deure, que era enjudiciar, si li diuen que la llei és constitucional i que els indults... Aleshores, reacciona. Reacciona el Tribunal Suprem i reacciona el Tribunal de Comptes dient s'ha acabat. S'ha acabat vol dir nosaltres hem d'obeir no solament la llei, sinó també aquella interpretació que es faci per la llei per qui té la capacitat per fer-la, que en aquest cas és el Tribunal Constitucional. Per tant, des del meu punt de vista, és una gran notícia, no solament perquè la persona concreta o les persones concretes hi puguin tornar, que això seria un tema més personal, però des del punt de vista institucional, que no es torni a dir que aquestes instàncies tenen el...
1: Clotet, no sé si es pot parlar amb l'entorn proper al president o tu, Falgàs, sí, dins d'aquest entorn es veu propera la tornada de Puigdemont?
2: Potser sí, però aquest entorn i el president pensen que no els agrada que se'n parli molt d'aquests temes perquè moltes vegades s'han enganxat els dits. O sigui, quantes vegades els últims anys no hem dit potser tornarà abans de l'estiu o abans de Nadal i no s'ha complert. I aquest cas concret, com que Llarena no ho ha dit verbalment, sinó que és interpretacions o són informacions periodístiques, legítimes i solament són bones, també diuen, bueno, ara no, diguem abans de Nadal, perquè arribarem a Nadal, potser no haurà tornat i tornarem a estar en el de sempre. Abans de la mira hi ha una cosa molt interessant, de dir, però això ara estem encara així, no? Sí.
1: Com podem estar encara així, deia la mira?
2: Jo tinc una teoria que només és vàlida si s'accepta, com jo crec, que el jutge Llarena ha fet política i altres jutges han fet política.
1: Claríssim.
2: Llavors, aquesta presta de dir, no, si deixen anar el turull, ja en valdrà pels que venen després, que és una mica estrany, aquesta pressa que sembla que pot tenir, jo faig una interpretació molt política. Si torna el president, a qui li interessa i a qui no li interessa i a qui perjudica. Jo crec que si torna el president Puigdemont a Catalunya propers mesos, qui té un problema, un petit problema més afegit, és el govern espanyol. Perquè el PP, des del minut 1 que el president entri, dirà que el govern espanyol no l'agafa, no el deté, ho permet, ho tolera i ho empara.
3: Però si està amnistiat, sí. No el poden detenir.
2: No, efectivament, però és igual el que digui la llei. El PP i Vox diran...
1: Dona arguments al Partit Popular de cara a la imminent campanya electoral.
3: Jo crec que això ja...
1: No, tu creus que no, Nebrena?
3: No, en absolut.
0: En el sentit de que a mi interessa que tot això, aquest tema, pelillos a la mar...
3: Perquè, escolta, després d'aquí...
0: Haig de pactar amb ells.
3: D'aquí un any hem de tenir una negociació a lo millor en Junts per veure si...
2: Sí, però primer hem de guanyar les eleccions.
4: Això és cert. Però deixeu-me dir, pràcticament és veritat el que diu en Jaume, que hi ha molta precaució, però es dona per fet que Puigdemont serà aquí abans de que acabi aquest any 2026. Sí. Es dona per fet. Ara bé, com torna? Ex-president de la Generalitat, president de la República Catalana... president de Junts per Catalunya, diputat del Parlament, torna.
1: President de la República Catalana,
0: la República de Maratària.
4: N'hi dit diversos, eh? O sigui, dit com a diputat del Parlament de Catalunya, que és el que és, és diputat del Parlament de Catalunya, com a president de Junts per Catalunya, que ho és, també, com a ex-president, també ho és, o com a què? Pregunto. Com torna Carles Puigdemont. Jo crec que estan en aquests moments Junts per Catalunya, no tothom, però pràcticament tothom, estan en aquesta fase.
1: Però que interessant el que estàs plantejant. De tot el que dius, el que més m'interessa és saber, serà cap de l'oposició, Jaume?
4: Una altra cosa. No n'hi ha. Per tant...
2: Ell ho seria si agafa l'escó. Bueno, l'escó, és seu, l'escó. Jo tinc dubtes que ho faci, que es posi a cap de l'oposició del president Illa.
3: Doncs llavors per què torna?
2: Home, perquè ha de tornar.
3: Ja. Però... políticament.
0: Home, no, però al seu domicili.
2: Altres coses.
1: Torna perquè torna a casa seva. Ja. Entenc la pregunta, eh?
3: Entres la pregunta.
1: Políticament, quin paper vol tenir Carles Puigdemont?
4: Junts per Catalunya, davant d'aquesta pregunta, sempre contesta del mateix. El que ell vulgui.
3: Clar.
4: I doncs
3: però segur que tenen
4: una
3: opinió. Si se li fa cada setmana aquesta pregunta a Junts. Cada junta. Per què torna? Exacte. Per fer d'oposició, per liderar el partit, per
1: dimarts,
3: ser candidat.
1: Dimarts que ve Jordi Turull serà aquí en aquest programa i evidentment li preguntarem.
4: Pensava que diries Carles Puigdemont serà aquí en aquest programa dimarts que ve.
1: Si no m'aconsegueixes tu.
4: No.
1: En Jaume
4: Clotet té més mà.
2: Quan torni ha de venir aquest programa.
4: Evidentment, no? Ha de venir en aquest programa, no? Sí que és veritat que hi ha una certa discreció i suposo que forma part de no enganxar-se els dits, que com ja s'ha dit moltes vegades, potser una discreció per part de Junts exagerada perquè potser l'haurien de començar a que sortís més, i ell mateix hauria de sortir.
1: Però Lluís, entenc la discreció que demaneu de Junts, i de fet el Jaume Clotet ho ha dit, a Junts no li agrada gaire que se'n parli, però ahir Llarena és qui fa arribar a la premsa que ell anirà per feina i que aplicarà la doctrina des del primer moment. Sí. I que aquí vaig veure un interès per filtrar-ho.
4: Sí, no.
1: I perquè
4: se sapigués i perquè tothom estigui previngut de que serà, doncs, en els pròxims mesos, serà aquí.
1: Parla el president del Parlament, Josep Rull, l'escoltem en directe aquí al Cafè d'Idees.
5: La nació catalana. Avui venim a fer l'ofrena a Rafael Casanova. De vegades sembla que aquest sigui un acte rutinari, un acte banal. Deixin-me recordar una efemèride. Avui fa 125 anys que un grup de joves patriotes catalans, encapçalats per Josep Maria Folch i Torres, van fer la primera ofrena al monument de Rafael Casanova. I van ser detinguts, i van ser empresonats, per reivindicar aquells que van lluitar per preservar les nostres institucions el 1714. El 1714 no es defensava un rei, es defensava una nació, un sistema institucional. Ahir vam iniciar els actes de commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, del mil·lenari del Parlament de Catalunya, un dels parlaments més antics de tota Europa, com la Generalitat de Catalunya del segle XIV, un dels governs més antics de tota Europa. Durant aquests segles, des de 1714 fins ara, hem hagut d'afrontar etapes extraordinàriament fosques, amb moltes dificultats, i el poble de Catalunya sempre ha expressat la seva capacitat de resistència, de resiliència, de superar totes les adversitats, des de la unitat interna. No hagués estat possible la defensa de 1714 sense aquesta capacitat de força de resistència. Ara, en aquests moments...
1: Les paraules del president del Parlament, que jo pensava amb el Jaume Clotet, que és historiador, i pensava que realment és un president del Parlament que exerceix sempre amb una gran mirada al passat, Jaume?
2: Sí.
1: Cada un exerceix com a president del Parlament com li agrada, però ho fa amb tal convicció, Josep Rull, que sempre li agrada recordar gestes passades.
2: Jo crec que, a més, és un president que és un gran orador,
1: sí.
2: No hi ha dubte. Abans en Lluís explicava que l'acte d'ahir es va parlar de les assemblees de Pau i Treva, que ha sigut una obsessió del president Rull durant aquest mandat, de recordar-ho constantment, perquè és veritat que hi ha una cosa, quan vas pel món, a Europa, sobretot, que et diuen, a qualsevol lloc, et diuen, aquí hi ha el Parlament més antic d'Europa. No? A mi m'ho han dit a Escòcia, m'ho han dit a Islàndia, allà on vas et diuen que tenen el més antic d'Europa. Jo crec que ningú sap quin és el més antic d'Europa. Però és veritat que el Parlament de Catalunya, o la tradició parlamentària catalana, ve de fa molt temps de Pau i Treva, de les Corts Catalanes. Per tant, aquesta tradició ja ha sigut, i crec que el president Rull fa molt bé d'agafar-ho i explicar-ho.
1: Ara qui fa l'ofrena és Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, és qui està fent l'ofrena, i per tant, si ens arriba so, sentirem els segadors...
4: Una altra vegada.
1: Una altra vegada.
4: I dos.
1: Però Falgàs, això té... Però són versions diferents. Té mala solució.
4: Sí, sí. Home,
1: és una versió diferent.
4: Sí, perquè hi va haver un acord, precisament, per anar fent... per versionar-ho. Tot el tema comença a dir, miri, farem els segadors al principi, a la meitat i al final. I les entitats van dir, no, jo quan jo porti l'ofrena vull escoltar els segadors. I aleshores l'acord que va haver-hi va ser de versionar-ho diferent, fins i tot pels músics, perquè
3: no,
4: m'ho posen per ells. Ara anar a repetir la mateixa del dematí.
3: Una mica rockera.
4: No sé si hi ha alguna versió. Alguna versió d'en Subirats, no? En Subirats, que feia una versió d'una d'elles maquíssimes,
3: sí,
4: no?
3: Maquíssima.
4: Rafael Subirats, no?
1: Sí, sí. Escolta, Lluís, acabem ja. És un dia, dèiem abans, de fer balanç de com està casa nostra, el nostre país, en aquesta diada. El govern de Salvador Illa... amb diverses crisis, eh? El relleu de Trapero, el capdavant dels Mossos,
4: sí.
1: Vaga de mestres que continua, una tercera que s'alvira a l'horitzó, que és la vaga de mestres a l'octubre. Què està passant en aquest govern, Lluís?
4: Sí, però
1: han dimitit o han cessat ja una dotzena dels càrrecs.
4: Sí, però en canvi no hi ha cap perspectiva de que hi hagi un canvi de govern de forma immediata. Hi ha moments a la política que són oportuns, per exemple, després del debat de política general, que serà els primers dies d'octubre. Ho podia ser-ho quan va plegar Martínez Bravo. Ho pot ser-ho davant de les eleccions municipals, però ara sembla que Salvador Illa no té cap intenció, i almenys ja ho ha dit, i suposo que ho tornarà a repetir en el debat de política general. No té cap intenció de canviar el govern. Què està passant? Doncs està passant que el govern va dir que faria gestió i aquesta gestió a la ciutadania no l'acaba de veure. Problemes amb els trens, problemes amb les esperes mèdiques, és a dir, uns problemes endèmics, endèmics, per altra part, no són problemes d'ell, però són problemes endèmics que ell va dir que els solucionaria
1: i de moment
4: el més calent a la Higuera.
1: I ara vindrà la carpeta del finançament aquesta tardor, s'obrirà la carpeta del finançament. Dimarts el Consell de Ministres va aprovar el nou model, ha rebut només el suport de Catalunya i Canàries.
4: Sí, però...
1: I les mirades ara posades en Junts.
4: Però escolta, pensa que les assemblees aquestes de Pau i Treva ja es van fer pel finançament, eh? I fa mil anys d'això, eh? I no hi ha manera possible de poder-ho solucionar. Vull dir que passem, vull dir que tranquils amb el tema
1: del finançament.
4: Ningú ha acabat de trobar la fórmula, eh?
3: No, però...
4: Antoni Castells s'hi va posar ell
1: os
4: i ànima i va deixar el cervell per poder solucionar el problema del finançament autonòmic per Catalunya.
3: Però és que
4: és molt difícil. Mil anys fa que no.
3: No, però escolta, el finançament autonòmic no pots aspirar a una fórmula que vagi bé ja per sempre mai més.
4: No, evidentment.
3: Sí, ara tenim un que està caducat des de fa 14 anys.
4: L'hem de canviar, sí.
3: I l'hem de canviar, entre altres coses, perquè el sistema que tenim el que fa és augmentar cada vegada més la diferència entre les comunitats que reben més i les que reben menys.
4: Efectivament.
1: Doncs nosaltres amb aquest plató nou podem esperar mil anys més, eh? Lluís, parla Collboni, l'alcalde de Barcelona. L'escoltem.
6: El 1976, quan la societat catalana va saber unir-se a l'entorn de la lluita per la democràcia, per les llibertats i per l'autogovern. Crec que 50 anys després d'aquella commemoració, aquests valors, aquestes idees que van unir la immensa majoria del poble de Catalunya i de les forces polítiques catalanistes, avui té més valor i més vigor que mai. Catalunya és una societat plural, diversa i que ha fonamentat la seva identitat basada en la llengua catalana i la cultura catalana, però amb la capacitat d'agregar la diversitat i sobretot amb la capacitat de compartir un futur conjunt, un futur col·lectiu. És a dir, la nostra força com a poble ha estat la força de saber sumar i de saber avançar junts. I per tant, davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades i sobretot que tingui confiança en si mateixa i en el futur. Una Catalunya en què ningú no hagi de triar.
1: Són les paraules de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Les 9 i 26 minuts. Lluís Falgàs, ho deixem aquí.
4: Molt bé.
1: Anirem sentint l'himne.
4: Anirem sentint i escoltant l'himne i aquesta tarda també...
1: I benvingut, Lluís, a una temporada més del Cafè d'Idees.
4: Molt bé, moltes gràcies i que tingueu molt bon dia. I bona diada.
1: Bona diada.
7: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
8: Autonomía.
7: Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la justicia.
1: Aquestes eren les crítiques que vam sentir ahir de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Perelló, i també Pere Mato, fiscal general de l'Estat. Déu-n'hi-do com va carregar en Ebrera davant de la presència de Félix Bolaños.
0: No, és que la fotografia i el so és per una pel·lícula, un corto, seria un curt, fantàstic, explicant el pa que s'hi dona a l'estat de dret actual. La representant màxima del Poder Judicial dient-li al govern: deixeu de carregar contra els jutges. No ho podia dir més clar. Ara sí, des de l'ho podia dir més alt, perquè ella té un to...
1: Ho va dir tan clar que fins i tot va parlar de que podia ser un delicte. Carregar d'aquesta manera. Deixeu-me obrir finestra a Madrid amb el periodista Rodolfo Irago. Rodolfo, bon dia, buenos días.
9: Bon dia, què tal?
1: Bon dia, Rodolfo. Feliz temporada. Comentábamos esta dureza.
9: Bona diada.
1: Gracias, Rodolfo. La dureza, decíamos, esas palabras, no disimuló el enfado Perelló frente al mismo Bolaños, el enfado contra el gobierno.
9: Bueno, yo creo que todo el mundo sabía lo que iba a pasar en ese acto de la apertura del año judicial. Ya ocurrió el año pasado, prácticamente en los mismos términos. Y, bueno, veníamos de semanas o de un par de semanas o tres de alto voltaje en, digamos, la tensión latente entre el Poder Judicial, algunos jueces y el Gobierno. Y especialmente esta semana por la decisión del Tribunal Supremo y también por las decisiones de la jueza que investiga el asalto a Ceuta. Yo creo que hay un ambiente general de mucha tensión en esta relación. El Gobierno, yo creo, que se ha excedido muchas veces en señalar y en poner en tela de juicio la labor de los jueces, señalando su ideología, cosa que, bueno, tampoco es nada novedoso, porque los jueces se distribuyen pues como los equipos de fútbol, en asociaciones conservadoras y asociaciones progresistas, con lo cual ya todo el mundo sabe un poquito de qué pie cojea cada uno. Y evidentemente ha habido decisiones judiciales, especialmente en los casos de, en el caso de la mujer de Pedro Sánchez con el juez Peinado, que evidentemente han sido como mínimo estrambóticas.
1: Mila, tu estàs d'acord amb el que diu el Rodolfo?
0: Sí,
1: que el govern s'ha excedit massa en les seves crítiques als jutges?
3: Jo crec que el govern va tenir una etapa d'una certa prudència, perquè en ares a la divisió de poders no estava bé que l'executiu critiqués el judicial, però des de la llei de l'amnistia i tot el que ha passat amb la llei d'amnistia, d'alguna manera ja es va plantejar que hi havia decisions que tenien motivacions polítiques. Després van venir tots els casos de la família de Pedro Sánchez. I ahir mateix, dos minuts després de que la presidenta del Tribunal del Consell General del Poder Judicial fes una reprimenda duríssima al govern i als càrrecs institucionals que critiquen els jutges, surt la motivació de la resolució que elimina del cens electoral i, per tant, impedeix el vot de 355.000 persones que ja són espanyoles en virtut de la llei de memòria històrica de l'any 2022 i els impedeix votar. I l'argument que dona és l'argument que ha fet servir el PP i Vox de que hi ha risc de putxerazo electoral.
1: Diu que la llei de net suposa un perill per l'objectivitat de les eleccions.
3: Si això no és un argument, si això és una coincidència... bueno, i després que ben sàpiga ell,
1: no,
3: el País ho publica,
1: perdona. Tu creus que pot ser veritat?
0: Home, i tant que sí.
3: Una cosa, tu creus que pot haver-hi putxerazo electoral?
0: El fet de ser nacional, pel fet de ser nacional de l'estat espanyol, sí, no necessàriament estàs inscrit al cens electoral. Estem d'acord amb això?
2: Home,
0: a partir d'aquí...
2: No, com que no?
3: Com que no?
0: No,
3: no tens dret a votar.
0: Hi ha la tira de nacionals que no estan inscrits al cens.
2: Per
0: què creieu que hi ha...
3: Però tens dret a vot.
0: Per què creieu que hi ha... Sí, però una cosa és tenir dret de vot i una altra cosa és estar inscrit en el cens electoral.
3: Però és que li nega el dret de vot? Aquesta cautelar nega el dret de vot?
0: No, diu que hi ha una irregularitat en la manera en què s'ha fet la instrucció per inscriure's en el cens electoral.
3: Doncs que resolgui.
0: Doncs que resolgui, ja resoldrà. I qui diu que no resoldrà?
3: Però suspèn. Mentrestant suspèn.
0: Clar, però com no has de suspendre?
3: Amb l'argument de Vox. Amb l'argument de Vox.
0: Però és igual, l'argument, la veritat és la veritat, la diga Gamenó, no suporquero.
3: I te diré una altra cosa, a més. No, la veritat és la veritat.
0: Ah, no? Sí, pues ja està.
3: I la veritat també és com la veu el jutge. I el jutge...
0: No, la veritat no és com la veu el jutge.
3: Perdona.
0: Una altra cosa... No.
3: Perdona.
0: La interpretació recau en el jutge, però la llei és el que...
3: A efectes jurídics, la interpretació del jutge sobre la llei, ho hem vist tantes vegades, el que predomina és la visió del jutge sobre la llei.
0: Però en això i en les preferents bancàries, en tot.
3: I per això han esmenat tantes vegades els tribunals superiors.
0: I per això estan els tribunals superiors, per esmenar.
3: I una informació, per si no la tens. El ponent d'aquesta resolució és un magistrat que en un acte del PP amb fiscal va desitjar a Feijó que guanyés les pròximes eleccions.
0: Ah, què passa? Que si hagués desitjat que guanyés Pedro Sánchez hagués canviat la interlocutòria.
3: No, hagués estat igual d'inconvenient.
0: Però és que la gent té ideologia. Però la gent té ideologia. Un votarà al PP, imagina't si hagués dit que votaria
1: Vox. Rodolfo, va, en esta discussió, què tienes que decir, Rodolfo?
0: O Aliança Catalana.
3: Home, és que té enfundia la cosa.
0: Ves a saber.
9: A ver, así arranca el año judicial, ya veis. A ver, yo creo que hay un poquito de razón en las dos partes. Yo estoy muy de acuerdo con Mila en que los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo a mí también me parecen un despropósito, creo que es la palabra que utiliza el editorial del País Hoy, porque efectivamente en los argumentos que utiliza el juez Narváez están en línea exactamente con lo que dice Vox, también con lo que dice el PP, un poquito con la boca más pequeña, pero con lo que dice Vox, que hay un peligro real de que se esté dando un pucherazo con esta ley. Esto es lo que dicen los argumentos. Creo que los argumentos dan pie a estas teorías que están en todo el mundo sobre los fraudes electorales y que están fomentadas desde Trump a todos los que quieren, digamos, cuando no ganan unas elecciones, poner en tela de juicio el resultado. Otra cosa es que haya un debate sobre si los hijos y los nietos de todos los que se fueron de España del 36 al 55, muchos, la mayoría se fueron por razones de exilio, de represión, pero ha habido hubo muchos que se fueron también por razones económicas, y los gallegos lo sabemos bien porque tenemos todos familiares en Argentina o en países de América o de Europa que se fueron porque se fueron a buscarse la vida durante esos años, no directamente relacionados con la represión, aunque sí con la situación en la que estaba España en aquellos años. Eso es un debate que en teoría se había resuelto y que además el Partido Popular apoyaba. Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Junta, defendía que pudieran tener la nacionalidad y votar los hijos y nietos de todos los gallegos que se fueron de España durante hasta el año 55 y que por lo tanto tenían derecho también a recuperar esa nacionalidad. Y es verdad que está en tela de juicio una instrucción del Ministerio de Justicia que lo que hacía era, bueno, dar por hecho que todos los que se fueron de España eran represaliados. Pero claro, esa instrucción, que puede estar en tela de juicio, es la misma que se hizo en la ley de 2007 de Rodríguez Zapatero, de la memoria histórica, que ya daba ese derecho a los hijos y nietos de los que se tuvieron que ir de España, y en 2007 nadie dijo nada. Nadie la cuestionó, nadie la llevó a la justicia, y a todo el mundo le pareció normal esa instrucción de 2007. La misma se hace en el 2022, y dos años después. Creo que no es un dato que debamos olvidar. Después de que en el 23 la derecha no consiga ganar las elecciones como parecía tener previsto, entonces se cuestiona esa instrucción y se cuestiona la ley. Yo no presupongo que el Supremo tenga una instrucción política para hacerlo, pero a veces lo parece.
8: Radio 4. La ràdio que t'escolta.
10: Este es el momento en el que un segundo avión de pasajeros colisionaba contra una de las torres gemelas de Nueva York, contra la Torre Sur. El aparato era un Boeing 767 procedente del aeropuerto de Boston. Se confirmaban así las peores sospechas. No era un accidente, era un ataque organizado contra los intereses i contra la població d'Estats Units.
1: D'això fa 25 anys, Bernat Arrandiz. Recordem una mica com van anar els fets.
11: Doncs, Gemma, aquest atemptat va començar a primera hora del matí. Va començar a 3:15 de 8 hora dels Estats Units. Aquí eren arribant a les 3 del migdia. Un avió impacte contra la Torre Nord del World Trade Center. La primera hipòtesi és una errada amb la trajectòria. Pocs s'imaginen que es tracta d'un atemptat terrorista, però tot les pitjors presagis es compleixen quan, a uns minuts passat de les 9, 18 minuts més tard d'aquell primer impacte, un segon avió embesteix contra la Torre Sud d'aquell World Trade Center. De seguida, el govern dels Estats Units parlarà d'un atemptat terrorista i a les 9:39 un tercer avió s'encasta contra el costat oest del Pentàgon, de la seu del Departament de Defensa. A les 10:03 minuts hi ha un quart avió que s'estavella en un camp de Pensilvània, però tot apunta que anava en direcció a Washington, al Capitoli o a la Casa Blanca. I mentrestant, a Nova York es dona una altra imatge devastadora d'aquell dia. A les 10 menys un minut cau als 110 pisos de la Torre Sud, col·lapsen, i mitja hora després ho fa la Torre Nord. Les torres bessones desapareixen i Manhattan s'omple de pols i de runa tòxiques. Això provocarà desenes de milers de ferits i greus seqüeles a llarg termini. Però només aquell dia moren gairebé 3.000 persones. Majoritàriament moren a Manhattan, al centre, al cor de Nova York, 2.753 víctimes. 184 moren al Pentàgon i 40, els 40 passatgers i la tripulació d'aquell avió que es va embestir a Pensilvània també perden la vida. A això se li ha d'afegir als 19 segrestadors d'aquells avions que també van morir aquell dia. La pregunta és qui hi ha darrere. De seguida tothom apunta a Al-Qaeda. Per què? Doncs perquè només 8 anys abans Al-Qaeda ja havia planificat, havia atemptat contra les Torres Bessones amb un cotxe bomba al pàrquing. Per tant, Bin Laden passa ser la persona, una de les persones més buscades pels Estats Units. Però el cervell, el que és conegut com el cervell d'aquella operació, Khalid Sheikh Mohammed, està pres als Estats Units i el seu judici no començarà fins al 2028, començarà el 5 de juny.
1: Aquell dia el Vicenç Anclemente, el nostre company, era el corresponsal de Televisió espanyola a Washington i volíem saber, Vicenç, bon dia.
12: Bon dia.
1: Com ho recordes ara? Com ho vas viure aquell 11 de setembre de 2001?
12: Home, encara se't posen els pèls de punta. Aquesta és la veritat. Primer...
1: Sí, ara quan el Bernat ens mostrava les imatges...

0: imatges de com queien les torres. Mira que ho hem vist moltes vegades, eh, Vicenç?
1: Bueno, en aquell moment estaven de moda les pel·lícules de terror, i una en concret que era, bueno, vull dir que era un gratacels que es cremava, no? I no sabia si estaves veient una pel·lícula o no, no? La realitat és que aquell matí ens van encarregar una peça d'esports. Vam sortir a les 7 del matí per Washington preguntant perquè Michael Jordan anunciava aquell dia que tornava a les canxes al Washington Wizards. I què opinava la gent? I quan estàvem a les 8:46, estàvem enviant aquesta peça que mai va sortir, veiem en un punt de directe les dues torres i el primer impacte. I jo vaig pensar que era una avioneta. Vaig trucar a la secció de Societat del Telediari, al corresponsal de Nova York, i el Telediari es va produir una cosa molt interessant, que es va votar si començar amb aquella imatge o no. I afortunadament va sortir que sí. Anna Blanco es va portar... I
0: a Anna Blanco 9, va liderar el telediari més llarg de la història, no? Diuen que...
1: Sí, sí, i a les 9:02 s'estavella la segona. I així, això ja va ser... Ja va ser definitiu, perquè o era una guerra mundial o era un atac terrorista de gran escala.
0: Vols recordar com ho explicaves tu? Ho explicaves així, Vicenç Clemente.
2: Nos encontramos entre superficies de edificios vacíos en el centro de Washington. Tras el desconcierto de las primeras horas de la mañana, calma y conmoción en estos momentos. En Washington la sorpresa ha sido mayúscula al ver lo que había pasado en Nueva York y después conocer que el mismo Departamento de Defensa había sido atacado.
0: De seguida vas pensar que era un atemptat terrorista?
1: A veure, al principi vam pensar que era una guerra.
0: Una guerra?
1: És a dir, i George Bush va trucar al seu pare i li va dir això és un Pearl Harbor. Al principi no ho sabíem. És que, i el dolent d'aquell matí era que tots estàvem igual perquè ningú teníem cap font d'informació. Ni Associated Press, ni la CBS, ni la NBC, ningú teníem cap font d'informació. Uh-huh. I aleshores, i bé, també a George Bush no li van explicar fins que no es va estavellar la segona torre.
0: Ara, de seguida aquí al Cafè d'Idees, continuem parlant d'aquests 25 anys del 11S. A Ràdio 4, ara els nostres camins es separen i poden continuar amb el nostre company, amb el Xavi Freixas, que els acompanyarà durant el matí. Nosaltres, doncs, continuem.
3: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.